0: Aquest dilluns es reobre l'R15 entre Reus i Móra la Nova després de setmanes d'obres.
1: Es manté el servei de bus alternatiu entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. En canvi, també a partir d'aquest dilluns i durant 2 mesos es tanca per obres en uns túnels el tram de l'R13 entre la plana Picamoixons-Sant Vicenç de Calders. Els trens es desviaran per Reus i Tarragona, però els municipis que es queden sense trens, com Valls o Roda de Berà, hi haurà servei de bus alternatiu. Dimarts també recuperarà el servei normal a la línia R4, és a dir, entre Manresa i Sant Vicenç de Calders. Ja no caldrà fer transbord a Terrassa i també dimarts l'R3 recuperarà el servei de tren entre Ripoll i Ribes de Freser, tot i que amb menys freqüència de l'habitual. Continuarà el servei de bus al tram sud per les obres de desdoblament i al nord tampoc hi circulen trens entre Ribes de Freser i Puigcerdà.
0: Esports, el Barça encara no és campió de Lliga. La victòria del Madrid per 0-2 al camp de l'Espanyol manté la diferència en 11 punts a la Lliga masculina. Els blaugranes en tindran prou amb un empat al Clàssic diumenge que ve per ser campions.
1: Per la seva banda, el Barça s'ha classificat per la seva 6a final de Champions femenina consecutiva, rècord absolut de la competició. Les blaugranes s'han imposat 4-2 al Bayern de Múnich amb un doblet d'Alexia i gols de Parayuelo i Payor. Les jugadores es citaran amb el Lió a la gran final de la Champions a Oslo el dissabte 23 de maig. Això en un dia en què Alexia amb els 2 gols s'ha enfilat fins als 232 gols i empata amb César Rodríguez en el segon lloc històric de golejadors. També ha reaparegut Aitana Bonmatí 5 mesos després de lesionar-se.
0: A la Lliga CB de bàsquet, còmoda victòria del Barça, 91-69 contra el Gran Canària, això sí, sense Will Clyburn, que estarà mínim 4 setmanes de baixa per un problema mèdic.
1: També aquest diumenge ha guanyat el Manresa, 104-102. El València queda ara a una victòria de la permanència. D'altra banda, l'Uni Girona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga en derrotar 89-63 al Leganés.
2: Fins aquí les notícies.
3: Cada migdia a la 1, la solució, amb Elisenda Carot.
4: En un món de respostes simples, et portem la solució.
5: Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
4: De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
6: 12.
4: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
7: Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
3: De dilluns a divendres d'1 a 2 del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: Hi ha grans personatges de la història recent que ocupen un espai tan prominent en el record, podríem dir, que per més que te'ls expliquin, tens la sensació que mai podràs copsar la seva rellevància i, en conseqüència, doncs t'hauria agradat ser-ne coetani. Un d'ells és, sense dubte, el cuiner Santi Santamaría, que va morir ara fa 15 anys, l'any 2011, i que és notícia aquesta setmana. Ara us ho explicarem tot. El racó de Can Faves, després Can Faves, el seu restaurant, va ser, recordem-ho, el primer 3 estrelles de Catalunya. Els que el van conèixer i la seva família ens expliquen que era un cuiner radicalment obsessionat pel producte, de prop i el millor possible, fill de pagès, una persona culta, un gran creador d'equips, lector i també escriptor, i un defensor implacable de la identitat catalana i del territori. Tan combatiu com era, no és d'estranyar que critiqués a ultrança la nova cuina d'avantguarda que despuntava. Allò era, perquè us feu una idea, el 2008, i per això va passar la història, sobretot, i resumint-ho molt, molt, molt, per l'estirabot a Ferran Adrià i la seva cuina, acusant-lo de fer servir en les seves elaboracions productes químics perjudicials per la salut. Els mitjans en van treure suc, el suport de gairebé tothom a Adrià, i bé, la resta ja és història. Aquell conflicte va marcar per sempre més la seva trajectòria, però per sort Santamaría ha deixat un bon llegat de llibres i d'idees increïbles amb discurs radical sobre les quals podem reflexionar avui i sempre. De fet, la seva gran virtut va ser que parlava clar i català.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Gerard Jovany, què tal, com estem?
2: Molt bé, estava pensant que no hi vaig arribar a anar mai, al racó de Can Faves, i això que em queda ben a prop de casa.
1: Sí, doncs per això t'anava a preguntar. O sigui, no. I vas pensar, no vas poder... Perquè això fa rabieta, eh?
2: Sí, però llavors, aquella època, tampoc tens el poder adquisitiu d'ara.
1: Ja, ja.
2: Costa tot una mica més.
1: No ens coneixíem.
2: No,
1: perquè potser ens haguéssim animat
2: a
1: anar.
2: I tant. Llavors... Si hagués format part de la comunitat caníbal, que encara no existia...
1: No existia encara.
2: Però llavors sí, hi haguéssim anat, però amb tota seguretat.
1: Sí, sí. Bé, continuem amb això, eh? Aquí convidem avui el restaurant caníbal.
2: Doncs no seré gens original, perquè ara hauríem de convidar o en Pau Santamaría, que és el fill d'en Santi Santamaría, o el mateix Ferran Adrià, o algun dels moltíssims assistents a l'acte de commemoració d'això que deies, els 15 anys de la mort de Santi Santamaría.
1: Doncs sí, de fet va ser alguna cosa més, que un acte de commemoració de la seva mort. Hi ha fins i tot que ho considera l'acte de reconciliació de la cuina catalana, perquè recordem-ho, ara ho explicava, en el moment de la seva mort, Santamaría estava, allò podríem dir, enfrontat amb els representants del que ell anomenava la cuina tecnoemocional, diguem-li com vulguem i ens entenem.
2: Exacte, representada sobretot, ara sí que ens entendrem, per Ferran Adrià. I va ser precisament en Ferran Adrià qui va protagonitzar l'acte de la tarda que es va fer a Tona a l'Espai Font Gastronòmic.
1: Acte multitudinari, doncs sí, perquè és que hi havia, érem, vaja, 600 convidats, allò semblava una boda, al Font Gastronòmic a Tona, un espai on s'hi ha traslladat l'autèntica, la de veritat, la cuina del racó de Can Faves, que es va convertir en una mena de fotocall.
2: Sí, com us hem explicat, Ferran Adrià va obrir la roda d'intervencions amb unes paraules que van sonar a reconciliació.
3: Para mí será uno de los dos, no para mí, para todas las personas que estamos en la gastronomía española, será de los dos o tres días más importantes en la historia. ¿Por qué? Porque ya sé que toca, lo teníamos que haber hecho antes, y lo más importante de hoy es que hemos vuelto a ser una familia. Todos sabemos, no voy a ser hipócrita de todo lo que sucedió, ¿vale? Fue muy duro para todos, ¿vale? Para todos. Pero para mí era más importante los 42 años, ¿vale? Que yo conocí antes. Y hoy... És el dia, a mi, clave.
1: Intervenció, per cert, en castellà de Ferran Adrià, no em preguntis per què.
2: Sí,
1: Però l'important, tornem a ser una família, que deia l'Adrià.
2: Sí.
1: I el Pau Santamaría, fill de l'homenatjat, un dels altres protagonistes que va ser qui va organitzar tot allò, aquell homenatge feia anys que ho preparava, i vam parlar amb ell, l'escoltem.
4: En Ferran ha dit una cosa lògica que es tenia ja a dir feia anys... que som una gran família, la gastronomia catalana. Més que mai units, I per mi els dos fills de la gastronomia catalana dels 80 fins ara, que han sigut en Santi i en Ferran, han d'estar més units, els dos germans. Per mi és un dels dies més importants.
2: I va aprofitar l'altaveu d'aquest acte, en Pau, per fer una petició a les autoritats. Creu que el seu pare es mereix, encara que sigui a títol pòstum, la Creu de Sant Jordi.
4: No he reconegut amb la Creu de Sant Jordi, que encara. És un dels meus projectes aquest any, de fer que el pare el reconeixin amb la Creu de Sant Jordi.
5: Te'n sortiràs.
4: Espero.
1: Sí, li donàvem suport al Pau amb aquesta proposta. Esperem que se'n surti. I si vam Fernaderia al restaurant Caníbal, a què el convidem?
2: Li fem un jarret de vedella, per exemple. No ens sortirà com li sortia el mestre Santi Santamaria, però es pot intentar.
1: Intentarem. Qui més convidem al restaurant Caníbal avui?
2: La Cristina Caparrós, que com a dona del mar li agradarà sentir aquesta història.
1: Sí, i és que ve avui, o sigui que deu estar arribant, deu estar aquí mateix.
2: Doncs mira, potser ja us ha arribat, perquè és una d'aquestes històries que s'han fet virals. Dues turistes nord-americanes que estaven de viatge per la zona de Nàpols, mare i filla, per més detalls, van comprar 10 llamàntols en un restaurant que es diu El Mercato Pompeiano per emportar-se'ls de l'establiment i anar-los a alliberar a la platja més propera.
1: Va, què dius? No ho havia sentit, això, eh? M'ho estàs descobrint tu ara.
2: Doncs ha corregut molt. La platja de Castellammare di Stabia. Es veu que les dues dones van entrar al restaurant i van quedar sorpreses per veure els llamàntols vius dins d'un aquari i li van dir al propietari que els volien tots i que, si us plau, els hi servissin, bueno, els hi servissin, els hi posessin en un cubell.
1: Sense cuinar, clar.
2: Van pagar, no s'especifica l'import del tiquet, però no devia ser poc, perquè m'imagino que van pagar preu de carta, com si els haguessin cuinat.
1: No de llotja, no?
2: No, clar. I van demanar un taxi per anar cap a la platja, on va tenir lloc l'alliberament dels animals.
1: Liberat a Wally.
2: Exacte.
1: Llibereu els llamàntols. Però això es pot fer? Vull dir, des d'un punt legal es pot fer això?
2: Ni de broma es pot fer. De fet, atempta directament contra l'alliberament d'espècies exòtiques al Mediterrani. Els animals eren de l'espècie Homarus americanus.
1: Com elles.
2: Que no es troba al Mediterrani, de manera que les senyores van cometre un delicte.
1: I vés a saber si han sobreviscut. Vull dir, que elles la bona intenció la tenien.
2: És que probablement no han sobreviscut, diuen els experts, per diversos motius, com per exemple el canvi de temperatura de l'aigua, el major grau de salinitat de l'aigua... Per tant, es devien morir al cap de 10 minuts.
1: Més val menjar-te'ls, home, que no que morin al mar. En fi, a què convidem la Cristina Caparrós?
2: Un llamàntol d'aquí, que ella no crec que l'alliberi.
1: No, segur que no. I encara tenim un últim convidat.
2: El rei Carles III.
1: Home, sí, aquesta setmana ha anat d'excursió als Estats Units per visitar Donald Trump, oi?
2: Exacte.
1: Sí.
2: Però just abans d'això, el rei Charles va formar part, de manera indirecta, d'un rècord Guinness del sector gastronòmic. S'ha fet a Londres el tiramisú més gran del món.
1: Sempre hi ha una notícia d'aquestes que nosaltres aquí, com a servei públic que som, volem recollir, clar que sí.
2: Ens agrada comentar aquestes notícies. Sí. N'he vist les imatges, és un tiramisú que ocupa tota una sala de l'Ajuntament de Chelsea. Són 400 metres quadrats, 440 metres quadrats de pastís. Per fer-lo s'han utilitzat, per exemple, 3.000 ous o 50.000 bescuits Savoiardi, que, perquè ens entenguem, són melindros. Són aquests melindros que es posen a la base o per separar les diferents capes de mascarpone.
1: Sí. I tot això, els italians ho han anat a fer a Londres?
2: S'ha fet a Londres, però sota la direcció d'un xef italià que es diu Mirko Ricci, que ja havia batut aquest rècord l'any 2017, però li havien arrabassat. Per poder-lo elaborar, ha necessitat la col·laboració de desenes de voluntaris, perquè el tiramisú s'havia de fer in situ per poder ser validat.
1: I a tot això, el rei Carles III, Charles, i a què el convidem?
2: Doncs a tiramisú. Vull dir que se'n mengi un trosset com a mínim, una quarta part del tiramisú.
1: 100 metres.
2: 100 metres quadrats de tiramisú.
1: Sí, sí. Doncs ja els tenim a tots. El rei, la reina, que és la Cristina Caparrós, i uns altres reis, Pau Santamaria i Ferran Adrià. I la Dolors, que ja ve, va.
2: Una altra reina.
6: Ben trobats. Som-hi, us canto. Mira. Avui us he preparat un assortiment d'embotits de mar que fem amb carn d'armadora. Una amanida de favetes amb escriptor gironí i un guisat de fesols de beseit amb cansalada de crític gastronòmic. I com a plat fort, us podem oferir una sopa de lletres de gastrònom, uns fideus a la cassola amb costella de mestre o bé un antropòleg rostit que servim amb patates del bufet. Que és més de gust.
1: Ai.
2: Mira, com que aquesta setmana hem celebrat la Setmana de la Llengua, doncs la sopa de lletres.
1: Ah, I plou, també. Aquest cap de setmana ens ha vingut la pluja i el fred de repent. Sí. També, sopa, sopa. Doncs sopa va. De lletres.
6: Fantàstic. De seguida surt la sopa de lletres amb brou de gastrònom. A les nostres xarxes socials hi pengem les fotografies de les nostres matèries primeres. Els plats, directament, ens els crespim. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Un restaurant caníbal a Berlín, amb Paula Molés. A Catalunya Ràdio.
1: Cristina Caparrós, armadora de la Barceloneta. Molt bon dia i ben tornada, Cristina.
5: Bon dia, com esteu?
1: Molt bé, molt bé. Diumenge, una del migdia, sí. És bona hora.
5: Sí, tant.
1: Per trobar-nos. I benvingut també a la taula del caníbal, Toni Massanés, director de la Fundació Alícia. Què
7: bon
1: tal,
7: dia,
1: Toni?
7: Bon dia, molt bé. Tot content bé? Content sempre. Amb vosaltres, content sempre.
1: Fantàstic. Escolta, prepareu-vos, perquè això no ho solem fer, però avui ara jugarem una miqueta, competirem una miqueta.

0: I això de competir una miqueta, de jugar una mica, us ho dic perquè aquests dies segur que ho heu estat escoltant, estem celebrant la Setmana de la Llengua a 3CAT, de la llengua catalana, i el restaurant Caníbal ens hi volíem sumar, a aquesta iniciativa que acaba justament avui, diumenge, amb un tàper de paraules gastro. Mira, ja l'haguéssim pogut buscar de ser o de vidre. És un tàper de plàstic, en aquest cas. I aquí dins hi ha paraules, eh? Veus? Les veieu?
1: Sí. Ai, ai, ai.
0: Clar, algú dirà, ai, i per què no dius carmanyola? No, també podria dir, però totes dues paraules són correctes, val a dir, eh? Tàper i carmanyola, totes dues. No. El joc és senzill, eh? A veure, tampoc anem a fer ara aquí una cosa... Però en aquest tàper, ho hem dit, tenim 10 paperets, 10 paraules, que nosaltres les hem triat per què, no? Amb quin criteri? Doncs perquè ens han semblat boniques, sorprenents, interessants, i llavors, si us sembla, no sé, podem fer un parell de rondes, així n'anem descobrint alguna, sí. I agafeu un paperet i ho comentem, o intenteu, diguéssim, definir aquesta paraula. Qui vol començar? Mira, mira, el Toni ja diu, Cristina, tu. Cristina, quina paraula t'ha tocat?
2: Doncs no, és una paraula composta,
0: sí,
2: que comença per les dues per la mateixa lletra.
0: Ahà.
2: I és més aviat una acció, no? De dir, quan cuinem, moltes vegades la truita o algunes altres coses similars a la truita o així, o inclús uns pistos o així, li hem de fer aquesta acció perquè de l'altra banda... Doncs,
0: o sigui, ens està fent el joc a nosaltres. Sí. O sigui, ho estàs definint perquè nosaltres la idea era que tu llegeixis la paraula i ho intentem definir. Però escolta,
3: ja
0: ho has fet. Què diries que és, Toni?
3: Volta i volta,
0: és boníssim que hagi passat això. Mm. És una expressió incorrecta, que no podem dir en català, i que hem de dir tomba i tomba. Tomba i tomba. Sí, sí.
2: Va, ja n'hem après una.
0: Ja n'hem après una, va. Toni, vinga, una altra. Jo m'agradaria que sortís molt una, que m'agrada molt, que he après. Si no, ja us la diré. A veure, què t'ha tocat?
3: Ganyip.
0: Aquesta, era aquesta. Què és un ganyip?
3: Què és un ganyip?
0: Jo tinc la definició aquí i llavors...
3: Picar alguna coseta.
0: Ah, exacte.
3: Ai, que no és un ganyim. Que sí, no són ganyims, eh? Que és una altra cosa del teu...
2: Ganyip, sí.
3: Del teu món, el ganyip. De la ganya i totes aquestes coses. No, ganyip. Picar alguna cosa.
0: Exacte. Ganyip, definició. Menjada lleugera, consistent especialment en frita seca, galetes... és a dir, per exemple, ens aturarem a fer un ganyip en aquesta fageda, no? Som d'excursió i agafem, no?, un grapat de fruits secs, doncs això és un ganyip.
3: El cara, que ho diem malament, paraula. Com abans jo he dit l'altre, en diríem snacking.
0: Un snack. Va, voleu fer segona ronda o no? Sí, va, Cristina,
2: Vinga, va, que ara ho faré.
0: Una altra. Què diu aquí en el paperet?
2: Bresa.
0: Bresa.
3: Jo ho vaig estudiar.
0: És llenguatge de cuiner,
3: sí,
0: aquest, bresa. Què és la bresa, Toni?
3: La bresa és les verdures tallades que acompanyen les carns quan es fan un fons, etc. O sigui, el que se'n diu la guarnició aromàtica. O sigui, pastanaga, àpid, porro... Bueno, pot variar una mica, però bàsicament aquestes són les clàssiques ceba, tallades no gaire petites, a daus, i que després se fan sobregir. Diguéssim, una mica seria... mutatus mutandi, diguéssim, el sofregit a la francesa de l'alta cuina.
0: Ja, i tant, sí, el no, ja ho has descrit superbé. Conjunt de verdures tallades a trossos, bresa. Hi havia una molt maca que no ens ha sortit, que és l'aquafaba.
3: Sí.
0: Que l'aquafaba és aquesta aigua...
3: L'aigua de cigrons.
0: Cigrons, exacte, d'haver cuit els cigrons.
3: Que té molta proteïna i ara està de moda per muntar coses
2: amb això. Em sento una mala catalana.
3: Doncs t'he de dir que... A mi t'agrada... No sé, per què ara diem aquafabra, si no podem dir aigua de coure els llegums, que és el que havíem dit sempre. Ja està, ara ho fa tothom, però...
0: Sí.
3: Està bé, eh? L'important és parlar-ne...
0: Parlar-la.
3: Sí. I després parlar-la bé, però per aquest ordre, eh? Primer parlar-la.
4: Caviar i llenties, amb Toni Massanès.
0: Bé, i fetes totes les correccions, per cert, que hem de dir saltar i no saltejar, perquè jo saltejar la faig anar amunt i avall, però la correcció diria saltar. Bé, comencem ara pròpiament dit ja amb aquest caviar i llenties de Toni Massanés, ja ho sabeu, aquesta parada on volem sentir el Toni reflexionar avui al voltant de, podríem dir, consum, no, Toni? Consum involuntari de microplàstics, gairebé, una paraula microplàstic que gairebé hauria de ser paraula de l'any, perquè mira que l'anem repetint fins a l'avorriment. Sembla que ens persegueixen els microplàstics amb aquesta paradoxa que són invisibles no? I que els trobem a tot arreu. Abans que res, Toni, no sé si hauríem d'explicar exactament què és un microplàstic.
3: Doncs jo crec que poder és de les poques coses que no cal que expliquem.
0: No? A veure,
3: perquè no s'entén, diguéssim, que són partícules tan petites dels plàstics, que són tan petites que arriben a passar, no, per membranes biològiques, diguéssim, tant nostres com d'aquelles coses que mengem i que després es troben a dintre dels cossos, tant d'això dels animals que ens podem menjar, com de nosaltres mateixos, i que ens entren, diguéssim, pel que mengem, però no només pel que mengem, també perquè el que estem en contacte, pels cosmètics, per totes aquestes coses. Per tant, estaríem parlant d'això, de plàstics molt, molt, molt, molt, molt petits, tan petits, diguéssim, que poden entrar dintre el cos, i el cos se'ns van acumulant. L'evidència científica comença a veure això, que hi són i que poden actuar, diguéssim, o que ens poden afectar de diferents maneres, no? que ens poden afectar l'estrès oxidatiu, que ens inflamen, no? Això que ara veiem que ens...
0: Ui, gran paraula,
3: Sí,
0: no?
3: que acaba, diguéssim, d'alguna manera malentint-nos lentament. O sigui, encara no sabem moltes coses, però el principi de prevenció diu, compte, no?, que això està passant. I això és, deixa'm dir, i això és un problema. Perquè per un cantó ens alarmem, no? Per altre cantó, la presència de plàstics és tan extensa, podem fer coses per evitar-ne alguns, però dir, no, és que m'agafa la psicosi, diguéssim, no? I vull evitar-los tots, doncs això realment és complicat, i per tant hem d'entendre que això són coses d'acumulació, etc, no?
0: És per això que avui també volíem treure el tema amb tu, perquè sempre anem allò que diem a l'evidència científica, però bé, a veure què podem fer nosaltres.

0: ja ho hem dit, eh? Que no cunda... Que no... El pànic... El pànic, deixem-lo d'un costat. Sí. Però què podem fer per reduir aquesta exposició a aquests microplàstics, nanoplàstics, oi?
1: Sí. Evitem consumir molts aliments i productes envasats, amb molts plàstics, i prioritzem els productes frescos i no empaquetats.
0: Exacte.
1: Per tots, però també, evidentment, per això. I bevem aigua de l'aixeta, filtrada, si voleu.
0: Mira,
1: no?
0: Això però, de les coses que més orgullosa n'estic de fa uns mesos que ho he incorporat a la meva vida.
1: I a més, escolta, i a més que sigui bona i que sigui... que ho ha de ser. Prioritzem el vidre, davant de...
0: D'altres
1: més, com llaunes, que també porten plàstic com a recobriment i totes aquestes coses. Però la tapa, bueno, això, insisteixo, no ens tornem bojos, diguéssim, però coses que podem fer. No escalfem aliments amb plàstics, podem fer-ho amb vidre. Fins i tot el microones, podem fer-ho amb vidre. És veritat que, insisteixo, un cop més, no tots són iguals i n'hi ha que passen proves, etcètera, etcètera. Però, per tant, hi ha silicones, d'això, però... No comprem, diguéssim, a les botigues barates sinó que mirem que portin tots els logos. Ara, és veritat que... I això passa sempre amb l'alimentació. Hem d'entendre que la ciència, la majoria de les coses no la sap. Però tenim en compte totes aquestes coses i siguem conscients de cada cop, de com menys contribuïm nosaltres a augmentar el plàstic total del món, millor estarem nosaltres, els nostres fills, etc etc.
0: Fantàstic, doncs fet el caviar, ja tenim el caviar, anem a les llenties.

0: I les llenties vol dir, doncs, això, el menjar del dia a dia, això que anem fent anys i panys, encara que les temporades canvien, sempre ho diem, amunt i avall, perquè canvia el clima, i llavors hi ha coses que a vegades ens destaroten també, però bé, som a principis de maig, som a la primavera, encara ens queda primavera per estona, Toni, i, per exemple, doncs, si anem a plaça, o allà on sigui que comprem, fruita, que encara estic menjant alguna cosa de mandarines i taronges, jo, però ja sé que això està a les acaballes, absolutament.
1: Jo les últimes ja...
0: Però és que no són les meves.
1: Ah.
0: Clar.
1: Però sí. No, sí, sí, em menjo, però ja no és el mateix.
2: Ja, no és amb aquell gust,
0: ja estem acabant. Sí. Però què més tenim, llavors,
1: Toni? Tenim maduixes d'aquí, que són molt bones, que sí, que diguéssim, en un temps passat, diguéssim, ara serien primerenques,
0: Perquè les ja,
1: però que, com que estem acostumats a que hem fet maduixes molt abans i que les conreuem més al sud i totes aquestes coses, ara ja fa temps que veiem maduixots fa menys. Però en realitat ara ens toquen, són d'aquí, està molt bé, tenim les primeres nespres, que és allò que dura poc, és tan bo i s'ha d'aprofitar.
0: I alguna cosa deu haver passat, no sé si al nespre li va molt bé l'aigua, que ha sigut un any especialment plujós, extraordinaris, boníssims, doncs vaig tenir un dia de sort, llavors.
1: Molt bé. I aviat vindran les cireres, que també són d'aquestes coses de la il·lusió, no? Aquests regals que ens fa això, la temporada. Però les primeres que arribaran sabrem que seran molt cares i no seran prou bones. També no hem de tenir...
0: Esperar.
1: 15 dies més i llavors arribaran aquelles que són molt bones i que, a més, seran molt més econòmiques. Jo dic, per quan ens queixem, cosa que és mentida, de que la fruita és
0: cara. Esperem una miqueta. Mira, avui ho farem diferent. Ara fem les hortalisses, va. Però peix, Cristina. Què trobem a plaça de peix fresa de temporada d'aquí?
2: És com ara explosió de primavera,
0: sí,
2: no? Ja
0: oi?
2: Entrem en aquest punt en què tenim aquest peix blau boníssim, veiem doncs, espècies que hem estat dient no, encara no, doncs ara comença i tal. Jo encara uns dies amb barques parades, perquè a Barcelona encara estem uns dies de veda, parant per deixar créixer aquestes espècies, però estem veient Sant Peres, estem veient lluços, bròtoles, maires, molleres, cintetes. Entrem ara en aquest moment en què estem retrobant la canana, que n'hem tingut poqueta aquest any, però sobretot la sípia, el pop blanc, i el de sempre sí que en tenim, el rap. A mi, especial il·lusió aquests dies, que m'agrada molt el Sant Pere, és una festa. Quan entra a casa és sempre una festa i és records d'antics, records de menjar amb avis, amb pares, records de... Bueno, és brutal. Passem al peix blau, que ara ja...
0: L'estrella, sí, que estàvem esperant,
2: De fet, aquest any el sonso ens està donant molt mal de cap, perquè bueno, està controlant molt què està passant amb el sonso, però ara podem trobar-ne una miqueta, molta força als nostres pescadors i les pescadores del sonso. Esperem que aquestes pluges i que aquest estiu ens tracti les temperatures bé per poder tenir molt sonso l'any que ve. Sardines i seitons ja comencen. No, ara estem en aquest moment que a vegades és una mica petit, a vegades una mica gran, però té un gust excepcional. Albacoretes, i comencem amb les tonyinetes, que en vam parlar l'any passat, diria, i entrem amb el món de doncs, temporada de musclos, de canyuts, de tallarines, d'ostres, dels nostres deltes i de la nostra cuicultura feta així amb molta cura i amb molta artesania. Per tant, ara és explosió, no?
0: Ara, un moment fantàstic. A veure, Toni, hortalisses ens queden encara i verdures.
1: Comença una època de menjar pastanagues, que és una d'aquestes coses que jo faig molt, quan tinc...
0: L'esnac, el ganyip.
1: Estic treballant, és que ja es costa l'hora de dinar i encara és d'això, doncs una pastanaga crua, que està molt bé, que és molt... diguéssim que distreu molt, La gana, a part que, evidentment, és molt bona. I també trobem les primeres patates primerenques i encara tenim aquestes coses que podem combinar de faves, pèsols, no, bledes, espinacs, alls tendres, que són una d'aquestes coses que dius... són aquestes coses que fan la diferència. Una mica pensava en el gall de Sant Pere, no? Que dius, és per coneixedors. No? O sigui, quan dones un gall de Sant Pere és amb algú que ja el valora, no? que té un coneixement una mica més amunt i en canvi no ve per preu, això, no? Sinó ve per saber-ho gaudir. Doncs, per exemple, l'all tendre és d'aquestes coses. Una casa on a veure que tingui all tendre, dius, aquí menja bé. Aquí hi ha un... Perquè no... Evidentment, pel que val, sal, sí, sí. I saben el que és. També ceba tendra, que amb les faves i amb menta pots fer unes amanides brutals, enciams, les últimes carxofes, espàrrecs encara, raba, remolatge i això, per aquesta frescor, diguéssim, d'aquestes amanides amb all tendre, ceba tendra i totes aquests... aquestes verdors primaverals, doncs, julivert i menta.
0: Ah, bé, deixem pel final una cosa que sempre que arriba la temporada, aquí estic jo per dir, oh, quina meravella, com ho trobo a faltar, que són els pèsols fins, els tirabecs, estirabecs, ho podem dir de totes aquestes...

0: preguntat si això és un producte habitual, si n'hi ha gaire demanda i si se'n produeix molt a Catalunya, molt o poc, perquè el que ens ha passat, el que m'ha passat a mi, companys de redacció, que em venien fins i tot a preguntar què passa amb els pèsols fins que tots els que veig venen del Marroc, oi? Doncs això li traslladàvem a ell i l'escoltem.
1: El cultiu del tirabec semblava que hagués desaparegut, tot i que nosaltres ja fa molts anys que en plantem i en collim. El que passa que segurament la restauració l'ha posat més de moda i per això en venen d'altres llocs del món, perquè aquí ja no queda pagesia i el cultiu del tirabec és molt artesanal. I com que la temporada pot ser que sigui curta, a molts restaurants veieu tirabecs durant tot l'any. No pot ser, la restauració s'ha de responsabilitzar i preguntar d'on ve cada producte i cuinar amb productes de temporada. Nosaltres tenim la sort de formar part de la comunitat Slow Food i des de la nostra parada del Mercat de la Concepció, verdures i fruits molins, distribuïm a diversos restaurants que valoren la nostra feina i la nostra artesania.
2: És allò que dèiem de... És allò que dèiem de la il·lusió de que et vinguin les coses de temporada, que vingui i que passi, no?
0: Sí,
2: I que
0: quan
2: es vagi,
0: és tan curta.
2: Clar, i que es vagi canviant. Jo trobo que precisament aquestes cartes estandaritzades i aquest oblidar, perquè ho hem oblidat molt, l'allunyar-nos d'allà on neixen els nostres menjar, i ho hem dit, això, Claude Fischler, la aculturació alimentària i totes aquestes coses, sociòlegs ja ho han estudiat fa temps, però fa que això, que ens pensem que les coses són tot l'any, perquè apareixen les lletges del súper i totes aquestes coses, i això no només és bo això, pel planeta, pels pagesos, per l'entorn, pel nostre sistema alimentari, és això, és que també ens fa perdre aquesta il·lusió de quan arriben els primers, no? quan tenim en el seu millor moment, en saó, que diem en català, aquestes coses.
0: I això que deia el Lluís, que és tan artesanal i no que ja gairebé no queda gent que faci pèsols fins, no?
3: A casa meva no se n'han arribat a taula, sempre acaben, se'ls mengen abans.
0: Sí, no? Abans sí. De fer la truita. És que de totes maneres són bons. Des d'aquí queda feta, com cada any quan és temporada, la nostra lluança al tirabec.
2: Aquí es nota la directora i els seus... No, i els seus biaixos.
0: I els besos, sí. Tots els biaixos fossin així, oi? I moltes gràcies, a Lluís Fises, de la finca agroecològica Can Fises, a Molins de Rei, al Baix Llobregat. Moltes gràcies, Toni, també. Ha quedat feta la lluança del gall de Sant Pere, els alls tendres i els pèsols fins. I va, pugem a la barca de la Cristina Caparrós.
3: Salut.
4: La barca de la Cristina Caparrós.
0: I amb el Toni Massanés disposats a aprendre coses sobre el món de la pesca, perquè això també és una cosa inacabable, perquè és un desconeixement força impressionant, Moment, com dèiem, de pujar a la barca de la Cristina Caparrós, dona de la mar, armadora de la Barceloneta, per parlar d'un tema una mica desconegut per molts, però que cada vegada és més habitual, se'n parla més, que són els embotits de peix. Parlem molt dels embotits, òbviament, animals, sobretot del porc, però per què no fer-ho amb el peix? Justament fa unes setmanes a la Fira Alimentària, oi, Cristina, vam poder conèixer una mica el tema gràcies a la gent de Physiology Food, que és una iniciativa que impulsa aquesta xarcuteria del mar amb embotits 100% de peix, i, de fet, també premiats a la Fira, una mica amb innovació, però què hem d'entendre per embotits de peix? Cristina, com ho voldríem definir, això?
3: Clar, aviam, estem tots d'acord aquí que del porc aprofitem tot, i en canvi quan pensem en el peix, la tendència actual normalment és més anar al filet i oblidar-nos de tota la resta, i en canvi no pensem en l'embotit de peix com una alternativa, no? Clar, què vol dir estrictament la part de l'embotit del peix? Pues al cap i la fi és una elaboració, no?, d'agafar aquesta polpa de peix o parts de peixos, els barregem amb altres ingredients i els hi apliquem algun procediment fisicoquímic. No? Això és la definició així com la xota, diguéssim, sí, la més tècnica. Al cap i a la fi és el que s'ha fet durant molt de temps, no?, per anar a acabar els aprofitaments. És a dir, quan tenim molt peix de cop i no tenim com conservar-lo, no teníem el fred, buscàvem maneres d'aprofitar aquest peix. En el cas del peix, jo crec que a diferència del porc, la gran clau una mica és que el peix té molta aigua, és molt perible i té moltes dificultats. I conèixer aquests processos és potser més...

0: més, més difícil o hi ha que parar una atenció diferent, no vull dir que no sigui difícil el del porc, mm-hmm. però sí que potser...
1: Té més risc.
0: Sí, no? A peu de moll, a peu de barca, es tirava més cap a assecats, cap a salats, és un bullidet sí que es podia fer, salpebrar, utilitzar coses, un procediment així. En canvi, per fer l'embotit sí que necessitàvem com una tècnica més elaborada. Mm-hmm. Tot i així, a l'antiguitat, i això el Toni ens ho explicarà millor, sempre s'havien utilitzat aquestes restes, doncs, els gàrums per amplificar els sabors, i s'havien utilitzat maneres d'utilitzar aquestes restes i fer-les potser no uns embotits com els coneixem ara, però sí que generant respostes per...
1: Aquest excedent, no? En aquest cas, les espines...
2: Per guardar-los, amb el qual hi havia això, curats, salats i fermentats.
0: Exacte.
2: Ens sembla que ara tot és nou, diguéssim, i
0: de fet, a l'escala, quan el que ens explicaven les pescadores allà era que era un port com que a nivell de navegació, quan entrava el mal temps, era difícil entrar i sortir del port, i moltes vegades es trobaven amb una carregada molt gran de peix blau, i què en feien? Doncs d'aquí comença l'anxova de l'escala, aquests procediments, perquè no podíem moure's per mar, no podíem fer sortir les embarcacions fins que no amainés el temporal, i van desenvolupar totes aquestes tècniques més del salat. Mm-hmm. No? Però bueno, a la part de la xarcuteria del mar sí que és un pas punt més endavant, no? Diguéssim, més d'innovació, més elaborat, més recent, i amb una mirada com més vinculada a la gastronomia, diguéssim.
1: Mm-hmm. I a les barques de pescadors sempre ha estat present tot això, eh? Les formes de conservar el peix, no és cap novetat, diguéssim, eh?
0: No,
2: les arengades, una cosa molt nostra, deixeu-me dir.
0: De fet, al contrari.
2: Les arengades, que no són arengs, sinó que són sardines arengades, diguéssim, per conservar les d'El Civil, les sardines de casco, el País Valencià... O sigui, és molt de la Corona d'Aragó.
1: Molt.
2: I això ha desaparegut
1: encara...
2: molt, i estic segur... Sempre
1: allà no,
2: que... Que allà menys, allà no, és veritat, allà menys.
1: Sí.
2: Aquí, molt ràpidament, ha desaparegut. S'ha reduït molt, diguéssim, no? I estic segur que si es fes un estudi sobre els probiòtics, per tant, els fermentats de microorganismes bons que portaven, etcètera, per la nostra microbiota, per el que dèiem, tant segur que trobaríem coses interessants.
0: De fet, animem, no?, que es facin aquests estudis per tornar una mica al que dèiem, no?, al moll, a la barca, sempre hi ha hagut ventilació, sempre hi ha hagut sol... Era molt habitual que per consum propi es pelés una moixina, salpebrés, s'hi posés un filet, i durant la navegació es deixava allà
1: penjada,
0: no? Ventilava, no es podria, que això era molt important, i llavors no s'havien de reproduir aquests paràmetres, que ara quan ho volem reproduir en un obrador hem de veure aquesta humitat, aquesta pressió, la temperatura, i com assequem aquests productes, però la barca no calia. I, de fet, a mi, a casa meva, encara ara, és molt, molt habitual que... era el ganyip,
1: no? Un ganyip, sí.
0: El meu pare, quan té moixines, quan té gatets, quan té un barat... el seca i llavors tant el posa sobre una amanida, però abans, mentre la meva mare cuina, és molt habitual, navalla en mà i anar tallant. I ell va menjant, i llavors sense la meva mare, cuidado que amb la sal, però anem passant tots els altres i li anem agafant la meva germana i jo i els nens.
1: Però anem a descobrir els que la Cristina i una servidora vam descobrir a la Fira Alimentària, que és l'agenda Physiology Foods, aquest projecte encapçalat pels cuiners italians. Són parella a la cuina i fora de la cuina, la Juliana Gabriele i el Ricardo Radice, que Physiology, per cert, és un restaurant amb una estrella
2: que
1: Michelin.
2: Que és molt bo que fan aquesta cosa. Perquè a Itàlia hi ha molta tradició, també. I ells, que són italiano-catalans. Vull dir, perquè són molt macos i ho fan molt bé.
1: I ara amb aquest projecte de portar-ho a les cases, que ho puguem tastar tots. Podem explicar a Cristina del projecte de Physiology el que ens interessa més, que és aquests embotits portats a casa, que puguem,
0: doncs estan fent, estan fent una feina molt interessant, molt innovadora, des d'una cuina molt, molt cuca però petitona, no?, per tota la feina que estan fent. Ens estan proposant pernils, llonganisses, xorissos, botifarres, sobrassades, mortadeles, vam poder provar un munt de coses del dia d'alimentari, com que tenen una base de recepta oberta, és a dir, que hi ha molts dels embotits que no sempre dependran de la mateixa tipologia de peix o amb les mateixes proporcions, que aconsegueixen reduir fins a un 3% el malbaratament, que recordem que en els restaurants que treballen amb peixos ronda més del 50%, normalment més del 60% del malbaratament, però sobretot estan tenint aquesta mirada una mica d'arribar allà on el peix normalment no arriba, és a dir, doncs poder fer doncs, un snack de peix, un entrepà de peix, una carbonara de peix, un ganyip. Però, bueno, una carbonara no és un ganyip.
1: No, però podríem tenir sí,
0: alternatives d'això. Els més petits, potser els que no poden mastegar tan bé, no? aquests pernils. També ens parlaven del mercat halal. Sempre intentant fer doncs, aquests paquetets de 100 grams amb un packaging molt bonic.
1: Envasats al buit?
0: Sí, envasats al buit. Que ens permeten des de me'n vaig a sopar i no sé què portar, vaig a portar una cosa diferent, que segur que les cases no tenen, fins a ho posem en un entrepà i així, com que fa un parell de dies, m'agradaria un parell de dies i no un parell de mesos, no mengem peix a casa, doncs mengen els nanos, mengen una miqueta de peix. Però bé.
1: Sí, nosaltres a Alimentària vam poder parlar amb els dos, però ara escoltarem a la Juliana Gabriele, que ens explica una mica, no, Cristina, l'experiència, per exemple, en un mercat on van donar a tastar els seus productes i a un públic exigent, perquè són els nens que diuen sempre les veritats, no ho oblidem, que és el mercat de Sabadell.
3: Justament, en el mercat de Sabadell hem fet provar amb uns nens que portaven 8 anys, més o menys, i han convençut els pares a comprar també, i havien provat, curiosament, per exemple, el que més li havia agradat era el paté de campanya, el pa de fetge, que està fet de fetge de rap, algo molt sorprenent. Clarament, els xoriços, el fuet sí, perquè és algo més reconeixible, però sí que agrada molt, molt. Sí que, per exemple, a la gent una miqueta més major, potser que li costi el concepte, però després, quan lo prova, és com, bueno, no sé què estic menjant, però molt bo.
1: Jo estic amb els nens, perquè de tot el que vaig tastar, penso que vam coincidir que aquest paté de fetge de rap era realment, realment molt bo, i el que passa, oi, Cristina, expliquem-ho això, que clar, el marc mental és de carn. Oi, això és xoriço, llavors, clar, tu tastes el xoriço amb el marc mental i has de fer un
0: Alimentària quec. Era també un lloc on molta gent del món de la carn ho va anar a tastar, molta gent del món del peix, gent del món de la gastronomia, i jo, amigues meves que són més del món de la carn, em deien, pues a mi no em va agradar. Clar, des del meu punt de vista, jo que menjaria peix tot el dia, diguéssim, jo a mi no buscava un sucedani, és a dir, no pretenc buscar un xoriço o una llonganissa que tingui gust, llavors, perquè clar, si vas a buscar això, realment, sí, notes un regust que no hauria de ser-hi, un final de boca que no t'agrada... Clar, jo crec que si vas amb una idea molt preconcebuda de, és un embotit, i uai, és una llonganissa, goita, que és de peix, aquí et pot desorientar una mica.
1: La Juliana, per cert, a Gabriele també li van preguntar de fisiologia. Exemples pràctics de plats amb embotits de peix, perquè a banda de fer entrepans, que estan molt bé, o fer una degustació d'embotits, també els podem aplicar als fogons.
3: Nosaltres, per exemple, el que fem per al personal en el restaurant, per tot el team, una carbonara amb el que és el llard de l'ardo del peix espasa, i l'utilitzem com si fos la cansalada o el guanciale. Després, per exemple, hi ha el xoriço, que fem amb ous ferrats, el pastrami de salmó, que podem fer amb una torrada, la botifarrada o de tonyina també es podria fer planxada o menjar fresca amb un entrepà, i és algo molt versàtil, la veritat.
1: Prou, Juliana, prou, que tenim gana. Tenim molta gana.
0: El concepte, una mica, que ens deia la Juliana, així com per identificar, l'emperador, el peix espasa, era el porc del... i la tonyina o els túnits era més la vaca.
1: Exacte.
0: No? Aquest punt d'així.
1: Per acabar, un parell de llibres que ens volia recomanar i que justament fan molta referència a això, a entendre el peix, diguéssim, com un tot, i no llençar res.
0: Sí, de fet, és que no podem presentar embotits sense parlar d'aquests llibres. Que són els llibres del Josh Nealand.
1: Fantàstic.
0: Sí, que són espectaculars a nivells de contingut, perquè si busques molt, és a dir, si tècnicament vols aprofundir, hi és la informació, però també gràficament són molt visuals, són molt bonics, són molt fàcils, i si tens aquest punt més divulgatiu o de passar més per sobre, també serveixen molt. Llavors tenim el The Whole Fish Cookbook, el Take One Fish i el Fish Badgery, que a mi, jo sempre que m'han de fer un regal així, sempre demano un dels llibres.
1: Alguns d'ells traduïts, sí. Per cert, vull dir que aquí tenim els títols en anglès, sí, però sí que els tenim en català, em sembla que no, cosa que hem de demanar, però sí, fantàstics aquests llibres.
0: Doncs sí, doncs una mica estem, no?, amb moltes ganes d'aquests embotits, això sí que fent una mica l'apunt de veiem d'on surt aquest peix i fem que no perdem la sostenibilitat, no?, i l'origen dels peixos que van dins d'aquests embotits, no? Perquè si no ens val una miqueta, no?
1: Cristina Caparrós, armadora de la Barceloneta, moltíssimes gràcies.
0: Vinga,
1: com sempre.
0: Propera.
1: Ens veiem, i tant. I Toni Massanés, director de la Fundació Alícia. Un plaer escoltar-te i aprendre coses, també.
2: Aprendre de vosaltres sempre.
1: Una abraçada, i va, ara temps per descobrir què ha sentit aquesta setmana el Salvador García Arbós a la sala del restaurant.
4: Vaig veure molta gent fent llengots. No eren selfies de gent imitant la icona de The Rolling Stones o imitant la gràcia d'Einstein. Li van començar a fer llengots perquè se'n va anar quan li van cantar un menú sencer a base de llengües. El menú poliglota va començar amb dos paltrucs, un de sang i un de fetge, farcits amb una llenga de porc cadascun. Després van arribar un plat de carn de perol amb més llenga que cor i ronyons. El tercer plat van ser llengues d'ànec agredolces. Els dos plats finals van ser llengua de vaca, una en tàperes, a la marquesa, i l'altra en bolets, que van ser llengues de bou per fer una picada d'ullet al conjunt. Per rematar-ho, un plat de crema per acompanyar-la, en comptes de carquinyolis, llengues de gat. I per què un menú de llengua? La convocatòria del sopar deia: 6 segles abans de Crist, l'esclau Isop, o Esop, rondellista i autor de les fabuloses faules, va escriure que la llengua és la millor carn, perquè és l'òrgan que ens permet transmetre el saber, debatre les lleis o declarar l'amor. I al mateix temps és la pitjor víscera, perquè es pot fer servir per mentir, enganyar, difamar i declarar la guerra. La llengua és essencial per menjar, per saber si el que mengem és bo o dolent, si ens agrada o no ens agrada, per empassar, i també per dir coses bones, per dir-ne de dolentes o per mossegar-nos-la per no ofendre. Ens ajuda a vocalitzar opinions. I ens indigna que ens vulguin tallar la llengua per criticar o explicar veritats. I, sobretot, indigna que no ens deixin fer servir la nostra llengua ni per menjar.
5: El català, una llengua oberta al món.
6: Una llengua que obre portes.
5: Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
7: Mejillones de roca calientes con picada de construida. Crunchy de almendra tierna y tomate hilo. Nueces con crema de nueces. Sesos de cordero con erizo y algas. Leche merengada, liquid de melocotón. Cocción roja, morphings. Etcètera.
5: Un restaurant caníbal a Berlín.
7: Etcètera.
5: Diumenge a la 1 del migdia.
7: Etcètera.
5: A Catalunya Ràdio.
7: Etcètera.
5: Amb Paula Molés.

0: I un cop al mes l'especialitat ens la porta el nostre crític gastronòmic, el senyor Filip Rigol. Filip, què tal? Molt bon dia, com estem?
1: Bon dia, molt bé.
0: Fantàstic, ara ens explicaràs, perquè el Filip el tenim lluny avui, està de viatge. A Filip Rigol sempre ho diem, podeu escoltar-lo aquí al restaurant Caníbal i també podeu llegir-lo al seu blog Observació Gastronòmica i també seguir-lo al seu Instagram. Sempre ens agrada dir, si ell ens ho permet, que és un dels crítics, si no el que més, més prestigiosos del país. Dèiem, Filip, que avui ets lluny, ets a la Franja, ets al Matarrany, en concret a la Font d'Alcalà, al poble de Calaceit, sí. Un petit poble de Terol, però permetem, mira, si m'ho permets, ja que estem concloent, diguéssim, aquesta celebració de la Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio, has sentit gaire català, Filip, per aquí, per la Franja?
1: Sí, n'he sentit força en un parell de dies, i sí, he comprovat que es parla molt més del que jo pensava. Ells es consideren aragonesos, bueno, no es pot generalitzar, i són aragonesos, i el que no volen sentir parlar, bueno, les persones amb qui he parlat, tampoc moltes, que el del xapurreau que li diuen i tant, no, ells consideren que parlen català i ja està. I és molt interessant aquestes cultures fronterisses, no?, a cavall entre dues cultures i a nivell gastronòmic també té una traducció una mica al plat, no?
0: Clar.
1: Sí, perquè una part de la despensa arriba del costat de marítim amb la gamba de Cambrils o l'anguila del Delta, que hi havia degustat plats d'aquests.
0: Sí.
1: I també està el famós ternasco d'Aragó, un producte glorificat a les cartes de per aquí, no? I he menjat un Wellington
0: de
1: ternasco, boníssim.
0: Que interessant. Tot això, òbviament, ha passat. Entrem ja pròpiament a la Font d'Alcalà, ja ho dèiem, en aquest petit poble, Calaceit de Terol. És un negoci, Filip, si no he investigat malament, que és del 1922, és a dir, és un lloc amb història, hi ha quatre generacions aquí darrere. El cuiner es diu Ignacio Alcalá, que és el que ara mateix està al capdavant. I digue'm, bueno, primer, la primera pregunta em té curiosida. Com és que has viatjat fins aquí? O sigui, com és que tenies aquesta pulsió, si és que és així, o necessitat, o il·lusió, vaja, de tastar el que fan aquí, no?, en aquest petit poble del Matarranya?
1: Doncs justament no era una pulsió meva, sinó una petita desconfiança. Bueno, mai se sap, no?, però aquest cuiner amb legès des de fa 20 anys, des que tinc el blog, va començar jove i es va formar a Barcelona, va treballar a Nechel, amb l'Albert Ventura com cap de cuina, va viure a Barcelona i va treballar molt restaurant a Barcelona. Total, em llegeix i volia, no s'atrevia, no sabia si calia o tal. Bueno, va insistir, bueno, una mica, només.
0: Una mica, no molt.
1: Perquè... Sí, perquè jo també estava encuriosit per conèixer també la regió, la comarca.
0: Mereix la visita, llavors,
1: I tant, o sigui, totalment. I al final vaig veure la carta, vaig veure que hi havia una part una mica dels clàssics, el fèsol de Beseit, que és una varietat de mongetes una mica com la mongeta de ganxet,
0: sí,
1: però potser una mica més ferma i més interessant en textura, bueno, diferent en textura i tal, però pot recordar que és com un icon de la zona. Hi havia plat de perdiu de la iaia, molt clàssica, el peu de porc i el ternasco famós que tastaré avui, d'una altra manera que en Wellington. I hi havia una part moderna que era del net, Ignacio, que realment m'ha sorprès i m'ha agradat moltíssim, la veritat. Molt bé executat, molt sensata, molt saborosa, perquè no pretenen res. Els agradaria que la Michelin es recordés d'ell per mencionar-lo només, no?
0: Ja. Una curiositat, aquests fesols de Beseit, que ara deies, que és aquesta mongeta, que resisteix aquí al Matarranya, un producte fetitxe de la zona. Com la serveix ell? Com la cuina? Com l'has menjat?
1: Simplement és bullida amb una sardina salada. És molt d'una època on no hi havia molts productes que arribava, potser, de pesca fresca, i és el típic de les cuines de l'interior, no? La sardina està una mica saladeta, la veritat, però la mongeta està boníssima. Un raig d'oli és molt, molt senzill, no? Mm-hmm. Però me l'ha volgut fer tastar i jo ho agraeixo perquè m'interessava molt tastar-la.
0: Doncs queda feta aquesta recomanació d'aquesta fonda d'Alcalà, al poble de Calaceit, aquest petit poble de Terol, al Matarranya, a la Franja. Gràcies, Filip Regol. Bon viatge de tornada i ens veiem a la propera, espero, aquí al restaurant Caníbal.
1: D'acord. Adéu.
0: Una abraçada. Adéu, adéu. I fins aquí el Caníbal d'avui. Moltes gràcies per venir i us esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la 1 del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Isma, Albert Castellví, Sílvia Andrés, Sílvia Comet, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
2: El tapem i afegirem una mica d'aigua, Santi, no?
3: Una miqueta d'aigua. La cuina no és una ciència exacta. I després jo dic sempre que no es cuina amb receptes. Nosaltres no tenim fórmules. En funció dels bolets que hi poses, tu mateix et composes la recepta, no?

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Anna Alfonso. L'OPEP augmentarà la producció de petroli en 188.000 barrils diaris a partir del juny, però no es preveu que això tingui un gran impacte en el preu. Es tracta d'un moviment simbòlic acordat per l'Organització dels Països Exportadors de Petroli durant la primera reunió sense els Emirats Àrabs Units, que la setmana passada van sortir voluntàriament de l'aliança. L'abastiment real de petroli depèn encara de l'evolució del bloqueig de l'estret d'Hormuz, que sí que impacta directament en el preu del cru. En declaracions a Catalunya Ràdio, l'editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, John Sindreu, preveu que el preu no baixarà considerablement fins al final de la guerra a l'Iran.
2: Ves que quan s'acabi la guerra i veient que els Emirats han sortit i començaran a treure petroli com a bojos, no comenci tothom a treure petroli com a bojos i acabarem amb un petroli molt més barat que abans. Això no és segur, però és una possibilitat.
1: Més notícies, Carola Gil.
3: Els líders de la flotilla capturats per Israel en aigües internacionals continuen detinguts després que el jutge ha prorrogat la seva situació almenys fins demà. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous i la resta de l'expedició els va deixar a Creta. Els advocats denuncien que els han maltractat mentre la fiscalia assegura que tenen vincles amb Hamas sense haver-los acusat formalment.
1: Aquest dilluns es troben a Armènia els representants de mig centenar de països, membres de la Unió Europea i altres estats afins convidats per debatre el futur del continent. Ho faran enmig de les crítiques del president Donald Trump a l'OTAN i amb les tensions pels 4 anys de guerra a Ucraïna. Una avaria tècnica a l'avió oficial en què viatjava el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, cap a Armènia, l'ha obligat a fer un aterratge d'emergència a la capital turca, Ankara, on ha hagut de passar la nit.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona en l'incendi d'un habitatge a Vilanova i la Geltrú al Garraf. Els bombers van rebre l'avís del foc la matinada de diumenge i li van traslladar 3 dotacions. Van poder apagar les flames que ja havien cremat el mobiliari del menjador. Els equips sanitaris no van poder fer res per salvar la vida de la dona.
1: Buhos tanca l'edició d'aquest any del Festival Estrenes de Girona. La banda de Calafell està celebrant la seva gira per commemorar els 20 anys sobre els escenaris. Lleida va posar ahir el punt final als 4 dies de celebració de la Fira de Titelles. Malgrat l'amenaça de pluja, la 37a edició del certamen va mantenir la xifra dels 40.000 espectadors. Lleida, Alba Mor.
4: El públic va poder gaudir de l'art titellaire arreu de la ciutat, tot i que el gruix de la programació es va concentrar a l'eix comercial. Espectacles tan tradicionals com de grans dimensions van omplir espais com les places Sant Joan i Catedral. Oriol Ferres, el codirector de la fira.
5: Sempre és un neguit abans de començar la fira, no? Com respondrà el públic, com aniran els aforaments, i novament les places, els teatres han tingut una ocupació fantàstica, molt satisfets.
4: Durant 4 dies, la capital del Segrià va acollir 95 actuacions de 29 espectacles fets per 27 companyies.
1: Esports, el Barça encara no és campió de Lliga. La victòria del Madrid per 0-2 al camp de l'Espanyol manté la diferència en 11 punts a la Lliga masculina. Els blaugranes en tindran prou amb un empat al Clàssic diumenge que ve per ser campions.
3: Per la seva banda, el Barça s'ha classificat per a la seva 6a final de Champions femenina consecutiva, rècord absolut de la competició. Les blaugranes s'han imposat 4-2 al Bayern de Múnich amb un doblet d'Alexia i gols de Parayuelo i Payor. Les jugadores es citaran amb el Lió a la gran final de la Champions a Oslo el dissabte 23 de maig. Això en un dia en què Alexia amb els gols, amb 2 gols, s'ha enfilat fins als 232 gols i empata amb César Rodríguez en el segon lloc històric de golejadors. També ha reaparegut Aitana Bonmatí 5 mesos després de lesionar-se.
1: També en futbol aquest diumenge, Celta 3, Elx 1, Getafe 0, Rayo 2 i Betis 3, Oviedo 0. Aquest dilluns es tanca la jornada amb el Sevilla-Reial Societat. La victòria andalusa deixaria Girona i Espanyol a un partit del descens.
3: A la Lliga ACB de bàsquet, còmoda victòria del Barça 91-69 contra el Gran Canària. Això sí, sense Will Clyburn, que estarà a mínim 4 setmanes de baixa per un problema mèdic.
1: També aquest diumenge ha guanyat el Manresa, 104-102 al València, i queda ara a una victòria de la permanència. D'altra banda, l'Uni Girona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga en derrotar 89-63 al Leganés.
3: En motor, victòria de la tarragonina Paola Ramos a la segona cursa de la tercera prova del Mundial de Motociclisme celebrada a Hongria, mentre el Gran Premi de Miami de Fórmula 1 la victòria ha estat per Kimi Antonelli.
0: Fins aquí les notícies.
6: Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
7: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Els matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, uau, contenta.
6: Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
8: Som pura cafeïna.
9: Tot costa.
10: La temporada del 10.
11: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
12: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
13: 10 temporades ja.
14: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
6: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
14: Per molts anys i que en feu molts més.

Catalunya, té alguna oportunitat estratègica, com deies, en tot això, un hub de centre de dades. Hem sentit a parlar del núvol sobirà de

0: perfecte. Tercer, tenim un ecosistema tecnològic madur. I quart, tenim les universitats més punteres d'Europa. Per tant, els ingredients els tenim. L'aposta de l'administració crec que és valenta i és, com deies, facilitar la creació de nous data centers. Per què? Per què? I aquí ho lligarem al cloud sobirà que connectaves, o el núvol sobirà. És important, sí o no, que les dades crítiques dels nostres ciutadans estiguin al territori, el que es coneix com a sobirania digital, o que pertanyin a empreses d'altres continents. Home, jo sóc dels que penso que prefereixo que es controlin des del territori o, com a mínim, des de la Unió Europea. Per això, precisament, es crea el cloud sobirà. Què és un cloud sobirà? Bàsicament, és l'aposta que fa l'administració aquest 2026 per posar en marxa un servei que creï un núvol creat al territori i muntat al territori. És a dir, el que abans dèiem un centre de dades, vale, és un núvol, això se'l coneix com a núvol, s'ha de muntar al territori, a Catalunya, amb una inversió de més de 100 milions d'euros. I això el que permetrà, i això és important que ho entenguin els oients, és que les dades més crítiques dels ciutadans de Catalunya es quedin a Catalunya. Dades crítiques. Què vol dir dades crítiques? Home, dades personals, dades mèdiques, dades bancàries. Què preferim, que això es quedi aquí o que ho controlin, com fins ara, gegants nord-americans? Google, Amazon, Microsoft... Això vol dir que el cloud sobirà que es muntarà a Catalunya?
1: Perquè és que cal dir que els centres de dades és una nova arma estratègica. Per tant, també li hem d'explicar a la gent perquè com li afecta el benefici que les dades es quedin a casa nostra.
0: Clar, per exemple, la Xina i els Estats Units posen grandíssimes restriccions a empreses tecnològiques que no siguin del seu continent a muntar aquest tipus d'infraestructures. Per què? Perquè són estratègiques. I et poso un exemple. La llei americana té un apartat que es diu el Cloud Act i és que permet intervenir les dades d'un centre de dades, val? En circumstàncies molt concretes. Home, si fins ara les meves dades personals i dades que jo considero crítiques les gestiona una empresa americana i en qualsevol moment o en moments determinats hi pot accedir, home, doncs jo prefereixo que ho faci al meu país.
1: Molt bé, per tant, per acabar, com serà el món dels centres de dades d'aquí, per exemple, 10 anys?
0: M'encanta, perquè sempre em preguntes què passarà dintre de 10 anys.
1: Home, a veure, Bill Gates no diu que hem de pensar el futur i que sempre jo penso on serem d'aquí 10 anys.
0: Doncs et pujo l'aposta.
1: Ho hem de fer, això, Àlex?
0: Jo et diré d'aquí 5. Jo crec que d'aquí 5 els centres de dades seran igual o més importants que les centrals elèctriques, perquè al final les comunicacions i l'energia són el que domina el món.
1: Molt bé. Àlex Carballo, ho has explicat molt bé, sempre. Un luxe tenir-te a l'equip titular del Revolució 4.0.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Que meravellós que ningú hagi d'esperar un instant abans de començar a millorar el món. Anna Frank. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
3: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que...
1: Avui ens visita un oient il·lustre del Revolució. Ens consta que ens segueix des del primer dia i ja fa 10 temporades, i és d'aquells oients que és un luxe tenir. Va venir fa 3 anys a presentar-nos un llibre en què parlava d'una qüestió a la qual hi dedica moltes hores, la lluita contra el canvi climàtic i per tenir un planeta més sostenible. I com que teníem tantes ganes de tornar a conversar amb ell, li hem demanat que agafi l'AVE a Lleida i vingui a conversar una estona al Revolució.
4: Sóc tan feliç i cada cop que penso que existeixes tinc més ganes...
1: Miguel Luis La Peña, què tal? Com estàs?
5: Muy bien, muy contento, muy ilusionado y feliz. Feliz, feliz de estar aquí hoy.
1: Escolta, jo t'he de donar gairebé el premi al millor oient perquè portes molts anys que et segueixes,
5: Bueno, 10 anys, totes les temporades, no? Cada diumenge, no?, a l'estat de la nit, escoltar el Revolució, i al final també felicitats a vosaltres, no?, perquè és molt important, és tot un repte, no?, 10 anys d'un programa i aquesta evolució, d'aquesta transformació de l'àmbit empresarial, de l'àmbit de la tecnologia, de l'àmbit de la innovació, que sou referents.
1: Molt bé, què s'ha après, et diria? Amb tots aquests anys, amb què et quedaries del tot? Què s'ha après d'emprenedoria, de tecnologia, d'IA, hem parlat molt d'IA aquesta temporada, amb què diries que s'ha après? Què t'ha portat?
5: El que m'ha portat és descobrir cada programa les darreres megatendències amb l'àmbit tecnològic, amb l'àmbit de l'emprenedoria, tecnologia en l'àmbit de la innovació, no? I sobretot en exemples molt clars i molt palpables i en col·laboradors de molt prestigi, no? Recordo molt també el Ricard Castellet, no? Que és un referent, no?
1: El Ricard, el Jordi Pi, avui

0: Brutal Ricarda parla de salut, també. Escolta, el Miguel va ser alcalde de Fraga durant uns quants anys. Ara treballa a l'Ajuntament de Lleida amb responsabilitats en la promoció de la ciutat. Lleida té marge per créixer econòmicament, per rebre empreses, per impulsar projectes lligats a la tecnologia, no? També em diries?
1: Bueno, Lleida és la segona capital de Catalunya. Lleida és la segona ciutat, evidentment, després de Barcelona, evidentment, que més empreses tecnològiques té. I Lleida està en un moment clau de creixement econòmic, en un projecte de 6 milions de metres quadrats de sòl industrial, i des de fa pràcticament un mes s'ha desbloquejat l'espai d'innovació econòmica de Torreblanca, que això ens permetís fer un creixement molt important en tot aquest ADN que té Lleida i el seu espai econòmic comú, que és l'àmbit agroalimentari.
0: I tinc entès que sou pioners en reduir burocràcia, un tema que hem tocat molt a Revolució i que tu coneixes com a oient, no? Que la IA també permet, no?, reduir la burocràcia amb els ciutadans, Miguel, sí?
1: Bueno, Lleida és la primera ciutat de Catalunya, la primera ciutat d'Espanya, que ha aprovat una ordenança per unanimitat, això és molt important també, de que era projectes d'interès estratègic singular. Aquests projectes, amb un cert nivell d'inversió de construcció de metres quadrats industrials i també de contratació de personal, reduïm els projectes a les pies de llicències a la meitat. En el cas ha estat un projecte que fa 2-3 anys s'estaven donant a 9 mesos i ara l'hem reduït a 58 dies la llicència d'activitat. Per què? Perquè les administracions públiques, principalment la local, té que estar al costat dels que volen fer emprenedories, que volen fer projectes emprenedors, i el més important de tot és que captes i retens talent de Lleida i de la seva àrea d'influència.
0: I ara amb tu també parlem de sostenibilitat. El Miguel Luis La Peña és un oient seguidor del Revolució. A més, ens hem conegut per xarxes socials, perquè ens passa també amb els oients del Revolució que molts ens seguim, doncs, a través de LinkedIn, a través de Twitter, a través d'Instagram, i això permet posar-hi cara, no? I descobrir noves persones, no? Això també em diries, no? O sigui, quan escoltes la ràdio, Miguel, també descobreixes persones noves a les xarxes, no?
1: Això és persones compromeses, persones en propòsit, persones en valors, i això és el més important de tot, no? És una manera també de conèixer, desenvolupar i, en definitiva, generar xarxa, no? Que és el més important de tot.
0: Clar que sí. I l'altre eix amb tu, professional, és el compromís sostenibilitat. De fet, ets ambaixador, atenció, eh? Mira quin ull, és que tenim uns oients privilegiats tots sou, eh? Ambaixador europeu per al canvi climàtic des del 2023, no? Què implica aquesta responsabilitat?
1: Pues implica una responsabilitat de contribuir en la teva experiència, des de l'àmbit principalment, des de l'àmbit personal, en desenvolupar tots aquells valors de la pròpia Comissió de la Unió Europea en l'àmbit de la sostenibilitat, no? Bueno, aquesta setmana, a part del dia de Sant Jordi, que és un dia molt important per a nosaltres, també hem celebrat el Dia Mundial del Planeta, no? Per tant, ficar en valor aquelles accions per millorar, per contribuir el planeta, pensant en nosaltres, pensant en les futures generacions, perquè el canvi climàtic és una realitat, i la meva especialitat està molt orientat en tot el tema de l'economia circular, no? L'Agenda 2030, els ODS, però principalment l'economia circular. Com d'un residu podem generar un coproducte o subproducte i d'ahir generar una oportunitat. I llavors, clau, també és el paper del consumidor, no? Que té aquests valors, aquesta informació, principalment a través d'internet, de saber què producte compra o què empreses contribueixen més a l'àmbit de la sostenibilitat o el desenvolupament de minorar els efectes negatius del canvi climàtic.
0: Clar. Fa un temps vas escriure el llibre que, com explicava, vam presentar aquí, l'Agenda 2030, el gran desafiament del desenvolupament sostenible, i la sostenibilitat, doncs, continua sent una de les grans assignatures pendents, no? Jo crec que, a més, amb tot el que gasta la intel·ligència artificial, també el planeta serà un gran tema, l'altre dia que també vam explicar, hem anat a la Lluna i hem vist el nostre planeta, petit, hem de pensar més en aquest planeta.
1: Sí, i quin repte, no?, lo de la Lluna, la il·lusió que ens ha generat a tot, no?, en aquests moments complexos, no?, difícils de la geopolítica mundial, no?, en aquests líders que tenim tant a Rússia com als Estats Units i tal, i ha estat un repte que ens ha fet a tots més proper de la responsabilitat que tenim, no? És clau, el planeta, el compromís, l'educació, i després un aspecte que vosaltres sempre heu cuidat molt bé al programa és el talent, no? El talent de la part digital, però també el talent de la part de sostenibilitat.
0: Clar.
1: I per què jo vull treballar en una empresa? Jo puc elegir, o qualsevol. Avui en dia pot elegir que empresa treballa sempre i quan estigui alineada en els seus valors, el seu propòsit, la seva identitat i la manera també, que aquí és molt important, com reporta els temes de sostenibilitat des de l'àmbit també de la nova governança, Consell d'Administració, l'ètica i la transparència.
0: Clar que sí. A més, has escrit 4 llibres adreçats a alumnes de formació professional, sostenibilitat aplicada al sistema productiu, a la imatge personal, a sostenibilitat aplicada al tèxtil, a l'energia. Déu-n'hi-do, quina feina,
1: bueno, és un dels projectes més xulos que estem vivint. Tant jo, aquests llibres estan escrits també per mi, per Rosmer Rodríguez, que és un ambaixador europeu que també té, té el seu domicili a Portugal, i és un dels projectes més xulos que en la meva vida hem desenvolupat. Per molts motius. Primer, forma part també d'aquest propòsit d'ambaixador europeu pel Pacte Climàtic. Segon, pel repte de que aquests llibres és com s'estan formant el nostre futur del talent, els nostres joves, i sobretot també per ficar en valor també tots els elements de la sostenibilitat, dels criteris ESG, del tema del planeta, del tema també de l'economia circular, com tots diuen, i que es pugui aplicar a tots aquests cicles formatius, que és el repte que tenim també com a país, que és la formació professional del talent, en les diverses rames. I aquesta setmana també ha sortit el radar llibre també orientat a les instal·lacions tècniques i també al manteniment, no? Per tant, veiem que la sostenibilitat, igual que la digitalització, està a tots les àrees de l'àmbit de l'empresa, de l'àmbit de la formació, de l'àmbit també de la pròpia societat.
0: Molt bé. Com a societat, què podem millorar per aconseguir entre tots un món més sostenible? Sí?
1: Bueno, hem de millorar el compromís, no? El que vulgui fer aquests discursos totalment fora de xoc, no? De que el canvi climàtic no existeix, existeix. Hem viscut recentment, per desgràcia, una dana, temperatures que estem ara a l'abril totalment inusuals, el nivell del mar també, calentament climàtic és una realitat, pluges torrencials, no? Per tant, tenim que treballar en aquesta línia del dia a dia, tant com a empreses, com a administracions, com a ciutadà, de millorar. Reciclar, compromís, temes de consum i tots aquests àmbits.
0: Miguel Luis La Penya, oient del Revolució, un plaer rebre't avui al Revolució, molt contents que després de tantes temporades segueixis sent un oient fidel i esperem que siguin per moltes temporades més. Gràcies, de veritat, per la teva saviesa i per compartir-la amb nosaltres.
1: I tant que sí, estarem moltes més temporades i molt il·lusionat de formar part d'aquest projecte que és el Revolució 4.0.
0: Ai, gràcies, gràcies, que m'emociona, una abraçada.
1: Gràcies. Alors on dort.
2: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.

0: Atenció, oients, un robot supera el rècord del món humà de mitja marató en una cursa a Pequín. En un any, els robots humanoides han rebaixat el temps de la cursa en més de 2 hores. En parlem de seguida. Professor de Sal Esteban Mirall, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, encantat d'estar aquí. Moltíssimes gràcies.
0: A veure, qui corre més ràpid, el robot o tu?
1: El robot segur. Jo mitja marató amb una hora no la faig.
0: A mi també guanya. Explica'm aquesta notícia, que jo crec que hem estat mirant tots el vídeo. Aquest robot humanoide de color vermell que ha estat el primer a arribar a la meta a la segona mitja marató organitzada a Pequín.
1: Sí, és la segona que fan. La primera la van fer doncs, l'any passat, i l'any passat hi van participar molts robots, mal acabar pocs. Tots eren guiats, no n'hi havia cap que anés autònom, tots eren guiats. I el que va guanyar va trigar 2 hores i mitja. És a dir, fins i tot jo el guanyo.
0: Ha fet un temps de 48 minuts i 19 segons.
1: Sí, i aquesta vegada, el segon any, ja han fet 2 categories. Han fet una categoria de guiats i no de guiats. La categoria de guiats era només el 40% dels participants. El 60% ja era autònom. I qui ha guanyat en menys de 50 minuts, que és un temps que els humans no fan.
0: Clar, ha deixat clar que la màquina supera l'home. Esteve, et preocupa?
1: Jo sé que això de córrer no és el meu. No hem descobert pas res d'aquesta manera. Però, a part d'això, cada robot corre el seu estil, no? I el que ha guanyat té unes cames com bastant llargues, llavors ja es veu que està pensat una mica doncs, per fer aquestes operacions, no? Però n'hi ha alguns que tenen una fisonomia molt humanoide, que semblen molt humans i que corren molt com nosaltres. I també n'hi ha alguns que són petitets, la mar de cucus, que van arribar a l'últim de la fila, però de lluny, de lluny, de lluny. Però, clar, són tan cucus que fan com cosa, perquè hi ha una cosa petita allà caminant i tal, però tots caminen molt bé i no es cauen.
0: Clar, com deies, hi ha 2 tipus de robots, uns teledirigits i autònoms. Sí. Els autònoms s'orientaven a través de sensors i de GPS, com els vehicles sense conductor.
1: I
0: després els teledirigits, no? El robot campió estava equipat amb un sistema de navegació autònom.
1: Sí. Sí.
0: Déu-n'hi-do, escolta, aquestes imatges ens sorprenen, no?
1: Realment... sorprenen molt, perquè que un robot camini bé i corri bé és molt difícil. No és una cosa senzilla, no? Llavors, el que et sorprèn més és el que hem avançat només en un any. És a dir, l'any passat era un desastre. Tu ho veies allò i es queien la meitat dels robots, se'n trabancaven, es quedaven sense bateria. Clar, a veure, jo he de tenir bateria per l'hora que dura la cursa, i si és el petit, per les 2 hores que dura, perquè aquest en una hora no arriba, no? I llavors, clar, hi ha tota una cosa. I fer-ho que sigui autodirigit no és tan fàcil. Home, clar, és una cursa, i no hi ha cotxes enmig, i no és el mateix que conduir un Tesla autodirigit, allò està buit, però també hi ha altres robots, i pot xocar i tal, i n'hi ha alguns que tenien sensors, lidars...
0: I bueno, en robòtica, què en diries que està més avançada? La Xina o els Estats Units? La Xina, sí?
1: A veure, no ho sabem massa, perquè hi ha 2 o 3... En tens 3. Tens Boston Dynamics, que és de Hyundai, que està als Estats Units, està a Boston, però és de Hyundai. I després tens els de Tesla i Figure, que són americans, i després tens tota la colla de xinos, que n'hi ha moltíssims, des d'Unitri fins on vulguis, no? Clar, els xinos són molt baratos i avui en dia estan dominant tot el tema de recerca a universitats, perquè per 12.000 tens un gos, per 5.000 tens un robot petit, per 20.000 tens un robot una mica gran, i aquestes xifres amb Boston Dynamics són molt més cars, no?
0: Clar.
1: Llavors, clar, els americans no t'ho expliquen tot. Ni et venen els robots, ni participen a llocs, ni... Llavors, què fan i què deixen de fer, això no ho saps tan bé, no? En canvi, els xinos, com que ho venen tot, i han venut, home, tot, pensa que de robots n'han venut els xinos 10.000, és a dir, tampoc és que n'hagin venut, és a dir, n'han venut 10.000, en tots, comptant totes les marques, i de robots humanoides, només se n'han venut 10.000 llargo. Llavors, clar, però com que els donen, els venen, van a les universitats, saps moltes més coses. La veritat és que l'electricitat, la capacitat de fer coses, ha augmentat d'una manera
0: brutal. Jo crec que l'any que ve parlarem més de robots que d'intel·ligència artificial, però avui també amb l'Esteve Almirall parlarem d'IA. I hem dit l'altre dia dèiem, es parla massa d'ella, i tenen raó, tenim raó, perquè avui parlem d'Antròpic, perquè ho està canviant tot, eh? Ara explicarem una mica tot el que vols explicar d'Antròpic, que és l'espin-off d'OpenAI, de recordem, però estàs d'acord que s'està parlant massa d'ella? Estem una mica esgotats tots?
1: Jo crec que comença a estar una mica saturat el tema, sí. Perquè hem parlat molt, i a més els tòpics són sempre els mateixos. Que si ho fa bé, que si ho fa malament...
0: Que si ens traurà la feina, reina, que si no...
1: Clar, estem parlant sempre de la mateixa història.
0: Però està clar que és una eina que s'ha de conèixer, i s'ha de donar a conèixer, i s'ha de divulgar.
1: I canviarà el món, això està clar, no? Però no canviarà demà. Tindrà una miqueta a canviar el món. És a dir, que seguirem parlant ja durant almenys 10 anys.
0: I avui, professor, per què vols parlar en aquest cas d'Antròpic?
1: Home, perquè han passat coses importants. Una de les coses importants és que s'està canviant el panorama en quant a actors i en quant a les coses que fan, no? Hem vingut uns anys, des del ChatGPT, des del 23, hem vingut uns anys amb el chat, que tu hi feies preguntes. Ja ha començat fa una estona l'època dels agents, on ja no es tracta de fer-li preguntes i que contesti, sinó que faci coses per tu.
0: Quines coses?
1: Coses
0: posa'm,
1: per
0: exemple.
1: Bueno, coses des d'ordenar-te l'escriptori, contestar e-mails, resumir-te als grups de WhatsApp, que de vegades en WhatsApp tens grups amb molts grossos que dius, ui...
0: Tu quants agents? Vaig explicar que l'Esteve Almirall estem en un grupet tecnològic que es diu Barcelona Dot, i que l'Esteve Almirall és la persona que ha enviat més missatges, perquè ho hem comptat amb intel·ligència artificial, 4.000 missatges. Clar, quants agents tens tu treballant per tu?
1: No en tinc cap, però necessito molts. Està claríssim que necessito molts. Perquè, doncs, bueno, farà totes aquestes coses doncs, per nosaltres, i això està canviant completament. També estan canviant els actors, és a dir, OpenAI ha estat l'actor principal. Bé, no, Antròpic ara guanya tants diners com OpenAI, fa tantes coses com OpenAI, i ja té una valoració igual o superior a OpenAI. Això és difícil perquè són empreses privades, no cotitzen, per tant, les valoracions és una cosa que... Llavors, tenim tot un grup de coses. L'enfoc també està canviant, no? Si abans anàvem això del xat, doncs el xat segueix sent important.
0: I com li expliques d'una forma fàcil a algú que es munti el seu agent d'allà? Com li explicaries? Com ho pot fer?
1: Bueno, un agent d'allà són aquestes paraules que vol dir moltes coses, però vol dir... Avui en dia la manera de fer-ho és tu li expliques a un IA doncs, que vols crear un equivalent a un programa de software, però que et faci coses, i això en diem agent. I això va i t'ho fa, i actua. I això ho pots fer doncs, avui en dia doncs, amb Antròpic, amb Claude, ho pots fer amb altres coses. I això ha canviat molt, perquè fa pocs setmanes o mesos, en comptes d'explicar-li amb texta, havies de començar a fer dibuixatge i començar a fer dibuixos de flux i tal, no? I, clar, era molt engorrós. I ara tot el tema s'ha simplificat d'una manera enorme, no?
0: Agents que fan de coach, agents que fan de metge, explica, agents que optimitzen els nostres impostos...
1: A veure, agents que optimitzen els nostres impostos, més fàcil, això de metge i de coach, doncs està bé, i veure, és veritat que en saben molt, és a dir, és veritat que tant el GPT com Antròpic té la millor nota als exàmens de MIR espanyols que qualsevol dels participants que mai hagi estat a la història dels exàmens de MIR espanyols, i de lluny, és a dir, que de saber en saben molts, però clar, s'ha d'anar una mica en compte, perquè hi ha vegades que el tema està molt bé com a segona opinió, és fantàstic, no? Però hi ha vegades que el tema no és tant el diagnòstic, sinó descriure els símptomes. I si tu no descrius bé els símptomes, pot ser que arribis a un diagnòstic adequat, no perquè la gent no en sàpiga, que en sap molt, sinó perquè tu no descrius els símptomes adequadament i indueixes on són un error, no? Llavors, totes aquestes coses s'ha de... amb el tema de fiscal, si no ho heu provat, agafeu la vostra declaració de renta, viuneu al ChatGPT o al Claude d'Antròpic i dieu a veure què pots fer aquí i què està bé, i hi ha coses que tu calcula i que no t'ho diu la declaració de renta. Per exemple, quin és el meu tipus mig? Aquesta és una cosa doncs, que els de la renta astutament t'amaguen. I veuràs que quan et sàpigues el teu tipus mig, doncs igual t'estires els cabells.
0: Recordem, per acabar, perquè Antròpic, que recordem és un spin-off d'OpenAI, ja Dario Amodei, que va ser cofundador d'OpenAI, per què no es porta bé amb Donald Trump, aquest senyor? Per què no es porta bé?
1: La veritat és que no ho sabem massa. És a dir, sabem que es van veure moltíssim. És a dir, fins al punt que quan estan... A veure, per exemple, fa poc hi va haver una convenció a l'Índia, i a l'Índia, que són així molt, molt agermanats i tal, s'havien de donar la mà entre ells. Es van donar la mà entre el Pakistan i l'Índia, que s'odien a mort i es tiren bombes cada dos dies. El Dario i el Sam, no. No es van voler donar la mà. És a dir, que entre ells es porten fatal.
0: Va clar, perquè l'altre va treballar a la seva empresa i va marxar.
1: Sí, però va marxar molt malament, es veu. I no se sap ben bé per què es porten malament, però sabem que es porten fatal.
0: Ja, i amb Donald Trump potser perquè en aquest cas, que no sé si és del tot cert, no? El Darío sempre defensa una IA més ètica de la que vol
1: sí,
0: Donald Trump.
1: Sí, i bueno, ha tingut 10 milions de problemes amb el Pentàgon perquè ells no volien doncs, que fessin servir. Per alguna raó fan servir el clot antiòpic als de Palantir i al Pentàgon des de sempre per fer tots aquests temes bèl·lics. A Ucrània, per exemple, s'està fent servir el clot d'antiòpic, no? Però antiòpic no es volia que passessin al llindar d'armes automàtiques. Sí. I aquest llindar s'ha passat. I aquí van tenir 10 milions de problemes, es van dir de tot, d'una manera molt pública, i aquí estan.
0: Molt bé, per acabar, què li recomanes a l'oient de peu? Què li recomanes? Que es munti una agent d'intel·ligència artificial, sí?
1: No, a veure. L'oient de peu s'ha de reciclar. Això és important. Perquè
0: estudiar.
1: Sense IA no anirem. I això dels agents és un tema que s'ha de començar a mirar, no? Ara, no tothom l'interessarà igual. Hi ha gent que vindrà molt bé, clar, i hi ha gent que no tant.
0: Molt bé. Esteve Almirall, com sempre, des de robots a intel·ligència artificial, a tots els temes. Gràcies, Esteve.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per tenir-me.
2: Alors on danse. Alors on danse.
3: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.

oients, acabem programa avui amb una frase de la filòsofa Maria Zambrano que ens agrada molt. Pensar és escoltar allò que ens diu la vida. I la vida ens parla moltes vegades, per tant, estigueu atents, sigueu observadors de les persones també que us envolten. Gràcies, com sempre, a tot l'equip. Júlia García, Paco Cotillas, Gerard Gil, Jordi Portells, Jordi Pi. Gràcies, oients, abraçada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Anna Alfonso. Aquesta mitjanit ha començat la vaga indefinida dels treballadors de Girona Més Neta, l'empresa que s'encarrega de la recollida d'escombraries de la ciutat. Les negociacions entre els representants de les dues parts, que s'han allargat fins a la matinada, no han arribat a cap acord. El portaveu del comitè de vaga, Gregorio Soto, critica que l'empresa els vol aplicar només la meitat de l'actual conveni en funció d'una decisió de l'Ajuntament. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Portem setmanes escoltant que som una empresa privada i que l'Ajuntament no pot entrar a les negociacions i de sobte es pretén deixar parts fonamentals del conveni en mans d'una decisió política que creiem que en alguns dels casos no ha ni de ser política.
1: Els treballadors ja han convocat una manifestació pel pròxim dimecres 6 de maig. La vaga coincidirà aquesta setmana amb el Girona Temps de Flors, un dels esdeveniments més multitudinaris de la ciutat. Més notícies, Carola Gil.
3: Els Estats Units escortaran des d'aquest dilluns els vaixells de diversos països que han quedat atrapats a l'estret d'Hormuz. Ho ha anunciat aquesta nit el president Donald Trump a través de la seva xarxa social. Trump ha dit que alguns països aliens al conflicte, sense especificar quins, li han demanat ajuda per alliberar les seves embarcacions, però un alt funcionari iranià, el president de la Comissió de Seguretat Nacional, ja hi ha respost fa unes hores dient que qualsevol interferència dels Estats Units a l'estret d'Hormuz serà considerada una violació de l'alto al foc.
1: Arrenca una nova setmana judicial carregada a Madrid. El plat fort serà aquest dilluns amb la declaració de José Luis Ábalos en el judici de les mascaretes, que arriba a la seva recta final. L'exministre podrà respondre a les acusacions sobre el pagament de comissions en una sessió que s'espera que s'allargui tot el dia. També aquest dilluns, però en un altre judici, el de la Kitchen, declara l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán.
3: La síndica de Greuges reclama que sigui només un jutge i no la Generalitat qui decideixi sobre la situació de desemparament d'un menor. Una mare de Barcelona lluita des de fa 6 anys perquè li tornin el fill que li van prendre després d'una denúncia falsa a Andalusia.
1: Valls es torna a quedar sense trens durant 2 mesos per obres a l'R13. Avui, en canvi, es torna a activar l'R15 entre Reus i Móra la Nova i demà també es recuperarà el servei normal a tota la línia R4, és a dir, entre Manresa i Sant Vicenç de Calders. Recordem que Rodalies tornarà a ser de pagament aquest dissabte 9 de maig. El ministre de l'Interior de França, Laurent Núñez, anuncia penes de fins a 2 anys de presó i multes de 30.000 euros als que organitzin festes massives clandestines, les conegudes com a raves.
3: Al centre del país, 11.000 persones estan celebrant una d'aquestes festes des de divendres. Segons les autoritats franceses, aquesta rave ha arribat a reunir uns 20.000 assistents vinguts de tota Europa en un camp de tir de l'exèrcit francès al departament de Cher, a uns 200 quilòmetres al sud de París. El ministre ha criticat els organitzadors.
4: Hi ha milers de persones que arriben a un lloc sense cap organització. Venen de tot arreu, envaïen un espai i, per tant, causen molèsties als veïns. Us recordo que som en una zona agrícola, hi ha molts veïns, a més aquest lloc és en terreny militar.
3: Les autoritats adverteixen de la possibilitat que al lloc hi hagi munició que pugui esclatar. De fet, ja s'han trobat 2 municions enterrades probablement de la Segona Guerra Mundial. Fins al lloc s'hi han desplaçat 600 gendarmes i s'han multat gairebé 2.000 persones.
1: Esports, el Barça encara no és campió de Lliga. La victòria del Madrid per 0-2 al camp de l'Espanyol manté la diferència en 11 punts a la Lliga masculina. Els blaugranes en tindran prou amb un empat al Clàssic diumenge que ve per ser campions.
3: Per la seva banda, el Barça s'ha classificat per la 6a final de Champions femenina consecutiva, rècord absolut de la competició. Les blaugranes han imposat 4-2 al Bayern de Múnich amb un doblet d'Alexia i gols de Parayuelo i Payor. Les jugadores es citaran amb el Lió a la gran final de la Champions a Oslo el dissabte 23 de maig. Això en un dia en què Alexia, amb els dos gols, s'ha enfilat fins als 232 gols i empata amb César Rodríguez en el segon lloc històric de golejadors. També ha reaparegut Aitana Bonmatí 5 mesos després de lesionar-se.
1: I també en futbol aquest diumenge, Celta 3, Elx 1, Getafe 0, Rayo 2 i Betis 3, Oviedo 0. Aquest dilluns es tancarà la jornada amb el Sevilla Real Societat. La victòria andalusa deixaria Girona i Espanyol a un partit del descens.
0: Fins aquí les notícies.
5: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
6: Aquí perquè tenim la teva cara molt identificada en el món del teatre, però si no et coneguéssim de res, fots cara com d'enginyer, d'advocat. Jo si et veig i no sé qui és aquest senyor, i el veig per primera vegada...
7: Pots contestar-lo, no? Vull dir, pots...
8: Sí, bueno, tu fas cara de...
6: Endavant, endavant.
8: Conductor de tractor.
6: Mira, és un dels meus somnis.
5: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
10: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
11: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
12: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo? Com volguem dir si volien aprendre algo. Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. I bueno, sí. Va quedar així.
13: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic que m'haig de pensar.
5: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
14: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
15: Entendre és obrir els ulls.
16: Obrir la ment.
15: Obrir la ment.
17: Obrir la ment.
14: Neix un nou univers informatiu. 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.

0: Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12 el dia que el Madrid acaba de guanyar el camp de l'Espanyol i ajorna que el Barça sigui campió de Lliga. El Madrid ha guanyat 0-2 al camp de l'Espanyol. Vinícius ha fet els dos gols, el 0-1 amb una bona acció individual i el 0-2 amb un gran xut després d'una bona combinació amb Bellingham. Els dos gols han arribat a la segona part. L'Espanyol ha competit força bé, ha generat ocasions, ha deixat millor imatge que els últims partits, però no ha estat suficient i continua sense guanyar en aquest any 2026 i en tota la segona volta. El títol de Lliga del Barça ha d'esperar. La pròxima oportunitat serà diumenge vinent al Clàssic contra el Madrid al Camp Nou. El Clàssic serà a les 9 del vespre. A aquesta hora sabrem si el Barça ja és campió o no. El Barça, de moment, el que fa és continuar sumant punts i encara manté les opcions d'arribar als 100 punts. El Barça va guanyar 1-2 al camp de l'Osasuna. Ahir un partit decidit a l'últim quart d'hora amb gols de Lewandowski i Ferran Torres. No hi ha lliga per el Barça masculí, però el diumenge ha estat bo per al Barça com a club perquè el femení, el Barça femení s'ha classificat per la final de la Champions després de guanyar 4-2 al Bayern de Múnich al Camp Nou. Un Camp Nou que ha tornat a omplir-se per viure un partit de Champions al Barça femení. Serà la setena final de Champions per al Barça, la sisena consecutiva, fet que no havia aconseguit cap equip, cap club fins ara. 6 finals de Champions consecutives. Aquest any la jugarà contra el Lió, una altra vegada el Lió, aquesta vegada amb Jonathan Giraldi de la banqueta. Serà el dissabte 23 de maig, en 3 setmanes, a Oslo. El partit d'avui ha estat competit i vibrant contra el Bayern. S'ha avançat el Barça amb un gol de Salma Parayuelo, ha empatat ràpid el Bayern, però el Barça ha continuat atacant i Alexia ha fet el 2-1 encara a la primera part. A la segona, només començar, Payor ha fet el 3-1, Alexia el 4-1, el Bayern no s'ha rendit, ha fet el 4-2 i ha generat alguna ocasió més, però el Barça sempre ha tingut del coixí dels dos gols. Els dos d'avui, amb els dos d'avui, Alexia ha igualat César com a segona màxima golejadora de la història del Barça. En la segona posició del rànquing de golejadors històrics del Barça, només hi ha per davant Leo Messi. Avui Alexia ha marxat entre llàgrimes quan l'han substituït. Algú ha pogut pensar que s'acomiadava del Camp Nou, és possible, però després ella no ha volgut confirmar res. El Barça ja ha transformat en un costum jugar la final de la Champions i això té molt mèrit. Tornant a la Lliga, la masculina, el Girona va perdre divendres contra el Mallorca a Montilivi, 0-1, s'està complicant la vida i la temporada. Un altre partit insuficient del Girona de Mitchell, que diu que està tranquil, tot i que la permanència no està ni molt menys garantida. Partits d'aquest diumenge. Primera, el Betis 3, Oviedo 0, el Getafe 0, Rayo 2 i el Celta 3, Elx 1. Per demà queda el Sánchez Pizjuán al dramàtic Sevilla-Reial Societat. A la classificació, dramàtic per al Sevilla, a la classificació de primera, el Barça és líder amb 88 punts, Madrid segona 11 de distància, 77 punts, el Villarreal tercer amb 68, l'Atlètic de Madrid quart, 64, el Betis és 5 amb 53, el Celta 6 amb 47, el Getafe 7 amb 44. L'Espanyol continua amb 39 punts, el Girona és 16 amb 38. La zona de descens ocupen a 4 jornades per al final, el Sevilla amb 34 punts i el partit pendent de demà, el Llevant amb 33 punts a 3 de la salvació i l'Oviedo amb 28 punts i pràcticament sentenciat. A la Lliga F, a la Lliga femenina, aquest cap de setmana han jugat l'Espanyol i el Badalona, dues derrotes ahir dissabte, Badalona 0, Atlètic Club de Bilbao 1 i divendres a l'AMA 3, Espanyol 1. El Barça jugarà dimecres el seu partit de Lliga, el Johan Cruyff contra el Llevant, servirà per oferir el títol d'aquesta Lliga F a l'afició blaugrana. A la primera federació, el Sabadell ha empatat a casa contra el Múrcia a la nova Creu Alta 2-2, un partit que perdia 0-2. Continua líder el Sabadell per pujar a segona. Falten tres jornades per acabar la Lliga a la primera federació. L'Europa està lluitant pel playoff i el Nàstic ho té força bé per salvar-se. A la Premier, l'Arsenal va guanyar ahir 3-0 l'Everton, bona renda de gols per l'equip d'Arteta, que potser serà important per decidir la Lliga anglesa. El City juga demà dilluns contra l'Everton a Liverpool. L'Arsenal ara mateix és líder, 6 punts més que l'Arsenal, que el City, però el City té 2 partits menys. I a Itàlia, aquesta nit, l'Inter ha guanyat la Lliga, després d'imposar-se 2-0 al Parma a San Siro. Confirma així l'Inter la seva hegemonia a Itàlia, al Calcio, als últims anys. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 3 de maig. Passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu o sentiu. I també amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: Amb la Sònia Desalmà. Sònia.
2: Hola, bona nit.
0: Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
3: Tot bé, bona nit.
0: I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
4: Molt bé, bona nit.
0: A veure, esteu convençuts que el Barça guanyarà la Lliga diumenge vinent al Clàssic o no? Espereu, no respongueu ara, us ho pregunto més tard, d'acord? A la producció hi ha l'Aina Grau, al control de l'estudi 5, el Joan Arroyo, i al control central hi ha l'Andrea Martínez i el Víctor Rodríguez. I també aquesta nit hi ha el Marc Andrés. Marc, bona nit.
1: Bona nit.
0: Pues això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. El Madrid ha guanyat a Cornellà al Prat, Espanyol 0, Madrid 2, ajorna d'aquesta manera la confirmació del títol de Lliga per al Barça, i a Cornellà al Prat ara mateix està parlant l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa.
5: Toda la planificación de los lesionados está supervisada y a cargo de los servicios médicos del Real Madrid, que es los que controlan cuándo tienen que ir a Valdebebas, cuándo no, y a partir de ahí, pues... cada jugador en su tiempo libre hace lo que él considera oportuno y yo ahí no puedo entrar.
0: Això li deuen preguntar, Sònia, per Mbappé, no?
2: Mbappé. Li han preguntat també per Vinícius i el canvi. L'ha canviat perquè no vol que es perdi el clàssic, i lluances en majúscules cap al jugador.
5: Comparaciones entre jugadores y bueno, yo creo que necesitamos de todos. O sea, que lo he dicho siempre y desde que estoy en esta silla, para ganar cualquier partido necesitas el compromiso de todos los jugadores. Yo les digo muchas veces que me duele cuando vemos que todos los equipos corren más que nosotros, y no en el hecho solo de cuando no tenemos el balón, sino también es algo que tenemos que poner el foco. Incluso cuando tenemos nosotros la posesión, tenemos que ser un equipo con muchísima más movilidad, tirar muchos más desmarques, que es algo incómodo, porque para que te den un balón tienes que tirar 10 desmarques, y bueno, pues que necesitamos el compromiso de todos los jugadores para presionar, para defender, para atacar. Creo que hoy en día, si quieres ser un equipo muy completo, un equipo al que los rivales les cueste ganar, como dije ayer, pues el talento solo no vale. Y bueno, pues me gusta ver cuando los jugadores entienden no solo que el compromiso es importante, sino que son propios los valores del Real Madrid, ¿no? Cuando uno habla de qué es el Real Madrid y cómo se ha construido el Real Madrid, pues yo creo que no hemos creado lo que es el Real Madrid con jugadores que salen al campo vestidos de smoking, sino con jugadores que acaban con la camiseta llena de sudor, de barro, de esfuerzo, de sacrificio, de constancia, y como este equipo siempre trae a los mejores jugadores del mundo, y cuando entienden lo que es el Real Madrid, cuáles son sus valores, qué es lo que lo ha hecho grande, pues se junta el talento con el compromiso y el esfuerzo, y eso hace que seamos el mejor equipo del mundo, pero sobre todo por lo que somos y por cómo hemos construido la historia del Real Madrid.
0: Segona vegada.
6: Hola, Álvaro, Miguel Ángel,
0: en dos dies que insisteix en aquesta història, però crítics ja amb l'actitud dels seus jugadors, d'alguns.
6: Estando lesionado se marcha fuera, le hemos disfrutado.
2: Insisteixen amb el tema de Mbappé.
6: Ustedes jugándose la temporada
0: en marzo. Estava a Itàlia, crec, amb la companya, la seva parella.
6: No sé si entiende que haya gente que piense que no es la imagen más decorosa.
5: Mira, yo no dudo del compromiso de ninguno de mis jugadores. Creo que todos saben lo importante que son estos partidos para nosotros. Cuando defiendes la camiseta del Real Madrid, cuando estás en esta casa, entiendes de la exigencia que tiene este club. Somos un club que...
7: Avui a l'Espanyol una cosa que és que ho havia perdut perquè els cremava la pilota als peus, avui han fet molt més joc associatiu, han combinat, sí, al mig del camp, han sortit jugant des del darrere. Això feia 3 o 4 partits que ho havien perdut absolutament. I mira, no sé, jo tinc la sensació que hi ha coses que avui s'han fet molt millor. Però clar, ve el Madrid i fa 2 golaços Vinícius i poca cosa pots fer.
0: Ara sentirem també Manolo González fent les reflexions després d'aquesta derrota, una altra derrota. Són 16 jornades, no? Sense
7: 17,
0: guanyar. 17. Amb la d'avui, sí. 17. Déu-n'hi-do, sí. Ara comenteu al Tot Gira que el rècord de l'Espanyol negatiu
7: era de 19. 19 la temporada 88-89, És a dir, dels últims pràcticament 100 anys que fa que existeix la Lliga, 19 i ara 17, vas camí del rècord, eh?
0: Sí. I dissabte...
7: Revisava, Xavi, aquesta setmana els equips del segle XXI que han encadenat com a mínim 16-17 jornades sense guanyar. Pràcticament tots han acabat perdent la categoria.
0: Però n'hi ha, ha gaire...
7: Hi ha algun que no, eh? Hi ha algun que no.
0: N'has trobat molts equips que estiguin 17 jornades sense guanyar?
7: Mira, déu-n'hi-do, em sembla que eren 12.
0: Ah, déu-n'hi-do, sí.
7: Sí, eren 10 o 12, eren, al llarg de tot el segle XXI. Sí, sí, m'ha sorprès trobar-ne més dels que em pensava. Però... I una cosa que sí que no passarà ara, crec, i que sí que ha passat en tots els altres casos, o pràcticament en tots, un diria que no, que és que hi ha hagut institucions pel mig, que no és el cas de l'Espanyol, perquè veníem d'on veníem, amb els 34 punts de la primera volta... però, clar, és gros que 17 jornades sense guanyar no toquis la banqueta, no?
1: I d'aquestes 17, 12 casos, crec que només un s'han salvat.
0: Només un, eh?
1: Sí, exacte. Van baixar de categoria.
7: Exacte, sí, sí, només
0: n'hi ha un. La situació de l'Espanyol, 39 punts... Bé, no té res assegurat.
1: Demà parlem.
0: Demà amb el Sevilla, sí, el partit del Sevilla demà contra la Reial Societat. El Sevilla és el pròxim rival de l'Espanyol dissabte vinent al Pizjuán, Sergi, partit dramàtic.
7: Un infern per mi. Sí, com és, hi penso...
0: I per molts altres.
7: No, per mi...
3: Pels jugadors, potser més.
7: No, vull dir que des del meu punt de vista serà un infern pels jugadors. No, és que sigui un infern. Per mi no. Per mi, no vull dir que... No, vull dir que des del meu punt de vista és un partit dramàtic. Dramàtic i vull veure com ho gestionaran i com sortirà l'equip i què passarà al Pizjuán. Mm-hmm. Que ara mateix per mi és una incògnita, perquè és que jo sincerament no veig... I potser estic molt pessimista, eh? No acabo de veure en quin moment l'Espanyol pot sortir d'aquest fangar.
0: Fes-me cas, signa l'empat dissabte vinent al Sánchez Pizjuán, sense cap mena de dubte.
7: Però, no et dic que no, Xavi, perquè...
0: Home, no, i tant que no em dius que no.
7: És que no, després et ve l'Atlètic Club a casa mitja setmana, que poca cosa s'hi jugarà, no? Potser l'Atlètic Club, o potser Europa, encara.
1: Hi ha una plaça europea.
0: Sí. Sònia Olear, ha acabat ja la roda de premsa d'Arbeloa?
2: Ha acabat la roda de premsa d'Arbeloa, sí.
0: Algun pal més als seus jugadors?
2: No, només que veuran aquesta setmana com està Mbappé i si pot jugar pel Clàssic i que confien que Carvajal pugui acomiadar la temporada al terreny de joc.
0: Mbappé ha dit que podrà jugar pel Clàssic o no?
2: No, que veuran com arriba aquesta temporada, aquesta setmana, que sí. Ja es veurà.
0: No l'ha descartat ni l'ha confirmat,
2: correcte.
0: La setmana pel Clàssic. Arbeloa, amb això de l'smoking dels seus jugadors, m'ha recordat un amic del Jordi Costa, Jordi.
3: Ara m'agafes.
0: Àngel Fernández amb les senyoretes de...
3: Ah!
0: Amb les ballarines de Saló el dia del Besiktas, sí. Fa 26 anys.
3: Sí, sí, ostres. Valls de Saló.
7: Valls de Saló.
0: Valls de Saló,
3: sí,
0: no?
3: Sí, me'n recordo encara perseguint-lo per l'aeroport d'Istanbul, perquè per veure si encara la deia més grossa. Déu-n'hi-do, quina nit.
1: El dia següent va haver-hi Sarau al vestidor.
0: Sí, home.
3: Home, normal.
4: Encara... Encara recordo l'entrevista a la llotja de l'estadi, sí, sí.
0: Havia perdut 3-0 el Barça.
4: Van saltar els ulls.
0: Serra Ferrer, l'entrenador. I Arbeloa, Déu-n'hi-do, com està plegat.
1: A mi m'ha semblat molt crític amb Mbappé. Sense dir-ho.
0: Sí, sí.
1: Perquè després ha acabat dient que tots els jugadors saben el que és el Madrid, però amb una de les respostes m'ha semblat, i jo crec que tota la raó del món.
0: Sí.
1: Tal com està Madrid...
0: No, diria que ell... no només amb Mbappé, però Mbappé...
1: Sí, però hi ha hagut un moment de la resposta que crec que el focus està posat en Mbappé, perquè em sembla que el Madrid, que està jugant la Lliga, que ell ja està en dubte aquesta lesió, tal com acaba la temporada, que se'n vagi un parell de dies a un iot a Itàlia amb la seva parella, per molt que digui Arbeloa que en dia de festa sí. Tot pot ser el que vulgui, jo crec que de cara a l'afició això no toca.
0: Alguns esperàvem que avui el Madrid no guanyés a Cornellà i d'aquesta manera l'Espanyol estigués més a prop de la permanència i el Barça aquesta nit estigués celebrant el títol de Lliga.
1: Jo he vist un Madrid més endollat del que m'esperava, la veritat.
0: A mi el Madrid m'agrada més quan no juguen totes les vaques sagrades, que diria, però molt més, eh? Quan li falta, sobretot, o Vinícius o Mbappé, és un equip molt més encaixat.
8: La baixa de Mbappé no li ha anat bé, l'Espanyol.
0: No,
8: Xavi.
0: Doncs em sembla que ho vaig comentar ahir a la TDT.
8: Sí, sí. Sí, és que comentàvem aquesta setmana amb el Tot Costa i el Costa.
0: Aviam, ara farem aquí el Club de la Medianoche de Madrid, però vaja, no sé Arbeloa la mania que li té el Gonzalo aquest, que surt i fa una assistència fantàstica per Vinícius.
4: Sí, però, dèries, filles i fòbies.
3: Però vaja, que si no els acaba d'encaixar, que ens l'envien cap aquí, que ja li farem, aquí. Li farem un espai a Mbappé.
4: Ah, pensava a Gonzalo.
0: A Mbappé, no el vull ni regalat.
4: Jo tampoc.
0: Ni regalat.
4: No?
0: Jo tampoc. No.
3: Val, doncs ja en parlarem al final
8: en
3: de l'estiu.
8: Aquest Barça jo tampoc.
0: Bé, a més que això sí que és futbol ficció, no. Un altre ja és Blade Runner. Però... Escolta, és que no m'encaixa gens en paper.
8: És que a més que tindries el mateix problema que té el Madrid, que clar, és que en el futbol d'avui dia no et pots permetre que hi hagi un parell de jugadors que no pressionin com la
4: és que Mbappé marcarà gols i un dia el seu equip guanyarà, però mai el seu equip es comportarà col·lectivament amb aquella sensació d'un equip rodó, perquè això, no ho canviarà.
3: Ho lamento, però això que aquesta llufa que se li ha penjat a Mbappé de que els seus equips no guanyen, un tio que té un Mundial i que...
4: No, jo he dit que guanyarà, he dit, eh?
3: Jo ja accepto que no és... no ajuda defensivament, però vaja...
0: Però ja no és només defensivament, Jordi. No, desencaixa l'estructura ofensiva de l'equip. Però tenir com Vinícius, però, si és que el Xavi és ajuntar dos jugadors d'aquest estil.
3: Desencaixa l'estructura ofensiva del Madrid perquè el Madrid va anar a fitxar un tio que ja en una posició ja la tenia coberta. Això, des del meu punt de vista, vaja, és que no ara estic...
4: Però també desencaixava l'estructura ofensiva del PSG. I no el van anar a fitxar, sinó que ja el tenien. O sigui, és una dolça hipoteca, si vols. I per això depèn de què valoris. Si valores números i valores èxits, perquè és evident que Mbappé guanyarà títols, i per això jo no ho centro en si guanya o no guanya. Jo ho centro en la sensació que quan ell juga en un equip és difícil que aquells equips et girin rodó, que et convencin, que tinguin una expressió col·lectiva embancant, perquè ell genera moltes hipoteques. Ocupa molt espai, necessita llibertat...
0: Condiciona els moviments dels companys.
4: Defensivament, ja no cal que t'ho expliqui, li pregunteu a Luis Enrique directament. Vull dir, ara farà gols, el seu equip guanyarà, i vés a saber si guanyarà pilotes d'or també.
3: Escolta, de zero interès en convertir-me en advocat d'Mbappé, però tot això que has descrit és el retrat robot del que entenem per un crac, i que ho hem vist en un munt de jugadors...
0: Però Mbappé, com a crac, o sigui, acabarem amb això, perquè no es tracta ara de
4: fer-ho
0: amb Mbappé. Però, o sigui, Messi també era un crac, però Messi feia jugar els companys.
4: Però anava encaixat, i tant.
0: Messi feia, clar, Mbappé tant, no fa jugar els seus.
3: I no posaré Mbappé al nivell de Messi.
0: No, a banda
3: no
0: estava... d'això.
4: Doncs quin crac penses com ell?
3: No, home, però, per exemple, jo penso en tirant del fil del Madrid, a mi Mbappé no em sembla gaire diferent de Cristiano Ronaldo, i crec que Cristiano Ronaldo li va donar un rendiment al Madrid espectacular.
4: Jo crec que Cristiano Ronaldo, des del punt de vista del lideratge, és que Mbappé no li arriba ni al malic, vull dir...
8: Que Mbappé fa el seu partit sempre.
4: Cristiano t'estira.
3: No.
0: A veure, Sonia Leal...
4: Cristiano t'estirava l'equip. No, o sigui, no, Cristiano no refusava segons quines obligacions, Jo crec que tenia molt més implicació col·lectiva que la que té Mbappé, però vaja, això va a gust del consumidor.
0: Sonia Oliaro, Sergi Andreu. Ha sortit Manolo González a la sala de premsa?
8: No, encara no.
7: Estem aquí esperant.
0: A veure, la resta, creieu com l'Oriol Domènech, per exemple, que dissabte vinent, després del Sevilla-Espanyol, tindrem clar si l'Espanyol patirà, o patirà molt per salvar-se? Aquesta nit el partit us deixa pitjors sensacions que les de fa uns dies?
1: Que ho tindrem clar, és evident, però un tema numèric. És a dir, que si demà guanya el Sevilla... a la Real Societat, i el Sevilla guanya l'Espanyol dissabte que ve, el Sevilla passarà a l'Espanyol, i per sota que tindrà l'Alavés, tindrà a 3 punts, en posició que faci l'Alavés la setmana que ve. Vull dir que s'apretarà tot molt. Vull dir que...
8: Bé, depèn, si l'Espanyol empata, continuarà tot allà mateix.
1: No, home,
8: i jo crec
1: si
8: que és el que ha d'anar a buscar l'Espanyol. És a dir, l'Espanyol no pot arriscar a perdre a Sevilla.
1: Exacte.
8: I per tant, amb un puntet... i ja ho resoldrà quan pugui, o amb empats, o guanyant l'Atlètic Club la setmana següent. Però no es pot permetre perdre la Sevilla, perquè si no, aleshores sí, ho tindrà complicat.
0: El Sergi Andreu deia que aquest partit d'avui contra el Madrid és derrota, però potser no resta tant. No resta tant com havien restat altres partits. Un empat com el del Llevant, que va generar molts nervis entre els aficionats i també entre els jugadors, per exemple.
7: Mira, ara, Xavi, perdona, surt Manolo i, si voleu, li podem començar fent les primeres preguntes.
9: Sí. Bona nit, comencem la premsa del nostre entrenador, Manolo González. Ja sabeu, sisplau, 9:30, Sergi, Edu, qui vulgui seguir.
7: Què tal, Manolo? Sergi, Andreu, en directe pel Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Tens la sensació avui, perquè li hem vist a l'equip, que en moltes fases ha estat millor que en els últims partits, que s'ha escapat una bona oportunitat per rascar com a mínim algun punt al Madrid?
9: Sí, s'escapen diverses. El dia de Vallecas, per exemple, també s'escapa. Avui s'escapa perquè penso que la primera part hem fet millor partit que ells, hem tingut més situacions que ells. Inclús hem començat la segona bé, tancant el Madrid amb els primers minuts. Inclús després del 0-1 hem reaccionat bé perquè hem tingut tres situacions de gol després del 0-1 de Vini, amb l'acció de Ramon Terrats, que xuta a l'àrea, que li pega Roberto, que va a porteria, l'acció de Roberto a una centrada també, i l'acció de Ramon Terrats del xut de fora l'àrea que surt per poc. El 0-2 sí que ens ha fet mal a partir d'aquí, com és normal, però sí que és veritat que penso que si l'equip s'hagués posat per davant el partit hauria sigut radicalment diferent.
7: Queden quatre partits. El més proper és el de Sevilla, de la setmana que ve. No sé, falten dies encara i heu de preparar-lo, però com el definiries?
9: Bueno, els que queden ja no Sevilla només. Els altres que queden són molt importants. Ara ja queden partits que són definitoris i toca donar tot el que tenim a dins.
10: Hola, Mister Edu de Batlle de RAC1. Et volia preguntar, pel que m'intueixes, evidentment la setmana anirà passant, els dies de cara a aquest partit de dissabte, però aquest partit d'avui, ara en calent, creus que deixa l'ànima de l'equip, evidentment, pitjor que abans de jugar per aquesta derrota, però és una derrota que fa molt més mal que d'altres que ho han encaixat en aquests 17... En aquests últims partits, vaja, la segona volta?
9: Bueno, fa mal perquè el que diem, perquè has fet un bon partit, perquè veus que estàs dins del partit, que l'equip competeix bé, però són partits que has d'anar, com el partit de l'any passat aquí, que anava molt igualat fins al, bueno, 0-0, inclús vam tenir menys ocasions que avui, per dir alguna cosa, però són partits que has de portar igualats, i el partit sobre a favor d'ells és quan es posa el partit molt difícil. Hem intentat posar-nos per davant, hem tingut situacions, però clar, quan al final no les certifiques, ells tenen jugadors que decideixen un partit.
10: Més enllà del partit d'avui.
0: Manolo González, en la roda de premsa posterior a l'Espanyol 0, Madrid 2, derrota de l'Espanyol, que complica una mica la vida a nivell de permanència al seu equip. Ara resumirem al final d'aquesta roda de premsa de l'entrenador de l'Espanyol. Marxem un moment i quan tornem celebrarem amb protagonista que el Barça femení jugarà la final de la Champions. No és que la jugarà, és que la tornarà a jugar la final de la Champions al Barça femení.
11: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: Dos quarts de 12 de la nit, som al Club de la Mitjanit, som a Catalunya Ràdio, amb l'Oriol Domènech, la Sònia Germà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada, també hi ha el Marc Andrés. El Barça femení jugarà la final de la Champions, gran notícia, la sisena consecutiva, fet que no havia aconseguit mai cap equip fins ara. Ara en parlem, que ens espera protagonista. Aquesta setmana, sabeu que a Catalunya Ràdio i a 3CAT hem celebrat la Setmana de la Llengua i hem buscat casos de persones d'altres llocs del món que han après català. I al Club de la Mitjanit ens fa molta il·lusió presentar-vos un oient mexicà que ha après català, i l'ha après molt bé, per cert, escoltant Catalunya Ràdio, entre altres programes, al Club de la Mitjanit. És l'Andrés Ríos, oient mexicà de Catalunya Ràdio, des de San Luis de Potosí. Andrés, bona nit.
1: Bona nit, Xavi, com estàs?
0: Molt bé. Tu?
1: Tot bé, també.
0: Sí, escolta'm, tot això que he explicat és veritat, eh? Tu ets mexicà de San Luis de Potosí, no has viscut mai a Catalunya, ni tens família catalana, però parles català amb fluïdesa i l'has après escoltant la ràdio.
1: Sí, home, amb fluïdesa no ho sé, però s'ha de fer l'intent, no? Sí, és, per cert, és San Luis Potosí, eh? No sé per què es coneix molt com San Luis de Potosí, però és només Potosí.
0: Potosí, eh? Hem de dir?
1: Sí, San Luis Potosí.
0: San Luis Potosí. D'acord, escolta'm, has estat fa poc per aquí, per Catalunya, aquests dies. Et vas trobar, per exemple, la Laia Tudel al Camp Nou en el Barça espanyol en el derbi l'11 d'abril.
1: Sí. Em va fer molta il·lusió que la TDT l'escolto tots els partits. Sincronizo la ràdio amb la transmissió de Cada Mèxic i, home, serà la TDT il·lusió, em fa molta il·lusió.
0: Sí? Escolta'm, i des de quan vas començar a aprendre català escoltant Catalunya Ràdio?
1: Llavors, quan el Club de la Mitjanit es feia amb el Garriga i la Laia, jo del 2007, una cosa així, i va ser quan vaig començar a escoltar la ràdio tots els dies i, doncs, a poc.
0: Quina és la teva paraula o expressió catalana preferida?

0: que ens expliquis aquesta experiència teva, alguna vegada us posa RAC1. No fotem.
1: Fixa't que no, eh? No? RAC1 no. El que sí escolto és a Ràdio Barcelona, a la cadena SER. Sí. I algun altre programa, fins i tot, com per exemple La Sotana o no sé, molta música, molt de música, de pel·lícules. Em vaig anant, com puc dir, com més a dins de la cultura del país, de no només els esports, no? De una mica tot.
0: Molt bé.
1: La literatura, tot.
0: Molt bé, és l'Andrés Ríos, San Luis Potosí, Mèxic, que des de fa 10 anys va començar a aprendre català i el parla d'aquesta manera, i tenim l'orgull i l'honor de ser responsables indirectes del seu aprenentatge de la nostra llengua. Andrés, molt agraïts per tot.
1: I molt agraït amb tu i amb tota Catalunya Ràdio, i molt directes, eh? Molt directes. Vosaltres no tenim directes, com dius.
0: Home, però el responsable directe ets tu, Andrés. Ahir vas seguir la TDT amb l'Osasuna 1, Barça 2?
1: Sí, clar, sí.
0: Amb emoció, com sempre. No falles mai, tu, eh?
1: No, és com que ja estic acostumat a les veus, al
0: Bernat, al Ricard,
1: a la forma, sí, i ja no ho canvio per res.
0: Molt bé. Fas molt bé. Gràcies, Andrés.
1: Xavi, moltes gràcies.
0: A tu, una abraçada.
1: Igual.
0: El Barça va guanyar ahir a Pamplona 1-2 contra l'Osasuna, un altre partit seriós del Barça en aquest tram de temporada, potser una mica massa pla, tot es va decidir al tram final, al minut 35 de la segona, a partir del minut 35 de la segona, amb dos gols, un de Lewandowski a passada de Rashford i l'altre de Ferran a passada de Fermín, després l'Osasuna va fer l'1-2, però el Barça va mantenir la victòria i ara el pròxim partit és contra el Madrid. Us ho demanava al començament del programa. Creieu que el Barça serà campió, sí, a aquestes hores diumenge vinent, després del clàssic al Camp Nou?
2: Amb tu que t'agraden els percentatges, et diria que amb un 80% sí.
0: 80%.
2: Sembla que jo li dono un 20% que el Madrid pugui guanyar el...
0: Sí, sí, amb un empat el Barça és campió, Sònia.
3: Clar, són dos de tres resultats que pots que et pots permetre, per tant, jo crec que sí.
0: Sí, eh? Jordi?
4: Sí, també.
0: Sí, i el Ricard?
5: Dos de tres és un 66%.
0: Sí.
5: El pujarem una mica, va, 75, com
0: sí.
5: Home.
0: Sí, ho tenim. Mira, jo no sé si ho tinc tan clar, la Lliga no s'escapa segur, però que es guanyi diumenge vinent el...
5: Perquè no veus la millor versió del Barça actualment, oi?
0: No sé, perquè un clàssic és molt incert.
4: Però està escrit el relat, aquesta Lliga la vas començar a guanyar el dia que perds el Bernabéu.
0: Ja.
4: I la guanya... Vaja, l'hauries de guanyar.
5: Home, seria un relat preciós, eh?
4: Sí. I que sortís Piqué i digués contigo empezó todo, Vinicius. I Piqué té altres ocupacions últimament, però ja aniria per aquí la cosa.
0: Sí, està una mica ocupat amb l'Andorra i els àrbitres, Gerard Piqué. Veieu Rashford de titular per davant de Bardaggi diumenge vinent contra el Madrid?
2: Jo crec que sí. Jo ja vaig comentar que el veia jugant a Pamplona, que se li donaria una segona oportunitat, però no sé si tindrà una tercera.
5: Jo també ho crec.
4: Jo crec que hauria. No sé si el veig, però jo crec que hauria. Si la disjuntiva és Bardaggi o Rashford, jo el faria jugar, sí.
0: I la Sònia potser no ho té tan clar.
3: No, jo no sé què farà Flick. El que crec és que si encara no has pres una decisió sobre Bardaggi, potser les de Verona un clàssic per acabar de decidir.
0: Uh-huh. A veure què hi diu l'Àlex Dalmas.
6: Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer.
0: Dalmas, com vas?
7: Bona nit, molt bé, molt bé.
0: A veure, Rashford per Bardaggi contra el Madrid?
7: Per mi sí. Jo coincideixo aquí. A mi les dues mitja hores que hem vist de Rashford a banda dreta m'han agradat molt.
0: A mi també. I optimista per diumenge vinent, el clàssic, veus el Barça campió a aquestes hores, diumenge de la setmana vinent?
7: Sí, jo t'ho pujo el 90%.
0: 90%, que,
7: Com diu el Jordi, ha d'acabar-se aquí.
0: Àlex, avui ens vols parlar, i parlar bé, de la pressió del Barça, que ha generat ja uns quants gols immediats després de

0: de recuperació aquesta temporada. Ahir, l'últim exemple, el 0-2 de Ferran, recupera Cancelo a la banda esquerra, passada Fermín i gol de Ferran. Has trobat dades interessants sobre aquest aspecte del joc?
1: Sí, exacte. Agafo el fil d'aquest segon gol, perquè hem parlat moltes vegades que el Barça havia perdut una mica aquesta capacitat per recuperar a camp rival, i és veritat, amb aquest canvi de format de la pressió, on va pressionar amb els tres a dalt, on Lewandowski l'any passat estava darrere i aquest any no, i això és veritat. El Barça està recuperant 4-5 pilotes menys a camp rival, i està jugant una miqueta menys a camp rival també, lleugerament, però en canvi ha pujat l'efectivitat d'aquests atacs ràpids, és a dir, de l'atac després de recuperació. Amb el d'ahir, amb aquest 0-2, ja són gairebé el 13% dels gols del Barça que arriben després de recuperació en aquest atac ràpid, mentre la temporada 24-25, la passada, eren només el 9%. I hi ha una estadística molt bona, i és que el 15% de les recuperacions del Barça a camp rival tenen tant o més jugadors del Barça que rivals. És a dir, aquest fet d'apretar amb 3 li està donant ser menys eficient, l'equip rival et pot sortir una mica més fàcil de pressió, però en canvi cada vegada que recuperes tens més opcions per poder jugar i acabes finalitzant en gol. L'exemple perfecte és aquest 0-2, que com bé dius, doncs Fermín contacta amb Ferran, però és que tenia altres dues opcions per poder jugar.
0: Ricard, les sensacions potser respecte a la pressió del Barça aquesta temporada han estat menys bones, però aquestes dades que dona l'Àlex Dalmas, com a mínim amb l'aspecte dels gols, milloren respecte a Forlanya. Sí. Tu et sorprèn?
2: No, jo crec que aquesta última fase de temporada això ha canviat. Jo veig l'equip molt més estable defensivament, el veig que la pressió s'ha ajustat millor, que ho hem parlat, que la línia defensiva és més responsable, més conscient de quan ha de fer el pas endavant, quan no. Crec que l'equip ha anat millorant defensivament, sobretot ja quan el Barça ha quedat eliminat de la Champions. Sí que és veritat que en algunes fases de la temporada hem tingut la sensació que l'equip no tenia continuïtat en aquest exercici. El que passa és que quan ho fa molt bé, i aleshores li permet robar pilotes. Ara mateix, probablement sense la minya mal, és el factor de desequilibri més important del Barça en atac, recuperació i reatac.
0: Àlex, per tu quin és el jugador del Barça que més entén i millor executa la pressió?
1: Per mi és Rafinha, per les orientacions, per la intensitat, però ara mateix que no hi ha Rafinha, potser és Fermín. També Lamin és molt millor del que la gent es pensa, perquè orienta bé, però et diria que Rafinha i després Fermín.
0: A veure, el Barça femení, la gran notícia d'aquest diumenge, perquè ha tornat a classificar-se per jugar a la final de la Champions, 6a final consecutiva, fet que no havia aconseguit cap equip fins ara, ni l'històric Olímpic de Lió. Serà a Oslo dissabte 23 de maig contra l'Olímpic de Lió, que ara entrena Jonathan Giralde. D'avui al Camp Nou, Barça 4, Bayern de Múnich 2, el Barça ha estat superior, però hi ha hagut emoció, l'emoció pròpia d'una semifinal de la Champions. Sònia, com ho has viscut a la TDG? Potser amb una mica més de nervis i suspens del que t'esperaves?
3: Sobretot cap al final. És que jo crec que el partit ha anat ajustat a la primera part i no estava gens clar tot que el Barça, jo crec que ha millorat força respecte al partit d'anada, però un cop ja ens hem trobat amb el 4-1 i d'alguna manera tancaven la paradeta ja de cara a celebrar-ho, diria que també l'estadi i fins i tot els canvis ajudaven a fer-ho amb l'entrada d'Aitana, però el Barça aquí ha perdut una mica el control del partit. El 4-2 situava el Bayern a un gol del patiment, és a dir, no estàvem encara patint, però sí que hi ha hagut moltes arribades del Bayern en els últims minuts que ens han fet pensar que encara patiríem, fins i tot amb un gol anul·lat que afortunadament el VAR hi ha entrat i bé, hem tingut sort que entrés, perquè era falta, sí, però és d'aquelles faltes que una vegada no te la xiulen al camp sovint no entra el VAR. Finalment, el 4-2, jo crec que és bastant reflexat del que en realitat ha estat el partit.
0: Algú ha patit en aquells 20 últims minuts amb el gol anul·lat, el pal del Bayern de Múnich?
4: Jo no he patit ni amb el 0-0, perquè els primers 10 minuts han sigut una exhibició de la Caroline Graham Hansen, que feia el que volia, i el gol acabarà caient, 1-0, i ja s'han empatat, però quan ha durat de l'1-1 al 2-1 ha passat molt poc.
0: Sí, sí,
4: jo no, en cap moment he vist perillar la final.
0: A mi l'estona que més... O sigui, hi havia dos gols de diferència, però on he vist el Barça menys superior al Bayern ha estat els últims 20 minuts.
4: Bueno, aquest és un altre tema, però clar, però 4-1 i 4-2 al marcador.
0: Sí, tenies marge. Sí, sí, coixirà dos gols.
2: Era més la sensació, perdona, Jordi, que arribés el 4-3 i com reaccionaria el Camp Nou i el Barça a espantar-te o no davant d'una situació com aquesta. Era més el que podia passar que no pas el que passava, no?
5: Jo... La sensació és que potser hem menys tingut un pèl al Bayern o perquè realment tenia menys potencial respecte a... recordo alguna semifinal contra el Chelsea que la cosa ja pintava molt tancada d'inici i que el Barça les acabava resolent amb marcadors més estrets i potser hi donava més valor que això que ha fet avui contra el Bayern, però l'altre dia Pere Romeu ens recordava que és que el Bayern només ha perdut dos partits en tota la temporada, el 7-1 del principi de temporada al Johan Cruyff i el d'avui, és a dir que a vegades l'expectativa de dir bé, això, jo el primer, jo pensava que el Barça no tindria cap problema per passar avui i en realitat fins a la descompressió final jo crec que no l'ha tingut, però vaja, que 6 finals seguides de Champions és impressionant.
0: Àlex ha fet dos gols, el 2-1 i el 4-1. L'han substituït i quan l'han substituït s'ha abraçat amb Patrick Jarro quan li donava el braçal de capità i s'ha emocionat, ha plorat. Ha estat evident, han estat evidents les llàgrimes d'Àlexia. Què ha dit després del partit, Àlexia, Marc Andrés?
6: Doncs, de moment... Tothom sap que Alexi acaba contracte aquest estiu, té l'opció d'ampliar-lo un any, però tothom sap que hi ha aquest contracte. I amb això sobrevolant l'horitzó de si és l'últim partit al Camp Nou, als micròfons de TV3, Alexi ha dit això.
7: Emoció, evidentment, sí, m'he emocionat, perquè crec que és algo històric, un moment màgic, una altra nova final. Estic molt orgullosa de formar part, em sento superestimada. I al final ha estat això, emoció de tant amor, d'aconseguir un objectiu que teníem des de fa molt temps i felicitat, sobretot.
0: Sònia Gelmà, com has interpretat tu les llàgrimes d'Àlexia?
3: Jo en el camp t'haig de dir que no me n'he adonat perquè no tenia monitor i no he vist el detall que s'estava emocionant, però jo crec que a ella li passa pel cap que no seguirà.
0: Sí, no?
3: Perquè sí que és veritat que potser ha estat una setmana complicada per ella i que és molt emocionant arribar a 6 finals consecutives, però vaja, aquelles llàgrimes que després hem vist a través de les xarxes, a mi em sembla que és alguna cosa més. Ara, el que no sé si ho té 100% decidit, i no sé... Ella és evident que no en vol parlar, i no sé si ho sabrem abans de la final d'Oslo, però és possible que ella li passés pel cap que potser era el seu últim partit al Camp Nou.
0: Avui Àlexia ha fet dos gols, ha igualat César, el Pelucas, en la segona posició de golejadors històrics del Barça amb 232 gols. Messi queda molt lluny encara, però Àlexia segurament acabarà per davant de César, perquè hi ha partits de Lliga i al final de la Copa de la Reina, al final de la Champions, i t'explico. I a banda d'Àlexia, i tant avui ha tornat a jugar, Sònia, 5 mesos després de la lesió al peroné, i ha tingut l'estona final que semblava tranquil·la, però al final no ho ha estat tant.
3: No, ha tingut aquella mitja hora, hem vist que òbviament encara li falta un punt, ha perdut una pilota que per exemple és la que ha significat el 4-2 del Bayern de Múnich, que evidentment una Aitana rodada aquest tipus de pèrdua no la tindrà. Però vaja, que té 20 dies per posar-se a to, per jugar tots els partits possibles de cara a intentar ser titular a la final de la Champions i si no tenir minuts.
0: La final serà contra l'Olympique de Lyon, tot poderós Olímpic de Lió, el dissabte 23 de maig a Oslo. Evidentment, hi haurà Catalunya Ràdio a la capital de Noruega, amb la TDG, amb la Sònia Gelmà, el Ramon Salmurri, la Ruth Vilà i companyia. Sònia, és una final molt especial i encara li fa una mica més el fet que a la banqueta de Lió hi hagi Jonathan Giraldez.
3: Home, especialment jo crec que aquest fet, l'entrenador que precisament et va permetre guanyar el Lió ara fa dues temporades a Bilbao, que va marxar als Estats Units amb la intenció de no competir contra el Barça i que dos anys més tard es troba a la banqueta de l'arxienemic amb un equip molt potent per intentar doncs endur-se la final davant el Barça. Jo crec que el duel de les banquetes contra el que era el seu ajudant aleshores és un dels al·licients, sens dubte, d'aquest partit. I, a més, els partits contra el Lió sempre són, òbviament, especials perquè és la gran referència en la Champions femenina. El Barça en té 3, el Lió en té 8. I, per tant, la intenció de, a poc, anar escurçant, sabent que de moment estan molt per davant.
0: Però el Lió és aquell gran Lió que intimidava tant fa uns anys en les primeres finals?
3: No, jo crec que no. És una final de pronòstic força incert, perquè et diria més que el Lió és molt difícil descriure a què juga. Crec que és un equip que no acaba de jugar del tot bé a futbol, però que té molt bones individualitats i que té molt potencial en tota la seva plantilla. És a dir, jo crec que la gran diferència és aquesta, que és capaç de fer-te dos onzes que tots dos et podrien competir contra el Barça. I crec que aquesta temporada, l'any passat no es va classificar per la final i va fer un esforç fitxant una sèrie de jugadores amb qualitat que ajuden a les Dumornay i companyia, que ja les veiem a Bilbao ara fa dos anys. I el gran repte de Jonathan Giraldez ha estat el d'intentar convertir allò en un equip, perquè són moltes individualitats, però vaja, que jo crec que no m'atreveixo a dir que cap de les dues sigui favorites. Ho veig bastant 50-50.
0: 50-50, eh? I el Pere Romeu, com ho veu? 50-50 també?
8: Què tal? Bona nit.
0: Bona nit.
8: Doncs, a veure, crec que és... evidentment el futbol, i més en aquest nivell, no va de mèrits ni de justícies, però sí que crec que som els dos equips que millor hem fet les coses per arribar a aquesta final de la Champions. Per tant, penso que serà una final molt igualada, que es decidirà per detalls, que nosaltres haurem de fer el millor partit possible per apropar-nos al que volem, que és la victòria, evidentment.
0: Ara mateix, Pere Romeu, entrenador del Barça, veu el mateix nivell, com a mínim, que el Lió, que l'Olímpic de Lió?
8: Home, sí, evidentment. O sigui, nosaltres som un equip potent, som un equip que tenim un gran domini de la posició de la pilota, som un equip que el major tram del partit el solem dominar, per tant, jo veig que és una final que, si fem bé les coses, estarem segur a prop de fer un gran partit.
0: O sigui, aquella sensació d'inferioritat de les primeres finals, no sé si la de Bilbao. La de Bilbao, recordes, tu formes part del cos tècnic,
8: sí, sí, sí,
0: amb Jonathan Giraldez. Ja veu arribar mirant-les a la mateixa alçada?
8: Sí, totalment. Jo crec que va ser una final... Jo vaig estar a la final de Turín, que a mi em va donar la sensació que clarament el Lyon, sobretot la primera part, ens passava per sobre, sí, a nivell físic, a nivell de ritme i de més. I a Bilbao crec que va ser una final molt parella, una final on, evidentment, els detalls van decidir, on, evidentment, el segon gol el vam fer a l'últim o penúltim minut del partit, però va ser un partit on nosaltres vam fer les coses molt bé.
0: I ja afrontàveu la final amb seguretat, eh? Sense cap tipus,
8: sí,
0: de complex.
8: Sí.
0: Que sí. Escolta'm, Pere,
8: total.
0: I t'imagines la final del dia 23 contra l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez amb el factor pilota favorable al Barça? Vull dir, això que deies dels mèrits del teu equip, com feu les coses, els trets distintius del Barça actual, te'ls imagines també en una final de Champions contra el Lió?
8: És que a nosaltres això és el que ens fa forts. Vull dir, nosaltres, la nostra identitat és el que ens fa anar a qualsevol tipus de camp i de terreny de joc a intentar dominar el partit. Llavors, nosaltres, això és el que ens aproxima a la victòria. Nosaltres, si ens allunyem d'això, segurament estem més a prop de fer un mal partit. Per tant, si nosaltres tenim el domini, dominem bé la possessió, passem bé la pilota, no accelerem constantment els atacs. Si nosaltres portem aquest ritme de joc, crec que estem més a prop de fer un bon partit, perquè si tu contra el Lyon vols fer una anada i tornada, elles físicament són més potents que tu.
0: I no t'interessa. Escolta'm, la final és en 3 setmanes. Ja tens clar com la preparareu? Faràs alguna cosa diferent, per exemple, sí, l'any passat?
8: No ho sé. Ara mateix acabem de classificar-nos, hem d'analitzar el Lió, l'hem d'analitzar el detall, tenim una final de la Copa també pel mig, hem de valorar moltes coses abans d'aquesta final, però evidentment tenir la Lliga ja tancada, finalitzada com a tal, crec que tenim bones setmanes de preparació.
0: No t'he dit ni enhorabona. Disculpa, enhorabona per classificar-te per la
8: gràcies,
0: final. Com ho heu celebrat? O sigui, encara ho estàs celebrant?
8: Bueno, estem amb l'estaf acabant de sopar, molt, molt contents tots. Ha sortit un bon partit, un partit rodó, millor que el partit d'anada. Hem corregit coses respecte a aquest partit d'anada.
0: Salma, no? Salma obert a l'esquerra, no? O sigui, al tot sí, costa, sí, entre setmana ja més o menys donaves les pistes per on aniríeu i ha anat com t'ho havies imaginat. El primer gol ve d'aquesta decisió.
8: Sí, sí, total, total. Vull dir, al final això va de quins espais et concedeix el rival. Nosaltres fins ara hem juntat molta gent al mig del camp i això ens ha donat molt en tots els partits. Ara ha sigut el primer rival de molt nivell, com ha sigut el Bayern de Múnich, que ens ha tancat molt bé els espais interiors, carregar al mig del camp no sé fins a quin punt ens donava, i vam valorar que Salma a l'esquerra ens podria donar molt per tenir desequilibri, desmarcada, centrada i remat. I en aquest cas crec que avui ens ha sumat molt.
0: Pere, amb Jonathan Giraldez t'has enviat algun missatge aquests dies, avui tens previst fer-ho?
8: Sí, avui.
0: I què?
8: Avui.
0: Avui
8: bé, molt bé. Sí, com sempre, hem tingut una grandíssima relació. L'he felicitat pel partit d'ahir. M'hagués agradat fer-ho ahir, però sí que és veritat que entre els nervis i la tensió del nostre partit d'avui, doncs, se m'ha passat i avui, quan he acabat el partit, li he escrit un WhatsApp desitjant-li sort per aquesta final apassionant que tindrem.
0: No gaire, una mica només.
8: No? Una mica només, exacte.
0: I t'ha respost o què?
8: Sí, i tant.
0: Ah, molt bé. Pere, enhorabona per ser finalistes de la final de la Champions, finalistes de la Champions, sisena consecutiva, és una autèntica bestiesa, té molt mèrit.
8: Barbaritat.
0: Molt mèrit, i moltíssima sort pel dia 23 a Oslo, que us acompanyaran com sempre, d'acord?
8: Moltes gràcies.
0: El Pere Romeu, l'entrenador del Barça femení. Gràcies, Pere.
8: Gràcies, una abraçada.
0: Uri, en un minut ens has d'explicar l'extrem de l'Àjax que has descobert i t'ha entusiasmat.
4: No, és que no l'havia vist mai. Ahir vaig estar veient l'Àjax PSV en directe al Johan Cruyff Arena i la veritat és que és un jugador que ens sentirem a parlar i molt. Mica Gots.
0: Mica Gots.
4: 20 anyets.
5: El veurem al Mundial o no?
4: Jo crec que encara li falta un anyet, però que marxarà ràpid d'Amsterdam i que anirà un equip gran, seguríssim.
0: Mundial encara no.
4: Serà un jugador que, amb un partit, saps aquells jugadors que amb un partit en tens prou? Sí. Pues amb aquest, amb un partit, n'he tingut prou.
0: O sigui, fitxable,
4: tant talentós, per l'esquerra, per la dreta, combinatiu, té dribbling, molt bé.
0: A veure si
4: té gol.
0: De cosí fixa.
4: La setmana passada va fer el gol de la temporada a Holanda i també va marcar el 2-2 de volea. Molt bé. Em va impressionar, la veritat.
0: O el Quique Cárcel pel Girona, que encara...
4: No crec.
0: Encara patirà el Girona, fins al final.
4: Bueno, ja veurem demà bé a Sevilla. El partit de demà és clau.
0: Sí, demà Sevilla, Reial Societat, a les 9 del vespre, el Sánchez Pizjuán. Molts equips pendents d'aquest partit.
5: És curiós, i sí, perquè l'Espanyol té un punt més que el Girona i està tothom acollonit, i el Girona, sense Mitchell, li sembla que vagin a mitja taula.
4: Sí, molt tranquil. Jo crec que internament comencen a estar-ho,
5: Seria raonable, sí.
0: És per estar-ho. Doncs fins aquí arribem. Gràcies a l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas, un diumenge més per ser aquí al Club de la Mitjanit. Diumenge vinent viurem el clàssic entre el Barça i el Madrid al Camp Nou, a la TDT, i és possible que l'aliron del Barça com a campió de Lliga. Gràcies.
4: La propera.
9: Bona nit.
10: Tan cert. Com que tu i jo som altres. Com que tu i jo som altres. Tan cert. Com que no hi ha res més. Tan clar. Com que la nit ens espera. Tan clar. Com que no ho fa per tothom.
0: Moment de tancar el club de la mitjanit d'aquest diumenge amb Mishima, sempre amb Mishima, avui amb cert, clar, breu, i el record especial d'avui és per a la Nàdia Roig, que aquest matí ha acomiadat el seu germà, el David, en una cerimònia molt maca, que transmet amor, delicadesa, senzillesa i fins i tot un punt d'alegria per la vida, que és la Nàdia, des de la discreció, la prudència, la dedicació, la implicació i l'afecte a la Nàdia. Ja fa molts anys que forma part de la vida dels que treballem esports a Catalunya Ràdio, sobretot de la gent del cap de setmana del Tot Gira, però la Nàdia sempre hi és per a tothom i per això tots l'apreciem. Us deixem amb les notícies de les 12 i la nit dels ignorants i la Marta Romagosa, si sentiu la ràdio en directe, amb els matiners i el Xavi Canalies, si sentiu la remissió de matinada, i amb vosaltres mateixos si heu recuperat el programa La Carta. Bona nit i que passeu bona setmana. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. Els Estats Units escortaran des d'avui els vaixells de diversos països que han quedat atrapats a l'estret d'Hormuz. Ho ha anunciat aquesta nit el president Donald Trump a través de la seva xarxa social. Trump ha dit que alguns països aliens al conflicte, sense especificar quins, li han demanat ajuda per alliberar les seves embarcacions, però un alt funcionari iranià, el president de la Comissió de Seguretat Nacional, ja li ha respost fa unes hores dient que qualsevol interferència dels Estats Units a l'estret d'Hormuz serà considerada una violació de l'alto al foc. Aquesta matinada a l'estret s'hi ha registrat un nou atac contra un petrolier que no ha deixat ferits. És el segon incident d'aquest tipus en menys de 24 hores. Ahir, un vaixell de càrrega també va ser atacat per diverses embarcacions petites a una vintena de quilòmetres de la costa iraniana. Repassem més notícies amb Carola Gil.
2: Els líders de la flotilla capturats per Israel en aigües internacionals continuen detinguts després que el jutge ha prorrogat la seva situació almenys fins demà. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous i la resta de l'expedició els va deixar a Creta. Els advocats denuncien que els han maltractat mentre la fiscalia assegura que tenen vincles amb Hamas sense haver-los acusat formalment.
1: Aquesta mitjanit ha començat la vaga indefinida de treball de Girona Més Neta, l'empresa que s'encarrega de la recollida d'escombraries de la ciutat. Les negociacions entre els representants de les dues parts, que s'han allargat fins a la matinada, no han arribat a cap acord. El portaveu del comitè de vaga, Gregorio Soto, critica que l'empresa els vol aplicar només la meitat de l'actual conveni en funció d'una decisió de l'Ajuntament.
3: Portem setmanes escoltant que som una empresa privada i que l'Ajuntament no pot entrar a les negociacions i de sobte es pretén deixar parts fonamentals del conveni en mans d'una decisió política que creiem que en alguns dels casos no ha ni de ser política.
2: 500 persones van participar ahir en la Kidical Mass de Barcelona per reclamar una ciutat més amable amb la bicicleta i més segura per als infants. La marxa ciclista va rebre el suport de diferents col·lectius com Bicibús, Eixample i Bicicleta Club de Catalunya. La Marta Càcer és una de les portaveus de l'organització.
4: Volem una ciutat caminable, ciclable, passejable, jugable. Volem acabar amb la supremacia dels vehicles a motor, amb totes les formes de violència viària, amb els abusos de poder i amb l'assetjament cap a les bicicletes.
1: Ha mort als 92 anys el destacat col·leccionista d'art català Juan Mateos Canals, especialment reconegut per haver-se dedicat als principals creadors del segle XX. La seva col·lecció, iniciada a principis dels anys 80, inclou obres de disciplines diverses com la pintura, l'escultura, el tapís o el gravat.

0: El último de la fila desembarca a Barcelona 30 anys després amb una primera cita a l'Estadi Olímpic passada per aigua.
1: Després del tret de sortida a Fuengirola, a Màlaga, la capital catalana ha acollit el segon concert de la gira de retorn del grup de Manolo García i Quimi Portet. Un gran peix ha presidit l'escenografia de l'espectacle, acompanyat des de bon inici per la pluja. El públic ha corejat clàssics com Huesos i Conflicto Armado, creats quan la banda es deia Los Burros. Altres cançons que han ressonat a l'estadi han estat Querida Milagros i Sara. El recinte tornarà a tenir els artistes barcelonins el pròxim dijous.
0: Esports, el Barça encara no és campió de Lliga. La victòria del Madrid per 0-2 al camp de l'Espanyol manté la diferència en 11 punts a la Lliga masculina. Els blaugranes en tindran prou amb un empat al Clàssic diumenge que ve per ser campions.
1: Per la seva banda, el Barça s'ha classificat per a la seva sisena final de Champions femenina consecutiva, rècord absolut de la competició. Les blaugranes s'han imposat 4-2 al Bayern de Múnich amb un doblet d'Alexia i gols de Parayuelo i Payor. Les jugadores es citaran amb el Lió a la gran final de la Champions a Oslo el dissabte 23 de maig.
2: Fins aquí les notícies.
3: Les 5 i 5 minuts.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al 4 de maig, el dilluns 4 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que de matinada encara hi haurà algunes precipitacions intermitents a l'interior del país i cap a les comarques de Lleida. A la resta seguirà el cel ennuvolat amb clarianes i estones breus de sol durant el matí d'aquest dilluns. Tarda més inestable, xàfecs quasi generals i algunes tronades fortes amb risc de calamarsades. Marc Taviana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Cadaqués el sol sortirà a les 6:39 del matí i aquí el dia durarà 17 minuts més que fa una setmana, exactament 14 hores i 11 minuts.
0: Clara García també, bon dia, bon dilluns.
1: Molt bon dia, matiners, i bon dilluns. Engeguem la setmana recordant la lletra de Man in the Mirror de Michael Jackson, que diu: si vols fer del món un lloc millor, mira't a tu mateix i fes un canvi.
0: I aquesta cita de la Lara no és gratuïta, perquè avui engeguem el programa recordant que hi ha bandes i cançons que són immortals perquè, de fet, han deixat una petjada inesborrable al món de la música. 5 cantants i ballarins que van aconseguir posar cap per avall al planeta. Jackie, Tito, Germain, Marlo i Michael. Us estic parlant dels enormes Jackson 5.

0: El Jackson 5 va ser un dels grups més influents del pop i el soul dels anys 70 i 60. De començar a actuar en concursos locals, aconseguir un contracte amb la Motown. El grup va destacar ràpidament gràcies al lideratge vocal de Michael Jackson. Perquè deu ser. Aquest va ser el seu primer gran èxit, I Want You Back, i van seguir-lo cançons icòniques com ABC i I'll Be There, que van consolidar el seu lloc a la història de la música. Els Jackson 5 no només van triomfar al món de la música, sinó que també van contribuir a trencar barreres racials a la indústria musical dels Estats Units. Amb el pas dels anys, cada membre va seguir camins diferents, però el llegat del Jackson 5 continua ben viu. No cal ni dir que la carrera més destacada va ser la de Michael Jackson, que es convertiria en una de les figures més importants de la història del pop. Tot i això, no cal oblidar que els inicis amb els seus germans van ser essencials per contribuir a la seva carrera i marcar una època irrepetible en la música. Avui fa anys, Jackie Jackson bufarà 75 espelmes. I avui, tal com predic aquesta cançó, esperem tenir-vos de tornada després d'aquest cap de setmana una mica més llarg de l'habitual. Esperem que hagueu descansat i que ens hàgiu trobat, home, a faltar ni que sigui una mica. Tornem, per tant, a la rutina, i que la rutina no és tan dolenta si us tenim de tornada i, sobretot, preparats per ingerir una bona dosi de cafeïna.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Marc Urano, molt bon dia.
2: Què tal, molt bon dia.
0: Bon dilluns, com han anat aquests 3 dies? Has fet
2: molt
0: festa, tu,
2: bé,
0: o no?
2: He fet festa.
0: Ai, si ens vam trobar.
2: Ens vam trobar, sí, senyor.
0: Home, si ens vam trobar a llançar
2: a Port
0: de la Selva.
2: A Port de la Selva, no podia passar un divendres. Va ser divendres, oi? Sí.
0: Va ser divendres.
2: Mira, divendres era festiu, no ens hauríem vist, però ens vam acabar veient, sí, sí.
0: Però si no en tenim prou, veient-nos cada
2: no?
0: dia.
2: Has pres el sol o no?
0: Ui, sí, estic moreno, una cosa mala.
2: Bueno, noi.
0: Quin temps que ha fet.
2: Sí, no ha plogut. Jo em quedo amb això.
0: Sí, no ha plogut, però...
2: O no ha plogut gaire, perquè alguna gota sí que va caure.
0: Dia de platja tampoc feia,
2: no, sí, sí,
0: perquè feia un ventet que era dia de suadora.
2: No,
0: sí, hem pogut descansar.
2: Veus?
0: Exactament. A partir de les 6 del matí, com sempre, engega un altre matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Quin menú ens heu preparat per avui, Marc?
2: Doncs d'entrada, Canalies, ara a les 6 avançarem unes dades sorprenents aquí al matí de Catalunya Ràdio. Només et dic que té a veure amb els casos de frau elèctric, allò de punxar la llum, vaja, que van en augment i cada cop es detecten més negocis que ho fan. Les dades, la magnitud de la tragèdia, a partir de les 6 aquí al matí de Catalunya Ràdio, aquí a Catalunya Ràdio. De fet, a partir de les 10 del matí, tocades, en parlarem, n'aprofundirem amb Endesa, també amb la Guàrdia Civil i amb la col·laboració de la Rebeca Carranco. Més coses, comentarem també l'enquesta del diari Ara, que situa Aliança Catalana com a tercera força a Catalunya. Passaria per davant de Junts per Catalunya. Ho farem amb la directora del diari Ara, l'Esther Vera, i ho comentarem també a l'Àgora, avui amb Pau Llonch, amb David Madí, amb Montserrat Nebrera i amb Pere Rossinyol. També, per cert, entrevistarem la consellera d'Educació, Esther Niubó, i farem Àgora Esportiva. A les 11, el Barça no és encara campió de Lliga, però ara sí que ja ho té ben a tocar.
0: Gràcies, Marc.
2: A tu, fins ara.
0: Pràcticament en 3 minuts arribem ja a un quart de 6 del matí. Carola Gil, molt bon dia.
3: Bon dia, matiner.
0: Tu què tal? Has fet vacances? Has parat? No has fet res?
3: Bé, la veritat és que he treballat bastant, No em veus la cara que faig?
0: No, però la cara és de més desperta que la majoria de nosaltres a aquestes hores, ja t'ho dic ara.
3: Jo crec que faig la zombie walk quan baixo cap aquí baix.
0: Escolta, mentre dormíem, què ha passat al món?
3: Doncs mira, el que us explicaré ara sembla tret d'un thriller marítim, però és real. 3 passatgers han mort i 3 més han malaltit en un creuer afectat per un possible brot de hantavirus. Tot ha passat a bord d'un creuer d'una companyia dels Països Baixos que navegava tranquil·lament davant de Cap Verd. El vaixell havia sortit de l'Argentina feia 3 setmanes, en parada a l'Antàrtida inclosa, una ruta espectacular, però que no preveia aquest final de trajecte. I aquí entra el protagonista invisible, l'hantavirus. Què és? Doncs és un virus associat a les rates que es transmet quan partícules dels seus excrements, l'orina o la saliva, passen a l'aire i són inhalades per les persones. L'antivirus pot començar com una grip, però la veritat és que es pot complicar i molt ràpid. El més preocupant és que no hi ha un tractament específic per a l'antivirus i per acabar-ho d'adobar, la gestió de la crisi no està sent fàcil. Alguns passatgers no han pogut desembarcar per rebre atenció mèdica. Doncs ja ho veieu, pot reservar un creuer de luxe, travessar mig planeta i fer fotos espectaculars, però a vegades
0: sí.
3: Un virus microscòpic pot convertir-ho tot en un malson.
4: tu, quina por. Sí. Per no agafar un vaixell.
3: Pròxima pel·lícula, ja.
4: Home, ja et dic ara que podria ser perfectament l'argument d'una pel·lícula.
3: Totalment.
5: Marta... White Lotus, 5.
3: Sí?
5: No, sí.
4: Podria... Sí, sí, 5, no?
5: Ja, 5.
4: Jo diria que 5.
5: Jo diria que 4.
4: 4? Ah, sí, 4. Ah. La que estan gravant ara, que l'Helena Bonham Carter ha deixat el rodatge,
5: sí,
4: no?
5: Sí, veritat.
4: 4, 4. Gràcies, Carola.
3: A vosaltres.
4: Fins ara. Mare meva, com estem també... Fem despertets, aquest dilluns, està bé. Mentrestant, mentre ens anem despertant amb tots vosaltres, també volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. El món pot ser un lloc millor per persones com la manresana Bruna Bassas. Fa segon de batxillerat i ha fet un treball sobre el càncer de pàncreas, pel qual ha guanyat un premi especial de la Fundació Catalunya La Pedrera i també participar en la Fira Internacional de Phoenix als Estats Units, la més important del món. Vol estudiar biomedicina i dedicar-se a la recerca. Qui sap si aviat tornarem a parlar d'ella.
4: I enmig de tot aquest món, com sempre, amb titulars a vegades que ens espanten una mica, com agafar un creuer i agafar aquest virus per culpa de la rata, sempre intentem aportar-vos aquesta primera hora del matí bones notícies i un punt de vista més optimista sobre aquest planeta. També volem saber, aquest matí, Marta, de què parlarem poc?
5: Doncs de la nova moda que són els escacs. Us heu de deixar de crossfit, d'anar a córrer, de tot el que tingui a veure's amb moure's, perquè ara es porta un altre esport.
4: Ah, sí?
5: Com són els escacs. Es veu que ha començat a Barcelona el 22è circuit... Ah, que està considerat esport, nois?
3: Sí, sí.
4: Sí, però vaja.
5: Bueno, noi, no et mous, però fas moure.
3: Mental.
4: Que cada cu, els que fem esport, ara diem, mira, saps què? Deixo de suar i em poso a jugar escacs.
5: Aquí cadascú...
4: No sé jo si el nostre cos ho notaria massa.
3: Entrenes el coco.
4: Sí, això sí.
5: Ai, ja, ja. Però... Jo prefereixo moure'm.
4: Jo també.
5: Però... Aquells que no us vulgueu moure i voleu fer un esport...
4: Perdona, a no ser que tinguis un tauler d'escacs de 400 metres i les peses de les peces dels escacs siguin peses.
5: Bueno, hi havia uns escacs enormes a la Biblioteca de Catalunya.
4: Per exemple, doncs amb pes, doncs, amb diferents pesos.
5: Allò, això m'ha agradat.
4: No, per poder sí. Exercitar-te una miqueta.
5: Un crossfit d'escacs.
4: Un crossfit d'escacs. No només exercites... Què? Estem tenint una idea que ens la fotran.
5: Llàstima que són les 5 del matí i que potser la gent que ha de tirar endavant aquestes iniciatives no està desperta. Que si no, ens ho fotran.
4: Fotem la patella que nosaltres volem empresa.
5: Ara parlarem del nom.
4: Vinga, i què més, doncs?
5: En qualsevol cas, aquí a Barcelona ha començat el 22è Circuit Català d'Oberts Internacional d'Escacs. Això és una iniciativa que promou la Federació Catalana d'Escacs. Té moltíssim prestigi internacional i atreu jugadors d'arreu del món fins al 13 de setembre. Es faran gairebé una desena de tornejos i un munt de partides, i aquest circuit és només per experts, però si voleu aprendre hi ha diversos clubs, i per tant, si voleu ofegar una mica les penes, podeu anar al bar 64, que es troba al passeig de Sant Joan número 23, on tot està ambientat d'escacs, i així doncs comenceu a entrar en matèria.
4: A veure, Lara, què et passa?
3: M'ha agafat una tos.
4: Tos, això?
3: És que m'he llevat amb mal de gola. Ahir em va passar.
5: No tu comences a fallar el primer dia i vens a treballar
3: passa,
5: divendres. Al final...
3: Em passa. Que em llevo dilluns una mica tonta. Ai...
4: Però deixa ja de tossir, no, filla meva, de veritat.
3: Sí, clar, parlo i tosso a la vegada, saps? No riguis, perquè ara començaré a llegir i m'agafarà un atac.
4: No, home, no. Vinga, va, amb quina bona notícia ens haguem al matí?
3: Doncs mira, avui ens n'anem fins a Terrassa, perquè allà arrenca el Sex Education Film Festival. Es farà el cinema Catalunya de la ciutat, prou,
5: Trobo que està molt ben aconseguit.
4: M'encanta aquest efecte.
3: Jo, Perdona.
5: Tos, dona, FX.
3: M'has gravat?
4: No és possible.
3: És possible. Bueno, va.
4: Va.
3: Prou. Mira.
4: Bueno, a veure, no m'ho puc creure, Lara.
3: Ara qui és? Escolta, torno a començar.
4: A veure.
3: Avui la bona notícia la tenim a Terrassa, perquè allà avui arrenca el Sex Education Film Festival, es farà el cinema Catalunya de la ciutat i a l'Auditori de l'ESCAC fins aquest divendres. Es projectaran més d'una seixantena de curtmetratges dedicats exclusivament a l'educació sexual. Aquesta sisena edició porta a la gran pantalla riscos, com les xarxes socials en l'educació sexual, també riscos que generen les xarxes socials en la prostitució de joves a internet i la influència que exerceixen en la promoció de les masculinitats tòxiques i
5: la violència sexual. Després de cada projecció es faran col·loquis per debatre sobre els temes i es farà això a càrrec de la sexòloga Alba Povedano, que ens explica la importància d'aquest festival.
7: La importància de fer un festival d'educació sexual és perquè portem anys aprenent de la sexualitat a través del silenci, els mites, la pornografia o alguna xerrada esporàdica. En aquest festival el que fem és proposar fer-ho des de la cultura i el pensament crític, connectant amb les històries i posant-hi consciència i un espai sense judicis perquè puguem reflexionar i parlar de les coses que ens preocupen a totes les persones. El que ens trobarem al festival són curtmetratges amb històries que ens interpel·len. És a dir, cinema que parla de desig, de vincles, de conflictes i espais per pensar-ho i per compartir-ho.
0: Doncs vinga, bones notícies, que per cert, a la Lara l'haurien de fer ja pubilla de Terrassa,
5: sí,
0: perquè tot
5: ai,
0: el que
5: sí,
0: passa de, per Terrassa escolta, passa pels matiners.
5: Sí, sí, sí.
3: Tot aquí.
0: Home, o el Cap Gros, no?
5: Tot home, el que passa a Terrassa us ho colo, nois.
3: Està bé.
0: No, i tant,
5: clar,
0: i tant.
5: I tant.
0: Fer territori a mi m'encanta, però
5: i que
0: clar,
5: hi ha moltes coses al Vallès.
0: Escolta'm, diguem-li amb el Ballar, l'alcalde de Terrassa, que tingui en compte, no sé,
5: això
0: pregonera
5: sí,
0: de la Festa Major.
5: Oh, un Cap Gros.
0: Un Cap Gros. Un Cap Gros dels matiners, perdona, també t'ho dic, perquè parlem de Terrassa gràcies a nosaltres.
5: Ai, doncs ara m'he imaginat un Cap Gros de els nostres
3: seria molt guai.
5: Tres caps.
0: Un tossint, que seria la Lara.
5: Sí.
0: Quin motiu tenim per saltar del llit? Aparteu les criatures, que arriba l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és facilitar l'estada dels treballadors temporers que fan la campanya agrària a Catalunya. A Seròs, el Segrià avui obre un alberg amb 40 places. Núria Gil, delegada del govern a Lleida, destaca que l'any passat ja va ser de força utilitat.
9: És per això que, veient les possibilitats del dispositiu i també seguint amb la mateixa voluntat de cooperació, enguany hem decidit ampliar el calendari fins al setembre per tal de reforçar la capacitat d'allotjament de la campanya agrària durant tot el seu gruix principal.
8: L'any passat hi va haver 189 pernoctacions de 36 usuaris diferents. I és que la durada màxima de l'estada és de 10 dies.
0: Vinga, va, que en 10 minuts arribem a 6:15 del matí. Bon dia a tots els que ja esteu fent el primer cafè del dia amb els matiners de Catalunya Ràdio. I és moment de destapar la nostra revista particular i saber com batega el cor aquest matí.
5: Avui,
0: Lara.
5: Avui batega amb Jason Derulo.
10: What did she say? What you say? That you only meant
0: Lara de Rulo. A veure,
5: el cantant, en un streaming a les xarxes, ha ensenyat com és casa seva, que és una mansió enorme, i ha aixecat molta polèmica perquè enmig del menjador hi té un aquari amb taurons.
11: It took a lot, to be honest.
12: Okay.
11: It took a lot, but basically I got somebody that makes pools.
12: Okay.
11: To do the shell of it.
12: Okay.
11: And then I had the aquarium people put it all together.
12: Wow.
11: But then I had a different floor that was not, it didn't show the sharks good enough, so then I decided to do white.
12: Okay.
11: So that you can see.
5: És un aquari fet al terra, d'aquests que quan passes per damunt, doncs trepitges per damunt dels taurons, i està valorat en més d'un milió de dòlars. Explica que li va costar moltíssim construir-lo, com sentíem, diu que va haver d'agafar arquitectes que construeixen
0: home,
5: piscines...
0: Que...
3: diràs.
5: Evidentment.
0: Perquè se'n peti el vidre.
5: Saps? En fi. Oh. Ah, i també explica que és el seu fill qui li posa nom als taurons, eh? Una monada.
3: Ui, sí.
0: Després hi ha algun accident...
5: I patapam.
0: I patapam, ja hi serem.
5: I se'l cruspeixen.
0: Bueno, doncs mira...
5: Molt fort.
0: Sí, sí.
5: Molt fort.
3: Sí, sí, ara ho miraré, perquè no ho he vist.
5: Hi ha taurons i hi ha mantes ratlles.
0: Però són grans, els taurons, o no?
5: Home, grossets.
0: Bueno, no hi fotis el braç.
5: No, però un o dos metres fan, aquells taurons.
0: Mira, la gent, quina poca feina. I el cor també és per donar-li de menjar part.
5: Ai, sí.
0: Que desafortunada que ha estat Shakira, per favor.
5: Està com un llum.
0: Expliquem-ho. A veure.
5: És que no cabe de calibre, a vegades, la Shakira.
13: No gaire, no gaire.
5: Està en un altre món.
0: Per favor, expliquem-ho per aquells que no ho sàpiguen. Què vol dir? Què és jijijuju?
3: Lara,
0: voldria
3: explicar tu.
5: Però
3: fent
5: una mica de...
0: Fes una mica de Shakira.
5: No tenim el coll, avui.
0: Ai, recordeu que avui la Lara té tos. Bueno.
5: Tira.
0: A veure,
5: va,
0: què?
5: Va,
0: tira-ho, va. Sí, l'estic tirant. No se sent, la tos?
5: No. No, és que la Shakira ho tapes tot.
0: Per què no se sent la tos, ara? Bé, és igual, expliquem-ho.
5: Bueno, va.
3: Vinga, va.
5: A veure, ja sabem que aquest cap de setmana Shakira ha actuat a Copacabana, al Brasil, en un concert històric, ja ho ha fet davant de 2 milions de persones, I doncs, el concert l'ha volgut dedicar a totes les dones solteres. És un tall que és en portuguès, però s'entén la mar de bé, i ha dit això.
12: Sabe que en ese país, no Brasil, tem mais de 20 milhões de madres solteiras. Sem ajuda, que tem que lutar cada dia para sustentar sua família. Eu sou uma delas.
5: A veure, Shaki.
0: Que, que treballa Shakira, sí.
5: Sí, tant.
0: Que guanya molts diners, sí.
5: Sí, sí,
13: però
5: que no,
13: no,
5: fotem, no és l'exemple.
13: Com es compara?
0: Per favor.
5: És fortíssim.
0: És que...
5: Heu vist altres vídeos del metro, de la gent anant cap al concert de Copacabana insultant a Piqué a fondo,
0: eh? La gent de veritat ha de fer teràpia, també t'ho dic,
5: eh? No, no, la gent...
13: Quan anem a Madrid tu i jo, també ho farem.
0: Escolta'm!
5: Vigila que ens gravaran, ara.
0: Quins sons deixa la ràdio?
5: Al matí
0: Lara,
5: de Catalunya...
0: Quan vulguis.
13: És que ara estava jo pensant en el metro de Madrid, saps?
5: Al matí de Catalunya Ràdio, divendres, ens va visitar Los Manolos, que el mes de juny faran 3 concerts a Catalunya, el dia 6 a Cornellà, el 27 a Tossa de Mar i el 30 de juny a Barcelona.
14: I les cançons que cantàveu en català com aquesta, quan actuava per tot Espanya, anava bé? Xutava
15: sí.
14: bé, això?
15: Al principi, sí, sí. És curiós, però val a dir que, per exemple, a Madrid mai vam tenir problemes, i sí que en les zones més properes a Catalunya sí que generava, segons jo, sí, recordo una vegada, per exemple, a Saragossa, que vam cantar el meu avi, i vam començar a tirar monedes, i recordo l'anècdota que va fotre un cop de moneda aquí i vaig dir, bueno, ha llegado el momento de dar un viva por la Virgen del Pilar. ¡Viva! I es va acabar.
14: I es va acabar.
15: Es va acabar.

0: I aquesta cançó podria formar part del recopilatori de Los Pitufos Maquineros, però no és així.
1: No, un dia com avui moria la cantant jamaicana Millie Small a un 5 de maig del 2000. Moria als 72 anys. La cantant va saltar a la fama amb aquest tema que sentim, My Boy Lollipop, que va aconseguir ser el número 2 tant als Estats Units com al Regne Unit al 1964. I es veu que aquest tema originalment es deia My Girl Lollipop. La va escriure Robert Spencer, que era el cantant de Cadillacs, i al poc temps un productor i un altre mafiós de Nova York van acabar comprant els drets d'aquesta cançó, li van fer cantar a Barbie Gay, que tenia només 14 anys, però no va tenir l'èxit que s'esperaven. Sí que el va tenir Millie Small uns anys més tard, que va acabar venent 6 milions de còpies d'aquesta cançó.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant, i com sempre ens ho explica avui la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dilluns 4 de maig venim amb la recent entrada de Mercuri a Taure, on les idees deixen de córrer i busquen terra ferma. És un moment per pensar amb calma, parlar amb més consciència i donar forma concreta al que tens al cap. No es tracta d'anar ràpid, sinó d'anar sobre segur. Aquesta energia ens recorda que no totes les respostes arriben amb presses. Algunes necessiten temps, cos i silenci. Una bona idea ben plantada pot donar fruits que durin molt més del que imagines. Bona setmana!
0: Molt bona setmana també per la gent d'Astrocat.cat, que cada matí ens explica, doncs, com estan les energies, que a vegades les energies estan...
3: Mogudetes.
0: Mogudetes, molt ben apuntat, això. Lara, qui bufarà espelmes avui?
3: Avui felicitem l'exjugador i entrenador Cesc Fàbregas, que en fa 39, l'actor Òscar Jaenada també suma un any més i arriba al 51. Avui el periodista i filòsof Jordi Graupera bufarà 45 espelmes i acabem dient-li anys i anys per molts anys al pilot de motociclisme Jorge Lorenzo, que avui en fa 39. Hola. Ja sabem que el dilluns és un molt mal dia per fer anys, sí, la veritat, nois, sí, però tot i així, escolta, millor fer-los que estar morts. Felicitem, home, a tots i endavant amb el dilluns.
4: I la primera persona en obrir el micro aquest matí és... Xavi Canalies.
5: Hola.
0: Sí, sí, és evident que està, és molt millor estar
3: fent... És o no és millor?
0: Totalment.
3: Doncs ja està.
0: Recolem fins al 69, una banda meravellosa, Toots and the Maytals. Tenien una cançó espectacular que va passar pel filtre de la no menys meravellosa Amy Winehouse. Amb Monkey Man us diem bon dia.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem Àgora Esportiva per analitzar el que ens deixa el cap de setmana futbolístic. En parlarem amb Ramon Besa, Carles Planchar, Laia Tudel i Joel Díaz. A la tarda, Francesc Garriga arrenca la setmana prenent el cafè amb Antoni Bassas i ens visita l'expert en seguretat alimentària, Isidre Ferran. Ha publicat Intoxicats, un llibre on examina els brots més grans d'intoxicació alimentària a Catalunya. Al Catalunya Nit entrevistarà José Ramón Ubieto, que ha publicat el llibre Soledades Digitales. Les xarxes socials han estat un antídot contra la solitud?
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 5:45. Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 4 de maig. Moment també de repassar els primers titulars d'aquest matí amb l'Anna Alfonso. Bon dia, Anna.
1: Bon dia.
0: Els Estats Units escortaran des d'avui els vaixells de diversos països que han quedat atrapats a l'estret d'Hormuz.
1: És el que ha anunciat aquesta nit el president Donald Trump a través de la seva xarxa social. Trump ha dit que alguns països aliens al conflicte, sense especificar quins, li han demanat ajuda per alliberar les seves embarcacions. Però un alt funcionari iranià, el president de la Comissió de Seguretat Nacional, ja ha respost fa unes hores dient que qualsevol interferència dels Estats Units a l'estret d'Hormuz serà considerada una violació de l'alto al foc.
0: Al seu missatge, Trump també ha indicat que les últimes converses amb l'Iran estan sent molt positives.
1: Sí, ara mateix el país persa estudia la resposta dels Estats Units a la seva proposta de 14 punts per posar fi a la guerra. Divendres, Trump va qualificar aquest pla iranià d'insatisfactori, però en canvi després s'ha mostrat partidari d'analitzar-lo a fons, va canviar d'opinió. Per ara ha transcendit que la proposta de Teheran ja no exigeix als Estats Units que aixequin el bloqueig de l'estret d'Hormuz per asseure's a negociar i que se centra sobretot a posar fi al conflicte.
0: Avui es troben a Armènia els representants de mig centenar de països, membres de la Unió Europea i altres estats afins convidats per debatre el futur del continent.
1: Això enmig de les crítiques del president Donald Trump a l'OTAN i amb les tensions pels 4 anys de guerra a Ucraïna. Es tracta d'una doble cimera, la de la Comunitat Política Europea i la que aplega els països de la Unió Europea amb Armènia. Per cert, que una avaria tècnica a l'avió oficial en què viatjava el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, cap a Armènia, l'ha obligat a fer un aterratge d'emergència a la capital turca, encara on ha passat la nit.
0: A Madrid arrenca una setmana judicial carregada.
1: El plat fort serà justament avui, amb la declaració de José Luis Ábalos en el judici del cas de les mascaretes, que arriba a la recta final. També avui, però en un altre judici, el de la trama Kitchen, declara l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán.
0: I aquesta mitjanit ha començat la vaga indefinida dels treballadors que recullen les escombraries de Girona.
1: Són els de l'empresa Girona Més Neta que s'encarrega d'aquesta feina. Les negociacions entre els representants de les dues parts, que s'han allargat fins a la matinada, no han arribat a cap acord. El portaveu del comitè de vaga, Gregorio Soto, critica que l'empresa els vol aplicar només la meitat de l'actual conveni en funció d'una decisió de l'Ajuntament.
2: Portem setmanes escoltant que som una empresa privada i que l'Ajuntament no pot entrar a les negociacions i de sobte es pretén deixar parts fonamentals del conveni en mans d'una decisió política que creiem que, en alguns dels casos, no ha ni de ser política.
0: El ministre de l'Interior de França, Laurent Núñez, ha anunciat penes de fins a 2 anys de presó i multes de 30.000 euros per als que organitzin festes massives clandestines, les conegudes com a raves.
1: Al centre del país, 11.000 persones estan celebrant una d'aquestes festes des de divendres. Segons les autoritats franceses, aquesta rave ha arribat a reunir uns 20.000 assistents procedents de tota Europa en un camp de tir de l'exèrcit francès al departament de Cher, que està a uns 200 quilòmetres al sud de París. El ministre els criticava així.
3: Hi ha milers de persones que arriben a un lloc sense cap organització. Venen de tot arreu, envaï un espai i, per tant, causen molèsties als veïns. Us recordo que som en una zona agrícola, hi ha molts veïns, a més aquell lloc és en terreny militar.
4: Sur un terreny militar.
1: De fet, les autoritats, ara ho sentíem, adverteixen de la possibilitat que al lloc hi hagi munició que pugui esclatar i se n'han trobat d'enterrada, probablement, de la Segona Guerra Mundial.
0: Des de divendres, eh?
1: Sí.
0: Mare meva.
1: Fins a 20.000, eh?
0: Ànims a tots. Un cafetonet,
1: dilluns, eh?
0: Un cafetonet o una tila.
1: Sí.
0: I anar a dormir. I, evidentment, l'último de la fila converteix l'estadi olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia i de reivindicació.
1: Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts després de 30 anys i han repassat un repertori que travessa generacions. Dijous faran el segon concert de la seva gira a Barcelona.
0: Gràcies, Anna Alfonso. També un moment de saludar en Marc Jurado. Molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Com duia les portades de la premsa? Què diuen avui els diaris?
5: Avui, amb diversitat de temes a les portades del dia, comencem, però, amb un tema comú a la majoria de portades, la victòria del

0: 100 vegades més potent que el fentanil.
1: A la premsa de Madrid, El País, la regularització d'immigrants divideix els espanyols en funció del vot, i El Mundo, el fiscal, veu essencial al Dama per fer aflorar la corrupció al PSOE.
0: I per acabar, El Último de la Fila. El periòdico diu que el seu retorn emociona l'estadi olímpic. La Vanguardia titula que omplen l'estadi olímpic de records.
2: 6:15, 5 minuts. Avui, varietat als diaris pel que fa als editorials i articles d'opinió, amb un ull posat en la defensa europea.
0: A El Periódico, l'editorial parla del paper capdalt de Catalunya, la necessitat de la Unió Europea de tenir una autonomia estratègica i militar més gran.
1: Ara que la Comissió ha aprovat un pla de 800.000 milions d'euros per rearmar Europa, el rotatiu considera que es tracta d'una oportunitat que les empreses catalanes no poden perdre, ja que la inversió en defensa podria generar fins a 10.000 llocs de treball.
0: El País també exposa la necessitat d'impulsar una defensa europea, i més ara que Donald Trump ha anunciat la retirada de 5.000 soldats nord-americans d'Alemanya.
1: Ara bé, adverteix que la despesa en defensa sense una doctrina compartida pot generar arsenals, però sense cap capacitat estratègica.
0: El Mundo coincideix per un dia amb El País que la retirada dels soldats nord-americans d'Alemanya confirma la necessitat que Europa prioritzi la seva autonomia estratègica i defensiva.
1: Segons el diari, el fet que la Casa Blanca sembli improvisar els seus moviments amb una estratègia de caos continuat constata que el món ha canviat i que ja no és possible seguir depenent de velles aliances com l'OTAN.
0: Canviant de tema, l'Ara es pregunta a l'editorial com podem evitar que Barcelona perdi més infants ara que els tentacles, diu, de la crisi de l'habitatge arriben a tots els racons de la vida col·lectiva.
1: El diari alerta que estem davant d'un fenomen preocupant que cal abordar seriosament abans no sigui massa tard.
0: I per la seva part, l'editorial de La Vanguardia es fixa en l'augment de visitants a la Sagrada Família un cop acabada la Torre de Jesús i davant la visita del Papa.
1: El diari del grup Godó destaca que mitjans informatius d'arreu del món difondran la nova imatge del Temple de Barcelona.
2: Desperta o no?
3: Molt desperta.
2: Sílvia Solanes, bon dia.
3: Dilluns, bon dia.
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: Tu et despertes el dilluns i dius, vinga, sí. Som-hi, llupadé, badubada?
3: Sí, sí, sí. Vinc descansada del cap de setmana i penso, vinga, va, aquesta setmana millor i...
2: Molt bé, molt bé.
3: Molt bé, molt bé.
2: Et portarem de coach els matiners a partir de les 5 del matí perquè envies un missatge positiu al País.
3: Com vulguis.
2: Vinga, doncs, mentrestant, repassem la premsa digital. Alerta, perquè si sou de Magdalenes us interessarà.
3: Mira, un petit poble de les comarques de Tarragona rasa amb les seves Magdalenes i atreu visites de tot Espanya. Es tracta de Mont-ral, un petit municipi de l'Alt Camp amb 176 habitants. Llegim el diari més que el seu forn atreu això, turistes, ciclistes, excursionistes, i que ven cada setmana milers de magdalenes. Fins i tot creadors de continguts s'hi han acostat per penjar vídeos a les seves xarxes.
2: M'encanta.
3: D'anar-hi.
2: M'encanta, i hem d'anar a Mont-ral, home, ja t'ho dic ara. La notícia per als fans de la sèrie The Crown.
3: Doncs mira, tindrà una prequela. Així ho anuncia Netflix, segons publiquen mitjans de comunicació britànics, tindria un pressupost de 625 milions de dòlars i aquesta prequela se situaria en un període històric anterior a la sèrie. Començaria el 1901 amb la mort de la reina Victòria i aniria fins al casament de l'aleshores princesa Elisabet, futura reina Elisabet II.
2: Els que som fans de The Crown segur que s'han despertat almenys amb aquesta bona notícia per començar el matí. També donar-me la matxa part, De futbolista a predicador.
3: Dani Alves, és aquest.
4: Yo sé que ustedes saben que yo estuve detenido. 40 años, precisamente, estuve detenido. 40 años. Pero en la cárcel, Cristo me ha hecho libre. Yo no sé lo que ustedes están pasando en vuestras vidas, cuáles son las cárceles que ustedes están enfrentando, pero yo vengo aquí a decir que hoy Cristo romperá esas cárceles.
2: Caramba, noi.
3: Sí.
2: Quina emoció com a coach espiritual.
3: Totalment. Era el cap de cartell del The Change Madrid 2026, una trobada que s'ha fet aquest cap de setmana a Madrid, al Metropolitano, i que ha reunit 35.000 persones evangèliques. S'ha presentat com una de les trobades cristianes més importants d'Europa.
2: Pensava que anava lligat al que anava a dir ara mateix amb aquesta...
3: També que és valgut el mateix
2: titular. Tot cosidet, perquè és fins on hem arribat.
3: Sí. Una parella ha denunciat que no li han admès un bebè reborn a l'escola Bressol. El bebè reborn són nadons falsos i hiperrealistes. Ja sé com... com unes nines super, super realistes.
2: Real, sí, sí.
3: Moltes famílies, però les adopten com si fossin els seus fills per part d'una teràpia. Doncs bé, aquí porta l'extrem, expliquen aquesta parella que ha format part d'una teràpia perquè no podien tenir fills. Això ha passat a Marbella, ho hem vist a diversos digitals.
2: Sí.
3: Jo em llevo optimisme, eh?
2: Sí, sí, està clar que per explicar això un punt d'optimisme li has de posar, Solanes.
3: Fins
2: gràcies. No sé si hem de ser tan optimistes amb el temps aquest matí, Marc.
1: No, el dia comença, i no ho clar, diries vaja, mai, ennuvolat, com aquests darrers 4 dies, amb algun ruixat, això sí, al nord de la demarcació de Lleida, també cap a la Terra Alta, clarinyat.

0: a la meitat est, i això sí, un temps que es pot complicar entre la tarda i el vespre, quan descarregaran xàfecs i tempestes, també hi haurà alguna calamarsada.
1: Ai, doncs, paciència amb aquest temps els que hagueu de sortir de casa, ja sabeu que el maig sempre és un temps una mica complicat. Eh, Marta?
2: Ai, sí, però, escolta'm, ja estem a 4 de maig.
1: Ja està, ja està. El temps passa volant. Escolta'm, repassem alguns apunts culturals quan en 5 minuts arribem a 3 quarts de 6, va.
2: Mira, hem de parlar de Shakira, ja n'hem parlat del que ha dit i tot plegat, de la polèmica que amb les declaracions que ha fet aquest cap de setmana a Copacabana, però el que vull fer ara és recordar un dels moments de la nit quan els dos fills van aparèixer a l'escenari per cantar la seva cançó Acróstico.

0: Em fa la sensació que porta autotune al micro, no? A veure, deixa'm escoltar un moment. Home, és que l'autotune tothom canta bé.
1: No, no, quan apareixen, els trobo... El Milan no, i el Sasha, jo la veritat t'he de dir que no sé qui és. Qui és el gran?
0: No en tinc ni idea. Jo bueno, l'únic que crec és que, a Piqué no li deu fer gaire gràcia, això.
1: Crec que no.
0: Perquè ja ho va fer... I crec que parlar-ne gairebé no, que suposo que es va contenir també pels nanos, però gràcia de que públicament els exposi d'aquesta manera...
1: No.
0: Fa la sensació que no massa.
1: 2 milions de persones, tu diràs, ara el Milan o el Sasha, no sé quin dels dos és el gran, surt amb una xuleria a l'escenari...
0: Home, també et dic.
1: Que clar, és que és fill de...
0: Ets fill de Shakira, clar. Surts allà... Fé, Shakira
1: fill
0: i Piqué.
1: De Shakira, clar, som fill dels dos, eh?
0: 2 milions de persones, concert a Copacabana...
1: Allà, saludant, amb
0: tu
1: el micro
0: mira,
1: cap aquí al
0: costat...
1: Faries,
0: tu també ho faries, tots ho faríem.
1: Tots ho faríem, assumim-ho.
0: Vinga, i onada, i no sé què... Però vaja, amb autotune la vida és molt més fàcil, eh? Més a l'hora de cantar.
1: I tant, i tant.
0: Més coses.
1: Sí, perquè tenim molt bon balanç del festival Estrenes, que ha acabat aquest cap de setmana. I no saps com...
0: Meravellós, com sempre, Estrenes amb la música de casa.
1: Sí, ha tancat una edició històrica i han hagut 33.000 persones que han assistit a alguns dels concerts que s'han fet i han hagut 21 sold outs, que
0: és
1: una burrada,
0: moltíssim.
1: I un 90% d'ocupació. Per tant, molt bones xifres per aquest festival Estrenes, per on ja han passat Don Joan Dausà, la Ludwig Band, Ginestà i un munt de grups al festival Estrenes de Girona.
0: I nosaltres que ho celebrem, amb aquestes bones dades, amb aquest 90% d'ocupació i amb aquests 21 sold out. I alerta, perquè encara hi ha un altre balanç d'aquest cap de setmana.
1: En aquest cas anem fins a Lleida perquè ha acabat la Fira de Titelles. Perdoneu, malgrat l'amenaça de pluja i que ha plogut per tot el país, aquesta nova edició, la 37a ja d'aquest festival, s'ha mantingut amb unes bones xifres, amb 40.000 espectadors a aquests 3 dies de Fira de Titelles.
0: En 2 minuts arribem a 6:15 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT. A aquestes hores volem saber cap on movem el dial aquest matí. Jan Soteres, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Tal dia com avui, un 4 de maig del 96, José María Aznar era investit com a nou president del govern espanyol. Doncs movem el dial al febrer de l'any 2000 per recuperar una entrevista a Aznar al matí de Catalunya Ràdio presentat per Antoni Bassas. Va ser l'única vegada que un president del govern visitava els estudis de Catalunya Ràdio.
3: El matí de Catalunya Ràdio, tal com s'havia compromès i amb tota puntualitat, ha arribat al nostre estudi el president del govern espanyol, José María Aznar, al qual saludem. Presidente, bon dia.
4: Bon dia.
3: Gràcies per acompanyar-nos.
4: A su disposición, con mucho gusto.
3: Té alguna cosa d'històrica aquesta entrevista, perquè és la primera vegada que un president de govern espanyol seu als nostres estudis. Li vull agrair...
4: Espero que no sigui l'última.
3: Nosaltres tampoc, president. Senyor Aznar, està en condicions de negar qualsevol responsabilitat del govern espanyol en la filtració de l'informe mèdic del general Pinochet? Está en disposición.
4: Yo creo que la Oficina de Información Diplomática ha dado ya una respuesta contundente en ese sentido.
0: Recordant aquesta entrevista de l'expresident Aznar al matí de Catalunya Ràdio. I quan falten pràcticament 15 minuts per arribar a les 6 del matí a Turquia, és una hora més, i allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
5: Bon dia, matiners. Tot a punt per aquí per celebrar l'Idríllez, que és la festa de celebració de la primavera i del despertar i el floriment de la natura. Es fa cada 6 de maig i per tot el país les famílies es reuneixen en rituals i cerimònies. El nom de la festa està format per Idir i Ilies, que són figures protectores de la terra i l'aigua, que, segons les creences populars, ajuden a les persones que demanen la seva ajuda. És molt important per comunitats minoritàries del país, ja que fa segles i segles que ho celebren. El 2017 va entrar a la llista de Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO i cada any es reuneix amb milers i milers de visitants arreu del país. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Turquia, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Escolta, molt bé aquesta musiqueta. M'ha agradat per començar el matí.
1: Molt bé, Guillem. Molt bé. Ens ha animat.
0: Sí, sí, és que en Guillem sempre ens porta, a part que viatja per tot el món, sempre que li dóna la gana.
1: Afortunat.
0: I només ens ha de fer cròniques del que passa al món. Escolta'm, millor, jo... millor feina no hi ha.
1: Clar, clar, t'anava a dir, jo en vull una igual.
0: Marta, però tu necessitem aquí, carinyo.
1: I jo a vosaltres.
0: Quines onomatopeies, no? De bon matí.
1: Oia, que no em tiré res.
0: És que no sé què passa ara, que la maquineta no ens funciona.
1: És que hem passat del roig a no tirar-nos res.
0: No sé, no va, no va. No sé, que no sé què està passant, Ricard,
1: aquí. Ah, no va?
0: No, ho estic provant.
1: Ah, la tos de la Lara ja s'ha acabat.
0: Ara! Ara, ara, prou. Marc Jurado, bon dia de nou.
5: Bon dia de nou.
0: A partir de les 6 comença el matí de Catalunya Ràdio. Què ens heu preparat per avui, va?
5: Doncs mira, el que sí que va, sobretot, són les jornades de vaga a l'educació. Avui la protagonista, la consellera Esther Niubó, aquí al matí de Catalunya Ràdio. Recordeu, 17 jornades de vaga convocades en les properes 7 setmanes, que són les que falten per acabar el curs. La primera, de fet, serà demà passat. També l'endemà als centres de 0 a 3 anys. Per tant, avui, la consellera Esther Niubó, aquí, entrevista a les 9, amb Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio. Més coses que farem avui al matí. Comentarem també l'enquesta del diari Ara, que situa Aliança Catalana com a tercera força a Catalunya. Passaria per davant de Junts. Ho farem amb Esther Vera, amb la directora del diari, i també en temps d'agora amb Pau Llong, amb David Madí, amb Montserrat Nebrera i amb Pere Rossinyol. També ara a les 6 avançarem unes dades sorprenents sobre casos de frau elèctric a Catalunya que van en augment. D'aquí uns minuts les sabreu. També en parlarem a partir de les 10 del matí amb la Guàrdia Civil i amb Endesa, que són els protagonistes d'aquesta informació. Farem agora esportiva, evidentment, amb el Barça, que ja té el títol de Lliga a tocar, i de fet el Barça també femení, que ahir va tenir una victòria importantíssima. Avui, doncs, a Agora Esportiva, amb Ramon Besa, amb Carles Planchart, amb Laia Tudel, amb Joel Díaz, i també al Cor amb la Laura Fa, que ens feia parlar d'Mbappé i Esther Expósito, que ja no s'amaguen, resulta, eh? Saps que fa un mes, mes i mig...
0: Ah, no en tenia... Ai, podem comentar això, d'Mbappé i l'Expósito.
5: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Que havien estat sopant, però deien que no, ara ja no se n'amaguen.
0: Molt bé, que visqui l'amor, home.
5: A Cagliari. Així que Laura Fa, a partir de quarts d'11 del matí, amb tota l'actualitat del Cor.
0: Gràcies, Marc. Per cert, tres noms. Yolanda Ramos, Manu Guix i Roger de Gràcia.
1: Ai, toma. No sé quin m'agrada més.
0: Home, Yolanda Ramos, Ramos, li han preguntat sobre el Dia de la Mare.
1: Sí, sí.
0: Manu Guix, que ha parlat sobre la indústria musical actual, que déu-n'hi-do, i Roger de Gràcia, que aquest dissabte va passar per col·lapse a TV3 amb el Jordi González.
1: Ai.
0: Jo estic que no puc ni respirar.
1: La Lara no pot ni parlar.
0: La Lara no pot ni parlar, mireu com la tenim avui. Lara, bé?
1: Molt bé.
0: Vinga, va, un carmelet i agafa aire.
6: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Un mes abans de l'arribada del Papa Lleó XIV, el matí de Catalunya Ràdio entra a la Sagrada Família. Dimecres 6 de maig, des de les 8 del matí fins a les 12, farem el programa des de l'interior de la Sagrada Família. Ens acompanyaran els oients, pujarem a la Torre de Jesús, al punt més alt del temple, i tindrem actuacions molt especials. Ens podries cantar alguna cosa allà dins, no?
7: Home, si se'm deixa, perquè crec que hi ha un retorn molt terrible allà dintre, no?
6: Maria del Mar Bonet, al matí de Catalunya Ràdio. Serà un matí gloriós. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
8: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
9: No m'agrada aquesta sintonia.
10: És que està molt bé. Pa, pa,
8: pa, pa. Inconfusible, però molt imitable.
10: M'ho faries tu, Lisenda?
9: Jo sempre. Pa. Pa, pa, pa, pa.
10: Marc Marvà, bona tarda.
11: Bona tarda. Pots
10: fer un pam, pam, pam, pam?
11: Pam, pam, pam, pam.
9: Molt bé.
10: Com ho faries, Òscar?
12: No, jo no ho faria. Pam, no puc millorar-ho. Veus?
6: De dilluns a divendres de 4 a 7...
8: La millor hora del dia.
6: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: Pam, pam, pam, pam.
6: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies. Els matiners som un programa per emmarcar.
0: Com va aquest matí de dijous?
13: Pues mira, un dijous que és com un divendres per nosaltres, per la feina.
0: A què et dediques tu?
13: Jo sóc carnisser.
0: I a quina hora anem a dormir?
13: Depèn de la canalla. Si em deixen anar a dormir d'hora allà a les 10, i si no, a vegades són les 11, depèn de l'edat. Això va... depèn quan em deixen anar a dormir. La canalla són els que porten el, diguéssim, a l'hora de poder anar a dormir, si et deixen dormir tota la nit... Bueno, ara ja som més grans, però quan érem petits això t'ho marcaven totalment.
6: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
0: Vinga, va, que amb només 10 minuts arribem ja a les 6 del matí, arrencant aquest dilluns, aquest principi de setmana. Suposo que vol felicitar les vostres mares.
1: Home, i
0: no
1: tant.
0: No cal ni dir-ho.
1: I tant.
0: Marta?
1: Jo no, és que no ho he fet mai, això. I...
14: A Lleida no es fa.
1: A Lleida no, o sigui, segurament sí que es fa, però no ho he fet mai i no ho he fet.
0: A Lleida celebra més el dia del cargol que el dia de la mare.
1: Sí, el dia de la mare. No, no, algú, o sigui, segur que hi ha molta gent que ho celebre, però a casa meva no ho hem celebrat mai, ja està. Cada dia és el dia de la mare, cada dia és el dia del
0: doncs
1: pare.
0: Doncs mira, et dic una cosa, et sentiràs molt familiaritzada amb Yolanda Ramos.
1: Ah, doncs mira.
0: Perquè ahir la van enganxar allò que es diu amb uns canutassos, que diem mal dit. Ja en una catifa vermella, i mireu què va dir sobre el dia de la mare.
15: Bien, el día de la madre. Pues no me han dicho nada en casa, mi hija. Pues bien. Ilusionada. Gran día. Pues no, no me han dicho ni qué quieres, ni nada. Es que la pregunta sí tienes un miga. ¿Eh? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué tal el día de la madre? Celebrarlo, no, me regalan algo, ya está. Ya está. Pero celebrarlo, no, no. No como hija, no, porque mi madre ha muerto, lo siento. No pasa nada. Pero os va a llegar a todos, ojalá, quiero decir. Uy, me estoy metiendo en un...
0: Entenc que ella volia dir que arribis a la mort...
1: Ja està embolicant.
0: Ja és... Sí. Hem passat del dia de la madre, us arribarà a tots, morireu. Bé, i Manu Guix també ha passat pel podcast Déus i Simis. Ha fet una reflexió força interessant del model de la indústria musical actualment i sobretot l'ús que en fem de plataformes com, per exemple, l'Spotify i sobretot de com ha anat canviant tot això amb els anys.
16: No m'agrada gens el model en el que s'està convertint la música en general, la indústria musical. Per exemple, parlem de l'Spotify. És una plataforma que, si la vols premium sense anuncis, costa 9 euros o 10 euros al mes. 10 euros, tio. Uh-huh. 10 ja. Euros al mes no és ni el que costava un disco. La gent no només es queixa que és car, sinó que encara exigeixen que hauria de ser gratuït. Aleshores, clar, penso, hosti, quin valor té la música, no? Aquesta manera de fer arribar la música a la gent, que per una part és molt bona perquè posa a l'abast tota la música del món, crec que està contribuint a que la societat no valori la música. I aleshores ens estan convertint els usuaris en consumidors compulsius que necessiten impulsos instantanis, que s'avorreixen de seguida de les cançons, que exigeixen als artistes que estiguin constantment publicant perquè el single que va treure fa 2 mesos ja és avorrit. ¿Dónde está lo nuevo? I dius, ei, calma. Un moment, tios, abans les coses es feien d'una altra manera i els discos es feien amb temps i jo com a fan pues, he estat mesos esperant el disc d'un artista i quan ha sortit aquest disc he estalviat 10.000 peles i m'anava al Corte Inglés i me'l comprava i em reunia a l'habitació amb els meus col·legues del col·le i estàvem escoltant l'Inútero de Nirvana en silenci durant 3/4 d'hora i ens anàvem passant el llibret i després d'haver-lo escoltat jo me'l quedava una setmana i a la setmana següent li donava l'Aitor i jo pensava, merda, ja no el tinc, ara el té l'Aitor i ens anàvem, saps? I quan tornava tu era com, oh! I ens passàvem 6 mesos parlant d'aquell disc de Nirvana i era bestial. I ara tot això ens ho posen tan fàcil, tan barato, que com a societat ja no ho estem valorant.
0: Tota la raó que té Manu Guix amb aquesta reflexió, l'època de CDs, que te n'anaves a comprar allà el CD amb totes les ganes del món i anaves col·leccionant tota la música que t'agradava. I acabem parlant de Roger de Gràcia, que ho ha explicat en més d'una ocasió, que té fòbia social crònica, i d'aquesta manera també ho conversava amb Jordi González aquest dissabte, col·lapse de TV3.
17: Jo tinc una cosa que es diu fòbia social crònica, amb la qual cosa, quants menys siguem, més benvinguts serem, i millor pel meu cap. Llavors, després de X coses, em van dir, tens això? I dic, ah, carai, no és culpa meva només. A mi em passa una cosa, jo quan quedo amb gent, em descarrega piles en lloc de carregar-me. Sí, com que quedar...
18: Et vampiritza, d'alguna forma.
17: Em vampiritza, perquè jo tinc un petit jutge aquí dintre, molt saber, que analitza qualsevol cosa que passa en la relació que estiguem tenint tu i jo i ara, per exemple, o amb 3 persones.
18: Sí.
17: Amb la qual cosa sempre està dient, això vols dir que ho has dit bé? No sé si t'està mirant, no sé si s'ho està passant prou bé amb el que estàs explicant tu.
18: Ah, et qüestiones tu, no tot, qüestiones el teu interlocutor. No.
17: Tota l'estona qüestiona com m'estic col·locant jo en aquella conversa. Amb la qual cosa, això em genera una dificultat extra. I cada vegada que he de socialitzar és com un esforç extra.
0: Podeu recuperar també l'entrevista a través del web i l'app del 3CAT. 9-3-2-0-7-4-7-4. Volem, com sempre, aquestes hores del matí, conversar amb matiners que ja estan desperts i que ens estan escoltant, com és el cas d'en Roger. Roger, molt bon dia.
19: Molt bon dia, què tal? Com esteu?
0: Ui, escolta'm, quina veu de despert que fas ja, Roger, aquestes hores.
14: Home, sí, ja fa estona ja que rondem pel món, diguéssim.
1: A quina hora et lleves, Roger?
14: Doncs mira, jo tinc tres franges, a les 4, a les 5 o a les 6, depèn, perquè tinc tres feines.
0: A veure, explica'ns-ho bé, això. 4, 5 o 6?
14: 4, 5 o 6. Avui he tocat 5, per tant, estem en un terme mig. Sí, tot plegat, perquè ja et dic que tinc tres feines diferents i segons la feina, doncs em toca una hora o una altra.
1: Explica'ns una mica, a les 4 què et tocaria i a les 5 què et tocaria?
14: Mira, a les 4 em tocaria conduir autobusos.
0: Val.
14: Així com a plan, no està malament.
0: Gens malament, no, sempre i quan sàpigues conduir l'autobús.
14: I estigues despert.
0: I estigues despert, clar. Hi ha uns factors que s'han de tenir en compte.
1: Estaria bé.
14: A les 5 em toca anar cap al port de Barcelona.
0: Molt
14: perquè
0: bé.
14: Estic iniciant-me en el món dels estibadors i, per tant, vull cap allà.
1: Vale.
14: I a les 6 seria per fer de periodista. Per tant, tenim aquí un poti-poti de mica important.
0: Una persona totalment multifuncional, diria jo,
14: sí,
0: Roger.
14: Sí, prou. Sí, tant.
0: I el tema del periodisme se t'ha despertat tard? O tota la vida has tingut aquesta passió? Com ha anat el tema?
14: Bé, no, ja fa també força anys que estic en el mundillo, diguéssim, i per tant ho porto força dins, també. Sí,
0: I d'aquestes tres coses que fas, quina és la que més t'entusiasma ara mateix?
14: Clar, el problema és que com que les tres tenen, diguéssim, cap d'elles és molt tranquil·la, ni tampoc molt normal. Clar, jo diria que parts iguals, allò 33% cadascuna,
0: Uau.
14: Perquè... Sí.
0: M'encanta que sentis passió per tres coses tan diferents, no?, però que segurament t'acaben aportant alguna cosa a la vida, entenc?
14: Sí, home, i tant.
0: Doncs escolta'm, el que hem de fer nosaltres és obrir portes.
1: I tant.
0: Trobar altres passions.
1: Roger, ets el nostre referent.
14: Home, no.
0: Roger, t'agraeixo que hagis passat aquest matí pels matiners de Catalunya Ràdio, que tinguis un bon inici de setmana.
14: Perfecte, company. Doncs que vagi molt bé. Molt bona setmana.
0: Una abraçada, Roger. Adéu. Doncs mira, veieu?
1: Que interessant, eh? M'ha encantat, el Roger.
0: A les 4, a les 5 i a les 6. Ell va fent aquests tres horaris. Lara García, Marta Viana, molt bon dia. Que tingueu un molt bon dilluns.
1: Igualment, bon dia.
0: Tinc per aquí el Cordomí, o no?
19: Aquí
0: Cordomí,
19: present.
0: Cordomí, escolta'm, quin cap de setmana de núvol, de vent.
19: Ha estat, sí, un cap de setmana de merda, eh?
0: Home, és que...
19: Què fa el temps?
0: Vacances i tres dies que tens per descansar i no hem pogut fer gaire cosa, la veritat.
19: Perquè més ni ha fet ni ha deixat fer.
0: No, res.
19: No és que hagi plogut molt, tampoc, no ha fet gran cosa. Però estava tot així, no? Estones enruixat, sí.
0: Sí, que dius, vaig a la platja. Vaig a no sé on, tampoc. Això que ni fa ni deixa fer.
19: Hem quedat a casa, estrenar el llibre de Sant Jordi.
0: Ah, això està molt bé. I escolta, m'has dit que aquesta setmana això seguirà, o almenys aquests dies seguirà així?
19: Sí. Durant gairebé tota la setmana, sobretot a la primera part, avui, demà i dimecres, dies
0: sí,
19: molt inestables i frescos també, perquè també baixa la temperatura, sobretot avui i demà ho notarem, i avui també amb ruixats, que ja cauen a aquesta hora, sobretot avui a les comarques de Lleida. Després tindrem una estona que s'obriran clarianes, per tant, si volem una mica de sol, aprofitarem alguna estona a mig matí, perquè a la tarda se'n tornem amb ruixats, tempestes, amb moltes comarques, fins i tot amb alguna calamarsada. Avui tenim avisos, sobretot al nord de les comarques de Girona, Catalunya Central, Pla a Lleida, comarques de Tarragona, però les tempestes poden arribar en qualsevol punt, més probables a l'interior i alguna a la costa. Algun ruixet també pot arribar a la costa.
0: Estarem pendents, doncs, d'aquest canvi de temps. Escolta'm, que he fet veure que no ho escoltava, però t'he sentit perfectament. Quin llibre t'han regalat per Sant Jordi?
19: Ah, mira, un que es diu Somiava amb una illa.
0: Ricard Ostrell, bon dia.
19: Sí. Diria que és un actor de Sabadell, oi?
20: Sí, això és del Roc Casagran, no?
19: Sí.
0: Ah,
19: sí,
0: home,
19: sí,
0: i tant. Home, no, quina meravella. I bé, de moment, les primeres pàgines o no?
19: Sí, de moment m'ha atrapat.
0: Molt bé, perfecte. Eloi Cordomí, moltes gràcies. Que correcte avui tot.
19: Vale.
0: Que vagi
20: sí
0: bé. Fins demà, Eloi.
20: Com ha de ser, eh?
19: Com sempre. Com
0: sí,
19: ha de ser.
0: Però una miqueta de quiqui cagà, no?, aquestes hores del matí.
20: També.
0: Molt bé.
19: No m'has posat en cap apur avui.
0: No, avui, t'ho has dit. Espera't demà. Gràcies, matiners. Bon dia, que tingueu bon inici de setmana. Fins demà.
21: Senyors i senyors, bon dia. Són les 6. Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 10 graus a Muntanyola, 12 a Lleida i 14 a l'Aldea. A l'Orient Mitjà, dues novetats d'aquesta matinada importants. La primera és que Donald Trump ha qualificat de molt positives les converses amb l'Iran. I la segona, a l'hora que deia això, el president nord-americà ha anunciat que des d'avui dilluns als Estats Units escortaran els vaixells atrapats a l'estret d'Hormuz. En un missatge a les xarxes socials ha assegurat que li ha demanat països de tot el món. I un dels noms del dia serà el de José Luis Ábalos.
1: No hubo ninguna comisiones, como ya he dicho muchas veces.
0: L'exministre i exmà dreta de Pedro Sánchez declara avui en el judici del cas de les mascaretes, en què la fiscalia li demana 24 anys de presó. A partir de les 9 ho comentarem a l'Àgora, com també entrevistarem la consellera amb més polèmiques que acumulen els últims temps, la titular d'Educació, Esther Niubó.
2: Que per donar resposta precisament a moltes demandes que es fan d'aquesta atenció a la diversitat, a la complexitat de les aules, aquesta reducció necessària i progressiva de ràtios, ens sembla que és un acord que ens permet actuar i millorar en tots aquests àmbits.
0: Parlarem amb ella de la nova onada de vagues de la recta final del curs, de tot el soroll també que ha generat el pla pilot de posar Mossos de paisà als centres conflictius. I en temps d'agora també analitzarem l'enquesta d'aquest cap de setmana que publicava el diari Ara i que donava aliança al doble diputats que Junts. Avui se'n publica una segona part. La majoria de votants de Junts aposten per pactar amb els de Silvio Riols, en cas que sigui necessari. Ho comentarem amb la directora de l'Ara, Esther Pera. I també parlarem amb la dona del Said, el català d'origen palestí, a qui Israel manté detingut després de la intercepció de la flotilla.
3: És increïble que aquesta nau pirata hagi estat navegant per aigües de països de la Unió Europea i ningú hagi detingut aquesta nau.
0: El que deia Jordi Gassiot, un dels altres activistes que anava en aquesta missió humanitària. En el seu cas, el van deixar amb la resta de l'expedició a Creta i ja ha pogut tornar cap a casa. I a partir de les 10 ampliarem una notícia que avui us avança al matí de Catalunya Ràdio. Cada 3 hores es detecta un nou cas de frau elèctric a Catalunya.
4: Tota l'energia que vam recuperar equival al consum anual de 140.000 llars. Com una població com Sant Feliu de Llobregat o Lloret de Mar.
0: Aquesta és la comparativa que fan des d'Endesa. De fet, a partir de les 10 comentarem amb testimonis també amb experts. I a partir de les 11, Àgora Esportiva, el Madrid ha guanyat aquesta nit a l'Espanyol 0-2, el que deixa tot el morbo pel clàssic de diumenge que ve al Camp Nou. El Barça en tindrà prou amb un empat per guanyar la Lliga contra el seu rival etern. I això mentre el Barça femení torna a ser a la final de la Champions per 6è any consecutiu.
5: Jo crec que encara ho fa més màgic que totes les que estem aquí som culers. Aquest sentiment de pertinença que tenim, que ens uneix tant amb l'afició que al final...
0: Festa grossa ahir a l'estadi contra el Bayern de Múnich. La final el 23 de maig a Oslo. Pels interessats, en els propers dies el Barça explicarà el procés per aconseguir entrades.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui és dilluns i ens despertem fent un cop d'ull a la matinada. I amb Frederic Vincent, bon dia.
2: Què tal, bon dia.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb l'alerta pel consum de nitazens. En vam parlar fa uns dies aquí al programa. Els nitazens són un opiaci sintètic 100 vegades més potent que el fentanil i el periòdico Avui cita fons dels Mossos que avisen que n'han començat a trobar en les drogues de disseny que es consumeixen en bars i discoteques. La presència encara és baixa, però la Fiscalia Antidroga ja situa els nitazens com un enorme perill per
0: a
2: Europa.
0: I a Brussel·les.
2: Ministres d'Agricultura de la Unió que celebren avui una reunió informal a Xipre després que divendres entrés en vigor de manera provisional l'acord amb el Mercosur. El polèmic acord. Aquest cap de setmana han tornat les protestes dels pagesos, en aquest cas Andalusia, aprofitant la campanya electoral.
0: I el gat a dormir als Estats Units.
2: L'empresa de venda de videojocs GameStop ha fet una oferta per comprar eBay. Asseguren que és per fer la competència a Amazon. De moment ofereixen 56.000 milions de dòlars i no descarten presentar una OPA hostil. eBay té un valor al mercat 4 vegades superior a GameStop, que, si us recordeu, es va fer famosa després de la pandèmia, just després, quan inversors individuals van fer pujar el preu de les accions.
0: I amb què dinant avui a la Xina?
2: Amb la notícia que ha completat la instal·lació de la seva plataforma eòlica marina flotant més gran en aigües profundes. És una de les apostes del país per competir en Europa, que lidera el desenvolupament d'aquest tipus de plataformes flotants, molt especialment al Mar del Nord i a l'Atlàntic.
3: Avui és dilluns 4 de maig, ens despertem amb 11 graus a Olost, al Lluçanès, 12 graus a Tremp i 16 graus a la ciutat de Tarragona. I amb alguns primers ruixats que ja cauen a aquesta hora a les comarques de Lleida, sobretot, i a la Catalunya central s'acosten, poden afectar en pròximes hores al nord-oest de Catalunya. Després tindrem una mica de pausa, fins i tot s'obriran clarianes durant el matí, però hi ha inestabilitat. I avui hi haurà tempestes una altra vegada que a la tarda poden afectar en qualsevol punt. Preferentment de l'interior, també a molts llocs de les comarques de Tarragona, poden arribar a la costa, ruixats que puntualment també podrien arribar en altres punts de la costa, però ja més desgastats. Tempestes que poden acompanyar-se de calamar-se i amb unes temperatures que quedaran frenades.
0: Avui a la gran partida, 8:45, Pau Llonch, Montserrat Nebrera, David Madí i Pere Rossinyol ens acompanyarà juntament amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: Abans ens actualitzem. I comencem per Estats Units, que escortaran des d'avui els vaixells de diversos països que han quedat atrapats a l'estret d'Hormuz. Ho ha anunciat aquesta nit el president Donald Trump a través de la seva xarxa social.
5: Trump ha dit que alguns països aliens al conflicte, sense especificar quins, li han demanat ajuda per alliberar les seves embarcacions. Però un alt funcionari iranià, el president de la Comissió de Seguretat Nacional, ja hi ha respost fa unes hores dient que qualsevol interferència dels Estats Units a l'estret d'Hormuz serà considerada una violació de l'alto al foc. Aquesta matinada a l'estret s'hi ha registrat un nou atac contra un petrolier que no ha deixat ferits. És el segon incident d'aquest tipus en menys de 24 hores. Ahir un vaixell de càrrega també va ser atacat per diverses embarcacions petites a una vintena de quilòmetres de la costa iraniana.
0: El seu missatge a Truth Social, Donald Trump també ha indicat que les últimes converses amb Iran estan sent molt positives.
6: Ara mateix el país persa estudia la resposta dels Estats Units a la seva proposta de 14 punts per posar fi a la guerra. Divendres, Trump va qualificar el pla iranià d'insatisfactori, però en canvi després s'ha mostrat partidari d'analitzar-lo a fons. Per ara, transcendir que la proposta de Teheran ja no exigeix als Estats Units que aixequin el bloqueig de l'estret d'Hormuz per asseure's a negociar i que es centra, sobretot, a posar fi al conflicte.
0: I el secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, assegura que quan s'acabi la guerra, els preus del petroli cauran fins i tot per sota dels nivells anteriors al conflicte.
5: Ho deia la cadena Fox News.
7: Això em fa ser molt optimista davant del fet que els preus del petroli, un cop superat aquest conflicte, seran molt més baixos del que eren a principis d'any o en qualsevol moment del 2025.
0: L'OPEP, Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juny.
6: Ho va acordar ahir en la primera reunió sense els Emirats Àrabs Units, que acaben de sortir de l'aliança.
8: És un increment de quotes de producció escàs i és que l'OPEP té poc marge de maniobra mentre estigui interromput el subministrament de petroli arran del tancament de l'estret d'Hormuz. En declaracions a Catalunya Ràdio, l'editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, John Sindreu, preveu que el preu del petroli continuarà molt elevat fins que no conflueixin dues situacions, l'increment global de l'ús de les energies renovables i el final de la guerra a l'Iran.
9: Veient que això passarà, ves que quan s'acabi la guerra i veient que els Emirats han sortit i començaran a treure petroli com a bojos, no comenci tothom a treure petroli com a bojos i acabarem amb un petroli molt més barat que abans. Això No és segur, però és una possibilitat.
8: Maite Curtó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui es troben a Armènia els representants de mig centenar de països, membres de la Unió Europea i altres estats afins convidats per debatre el futur del continent, enmig de les crítiques del president Donald Trump a l'OTAN i amb les tensions pels 4 anys de guerra a Ucraïna.
5: Es tracta d'una doble cimera a Yerevan, a la capital d'Armènia, la primera de la Comunitat Política Europea, un espai de diàleg occidental que va ser creat fa 4 anys per iniciativa del president francès Emmanuel Macron, quan aquest país ocupava la presidència comunitària i Rússia envaïa Ucraïna. La segona cimera a partir de demà plega els països de la Unió Europea amb Armènia, país veí de l'Iran i tradicionalment sota la influència russa, però que vol acostar-se a Occident. Per primer cop hi participarà el primer ministre del Canadà, Mark Carin.
0: Per cert, que una avaria tècnica, l'avió oficial que viatjava el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, cap a Armènia, l'ha obligat a fer un aterratge d'emergència a la capital turca Ankara, on Sánchez ha hagut de passar la nit. I els líders de la flotilla, capturats per Israel en aigües internacionals, continuen detinguts després que el jutge ha prorrogat la seva situació almenys fins demà.
6: El tribunal d'Ashkelon ha decidit prorrogar la presó de Saif Abulesher, que el barceloní d'origen palestí, del brasiler Tiago Ávila. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous i la resta de l'expedició els va deixar a Creta. Els advocats denuncien que els han maltractat, mentre que la fiscalia assegura que tenen vincles amb Hamas sense haver-los, això sí, acusat formalment.
4: La fiscalia israeliana demanava 4 dies extra d'interrogatoris. Finalment en seran 2, de moment. Míriam Azem, advocada del centre legal Adala, que representa els 2 activistes, no se'n refia.
10: Amb aquestes sospites i en relació a les pràctiques que normalment hem vist contra palestins detinguts, l'Estat sovint intenta mantenir els activistes en un cicle de pròrrogues repetides amb interrogatoris prolongats.
4: Per tal d'allargar encara més la detenció, la fiscalia necessita alguna cosa més que la simple acusació que manté fins ara, que Abu Keshek és culpable, entre d'altres, de transferir materials a una organització terrorista. De moment, encara no ha presentat cap càrrec formal. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous al ple del Congrés per explicar la situació de la flotilla.
5: La portaveu d'Afers Estrangers de la Unió Europea ha instat Israel a tractar amb seguretat i dignitat els 2 activistes detinguts i ha dit que es mantenen en contacte permanent amb el cap de la diplomàcia espanyola.
0: Tot i l'alto al foc, Israel continua bombardejant el Líban. Ahir van morir 5 persones i una 50ena van quedar ferides en atacs a Cisjordània i al Líban.
6: Els bombardejos es van concentrar en diversos pobles del sud, on, segons Israel, hi ha infraestructures de Hezbollah. Entre les víctimes hi ha 2 ciutadans sirians i un egipci. Amb aquests ja són més de 2.600 els morts des que el març va començar l'ofensiva israeliana contra el Líban, tot i que oficialment des del 17 d'abril hi ha un alto al foc en vigor.
0: I pel que fa a Palestina ocupada, l'exèrcit va matar un noi de 26 anys a Nablus, segons ha informat la Mitja Lluna Roja.
5: 4 persones més van quedar ferides de bala, entre les quals un nen de 12 anys. Nablus és una de les zones que reben més atacs violents de colons jueus i l'expansió d'assentaments.
0: I cap de setmana negra, amb 3 morts per arma blanca a l'àrea de Barcelona.
6: La policia investiga la mort violenta d'una dona a Esplugues de Llobregat i 2 crims més a la capital catalana.
11: L'últim cas, el d'un grup que hauria ferit de mort un menor a la zona del Fòrum. La policia investiga les causes de l'atac, de moment no hi ha detinguts i l'objectiu és localitzar-ne els autors. També la nit de dissabte-diumenge, la Guàrdia Urbana ha detingut un menor al Raval, acusat de matar un home al carrer de la Cera, al centre de la ciutat. Mentrestant, continua també la investigació per la mort d'una dona amb arma blanca aquest dissabte a Esplugues de Llobregat. L'Ajuntament del municipi ha decretat 2 dies de dol i com a mostra de condemna ha convocat una concentració avui a les 6 de la tarda. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona en un incendi d'un habitatge a Vilanova i la Geltrú al Garraf.
5: Els bombers van rebre l'avís del foc la matinada de diumenge i van traçar de 3 dotacions. Van poder apagar les flames que ja havien cremat el mobiliari del menjador. Els equips sanitaris no van poder fer res per salvar la vida de la dona. Aquesta és la segona víctima mortal d'aquest cap de setmana llarg per incendis en habitatges. La matinada de divendres, una altra dona també va morir arran d'un foc a la cuina de casa seva a Sant Pau de Segúries, al Ripollès.
0: I arrenca una nova setmana judicial carregada a Madrid.
6: El plat fort serà avui amb la declaració de José Luis Ábalos en el judici del cas de les mascaretes que arriba a la recta final. També avui, però en un altre judici, el de la trama Kitchen, declara l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán.
0: Madrid, Alba Gil.
12: És la versió més esperada. José Luis Ábalos declara finalment després de les acusacions de l'empresari Víctor de Aldama que el va situar com a segon de Pedro Sánchez a la suposada trama criminal i que Koldo García el defensés.
13: Yo estaré toda mi vida, toda, agradecido al señor Ábalos.
12: Koldo també va admetre que quan parlava de xistorres es referia a bitllets de 500 que rebia, entre d'altres, del Partit Socialista. A l'Audiència Nacional també continua el judici de la Kitchen amb la declaració de l'exdirector del CNI després que Soraya Sáenz de Santamaría negués la implicació de l'organisme en l'espionatge a l'extresorer del PP.
14: Yo no recuerdo esa información. Yo no tengo ninguna constancia de esa operación durante mi época de gobierno.
12: Luis Bárcenas assegura que el CNI el va vigilar quan estava a presó provisional el 2013. Des de Madrid, al Vagil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Valls es torna a quedar sense trens durant 2 mesos per obres a l'R13 i avui, en canvi, es tornarà a activar l'R15 entre Reus i Móra la Nova. Tarragona, Manel Sastre.
15: El tall de l'R13 es fa per uns treballs urgents de consolidació de 4 túnels. Fins al 6 de juliol s'ha establert un sistema de transport alternatiu per carretera entre Valls i Sant Vicenç de Calders. Nil Magrinyà, de la plataforma d'usuaris, celebra que els autobusos directes a Barcelona es mantinguin, però creu que el pla es podria millorar.
16: És que aquests 2 autobusos que substitueixen el primer i l'últim tren i que són directes, sobretot que vagin a l'estació de Sants en lloc de l'estació del Prat. La millor manera d'entrar a Barcelona és a través de la Diagonal, on hi ha un carril busbau.
15: Avui es recupera la circulació per als trens entre Reus i Móra la Nova. Després de 3 mesos tallada, el tram de Móra a Riba-roja continuarà fent-se amb autobusos. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I demà també recuperarà el servei normal a tota la línia R4, és a dir, entre Manresa i Sant Vicenç de Calders.
5: Ja no caldrà fer transbord a Terrassa i també demà l'R3 recuperarà el servei de trens entre Ripoll i Ribes de Freser, tot i que amb menys freqüència de l'habitual. Continuarà el servei de bus al tram sud per les obres de desdoblament i al nord tampoc hi circulen trens entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Recordem que Rodalies tornarà a ser de pagament aquest dissabte 9 de maig.
0: I el cap de setmana llarg ha deixat 2 víctimes mortals a les carreteres.
6: Són un vianant atropellat dijous a la nit a la 2 a Belllloc d'Urgell, al Pla d'Urgell, i un motorista dissabte a la BV-5301 al Brull, a Osona. Amb aquesta ja són 34 les persones que han mort aquest any a les carreteres. Ahir la pluja va complicar l'operació tornada d'uns 280.000 vehicles a l'àrea metropolitana de Barcelona i va obligar a retardar l'obertura dels carrils addicionals. Les retencions més destacades es van registrar a la P7.
0: Ara són les 6:16. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García, en Alfonso. Bon dia.
17: Bon dia.
0: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Cada hora, Endesa detecta 3 nous casos de frau elèctric a la Catalunya, el que és el mateix, 67 casos nous cada dia.
18: La companyia va obrir vora 25.000 expedients durant el 2025, una xifra rècord fins ara. De fet, aquests números representen un terç del total del que es detecta al conjunt d'Espanya. En total, s'han defraudat 486 gigawatts per hora, segons explica el responsable de la unitat contra el frau elèctric d'Endesa Catalunya, que fa aquesta comparativa.
19: Tota l'energia que vam recuperar equival al consum anual de 140.000 llars, com una població com Sant Feliu de Llobregat o Lloret de Mar.
18: Més de la meitat de l'energia defraudada correspon a indústries, negocis, grans consumidors i plantacions de marihuana.
0: En parlarem a partir d'un 11:15 amb responsables de la companyia, amb la col·laboradora també Rebeca Carranco i també amb la Guàrdia Civil encarregada de moltes d'aquestes operacions. I els docents es tornaran a mobilitzar demà passat dimecres amb accions davant les escoles.
12: És la primera data assenyalada al calendari d'un total de 17 dies de vaga que hi haurà les pròximes setmanes. Els sindicats que no van arribar a un acord amb el govern exigeixen millores laborals i avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, visitarà el matí de Catalunya Ràdio per donar resposta a la crisi que viu l'executiu amb aquest sector. Aquestes vagues s'hi afegeixen la polèmica per posar Mossos a les escoles amb l'objectiu de millorar la convivència. Això deia la consellera dimecres passat.
20: Tenim una realitat complexa, que aquesta complexitat acaba comportant problemàtiques que estan a la societat i que acaben tenint un impacte en els centres educatius.
12: La consellera Niubó serà en aquest programa a partir de les 9.
0: Aquesta mitjanit ha començat la vaga indefinida dels treballadors de Girona Més Neta, l'empresa que s'encarrega de la recollida d'escombraries de la ciutat.
21: Les negociacions entre els representants de les dues parts s'han allargat fins a la matinada, però no han arribat a cap acord. El portaveu del comitè de vaga, Gregorio Soto, critica que l'empresa els vol aplicar només la meitat de l'actual conveni en funció d'una decisió de l'Ajuntament. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
22: Portem setmanes escoltant que som una empresa privada i que l'Ajuntament no pot entrar a les negociacions i de sobte es pretén deixar parts fonamentals del conveni en mans d'una decisió política que creiem que, en alguns dels casos, no ha ni de ser política.
0: I els treballadors ja han convocat una manifestació aquest dimecres. La vaga coincidirà aquesta setmana amb el Girona Temps de Flors. Girona, Maria Rovira.
23: La plantilla de Girona Més Neta es queixa del bloqueig en el conveni col·lectiu i després d'un any i mig diuen de negociacions infructuoses amb l'empresa. I també critiquen la manca d'implicació de l'Ajuntament en les converses. Reclamen millores laborals, com ara que els augments de sou es vinculin a l'IPC, que no hi hagi canvis d'horaris inassumibles, que no s'imposi l'obligatorietat de treballar en festius o, per exemple, que es contracti més personal. El consistori Consistori va recordar que Girona Més Net és una empresa privada i va instar les dues parts a reprendre el diàleg i arribar a un acord amb mediació del Col·legi d'Advocats. La vaga arriba la mateixa setmana que comença dissabte el Temps de Flors, un dels esdeveniments més multitudinaris a la ciutat al llarg de l'any. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui també comença una altra vaga. Una vaga indefinida dels treballadors de la central d'atenció al client de l'empresa lloguer dels vehicles Avis, a Barcelona.
18: Són les persones que tenen trucades de diversos punts d'Europa per donar servei abans, durant i després del lloguer de vehicles. L'aturada és una mostra de rebuig a l'anunci d'un expedient de regulació d'ocupació per acomiadar 132 treballadors de la seu que hi ha al World Trade Center de Barcelona. Això és gairebé un 40% de la plantilla. Els treballadors d'Avis es manifestaran aquest matí a les 11 davant la seu a la ciutat.
0: I 6 anys després que li retiressin la custòdia del seu fill a causa d'una denúncia falsa, una dona demana que li tornin el nen. El cas ha arribat al Tribunal Constitucional després d'un llarg recorregut judicial.
1: La Jessica és francesa i mare d'un nen nascut el 2020 a Andalusia. I va anar de vacances amb una altra dona i s'hi van haver de quedar pel confinament. Quan el nadó tenia 17 dies, la dona la va denunciar dient que maltractava el nen i els serveis socials se la van creure, ho ha explicat a TV3.
2: Vengo aquí para vacaciones y que me quita el niño por una denuncia falsa. La verdad que lo veo fatal. Es que para mí me ha robado mi hijo.
1: Els serveis socials van portar el nadó a una família d'acollida. La Jessica assegura que no li va fer cap prova a ella ni tampoc al nen. Marta Boza és la seva advocada.
3: Hi ha una denúncia i directament tracten aquella família com a culpables. I en aquest cas no van tenir mai cap prova més que una falsa denúncia. La denunciant després es va desdir. Va fer una carta retractant-se dient que tot havia sigut mentida.
1: Tot i això, tot va continuar igual fins que va presentar un recurs a l'Audiència Provincial que li va donar la raó. L'administració, però, va recórrer al Suprem, que va considerar que retornar el nen a la mare podria generar un perjudici emocional important a la criatura.
3: Vam aportar totes les proves i ens van donar la raó. Tornin al nen. Què es va fer malament? Que l'administració no va voler-ho complir.
1: I al final, la Jessica ha presentat recurs al Tribunal Constitucional. Al mateix temps, el Tribunal d'Almeria continua endavant amb el procediment d'adopció iniciat pels pares d'acollida, que la mare biològica no ha acceptat mai.
0: I ara, 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
17: Què tal, bon dia?
0: La primera.

El último de la fila convertéis l'Estadio Olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia i de reivindicació. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts després de 30 anys. Dijous faran el segon concert de la seva gira a Barcelona.

0: I el Festival Estrenes tanca una edició històrica. Després de 4 caps de setmana de música en directe, hi ha hagut 33.000 espectadors i una xifra d'ocupació del 90%. De fet, dels 34 concerts programats, 21 han esgotat totes les entrades. Pel festival hi han passat Ginestà, Joan Dausà o la Ludwig Band, on han presentat nou disc.
1: La tercera.
0: I avui arrenca a Terrassa el Sex Education Film Festival. Es farà al Cinema Catalunya de Terrassa i a l'Auditori de l'ESCAC fins aquest divendres. Es projectaran més d'una seixantena de curtmetratges exclusivament dedicats a l'educació sexual.
1: I pel que fa als esports, Bert Prat, el Barça disputarà la seva sisena final de Champions femenina de manera consecutiva. Les blaugranes guanyen el Bayern per 4-2.
2: Dos gols d'Alexia, un de Salma, un altre de Payor, de baix 60.000 espectadors. Aitana Bonmatí va reaparèixer després de la lesió.
3: Bé, doncs és el moment més important de la temporada, el moment que ens agrada de debò. Queden dos títols, l'equip ha fet una gran temporada i gràcies a això estem en aquestes dues finals, per la final de la Copa de la Reina i sobretot per la final d'Oslo, una altra increïble, estem fent història.
2: Precisament Alexia Putellas parla d'aquesta final del 23 de maig a Oslo davant el Lió.
4: Sí, ens coneixem molt bé, ell ens coneix perfectament, nosaltres a ell també. Crec que serà un partit molt difícil, evidentment és una final europea, pot passar qualsevol cosa, intentarem preparar-lo el millor possible i bueno, sobretot que la gent, els aficionats sentin orgull per aquest equip.
1: I el Barça es pot proclamar campió de Lliga diumenge davant del Madrid.
2: Els blaugranes en tenen prou amb un empat després de la victòria del Madrid 0-2 al camp de l'Espanyol amb dos gols de Vinícius. L'equip blanquiblau es pot situar en només 3 punts del descens si el Sevilla guanya avui la Real Societat. Precisament l'Espanyol juga al camp del Sevilla dissabte que ve. Ramon Terrat, jugador de l'Espanyol.
5: Que és una final, no? que és molt important, que queden 4 partits i tenim que sumar, com sigui. Anar allà, donar-ho tot, intentant portar-nos al 3 punts.
2: Manolo González, técnico blanquiblau.
6: Y le está gustando a todos los equipos. No va a ser fácil para nosotros. Lógicamente nos tenemos que mirar a nosotros, pero no va a ser fácil para ninguno el final de liga. Hay que, repito, apretarlo y por suerte hemos tenido estas situaciones para ascender y para mantenernos y las hemos vivido.
2: El Sabadell que perd el liderat de la primera ref amb l'empat a 2 contra el Múrcia. L'Aldén és el nou líder i l'Uni es classifica per les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet que jugarà contra el València.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
9: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
10: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
11: Fes-te entendre amb mi, Di.
12: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
11: Crec que m'he enamorat.
12: Normal, amb aquests preus.
11: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada, 4,55 al mig quilo.
12: I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
13: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
7: Arriba la gala de la 5a edició dels Premis Sonor. Coneix els 12 podcasts escollits entre més de 220 candidatures d'arreu dels països catalans.
14: Moltes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició dels Premis Sonor.
7: Gala dels Premis Sonor, des de l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona, amb els guanyadors del talent i la creativitat del podcast.
14: I el guanyador del Premi Sonor, el millor podcast.
7: Aquest dijous a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. I si ho vols seguir en directe, connecta't a l'app de Catalunya Ràdio o a la plataforma 3Cat.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 6:27 i aquesta hora sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
16: Hola, bon dia. Avui fa dilluns de llevar-se ben disposats a adequar el nostre vot als nostres interessos individuals i col·lectius, que sembla una cosa molt òbvia, però després arriben les eleccions, ens posem nerviosos i acabem votant amb el fetge opcions polítiques que ens van en contra. Per exemple, simplificant molt, us imagineu ser pobres i votar els partits que defensen els interessos dels rics? Quanta gent hi ha a aquest país que literalment es moriria de gana sense serveis públics i socials i vota partits que volen retallar-los quan no directament suprimir-los. O quants independentistes hi haurà a les properes eleccions que votaran un partit que comparteix amb Vox el 90% del seu programa. Donem-hi una volta, va, que ja és prou pobra la nostra democràcia com per malgastar-la.

0: I avui cançons sobre l'operació per reobrir l'estret d'Hormuz.
1: Sí, ho ha denunciat Donald Trump aquesta matinada, però amb tan pocs detalls, com és habitual, que s'està analitzant de diverses maneres. És per això que avui parlem de cançons mal interpretades, cançons que no van del que semblen. Entre que es diu Closing Time, aquesta cançó, i el text, a la lletra vaja, diu Acaba't la cervesa, molts es pensen que és una cançó del Supersònic sobre una festa que s'està acabant, sobre el moment de tancar el bar, però en realitat diuen, o han explicat ells, que és una metàfora del part.

cançons més malinterpretades de la història. No té absolutament res de romàntic. És una cançó sobre un assetjador. Per tant, per l'amor de Déu, deixeu de casar-vos amb aquesta cançó. Facis el que facis, cada pas que facis, allà on vagis, cada cop que respiris, t'estaré mirant, diu la cançó.

I tot aquest aire optimista que té el Semi Charm Life dels Third Eye Blind és una cançó sobre les addiccions, sobre la lluita, sobre les addiccions, contra les addiccions i contra el consum de substàncies.

0: En punt 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Els Estats Units escortaran des d'avui els vaixells de diversos països que han quedat atrapats a l'estret d'Hormuz.
1: L'operació porta per nom Projecte Llibertat i, segons Donald Trump, que l'anunciada d'aquesta nit té caràcter humanitari, respon a la petició de països que no estan involucrats en la guerra.
0: El secretari nord-americà del Tresor assegura que quan acabi aquesta guerra els preus del petroli cauran fins i tot per sota dels nivells anteriors al conflicte.
2: Scott Bessent ho ha dit a la cadena de Fox News.
3: Això em fa ser molt optimista davant del fet que els preus del petroli, un cop superat aquest conflicte, seran molt més baixos del que eren a principis d'any o en qualsevol moment del 2025.
0: Els líders de la flotilla capturats per Israel en aigües internacionals continuen detinguts després que el jutge ha prorrogat la seva situació almenys fins demà.
4: Aquest procediment és defectuós i del tot il·legal des de bon principi. Cada hora que continuen detinguts és una violació absoluta dels seus drets i contrari al dret internacional.
1: Els advocats dels dos activistes denuncien que els han maltractat, mentre que la fiscalia israeliana assegura que tenen vincles amb Hamas, tot i que sense acusar-los formalment.
0: I aquí venim d'un cap de setmana negre, amb 3 morts per arma blanca a l'àrea de Barcelona.
2: La policia investiga la mort violenta d'una dona a Esplugues de Llobregat i 2 crims més a la capital catalana.
0: El judici del cas de les mascaretes arriba a la recta final.
1: Amb la declaració de l'exministre José Luis Ábalos, també continua el judici de la trama Kitchen, on està previst que declari també avui l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Cada hora Endesa detecta 3 nous casos de frau elèctric a Catalunya.
2: El que és el mateix, 67 casos nous cada dia. En total s'han defraudat 486 gigawatts per hora, segons explica el responsable de la unitat contra el frau elèctric d'Endesa Catalunya, que fa aquesta comparativa.
5: Tota l'energia que vam recuperar equival al consum anual de 140.000 llars, com una població com Sant Feliu de Llobregat o Lloret de Mar.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio, Esther Niubó, la consellera d'Educació, serà a l'estudi 2 dies abans de la nova mobilització dels docents.
1: Demà passat serà el primer dels 17 dies de vaga que hi haurà les pròximes setmanes. Els sindicats, que no van arribar a un acord amb el govern, exigeixen millores laborals.
0: I Valls es torna a quedar sense trens durant 2 mesos per obres a l'R13.
2: I avui, en canvi, es torna a reactivar l'R15 entre Reus i Móra la Nova. Demà també recuperarà el servei normal a tota la línia R4, és a dir, entre Manresa i Sant Vicenç de Calders.
0: I a la cultura...
1: El último de la fila, tornat a Barcelona després de 30 anys. D'aquí uns minuts, la crònica del concert.
0: Repassem ara les portades de la premsa avui, Marc Corado, amb la victòria del Barça femení.
6: Sí, 6ª final de la Champions consecutiva, titular La Vanguardia, titular Pastat, 6ª final consecutiva El Periódico i el diari Ara, les blaugranes a la final de la Champions. En totes tres portades, el Barça ocupa la principal foto de portada a l'Ara, l'equip sencer celebrant-ho. Altres temes, encara el diari Ara, tercera entrega de la seva enquesta. El titular diu que la majoria de catalans avalen el cordó sanitari a Vox, però no a Aliança Catalana. En canvi, El Periódico explica que els Mossos alerten d'un opiaci sintètic 100 vegades més potent que el fentanil. A la premsa de Madrid, El País, la regularització d'immigrants divideix els espanyols en funció del vot, i El Mundo, el fiscal veu essencial al Dama per fer aflorar la corrupció al PSOE. I per acabar, ara ho dèiem i ho sentíem, El Último de la Fila, El Periódico diu que el seu retorn emociona l'estadi olímpic, La Vanguardia titula que omplen l'estadi olímpic de records.
0: Avui a Matà de Pere, al Vallès Occidental es desperten amb 13 graus, al migdia arribaran els 24, i Arties, a la Vall d'Aran en tenen 8, amb una màxima prevista de 16. Serà un dia inestable amb ruixats i tempestes en qualsevol punt de Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, ara a primera hora ja tenim una primera banda de ruixats, afecta sobretot a les comarques de Lleida, tot i que també arriben de forma més dispersa en altres punts de la meitat nord. D'aquí una estona s'obriran clarianes i a partir del migdia tornarà a formar-se ruixats, tempestes, alguna calamarsada més probables a l'interior, però també arribaran a la costa, especialment a la Costa Daurada, i més de cara al vespre en altres punts del litoral.
0: I ara que Sílvia Orriols ha dit que Aliança Catalana tindrà candidats que no seran explícitament catalanistes, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
8: Bon dia, Catalunya. Sílvia Orriols ha admès que molts dels seus candidats a les eleccions municipals no seran explícitament nacionalistes, però que davant de qualsevol vot important es decantaran vers la independència. Paral·lelament, enquestes recents ens informen que, a banda de l'antic vot convergent, Aliança també rebrà el suport de molts votants de Vox. Tot això ha dut a gent com Oriol Junqueras a dir que Aliança no és un partit catalanista ni un instrument útil de cara a la independència. Sincerament, no ho comparteixo.

0: Avui amb què ens despertes, Caralies?
1: Bon dia, avui amb la música de The Beat, una banda britànica de Sky New Wave, formada a Birmingham el 1978. Aquesta cançó
0: portes.
1: Que estem... Com?
0: Oh, digues,
1: home, per què? Un moment.
0: Sí, sí, bueno.
1: Aquesta cançó que estem escoltant...
0: Però només ha de dir un per què, ens ha de despertar alegrement. De...
1: Però sí, escolta'm, però escolta'm.
0: Sí, jo també puc
1: que no
0: posar qualsevol cosa que estigui bé.
1: Però... No t'agrada l'esca?
0: Sí.
1: No? Bon rotllet.
0: Sí, sí. Boníssima, una cançó boníssima, es veu.
1: Aquesta cançó que estem escoltant es diu Stand Down Margaret i està dedicada a Margaret Thatcher. I és que un dia com... Bueno, a veure!
0: Sona totes les discoteques, sona, sí, sí.
1: Bueno... Que poc coneixes a David, no?
0: Clar, no.
1: Un dia com avui, un 4 de maig, però de l'any 1979, Thatcher es va assumir el càrrec de primera ministra al Regne Unit i va marcar una fita històrica en convertir-se en la primera dona a dirigir el govern. Sí. La seva elecció va marcar una transició significativa cap a polítiques econòmiques neoliberals, la privatització d'indústries i la reducció del poder dels sindicats en resposta a la crisi econòmica de finals dels anys 70.
0: I amb qui us heu despertat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio a les 5 del matí?
1: Doncs mira, amb en Roger, un oient matiner que es lleva molt d'hora perquè compagina tres feines ben diferents.
2: A quina hora et lleves, Roger?
3: Doncs mira, jo tinc tres franges, a les 4, a les 5 o a les 6, depèn, perquè tinc tres feines.
1: A veure, explica'ns-ho bé, això.
3: Mira, a les 4 em tocaria conduir autobusos. A les 5 em toca anar cap al port de Barcelona.
1: Molt bé.
3: Perquè estic iniciant-me en el món dels estibadors i, per tant, vull cap allà.
2: Vale.
3: I a les 6 seria per fer de periodista.
1: I d'aquestes tres coses que fas, quina és la que més t'entusiasma ara mateix?
3: Jo diria que parts iguals, allò 33% fent cadascuna, eh?
1: Uau! Veus?
0: Déu-n'hi-do.
1: Una mica de tot.
0: Sí, sí. I són festes on?
1: Doncs mira, avui encara podeu gaudir de la Festa Major del Roser de Maig de Cerdanyola del Vallès, de 11:15 a 13:45, Festa Major Infantil al Parc del Turonet, d'11 a 13:45 hi haurà un torneig internacional d'escacs també al Parc del Turonet, i a les 7 concert de l'Último Tributo, de l'Último de la Fila, serà al Parc Xarau.
0: I què s'ha fet viral avui, Marta Viana?
2: Doncs les paraules de Shakira al concert d'aquest cap de setmana a Copacabana. L'artista va voler dedicar el concert a totes les mares solteres i atenció perquè va dir això.
4: Sabe que en ese país, no Brasil, tem más de 20 milhões de madres solteiras. Sem ajuda, que tem que lutar cada dia para sustentar sua família. Eu sou uma delas.
2: Les paraules de Shakira han estat molt comentades a les xarxes, hi ha hagut molta gent que li ha donat suport, però molta d'altra que ha criticat que ella, precisament, doncs, no és el millor exemple.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de Ferran Blanzaco. Els seus fills fan atletisme al Club d'Atletisme Nou Barris, que denuncia marginació per part de l'Ajuntament en l'ús de les pistes de Can Dragó. Asseguren que amb el trasllat temporal de l'Europa a les instal·lacions s'ha posat en risc la continuïtat i la viabilitat del club i que s'han perdut usuaris. Reclamen ara que l'Ajuntament recuperi plenament l'espai per a l'atletisme i se'n faci un bon manteniment.
7: Doncs que compleixi també amb l'atletisme, vale? Que el tingui en compte, perquè en aquests comunicats que fan a premsa l'atletisme, fixeu-vos-hi que no surt enlloc, només parlen de futbol base de l'Europa, de futbol base de Sant Andreu, i dels primers equips, i en canvi d'atletisme no se'n parla per enlloc.
6: L'Ajuntament defensa la inversió feta en la gespa i l'enllumenat, però el Ferran insisteix que l'atletisme no s'ha cuidat prou.
5: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
8: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
9: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
2: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Comencem pels oberts d'aquesta hora, que són els asiàtics. Avui els inversors s'han llevat optimistes davant del pla dels Estats Units d'escortar els vaixells a l'estret d'Hormuz. La borsa de Seul rebota prop d'un 5%, la de Hong Kong gairebé un 2%, i les de Xangai i Tòquio també creixen, tot i que de manera molt més moderada. A Europa divendres va ser festiu, per tant, ens hem de fixar en les xifres del tancament de dijous, quan la borsa alemanya va pujar més d'un 1,40%, la francesa i la italiana un 1%, i l'IBEX un 0,78%. Avui obrirà a prop de 17.800 punts. A Wall Street, divendres, el principal índex tecnològic, el Nasdaq, va tancar l'alça després de la publicació dels resultats de 4 de les 7 grans empreses del sector.

0: I pel que fa al preu del petroli, encara està per damunt del llindar dels $100. El barril de Brent avui se situa als $108 el barril. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
2: Ara Lidl escalopins de salmó per 4,99. T'estalvies un 21%. I amb Lidl Plus estalvia't un 17% en les nostres mozzarelles. Lidl, val la pena.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
4: La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a la Virreina, centre de la imatge. Recomanat per Catalunya Ràdio.
3: Linkat.
4: Èdip i Antígona al Teatre Nacional de Catalunya. Carlota Subirós ens proposa un viatge únic per les tres grans tragèdies gregues de Sòfocles, la saga d'una família marcada pel destí. Un espectacle majúscul que ens converteix en testimonis d'una rebel·lió inspiradora. Èdip i Antígona, fins al 31 de maig al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
3: Linka.
5: El Matí de Catalunya Ràdio.
6: 2:03 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
7: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Els Estats Units escortaran des d'avui els vaixells de diversos països que han quedat atrapats a l'estret d'Hormuz.
8: Ho ha anunciat aquesta matinada Donald Trump a través de la seva xarxa social Truth. Ha explicat que alguns països aliens al conflicte, sense especificar quins, li han demanat ajuda per alliberar les seves embarcacions. Des de l'Iran, el president de la Comissió de Seguretat Nacional ha respost que qualsevol interferència es considerarà una violació de l'alto el foc. Trump també ha indicat que les últimes converses amb l'Iran són, però, positives. I en aquest escenari, el secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, assegura que quan s'acabi la guerra, els preus del petroli cauran fins i tot per sota dels nivells anteriors al conflicte, ho ha dit a la cadena Fox News.
9: Això em fa ser molt optimista davant del fet que els preus del petroli, un cop superat aquest conflicte, seran molt més baixos del que eren a principis d'any o en qualsevol moment del 2025.
8: L'OPEP, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà mentrestant la producció en 188.000 barrils diaris al juny.
6: D'altra banda, Israel mantindrà detinguts almenys fins demà els líders de la flotilla capturats dijous en aigües internacionals.
8: El tribunal d'Ashkelon ha decidit prorrogar la presó de Saif Abu Keshek, barceloní d'origen palestí, del brasiler Tiago Ávila. L'exèrcit va deixar la resta de la tripulació a Creta. La fiscalia assegura que tenen vincles amb Hamas, tot i que no els han acusat formalment. Míriam Azem és l'advocada que representa els dos activistes.
10: Amb aquestes sospites i en relació a les pràctiques que normalment hem vist contra palestins detinguts, l'Estat sovint intenta mantenir els activistes en un cicle de pròrrogues repetides amb interrogatoris prolongats.
8: El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous al ple del Congrés per explicar la situació. Des de la Unió Europea també insten Israel a tractar amb seguretat i dignitat els dos activistes detinguts.
6: I aquí tanquem un cap de setmana negre amb 3 morts per arma blanca a l'àrea de Barcelona.
8: L'últim cas, el d'un grup que hauria ferit de mort un menor a la zona del Fòrum de Barcelona. De moment no hi ha detinguts. La nit de dissabte, diumenge, la Guàrdia Urbana també va detenir un menor acusat de matar un home al carrer de la Cera, al Raval. I la policia també investiga la mort violenta d'una dona a Esplugues de Llobregat. En aquest cas, la policia va poder localitzar l'agressor que havia fugit. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol i ha convocat una concentració avui a les 6 de la tarda.
6: Més notícies, s'acaba ara sí la temporada d'esquí.
8: Masella ha estat l'última estació dels Pirineus que ha tancat les portes aquest cap de setmana.
6: Anem a Alp, Joaquim Albalate.
11: L'estació de la Cerdanya ha tancat la millor temporada dels últims anys amb més de 500.000 de visitants. Maite Martí és la directora comercial de l'estació.
12: Molt contents, més de 500.000 de visitants han passat per aquí les nostres instal·lacions amb una neu impecable i això ha estat gràcies a aquestes nevades abundants, un acumulat de més de 5 metres de neu.
11: La temporada de Masella ha durat 5 mesos, gairebé un mes més que la resta d'estacions que van tancar dilluns de Pasqua. Des d'Alp, Joaquim Albalate, pel Matí de Catalunya Ràdio.
6: I aquesta setmana comença la collita de la cirera al Baix Segrià, una de les zones que més ha crescut en producció a Catalunya els darrers anys.
8: Les previsions són bones perquè la primavera està deixant poca pluja i, a diferència de l'any passat, no hi ha hagut pedregades.
13: Un hivern plujós i una primavera més seca han permès un bon desenvolupament del fruit i s'espera collir un 11% més que l'any passat. En global, a Catalunya s'arribarà a les 13.000 tones, una xifra que es preveu que augmenti els propers anys perquè molts productors, sobretot a l'àrea de Lleida i punts de la Ribera d'Ebre, estan apostant per este conreu. Manel Simón és director d'Afrucat.
14: Sobretot per les noves varietats o les varietats consolidades gustativament se comporta molt bé en els mercats, té molt bona acceptació, el mercat ha estat equilibrat les últimes campanyes.
13: A finals d'esta setmana també començarà la recol·lecció de l'albercoc amb una campanya que es mantindrà amb xifres molt similars a l'anterior quan es van arribar a les 16.000 tones. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
6: 500 persones han participat en la Quirica al Mas de Barcelona.
8: Per reclamar una ciutat més amable amb la bicicleta i més segura per als infants.
6: Maria Guixà.
15: Aquesta bicicletada popular ha recorregut el centre de Barcelona des de la plaça del Doctor Letamendi fins a les Glòries per reclamar el dret dels infants a desplaçar-se de manera segura i autònoma, especialment en el seu dia a dia, com ara per anar a l'escola o per fer les activitats de lleure.
16: És que no podem ser aquí així. El clima s'està fent pitjor.
17: Que jo vaig amb el bicibús cada divendres i m'agrada molt.
15: La convocatòria ha rebut el suport de diferents col·lectius. La Laura és membre de Bicibús Eixample i l'Adrià de Bicicleta Club de Catalunya.
18: Des d'un infant dels 4 anys fins a una persona dels 80 anys pugui anar en bicicleta tranquil·lament.
19: S'han fet molts carrils bici, però no s'ha tingut en compte la qualitat, la quantitat, no hi ha una coherència clara.
15: Maria Guixà, pel Matí de Catalunya Ràdio.
6: I a la cultura...

0: L'última de la fila converteix l'estadi olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia i de reivindicació d'un repertori que travessa generacions, Marta Viana.
1: Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts després de 30 anys. Dijous que ve faran el segon concert de la seva gira a Barcelona.
0: Crònica de Marta Vivas.
2: L'último de la fila practica amb alegria allò de qui canta el seu mal espanta i 30 anys després del seu últim concert junts han fet gala de tot el poder.
3: Bona nit, amics i veïns de Barcelona!
2: Això tot i la fina pluja que ha caigut a Montjuïc i que ha convertit l'escenari en una pista de patinatge, com es queixava amb humor un resignat Manolo García, que ha acabat amb la gabardina al cap. El concert ha estat un tour de force amb la nostàlgia, però també la reivindicació d'una música que ha travessat generacions.
4: Porto el meu fill, que té 16 anys, també l'agrada. Això continua.
2: Una festa col·lectiva per temes com Huesos, Conflicto Armado, dels orígens, passant per Aviones Plateados i Lápiz y Tinta, fins a arribar al clímax amb himnes col·lectius com Un burro amarrado a la puerta del baile o Resurrección. La constatació que aquests concerts no són un retorn, sinó que l'último de la fila no han marxat mai. Marta Vivas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un any més, la Fèria d'Abril a Catalunya ha acollit una bona mostra de la cultura andalusa al Parc del Fòrum de Barcelona, Abigail Armengol. Fèria, fèria,
5: fèria d'Abril. Gairebé un centenar de casetes s'han convertit en el punt de trobada d'amants de les sevillanes, el flamenc i la gastronomia andalusa. Des de la Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya esperen superar el milió de visitants. Daniel Salinero n'és el president.
6: La gent de les casetes i les entitats estan molt contentes perquè han treballat molt. No ha hagut cap incidència greu. El temps acompanyat, crec que és la primera vegada que no ha plogut ni un sol dia.
5: Enguany se'ls acaba el contracte d'ús del Parc del Fòrum, però després de converses amb l'Ajuntament, la FECAC ja ha avançat que l'any vinent el renovaran.
0: Protagonista també de la crònica cultural d'aquest matí, ha mort als 92 anys el destacat col·leccionista d'art català Juan Mateos Canals.
1: Mateos va ser un dels grans col·leccionistes d'art català contemporani, especialment reconegut per haver-se dedicat als principals creadors del segle XX. La seva col·lecció, iniciada a principis dels anys 80, inclou obres de disciplines diverses com la pintura, l'escultura, el tapís o el gravat. Entre alguns dels artistes amb qui va mantenir una estreta relació, tant personal com artística, hi ha figures capdals de l'art català com Antoni Tàpies, Albert Ràfols Casamada, Josep Maria Subirat o Josep Guinovart.
0: I com que és dilluns, estrenes. The sky is darkening
1: and the beast is close at hand. Dijous s'estrena a Movistar Plus la primera versió televisiva de la famosa novel·la El senyor de les mosques. És la novetat més destacada a les plataformes de streaming aquesta setmana, més fluixa en propostes originals.
0: Les repassem amb Marc Garriga.
7: Tot i que William Golding va escriure El senyor de les mosques als anys 50, segueix plenament vigent per com la societat que creen uns nens perduts en una illa deserta després d'un accident d'avió s'assembla molt a com els populismes estan arrelant a la nostra societat actual. Al darrere hi ha els responsables de les exitoses Adolescència o Sex Education. L'altra novetat destacable és Leyendas, a Netflix a partir del dia 7 també. Una sèrie basada en fets reals sobre com als anys 90 un equip de funcionaris infiltrats intenta destruir els cartels de distribució d'heroïna, una droga que causava estralls en aquest

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Comencem setmana amb petits ruixats a la meitat nord de Catalunya, sobretot a les comarques de Lleida, i sembla que l'acabarem amb ruixats més forts i tempestes en moltes comarques. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, entremig d'aquestes dues tongades de pluja, creiem que s'obriran clarianes aquest matí. A partir del migdia, però, apareixeran nous ruixats, tempestes en qualsevol punt de l'interior. Podrien ser fortes i anar acompanyades de calamar-se. Avui aquestes tempestes també podrien arribar a la Costa Daurada, sobretot de cara al vespre, i no es descarta algun ruixat en altres punts del litoral.
0: A l'Orient Mitjà, dues novetats aquesta matinada. La primera és que Donald Trump ha qualificat de molt positives les converses amb l'Iran. I la segona, a l'hora que deia això, el president nord-americà ha anunciat que des d'avui dilluns els Estats Units escortaran els vaixells atrapats a l'estret d'Hormuz. En un missatge a les xarxes, a la seva xarxa, ha assegurat que li han demanat països de tot el món. I un dels noms del dia serà el de José Luis Ábalos.
2: No hubo ninguna comisiones. Como ya he dicho muchas veces.
0: Perquè avui l'exministre i exmadreta de Pedro Sánchez declara en el judici del cas de les mascaretes, en què la Fiscalia, recordem, que li demana fins a 24 anys de presó. A partir de les 9 també en aquest estudi ens acompanyarà una de les protagonistes de la setmana, la consellera que més polèmiques acumula des dels últims temps, la titular d'Educació, Esther Niubó.
3: Que per donar resposta precisament a moltes demandes que es fan d'aquesta atenció a la diversitat, a la complexitat de les aules, aquesta reducció necessària i progressiva de ràtios, ens sembla que és un acord que ens permet actuar i millorar en tots aquests àmbits.
0: Avui parlarem amb ella de la nova onada de vagues de la recta final d'aquest curs, o també de tot el soroll que ha generat el pla pilot de posar Mossos de paisà als centres conflictius. En temps d'àgora també analitzarem l'enquesta que aquest cap de setmana publicava el diari Ara i que donava aliança al doble de diputats que Junts. Avui se'n publica una segona part i diu que la majoria de votants de Junts aposten per pactar amb els de Sílvia Oriols en cas que sigui necessari. Ho comentarem amb la directora de l'Ara, Esther Vera, a partir de les 9. I a partir de les 10 ampliarem una notícia que avui també us avança aquest programa, el Matí de Catalunya Ràdio. Cada hora es detecten 3 casos nous de frau elèctric a Catalunya.
4: Tota l'energia que vam recuperar equival al consum anual de 140.000 llars, com una població com Sant Feliu de Llobregat o Lloret de Mar.
0: Aquesta és la comparació que fan des d'Endesa. A partir de les 11 ho comentarem. I a l'àgora esportiva, el Madrid ha guanyat aquesta nit l'Espanyol 0-2, cosa que deixa tot el morbo per al clàssic de diumenge que ve al Camp Nou. El Barça en tindrà prou amb un empat per guanyar la Lliga contra l'etern rival. Això mentre el Barça femení torna a ser a la final de la Champions per 6è any consecutiu. Aitara Bonmatí va reaparèixer després de 5 mesos lesionada.
5: Bé, doncs és el moment més important de la temporada, el moment que ens agrada de debò. Queden 2 títols, l'equip ha fet una gran temporada i gràcies a això estem en aquestes dues finals, per la final de la Copa de la Reina i sobretot per la final d'Oslo, una altra increïble, estàvem fent història.
0: Festa completa ahir a l'estadi contra el Bayern de Múnich, la final el 23 de maig a Oslo. Pels interessats, en els pròxims dies el Barça explicarà el procés per aconseguir les entrades. I mentrestant, a l'estadi olímpic... Nit de festa i nostàlgia amb el retorn de l'última de la fila. Dijous, Manolo García i Quimi Portet faran el segon concert a la capital catalana. Tot això avui que a Castelló de Farfanya, a la Noguera, el sol ha sortit a les 6:50 i a Sant Cugat, ses Garrigues, al Penedès, es pondrà a les 8:54 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dilluns, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 7:04. Titulars ampliats amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
7: Bon dia.
0: Projecte Llibertat.
8: És com ha anomenat Donald Trump l'operació per custodiar els vaixells atrapats

0: de l'estret d'Hormuz pel bloqueig iranià. La missió ja començaria avui mateix dilluns i mobilitzarà més de 100 aeronaus, destructors, drons i uns 15.000 militars.
1: El president dels Estats Units ha dit que alguns països aliens al conflicte, sense especificar quins, li han demanat ajuda per alliberar les seves embarcacions, però un alt funcionari iranià ja hi ha respost dient que qualsevol interferència dels Estats Units a la zona serà considerada una violació de l'alto el foc.
2: Nous atacs.
3: Que la treva entre els Estats Units i l'Iran és molt fràgil, ho demostra, per exemple, que aquesta matinada s'hagin registrat nous atacs, en concret un atac contra un patrulier a l'estret d'Hormuz. Encara no n'ha transcendit la bandera i no hauria deixat ferits. És el segon incident d'aquest tipus en menys de 24 hores.
2: Molt positives.
0: El seu missatge a Truth Social, Trump també ha indicat que les últimes converses amb l'Iran van molt bé. L'últim que sabem és que l'Iran està estudiant la resposta dels Estats Units a la seva proposta de 14 punts per acabar amb la guerra.
1: Un document de Teheran que ja no exigeix a Washington que aixequi el bloqueig de l'estret d'Hormuz per assegurar-se a negociar i que centra sobretot a posar fi al conflicte.
2: Caurà.
3: Les paraules de Trump han fet baixar una mica el preu del petroli, tot i que continua força per sobre dels 100 dòlars. El secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, ha assegurat en les últimes hores a la Fox que, quan acabi la guerra, el preu sí baixarà clarament, fins i tot per sota dels nivells anteriors al conflicte.
4: Això em fa ser molt optimista davant del fet que els preus del petroli, un cop superat aquest conflicte, seran molt més baixos del que eren a principis d'any o en qualsevol moment del 2025.
5: In 2025.
0: En aquest context, l'OPEP, l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juny.
6: És un increment de quotes de producció escàs i és que l'OPEP té poc marge de maniobra mentre estigui interromput el subministrament de petroli arran del tancament de l'estret d'Hormuz. En declaracions a Catalunya Ràdio, l'editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, John Sindreu, preveu que el preu del petroli continuarà molt elevat fins que no conflueixin dues situacions: l'increment global de l'ús de les energies renovables i el final de la guerra a l'Iran.
7: Veient que això passarà, ves que quan s'acabi la guerra i veient que els Emirats han sortit i començaran a treure petroli com a bojos, no comenci tothom a treure petroli com a bojos i acabarem amb un petroli molt més barat que abans. Això no és segur, però és una possibilitat.
0: Maite Curtó, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Doble cimera.
1: Avui es troben Armènia, país que té pocs quilòmetres de frontera amb l'Iran, representants de mig centenar de països, membres de la Unió Europea i altres estats afins, per debatre el futur del continent enmig del pols amb Trump.
3: Per cert, que l'avió oficial de Pedro Sánchez ha patit una avaria que l'ha obligat a aterrar a Turquia, on el president del govern espanyol ha hagut de passar la nit abans de seguir avui el viatge cap a Armènia. En aquesta trobada, Sánchez hi portarà la proposta d'augmentar els controls a les xarxes socials.
2: Ábalos.
0: Arrenca una nova setmana judicial carregada a Madrid. El plat fort serà avui, amb la declaració de l'exministre socialista en el judici de les mascaretes, que arriba a la recta final. També avui, en el judici de la Kitchen, declara l'exdirector del CNI, Félix San Roldán.
2: Madrid, Alba Gil.
8: És la versió més esperada. José Luis Ábalos declara finalment, després de les acusacions de l'empresari Víctor de Aldama, que el va situar com a segon de Pedro Sánchez en la suposada trama criminal i que Koldo García el defensés.
9: Jo estaré tota mi vida agradecido al señor Ábalos.
8: Koldo també va admetre que quan parlava de xistorres es referia a bitllets de 500 que rebia, entre d'altres, del Partit Socialista. A l'Audiència Nacional també continua el judici de la Kitchen amb la declaració de l'exdirector del CNI després que Soraya Sáenz de Santa Maria negués la implicació de l'organisme en l'espionatge a l'extresorer del PP.
10: Yo no recuerdo esa información, yo no tengo ninguna constancia.
8: Luis Bárcenas assegura que el CNI el va vigilar quan estava a presó provisional el 2013. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Concentració.
1: Aquesta tarda s'ha convocat davant de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat una concentració per recordar la jove assassinada dissabte en ple carrer per un home que portava un ganivet de grans dimensions. El cap de setmana s'ha tancat amb dos crims més a Barcelona per arma blanca.
2: Avui en parlarem també en temps d'àgora amb Montserrat Iglesias.
11: L'últim cas, el d'un grup que hauria ferit de mort un menor a la zona del Fòrum. La policia investiga les causes de l'atac. De moment no hi ha detinguts i l'objectiu és localitzar-ne els autors. També la nit de dissabte a diumenge, la Guàrdia Urbana ha detingut un menor al Raval, acusat de matar un home al carrer de la Cera, al centre de la ciutat. Mentrestant, continua també la investigació per la mort d'una dona amb arma blanca aquest dissabte a Esplugues de Llobregat. L'Ajuntament del municipi ha decretat dos dies de dol i, com a mostra de condemna, ha convocat una concentració votació avui a les 6 de la tarda. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Fins demà.
3: Com a mínim, els líders de la flotilla capturats per Israel en aigües internacionals seguiran detinguts 24 hores més. El jutge ha decidit allargar així la seva captura.
0: Els advocats denuncien que els han maltractat. La fiscalia assegura que tenen vincles amb Hamas sense haver-los acusat formalment.
2: Jerusalem, Jordi Brascó.
12: La fiscalia israeliana demanava 4 dies extra d'interrogatoris. Finalment en seran 2, de moment. Míriam Azem, advocada del centre legal Adala, que representa els dos activistes, no se'n refia.
13: Amb aquestes sospites i en relació a les pràctiques que normalment hem vist contra palestins detinguts, l'Estat sovint intenta mantenir els activistes en un cicle de pròrrogues repetides amb interrogatoris prolongats.
12: Per tal d'allargar encara més la detenció, la fiscalia necessita alguna cosa més que la simple acusació que manté fins ara, que Abu Keshek és culpable, entre d'altres, de transferir materials a una organització terrorista. De moment, encara no ha presentat cap càrrec formal. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Alerta.
1: Pel consum de nitazens, un opiaci sintètic 100 vegades més potent que el fentanil. El periòdico cita avui fonts dels Mossos que avisen que s'han començat a trobar en les drogues de disseny que es consumeixen a bars i discoteques. La presència encara és baixa, però la Fiscalia Antidroga situa aquesta droga com un gran perill.
2: Via Crucis.
3: 6 anys després que li retiressin la custòdia del seu fill a causa d'una denúncia falsa, una dona demana que li tornin el nen, el cas ha arribat al Tribunal Constitucional després d'un llarg recorregut judicial.
0: La Jèssica és francesa i mare d'un nen nascut el 2020 a Andalusia. Una altra dona la va denunciar per suposats maltractaments i li van retirar la custòdia del nadó de pocs dies. Al final la justícia li ha donat la raó, però ara el Suprem considera que retornar el nen a la mare podria generar un perjudici emocional important a la criatura. Marta Voces, advocada.
14: Vam aportar totes les proves i ens van donar la raó. Tornin al nen. Què es va fer malament? Que l'administració no va voler-ho complir.
2: Vaga indefinida.
1: Dels treballadors de Girona, més neta l'empresa que s'encarrega de la recollida d'escombraries de la ciutat. El portaveu del comitè de vaga, Gregorio Soto, critica que l'empresa els vol aplicar només la meitat de l'actual conveni.
15: Portem setmanes escoltant que som una empresa privada i que l'Ajuntament no pot entrar a les negociacions i de sobte es pretén deixar parts fonamentals del conveni en mans d'una decisió política que creiem que, en alguns dels casos, no ha ni de ser política.
3: Una vaga que coincidirà aquesta setmana amb el Girona Temps de Flors. Els treballadors han convocat una manifestació per dimecres.
2: Sense trens.
0: Valls es torna a quedar sense servei de Rodalies durant 2 mesos per les obres de la R13. Avui, en canvi, es torna a activar l'R15 entre Reus i Móra la Nova.
2: Tarragona, Manel Sastre.
16: El tall de l'R13 es fa per uns treballs urgents de consolidació de 4 túnels. Fins al 6 de juliol s'ha establert un sistema de transport alternatiu per carretera entre Valls i Sant Vicenç de Calders. Nil Magrinyà, de la plataforma d'usuaris, celebra que els autobusos directes a Barcelona es mantinguin, però creu que el pla es podria millorar.
17: És que aquests 2 autobusos que substitueixen el primer i l'últim tren i que són directes, sobretot que vagin a l'estació de Sants en lloc de l'estació del Prat. La millor manera d'entrar a Barcelona és a través de la Diagonal, on hi ha un carril Busbau.
16: Avui es recupera la circulació per als trens entre Reus i Móra la Nova després de 3 mesos tallada. El tram de Móra a Riba-roja continuarà fent-se amb autobusos. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Comença.
1: Aquesta setmana, la collita de la cirera al Baix Segrià. Les previsions són bones perquè la primavera està deixant poca pluja i no hi ha hagut pedregades.
3: Els pagesos esperen collir 13.000 tones de cireres. Això seria un 11% més que l'any passat. I una xifra que, de fet, pot créixer més encara en els propers anys. Manel Simón, director d'Afrucat.
18: Sobretot per les noves varietats o les varietats consolidades gustativament se comporta molt bé en els mercats, té molt bona acceptació, el mercat ha estat equilibrat les últimes campanyes.
2: Es cullen.
0: Prop de 9.300 futurs metges de tot l'estat comencen avui a escollir on faran la residència. Així acaba el procés de les proves MIR d'aquest any, marcades un altre cop per la polèmica, pels endarreriments en el calendari o per sospites d'irregularitats. L'adjudicació de places es farà de forma presencial i telemàtica per ordre de puntuació.
2: Nit èpica.
1: La que es va viure ahir a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, amb l'último de la fila, Manolo García i Quimi Portet, han tornat a actuar junts 30 anys després de la dissolució de la banda. Dijous faran el segon concert de la seva gira a Barcelona.
2: Marta Vives.
19: El último de la fila practica amb alegria allò de qui canta el seu mal espanta i 30 anys després del seu últim concert junts han fet gala de tot el poder.
20: Bona nit, amics i veïns de Barcelona!
19: Això, tot i la fina pluja que ha caigut a Montjuïc i que ha convertit l'escenari en una pista de patinatge, com es queixava amb humor un resignat Manolo García, que ha acabat amb la gabardina al cap. El concert ha estat un tour de force amb la nostàlgia, però també la reivindicació d'una música que ha travessat a generacions.
4: Porto el meu fill, que té 16 anys, també l'agrada. Això continua.
19: Una festa col·lectiva per temes com Huesos, Conflicto Armado, dels orígens, passant per Aviones Plateados i Lápiz y Tinta, fins a arribar al clímax, amb himnes col·lectius com Un burro amarrado a la puerta del baile o Resurrección. La constatació que aquests concerts no són un retorn, sinó que l'último de la fila no han marxat mai. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I un adeu.
3: Ha mort als 92 anys el destacat col·leccionista d'art català Juan Mateos Canals. Va començar la seva col·lecció als anys 80 amb artistes com Antoni Tàpies, Albert Ràfols Casamada, Josep Maria Subiracs o Josep Guiruart.
2: I pel que fa als esports, Robert Prat repeteixen.
21: El Barça jugarà davant el Lió la sisena final de la Champions femenina de manera consecutiva. Les blaugranes superen el Bayern 4-2 davant 60.000 espectadors. Aitana, bon matí, torna després de la lesió.
22: Gràcies a tothom que ha format part del camí. Gràcies al Camp Nou avui per l'ovació, per l'estima, per el carinyo. Jo també estimo molt el Barça i a la seva gent.
2: La Lliga al Camp Nou.
21: El Barça es proclamarà campió de Lliga diumenge que ve si guanya o empata amb el Madrid. Els blancs van guanyar 0-2 a l'Espanyol, que es complica la permanència primera. Manolo González, tècnic blanquiblau.
23: Y le está gustando a todos los equipos. No va a ser fácil para nosotros. Lógicamente nos tenemos que mirar a nosotros, pero no va a ser fácil para ninguno el final de Liga. Hay que, repito, apretarlo y por suerte hemos tenido estas situaciones para ascender y para mantenernos y las hemos vivido.
24: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
25: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
26: Aquí sentim la Liva Bay i els 40 lladres de les mil i una nits. I aquí sentim l'Ivan i els 40 alegres, els seus amics.
27: 120.000 euros! Va, que convido jo.
26: Que acaba de guanyar el nou rasca de les mil i una nits de l'11.
27: Let's go!
26: Arriba el nou rasca a les mil i una nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries.
28: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
29: A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Són les 7 i 16, avui és dilluns 4 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Ona, a 6:45 a casa seva, al barri de Gràcia de Barcelona, i el Pau, amb 3 quilos 950 grams, a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
24: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
30: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 13 graus a Sant Fruitós de Bages, 15 a Canet de Mar i 17 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
31: Hola, bon dia. Doncs hores d'ara destaquem retencions a la C58 de sortida de Barcelona direcció Sabadell, on un vehicle avariat talla un carril, i circulació amb congestió també a la Ronda Litoral a Sant Adrià de Besòs d'entrada a Barcelona, on fins fa pocs minuts un accident tallava també un carril.
30: I parlant de mobilitat, 500 persones han participat aquest diumenge en una bicicletada popular, la Kidicat Mas de Barcelona.
32: Ho han fet per reclamar una ciutat més amable amb la bicicleta i més segura per als infants.
30: Maria Guixà.
33: Aquesta bicicletada popular ha recorregut el centre de Barcelona, des de la plaça del doctor Letamendi fins a les Glòries, per reclamar el dret dels infants a desplaçar-se de manera segura i autònoma, especialment en el seu dia a dia, com ara per anar a l'escola o per fer les activitats de lleure.
34: És que no podem ser aquí així.
35: Que jo vaig amb el bicibús cada divendres.
36: Des d'un infant dels 4 anys fins a una persona dels 80 anys pugui anar en bicicleta tranquil·lament.
33: Maria Guixà, pel matí de Catalunya Ràdio.
30: Més notícies. Al Berguedà, els veïns de Gósol han dit sí a la planta embotelladora amb un 66% dels vots.
37: L'alcalde del municipi, Rafael López, assegura que el projecte es traurà a licitació, però dona resposta al resultat de la consulta.
38: Però admet que s'hauran d'estudiar els motius que hi ha darrere la baixa participació, que ha estat del 43%. Concretament, només han votat 81 persones.
30: El Vallès Oriental, ferit greu al conductor d'una furgoneta en xocar frontalment amb un cotxe a Corró d'Amunt.
37: L'accident amb 4 ferits més va ser ahir a la sortida del nucli en direcció Cànoves.
30: I cultura, un any més, la Fèria d'Abril a Catalunya ha acollit una bona mostra de cultura andalusa. Ha estat al Parc del Fòrum de Barcelona, Abigail Arbangol. Fèria, fèria, fèria d'Abril.
0: Gairebé un centenar de casetes s'han convertit en el punt de trobada de mans de les sevillanes, el flamenc i la gastronomia andalusa. Des de la Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya esperen superar el milió de visitants. Daniel Salinero n'és el president.
1: La gent de les casetes i les entitats estan molt contentes perquè han treballat molt. No ha hagut cap incidència greu. El temps acompanyat, crec que és la primera vegada que no ha plogut ni un sol dia.
30: I a Terrassa... Avui arrenca el Sex Education Film Festival. Es farà al Cinema Catalunya de Terrassa i a l'Auditori de l'ESCAC fins a aquest divendres. Es projectaran, de fet, més d'una seixantena de curtmetratges. Seran, això sí, exclusivament dedicats a l'educació sexual. D'aquesta manera, arribem a les 7 i 20 minuts del matí. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
24: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: Un futur millor no es construeix només des de grans despatxos. Milers de professionals ho fan cada dia amb cada reforma eficient. Quan instal·len solucions d'aerotèrmia, fotovoltaica, aïllament o finestres de PVC que fan més confortables els nostres habitatges. A Obramat t'oferim solucions professionals al millor preu. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
5: El Matí de Catalunya Ràdio.
37: Quan són les 7 i 20 minuts, repassem les portades de la premsa des del quiosc, avui amb la victòria del Barça femení. Sisena final de la Champions consecutiva, titulen La Vanguardia i El Periódico. Al diari Ara llegim les blaugranes a la final de la Champions. En totes tres portades, el Barça ocupa la foto central. A l'Ara veiem a l'equip sencer celebrant-ho. Altres temes, encara al diari Ara, tercera entrega de la seva enquesta. El titular diu que la majoria de catalans avalen el cordó sanitari a Vox, però no Aliança Catalana. En canvi, El Periódico explica que els Mossos alerten d'un opiaci sintètic 100 vegades més potent que el fentanil. A la premsa de Madrid, El País diu que la regularització d'immigrants divideix els espanyols en funció del vot i El Mundo titula que el fiscal veu essencial al Dama per fer aflorar la corrupció del PSOE. I per acabar, El Último de la Fila, El Periódico diu que el seu retorn emociona a l'Estadi Olímpic i La Vanguardia titula que omplen l'Estadi Olímpic de records.
24: Bon dia. En el sorteig extra Dia de la Mare de l'11 celebrat ahir, el número premiat va ser...
6: el 55.335-55335 de la sèrie 92, 9-2.
24: L'enhorabona a tots els premiats i a l'afortunat guanyador dels 17 milions d'euros. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
2: I avui volem parlar de l'empresa que alguns consideren que és la que fa més por del món. Frederic Vincent, bon dia.
7: Bon dia. L'empresa Palantir. En Pau Lloc en parlava l'altre dia a l'Àgora.
8: Aquest paper de Palantir, no?, del que tothom parla. Fins a quin punt aquest control que està tenint de... es diu de registres fiscals, de la seguretat social, de registres d'immigració, que ja ha servit...
7: Palantir és una empresa tecnològica, com deia el Pau, d'anàlisi de dades. Ven programes a organitzacions per gestionar més de pressa les dades que tenen. Per exemple, el 20% dels hospitals dels Estats Units el fan servir i també...
9: As he makes his first few laps with Ferrari power as well. And now he gets the Ferrari engine.
7: Ferrari el fa servir a la Fórmula 1 per millorar els seus cotxes, però un dels seus grans clients, segur el més gran, el seu client més gran, és l'exèrcit dels Estats Units. El van utilitzar a la guerra de l'Afganistan, a la guerra de l'Iran. Per tant, això ve de fa anys, el va fer servir Biden, Obama i Trump en el seu primer mandat. Però després de l'atac de Hamas del 7 d'octubre, Palantir també va vendre el seu software a l'exèrcit israelià. I l'exèrcit israelià ha fet servir Palantir per fer les llistes d'objectius a la Franja de Gaza. És important destacar una cosa, eh? Palantir no té accés a les dades, no les recull. Els que ja tenen les dades fan servir aquest programa per processar-les més de pressa. El que passa és que la col·laboració és molt, molt estreta. El millor exemple és una app que ha creat Palantir que es diu Falcon. Palantir va crear aquesta app Falcon específicament per l'AIS, per fer les batudes anti-immigració. El que fa Falcon és recollir tot tipus d'informació d'una persona, dades de visats, de localització o del que troba a les xarxes socials. Llavors, el que feia l'AIS és parava algú pel carrer, li deia, escolti, vostè qui és, identifiquis, posava el seu nom en el software...
2: En el, Falcon aquest.
7: I li venia tota la informació, absolutament tota, i en cas que fos algú pues, amb immigrant en situació irregular, doncs el feien fora.
2: I és per això que fa tanta por.
7: És per això i perquè Amnistia Internacional va denunciar el 2020 que Palantir no respectava els estàndards internacionals. A més, darrere de l'empresa hi ha dues persones importants. Una és el milionari Peter Thiel, el gran suport de Trump al primer mandat, quan no en tenia tants. I el segon, Alex Karp, que és el president de l'empresa, que, curiosament, anys enrere havia donat suport a Joe Biden, però ara és descaradament pro-Trump, anti-immigració, anti-woke.
3: This is from a recent ex-post by US data giant Palantir. It went viral and has sparked international...
7: I ara fa uns dies, aquest home, Alex Karp, va publicar a X un manifest, on bàsicament el que feia resum un llibre que va treure fa uns anys, on defensa la superioritat d'Occident, el patriotisme sense complexos, subordinar la comoditat a la seguretat, entre d'altres perles. Encara un altre motiu pel qual Palantir fa por. Un estudi en què va participar el diari El País va dir que els principals bancs i gestors d'actius europeus han disparat les inversions en aquesta empresa.
10: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
11: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
12: Dijous, l'Enigmàrius feia la mà que té més tacte, i la resposta era esquerra. Esquerra prové del basc escu, que vol dir mà, i oquer, tort, defectuós, contret en esquer. I tenir mà esquerra, doncs vol dir tenir tacte, ser diplomàtic. Avui dilluns comencem la setmana amb un Enigmàrius nutritiu. Les fites més nutritives, de 5 lletres. Les fites més nutritives, 5 lletres.
11: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
2: I a 5 minuts per 2:15 del matí, el més destacat a la televisió les últimes hores amb Mariola Cubells. Avui sobre l'entrevista de Jordi Évole a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
13: El mal humor i el mal cos que em va deixar a mi l'entrevista d'Évole a l'exfiscal general de l'Estat, la primera que donava després de la sentència, va ser tan gran com la calma de l'exfiscal al contar amb detall tot el procés que va acabar en condena. El programa, treballadíssim, va estar impecable i em quede amb la frase final del propi convidat. Tristament, hem perdut tots. Encara que, com va assenyalar Évole, Ayuso, el seu nòvio i Miguel Ángel Rodríguez no han perdut.
2: I la recomanació del dia coincide amb el Dia Mundial de Star Wars. La Cristina Bordes ens recomana la sèrie Andor.
14: Una de les millors sèries de la franquícia, sense cap mena de dubte, i no cal haver-ne vist les pel·lícules o altres sèries per gaudir-ne, ni tampoc que tingueu cap mena de noció del que és Star Wars i tot el seu univers. Protagonitzada pel mexicà Diego Luna, que es torna a posar en la pell d'un buscavides que viu al marge del sistema amb un destí molt ambiciós. Com menys en sapigueu, millor. Però la trama s'acaba convertint en un thriller polític i d'espionatge apassionant. Teniu les dues temporades d'Andor a Disney Plus.
15: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu. Reserva el teu creuer amb fins a un 50% d'estalvi i amb les recomanacions i garantia dels seus experts. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
2: I quin és el protagonista del dia? Gerard Jovany, bon dia.
16: Bon dia, la Lliga.
17: L'Espanyol ja encadena 17 partits sense guanyar.
18: Manolo!
19: Tanta polla d'Europa, tanta puta merda d'Europa.
16: La Lliga que el Barça podrà guanyar la setmana que ve contra el Madrid, ja que ahir a la nit l'Espanyol va perdre precisament contra l'equip d'Arbeloa.
2: L'Espanyol que encara no ha guanyat cap partit aquest 2026 i que cada jornada que passa es complica més la permanència.
20: Ja, vosaltres de preocupar-se més del vostre problema, que prou teniu con lo vuestro.
2: És veritat que el nostre problema és que el Sabell ja no va primer.
20: Vale.
2: L'any que ve un Espanyol-Sabell hagués sigut un...
20: Pues mira.
2: Un derbi.
20: Un bon partit.
2: Això?
20: Blanc i blau, tots dos. Bueno...
2: No, vull que estaria sí. una bona disputa catalana, no?
20: Però mira, los cojones, perquè ja sé broma.
16: Està
20: no,
16: bé
20: no,
16: que hi hagi
20: no
16: equips catalans a totes les categories.
2: Exacte.
20: Sou tots culerdo a la TV3, que és Sabadell ni que polla.
2: Tindríem el Barça i el Girona. Primera? L'Espanyol i el Sabadell a primera... Què?
20: A segona. Però que segona? Encara no hem baixat, Ricard. Encara no hem baixat.
2: No, ja tant de bo no baixeu. Si no estic dient pas que hagueu de baixar.
20: Sí.
16: Està dient que com podria quedar la situació...
2: Sí, si escenaris que tampoc són tan dolents.
16: Després hi havia Sant Andreu, l'Europa...
20: Sí, claro, i a Júpiter. Acabem amb Júpiter.
2: Tindríem catalans a totes les categories.
20: Vinga, vale. Pues mira, jo te dic una cosa, només. El passillo al Madrid, os lo metéis por el ojete. Ya está. El Sabadell y todas las pollas de club os lo metéis por el ojete, porque sois todos del Barça. Toma pasillo.
16: Deixa estar el Barça un momentet, si pots.
20: Mira, pasillito, mira.
16: No, para de fer aquest sorollet, aquí, Manolo, perquè...
20: Vaya dos chicharros no. Em va ficar el Vinicius, eh?
16: Sí, joder. Realment va fer dos gols molt macos, el Vinicius, eh? I fins i tot vam veure seguidors de l'Espanyol aplaudint el segon gol.
20: Ja estem amb la tonteria de que el Perico som del Madrid, no?
16: No, les càmeres de Movistar...
2: Ningú ha dit això, però és històric, és traïció que el Madrid, doncs, quan juga al camp de l'Espanyol...
20: Què vol dir?
2: Hi ha una rivalitat molt sana, molt...
16: El futbol és el futbol. De manera objectiva, ahir, quan el Vinicius va marcar...
2: Sí, rivalitat sana, és...
20: No, que hay que admirarla, cuando meten un golazo hay que decirlo. Excepto si te lo mete el Barça. Puto Barça.
16: Bueno, jo estic dient que quan el Vinicius va marcar el segon gol, les càmeres de Movistar van enfocar un moment la graderia de Cornellà Prat i hi havia seguidors de l'Espanyol, que eren seguidors de l'Espanyol, perquè duien una bufanda de l'Espanyol.
2: Perquè aplaudeixen l'esportivitat.
20: Lo del Movistar
16: s'aplaudeix. Això estic destacant, Estaven aplaudint...
2: És una bona afició. És una bona afició.
20: Afició a la Madrid.
16: Saben reconèixer la...
20: A la Madrid, ja està. Així que n'hi ha que dir-ho.
2: Són 7:45. Des d'avui, dilluns, Donald Trump ajudarà a sortir de l'estret d'Hormuz els vaixells que hi porten setmanes bloquejats per la guerra. Com és habitual amb el president nord-americà, hi ha molts interrogants. Segons alguns mitjans, a aquesta hora, això no implicaria que l'exèrcit dels Estats Units escorti directament les embarcacions. I un dels noms del dia serà el de José Luis Ábalos.
0: No hubo ninguna comisiones, como ya he dicho muchas veces.
2: L'exministre i exmadreta de Pedro Sánchez declara avui en el judici del cas de les mascaretes. Recordem que la fiscalia li demana fins a 24 anys de presó. Pel que fa al judici de la Kitchen, qui declara avui és l'exdirector del CNI. I a partir de les 9, al matí de Catalunya Ràdio, ens acompanyarà avui la consellera d'Educació, Esther Niubó.
1: Que per donar resposta precisament a moltes demandes que es fan d'aquesta atenció a la diversitat, a la complexitat de les aules, aquesta reducció necessària i progressiva de ràtios, ens sembla que és un acord que ens permet actuar i millorar en tots aquests àmbits.
2: Li preguntarem per aquesta nova onada de vagues en la recta final del curs o també a tot el soroll que ha generat aquest pla pilot de posar Mossos de paisà als centres conflictius. I a partir de les 10 ampliarem una notícia que avui us avança aquest programa. Cada hora es detecten 3 casos nous de frau elèctric a Catalunya.
18: Tota l'energia que vam recuperar equival al consum anual de 140.000 llars, com una població com Sant Feliu de Llobregat o Lloret de Mar.
2: Aquesta és la comparació que fan des d'Endesa. I també en temps d'agora parlarem de la crònica negra i dels 3 assassinats que hem tingut a Catalunya aquest cap de setmana. Ho tractarem amb Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona. I els esports, Robert Prat?
21: El Barça, que disputarà la seva 6ª final consecutiva de la Champions femenina contra el Lió, després de guanyar el Bayern 4-2. L'equip masculí es pot proclamar campió de Lliga diumenge que ve si empata o guanya el Madrid, mentre que l'equip blanc va imposar-se a l'Espanyol 0-2. Els blanquiblaus continuen sense guanyar en els últims 17 partits.
2: Avui el dia comença amb una mica de pluja al nord-est de Catalunya, amb previsió també d'un dia inestable. Eloi Cordomí, bon dia.
22: Bon dia. Sí, inestabilitat és el que tenim avui. Demà també es mantindrà aquesta situació de temps insegur i inestable. Ara mateix, amb aquestes precipitacions que comentaves a l'Alt Pirineu, en alguns llocs de la Catalunya central, petitíssims ruixats que també s'escapen, per exemple, en punts del Maresme, del Montsià, en poden arribar més també per les comarques de l'oest. Entremig, aquest matí, estones de sol, algunes clarianes, i a la tarda se'n torna bé més possibilitat de tempestes a l'interior, però avui també podrien formar-se'n a les comarques de Tarragona, ser localment fortes. No descartem també, de cara al vespre, algun altre ruixat a l'altre, al sector del litoral. Les temperatures mantenen baixes, demà baixen una miqueta més i demà les tempestes de tarda tornaran a ser fortes.
2: I com tenim la mobilitat a aquesta hora? Maria Fernández Noguera, bon dia.
23: Bon dia, doncs, amb retards en alguns trens, demores d'entre 5 i 10 minuts a l'R11, la que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou, també retards en el tren de l'R16 que ha sortit de Sant Vicenç de Calders i que va cap a Tortosa i que circula amb una demora de més de mitja hora, i a l'estació de Tarragona el tren que ve de Salou va 20 minuts tard i el que ve de Lleida porta una demora de 10 minuts.
2: I a les carreteres, problemes a les entrades de Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia, sí, tenim les retencions habituals a aquesta hora, però destaquen a la ronda litoral a Sant Adrià de Besòs circulació amb congestió durant uns 6 quilòmetres d'entrada, com dèiem, a Barcelona. Retencions també cap a la capital, a la ronda de dalt, des del Nus de la Trinitat, i a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts. A la C58, de sortida de Barcelona, direcció Sabadell, un vehicle avariat talla un carril, però no provoca retencions.
2: Avui s'incorpora amb nosaltres Clàudia Serra. Benvinguda, Clàudia.
4: Gràcies, bon dia.
2: Avui a l'Àgora del Matí, Pau Llonch, David Madí, Montserrat Ebrera i Pere Rossinyol. Quan són les 7:33. I obrim aquesta hora la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Connectem-hi. Marc Jurado, Pau Forada, bon dia.
5: Bon dia.
2: Avui diversos articles i editorials sobre la taula amb la necessitat de reforçar la defensa europea.
5: El periòdico, l'editorial, parla del paper capdalt de Catalunya en la necessitat de la Unió Europea de tenir una autonomia estratègica i militar més gran.
6: Ara que la Comissió ha aprovat un pla de 800.000 milions d'euros per rearmar Europa, el rotatiu considera que es tracta d'una oportunitat que les empreses catalanes no poden perdre, ja que la inversió en defensa podria generar fins a 10.000 llocs de treball.
5: El País també exposa la necessitat d'impulsar una defensa europea i més ara que Donald Trump ha anunciat la retirada de 5.000 soldats nord-americans d'Alemanya.
6: Ara bé adverteix que la despesa en defensa sense una doctrina compartida pot generar arsenals, però sense cap capacitat estratègica.
5: El Mundo coincideix amb El País que la retirada dels soldats nord-americans d'Alemanya confirma la necessitat que Europa prioritzi la seva autonomia estratègica i defensiva.
6: Segons el diari, el fet que la Casa Blanca sembli improvisar els seus moviments amb una estratègia de caos continuat constata que el món ha canviat i que ja no és possible seguir depenent de les velles aliances com l'OTAN.
5: A La Vanguardia, el col·lectiu Treva i Pau signa un article en què exposa que Europa ha d'estar més unida per fer front a l'amenaça de Donald Trump de liquidar l'OTAN.
6: Aquest col·lectiu, format per activistes, pacifistes i experts en seguretat, exposa que cal un canvi cultural i més europeisme per aconseguir l'autonomia estratègica que necessita Europa.
5: I canviant de tema, ara es pregunta a l'editorial com podem evitar que Barcelona perdi més infants ara que els tentacles de la crisi de l'habitatge arriben a tots els racons de la vida col·lectiva.
6: El diari alerta que estem davant d'un fenomen preocupant que cal abordar seriosament abans no sigui massa tard.
2: I que ha llegit avui a la premsa el periodista Xavier Grasset.
8: I si Guernica no fos Guernica, Teresa CC a La Vanguardia escriu a propòsit de l'impacte de la desbandar l'èxode de més de 300.000 persones de la ciutat de Màlaga a l'entrar als franquistes en la creació del mural en càrrec de la República a Picasso. Hi ha, però, com el seu biògraf, qui pensen que qui va influir, la principal influència del Guernica, va ser el Cerco de Numancia, de Cervantes. Sigui com sigui, el pintor va dir que la titularia Guernica per expressar el seu odi envers la casta militar que ens havia dut a tots plegats a la guerra.
24: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olidoplesgarrigues.com.
25: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
26: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
27: Si canvies, si canvies, si canvies, canvie de Movistar Telecafetera Nevera i PC també.
28: Torna al renove de MediaMark. Canvia tu també la tecnologia, actualitza't i fes un renove. MediaMark.
29: Hazte un renove?
30: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Fem un cop d'ullar altres notícies que hem trobat a la premsa digital ara amb Francesc Soler i Cida Solanes. Què passa als ports esportius?
31: Doncs que creix l'abandonament de vaixells. Llegim al diari de Girona que propietaris d'embarcacions amb dificultats econòmiques o sense relleu generacional eviten retirar les seves naus per l'alt cost. Això fa que es generin riscos de contaminació i per als usuaris. Els ports denuncien que el procés per retirar-les és lent i car. De fet, per un desballestament es pot trigar 2 anys.
2: La notícia pels fans de la sèrie de Crown.
32: Que tindrà una prequel, així ho ha anunciat Netflix. Segons publiquen mitjans de comunicació britànics, amb un pressupost de 625 milions de dòlars, se situaria en un període històric anterior a la sèrie. Començaria el 1901, amb la mort de la reina Victòria, i aniria fins al casament de l'aleshores princesa Elisabet, futura reina Elisabet II.
2: De futbolista a predicador.
31: Dani Alves és aquest.
33: Yo sé que ustedes saben que yo estuve detenido. 40 años, precisamente, estuve detenido. 40 años. Pero en la cárcel, Cristo me ha hecho libre.
31: Resulta que Dani Alves era el cap de cartell de The Change Madrid 2026, una trobada que s'ha fet aquest cap de setmana a la capital espanyola, al Metropolitano, i que ha reunit 35.000 persones evangèliques. S'ha presentat com una de les trobades cristianes més importants d'Europa.
2: Fins on hem arribat?
32: Doncs una parella ha denunciat que no li han admès un bebè reborn a l'escola Bressol. Són nadons falsos i hiperrealistes que moltes famílies adopten com si fossin els seus fills, però hi ha qui ho porta a l'extrem. Expliquen que en aquest cas formava part d'una teràpia perquè no podien tenir fills. Això ha passat a Marbella i ho hem vist a diversos digitals.
2: I el millor croissant del festival Cross and Fest és...
31: el Berry Bliss, de la pastisseria Takashi Okiai. Aquest és el que ha triat el jurat. Està farcit de crema de mascarpone, amb compota de maduixa i menta. En canvi, el públic ha preferit la proposta del Secreto de Siscu, un croissant que reinventa el famós gelat Dràcula amb cremós de vainilla, nata, xarop de maduixa àcida i glacejat amb gust de cola. És el resultat de la festa del croissant que s'ha fet aquest cap de setmana al poble espanyol.
2: I ara, magdalenes?
32: Doncs un petit poble de les comarques de Tarragona arrasa amb les seves magdalenes i atreu visites de tot Espanya. Es tracta de Mont-ral, un petit municipi, l'Alt Camp, amb 176 habitants. Llegim el diari Més, que el seu forn atreu turistes, ciclistes i excursionistes i que ven cada setmana milers de magdalenes. Fins i tot creadors de continguts s'hi han acostat per penjar-ne vídeos a les xarxes.
2: I si dius Mont-ral a menjar una magdalena, deu ser divertit, no? Mont-ral. Destacats a Internacional i Economia, amb Frederic Pincel i Lara García.
21: El Regne Unit, el Guardian, parla en portada d'alarma perquè la regulació en el reconeixement facial de la intel·ligència artificial s'està quedant molt curta, diu, i sobretot va al remolc dels avenços de la tecnologia. Diu que aquest reconeixement facial cada vegada es fa servir més, en càmeres del carrer, per exemple, i que l'organisme que ho hauria de controlar és absolutament ineficaç. A França, Liberación posa en portada Jean-Luc Mélenchon, el líder de la França Insumisa, l'anomena el candidat permanent, després que hagi confirmat que serà candidat a la presidència el 2027, quarta vegada. I el Wall Street Journal, el Financial Times, destaquen també que l'empresa de venda de videojocs GameStop ha fet una oferta per comprar eBay. Diuen que és per fer la competència a Amazon, ofereixen 56.000 milions de dòlars i, tot i que són una empresa molt més petita, no descarten una OPA hostil. De fet, eBay té un valor al mercat quatre vegades superior a GameStop. GameStop, si us recordeu, es va fer famosa just després de la pandèmia, quan inversors individuals van fer pujar el preu de les accions.
3: Cinco Días diu en portada que les empreses espanyoles d'armes surten a la caça de 817.000 milions a Europa destinats a la defensa. El diari explica que dels 1,1 bilions d'euros d'inversió en defensa d'Europa, tres quartes parts encara estan sense signar i les empreses espanyoles volen part d'aquest pastís. Avui, l'Economista destaca que el 2025 la despesa estatal en sous públics va superar els 181.000 milions. Es tracta d'un nou rècord. La principal raó d'aquest increment és l'augment de treballadors públics. Al llarg de l'any passat, els empleats de l'Estat van créixer en 142.400 persones. I l'Expansió avui parla del concepte humanitat verificable, el nou antídot contra els acomiadaments per la intel·ligència artificial. En un mercat saturat de contingut sintètic, la singularitat verificable es converteix en un actiu econòmic. Segons Expansió, s'ha de ser estrany, imperfecte i difícil de copiar, és a dir, ser humanament reconeixible per diferenciar-los dels algoritmes.
2: I per això nosaltres sovint ens encallem, perquè així som més humans. I a la premsa esportiva, Robert Prat?
21: Sempre hi són, destaca l'Esportiu. Un Barça impulsat per 60.000 espectadors accedeix a la seva sisena final de Champions consecutiva. Un Barça que vola camí cap a la final 2, lo remarca el diari Esport.

El Mundo Deportivo incideix en el fet que la quarta Champions passa per Oslo, una marea blaugrana ja escalfa motors per envair la capital noruega, un Barça molt ofici que acumula 7 finals, 6 de consecutives. El periòdico diu que Alexia és la líder del Barça i l'Avantguardia remarca que la grandesa es guanya

0: Vinicius liquida l'Espanyol, la jornada de celebració del Barça, la Vanguardia alerta que venen problemes grossos, el Mundo Deportivo avisa que l'Espanyol es quedarà a 3 punts del descens si el Sevilla guanya avui, un Espanyol sense oxigen pel diari Ara. L'Esport diu que el Clàssic decidirà la Lliga i per l'Esportiu el Barça s'haurà d'esperar mentre l'Espanyol no es treu el neguit. Pel Marca, Vinicius és qui no fa el passadís al Barça.
1: I a la premsa del cor, l'actriu Esther Espósito i el futbolista Kylian Mbappé. Elisenda Pineda.
2: Esther Espósito i Mbappé han passat l'1 de maig a Sardenya, on els han enxampat morrejant-se en alta mar. Aprofitant que el jugador està lesionat i que anava tot el dia en calçotets i gratant-se a la Guardiola, la parella ha decidit fer una escapada romàntica i navegar pel Mediterrani. Els veiem asseguts a la popa de l'embarcació mentre suquen els pauets al mar fent xap-xap. L'actriu s'atansa al jugador i li planta extraordinari petó a la morrada. Queden estabornits per la passió i per la tabanada de sol a l'hipotàlem. Ja ho veuen, enguany tampoc serà campió d'Europa, però el cor d'Mbappé puja al podi ama medalla d'or.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
3: Anem-hi, avui felicitem el filòsof i periodista Jordi Graupera.
1: Home, Jordi Graupera en deu fer...
3: Ai.
1: Jo et diria que en fa 40...
3: Sí?
1: 4.
3: 45.
1: Mira.
3: També l'exjugador i entrenador Cesc Fàbregas.
1: Cesc Fàbregas, 38.
3: 39, l'exmotociclista Jorge Lorenzo.
1: 42.
3: 39. Ma. I acabem amb l'actor Òscar Jaenada.
1: 50.
3: 51.
1: Mira, n'ha d'un avui.
3: Gens malament.
1: Sant Oral.
3: Avui és Sant Silvà. Que
1: Sant Silvà?
3: Sant Silvà. Ah. Silva, Salvà, no, Silva, va ser un sant cristià.
4: Silva, total, nanà.
1: Són dibuixos animats,
3: sí,
1: no?
3: Sí, tant. Bisbe i màrtir del segle IV, va morir en màrtir a Palestina juntament amb 39 companys més durant les persecucions contra els cristians. El van condemnar treballs forçats a les mines de coure i el van decapitar. Va ser conegut per la seva fermesa en la fe cristiana i el seu lideratge com a bisbe a Gaza en un temps de dura persecució. A Catalunya no hi ha cap persona que es digui Silva o la seva freqüència és inferior a 4.
4: Silva, total.
3: Però sí que hi ha 392 persones que es diuen Silvana.
1: Silvana, Silvana. I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 4 de maig del 2025, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
5: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
6: 4 de maig de 2016, el Banc Central Europeu no imprimirà més bitllets de 500 euros. Eren coneguts popularment com els Bin Laden, perquè tothom sabia que existien, però ningú els havia vist. I perquè moltes vegades es feien servir per blanquejar diners o per finançar el terrorisme i el narcotràfic. Esports, l'Atlètic de Madrid eliminava el Bayern de Munic, entrenat per Pep Guardiola. I arribava a la final de la Champions 2016. El seu rival, el Real Madrid, igual que el 2014. Els aficionats culers ja es veien a venir qui acabaria guanyant. I avui fa 10 anys la periodista Samantha Villar estrenava 4, una minissèrie de 3 capítols on ensenyava els 9 mesos d'embaràs i el part dels seus bessons.
1: Avui és 4 de maig, és el 124è dia del calendari, falten 48 dies per l'estiu i així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Qualsevol interferència dels Estats Units a l'Estret d'Hormuz serà considerada una violació de l'alto al foc.
1: Cada hora, Endesa detecta 3 nous casos de frau elèctrica a la Catalunya.
8: No hubo ninguna comisiones, como ya he dicho muchas veces.
9: Tenim una realitat complexa, que aquesta complexitat doncs, acaba comportant problemàtiques que estan a la societat i que acaben tenint un impacte en els centres educatius.
10: Xiula al final, el Barça és a Oslo, acaba de golejar el Bayern 4-2, el Barça jugarà la final de la Copa d'Europa.
11: El último de la fila converteix l'estadi olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia i de reivindicació.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Francesc Soler. Llibertat.
7: Estat o condició de qui és lliure, de qui no està subjecte a un poder estrany, de qui no està constret per una obligació o per un deure. Trump ha anunciat el projecte Llibertat per desencallar vaixells atrapats a l'estret d'Hormuz. Llibertat és un concepte bonic, encara que Trump el faci servir sovint per defensar el seu dret a fer el que li roti.
1: Antivirus.
7: L'antivirus són virus transmesos per rosegadors que poden causar malalties clíniques en humans de diversa gravetat. Avui en parlem perquè han mort 3 persones, tot apunta que arran d'un brot d'antivirus a un creuer per l'Atlàntic que arribarà a les Canàries els pròxims dies. Potser ho recordareu, aquest virus també va provocar la mort de la dona de l'actor Gene Hackman.
1: I últim.
7: O darrer. que no n'hi haurà cap més. És el que deuen haver pensat els fans que hi van omplir l'estadi Lluís Companys per assistir al primer concert del retorn de l'último de la fila. Possiblement l'última oportunitat de veure l'último en directe.
1: Posem-hi tres xifres al Mara García. 188.000.
11: L'OPEP, l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció de petroli en 188.000 barrils diaris al juny. Ho va acordar ahir en la primera reunió sense els Emirats Àrabs Units, que acaben de sortir de l'aliança. No es preveu que això, de moment, tingui un impacte en el preu.
1: 13.000.
11: Són les tones de cireres que esperen recollir aquest any els pagesos del Baix Segrià, un 11% més que l'any passat. La collita comença aquesta setmana i les previsions són bones perquè la primavera està deixant poca pluja i no hi ha hagut pedregades.
1: 132.
11: Són els treballadors afectats per l'expedient de regulació d'ocupació de l'empresa de lloguer de vehicles Avis a Barcelona. És gairebé el 40% de la plantilla. Avui els treballadors de la central d'atenció al client comencen una vaga indefinida.
1: I ara el veig, tres imatges pel Foradada. A la primera imatge veig un carrer d'un barri residencial amb cases unifamiliars a banda i banda i amples voreres, ocupant tot l'asfalt i caminen més d'un centenar d'ovelles que segueixen uns pastors vestits amb roba d'època.
6: És a Polònia, la població de Zakopane, i el que hi passa es coneix com a Redik. És la tradicional transhumància que porta els ramats de les zones de pastura a l'hivern fins als prats i camps on passaran els mesos d'estius, en zones d'alta muntanya que ja estan sense neu. Sovint han de passar per mig de poblats.
1: A la segona imatge hi veig Alberto Núñez Feijóo i el líder del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, somriuen mentre el president del Partit Popular li dona un copet amistós a l'esquena.
6: Imatge de fa poques setmanes i que avui reprodueix el periòdico per explicar que Feijóo pretén convocar el Congrés del PP català després de les eleccions andaluses. Servirà per apuntalar el lideratge de Fernández, tot i que, ja ho sabem, tots dos no hagin tingut la millor de les relacions en els últims anys.
1: I a la tercera imatge hi veig Alexia Putellas. La capitana blaugrana s'agafa amb una mà la part de la samarreta que queda per sobre de la panxa mentre celebra un dels gols en el partit d'ahir.
6: La capitana, que va ser un dels puntals de les Blaugrana contra el Bayern de Múnich en una nova festa al Camp Nou, que va portar el Barça femení a la sisena final consecutiva de la Champions. Una altra imatge d'Alexia amb llàgrimes als ulls, emocionada quan era substituïda, va despertar tot de rumorologia sobre el seu futur.
12: Quan tens la presentació gairebé acabada i de sobte la pantalla es queda en negre, et surt de dins això de...
13: Necessito vacas.
12: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Un zoo del Regne Unit es veu obligat a separar 5 lloros perquè junts insultaven els visitants i reien. Marc Amorós, bon dia.
14: Bon dia, avui us parlo des de Londres i he triat una notícia local que circula per xarxes socials. La notícia explica que els 5 lloros en qüestió viuen dins d'una comunitat d'uns 200 exemplars dins del zoo. Els 5 lloros que ara han separat del grup insultaven els visitants i el personal i quan ho feien es reien entre ells. Un insultava i els altres li reien la gràcia. Això generava una situació on els lloros no deixaven d'insultar i riure de forma constant. Segons la notícia, els lloros diuen als visitants que se'n vagin a la merda i el director del zoo li diuen fatuat, és a dir, gras idiota. També diu la notícia que el zoo pren ara aquesta decisió sense que cap visitant s'hagi queixat del comportament dels lloros, però als responsables del parc li preocupa que els nens i els altres 200 lloros del grup aprenguin a insultar com ells i els sembli igual de divertit i graciós.
1: I això és real o fals?
15: El matí de Catalunya Ràdio.
16: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
17: El comerç internacional i la logística requereixen professionals amb una visió global i una formació especialitzada. Amb aquest objectiu, la Universitat CEU Abat Oliva celebrarà els dies 13 i 28 de maig dues sessions online per presentar el màster universitari en logística i comerç internacional i la seva versió impartida en anglès. Els webinars inclouran una masterclass amb un expert convidat i informació detallada sobre el programa acadèmic, el procés d'admissió i les opcions de beques.
16: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
14: Vinga, va, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un zoo del Regne Unit es veu obligat a separar 5 lloros perquè junts insultaven els visitants i es reien, és una notícia real. Els 5 lloros són grisos i africans. Es diuen Billy, sí. Eric, Tyson, Jade i Elsie. A partir d'ara viuran apartats del grup per evitar que tots els altres lloros del zoo aprenguin a insultar com ells. Els responsables del parc zoològic també els han separat entre ells i els han ficat dins d'altres aviaris amb l'objectiu que siguin capaços d'aprendre d'altres sons.
1: I això passa a Londres, recordem-ho. Gràcies, Marc.
14: Adéu, bon dia.
18: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
19: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
1: Ara són les 7:53. Trobat el dia 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Cap de setmana negra amb 3 morts per arma blanca a l'àrea de Barcelona.
7: La policia investiga la mort violenta d'una dona a Esplugues de Llobregat i 2 crims més a la capital catalana.
1: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Cada hora Endesa detecta 3 nous casos de frau elèctric a Catalunya.
20: Igual que és el mateix, 67 casos nous cada dia, ho explica el responsable de la unitat contra el frau elèctric d'Endesa Catalunya.
21: Tota l'energia que vam recuperar equival al consum anual de 140.000 llars. Com una població com Sant Feliu de Llobregat o Lloret de Mar.
1: I avui al matí de Catalunya Ràdio, Esther Niubó, la consellera d'Educació, serà a l'estudi 2 dies abans d'una nova mobilització de docents.
7: Demà passat serà el primer dels 17 dies de protesta que hi haurà les pròximes setmanes. Els sindicats que no van arribar a un acord amb el govern exigeixen millores.
1: Els Estats Units escortaran des d'avui els vaixells de diversos països que han quedat atrapats a l'estret d'Hormuz.
20: Donald Trump ho ha anunciat aquesta nit davant la petició, diu, de països que no estan involucrats en la guerra. Mentrestant, el secretari nord-americà d'altres hores assegura que quan s'acabi la guerra els preus del petroli cauran. Scott Bessett a Fox News.
22: Això em fa ser molt optimista davant del fet que els preus del petroli, un cop superat aquest conflicte, seran molt més baixos del que eren a principis d'any o en qualsevol moment del 2025.
23: In 2025.
1: Israel allarga la detenció dels líders de la flotilla capturats en aigües internacionals.
7: Almenys fins demà, la fiscalia israeliana assegura que tenen vincles amb Hamas. Els seus advocats denuncien que els han maltractat.
1: Valls es torna a quedar sense trens durant 2 mesos per obres a l'R13.
20: En canvi, es torna a activar l'R15 entre Reus i Móra la Nova. Demà també es recupera el servei normal a tota la línia R4, és a dir, entre Manresa i Sant Vicenç de Calders.
1: I l'última de la fila ha tornat a Barcelona després de 30 anys.
7: Va ser ahir a l'estadi olímpic Lluís Companys. Dijous faran el segon concert de la seva gira a Barcelona.
1: El Barça tornarà a jugar a la final de la Champions femenina.
20: Serà la sisena de forma consecutiva. Les blaugranes van guanyar el Bayern 4-2 davant 60.000 espectadors. Mentrestant, el Barça masculí serà campió de Lliga diumenge si guanya o empata amb el Madrid. Els blancs van guanyar 0-2 a l'Espanyol, que es complica la permanència.
24: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
25: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia inestable. Aquest matí hem patit ruixats molt dispersos i pluja una mica més persistent a l'Alt Pirineu. Entremig s'obriran moltes clarianes durant el matí i a la tarda hi haurà ruixats més forts i alguna calamarsada, sobretot a l'interior, i aquest cop també podrien arribar al Camp de Tarragona o a les Terres de l'Ebre. No descartem també algun ruixat no tan fort en altres punts del litoral. Tot plegat amb una temperatura que avui es mantindrà moderada.
24: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu. Clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: I pel que fa al trànsit, segueixen els problemes a l'entrada de Barcelona. Clàudia Serra.
26: Sí, un accident talla un carril a la C31 a Badalona cap a Barcelona, però les retencions més destacades són a la Ronda Litoral, a Sant Adrià de Besòs, durant uns 6 quilòmetres d'entrada a la ciutat. Retencions també d'uns 6 quilòmetres d'entrada a la capital a la Ronda de Dalt, des del Nus de la Trinitat, a la 2 a Sant Vicenç dels Horts i a la B23 a Sant Feliu de Llobregat.
5: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
27: A dos...
0: quarts de nou obrirem l'àgora amb la directora de l'Ara, Esther Vera, per parlar de l'enquesta electoral que situa Aliança Catalana com a tercera força a Catalunya.
2: A partir de les 9 entrevistarem la consellera d'Educació, Esther Niubó.
0: Després analitzarem l'augment dels crims amb arma blanca amb Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB. I parlarem del frau elèctric a Catalunya.
2: I a les 11, àgora esportiva, ara que el Barça té el títol de la Lliga a tocar i que el Barça femení jugarà la final de la Champions.
0: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
3: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia!
4: Bon dia, xiripipis!
1: Com estàs, Manu? Com ha anat el cap de setmana?
4: Bé, prou bé. I vosaltres?
1: Molt bé. Molt
4: descansant
1: bé.
4: Una miqueta.
1: Sí.
4: Nota, és nota, quan hi ha un dia més per
1: I tant,
4: descansar.
1: I tant, que es nota.
4: Sí. Però bé, escolta'm, ja hi tornem a ser una setmana més.
1: Anem a marcar el telèfon de l'Anna, avui.
4: Ah, exacte.
8: L'Anna!
9: Sí.
8: Home, què li passa a l'Anna? Quants anys fa?
4: Tema aquí.
1: Tema
4: aquí.
8: Anna!
4: A veure, està desperta, no està desperta...
1: Si diu xiripipi, s'entrarà una llangonissa Ral d'Avinyó.
4: Molt bé, Ricard.
8: I tant, ja veuràs.
4: I tant.
1: Fresca i tendra.
4: Sempre, sempre. De moment...
1: De moment... Anna no està.
8: Anna se fue.
4: Ni fresca ni tendra.
1: No.
10: A la merda!
8: Ni eixerida.
4: Manu!
8: Manu!
1: Doncs res, ara trucàvem de part dels teus fills, el Josep Maria i la Meritxell.
4: Sí, també del teu marit, en Josep Maria, perquè t'estimen infinit i volen que sempre siguis molt feliç. I et volien dedicar aquesta cançó, que tocarà, evidentment, Manu Guix en directe dels Catarres, que es diu Vull estar amb tu.
27: L'olor del cafè dels matins quan em llevo amb tu. Els plats del sopar que ningú té el valor de rentar.

0: Home, quina bona manera per començar la setmana amb aquesta cançó dels Catarres i Vull estar amb tu. Per cert, recordeu que si voleu que en Manu dediqui una cançó a algú que estimeu, recordeu que ho podeu fer a través del telèfon de la Bústia, el 636-360-609. 636-360-609. I estàs d'acord, Manu?
1: Que bé que ho has dit. Clar,

0: i que em dóna lloc a un criteri de disseny que convé a un determinat espectre, és que Esquerra estigui de pujada. Perquè, sincerament, crec que això casa malament o, com a mínim, amb altres números i la perspectiva i altres enquestes que conec i la perspectiva sobre això. Val? I, per tant, aquí et dona una foto que convé molt a un determinat espectre, encara que hi ha tendències evidents, evidents com la baixada de Junts, la pujada d'Aliança, etc. Per tant, jo l'agafaria amb pinces, i si l'Esther Vera, que és una magnífica directora, si vol jugar un sopar d'aquí a un any o quan hi hagin les eleccions...
1: Però clar, però és una foto d'ara, representa. Aquí dos anys poden canviar.
0: I que no s'assemblarà gaire el resultat això... crec que l'Aliança pot anar inclús més amunt, ceteris paribus, si no hi ha grans canvis en les estratègies, i per tant, doncs, bé, hi ha tendències que sí i coses que m'agafarien pinces en aquesta
1: enquesta. No deu tenir a veure amb l'enquesta, però Junts ha cancel·lat la roda de premsa d'avui. No sol passar, però en tot cas...
0: Junts està... Mira, aquest cap de setmana acabava de llegir la magnífica novel·la, la magnífica faula del Sánchez Piñol, que ha escrit sobre el procés, i fa una frase que jo crec que és de plena aplicació, és a dir, la nau que no sap on va, tots els vents li són adversos. I jo crec que Junts està en aquesta circumstància.
1: Montserrat.
2: Sí, per agafar-ho pel final del que ha dit el David, efectivament, jo crec que el problema de Junts és, que jo crec que això ho reflecteix l'enquesta i en general totes, està en el fet de que no sap exactament en quin lloc de l'espectre ideològic s'ha de col·locar, és a dir, quin és el seu nínxol i a qui parla. Ja quan començava, quan encara no sabia si el nom seria aquest o un altre, ja es van plantejar si havien de ser o socialdemòcrates o liberals o conservadors, no? I per tant, ocupant espais que són d'altres, no? Més enllà d'això, més enllà de la crisi
0: si
2: que
0: permets,
2: es veu...
0: I si m'ho permets, amb un problema en el lideratge...
2: També. Que no és menor, perquè és dir, probablement...
0: És un partit que té d'allò, no ha escollit ni qui és el cap de l'oposició, en fi, tota una sèrie de decisions en cadena que fa que sigui...
2: Bueno, aquesta situació no me l'ha de tenir el líder des del punt de vista del mentoratge fora, fa que tot plegat sigui una distorsió. Algunes venen de la seva pròpia manca de reflexió, però d'altres són sobrevingudes, no? Per tant, és veritat aquesta, i és veritat l'estabilitat socialista, aquesta queda clara, que ha ocupat una mica el que seria l'espai de Convergència, tot i que les polítiques que fa no identificarien o no serien identificables pel tradicional votant de Convergència, que jo crec que existeix, en el que fa, no? Però, bueno, aquesta és, tenint en compte el panorama, aquesta sigui la cosa.
0: I una qüestió d'actitud.
2: I una qüestió d'actitud que no és menor, efectivament. Però l'important jo crec que és que, més enllà de la pujada d'Aliança Catalana, que jo crec també que serà més gran, és que, en general, l'espectre conservador puja i aleshores, si ho penséssim des de la perspectiva que ara ens parlava l'Esther, de que culturalment s'han posat d'acord, per exemple, en el trasbassament de vot de Vox a Aliança Catalana, que voldria dir que el territori importa menys, com és que no seria possible una majoria alternativa tota dretana en la que hi hagués el propi Junts, si sapigués qui és Vox, Aliança Catalana i el PP? Perquè potser resulta que això és el que vol dir que el vot d'Esquerra Republicana puja, no? Que aquestes aliances, que són possibles a l'esquerra, perquè no serien possibles a la dreta. Jo crec que el problema, la composició catalana i la complexitat del vot a Catalunya fa que la reflexió sobre quines poden ser les aliances futures sigui molt més complicada d'esbrinar que la resta.
1: Per cert, que l'Esther Vera diu que tampoc no juga el dinar. David, com saps?
0: No se'l juga.
2: I que
0: és home, Esther, no, jo crec que...
1: És la primera que en el seu article diu que aquesta enquesta és una foto. Vull dir que
0: home, que això... jo m'anava a proposar més un dinar al millor restaurant de Barcelona.
1: Doncs no se'l juga.
2: Ni així.
3: Pau. A veure, jo crec que l'enquesta dona algunes pistes que són interessants i que tampoc són tan desesperançadores. És a dir, si un agafa els 8 partits que surten a l'enquesta i el reparteix en els típics eixos d'anàlisi de la política catalana de tota la vida, dreta, esquerra, nació catalana, nació espanyola, per dir-ho d'alguna manera, alguns diran sobiranisme, altres tal, el que tenim és que a la dreta els partits podríem dir més centrals i centristes, jo no en diria conservadors, conservador era Chesterton, la dreta catalana cada vegada és més reaccionària i més revolucionària en el pitjor sentit de les paraules, però bueno, la dreta està perdent, podríem dir, aliant Junts per Catalunya i el PP, estan perdent força davant de forces reaccionàries dures, d'acord? I en canvi, en l'eix podríem dir que tu situes a l'esquerra, hem de veure el PSOE si el posem a l'esquerra, però vaja,

0: Passa exactament el contrari. Comuns i CUP tenen una posició subsidiària, residual, i en canvi les forces, podríem dir, més centristes són més hegemòniques, PSC i Esquerra. Què vull dir amb això? Que en el fons, això albira una possibilitat que no es posa mai sobre la taula, però que la popularitat de Rufián, en el fons, apunta, perquè té 4 vegades més popularitat que Junqueras, que és que una aliança tipus Bildu a la catalana, és a dir, una aliança de les forces que estan a l'esquerra del PSC, podria ser bisagra per evitar aquest context o aquesta alternativa que planteja la Montserrat i que és la que a ella li agradaria, un front entre les, els partits.
1: Bueno,
0: ha quedat claríssim.
1: Veus?
0: Ha quedat claríssim.
1: Veus com llegeixes el que no toca? Això ho has dit tu.
0: Ha quedat claríssim pel que has dit. Per tant, hi hauria la possibilitat d'evitar aquest front de la dreta catalana de maneta amb l'extrema dreta,
2: amb les catalanes,
0: que seria algun front que tensionés el PSC cap a polítiques que fossin realment, podríem dir, de reformes, podríem dir, que fossin, que deixin atacar a la problemàtica d'habitatge que tant preocupa el votant i que està donant suport a Gabriel Rufián, etcètera, etcètera, no? Per tant, en el fons, jo crec que no és un escenari tan dolent sempre i quan hi hagi la capacitat de plantejar aquest escenari i aquestes alternatives que dic.
2: Moure-ho ben, Pere, sisplau.
3: Sí, jo, dolent o bo, crec que reflecteix bastant la situació, com comentaven abans els companys, i jo penso que fins i tot Esquerra, que jo no crec que tingui aquest vent de cara de pujar, però, en canvi, sí que té sentit que en aquesta enquesta pugi si la relaciones precisament amb el que comentava en Pau de la gran popularitat d'en Rufián, que jo crec que aquesta és la dada més bèstia d'aquesta enquesta. L'augment brutal d'Aliança Catalana i el fet de que Gabriel Rufián emergeixi com el líder preferit pels electors catalans per ser president de la Generalitat i que això desmentiria la insinuació que entès que ha fet el David com si fos una enquesta, diguem, favorable a Esquerra Republicana. Encara que Esquerra Republicana puja, crec que és una ganivetada considerable el fet de considerar i de subratllar que el líder principal d'aquest espai no és el seu líder teòric, que és en Junqueras, sinó que és en Rufián. I això posa una patata calenta en allà impressionant.
2: No tenim més temps a comentar-ho. D'aquí a un minut, la consellera Esther Niubó al matí de Catalunya Ràdio.
4: Del 6 al 9 de maig agafa't festa perquè torna el Rec a Igualada. 4 dies de moda i festa a preu rec, en un circuit urbà entre antigues fàbriques, amb més de 100 marques i dissenyadors de moda fent vendes especials, concerts, DJs i la millor gastronomia. Del 6 al 9 de maig no t'ho pensis i vin al Rec. Més informació a rec0.com.
5: El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixà, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Sexeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.
6: Occident, que vol que ho aconsegueixis tot i tot, t'ofereix el Desconcert d'ICAT. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Són les 9 i 9 aquesta setmana, dimecres per ser exactes, arrenca un seguit de jornades de protesta dels sindicats a l'educació per reclamar al departament que reobri la taula de negociació. Avisen que l'acord que van firmar amb Comissions Obreres i la UGT es queda molt curt. Això, sumat a la polèmica de la setmana passada de posar agents de paisà a alguns instituts, fa que sigui indispensable escoltar les explicacions de la consellera d'Educació. Consellera Esther Niubó, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
1: Molt bon dia.
2: Abans de res, com està? Com es troba?
1: Bé, gràcies.
2: Perquè va tenir un problema important de salut, ho va explicar.
1: Sí.
2: Va estar un temps fora de la conselleria i entenc que ja ha tornat en plena forma.
1: Sí, sí, sí, no, segurament impossible, no m'haguessin deixat tornar, però per tant bé i molt agraïda, evidentment, a l'equip mèdic, en fi, a tothom qui m'ha acompanyat.
2: Ha tornat a la feina en un moment en què hi ha molta atenció al sector educatiu, amb les vagues i també amb un malestar evident del professorat. Què farà la conselleria per recuperar la confiança?
1: Bé, jo crec que aquí és important deixar clar que la mà estesa doncs, hi és sempre. Jo crec que el diàleg constant i permanent, no només amb els sindicats, amb tots els agents de la comunitat educativa hi és. I aquí, si m'ho permet, posar en valor una mica, és a dir, en quines situacions trobem. No? Aquí venim de molts anys en què hi ha hagut doncs, una desinversió important en matèria educativa. Pensi que el sistema educatiu s'ha recolzat moltes vegades en aquesta voluntarietat, en aquesta vocació dels molts dels professionals, bàsicament docents, que estan en el sistema. I hem de passar, diguem, d'aquesta situació doncs, de demanar vegades més enllà del que és la seva funció, a posar els recursos necessaris per poder tenir aquesta educació de qualitat. I això vol dir parlar de condicions laborals dels docents, però vol dir també parlar de temes estructurals del sistema educatiu i, per tant, vol dir de posar l'educació en el centre. En aquest acord, l'acord que es va signar fa unes setmanes amb Comissions i UGT, jo penso que és un acord que realment no té precedents. No? Posar sobre la taula aquests 2.000 milions d'euros que al final d'aquests 4 anys representen el 25% del pressupost d'educació, penso que és rellevant perquè, com deia, posa les bases de la transformació de l'educació en els propers anys. No? Quan parlem de reducció de ràtios i que, per tant, un docent passi de tenir 30 alumnes a classe a tenir-ne 25 o 20, no segons l'etapa educativa, vol dir millorar la qualitat de l'atenció educativa. Quan parlem, per exemple, de donar suport a aquesta escola inclusiva, no? Que tots estem d'acord que ho ha de ser, però que l'hem d'acompanyar amb els recursos necessaris, aquests professionals de suport per atendre aquest alumnat amb necessitats, doncs aquí doncs és un element clau, jo diria que és el troncal. O passar de tenir doncs, molt de temps doncs, dedicat a tràmits, a paperassa, a protocols, doncs a tenir molt més temps des del punt de vista dels equips directius i docents per treballar doncs, l'enfortiment del projecte educatiu d'aquell centre. No? Parlar de resultats, parlar de moltes coses que han d'acompanyar. I a partir d'aquí, i no menor, no? Aquest reconeixement dels docents. És veritat que venim de 25 anys en què el complement específic, el complement salarial autonòmic, no s'havia tocat, estava congelat fa més de 25 anys. En aquests moments fem un salt important, és a dir, aquest mes de maig cobraran, a part de la seva nòmina habitual, 800 euros més de 800 euros de més, i quan acabin aquests 4 anys, més de 3.000 euros, diguem, a l'any, respecte al que estan guanyant en aquests moments. Per tant, jo crec que és un reconeixement merescut i que vol dir també el prestigi, diguem, del sistema, perquè estem d'acord en que les aules són complexes, no són com les que teníem fa uns anys, i per tant aquest esforç, aquest sobreesforç, l'hem de poder també compensar, per no parlar doncs, de les colònies, no? Que també portaven molts anys que no se'ls hi pagava doncs, aquestes nits fora de casa, doncs en aquest moment, el curs que ve, doncs això ho tindrem.
2: Però és un acord que vam fer amb Comissions Obreres i la UGT. Per què ho vam fer sense l'USTEC, el sindicat majoritari, per exemple, o sense la CGT o sense la intersindical?
1: Bé, aquí es van avançant. De fet, a l'inici de les negociacions hi havien tots els sindicats representats a la mesa i a partir d'aquí, doncs és veritat que en algun moment doncs, altres sindicats, primer va ser ESPEC, si no recordo malament, després va ser CGT i finalment va ser USTEC, que es van anar aixecant de la mesa perquè d'entrada, doncs, bàsicament parlaven d'insuficiència, no? Segurament en l'àmbit del salari, doncs, troben a faltar doncs, més, en fi, més ambició en aquest, des d'aquest punt de vista i potser en la inclusió, doncs, haguéssim volgut doncs, sumar-hi més records, però jo crec que aquí l'important de quan sento, doncs, sobretot aquests sindicats convocats a la vaga, jo no veig una esmena a la totalitat a l'acord. A mi, jo sento parlar de...
2: No, simplement que troben que és un acord insuficient, no?
1: Insuficient, a vegades parlen de poca concreció. Jo penso que són qüestions que es poden resoldre en l'àmbit del desplegament. A mi m'encantaria que aquests sindicats doncs, tornessin, doncs, poguéssim tornar a parlar. De fet, ho hem fet a les últimes setmanes, de dir de quina manera podem sumar en aquest desplegament de l'acord. És a dir, podem treballar en un context pressupostari nou, no? Esperant que tinguem nou pressupost o fins i tot en un marc de finançament autonòmic, doncs una acceleració del desplegament d'aquest acord, perquè al final l'objectiu no és l'acord en si, l'acord és una eina per poder doncs, millorar i enfortir el sistema educatiu en els propers anys.
2: Però, per exemple, parlant del sou, no? L'acord contempla un increment del 30% en complement específic de manera progressiva, de manera que d'aquí 4 anys doncs, cobrarien uns 200 euros més al mes. Els sindicats majoritaris el que diuen és que volen recuperar tot el poder adquisitiu perdut, que això serien uns 700 euros més al mes. Hi ha alguna fórmula per fer-ho possible o això és completament inviable?
1: En aquests moments és molt difícil en l'actual marc pressupostari. Vull recordar que estem en una pròrroga pressupostària de l'any 23 i, per tant, doncs, en fi, veurem si acabem disposant d'un nou pressupost, però jo vull situar una mica l'ambició d'aquest acord. És a dir, no és menor situar aquests 2.000 milions d'euros, que torno a dir, és que representaria aquest 25% del pressupost d'educació de tot un departament després de 25 anys congelat. Per tant, jo crec que això és un primer pas, però és un pas molt important, que millorarà doncs, aquest reconeixement a futur. Que en un nou context pressupostari podem, no?, treballar per anar, no?, enfortint tot això, doncs parlem-ne, parlem de tot plegat, però penso que si hem de posar una cosa sobre la taula, sobretot, són aquests recursos de reforç, no?, d'aquesta escola inclusiva, aquests professionals que han d'atendre aquesta diversitat i aquesta complexitat que tenim a les aules.
2: Sobre les ràtios, l'acord actual parla d'uns 20 alumnes a partir d'I3, al curs 27-28, 25 a primer d'ESO a partir del curs 27-28. Els sindicats que convoquen la protesta van 15 infants per classe infantil i primària i 20 a secundària. Aquí tampoc estem tan lluny. És a dir, no sé si vostès podrien arribar a un acord. Es podria parlar de, per exemple, 18 a infantil i primària, 23 a secundària, això ho contemplen tocar o també és inamovible?
1: I, però saps què passa? És que a la pràctica ja tenim molts grups en aquests moments que estan a 17, o estan a 18, o estan a 19. És a dir, ja tenim molts grups que estan a sota de 20, per exemple, I3, no? Tenim una situació de davallada demogràfica i això s'està notant a les aules. És veritat que infantil ho tenim, que primària està pujant i que secundària segurament és l'àmbit en el que tenim més complicat. Per què? Perquè en molts àmbits, en el món, en molts casos, doncs els instituts els tenim bastant plens, no? El boom demogràfic, diguem, no? Juvenil, infantil, el tenim a la secundària. I, per tant, d'aquí uns anys això ho podrem avançar i podem anar desplegant. Però, per tant, és important que aquest proper curs ja no tinguem sobreràtios. Vol dir que allà on tinguem espais per fer grups més reduïts a secundària ja ho farem, i allà on no n'hi hagi el que farem és sobredotar de docents. I, per tant, tindrem possibilitat de fer, doncs, a grups més flexibles, de reduir, doncs, en algunes matèries, doncs, fer aquests àmbits de treball més petits i, per tant, treballar millor, donar una millor atenció educativa.
2: Quina és l'última vegada que va parlar vostè amb USTEC?
1: Doncs fa, quan vaig tornar, doncs deu fer 3 o 4 setmanes.
2: I des que han convocat la vaga, vostès no han parlat?
1: Sí, hi ha converses doncs, amb altres, no soc l'única, en el departament, doncs hi ha persones que tenen un canal de diàleg, hi ha també, doncs, la Direcció General de Centres, i a mi m'agradaria doncs, poder parlar en els propers dies. De fet, vam quedar que faríem aquesta primera ronda, la vam fer, i que els tornaríem a convocar doncs, per veure, poder valorar aquesta possibilitat de que s'assumessin doncs, en aquest acord, amb la voluntat doncs, de sumar coses en aquest desplegament, no? I per tant, poder veure la possibilitat, si n'hi havia, d'accelerar en aquest desplegament de l'acord, perquè l'objectiu, com deia, és que es noti en el clima de les aules.
2: Vostè en parla molt del desplegament, per això. És a dir, això vol dir que l'acord és inamovible. El que es pot accelerar és el desplegament.
1: Nosaltres estem centrats en el desplegament d'aquest acord. Això no vol dir que no tinguem aquesta mà estesa i no tinguem voluntat de diàleg. De fet, la tenim i la tenim constantment i hi ha converses doncs, permanents. Ara, a partir d'aquí, pensem que l'important és que això es noti a les aules. És a dir, els docents el que estan demanant és que aquest personal de suport, aquests 300 milions d'euros de més a més amb personal de suport, els hi arribi a les seves aules. Aquest és l'objectiu que tenim. És important doncs, que aquest mes de maig doncs, puguin cobrar aquests 100 euros de més a més respecte al que tenien en aquests moments. És important que puguem veure aquesta reducció de ràtios a partir del proper curs, no? O que puguem veure doncs, molta simplificació de tràmits administratius que els hi resten molt de temps de la seva feina doncs, pròpiament docent, no? Per ensenyar. Això és l'important, que es noti quan abans millor en el sistema educatiu, i això estem treballant al màxim perquè a l'inici del proper curs això ja tingui, doncs, que es vegi, que es percebi.
2: Que es noti que arribin acords, perquè si no hi haurà un bloqueig, hi haurà les vagues que estem veient, i no sent això, consellera, quin és el missatge que vostè dona a les famílies?
1: Bé, aquí jo crec que l'important, és a dir, hi ha una, si m'ho permet, una sensació d'empatia, no? Perquè som conscients d'aquest sobreesforç que, sobre el qual doncs, ha recaigut amb els docents en els últims anys, no? El sistema educatiu, però jo crec que aquí és important contribuir entre tots a desescalar aquesta tensió que es viu en aquests moments en el sistema educatiu. Jo penso que ningú pot dir que aquest govern no s'hagi mogut, de fet, insisteixo, el 2015 teníem 5.000 milions d'euros de pressupost, estem en més de 8.000 milions d'euros. Aquí hi ha hagut un increment progressiu d'inversió. Per exemple, si parlem d'inversió en centres educatius, ja, és que tenim, per exemple, un 25 de centres que són d'abans de l'any 1960 i requerien una inversió que en els últims anys doncs, ha estat lluny del que hauria de ser. L'estem recuperant. No? L'estem recuperant en aquests moments. No? Hem passat d'invertir 50 milions a invertir 300 gairebé doncs, a aquest curs. No? I per tant, jo crec que aquí hi ha elements que és veritat que tot de cop no es pot recuperar, però penso que també és perquè a l'altra banda, no? A l'àmbit del govern, pensa que hi ha expectatives, és a dir, hi ha voluntat que hi ha un interlocutor, hi ha algú que està escoltant i que està transformant doncs, aquestes converses en fets, no? En recursos i en inversió. I jo crec que l'important és traslladar el missatge d'optimisme. És que en els propers anys l'educació a Catalunya millorarà, s'enfortirà. No? Aquesta inversió d'avui dia ha de repercutir una millora del sistema educatiu en els propers anys. I aquesta, jo, per mi, és la, no només l'esperança, perquè és una cosa de present. Tenim professionals molt bons en el sistema educatiu, tenim projectes excel·lents i a partir d'aquí els hem de dotar encara més, els hem d'acompanyar i els hem d'enfortir.
2: Milloraran policies de les escoles.
1: Miri, això també vull dir que m'ha semblat, bueno, si m'ho permet, penso que hi ha hagut una reacció molt exagerada. Aquí estem parlant, ho vam dir, 6 agents en 6 zones educatives de més de 5.400 centres a Catalunya, que ve d'una demanda del territori, d'escoltar el territori.
2: Però vostè té dades o evidències que realment demostri que la presència de policia a una escola millora la convivència?
1: Miri, jo el que faig és escoltar els centres educatius, escoltar doncs, els nostres representants en el territori, que m'expliquen situacions i hem de donar-hi resposta. I el que ens traslladaven era que en determinats entorns es podien haver donat conflictes fora de l'escola, però que acaben tenint un impacte a dintre d'aquesta escola. I que aquest pas de passar d'uns Mossos, que ja tenen aquesta visió doncs, d'intervenció en un conflicte amb una escola molt de tacte, perquè són experts en prevenció i en mediació, però passar d'aquesta visió reactiva, en alguns casos, a treballar en la prevenció. Vol dir això que substitueixen educadors, integradors, cocobes, res d'això? De fet, fruit d'aquest acord amb els sindicats, s'estabilitzen per

0: No, jo primer dir-li que em penso que tots els sindicats representen la comunitat educativa. Ho dic perquè...
1: Ja, però hi ha eleccions sindicals i majories i minories,
0: sí, però
1: consellera.
0: Tots els sindicats, amb les seves diferències, doncs, representen la comunitat educativa. Jo li faria la pregunta inversa, és a dir, quan abans s'ha signat un acord que representi doncs, la millora de base del sistema i pel futur del sistema que en aquests moments...
1: No m'està contestant la pregunta, vostè ha dit que es van aixecar.
0: Li contestaré, li contestaré.
1: Es van aixecar de la taula.
0: El mes de gener de l'any 2023 va haver-hi un acord, també signat precisament amb Comissions UGT, que el que parlava bàsicament era de la reducció d'una hora lectiva. Això, recordo, va ser, no fa tant, no? El mes de gener del 2023. En aquests moments, l'acord que estem posant sobre la taula i que hem negociat fins a gairebé al final amb la majoria d'aquests sindicats, no amb tots, insisteixo, i tornaré a la resposta, doncs va molt més enllà de les condicions laborals, que és important i que era segurament la reivindicació principal per part dels sindicats, però que aborda qüestions d'estructura d'aquest sistema educatiu. Vostè em deia, jo li dic la veritat, és a dir, hi ha sindicats que, sense arribar al final, doncs es van aixecar abans. Per què? Perquè no semblava suficient el tema retributiu o perquè no semblava suficient doncs, a les dotacions addicionals en l'àmbit de la inclusió, no? Perquè segurament trobaven a faltar més docents. Per això dic, és això una esmena a la totalitat? Penso jo que és una esmena a la totalitat a l'acord? Penso que no. Penso que no, perquè en parlant de potser no és prou concret, potser no és suficient. Podem parlar i podem treballar en l'àmbit d'aquest desplegament, d'aquest acord, per intentar en un nou context pressupostari, que, insisteixo, no és el que tenim avui dia, en aquests moments, ampliar això? És a dir, podem treballar en el marc d'un nou context pressupostari per veure doncs, si podem accelerar el desplegament d'aquest acord i que, quan abans millor, aquests professionals arribin a les aules? Doncs aquesta és la gran pregunta. La voluntat del departament és total. No? I, per tant, tot aquest sigui mà estesa, diàleg, per evitar doncs, aquesta situació doncs, de tantes vagues que tenim en aquests moments, doncs hi és tota. Hi és
1: consellera,
0: tota.
1: Si vostè vol tenir, i acabo, disculpeu, si vostè vol tenir realment un diàleg franc i honest amb la comunitat educativa i amb els docents, vostè no els hi pot dir que s'han aixecat a la taula, perquè no és veritat. Si nosaltres sis que estem aquí en aquesta taula estem discutint sobre un tema i vostè s'agafa i s'aixeca amb el senyor Ricardo Estrell i se'n van i surten a la premsa dient que tenen un acord, no ens hem aixecat nosaltres de la taula. S'han aixecat vostès, que han utilitzat la bona relació amb aquests sindicats per dir l'acord és aquest.
0: Jo
1: els sindicats
0: això...
1: estaven a la taula i estan a la taula encara avui dia i li estan dient a vostè, dia sí, dia també, volem seure, no volem anar a la vaga, volem que se'ns escolti. Per tant, deixin de dir que s'han aixecat els sindicats, perquè em sembla deshonest i sobretot em sembla una estratègia nefasta si vostès vol seure una altra vegada amb aquests sindicats, que és fer-los passar per una gent que no té seny, que, bueno, que tenen ganes de fer vagues perquè en tenen...
0: Pues
1: ho sembla. Si vostè diu que s'aixequen de la taula, ho sembla, senyora consellera. Que estigui dient que no tenen ganes de negociar i que s'han aixecat de la taula. No és veritat, s'han aixecat vostès.
0: No he dit res d'això. Jo crec que voluntat d'acordar hi és, per part de com a mínim els sindicats amb qui ens hem vist, i l'altra cosa és que estiguem d'acord en aquestes doncs, reivindicacions segurament de màxims. Per nosaltres ens poden semblar de màxim, perquè el context pressupostari, doncs, més enllà d'aquest esforç tan important que s'està fent a l'educació per tornar-la a posar en el centre de l'acció de govern, doncs, és realment extraordinària, i en aquest context s'ha de veure si podem ser capaços d'accelerar aquest desplegament o de sumar noves coses a l'acord. Però en aquests moments el que volem és posar en valor doncs aquest acord tan important.
2: Pere Rossinyol.
3: Sí, hola, bon dia, consellera. Sí, jo crec que estem analitzant una paradoxa molt estranya, que és que, per un cantó, hi ha un acord que tothom reconeix, o molta gent reconeix l'esforç, i que és molt important, tant des d'un punt de vista pressupostari com de tot tipus d'esforços que s'han fet per arribar a aquest acord, però de l'altre cantó hi ha convocada a final de curs unes jornades de vaga. I això és una paradoxa estranya, en què probablement tothom té algun tipus de responsabilitat. Jo crec que té molt a veure amb el que comentava el Pau, diguem que és una qüestió d'un pols polític, més que un pols per les mesures concretes que s'han aprovat i que penso, sincerament, a la meva opinió, que són bastant positives o com a mínim en la línia que demanaven tots els sindicats. No? Llavors, arribat a aquest punt, que no es tracta tant de debatre la mesura concreta, sinó sembla que alguna altra cosa... Quina seria la proposta per desencallar això? Més enllà de dir, no, veiem-se en un altre moment, perquè això ja s'ha fet, ja s'ha aprovat i no ha desencallat la situació. Tenim unes vagues molt a prop, després d'un acord que és bastant bo. Llavors, per part de la Generalitat, quina possibilitat hi hauria de desencallar això, ja que no es tracta, diguem, de mesures concretes, sinó de tornar-se a trobar? Hi ha alguna possibilitat d'això, tenint en compte que no costa diners?
0: Però si la possibilitat de trobar-se hi és, i a mi m'agradaria veure aquests sindicats, sobretot els que han convocat doncs, les mobilitzacions aquests dies, per tornar a seure i veure quines possibilitats hi ha d'explorar doncs, aquesta suma, aquest condicionament del desplegament de l'acord, és a dir, què podem fer per evitar doncs, aquesta situació. I clar, la resposta no pot ser doncs, passar d'aquest 30% d'increment doncs, a passar al 100%. Ara mateix no es pot fer. I per tant,

0: és veure doncs, quins són els marges per poder, doncs, en aquest actual context pressupostari, què podem fer per avançar posicions. I aquesta és la voluntat. I la voluntat també és que tinguem doncs, un inici de curs doncs, diferent del que hem tingut doncs, aquest final de curs. Evidentment, aquesta tensió no és bona per ningú del sistema educatiu, ni per les famílies, ni pels docents, ni evidentment tampoc per als actors governamentals en aquest sentit.
1: Però la qüestió concreta, no? De, vinga, ens tornem a seure, reobrim una cosa que havíem donat per tancada, però ho reobrim. Això no costa diners, tornem-ho a deixar on estàvem. I a partir d'aquí, tornem a sentar seguint la dinàmica que portàvem. Això és una quimera?
0: Però vostè mateix reconeix que és un bon acord. Jo sempre dic, penso que, a més, és un molt bon acord. És el millor acord del món? Doncs, home, tot és millorable. Insisteixo, té molt a veure amb la capacitat pressupostària. Ara és el millor acord possible? És el millor acord possible, sincerament, perquè, com deia, més enllà d'aquestes condicions retributives, laborals, que acaben condicionant l'aprenentatge de l'alumnat, doncs parlem de coses doncs, estructurals, de reformes estructurals per millorar la qualitat del sistema. Reobrir un acord que és bo, de fet, que és molt bo, que és molt millor, que no té precedents, perquè en els últims anys no n'hem vist un així mai i no ho sé si en tornem a veure un acord tan important en els propers anys, doncs és complicat. Ara podem veure en el marc del desplegament d'aquest acord què queda curt, què hem d'accelerar, què hem d'avançar perquè la cosa doncs, pugui doncs, tenir un major doncs, acceptació, si es vol dir així. Parlem de tot.
2: Montserrat, ha de marxar la consellera, breument, sisplau.
3: No, per afegir una cosa que, de la que no s'ha parlat i que jo sé que als docents hi preocupa molt, i que té a veure amb lo de la seguretat, però són les agressions als professors. És a dir, una agressió a un professor, en el context actual, tenint en compte que als metges se'ls ha concedit la categoria d'autoritat per estar més reforçats des del punt de vista fins i tot penal, una agressió a un professor, que em sembla la cosa més greu que pot passar a un centre i que segurament és reflexa de moltes coses, quin protocol té? Perquè tinc entès que per ells, en algun cas, i pel centre, pot acabar significant un expedient en el qual el professor encara queda més desguarnit que no pas el que tenia abans de que l'agressió es produeixi. És a dir, aquesta punta d'iceberg que és que agredeixin un professor, com es resol tenint en compte el context actual?
0: Doncs aquí també és important una mesura que hi és en aquest acord, que és precisament el reconeixement de l'autoritat docent. És veritat que fins en aquests moments doncs, la Llei d'Educació de Catalunya reconeixia l'autoritat de les direccions de centres i aquí és important doncs, fer un pas més, que s'ha acordat, que és aquest reconeixement de l'autoritat dels docents i que, per tant, en situacions així, que en fi, són minoritàries però poden existir, doncs, hi hagi doncs, aquesta doncs, presumpció de veracitat, aquesta autoritat que els dona doncs, molta més força davant de conflictes que puguin sorgir. Per tant, aquest és un pas important i necessari.
2: És la consellera d'Educació, Esther Niubó. Gràcies per acompanyar-nos. Segur que seguirem parlant aquests dies en aquests contexts de vagues. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies.
2: Una pausa i ara tornem i parlem de seguretat, perquè hi ha hagut un nou tiroteig. Ara ho expliquem.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes. Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
6: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
7: Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
8: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
9: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
10: I què?
9: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
10: Oh.
9: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
11: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
12: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
5: Jo sóc el Roger Coma i et prometo una cosa. Si vius a Catalunya, aprendre català et farà la vida més fàcil.
10: Com et diu?
13: Ja em dic Juliet.
14: D'on ets?
13: Jo sóc xinesa.
10: Jo sóc del Marroc.
11: Càpsules que t'ajudaran amb el català.
15: Sí, ara a casa practico en català fàcil.
16: Benvinguts a Català Fàcil.
11: Troba-ho al 3Cat Campus i a les xarxes socials.
17: Fes t'entendre amb mi, Di.
18: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
17: Crec que m'he enamorat.
18: Normal, amb aquests preus.
17: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada 4,55 al mig quilo.
18: I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
17: Que poc que costa comprar bé.
19: Blanco de verano, Don Simón.
20: Blanco de verano.
19: Nou Blanco de Verano, Don Simón.
21: I a l'avi, eh? Què en saps de la seva història?
22: Ser poc no era una persona fàcil d'estar amb ell.
23: Se'n va obligat forçosament a treballar pels nazis.
22: Hòstia.
23: A la zona ocupada.
22: Ostres, això no ho he sabut mai.
11: Quanta guerra, amb l'avi de Gerard Quintana. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
24: 012, la millor resposta.
25: Va tot bé?
26: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
25: Això és violència masclista.
27: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
28: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, l'empresari David Madí, l'economista Pau Llong, la professora de Dret Constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera, i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
2: Hi ha un minut per 3:15. I afegim també a Rebeca Carranco. Rebeca, què tal? Bon dia.
29: Què tal? Bon dia.
2: Ha sigut un cap de setmana marcat per les agressions a Barba Blanca en diversos punts de l'àrea de Barcelona. La nit de dissabte a diumenge, un grup hauria ferit de gravetat un menor a la zona del Fòrum i, d'altra banda, un menor hauria matat un home al carrer de la Cera, al Raval. Continua també la investigació per la mort d'una jove aquest dissabte a Esplugues de Llobregat i també tenim una notícia d'última hora, que és que hi ha hagut també un incident, en aquest cas a l'Hospitalet. Què ha passat, Rebeca?
29: Doncs encara s'està investigant. Ha sigut un incident amb arma de foc. Els veïns són els que han avisat perquè havien escoltat aquests trets a 6:45 del matí a un bar que ja funciona moltes vegades fins a molt tard obert. Llavors els Mossos han anat allà a veure intentar si trobaven a la persona que havia efectuat aquests trets, que fins on sabem no hi ha cap mena de ferit en aquests moments. I bueno, estàvem amb un dispositiu a la zona a veure si realment acabaven identificant a qui podia haver disparat. Sí que és cert que han trobat les veïnes. Llavors s'ha disparat perquè han trobat les veïnes. I això és una investigació oberta a l'Hospitalet, on és veritat que fa temps que tenen un context de baralles, armes branques i també armes de foc.
2: Cap detingut, per tant, almenys fins ara.
29: Fins ara no hi ha cap detingut.
2: I estan identificant, entenc, les persones a la zona.
29: Sí, les persones que estaven allà, les persones que han pogut una mica com localitzar que estaven en aquell moment en l'incident.
2: Bé, ens volem preguntar si són preocupants les actuals xifres d'apunyalaments. Hi ha preocupació ara, en aquesta hora, pel cos de Mossos, o sí, troben una situació controlada?
29: Ja fa temps que estan preocupats i ells una mica el que alerten, no? Si tu repasses una mica els episodis que estaves explicant, hi ha un que a mi em crida molt l'atenció, que és aquest menor d'edat detingut per suposadament matar un altre home, i això sembla que és com en un context d'un robatori, no? S'està intentant com esclarir realment què ha passat aquí. Llavors fa temps que estan preocupats per aquest augment de l'ús de les armes blanques i l'augment de la violència dels menors d'edat, de gent molt jove que porta aquestes armes, a vegades només com una cosa per portar-la, però que després la fan servir, no? Llavors el que veuen és que el delicte entre la persona, les lesions, tota aquesta mena de delictes, creixen. I llavors això els preocupa. Sí que una mica, per posar context, el que diuen és no només ens passa a Catalunya, és una cosa que ho veiem a Màlaga, ho veiem a Madrid, ho veiem a altres zones. Quan preguntem per què, és a dir, per què aquests joves han decidit, doncs, alguns d'ells anar armats i respondre a vegades també amb violència, és veritat que aquí les respostes és una mica el que ens calen i que no tenim, no?, de per què tenim, doncs, tota una població jove que ha decidit, o una part d'ella, que ha decidit en algun moment portar armes blanques.
2: Hi ha unes agressions que, a més, estan capitalitzant des de l'extrema dreta. Maria Fernández Nogueras, de la redacció, bon dia.
30: Bon dia, doncs sí, tant Vox com Aliança Catalana sostenen
0: sostenen que l'assassinat d'una dona en ple carrer a Esplugues és un acte de terrorisme islamista, diuen. La diputada d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha fet un tuit assegurant, i són paraules textuals, que un islamista havia degollat una nena a Esplugues. En aquesta piulada també culpa els partits d'esquerres d'haver deixat entrar a Catalunya persones com l'agressor. Com a mostra de condemna per aquest crim, l'Ajuntament d'Esplugues ha convocat una concentració avui a les 6 de la tarda i en acabar aquesta concentració, el secretari general de Vox, Ignacio Garriga, aprofitarà per fer-hi una declaració als mitjans de comunicació. Des de les files de Vox fan una crida a aturar el que anomenen violència importada.
2: Montserrat Iglesias és directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona. Montserrat, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
2: Què és més preocupant, aquestes xifres d'apunyalaments o també aquesta capitalització de la part de la política?
1: Bueno, és preocupant les dues coses, per desgràcia, no? Com ha comentat molt bé la Rebenca, per un costat tenim que tots els problemes de l'augment de la violència ja fa anys que tant des de Mossos està denunciant que està augmentant en els nostres carrers i s'està intentant solucionar en diferents plans que han activat. De fet, no és un problema, com bé ha indicat, a nivell de Catalunya, sinó inclús a nivell estatal. La Fiscalia ja va elaborar un informe l'any 2023 on posava la denúncia de que els joves actualment banalitzen la violència. És a dir, la utilitzen com una eina per resoldre conflictes quan abans, èpoques passades, no ho faria. Això, juntament amb l'accés fàcil que tenim a l'ús d'armes blanques, augmenta no només la violència, sinó els resultats d'aquesta violència, no? De que finalment poden resultar morts, com per exemple està passant. Abans la Rebeca ha introduït, no? Per què els joves poden portar aquestes armes blanques? Quin és l'escenari que tenim actualment? Tenim dos. Per un costat, sí que és cert que en els darrers anys ha crescut el que des d'un punt de vista teòric anomenem la cultura de la violència, que és aquesta atracció de la violència com a solució als conflictes, però també com una senya d'identitat. És a dir, són perfils més joves que legitimen o inclús glorifiquen aquest ús de la violència per resoldre aquests conflictes personals o bé per aconseguir objectius, no? Mm. I aleshores fa que aquests determinats col·lectius s'identifiquen o se senten atrets per grups violents, no? Que actualment parlem molt dels grups violents juvenils, on ells introdueixen la violència com a senya d'identitat, com a un rol social per poder pertanyar a determinats grups. Per tant, al final veiem, el primer escenari seria els joves poden utilitzar les armes blanques per aquesta cultura de violència, i després el cas que s'està investigant, que un jove finalment ha matat una persona que prèviament, presumptament, l'havia robat, clar, aquí ens trobem el que anomenem la subcultura de la violència. I què és això de la subcultura de la violència? És que persones que, en base a la teoria del risc autopercebut, perceben que no estan segures al carrer. I aleshores porten aquesta arma blanca, que és de fàcil accés, a la cuina en tenim moltes, per autodefensar-se. I això també és un altre escenari que s'està introduint. És a dir, a vegades parles amb joves i que ni t'ho creuries, no? Ostres, com pots portar això? No, per si em fan alguna cosa. Quin és el problema? Que en aquest cas, tant en una com l'altra, veiem la violència com un mecanisme de solució de problemes. Aleshores, també hem de tenir en compte que no només des d'un punt de vista policial ho podrem resoldre, sinó que hem d'intervenir des del que anomenem la seguretat integral, és a dir, que intervinguin altres agents per poder aconseguir una solució òptima, perquè el que estem veient que els Mossos, per plans que estan activant el DAGA, el Campai, realment no està tenint els resultats que ells esperaven. I en quant a l'ús de la política de la seguretat, això és un problema immens. Per què? Perquè al final, clar, m'encantaria, i que sé que no és així, la seguretat hauria de ser objectiva, no? I al final, quan els grups polítics utilitzen la seguretat per fer campanya política, el que genera normalment són alarmes socials que no ajuden ni els professionals de la seguretat...
2: Més alarmisme, no? Per tant, més reacció, més violència a la violència.
29: A més, en el cas concret d'Esplugues, no? No hi ha cap indici fins ara que això pugui estar vinculat de cap manera a un atac terrorista. És a dir, que ho porta investigació...
2: Hi ha hagut tres casos molt greus en un sol cap de setmana.
1: Sí.
2: Vull dir que això també ajuda a alimentar la por.
29: Sí, sí. No, sí. Això segur. Però que sí que és cert que a vegades el que fan alguns discursos o el que veiem és que donen dades falses directament.
2: Sí, sí.
29: Per crear... Sí, sense negar això que tu dius, però en el cas d'Esplugues, hores d'ara, no tenen cap indici que et faci pensar això.
2: D'acord, però la sensació d'inseguretat com es combat? Perquè segurament és el que, és el que molta gent avui llegeix a la premsa, llegeix un tuit de Sílvia Oriols i diu, escolta, esclar, hi ha hagut tres casos molt greus en un cap de setmana. Què està passant? La policia no controla el que està passant? Fa prou per evitar-ho? De qui és responsabilitat de reduir la criminalitat?
1: Clar, aquí, efectivament, quan tots els focus es focalitzen en temes de seguretat, la sensació d'inseguretat augmenta. Això tenim. I quan, atenció, quan s'apropen campanyes electorals, també. Per tant, què significa això? Al final, com transmetem les notícies és molt important, o bé per generar alarma social, o bé per donar un missatge a la ciutadania de que s'està treballant per prevenir en aquests fets. Sí que és cert que han passat tres fets molt greus en 48 hores, però també cal destacar que no tenen un patró homogeni, que és el que ens faria saltar l'alarma social. No? Aquí tenim tres esdeveniments, que ja sé que no ajuda, però el primer d'ells que ha estat un grup de joves que ataquen un altre. No? Aquí el que veiem és com diferents factors, la nit, el fet d'anar en grup, perquè el fet d'anar en grup implica que es dilueixen les responsabilitats, implica que si una persona del grup respon amb violència, es fa l'efecte imitació per la resta de companys, per tant, tenim una tipologia de conflicte que l'hem de resoldre d'una manera concreta. En el cas d'Esplugues, tot i que s'ha dit molt, inclús s'ha parlat de llop solitari, el que darrerament s'està dient és que no era tant un llop solitari, sinó que una de les causes potser era un tema més relacionat, sense voler criminalitzar, un tema més relacionat amb la salut mental, no? Per tant, al final, aquí tampoc no només amb la policia resoldrem. Per tant, i després tenim el cas de com la violència, això genera violència. Per tant, el que hem de dir a la ciutadania és que estem en un país on la policia és de les més professionals i lluita. Sí que és cert que ho portem parlant en els darrers temps. La violència en aquests darrers anys ha anat increixent, però les mesures de seguretat s'estan adaptant a aquestes noves realitats. On tindríem un problema? El problema el tindríem si estigués canviant la realitat delinqüencial, la realitat social, i la nostra policia no fer res per adaptar-se a les nostres noves realitats. Per tant, el que hem de dir a la ciutadania, escolta, hi ha un problema, no es pot negar, però tampoc l'hem, en aquest cas, d'infrasuplar, no? És a dir, tampoc hem de generar aquesta alarma social. L'alarma social l'hauríem de generar si la nostra policia no fes res per acabar amb això. Però el que veiem és que estan activant plans, l'estan estudiant, estan utilitzant el que nosaltres anomenem la intel·ligència policial, estan analitzant les dades, per què? Per intentar intervenir d'una manera més quirúrgica. Això què implica? Doncs jo vull dir una cosa, aquests plans, aquesta policia professionalitzadora que podem comptar amb ella, el que implica és que potser la seguretat no comporta l'utopia de delinqüència zero, que això serà molt difícil d'aconseguir, però sí que aconseguim que aquesta delinqüència no augmenti en excés. Per tant, com lluitem contra aquesta sensació d'inseguretat? Amb dades objectives. I això jo crec, és a dir, al final la narrativa que es construeix és molt important. I també com hem d'intervenir des d'un punt de vista de seguretat no és només des d'un punt de vista operatiu policial, sinó també de narrativa policial. I jo crec que això, moltes vegades, la comunicació, que és tan estratègica, això és el que hem de millorar des del punt de vista de la intervenció. I no ignorar a altres agents que són tan essencials com la nostra policia per tal de prevenir i intentar erradicar aquest fet. I a mi m'agradaria destacar, aprofitant, que portar armes en si mateix ja és una infracció administrativa, perquè també a mi em costa baralles dialèctiques, per dir-ho així, amb persones del meu entorn que em diuen, no, és que jo sí que puc portar un petit ganivet, una petita arma per tallar-me la fruita. I que jo sempre dic el mateix, no es pot portar a priori ja aquesta sanció al fet de portar armes, però un ganivet. I després tu hauràs de justificar per què ho portes, però també hem creat un discurs social de que podem portar armes de les anomenades reglades i el que no podem portar són les armes prohibides. I jo vull destacar, no podem portar ni unes ni les altres. Per què? Perquè el simplement de fet de portar-les ja és un risc. Clar, el simple fet que un jove surti de... Primer tenim un problema de la falta de legitimitat,
2: bueno, en el cas de l'apunyalament mortal del Raval, Rebeca, va començar amb una baralla, no?
29: perquè... el que apunta la investigació, però encara estan acabant de veure-ho, perquè certament és una mica estrany, és que comença una baralla entre un grup de persones que després, una mica més endavant, es torna a trobar la suposada víctima d'aquest robatori o algú d'aquest grup que havien intentat robar i que respon d'aquesta manera contra el suposat autor o algú d'aquest grup. Igualment, sí. És una mica... O sigui, tot, té tot un context una mica estrany amb un menor, amb una arma blanca que acaba apunyalant el suposat lladre que l'intentava robar.
2: Montserrat.
1: Clar. Sí, no, jo sí que és cert que no és l'habitual, perquè normalment quan tu portes una arma per defensar-te, la defensa és en l'acte immediat. En aquest cas, què pot passar? Això, com ho explica la Rebeca, hem d'esperar a veure què ens diuen a les investigacions policials, per si hi ha alguna cosa darrere que ara no ho tenim, que no ho coneixem i pogués donar una explicació com més objectiva, però si no també hem de tenir en compte la generació de frustració. És a dir, quan aquesta persona, en aquest cas, que l'han robat, comença a generar aquesta frustració de m'han robat, el sistema no farà res, tornem un altre cop a la falta de confiança en el sistema, ja sigui policia o ja sigui judicial. I, per tant, aquesta frustració implica que te'l tornen a trobar i he de dir, ostres, com és injust que tu m'hagis fet això, jo actuo d'aquesta manera defensiva. Que no és legitimació, eh? És a dir, no vull legitimar. Però el que sí que vull donar és una explicació. Per tant, el que hem de construir aquesta narrativa de que hem de confiar amb els nostres sistemes i també hem d'explicar les conseqüències, perquè, clar, que aquest jove hagi matat a una persona que primerament l'hagi atracat, és que hi haurà conseqüències. I això és el que hem de traslladar als nostres joves, no? Que la violència no és gratuïta, ni des d'un punt de vista personal ni des d'un punt de vista jurídic. Per tant, al final, tot i que no sigui normal, hi ha una teoria que ho explica, que és la teoria de la frustració, que implica la poca confiança en el sistema judicial, no justifica que hagi passat. Per tant, remarco, hem de construir una narrativa tant de conseqüències per explicar als joves que portar armes no és un fet gratuït i, sobretot, també de que hem de confiar en el sistema, perquè, si no, l'únic que construirem és una societat que anirà increixent amb violència.
2: És Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Ara ho comentarem tot plegat, són dades preocupants. Com dèiem, aquest cap de setmana ha estat marcat per aquestes agressions amb arma blanca en diversos punts de l'àrea de Barcelona i la nit de dissabte a diumenge un grup hauria ferit també de gravetat un menor a la zona del Fòrum i d'altra banda un menor hauria matat un home al carrer de la Cera, al Raval. També continua la investigació per la mort d'una jove aquest dissabte a les Esplugues de Llobregat i també a tot això, com explicàvem, hi ha hagut un tiroteig aquest matí al barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat. Podem saludar aquesta hora la consellera de l'Interior, Núria Parlon. Consellera, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Què en sabem del tiroteig del barri de la Torrassa, l'Hospitalet de Llobregat?
3: Bueno, s'ha produït, com bé diu, a primera hora del matí, sobre les 6 del matí, i estem, doncs, encara en plena investigació i acabem d'instruir totes les diligències, tot apunta que pugui haver-hi alguna vinculació en qüestions de negocis de droga i de més, però encara tenim escassa informació.
2: I veu alguna vinculació amb els casos que explicàvem abans d'aquest cap de setmana?
3: A priori no puc encara respondre a aquesta pregunta perquè habitualment requerim investigacions una mica més sòlides en relació al que em diu. No crec que hi hagi cap mena de relació a priori entre el que ha succeït durant aquest cap de setmana amb el que ha passat aquest matí a l'Hospitalet.
2: Com de preocupants són les actuals xifres d'apunyalament?
3: Són preocupants tots els incidents que han succeït durant aquest cap de setmana. Malauradament hem de lamentar dues víctimes mortals, una d'elles a Esplugues. Vull aprofitar que estic en antena per expressar el meu condol als familiars de la persona afinada i també doncs, a l'Ajuntament d'Esplugues. Les armes blanques ens han de preocupar, òbviament, per això el principal instrument que tenim per combatre des del pla de retirada d'armes blanques en l'espai públic és un pla que es fa en coordinació amb les policies locals de tot el territori i Mossos d'Esquadra per incidir en la importància de la retirada de les armes blanques, perquè sabem que tant en una baralla que habitualment es pot resoldre malauradament a cop de puny, que es resolgui amb una arma blanca té unes derivades molt més complexes i molt més negatives, i això ho hem vist durant tot aquest cap de setmana. D'aquí la importància de continuar neutralitzant l'espai públic amb estratègies com el Pla Campai, en el cas de multireincidents habituals, que també doncs, habitualment poden fer servir aquest tipus d'eines en un conflicte, en una baralla, en un robatori. I en aquesta estratègia hem de continuar treballant. Més policia per desplegar i poder fer feina de prevenció. Per altra banda, reforçar el pla Campai en el conjunt del territori per neutralitzar l'activitat delinqüencial i intentar, en la mesura del possible, ser més eficaços i resolutius també el que fa a la dimensió judicial en l'ampliació que s'ha fet recent de nous jutges i fiscals per donar una resposta eficaç en les dues potes del sistema. Òbviament, quan passen fets com el d'aquest cap de setmana, és difícil, no?, defensar les dades públicament. Les dades són bones, però jo crec que cal fer-ho, perquè darrere hi ha tota l'estratègia i la feina policial que estem fent per reduir la delinqüència, per una banda, i per ser més resolutius també en l'àmbit judicial per dissuadir de la comissió de delictes. No? El que ha succeït a Esplugues és una desgràcia molt gran. Malauradament, no tenim una resposta més enllà de detenir a la persona i a partir d'ara doncs, està sota el secret de sumari i hem de saber què ha passat aquí al darrere. També és cert que hi haurà alguns que aprofitaran per fer discursos d'odi davant d'una situació i d'una desgràcia d'aquestes característiques i també és ben cert que hem de saber diferenciar les coses. No? I jo crec que aquí, des del govern, estem treballant amb una eina contra la delinqüència que és el Pla Campai, que l'estem declinant en els diferents àmbits, vies ràpides, pla pista, autobusos, robatoris amb violència, que està donant bons resultats, que està permetent reduir les dades delinqüencials. Ara hem de treballar amb les percepcions. Aquests fets no ens ajuden, no ens ajuden pas, però hem de continuar doncs, defensant una estratègia que és la de combatre la delinqüència, fer-ho també amb nous marcs normatius, com és el cas de la llei contra la multireincidència, que ens ajudarà amb les ordres d'allunyament per neutralitzar l'activitat delictiva i retirant armes blanques del carrer, com estem fent a diari amb el pla contra les armes blanques en l'espai públic.
2: El que ha passat a Esplugues de Llobregat és jihadisme, consellera?
3: No podem concloure això, de cap de les maneres. A priori és una persona que estava en una situació alterada i probablement algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb jihadisme, òbviament.
2: Clar, això entenc...
3: Això s'ha volgut dir, per part d'algunes persones...
2: Per això li pregunto directament.
3: S'alimenta els discursos que vostè bé coneix i que aprofiten qualsevol tipus de desgràcia, com és aquesta, que ho és, i òbviament la condemnem per introduir imaginaris de por en el conjunt de la ciutadania. Probablement estem parlant de problemàtiques diferents i és fàcil fer associacions d'aquest tipus i generar por i fomentar l'odi. Nosaltres no estem aquí, ni ens trobaran aquí. Nosaltres estem combatent la delinqüència, baixant dades, actuant amb diligència davant de la multireincidència. Necessitem incidir en què no es pot normalitzar la cultura de les armes blanques, de portar una arma blanca a sobre com qui porta el telèfon mòbil. Amb això s'està fent una feina, crec, important, en coordinació amb les policies locals. Hem de combatre amb tota la força possible el negoci de la droga, de la marihuana i de la cocaïna, que sabem doncs, que aquí tenim molta feina a fer. Per això estem reforçant els nostres equips d'investigació, per això és important ampliar la nostra plantilla i poder-la especialitzar per ser resolutius i en la mesura del possible doncs, també emmirallar-nos en legislacions europees pel que fa a la pena que ha de tenir la possessió d'armes de foc i d'armes que s'utilitzen habitualment per aquests grups que estan vinculats al tràfic de drogues i a la producció de drogues.
2: Li preguntava directament, perquè portem 3 dies en què tant Vox com Aliança Catalana assenyalen, parlen directament de terrorisme islamista. Entenc la prudència de la Conselleria d'Interior, perquè hi ha alguna investigació també en marxa, però no sé com s'ha de fer per combatre d'arrel un fake, una notícia falsa com aquesta, quan no tenen tota la informació. No sé si en això calen eines per combatre democràticament tot aquest interès polític de polititzar un crim tan horrorós com el que estem explicant del cas d'Esplugues de Llobregat.
3: Estem totalment d'acord amb el que comentes, Ricard, i no només això, sinó que haurien de ser respectuosos en què hi ha un secret de sumari i que aquí hi ha una investigació al darrere, i per tant fer determinades associacions públiques amb el jihadisme per fomentar aquests discursos d'odi, doncs no és l'adequat. El que passa que hi ha gent que tant se li fa això. I per tant nosaltres hem d'actuar amb responsabilitat. Aquí el funcionament de les institucions òbviament ha funcionat. Aquesta persona està detinguda. És una desgràcia enorme el que ha succeït. Aquesta persona està detinguda. Hi ha una investigació al darrere, però òbviament no podem evitar que hi hagi persones que aprofitin les desgràcies per fomentar els seus discursos d'odi. I davant d'això, doncs, el que hem d'intentar és actuar amb contundència, per una banda, contra l'activitat delictiva, vingui d'on vingui, que és el que estem fent. Les dades estan millorant pel que fa a tot el que té a veure amb els delictes contra el patrimoni. S'està treballant amb una estratègia que crec que és l'encertada contra la multireincidència. I davant incidents d'aquest tipus, el primer que hem de fer és respectar els familiars, estar al costat, en aquest cas, de l'Ajuntament d'Esplugues, com hem fet durant tot aquest cap de setmana, en contacte en tot moment amb l'alcalde de la ciutat, i respectar la investigació.
2: És Núria Parlon, consellera d'Interior. Si li sembla, la citarem també un dia en l'estudi per poder parlar amb calma del que està passant i també de reflexionar sobre com combatre aquests discursos que també contaminen les polítiques. Consellera, gràcies per acompanyar-nos.
3: Moltes gràcies. Bon dia.
2: Una pausa, ara ho comentem.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
6: Aquí, la princesa Xerazat, de les Mil i Una Nits.
7: Ara t'explicaré una història.
6: I aquí sentim la Sara.
8: 120.000 euros. Deixa't d'històries. Que avui la Sara surt.
6: Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i Una Nits de l'11.
9: Let's go!
6: Arriba el nou rasca a les Mil i Una Nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu Mil i Una Històries. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixa, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Saxeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.
12: Occident, que vol que ho aconsegueixis tot, tot i tot, t'ofereix el Desconcert d'ICAT.
13: A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
14: Sou molt bona gent!
30: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou, irrepetible.
31: Compra ara les entrades, perquè hi ha coses que només passen una vegada. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3CAT en viu.
32: A Catalunya Ràdio... Postdates. Veig flors i penso en tu. Faré portar-les a tu pel dolç camí de cada dia. Complin d'aromes davant meu la via. De Poesies, de Joan Maragall.
33: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
34: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Amb Raca Carran, com David Madí, amb Pau Llonga, amb Montserrat Nebrera i amb Pere Rossinyol. Pere, per oracions del que acaba de dir la consellera.
35: Doncs la veritat és que sempre et quedes davant d'aquestes situacions garratibat i que no saps com actuar, no? Perquè el Marc és molt fotut, sobretot per les persones, òbviament, i els seus familiars. Però jo crec que és molt important no sortir d'aquest marc real que vivim en una societat en què, en termes occidentals, és bastant segura. Òbviament s'ha d'aprofundir amb tots els esquemes i amb totes les coses que s'han parlat, perquè és molt important, i això sí que no és ni de dretes ni d'esquerres, tothom té dret a la seguretat, però en aquest marc, en un marc, diguem, de sentit comú, en què vivim en una societat bastant segura, i les dades així ho demostren, i per tant, poder tenir un debat serè en aquest marc és completament diferent a tenir un debat que llavors sí que és quan l'extrema dreta en treu el màxim suc en què aquesta histèria es comparteix, diguem, ja de manera ignorant el marc real, que és un marc de seguretat en termes occidentals. I després m'agradaria afegir una cosa específicament sobre els joves, que també s'ha comentat, però que crec que val la pena subratllar-ho. Òbviament hi pot haver un problema nou de joves amb les armes blanques i tot això, però és molt minoritari en el conjunt dels joves. I això crec que no ho hem de perdre mai de vista, perquè tenim sempre una tendència, finalment, a culpar de tots els joves, no? Que ara tenim l'extrema dreta perquè els joves s'han fet d'extrema dreta, etc, etc. I jo crec que, tot i repetint el que he dit abans, és molt important abordar-ho sense prejudicis i amb tota la professionalitat que calgui, però sense perdre mai el marc de que la majoria de joves són gent normalíssima.
2: Mm-hmm. Pau.
4: Bueno, jo no estic del tot d'acord amb el Pere amb una cosa, que és que en realitat sobre la que objectivament estem en una societat segura, vale? Segura en termes, podríem dir, del que estem parlant avui, de poder passejar tranquil·lament pel teu carrer. Si circumscrivim seguretat a això, segurament sí. El que passa que, com saps, hi ha tot unes components d'inseguretat que tenen a veure amb la situació econòmica, amb la pobresa, amb la falta de perspectives, que n'hem parlat també molt en aquesta tertúlia, que fan que sigui difícil, amb un 25% de risc de pobresa, dir que estem en una societat segura. Però, en tot cas, no estic d'acord també amb una altra cosa, que és que dones molta importància, crec que és un problema a vegades de l'esquerra, a la realitat objectiva del que és. En realitat, la política té a veure amb el que tu perceps. O sigui, perquè les persones no viuen ni a les classes socials, ni a les estadístiques dels Mossos, ni en el timeline dels Mossos si fan un comunicat de
2: totalment.
4: No sé què. Viuen a WhatsApp, viuen a TikTok, viuen allà. O sigui, no, a vegades parlem d'això com eines de manipulació. No. La seva vida real és allò. Perquè l'altre no existeix. No, jo sóc un sociòleg, jo sóc un tal, i sé que la seguretat no és tan xunga com tal, i a més tal. Jo crec que una esquerra que no entén que la realitat percebuda és molt més important en política que la realitat objectiva és una esquerra desnortada. I en aquest sentit crec que hi ha la possibilitat de construir una narrativa de drets humans i, si vols dir-li així, progressista, al voltant de la seguretat, que posi al centre el que deia, la seguretat material, la qüestió de l'habitatge, que més drets és menys delinqüència, que menys pobresa és menys delinqüència, però que no obvi que hi ha problemes greus en els barris. No en va, la persona que està capitalitzant més el malestar és el senyor Rufián. El torno a citar per segona vegada. Perquè quadriplica la voluntat de vot del seu líder, del seu partit, també a Catalunya, i és l'únic líder, si m'equivoco, corregiu-me, que ha dit l'esquerra de començar a parlar de que és normal i lícit que la gent tingui dret a viure tranquil i a passejar tranquil pels seus barris, i estan passant coses a Catalunya i a l'Estat que fan que no ho sigui. Et discutiria que potser és una realitat percebuda, d'acord? Potser no és veritat. Potser la majoria de gent camina tranquil·lament, Pere, i ho fa. Però hi ha gent que, fins i tot no fent-ho, té la percepció de que no ho pot fer, perquè per això porta una navalla. Per tant, o comencem a construir una narrativa que faci compatible, insisteixo, no estigmatitzar cap col·lectiu, tenir una perspectiva antiracista, però a la vegada no negar el problema, no convertir el problema en un problema estadístic de, bueno, els Mossos i tal, sinó a reconèixer que hi ha gent que, com a mínim, a nivell de percepció, té la sensació que viu en ciutats insegures, o si no, vamos, ja, la conseqüència és l'enquesta. És que hem començat parlant d'això aquest matí. La dreta liberal ha deixat de tenir un projecte de construcció d'imaginaris, amb els que jo no estic d'acord, però com a mínim eren imaginaris constructius, i, per tant, ha deixat el camí ample, tota una dreta il·liberal com d'Aliança Catalana i Vox, i en canvi des de l'esquerra, bueno, estem allà recordant que objectivament la situació està com està. Pues llavors, tenim l'escenari per davant que tenim, penso.
2: David.
5: Bé, des del punt de vista de seguretat, estrictament de polítiques de seguretat, sento moltes teories, però de veritat, en termes de seguretat, crec que és una anàlisi molt equivocat. El problema no són les armes blanques. Les armes blanques és la base, és l'arma bàsica de la humanitat, i estan per tot arreu. Estan absolutament per tot arreu. A casa en teniu. Només es va fer, a Catalunya es va fer fa molts anys, el 1714, després del decret de Nova Planta, l'única experiència de parar les armes blanques a dins del país, lligant els ganivets a la cuina, prohibint el seu ús, prohibint les capes que s'amaguen. Bueno, això és bastant absurd. El problema és la cultura de la violència. I aquí hi ha un elefant dins de l'habitació que tothom vol que no se'n parli perquè parlar-ne fomenta el racisme, fomenta el no sé què. I hem d'assumir la veritat, perquè el primer problema que fomenta els discursos d'extrema dreta és precisament l'ocultació de la realitat, que és el que genera la desconfiança, la capacitat d'intoxicació, etc. Els processos migratoris, aquí a la Xina i als Estats Units i a tot arreu, quan hi ha d'això, comporten una situació polièdrica. I la seguretat n'és una d'elles, i genera problemes a tot arreu. Va generar problemes als Estats Units amb els italians, amb els irlandesos. Passa, sempre va associat, és normal. No pot ser que, per exemple, quan s'informen d'aquests quatre casos, aquests quatre casos que estem parlant d'aquest cap de setmana estan tots associats a temes d'immigració. Altres de drogues, altres de no sé què, però tots més o menys estan així. Llavors, això s'ha de saber perquè és veritat, perquè hi ha cultures que tenen una consciència de la violència diferent. Al món de Sud-amèrica la violència és duríssima, amb això. I això es porta al món de l'islam també. Per tant, la policia ha d'entendre que, malgrat tots aquests marcs que s'intenten evitar, ha de tenir una actuació molt més focalitzada en tot això. I, escolteu, fa molt de temps que estan descrites. Quan hi ha una situació de que se te'n va de la mare un tema de seguretat, has de començar a practicar polítiques de tolerància zero. I vol dir de pressió policial de veritat, etc, etc. I no aquest excés de mediació i de no sé què i de tantes coses que es posen en pràctica. I, sincerament, el pla Campai i tot això no em sembla el camí adequat per tota aquesta situació.
2: Montserrat.
5: Perdó, i m'oblido d'una cosa. Després hi ha tot el problema de la droga. Hi ha moltes característiques en el conjunt d'Espanya i a Catalunya també, de que s'avança cap a una dinàmica d'expansió dels clans de la droga i de narcostats.
9: Vagi per endavant, que crec que fora molt important, fins i tot els més interessats haurien de ser els immigrants, que es distingeixi entre immigrants, persones que venen al nostre país per guanyar-se la vida perquè en el seu país no poden, dels estrangers que venen aquí a delinquir, que n'hi ha. Que n'hi ha ni molts, i es barregen amb els altres, i els pitjors perjudicats, o els més perjudicats, són justament tota la immigració que ha arribat a casa nostra, benvinguda sigui, a treballar i a guanyar-se la vida. Segon, jo no m'agrada la vinculació que es fa entre pobresa i delinqüència. Això de pobre però honrado, es deia abans, em sembla un insult a la gent pobra que mai a la vida delinquiria. I torna a repetir el que he dit abans, la desvinculació entre l'immigrant i l'estranger que ve aquí a delinquir. Més enllà que nosaltres tenim els nostres propis delinqüents, que han existit sempre i existiran sempre, perquè la delinqüència és transversal a la vida, és cert que en aquest moviment migratori hi venen aquests que venen a delinquir. I la policia sap, i em consta directament, que està molt preocupada per quatre blocs fonamentals. Un, els robatoris organitzats amb violència que venen amb persones que fins i tot arriben en ferri, roben i se'n van una altra vegada al seu país a l'altra banda del Tirrè, és a dir, fins i tot serien europeus, alguns no d'extracció europea, però són europeus. Dos, les màfies de l'ocupació, que bàsicament estan vinculades a la població magrebina, que és la que després ven les claus a les persones i que coacciona els propietaris dels pisos de vegades de manera violenta. La més important de totes, el tràfic de droga. Acabeu de dir que un terç de la usurpació de fluid elèctric de tot Espanya es fa a Catalunya, perquè a Catalunya concentrem la màxima de camps de
2: cada 3 hores hi ha un nou frau elèctric a Catalunya.
9: Doncs la major part tenen a veure, i es veu perquè en el mapa de calor que es fa, el mapa d'infrarojos que es fa amb els vehicles aeris, es veu que són fonamentalment camps de marihuana. Aquests han portat a casa nostra tots aquests trets que se senten a l'Eixample i que a llocs que nosaltres no pensaríem que s'haurien de donar tenen a veure amb aquest tràfic de droga, i després el degollado por alá. El degollado per alà també ha arribat. Són vinculats a llops solitaris, són persones que tenen problemes greus a nivell mental? És igual. No ens pot passar que una persona que va pel carrer l'agafi una altra, li talli el coll i això sigui una cosa més que ha passat a casa nostra. Això no és un robatori en una, que ja és greu, en una joieria o en un supermercat o una persona que s'emporta el carret de la compra en els baixos d'un pàrquing. Això és una altra cosa, i això és absolutament imprescindible que es digui a la gent què és el que ha passat, s'hi posi fil a l'agulla, Perquè, si no, el problema és que... Ara parlàvem de l'enquesta, no? Doncs l'enquesta serà una broma respecte del que passarà. L'enquesta serà una broma respecte del que passarà a la població. Tractem a la gent com a persones adultes, diem a la gent el que passa més enllà del secret sumarial, si pot dir què és el que ha passat, identifiquem les persones, i, si us plau, sóc absolutament d'acord amb el David Madí, ja es va practicar en el seu moment als Estats Units i en fi, el problema no s'ha resolt de tota manera, però tolerància zero amb aquest tipus de coses. I, per cert, lo de l'arma blanca, home, l'haurem de dir a la gent que tregui el ganivet de la Carmanyola quan va a la feina. Siguem una mica seriosos amb lo de l'arma blanca, perquè moltes armes blanques sí que s'hi poden portar a sobre.
2: Rebeca.
0: Una mica la realitat delinqüencial que ens descriuen els policies no ens parla tant com de les cultures importades, això que es llegeix molt, no? La cultura del ganivet, o que hi hagi llocs on la vida valgui menys, perquè una mica tothom que et matin algú et colpeja igual aquí que altres llocs. Una mica el que expliquen, sobretot en el cas de les persones molt joves que arriben aquí, que és que hi ha un percentatge petit, que no és un percentatge molt gran, del 80% van fer un estudi Mossos i crec que era un 10% dels que arribaven a Barcelona no entraven en el sistema. Llavors, aquests joves que estaven en una situació de desarrelament i sense un entorn familiar i sense totes aquelles coses que tenim la resta moltes vegades, acabaven entrant en circuits delinqüencials propis de la ciutat que ja estaven molt establerts, uh-huh. I que això és el que acabava fent també moltes vegades, que aquesta bossa de persones que es dedicaven a delinquir creixés. Però llavors, una mica en l'anàlisi que fan i també la part de les polítiques que intenten posar en pràctica, parla d'aquesta idea de com podem atacar aquelles bosses de persones moltes vegades migrants, d'altres són d'aquí, és a dir, que no són migrants, que tenen un desarrelament al seu entorn, una falta de valors, de persones que estiguin al teu cantó, que t'ajudi a que no entris en tot
5: Perdona,
0: aquest sistema
5: d'animació. Aquesta no és la feina de la policia. No. Això és un debat històric que s'ha tingut. La policia ha de garantir la seguretat. Les causes profundes, sociològiques, de no sé què, no és el problema.
35: Bolets, no són bolets. No són bolets, la policia opera
9: no,
35: en un
9: les
35: marc...
9: Les mares llatines sí, no són però, bolets, tens tota la raó. Venen de Madrid i han arribat a casa nostra.
5: El per què? Els factors sociològics...
35: Són importants, s'ha dit.
5: Clar que són importants, però la policia no és el seu tema. El seu tema és garantir la seguretat i tal.
4: Està
5: no, bé, no carregar-li...
4: Està bé recordar això. No,
5: sí,
4: quan, quan, per exemple, parlem de posar 8 policies en centres educatius. Mm, sí. Estic totalment d'acord amb tu. Sí, sí. Com que la percepció és aquesta, hi ha tècnics d'integració social, hi ha educadors socials, hi ha treballadors socials, hi ha d'afrontar les causes de fons, no és la policia. Collonut, doncs recordem-ho també quan parlem de la qüestió educativa.
5: No, no, estic totalment, amb això estem totalment d'acord. Perquè moltes vegades se'ls hi carrega, se'ls hi carrega aquesta responsabilitat i ells a vegades ho fan servir com a excusa.
4: I
5: davant d'un marc legal que els impedeix determinades coses, ho fan servir. No, és que és un problema... No, escolti, vostè la seva feina no resoldre el problema social. Aquest és un problema d'altres. El problema és mantenir l'ordre als carrers i l'eficàcia policial.
0: Però, mira, per exemple, amb el tema de les bandes, que és una cosa, no?, que ara que surtin les bandes llatines i tot això. Mm. Ells fa temps que, amb aquesta violència que ells veuen els joves, estan intentant fer com un plan, que ells sí que tenen aquesta voluntat, no?, que tu dius que no té sentit, però que, entenent el que és el cos de Mossos, ells tenen la voluntat de anem a entendre, a conèixer qui són aquests xavals que estan en això, perquè nosaltres estem al carrer i ho veiem, i traslladar tota aquesta informació a la gent que després té marc i context per actuar.
5: Que
0: és a dir, fem taules transversals amb les escoles...
5: Que traslladin el que vulguin, però que facin pressió sobre aquest grup, els treguin
0: socials,
5: les navalles i els vigilin. Això és el que
0: bueno,
5: hem de fer.
0: Que aquesta és una mica la intenció, que potser després no funciona.
5: No facin de sociòlegs aficionats, de veritat.
4: Vull dir dues coses ràpides. Una és sobre la qüestió del degullament i tal, execrable i fastigós. De la mateixa manera que hi ha un munt, desenes d'assassinats masclistes i no diem terrorisme ateu o terrorisme cristià, pues no té cap sentit que diem terrorisme islamista. Ja està. A mi em sembla execrable el que ha passat. Però dir terrorisme islamista o assassinat d'Allah d'una persona que està malament del tarro és contribuir, efectivament, a estigmatitzar tot un col·lectiu. Crec que no suma ni aporta.
5: Va,
4: i sobre
5: moment,
4: la...
5: Dia
4: segon,
5: senzillament
4: favor,
5: no ho sabem.
4: Favor, no ho sabem. Val, però si no ho sabem, no fem inferències, que és el que esteu fent. I en segon lloc, la qüestió de la correlació entre pobresa i delinqüència. Està més que demostrada, hi ha un estudi que qualsevol persona que entra a una facultat de ciències socials és el primer que li ensenyen, del 2009, de Wilkinson i Pickett, que diu no, que la pobresa no correlaciona amb la, no només correlaciona amb la delinqüència, sinó que la pròpia desigualtat ja correlaciona amb la delinqüència. És a dir, que les societats que són molt desigualitàries tenen molts més problemes de delinqüència delinqüència, d'obesitat infantil, de malalties mentals...
9: Però té a veure l'obesitat amb la delinqüència.
4: Si, pots estar en contra de la ciència, també, perquè estàs en contra de tot, Montserrat. Jo el que t'estic dient és el que sap tothom, que és que una societat desigual, trencada, com en la que vivim, hi ha més delinqüència. I això es va estudiar després de 30 anys d'estudis per uns senyors que es diuen Wilkinson i Pickett, 2009, et recomano que ho consultis, i és una evidència.
9: És un
4: les societats que són més igualitàries hi ha menys delinqüència. Tu vols negar-ho perquè estàs molt més còmode amb l'idea de que hi ha uns col·lectius que són essencialment malvats i que la seva religió els porta...
9: És un insult als pobres.
4: És que estàs
9: els confonent... pobres no delinqueixen.
4: És el de cada dilluns, que és que tens problemes de lògica. Estàs confonent que digui que correlaciona... Estàs confonent correlació amb causalitat.
9: No,
4: és un problema de primer de filosofia de lògica de la universitat.
9: Ja ho sé,
4: que és
9: que
4: jo no estic dient que tots els pobres siguin delinqüents.
9: No, jo
4: estic dient que hi ha una correlació.
9: Jo tampoc
4: si no entens la diferència entre correlació
11: i desigualtat, hauríem de tornar a començar.
4: Efectivament.
11: Ja està.
4: Ja està, i això no es pot negar perquè està objectivament demostrat. Per molt que cridis i piquis a la taula i tot això, com has picat abans quan parles i et posis nerviosa, no tindràs més raó.
9: El que parles barat tot el temps ets tu. És un problema greu de manifestació.
5: El que és evident és que la pobresa mai té cap virtut.
11: Pere.
15: Sí, no, i penso que val la pena insistir, perquè abans Montse sí que donaves per fet ja, dius, degollen per alà.
9: Ostres, és que ho ha dit ell, degollado per alà, ho han dit els veïns.
15: Ens acaben d'entrevistar a la consellera d'Interior dient que no sembla que vagi per aquí.
9: No, tens ni idea el que ha dit és que no saben per què ho diu.
15: No, però ha dit que no sembla que vagi per aquí.
9: Ha fet això, ni per què ho diu.
15: Montse, si el problema és un altre, tu no pots fer veure que el problema és aquest, per molt que ho hagi dit. No,
4: no,
15: però I aquí és precisament, que és el que estàvem comentant abans, o sigui, si això no és veritat, perquè si el problema real no és que ha matat per Allah, sinó per un altre tipus de coses, i ho donem ja per fet, abans fins i tot que l'autoritat...
9: Però què vols dir, que aquí no hi ha hagut persones que han matat per Allah? Però si encara estem reivindicant què és el que va passar a la Rambla.
15: Sí, però tu has dit, han agafat i han degullat matant per Allah, donant per fet una cosa que està en les xarxes.
9: Que també hi ha un tipus de delinqüència que és per Allah.
5: En 24 hores tindran una teoria, suposo,
15: efectivament, sobre això. Però per tant, no contribuïm posant-hi gasolina a nosaltres d'una cosa que ens acaba de dir la consellera d'Interior que no sembla que vagi per aquí.
9: Vale, doncs seguim generant el problema de la Sílvia Oriol.
15: Si fos veritat, Montse, és que si fos veritat és una cosa, però justament és una gran imprudència.
9: Per què creus que va sortir Sílvia Oriols del seu cau amb els seus quatre fills? Què va dir? Què va dir? Què va passar?
15: O sigui,
9: va dir que això també existeix.
15: A tu et sembla que és responsable.
9: Negar-lo és irresponsable. Negar-lo és irresponsable.
15: Quan acabem d'entrevistar la consellera d'Interior...
9: Però si jo n'he parlat del senyor concret, dic que aquesta delinqüència...
15: Existeix.
9: També existeix aquesta delinqüència, o no? Com les mares llatines... que han arribat des de Madrid aquí i abans no existien a Catalunya. Ara sí que hi són. Doncs hem de posar fil a l'agulla.
11: Són les 10 i 28. Hem de tancar l'àgora amb David Madí, amb Pau Llonga, amb Montserrat Nebrera i amb Pere Rossinyol. No marxis per això, Rega Carranco, perquè tenim més temes. Marisa Gil, Pau Forada, bon dia.
16: Bon dia.
11: Com, per exemple...
16: Parlarem del frau elèctric, perquè a Catalunya cada dia es detecten 67 casos d'aquest tipus, el que és el mateix. Cada hora, 3. Ens explicarà per què passa i quines conseqüències directes té sobre el consumidor el responsable de la unitat contra el frau elèctric d'Endesa a Catalunya i la periodista Rebeca Carranco.
17: A les 11, Àgora Esportiva, amb dos temes principals. La victòria del Madrid davant l'Espanyol, que ajorna les celebracions del Barça pel títol de Lliga, i la sisena classificació consecutiva del Barça femení per jugar a la final de la Champions, després de la victòria d'ahir davant el Bayern per 4-2.
16: I arribarem a les 12 de bon humor, amb els temes pendents del Jovany i companyia, i amb el concurs del Joel, un dels nostres oients, demostrarà les seves habilitats i coneixements i podrà optar a guanyar divendres els 200 euros en joc.
17: I a les 12, la Renaixença, reben en Galdric Plana, actor immunologista biguetà conegut com a Godai Garcia, mentre que l'objecte a analitzar serà el raspall de dents.
11: Però abans, què han dit els altres? Gerard Jovany, Joel Díaz, hola!
18: Hola! Hola, hola, hola.
11: Hola, hola.
18: Vols saber què, no? Doncs mira, és que si no m'ho preguntes no m'atreveixo a engegar. Doncs que els altres es conformen amb el que poden. Ricard, el madridisme és conscient que està a punt de tancar una altra temporada de merda, però el seu aparell mediàtic ha de vendre alguna cosa. I ahir al vespre el que tocava era vendre com un èxit que el Barça encara no era campió de Lliga. Així obria el xiringuito.
19: Ni fiesta en Plaza Catalunya... ni baño en la Barceloneta. Habrá que esperar al Camp Nou. ¿O no? Empezamos.
18: O no, eh? O no. Generant aquí, a veure si remunten i tal.
2: Recordem que no és del Madrid, eh, Pedrerol?
18: No, no, és del Barça. És el Barça.
2: És un boig noi, pràcticament.
18: Des de xiquitito. I per si no n'hi hagués prou amb això, després van voler reforçar aquesta sensació de fracàs culer connectant en directe amb una plaça Catalunya de Barcelona que, evidentment, a la una de la nit era buida.
1: Y yo creo que hay una cuestión ahí también.
3: Saber qué por la espalda. Pero tenemos un momento. Plaza Catalunya... Ambiente en Plaza Catalunya, era lugar de celebración. Ahí está Marc, pasa el coche de la basura.
6: Cuidado, Marc.
3: Es en Barcelona.
6: Cuidado,
3: ¿qué tal está? ¿Cómo está el ambiente en la Plaza Catalunya? Adelante, Marc.
7: ¿Qué tal, Josep? Buenas noches. Pues sí, mira, aquí en Plaza Catalunya iba a ser el lugar donde esta noche se esperaban congregar cientos o miles de aficionados del Fútbol Club Barcelona. Ya veis, ese es el aspecto que finalmente se le ha quedado esta noche a Plaza Catalunya, una Plaza Catalunya desierta donde estamos nosotros y los servicios de limpieza y poco más después de que el Real Madrid...
2: Creo que es una conexión que podríamos hacer también de aquí una semana.
8: Sí, no? La desolación barcelonista.
18: Sí, es aquesta la sensación. Pero... sempre està bé mirar el xiringuito perquè aprens coses de vegades. Sí. Aquí ve una lliçó de filologia castellana. Quan algú diu una cosa amb ironia, ho diu amb retintint, no amb rintintint, que era un gos.
3: Bueno, no sé, el líder, cara, ¿cómo lo entendemos el líder una vez más? ¿Cómo? Como rintintín, que es el
6: dar la cara.
3: No, perro, no, perro. No,
10: claro, pero sí, que hay una, un... le mete un doble sentido.
3: ¿Cómo se llama? Rintintín.
6: Rintintín, sí. Toca la trompeta.
8: Rintintín, que era un perro, Josep.
10: Sí, la palabra correcta es retintín.
6: Ya, ya. Pero rintintín
10: lo entiende todo el mundo.
18: A la COPE, Manolo Lama i companyia van despotricar a gust sense retintint, perquè ho van fer molt obertament, a l'àrbitre de l'Espanyol Madrid.
20: Alta i amarilla, roja!
8: No, no pot ser.

0: equip horrible.
1: Muy malo.
2: Tú eres muy malo.
3: I pel que fa a l'Espanyol, la cosa comença a tenir mal aspecte, ho sabem perquè quan un periquito optimista com en David Balaguer ho veu negre, és que està molt malament la cosa.
4: Ja no funciona ni el ritual, Jordi, en aquests moments. Li pregunten al Cabrera, ¿qué te han parecido los rostros de la gente? Los rostros de la gente són cares de gent que flaira el que està a punt de passar, perquè tot això fa molta, molta farum a segona divisió. I jo fa setmanes que ho dic, fa setmanes que t'ho he comentat a tu, quan hem fet les connexions, semblava una cosa molt exagerada, però... d'on treus una victòria amb els partits que queden?
5: Clar, la bona notícia, com deies, que hi hauria dos equips de primera, que seria el Girona i el Barça, catalans, i a segona hi hauria el Sabadell i l'Espanyol, ara... i que quedaria la cosa molt...
3: Ara no hi ha cap equip català a segona.
6: Per això. Això que jo no hi entenc gens, això vol dir que l'Espanyol pot baixar?
5: Pot baixar, sí.
7: I el Girona també, eh?
5: Sí, però el Girona no.
3: El Girona té un calendari més favorable.
5: No dius res, Joel.
8: No.
5: I a les xarxes, què diuen?
8: Això sí que t'ho diré. Les xarxes estan completament astorades i fins i tot et diria, Ricard, que esma perdudes amb el que va dir la cantant Shakira durant el seu concert a Copacabana davant de 2 milions de persones. 2 milions de persones que també devien quedar parades en saber per boca de la Shakira que es declara mare soltera en un perfecte portuguès.
9: Sabe que en ese país, no Brasil, tem más de 20 milhões de madres solteiras. Sem ajuda, que tem que lutar cada dia para sustentar sua família. Eu sou uma delas.
8: Jo sóc una d'elles, diu.
9: Então, esse show de hoje vai dedicado para todas elas, para todas nós.
8: Per totes nosaltres. Si Shakira diu que és mare soltera, Ricard, corregeix-me si m'equivoco, però això sí. Vol dir tècnicament que els fills no són de Gerard
5: Seria
8: Piqué.
5: Això, sí, sí.
8: Jo només voldria recordar-li a Gerard Piqué que si es demostra, encara li queda un fill que aquest cap de setmana va fer 17 anys i que es diu Real Madrid Club de Futbol. I és que dissabte va fer 17 anys del 2 a 6. Ricard, i a les xarxes el que més s'ha recordat són els comentaris del gran Michael Robinson en pau descansi que va patir durant 90 minuts el que es coneix com la síndrome de Stendhal.
10: ¡Qué fútbol! Hay momentos de tal belleza en el juego del Barcelona que parece que enfrente no hay más que conos.
11: ¡Qué partido, Carlos! Es el mejor equipo del mundo. Tan sumamente superiores, Carlos. Bueno, es que, repito, parece el mejor equipo de fútbol que yo he visto nunca. Nunca he visto un equipo tan bueno. Son realmente brillantes, brillantes. Y es mucho más que 6-2. Ha sido una enorme lección de fútbol y para mí un gustazo a presenciar el partido y ese juego del Fútbol Club Barcelona.
8: En aquell partit el Barça pràcticament va sentenciar la Lliga i aquest diumenge pot tornar a fer el mateix gràcies a la victòria del Madrid al camp de l'Espanyol. O sigui que, en certa manera, el Madrid segueix viu a la Lliga gràcies a l'Espanyol. I clar, en certa manera, això podria ser un consol per Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, si ens atenem al que va dir al setembre.
12: Manolo, porque tú la Liga quieres que la gane el Madrid.
13: Mientras no la gane el Barça, que quieras.
5: Es que... oh. Doncs ho deixarem aquí a l'Àgora avui, amb David Madia, en Pau Llonga, Montse Nevera i Pere Rossinyol. Gràcies per acompanyar-nos.
14: A vosaltres.
12: I bon dia.
5: Un bon dilluns. Farem una pausa i en Rega Carranco comentarem una dada que avançàvem aquest matí al matí de Catalunya Ràdio. Atenció a la dada. Cada hora es detecten 3 nous casos de frau elèctric a Catalunya, el que seria el mateix 67 fraus d'aquest tipus cada dia a Catalunya.
15: El dissabte 9 de maig al matí, als carrers del voltant de l'Hospital Clínic Barcelona s'hi celebrarà la segona edició del Clínic Obert. Hi trobaràs tallers de salut i de recerca, concerts, activitats infantils i esportives, visites guiades, cuina saludable en directe, xerrades, food trucks i moltes propostes més per totes les edats. Una jornada festiva en què professionals de la salut i de la recerca surten al carrer per acostar la salut a la ciutadania i compartir què fan cada dia per cuidar-nos millor. Dissabte 9 de maig al matí, vine al Clínic Obert i viu la salut al carrer. Més informació a clinicobert.cat.
16: Amb el suport de Casa Tarradellas.
17: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
18: Avui l'Enigmàrius feia les fites més nutritives i la resposta era metes. Les metes són fites, punts als quals cal arribar, però també són mamelles. 1031 dels 1.282 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 10 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong, Conxa Sanchis, de Badalona.

0: I avui també ens heu dit gelós, però el plural de geló, que és una fita, és gelons, talls o vores.
1: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
4: Carglass canvia. Carglass repara.
5: Quan apagues l'alarma, penses 5 minutets més i et despertes 3 hores tard.
6: No.
5: Et surt de dins això de...
7: Necessito vacas.
5: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans per si el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
8: Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual amb les millors marques.
9: Ara Uala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
8: Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
9: Uala!
10: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.

0: Amb Rebeca Carranco, periodista de successos del diari El País i també col·laboradora d'aquest programa i d'aquesta casa, volem comentar una xifra que fa feredat. Us avançàvem aquest matí, atenció a la dada, cada hora es detecten 3 nous casos de frau elèctric, perdoneu, a Catalunya. O si ho preferiu veure així, cada dia es detecten a Catalunya 67 fraus d'aquest tipus. Rebeca, això són números que acaben, a més, cada vegada més.
1: Sí, i a més és una situació doncs, que preocupa, no? Perquè pensa que aquests fraus moltes vegades, no? Parlo des de la vessant pròpiament dels successos, quan nosaltres en parlem és perquè acaben incendis. I llavors poden ser incendis doncs, que a vegades podem acabar vinculant la marihuana pròpiament i que es queda aquí, però a vegades són incendis que ho hem cobert, per desgràcia, doncs, amb 2 o 3 morts provocats precisament doncs, per aquests fraus i aquestes escomeses il·legals d'electricitat.
0: Perquè ens hem d'imaginar que això estem parlant de casos particulars, d'empreses, de comerços...
1: Doncs és veritat que els casos particulars són com la part més petita de tot això i al final el que sempre s'acaba trobant és el sector secundari i terciari, és a dir, doncs, indústries que també tenen això i després una nau que tu tens en algun lloc que no saps d'on surt i quan vas a mirar, doncs això és una gran plantació de marihuana que té una escomesa doncs, que és il·legal i que acaba doncs, captant la llum d'aquesta manera i que moltes vegades s'acaba detectant per això, pel gran consum que fa aquesta mena de plantacions.
0: Josep, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Josep, tot seguit, és un nom fictici del responsable de la Unitat contra el Frau Elèctric d'Endesa a Catalunya, que ens demana l'anonimat i ha triat el nom de Josep per referir-nos a ell. Com explica vostè aquest augment del 7% que ara explicava la Rebeca dels casos de frau elèctric a Catalunya durant el 2025?
2: El motiu principal és que la legislació és molt, molt laxa a nivell d'Espanya, no?, comparat amb Europa, i això sí que aquest últim any hem tingut, amb el cas de la llei de multireincidència, doncs una millora, no?, augmentar la penalitat d'aquest tipus de defraudació, però la resta en realitat sí que són la legislació que tenim és molt laxa envers tota Europa.
0: O sigui, la percepció de que hi ha un baix risc legal fa que la gent ho faci.
2: Efectivament. Mm. Sí, o que no tingui tanta por a fer-ho, però en realitat hi ha un risc darrere que és d'incendi i d'electrocució, no?, i que al final pues perilla la seva vida i els béns immobles que l'envolten.
0: Entenc que són tècniques molt sofisticades, cada vegada més, no? Són professionals de l'estafa.
1: Doncs a vegades són professionals de l'estafa que poden tenir, per exemple, com una part contractada, que és legal i regular, i després una altra part que és la que juga doncs, a fer servir aquesta llum de manera irregular, però és veritat que en situacions segurament més petites i més puntuals sí que es troben situacions de risc d'això, un comptador que quan l'obren, no? Això ho hem vist alguna vegada, que ens ho expliquen els propis tècnics, que obren aquell comptador, veuen com està aquella escomesa d'electricitat i el que diuen és que això ho haurien de desenganxar tot, perquè realment és un perill molt greu per tothom que està vivint aquí.
0: Per què està tan vinculat al sector primari i terciari?
2: El problema és bàsicament que una de la part més important del seu negoci és l'energia, no? Llavors, on es pot estalviar més diners, no? Pues l'energia, no?
0: Reduir costos, vols dir?
2: Reduir costos, no? Llavors, són els més propensos a fer-ho, no? Per exemple, doncs, una fàbrica de plàstics, no? Diguéssim, que necessiten molta energia, un hotel, d'aquesta tipologia, no? De negocis.
0: I això com ho detecteu vosaltres?
2: Doncs tenim diverses vies, no? Tenim les noves tecnologies, no? Que al final amb intel·ligència artificial, amb estudis de consums, amb estudis de diversos factors, doncs ens apunten on hi ha una probabilitat més alta de defraudació de fluid elèctric. Però també tenim denúncies anònimes i també col·laboracions amb cossos i forces de seguretat que també ens aporten les seves denúncies i també avaries. A través de les avaries doncs, ens aporten també molta informació per poder investigar aquests delictes.
0: I quan ho teniu, què és el que feu?
2: Doncs depèn del tipus de delicte, doncs ho treballem d'una manera o d'una altra, no? Si hipotèticament pot ser compatible amb una plantació, per posar un exemple més genèric, doncs ho portem amb cossos i forces de seguretat.
0: Mm. Anem a saludar aquesta hora també i afegim a la conversa Àngel Rubianes, que és cap de la Guàrdia Civil a Premià. Àngel, què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
0: I gràcies també per acompanyar-nos.
3: Moltes gràcies a vostès.
0: Vostès se'n fan un fart de detectar casos com aquests que estem comentant.
3: Sí, estem farts. Portem ja molts anys treballant aquesta problemàtica i ho deien vostès molt bé. És un problema greu de sensibilització social, judicial també, a vegades policial. I és complicat fer transmetre a la societat l'enorme problema que aquestes connexions fraudulentes poden provocar, i de fet provoca.
0: Perquè això, Josep, responsable de la Unitat contra el Frau Elèctric d'Endesa a Catalunya, quin impacte real té al ciutadà, a la factura del ciutadà?
2: Doncs en té moltes, perquè al final, d'una manera o una altra, el sistema elèctric, doncs totes les deficiències es carreguen sobre la factura, d'una manera o d'una altra.
0: Ja, que s'ha de repartir els costos i, per tant, ens toca pagar-ho nosaltres.
2: Així és, així és.
0: Ara puc comentar amb senyor Rubianes que fa anys eren plantacions de marihuana, sobretot, no? Que això és on hi posàvem més la lupa. Això està canviant?
3: Les plantacions, de fet, continuen. Avui tenim una actuació precisament aquí al Vallès. Però és veritat que hi ha altres negocis que també se sumen a aquest tipus de defraudació i que realment el que provoca és una competència deslleal contra o respecte a aquells negocis que sí que fan els deures i tributen i abonen els importants costes elèctrics que suposen per a les seves activitats.
1: Clar, i una cosa que també veiem bastant els periodistes són problemes de subministre, gent que es queda sense llum en un moment determinat, en barris, de manera recurrent, sostinguda durant molts anys, no? Jo recordo, doncs, això, barris de Girona o de Figueres. Jo no sé si això una mica us veieu com sense capacitat de poder-ho combatre, és a dir, que és una qüestió de sensibilització i que policialment és impossible de combatre.
3: És complicat combatre això perquè, sobretot la delinqüència, també es perfecciona. I si abans trobàvem plantacions molt grans en una nau o en un domicili, ara la delinqüència se fragmenta i, com que saben que nosaltres actuem, diversifica. I si abans tenia una organització, dues cases, per exemple, avui tenen 10, sempre acompanyada de la defraudació fraudulenta a nivell elèctric.
0: Perquè l'estafa, quan parlem de xifres ens perdem, no? Per exemple, 486 gigabytes per hora d'energia defraudada, què equivalen?
2: Això és moltíssim. Això equival al consum mig de... No sé si són unes 200.000 habitatges anuals, i això seria...
0: Anuals?
2: Sí, això seria com, per exemple, diguéssim, una ciutat com Lloret, no? Lloret de Mar, o sigui, perquè veiéssim la dimensió, no? Realment, si no hagués aquesta defraudació, ens evitaríem la generació d'aquesta energia.
0: I aquesta energia, senyor Rubianes, com ho fan? On la punxen?
3: Normalment, això ho explicarà millor els especialistes d'Endesa, però normalment directament de la distribució, sense passar per al comptador, diguéssim.
0: Per tant, això és on es produeix les electrocucions, o sigui, que és molt perillós, això, de fer.
2: Efectivament.
3: Evidentment, nosaltres, una idea, al desembre de l'any passat, van fer 26 inspeccions en supermercats en la ciutat de Barcelona i 24 tenien la llum punxada.
0: I aquests supermercats són supermercats normals o 24 hores?
3: Hi ha de tot. Podem pensar, no?, que la primera cosa que es ve a la... al cap, que són 24 hores, però hi ha marques reconegudes que també a través de les franquícies fan aquesta activitat irregular.
2: Aquí nosaltres hem treballat amb l'Àngel Mama, i el que hem trobat del patró és que són franquiciats 24 hores, la majoria, i són aquest patró, no? O sigui, i un dels punts és la defraudació amb societats que es mouen de nom cada dos per tres per trobar aquesta defraudació econòmica, no? I poder-se estalviar aquests costos.
1: Clar, a mi una mica m'agradaria saber també una mica quina és la reacció que tenen aquestes persones quan vosaltres aneu, detecteu aquestes llums que estan connectades irregularment i quina protecció feu servir també vosaltres davant d'aquestes situacions.
2: Bueno, nosaltres, en aquest tema dels supers, ens coordinem amb totes les administracions que siguin possibles o que estiguin afectades, no? En aquest cas, la Guàrdia Civil, no?, com a cos policial, no? Però també sí que tenim bé treball, no? Bé també l'agència tributària, i revisem tot que estigui correcte, no? Llavors, clar, quan vas tot, normalment, si hi ha alguna irregularitat que sigui essencial, acaba sent el tall del subministrament, i això suposa el tancament del negoci. Per tant, quan hi anem bé. I això és la por que tenen, no? I per nosaltres, per altra banda, no? Quan tenim algunes de les actuacions, nosaltres com a treballadors, al final també pues, estem amenaçats, ens diuen de maco cap amunt, i això és el mínim. Llavors, clar,
4: per això
2: és...
4: mantens l'anonimat, diguéssim, avui.
2: Ah, exacte. És un dels principals motius de jo mateix i el nostre equip mantenim l'anonimat. Avui en l'equip de l'Àngel, que estan fent una actuació al Vallès, doncs també estem nosaltres allà presents, i el mateix. L'anonimat per nosaltres és molt important. Cotxe sense logotip, roba sense logotip, ser discrets.
4: Àngel Rubianes, cap de la Guàrdia Civil a Premià de Mar. Gràcies per acompanyar-nos.
3: Moltes gràcies. Bon dia.
4: I gràcies també, Josep, responsable de la Unitat contra el Frau Fiscal d'Endesa a Catalunya, per venir avui al matí i per també explicar la situació, perquè a vegades també ens queixem de per què ens puja la factura del llum. Doncs aquesta és una de les conseqüències també importants a destacar. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a vosaltres.
4: Rebeca, fins aviat.
1: Fins aviat.
4: Ara tornem.
5: De maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
6: Per Barcelona.
5: És la cursa al Corte Inglés.
6: Participa ja amb la samarreta solidària d'aquesta edició.
5: El 100% del que reculli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
6: El 10 de maig, Barcelona és la cursa. Ocasió.

0: Ja m'entens.
1: Un programa d'un altre gènere.
2: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
3: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
0: Amb David Ávila.
3: A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3Cat.
4: Som el dia.
5: Som la nit.
6: Som dos programes amb el mateix objectiu.
4: Saber què està passant.
5: Què ha passat.
6: I també per què ha passat.
4: Tant a casa...
5: com al món.
6: Què ens fa diferents?
4: El ritme.
5: El ritme.
6: El ritme.
4: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
5: Perquè al Catalunya nit som pausa.
6: I som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
4: A tota hora...
5: i a tot arreu.
3: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
6: Som diferents.
7: I tant.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: Bon dia, Ricard Ostrell.
7: Hola, Fel.
8: Què tal?
7: Bé.
9: Hola, bon dia.
7: Bon dia,
9: hola,
7: bon dia, Sorguera. Què tal?
10: Ei.
7: Hola, Peyu.
10: Hola.
7: Com esteu?
10: Què? Bé.
8: He pensat per un moment que fins a les 10, a les 11 anant trenger. Hola, bon dia.
7: Hola.
8: Hola, bon dia.
9: Hola, bon dia.
7: Sí.
10: Ei.
8: Ja està. Sí, tu, escolta, res, només fes-ho saber que cap de setmana he gaudit d'una cabritada molt ben parida.
7: Cabritada?
9: Ah, hòstia, sí? Cabritada.
8: Hòstia, sí, fotre... Vaig comprar un cabrit fet a la brasa, nano.
7: Però vas comprar fet, ja.
8: Et el comriu.
10: No, perquè me'l va comprar a mi.
7: Sí? Que també vens cabrits sencers?
10: Cabrits, sí. Bueno, clar, els mascles...
7: S'han de matar.
10: S'han de matar, diguéssim. No se'n fa res dels mascles.
9: L'important, Peyu, és que te'l paguin, el cabrit, també.
10: Sí, perquè en Xuriguera també me'n va comprar un, també, i, noi, es va descuidar els cèntims.
9: Saps?
7: Un clàssic.
8: Va dir, la meva mare ja passarà a pagar, i no se'n recordava que la seva mare era morta, i clar...
10: Sí. I en Fel també, bueno, ha sigut més complicat entregar aquests dos cabrits que no va... Perquè en Fel va dir... No li anava bé de l'adrò, diu, bueno, passaré per allà a la teva productora el divendres al dematí. I llavors, a les 8 del dematí rebo un missatge, Peyu, aquesta porta no s'obre. Li vaig deixar unes claus amagades aquí amb un test i li vaig fer tot un vídeo explicatiu i tal, i vale, perfecte, no hi haurà problema. I m'envia a les 8 del dematí, no s'obre la porta, dic, home, s'ha d'obrir. No, fa estona que m'hi barallo aquí, i em va passar un vídeo, diu, veus, ho estic intentant, i aquesta clau, sembla que no entra bé, aquesta clau. I... estava intentant obrir la porta de baix al carrer amb la clau de dalt, però si veiéssiu els dos panys, la diferència és tan abismal que, o sigui, per intentar ficar aquella clau en aquest pany és que has de tenir molta imaginació, eh? Ja es veu que no hi va en aquella pany. No entenc.
9: És ben bé que hi ha persones, sí. I en Fel i jo som una d'elles, que només servim per coses molt concretes, que quan ens treuen de la nostra feina exacta...
8: De la zona de confort.
9: Es complica molt.
10: Però tu saps una clau petita d'aquelles d'una bústia?
7: Sí, la de la bústia.
10: I un forat d'aquelles claus d'abans de porta de pagès d'allò? Pues, si tens aquestes dues claus...
7: Ja es veu que no... Sí.
10: Ja es veu que la de la bústia no va amb aquell forat tan gros. Ja es veu.
8: Ell va dir, això ja veuràs que costa una mica. Jo pensava, una mica sí, però tant no pot ser. I vaig trucar en plan, noi, feu arreglar això, per favor, feu arreglar.
10: Va enredar-te va fer venir el masover d'aquí al costat, el veí. Aquí estava en el masover i ell intentant obrir la porta.
9: Però el masover tampoc no ho veia, que no era la clau que corresponia.
8: Sí, va ser el masover.
10: El masover ja ho va veure.
8: Va dir, això és l'altra clau, noi. I em va mirar amb una cara de dir, és que ara em mereixies un cop de puny, saps? Però, saps? No. En fi.
9: Bueno, així és el cabrit, bé, eh?
8: Bé.
10: Era bo?
8: Oh, la brasa, oh, en Zoom i en Nasi, com van disfrutar.
9: Hòstia, jo el faig arrebossat.
8: Me n'he guardat una mica millor per arrebossat, també.
10: És que arrebossat tot és molt bo.
7: Hòstia,
10: una pedra a l'arrebossa, sí.
8: No ho sé, la pedra no. Però a mi em dius, et convido una gambada o llom arrebossat?
10: Llom arrebossat.
8: Juro, eh? Llom arrebossat, eh?
10: Sí.
8: Juro, eh?
7: Perquè has vist molta gamba tu la vida, també.
8: Bueno, em vaig vendre molta, però menjar-ne...
10: Jo, per unes circumstàncies que ara no explicaré, una vegada vaig dinar al costat del Daniel Rojo, sabeu el delinqüent?
7: Sí, i tant.
10: Es va quedar 16 petxugues de pollastre rebossades al meu costat.
7: Què dius ara?
10: 16, t'ho prometo. Les havia fet el meu pare, eren boníssimes.
7: Daniel Rojo, per què no el porteu a la Renaixença?
10: ja el podríem portar.
7: Va ser xofer de Messi, eh? Va ser el xofer de Messi,
10: sí,
7: eh?
10: Sí, sí, sí.
9: Home,
10: sí.
9: Tu l'has tingut unes quantes vegades, Ostrell, i
7: dues,
9: tant.
7: Dues, sí.
10: Jo l'he tingut aquí al costat, a un pam de la cara, dient-me, jo he tenido sífili, he tenido sida, he tenido... I era com, hòstia, aparta't una mica, poder. Però molt trempat, molt trempat, molt trempat. I es va quedar 16 petxugues de pollastre, de veritat.
8: Hòstia, sí, sí. Hòstia.
10: No, no, el meu pare les fa molt bones, és veritat, però... Hòstia.
8: Doncs això hauríem de convidar que vingués i aquell dia que cuini el teu pare un altre cop i ens faci, cuixes de poder estar arrossades. Ell 16 i jo 8, a la meitat, perquè un gos que té ell amb el meu també és la
10: no, mitat. No té res a veure. Això que té cames petites, eh? Aquell, saps aquella gent que té...
7: Ah, sí?
10: Sí, cames una mica com de canari. Cos gros, però cames petites.
8: Sí.
9: A mi a vegades em passa això.
8: Sí, segons l'època. Tinc...
9: Avui portes les cames d'un altre, em diu, a vegades.
8: Sí, a vegades sembla, saps, que quan ets petit que jugues amb clics i argambois, que llavors intentaves
10: enganxar... I t'has equivocat.
8: I t'has equivocat. Doncs a vegades en Xuriguer hi ha èpoques, quan està més gros de dalt, que li dic, hòstia, s'han equivocat i t'han muntat les cames d'un altre. Vull dir que... O això, o les cames d'un heavy de Sant Hilari. Que també els heavies, que van amb aquests texans tan apretats.
9: Aquí un heavy de Sant Hilari.
10: Sí.
9: Això és una espècie d'extinció, eh?
8: Sí, em sembla que no en queden cap, ja, de Sant Fa un rato estiré a fer un vol amb cotxe i miré de comptar-los.
9: Sí, sí, la biodiversitat de Sant Hilari s'està perdent, és veritat.
8: Sí.
7: Sí, tan diverses que són algunes coses i tan simples amb altres, eh? Ens estem simplificant amb d'altres, eh?
8: Sí. I això vols dir que no teniu la culpa als mitjans?
7: Segur, no, això segur. Ja t'ho dic jo.
10: Jo aquest cap de setmana en un restaurant vaig veure un cambrer que quasi ve l'implosió en el cap, perquè jo tinc una filla que és negra i una que és blanca.
7: Sí.
10: I llavors la negra...
7: Una ovella o una filla, has dit?
10: Filles.
7: Una filla.
10: La negra es demana una bola de gelat de vainilla i la blanca de xocolata. Van al revés, diguéssim. I va venir el cambrer amb un bol a cada mà, amb la de xocolata i la de vainilla. I era en aquell moment que li veus passar pel cap tot allò... La cagaré. I ja li vaig dir jo, dic, va al revés. Posa la blanca a la negra i la negra a la blanca, no pateixis.
8: Hòstia,
10: però estava pobret que a punt de desmaiar-se. Eh? Era...
8: Clar. Hòstia, és que l'has fotut amb un problema, pobre home.
10: Sí, sí, no, elles ho trien elles, jo què sé, són elles que ho volen. No sé.
9: La cavall i la cascala.
10: Exacte, una va escalar i l'altra va ballar. Sí. Mira.
7: Escolta, i a la Renaixença què, Peyu?
10: A la Renaixença avui entrevistem a Godai García.
7: Som-hi!
10: Galdric Plana, usonenc, humorista, amant de les plantes.
7: Bo.
10: El tindrem aquí. I dediquem el capítol al raspall de dents, que és un bon, eh? S'han de netejar els raspalls, eh?
7: S'han de deixar a casa els altres o no?
10: No, això mai. També em fa gràcia la gent que no se la renta a casa, llavors quan van de vacances, sobretot el raspall de dents, però si casa no te la rentes. Cago en Déu.
9: Sí. I una cosa, que parlem molt de rentar les dents, però no parlem de rentar els raspalls. És important rentar els raspalls, eh?
10: És el que acabo de dir, de fet.
8: Acaba de dir Peyu, Carles. Ja t'han tret el teu zona de confort.
9: Una altra cosa. Que dius, a les dents està molt bé que ens les rentem, però els raspalls sobretot ben nets.
8: Bueno,
7: doncs amb aquest tesori, avui la Renaixença. Adéu,
10: sí,
7: Peyu, fins ara.
10: Allà hi serem.
7: Adéu. Són les 11.
11: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
12: Bon dia, us informa Joan Bota. La consellera d'Educació, Esther Niubó, qualifica d'exagerada tota la polèmica generada al voltant del pla pilot d'introduir Mossos d'Esquadra en alguns centres educatius. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera Niubó diu que les direccions d'alguns centres han demanat suports addicionals pels conflictes que es produeixen a l'entorn dels centres i estudien si aquesta pot ser una possible resposta.
13: Potser també s'ha venut una visió d'un Mosso d'Esquadra en aquests agents de convivència com si fos, no sé, algú que hagués d'escorcollar motxilles, patrullar patis, controlar docents... No va d'això. Va precisament de prevenir i va de mediar, en alguns casos, quan és necessari. Ningú substituirà la feina d'un docent ni d'un educador.
12: Després de la polèmica dels últims dies, el departament descarta actualitzar la llista de centres que han rebutjat participar en aquest pla. Al desembre se'n avaluaran els resultats per decidir si s'estén o no a la resta del país. Més notícies, Natàlia Ramon.
14: La consellera d'Interior, Núria Parlon, desvincula totalment el crim amb arma blanca de dissabte a Esplugues de Llobregat d'un mòbil jihadista. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio ha afirmat que la investigació de la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles està sota secret de les actuacions després de la detenció del presumpte autor de l'agressió.
15: a priori és una persona que estava en una situació alterada i probablement algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb jihadisme, òbviament. Això s'ha volgut dir, per introduir imaginaris de por en el conjunt de la ciutadania. Probablement estem parlant de problemàtiques diferents, fàcil fer associacions d'aquest tipus i generar por i fomentar l'odi.
14: Pel que fa al tiroteig a primera hora del matí avui a la Rambla Catalana de l'Hospitalet de Llobregat, al barri de la Torrassa, la consellera ha confirmat que s'ha disparat 5 trets, però que no hi ha cap ferit. Núria Parlon ha explicat que la hipòtesi principal estaria vinculada amb el tràfic de drogues.
12: Una cinquantena de països encapçalats per la Unió Europea estan reunits a Yerevan, la capital d'Armènia, en una cimera que busca respostes al desordre mundial alimentat pels Estats Units de Donald Trump. En una de les primeres intervencions, el president del Consell Europeu, Antonio Costa, ha defensat el paper d'Europa com a garant dels drets internacionals creats després de la Segona Guerra Mundial.
16: Europa ha d'estar a l'avantguarda de la defensa de l'ordre internacional basat en normes i ancorat a la Carta de les Nacions Unides com a pilar principal del multilateralisme.
14: Arrenca el macrojudici contra 18 independentistes acusats de boicotejar un acte convocat per l'entitat espanyolista Societat Civil Catalana el 2018 a la Universitat de Barcelona. Van demanar que se'ls apliqués l'amnistia, però el jutge considera que no entren dins dels supòsits d'aquesta dispensa. Ciutat de la Justícia, Maria Núria Rebella, bon dia.
17: Hola, bon dia. S'enfronten individualment a penes de 2 anys i mig de presó pels delictes de coaccions i contra les llibertats fonamentals amb l'agreujant de discriminació per motivacions ideològiques. També se'ls demana que paguin una multa de 6.500 euros cadascun. Els encausats van formar part del centenar llarg de persones que el juny del 2018 van impedir la celebració d'un acte de Societat Civil Catalana en reconeixement de Cervantes a les aules del recinte històric de la Universitat de Barcelona. El fiscal, en el seu escrit d'acusació, remarca que van provocar un clima de pànic i de violència per bé que no va resultar ferida cap persona. El judici ha arrencat amb les qüestions prèvies i ara ja entra els primers testimonis. Maria Núria Rebetlle, Catalunya Ràdio, Ciutat de la Justícia.
12: I en marxa al Tribunal Suprem la declaració de l'exministre socialista José Luis Ábalos com a acusat del cas de les mascaretes. Ha començat responent les preguntes del fiscal i tractant de desacreditar la investigació de la Guàrdia Civil, que el situa com a trama que va beneficiar-se de l'adjudicació de contractes públics. Anem a Madrid. Dani Saideja, bon dia.
18: Bon dia. Ábalos carrega contra l'UCO i contra Víctor Daldama. Per una banda, diu que la Guàrdia Civil es contradiu quan apunta que va conèixer l'empresari alhora que el situen en un vol a Londres amb la seva família, però també afirma que no hi ha cap prova que el Daldama pagués el pis de la seva exparella com a suborn, més enllà de la seva paraula, i creu que s'ha coaccionat a Jessica per a declarar contra ell.
19: Y dijo que no conocía al señor Daldama. Cuando yo la conocí por él, estoy convencido de perder. Permítanme el atrevimiento. Una persona que la quise. Ella no dice eso si no se la coacciona.
18: Manté que és fals, que no anés a treballar com ella mateixa va dir. Dani Saideja, Catalunya Ràdio, Madrid.
12: Esports i el Cadilla.
20: El Barça disputarà la seva 6ª final de Champions femenina de manera consecutiva. Les blaugranes van guanyar ahir el Bayern per 4-2 i passen a la final amb un 5-3 al global de l'eliminatòria. La final es jugarà el 23 de maig a Oslo davant el Lió, dirigit per l'exblaugrana Jonathan Giraldez. Pel que fa al Barça masculí, es pot proclamar campió de Lliga diumenge que ve davant el Madrid, el clàssic que jugarà al Camp Nou. Els blaugranes en tenen prou amb un empat després de la victòria del Madrid ahir per 0-2 al camp de l'Espanyol. Mentrestant, els blanquilaus es poden situar a només 3 punts del descens si el Sevilla guanya avui la Reial Societat en el partit que tancarà la 34ª jornada a les 9 del vespre. En bàsquet, l'Uni Girona s'ha classificat per les semifinals de la Lliga Femenina, que jugarà contra el València. Les de Roberto Íñiguez van superar ahir el Leganés 89-63 a la tornada dels quarts de final i després de l'empat de l'anada. Dijous es jugarà l'anada a València i diumenge la tornada a Girona. A la Lliga CB, el Barça va guanyar el Gran Canària 91-69 i el Manresa també va guanyar el València 104-102. I en motor, el Mundial Femení de Motociclisme, la catalana Paula Ramos va guanyar la segona cursa de la temporada a Hongria.
11: Fins aquí les notícies.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
21: Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix l'Àgora Esportiva.
1: Rashford, prova d'encarar.
2: No veu una cap jugada clara, eh?
1: Fa la centrada, no, i arriba Lewandowski, el cop de cap i el gol! Gol, gol, gol, gol, gol! Amb la pausa, la calma, Lewandowski ha aparegut per aprofitar la centrada de Rashford. Fermín cap a Ferran. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ferran, Ferran, Ferran. El Barça, que diu que vol guanyar la Lliga com abans millor.
2: Final del partit a Cornellà del Prat. L'Espanyol ja encadena 17 partits sense guanyar.
22: El Barça és a Oslo. Acaba de golejar el Bayern 4-2. El Barça jugarà la final de la Copa d'Europa.
7: Ramon Bes, de Carles Planchar, Laia Tudela, Joel Díaz. Bon dia.
23: Bon dia.
7: Falten 4 jornades pel final i el Barça en té prou amb un empat contra el Real Madrid. Per tant, tot enfocat ja cap a diumenge, tal com volia Joel Díaz.
24: Sí, no, de fet no. No, no, jo volia arribar al clàssic amb la Lliga ja guanyadeta i que allò fos un chorreo, que es deia abans. Això és el que em feia il·lusió, però bé.
23: Pot ser un chorreo.
24: Pot ser un chorreo, però hauré de passar uns nervis que jo hagués preferit no passar-los.
7: Tothom dona per fet que es guanya el Madrid, veig.
23: Amb un empat et serveix, també. Vull dir, són dos
7: tothom posa el focus ja en els 100 punts, no?
23: Bé, tothom. És, bàsicament perquè Lewandowski, després del partit, en unes declaracions, sense que li demanés al periodista, va parlar directament dels 100 punts com si fos un objectiu i va sorprendre el fet que des de fora, és veritat que sempre busquem doncs, coses d'aquestes d'estadística que agraden. Ah, mira, si pots arribar a la Lliga als 100 punts, que només ho ha fet Tito Vilanova una vegada. I com que el mateix Lewandowski en va parlar, doncs és un dir, mira, potser també s'ho han marcat com a objectiu dins del vestidor per buscar-se un al·licient, però vaja, jo crec que... Vaja.
2: Anem primer pel primer objectiu.
23: Clar, jo crec que primer guanyar, celebrar la Lliga...
7: Bueno, el primer objectiu és guanyar la Champions, ja, pel femení, que això, no?
24: Ah, bueno, sí. Això
7: ja passa per damunt de tot,
24: per l'amor de Déu. Home, i tant. Home, i tant.
7: Això és increïble.
23: No serà fàcil, tampoc. És una gran final.
7: Sisena Champions consecutiva.
23: Barça Olímpic de Lió, de fet, són els dos... Home, és veritat, no, anava a dir, els dos rivals amb més nivell ara mateix que hi ha la Champions femenina, també hi ha l'Arsenal, vull dir, són dels més que més nivell, però sí que té aquell component, diria, per la història de l'Olímpic de Lió, que és l'equip amb més Champions, el rival del Barça per ser un dels grans, o per ser el gran equip europeu a la Champions femenina, i a més que els dos tècnics són catalans, Giraldez, en Pere Romeu, Giraldez fa dos dies era entrenador del Barça, vull dir que aquesta final té molts al·licients i té molta gràcia, sí.
24: Sí, i aquí deia, fins i tot pronosticava pràcticament el declivi de la secció de futbol femení del Barça, un amb la marxa de Jonathan Giraldez i una sèrie de retallades, i aquí pronosticava, doncs això, que s'acabarien els èxits, i sembla que no, sembla que l'equip segueix anant com un tiro. I a totes llums ja és el millor equip de futbol femení de la història.
7: Sí, és que és un equip que fa temps que va fer una inversió amb el futbol femení, i això es nota, perquè els altres equips els està, cada vegada s'estan acostant més al nivell, però el Barça segueix sent un equip
2: que està, molt,
7: que està
2: molt
7: per sobre.
2: Poder l'Olímpic de Lyon a nivell físic.
7: Sí.
2: Té més físic que potser el Barça, però a nivell de qualitat i de plantilla amb diferents posicions.
24: I de pedrera.
2: Més completa, sí. Sí, és el Barça.
25: Bueno, és que, a més, es renova i exporta. És a dir, el Lió ha vingut a buscar l'entrenador d'aquí, Jonathan Giraldez, està fet el club. El Barça, en aquest procés, ha tingut 3 entrenadors, que jo també moltes vegades penses que l'estabilitat ve perquè l'entrenador sigui el mateix. Han aconseguit arribar a 6 finals consecutives amb entrenadors diferents, amb jugadores també diferents. Per veritat, també és veritat que el fil conductor és Alexia, que continua sent la reina, com es va veure ahir, sobretot des del punt de vista efectiu, des del punt de vista de treure la gent, de convocar aquestes 60.000 persones. Futbolísticament, m'imagino que aquí l'entrenador ja sabrà com gestionar-ho tot plegat. I què és el que es demana a un equip, que és que arribi a les finals. Després, una final depèn de moltes circumstàncies, de detalls, d'un arbitratge, d'un gol, i és molt més difícil de controlar. Però em sembla extraordinari que no només ha exportat, sinó que s'ha renovat. Tornes a veure jugadores extraordinàries molt joves, disposades a assumir el que serà segurament a final de temporada, sigui quin sigui el resultat, una nova renovació, no? Pot ser jugadores que se'n vagin, veurem què passa amb l'Ona Batlle, veurem què passa amb l'Alexia...
24: Sí, perquè es va veure una imatge de l'Alexia molt, molt emocionada, que algú la va vincular amb la possibilitat que decideixi...
7: Bueno, de fet, no sé, s'ha pogut recuperar.
2: Té un any de contracte, no?
7: I va donar, no va donar pistes, de fet, sobre el seu futur. Va dir això.
26: Alexia, tothom es pregunta què farà l'Alexia, no et pregunto què faràs. La decisió saps quan la diràs, a final de temporada, quan?
27: Sé que ara celebraré el passe de la final amb les meves companyes quan surti del doping, que m'ha tocat. I hi haurà moment de ja n'hi haurà moment d'això.
23: És que Alexia té un més 1, és a dir, un any més de contracte, que ella pot triar. Ella ha de dir si el vol executar o no. Per això, diuen, has de decidir, encara no has decidit a final de temporada. Clar, és evident que Alexia Putellas té ofertes d'altres clubs d'Europa, que econòmicament li deuen oferir 2-3 anys de contracte, que és el seu últim gran contracte que pot fer, que econòmicament doncs el Barça no podrà arribar a la xifra, això... ho entenen i ho saben, i en el moment que es va negociar ja l'última renovació ja segurament ja en van parlar d'això, i aquesta és la decisió que ha de prendre Alexia Putellas.
2: S'ha d'entendre que esportivament, si és per una decisió esportiva, no marxaria mai cap d'aquestes jugadores d'aquí, però clar, s'ha d'entendre que com a professional elles també, si tenen unes possibilitats econòmiques molt superiors a les que els hi pot oferir el Barça, doncs com a professional, perquè la vida del futbolista, en aquest cas de la futbolista, és molt curt i ho han d'aprofitar com a professional. Segurament que hi ha moltes d'elles a contracord, però si hi ha aquestes possibilitats, ja ho han fet d'altres, i per què no ho poden fer-ho elles?
24: Mm. Sí, sí, bueno, el cas del Busquets i Jordi Alba, per exemple, a mi em va semblar una mica el mateix cas. No sé què decidirà l'Alexia, però l'Alexia, a nivell de palmarès, ja et pot considerar completament completa, i que prengués una decisió a l'estil que van fer aquests dos, a mi em semblaria molt, molt lògic,
23: I també que l'emocionar-se és normal. El Camp Nou va tornar a estar ple, 60.000 persones, jo crec que en el cap de l'Àlex, més enllà que jo no sé si ha pres la decisió, no, Àlex Putellas, de marxar o de quedar-se, però el fet que et passa que aquell moment pot ser l'última vegada que juguis al Camp Nou amb tota l'afició, amb tot l'estadi ple, com pot estar ara ple, doncs és normal que això li passi pel cap i que només aquella petita possibilitat de que no segueixi, doncs que la faci emocionar.
25: Hi ha el component, a més, diria, esportiu, perquè la majoria de joves que parlen, parlen de com si l'Alexia fos la seva mare. És a dir, no és només una futbolista que ha estat molt simbòlica. Podríem parlar de que Aitana és una jugadora de camp que té un recorregut encara molt, molt, molt llarg, per dir-ho d'una manera, i en canvi ella és la que ha fet la d'acollidora, el mestratge, el que jo que sé, agafar una jugadora com la Quica Nazaret, que ve, que és una figura del Benfica, i arriba aquí i ara juga minuts i no partits. Tot això és una tasca molt complexa, i els vestidors és molt important aquests papers. Jo crec que el Barça això ho ha sabut fer a través de determinades jugadores, el Barça femení, que fan que l'estructura sigui sòlida. I segurament és una de les coses que cap a on va la tercera temporada de Flick, no? És a dir, pot ser que aquest líder, veig que molt parla de mentalitat, de líder, de caràcter, d'afegir jugadors que d'alguna manera ajudin a fer un salt de qualitat, no simplement anar fent una feina rutinària. Tu tens la sensació
2: aquesta,
25: de que de vegades...
2: Aquesta és la dificultat que precisament ara té el Barça. Per exemple, no ens oblidem, el gol de l'altre dia va ser de Lewandowski, i ara hi ha el debat obert aquí de Lewandowski. Lewandowski és el que permet els millors registres del Barça en aquests moments. Porta tres gols menys que Lamine Yamal, però n'ha fet 3 de penal, Lamine Yamal, que ell no ha tirat els penals, a molt menys minuts. I amb aspecte goals està molt superior a qualsevol jugador del
24: Barça. I si agafes tota la trajectòria de Lewandowski al Barça, el rendiment és
2: espectacular.
24: Jo crec que pocs davanters de la història del Barça.
2: Una decisió esportiva lògica, sí, hem de prescindir d'ell, hem de buscar. Però es farà, qui portaran, amb quines condicions vindrà, si ens falten aquests 15 gols que ens fa Lewandowski, més els altres de Champions o el que sigui, qui ens ha de fer aquests gols per poder arribar al nivell de...
25: Amb això em fa pensar molt, perdona, Carles, que és el paper d'ahir de la futbolista que més m'agrada d'aquest equip, que és l'Eva Pajor. Mm. Vull dir, em va semblar la tia més professional, la futbolista, el gol que fa. És a dir, estem parlant molt de l'aura del Barça, no? D'una jugadora polonesa que ve aquí a guanyar i a marcar diferències. No? I aleshores ella participa de tot el ritual, però ella, el tercer gol és un gol preciós, la tasca que fa. Segurament a l'equip masculí podríem anar una mica en aquest sentit, no? De que tu necessites algú que sigui marqui les diferències en els moments decisius.
24: Passa que això és el més car del mercat, clar.
25: Sí,
23: el gol sempre és el més car, és veritat, però és que el Barça, la complexitat que té Deco i el Barça per fer la plantilla del masculí, ara parlem, és que has de moure tantes peces alhora i esperar els moviments que pot passar de sortides, que puguis tenir o no...
0: Tindràs el Mundial, també, que això també... Molts jugadors aguantaran perquè siguin més cars, i aquí també això farà que tot es compliqui més.
23: Evidentment, sempre és més difícil.
0: Jo crec que la temporada vinent del Barça no serà tan fàcil per aquests condicionants, perquè has de fitxar...
2: És una situació complicada.
0: És molt complexa, sí.
25: No, i a més també jo crec que hi ha la voluntat que una cosa sí que ha aconseguit el Barça és que hi haguin jugadors que vulguin jugar al Barça, que això fa dos anys no hi volia jugar ningú, eh? Si va venir Lewandowski,
0: això sí que
25: és el primer que va fer amb les palanques, aquell marc no era un marc massa fàcil, i més enllà de que ha suposat hipotecar econòmicament el club, i es va inventar aquest eufemisme de les palanques van funcionar per reactivar l'equip, si no, no sé què hagués passat, i ara, jo sé, un jugador com el Julián Álvarez, el problema deu estar en el preu, perquè el Julián Álvarez té ganes de venir aquí, però abans per arrencar un jugador...
2: Ah, però estàs parlant d'un jugador que igual et demanen 120 milions
25: d'euros. Bueno, per això, però el Lewandowski, quan va passar...
2: És una cosa inviable, crec jo, ara, en aquests moments, pel Barça.
25: Però vull dir que el Lewandowski, en aquell moment, ell estava al Bayern, demanava... Em sembla que la renovació podia ser més de dos anys, perquè el Bayern, tu saps millor que jo, quan arriben a una determinada edat només van fent un any més any, i es va plantar i va dir, no, jo vull anar al Barça. Vull dir, ell va forçar aquell traspàs.
24: I el Bayern va ser un club senyor en aquest aspecte, i més o menys.
2: Sí, però estem parlant... es va pagar 45, si no recordo malament, 45 milions, i ara si vols un nou a aquest nivell, n'has de pagar 100 per munt. Clar, estem parlant del doble, sí, i amb unes condicions que si en el moment de Lewandowski eren complicades econòmicament, ara segueixen sent complicades, si no seguim... Per això dic, la situació a nivell de com plantegem, com organitzem, com planifiquem aquesta propera temporada, això és el que crec que és la patata calenta que tenim i que hem de tenir. Primer hem de disfrutar d'haver guanyat la Lliga, que és molt important, d'haver tornat a guanyar la Lliga, vale? I amb les circumstàncies, per mi és molt important, amb les circumstàncies, no que allí ens l'haguessin donat a l'Espanyol, sobretot l'Espanyol, sinó les circumstàncies que es donaran. A mi em recordo una mica les mateixes circumstàncies que vam viure precisament abans de l'entrada de Guardiola, de que veníem d'un equip, jo crec que molt talentós, amb molt bons jugadors, que havíem guanyat la Champions de París i que després aquest equip es va enfonsar. I vam anar a fer el ridícul al camp del Madrid, vale? I això és el que ens podem trobar diumenge que ve. Que ara sigui el Madrid, que canvi les tornes i vingui aquí i passi...
24: Home, però allò era un equip en decadència, amb jugadors que ja estaven...
2: Ronaldinho no és pas un jugador en decadència. No,
24: en aquell moment, Ronaldinho i Deco ja eren un problema.
2: Era un problema, bàsicament. Que és el que ara, és el que té ara el Madrid. Jo dic que es pot canviar les tornes i es podem trobar que el diumenge guanyem la Lliga com s'ha de guanyar, que és passant-li per sobre al Madrid.
25: En aquest simil que fas...
2: El més felicitat per mi d'ahir va ser aquesta, de pensar que guanyarem la Lliga aquí, en el nostre estadi, passarem per sobre el Madrid, humillarem el Madrid...
23: Oh, carai, i és la millor manera de celebrar-ho. Carles, vas molt fort, eh?
2: Sí, no, perquè recordo...
24: Clar que sí!
2: Recordo aquesta situació de fa molts anys enrere.
23: Humiliant el Madrid.
2: Jo crec que és la primera vegada a la meva vida que no vaig ser capaç de veure tot el partit del Barça. Vaig tancar el televisor abans de que s'acabés. Recordeu aquell partit, eh?
24: Sí, va ser dur, va ser dur.
2: Va ser molt dur.
25: És curiós perquè el Madrid fa... dues temporades seguides que no guanya res, i això és el que li va passar el 2009-2010, si mai no recordo, que és quan van fitxar Mourinho. O sigui, curiosament...
24: Que ara torna a sonar, per cert.
25: Torna a sonar, per això ho dic. És a dir, quan tu arribes a un fi de trajecte i dius, i ara què fem? Quan has cremat un tècnic com Xavi Alonso, quan alguns entrenadors diuen, jo aquí no m'hi fico perquè seré el segon entrenador, no pas el primer, perquè el primer es diu Florentino Pérez, aleshores, segon entrenador no vol ser tothom, llevat que sigui un tipus com Mourinho, que és capaç de mantenir la personalitat com a número 1 a qualsevol organització.
23: A més, aquesta Lliga, no oblidem que quan es va jugar el partit al Clàssic, que es va perdre, allà semblava que ja el Barça havia perdut la Lliga, la celebració que va fer el Madrid, que vull dir que el vestidor del Barça també la té molt present, com si haguessin guanyat un títol a l'octubre, vull dir, amb tot allò que va passar de Carvajal i amb Lamine Yamal, vull dir que és un partit que serà molt interessant de veure com surten els jugadors, que segur que surten motivadíssims, més enllà, o sigui, tenen moltes ganes, més enllà de guanyar el títol, de tancar, diríem, el cercle perfecte d'aquesta Lliga, de guanyar-la seria... davant del Madrid.
24: Well. Després, amb Espanya, a guanyar el Mundial. No, el que volia dir jo és veritat que aquests jugadors consideraran la temporada tancada quan acabin el Mundial, la major part d'ells. Que jo, això és una cosa que em fa certa ràbia, perquè
23: home,
24: jo no
23: mundial,
24: tinc de selecció.
23: No t'entenc, o sigui, clar. Sí, clar, hi ha un Mundial.
24: Sí. Però vull dir que res, que jo em poso el cap del Pedri.
0: Són professionals.
24: Em poso el cap del Pedri. I el Pedri no considerarà la temporada acabada.
0: Clar.
24: I
0: fins que Mundial,
24: fins que acaba el Mundial.
0: Evident.
24: Ja ho sé que és normal. Bueno, però per mi no ho és de normal.
0: Per tu, però ells són esportistes.
24: Ja ho sé.
2: Professionals i volen jugar al Mundial i tindran el somni de jugar-li i guanyar-lo.
25: Has vist el Nico aquest cap de setmana?
24: Què?
25: Home, ha fet dos gols, el Nico Williams...
24: Ah, s'està reivindicant.
25: No?
24: Sí.
25: Vull dir que aquest xicot ja volia dir, escolta, em quedo un mes i vull que el seleccionador digui... Ja
24: potser va una mica tard, no?
7: Clar, vols dir que ara estan espavilant els jugadors
25: no,
7: per...
25: No sé si estan espavilant o no, però el Nico no ha estat durant una temporada que s'havia parlat de... Mm. Recordem que la temporada va començar, que el Barça volia fitxar Nico, no volia fitxar Nico, tot el distanciament entre les dues directives, especialment l'agressivitat per mi fora de mida en alguns moments de la directiva de l'Atleti de Bilbao, que va fer denúncies... Sí. Va dir que no anava al camp, tot pel Nico. I el Nico, hi va haver aquesta setmana un entrenament, una gran imatge entre el Valverde i el Nico Williams, que tothom ha anat especulant sobre què passava, i juga el partit i fot dos gols, i ho celebren com si haguessin celebrat el títol perquè han recuperat la seva icona. Aleshores, aquesta icona és una que segurament amb les llistes de De La Fuente, perquè ha estat, recordem que l'Eurocopa, Nico Williams i Lamine eren els dos futbolistes sí, sí. que marcaven les diferències. Vull dir que és evident que el component mundial pels futbolistes ara té molta importància. Mirem també com es posa en forma...
24: Importància i distorsiona. I distorsiona.
25: Com es posa en forma Mbappé, que se'n va de prendre el vermut a Itàlia tal, i a més, com que ara amb les xarxes socials i tot això ells no els importa que es vegi, doncs clar, la tensió competitiva que tenen, actuen segurament contra el Barça ho faran, perquè per ells és com si fos un partit de Champions, no? El Madrid de dir, bueno, hem perdut la Lliga, nosaltres el que ens va bé és jugar en tant el partit de festa major que volem jugar.
7: Sí, clar.
25: I aleshores diran, ah, doncs ara ens hi posarem. Bueno, veurem si els hi dona per poder plantar.
7: Però acabaran sent Globetrotters, llavors.
25: Bueno, és el que són, eh?
7: Ja, ja.
25: El Madrid, les dues últimes temporades, és un equip Globetrotters.
7: Ara, també és veritat que el madridisme...
25: No va al circo de festa major, eh? El circus de poble...
7: No hi van.
25: Ells van a la carpa.
7: Sí, sí.
25: No.
7: A Sant Jordi, ells Sant Jordi.
25: Han d'anar a Perafita, o han d'anar a Olost, o han d'anar aquí...
7: Ells capitals.
25: No hi van.
24: Són el circo de Soleil.
7: El madridisme també hauria de tomar millor, diguéssim, l'esportivitat. El xiringuito ahir obria així.
4: Ni fiesta en Plaza Cataluña, ni baño en la Barceloneta. Habrá que esperar al Camp Nou. ¿O no? Empezamos.
7: Però no només això, sinó que van connectar, abans ho explicava el Jubany, en Plaça Catalunya.
5: Y yo creo que hay una cuestión ahí
4: también. Saber qué por la espalda. Pero tenemos un momento. Plaza Catalunya... Ambiente en Plaza Cataluña, era lugar de celebración. Ahí está Marc, pasa el coche de la basura, ve.
6: Cuidado, Marc.
4: En Barcelona.
6: ¿Qué tal
4: está? ¿Cómo está el ambiente en la Plaza Cataluña? Adelante, Marc.
8: ¿Qué tal, Josep? Buenas noches. Pues sí, mira, aquí en Plaza Cataluña iba a ser el lugar donde esta noche se esperaban congregar cientos o miles de aficionados del Fútbol Club Barcelona. Ya veis, ese es el aspecto que finalmente se le ha quedado esta noche a Plaza Cataluña, una Plaza Cataluña desierta donde estamos nosotros y los servicios de limpieza.
24: Però un moment, Ricard. El Xiringuito és un programa d'humor. Sí, I com a tal se l'ha d'interpretar?
2: Però a mi m'encanta això. Demostra que són un equip petit, perdedor.
7: Per això et dic que haurien d'estar... No haurien de...
2: Només estar construint i pensant com poden solucionar i donar la volta
23: patint,
2: en aquest
23: equip. Perquè si el passadís, llavors es van trobar un pes de sobre, també podien anar a la Cibeles a veure si hi ha gent celebrant alguna
2: perfecte,
23: cosa.
2: Perfecte, doncs quan, no, mentre veiem el Madrid d'aquesta manera, que... això és avantatge per nosaltres. Vull dir,
7: sí,
2: això
7: sí,
2: és perfecte,
7: que...
2: és perfecte, aquesta situació. Jo quan veig el Madrid agrandat...
7: Però aquí no ho fem, això.
2: I que va guanyar en Champions.
24: El Barça no,
2: i que es creix.
23: Què vols que ho fem aquí?
7: No, al tot costa que connecti amb Cibeles
23: Cibeles,
7: el dilluns,
23: aviam
7: no
23: si celebren els títols.
24: És que aquí no hi ha un programa com el Xiringuito de màxima audiència.
25: Perdona, aquí hi havia hagut...
7: El Gerard Romero.
24: Bueno, hi havia hagut el Força Barça.
2: Estic d'acord que és el programa, però és que es respira aquest ambient.
7: Sí.
2: A Madrid es respira aquest ambient, en general. I això és bo. Jo dic que el bo és això. Que tothom pensi
7: com
2: el Xiringuito.
7: És bo pel culer, diguéssim, perquè et demostra...
2: És bo pel Barça.
24: És que les converses amb els madridistes pel carrer, diguéssim, són molt absurdes, perquè tu els hi diguis el que els hi dius, et treuen a les 24.000 Champions, i llavors no hi ha conversa possible.
23: Ja, però aquests anys s'han d'amagar. Vull dir, aquests dos anys s'han d'amagar. Vull dir, ni el
24: Champions... Sí, però no sembla
23: que...
24: És com que descansen sota un gran matalàs de 15 Champions
23: i estan allà comodíssims. Sense guanyar cap títol, el seu màxim objectiu, el seu títol d'aquesta temporada serà intentar que el Barça no els guanyi el Clàssic al Camp Nou, o guanyar ells, vaja, perquè amb l'empat també celebren el títol de Lliga. Això és el Madrid ara.
24: Sí, sí.
23: Intentar que el Barça no celebri el títol de Lliga el dia del Clàssic.
24: I encara els hi queda una missió també bastant divertida, que és la d'animar una selecció espanyola que bàsicament està formada per jugadors del Barça i agafar-se també aquesta possibilitat de tenir una alegria a final de temporada amb un equip que bàsicament està impulsat per jugadors formats al Barça. A mi això em
2: genera certa... Quan tu té més pes, està més feliç per les derrotes dels altres que per les teves virtuts i els teus triomfs, estàs en la situació aquesta, que és la situació equivocada. I això és el que ens ha de donar força. De dir, ara el problema el tenen ells. I ja ho hem vingut parlant durant tota la temporada, ho vam començar a dir quan va haver-hi tot el problema amb Xavi Alonso. Que jo veia que, que eren capaços d'estructurar un equip amb bons jugadors, amb un bon entrenador, amb una idea de projecte, se'l van carregar, això es veu que és el que no els agrada, i han anat destruint, ells mateixos s'han anat autodestruint. I arriben en aquesta situació, que jo l'he comparat amb la de nosaltres, nostra fa 13 anys, que hi havia jugadors, com tu has dit, ja amb decadència, ells també tenen... Això per mi és una decadència d'Mbappé, que permetin això, el que ha fet aquesta setmana Mbappé és una decadència. I es trobaran que per donar la volta a això no és tan fàcil. No és tan fàcil perquè han de fitxar jugadors, ha de venir un entrenador que vulgui fer aquesta feina de dir, tu no vols, els jugadors es volen quedar, tots tenen contracte.
24: Sí, clar.
2: No és fàcil canviar jugadors, no és canviar aquesta filosofia, aquesta dinàmica, no és gens fàcil. Per molts diners que tinguis, que tampoc els tenen, però per molts diners que tinguis. I clar, jo aquestes coses són les que analitzo, de dir, perfecte, tenim, els hi portem un any d'avantatge. Els hi costarà, l'any que ve no serà allò de dir, no, fitxem quatre jugadors, canviem, i aquí ja funcionarem. I posarem un entrenador que els farà funcionar. No és tan fàcil, això no és l'interruptor de on-off, eh? Aquí, ara, avui canvio.
25: Però diguem que aquí hi ha hagut de tota la vida un component mediàtic més crític amb el propi entorn culer, tot i que ara estem en un moment de, jo diria, de hooliganisme esportiu, no? De, a favor i en contra, més que de premsa esportiva, però des d'aquest país entenc jo, potser estic equivocat, que el component de fiscalitzar l'obra de govern d'un club és molt més severa aquí a Catalunya que no pas a Madrid. I, per començar, tot el que ara s'està fent en un determinat número, en manera de fer periodisme d'entreteniment, d'informació, com li volem dir, a Madrid, recullo la intervenció del Joel amb el Força Barça, ho va inventar un senyor que es deia Alfons Arús. Sí. Alfons Arús va fer el Força Barça, feia les transmissions del Barça amb un to humorístic, es va fer el Rondo, es van fer una sèrie de es va crear un personatge, per exemple, que per mi és el paradigma de molts altres personatges, que és Tomàs Guasch, que al final han anat sortint molts personatges. És a dir, això, jo no vull dir que no tingui un mèrit enorme, però vull dir que aquí, en aquest context, això ja ho hem viscut una mica, de veure de com es pot fer, però es feia des de la pròpia crítica al club, no necessitava sortir el Sergio Ramos, si vols tu, però sortia una caricatura, no sortia la befa per la befa. És a dir, hi ha, de vegades, per entendre el Joel que està a la sotana i de tota la història, aquest país des del temps del Castanys ha tingut un humor esportiu molt important des dels anys 20. No és una qüestió que hagi sortit avui dia. Llavors tinc la sensació, jo per més que miri, allà no ho he vist mai, això. I de cop i volta han dit, bueno, anem a fer un programa a la nit que mirin tant culers com madridistes. I està ben tirat, perquè Pedrerol,
24: sí,
25: que
24: sí,
25: fot?
24: Sí, està molt ben tirat.
25: El que diu, és que a mi m'agrada veure els culers, diuen, ah, mítels, ara... Clar, és allò com si anessis a una funció per divertir-te i per
24: sí,
25: veure...
24: Sí, el problema del Chiringuito és que sí que és veritat que te l'has de prendre com un programa d'humor, però la gràcia del Chiringuito, i sobretot de Pedrerol, és que entre conya i cachondeo, et va colant missatges que són polítics, sí, senyor, que són directament missatges de Florentino Pérez, per entendre'ns. Clar, aquesta és la gràcia del programa, que a la vegada entretén i va colant el missatge que el Florentino vol que cali, perquè recordem que el Florentino Pérez no se sotmet a votació des de 2009. O sigui, fa 17 anys que aquest home no el vota ningú.
23: Va colar missatges a Florentino, però jo vull recordar també que Joan Laporta va agrair al redactor del Chiringuito la feina que feien. Vull dir que també colen missatges del Barça.
24: Sí, sí. Bueno, clar, és que té molta audiència. Això, és que té molta audiència.
25: Va barrejar en aquest paper, no, de fer de com si fos a la taula de debat, no? De la taula de debat de l'esport, doncs has de veure necessàriament què passa al Chiringuito. Aleshores, això és aconseguir audiència, és perquè ho fan ben fet. Ara, el to, la manera de fer, cadascú s'ho pot agafar com vulgui.
2: Van colant idees, però és el que es va menjar la gent i anem digerint, i al final arribem a aquesta opinió consensuada de tothom que pensa el mateix. I jo segueixo dient que si van pensant d'aquesta manera i van actuant d'aquesta manera...
0: És que anem bé.
5: Toquem fusta!
0: Ramon Ferro, català.
24: Ferro, perdó.
0: Ramon Besa, Carles Planchar, Laia Tudeu i Joel Díaz. Gràcies.
23: Adéu.
24: Gràcies a tu.

0: Cat.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: Soy Loles León. Si tienes un piso en propiedad y más de 70 años, con la renta vitalicia de Vitarrenta, recibes un dinero sin moverte de casa. Llama gratis al 91-197-1700. Vitarrenta, tu vida con más rentas.
3: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
4: Vine a la gran inauguració del nou Conforama Badalona, la teva nova casa. El 7 de maig ho celebrem en gran regalant 500 euros cada hora només per visitar-nos. Sí, sí, 500 euros cada hora només per visitar-nos. T'imagines el que pots comprar amb 500 euros? Un sofà, un matalàs, un saló. Recorda, 500 euros t'esperen el 7 de maig al nou Conforama Badalona, al Parc Comercial Montigalà. T'hi esperem.
5: Tot costa.
6: La temporada del 10.
7: Mateu la oz mentre xiula, gaudeix del joc.
8: Buah, moltíssim. Com un cervell, això és màgia pura.
9: 10 temporades ja.
10: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
11: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
10: Per molts anys i que en feu molts més.
12: Catalunya Ràdio. Som 3K. Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
3: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
14: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
15: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
14: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
11: El suplement, amb Roger Escapa.
14: Aquest dissabte, el suplement des del

0: que no falti el bon humor, mai. Ah. Hola, adeu. Vinga.
1: Vinga.
2: És l'hora dels temes pendents amb Gerard Jubany, Joel Díaz, Eloi Llamata i Xavi Espinosa. Bon dia!
3: Bon dia!
2: Quins temes tenim pendents avui, Jubany?
4: Molts temes pendents tenim avui a aquesta hora, com per exemple l'entrevista que hem pogut sentir fa una estoneta.
5: Ens estan matant a tots, això és el que hauríeu d'explicar. Ens estan matant a tots, què dius, Armínia? Després de tot el que ha passat, aquest dematí hi ha hagut tiros en un bar de l'Hospitalet.
4: Sí, sí,
6: encara
4: sí,
6: no
4: sí.
6: Sabem exactament què ha passat, però de totes maneres no pensàvem parlar amb vostè d'aquest tema concretament.
5: Mira, jo ja no surto.
6: Que ets Maica Navarro, ara, tu, Armínia.
5: Ja no
4: és una cosa que s'està investigant i no hem de començar a fer alarmisme
5: ni això
4: que tant li agrada a vostè.
5: Alarmisme no, però ens hem de defensar. Jo ara ja sempre porto de sobre alguna cosa.
6: Home, Armínia, no generi alarma social. Vostè què porta per defensar-se? Un esprai pimienta d'aquells que venen a Andorra?
5: Sí, home, un esprai pimienta. Porto una katana, fill.
6: Sí, home, una katana. Com va portar una katana?
5: Mira, l'he agafada només per venir des de casa fins aquí. El que passa
6: sí que porto una katana,
5: però la porto perquè el detector de metalls a l'entrada, doncs, bueno, l'ha detectada.
4: El d'aquí la ràdio, sí.
5: Ha pitat,
4: sí, sí, allà està la katana.
5: L'he deixat allà fora a l'estudi.
4: Hem de passar cada... Això la gent no ho sap, que hem de passar pel detector de metall.
6: Sí, sí, aquí es passa per un arc detector, eh?
7: Sí. Que sempre pita i ningú t'atura.
6: Però tu passes, perquè ja et coneixen, Ricard. Ja et coneixen. Ja no entraràs amb una bomba, tu, Ricard.
7: Bueno, jo, mira, no ho descartaria, eh?
5: Ai.
7: Entre aquí... Pum!
5: I patapam, tots morts.
6: Armínia, en tot cas, no li recomanem nos que vagi amb una
7: sense
6: katana
7: a ningú,
6: pel carrer.
7: Eh?
6: No, per favor.
7: No, així serà la manera de canviar l'estudi. Sí.
8: No, bomba informativa, bomba...
6: Ah, clar, tu entres amb bombes informatives. Molt bé, Sergi.
7: Sí, senyor.
8: Gràcies.
5: Avui estàs finet, avui, eh?
8: No, pues no sé.
7: Perquè estàs preparant les vagues, no? Estàs content de...
8: Mira, no busquis, eh? Que ja esteu aquí, que ja veig per on aneu.
6: Per on anem?
7: Tu estàs de baixa, a més.
8: Jo estic de baixa, sí. Va perfecte per anar de vaga. Si estàs de baixa...
4: Sí, a veure...
8: Si fas vaga...
4: Sí.
6: No estàs fent vaga.
8: Deixes...
6: No.
8: Clar,
7: participes de la vaga, però no fas vaga.
6: No estàs fent vaga.
8: Per tant, tornes a estar d'alta.
4: No. Podries fer vaga de la baixa.
6: Et pots donar d'alta, el dia que comenci la vaga, li dius al metge, ja estic bé, no? Llavors ja estaries fent vaga.
8: Vale.
6: No?
4: Sí.
6: Seria així.
4: Fas vaga de la baixa i te'n vas a treballar.
6: Ah, llavors sí.
8: Però no hi ha... I com no hi ha ningú, no treballes.
9: Bueno, estàveu parlant de la seguretat a Barcelona, sí, i això sí, no puc fer una altra cosa que estar d'acord amb l'Armínia, no?
4: Home, no li dongui la raó a l'Armínia. No li dongui la raó a l'Armínia.
6: Per edat hi ha una sintonia.
9: Ella amb la katana, no? Jo porto una Smith & Benson M2, no?
6: Una M2?
4: Carai, tu. Una pistola.
9: Bueno, escolti, però Barcelona està molt malament. Hem de recórrer aquest tipus de recursos per poder passejar tranquil·lament.
5: Exactament.
9: A carrer amunt, carrer avall...
6: Sí, carrer amunt i carrer avall. Sí que és veritat que han coincidit en pocs dies una sèrie de successos a Barcelona i rodalies, però això no justifica en cap cas ara fomentar que la gent vagi armada pel carrer, senyor Trio.
4: En aquest punt... Ni molt menys.
6: No, per favor.
9: Ara no hi vaig armat, eh? Perquè el segurat a l'entrada també m'ha requisat la pistola.
4: Ah, la pistola també. No, clar, és que estan molt atents.
9: No deixen passar...
4: Són dos que vigilen sempre.
5: Sí. Mira.
9: No deixen passar.
5: Què passa, Armínia? Mireu aquest mateix.
7: Més de dos, eh?
5: Que està passant pel carrer ara.
6: Què passa?
5: Quina mala pinta que fot.
6: Què dius? Si és un noi normal.
4: Ara que està jutjant la gent pel seu aspecte.
9: Aquell que porta dos gossets que semblen dues rates, perquè si t'hi fixes són minúsculs.
6: Són chihuahuas, senyor Trias.
9: Sí, que són extremadament petits, tot i ser gossos petits.
7: Si mai saps que...
9: No, allò
6: és... Gossos pigall, es diuen.
9: Allò és com una M.S. Benson.
4: Gos pigall?
6: Un gos petit no és un gos pigall.
4: Un gos pigall són els gossos guia que porten les persones.
6: Hòstia, doncs mira, aprofito per demanar disculpes als gossos pigall.
9: Bueno, i mira aquells joves d'allà amb patinets.
5: Sí.
9: Què fan al mig del carrer quan tindrien que estar a les escoles?
6: Però si tenen 40 anys, senyor Trias,
5: No es pot sortir. Això és així.
9: Jo només vaig de casa a la Farga, de la Farga aquí i d'aquí a casa.
6: Molt bé,
7: si no li passa res. Anirem a altres temes del dia. Què deies, Jovany?
6: A la Farga, segons com, t'atraquen també, eh?
7: Sí, és veritat, cada vegada...
6: Seguim.
7: Hi ha gent...
4: Tenim molts temes pendents, com per exemple l'entrevista, ara la comentàvem, que hem fet al Matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Educació, l'Esther Niubó.
5: Sí, us està sentint, eh?
7: Exconsellera Irene Rigau, què tal? Bon dia.
5: Bon dia.
7: Vostè va ocupar la cadira d'Esther Niubó.
5: Sí, però l'Esther no va ser

0: senyoreta, jo sí que ho vaig ser. Sí. Eh? I es nota molt la diferència.
1: Vostè té l'experiència de l'aula, no? Vol dir?
0: Exactament. Ah,
1: vostè ha trepitjat el terreny. Eh?
0: Exactament.
1: Però què vol dir? Que no l'ha convençuda l'entrevista?
0: Bueno, bàsicament el que ha dit és que mà estesa i que diàleg i totes aquestes coses que ja sabem que no sonen molt bé, però que després no es tradueixen en res.
1: Bueno, això és una opinió que té vostè.
0: Sí, no, és una opinió meva, perquè jo també vaig ser consellera i feia exactament el mateix.
2: Ah, Àngela Maria.
1: Mira, parlava de mà estesa, de diàleg...
0: Entre vostès i jo. Sí. Sí, hi ha poques coses a la vida que ve d'entendre's amb el sindicat aquest. Eh?
2: Sí, el sindicat aquest té un nom i es diu Ustec.
0: Oh!
2: Sí, no passa res, que li fa por. Ustec, miri,
1: no li agrada negociar amb Ustec.
0: Quant temps fa que vaig deixar de ser consellera d'Educació?
2: Bueno, doncs mira, deu fer ben bé potser 11 o 12 anys.
0: 11 o 12 anys, sí. Doncs encara hi ha nits que em desperto espalverada. Xopa.
2: Ah, sí, xopa, eh?
0: Xopa de la sua, vull dir.
2: Pots tornar a dir xopa, que encara no m'he dutxat avui?
0: Xopa de la sua, eh? Perquè he somiat que he de negociar alguna cosa amb aquesta gent del sindicat.
1: Clar, i això l'ha fet.
0: És pena.
1: És pena de la vida. El que vostè vulgui, però, escolti'm, s'haurà d'arribar a un acord amb els professors, perquè...
0: Estic convençuda que és més fàcil desbloquejar l'estret d'Hormuz que desbloquejar les negociacions amb els mestres.
2: Hom diria que exagera una mica, consellera Rigau.
0: El règim dels ayatolàs.
2: Dels què?
3: Dels ayatolàs, ara.
0: Dels ayatolàs.
3: Què té a veure això, ara?
0: És una associació de veïns d'un poble de Lleida al costat d'aquesta gent, escolti. Ja els hi dic jo que ho sé.
2: Sí, ara ho fes. Els ayatolàs, la gent de Lleida i a l'Ustec, tota la vegada.
0: Almenys els ayatolàs no fan vagues.
1: Bueno, parlem d'una altra cosa, perquè s'està embolicant la senyora Rigau.
4: Jo també he escoltat l'entrevista.
2: Sergi, pensava que havies marxat, carinyo.
4: No, només dic això ara? Per si voleu sentir l'opinió dels professors i no només de la presidenta de les escoles.
2: No hi ha cap càrrec.
4: Com es digui, la feina de la senyora aquella a New York. O com
2: no, per favor.
1: New Bo. No, és Esther New York. Esther New Bo. Però digues el que hagis de dir, Sergi, i vés-te'n, perquè no estem avançant.
4: Tranquil·la, eh?
1: Per culpa teva. Jo estic molt tranquil.
4: Estic de baixa per salut mental i podria estar perfectament a la platja o als volcans d'Olot fent una volta o al zoo o a Catalunya en miniatura.
2: Catalunya en miniatura? Sí, t'agrada, Sergi,
4: molt.
2: Catalunya en miniatura?
4: M'agrada molt.
2: Com et sents allà, a Catalunya?
4: Com un gegant!
2: Clar.
3: Poderós.
4: Com si... Uau, ahí es tot des de dalt.
1: Xutes els edificis quan ets a Catalunya en miniatura?
2: Com el King Kong.
4: Sí, però no molt fort, perquè una vegada vaig trencar un, vaig trencar la seva família.
2: Què dius?
4: Sí, va venir una senyoreta, em va dir, però què hace este alumno? I jo, no.
2: En castellà, Catalunya en miniatura, no m'ho puc creure.
4: Sí.
2: Bueno, deies que tu podries estar a Catalunya en miniatura.
1: En quin estat està la Sagrada Família de Catalunya en miniatura?
2: Crec que no va al ritme que va a la Real.
4: Han de posar l'estrella de llum encara.
1: Va més a poc a poc.
2: Va més enredarida, diguéssim.
1: Va més enredarida.
4: Bueno, pues no estem d'acord.
2: En què?
4: Amb res del que ha dit la...
2: Molt bé.
4: Vale? I ens reunirem tots els professors, vale, demà a l'hora del col·le, per decidir doncs, noves accions que puguem fer. Per
3: hi haurà més accions.
1: Sí. Sí, ja vau anunciar un paquet de vagues nou. Doncs
4: pues molt contundents.
1: Doncs accions més contundents.
4: O sigui que...
1: Com ara...
2: O sigui que
4: cuidado.
2: Cuidado què? Què vol dir contundent, Sergi?
4: No vull avançar res.
2: No, perquè no sap res.
4: Però podria estar parlant...
1: De què?
4: De vagues de fam.
1: No obrim aquesta porta.
4: Vaga de fam?
1: Sí.
4: Dels alumnes, eh?
2: Ah, dels alumnes. Això no, home, per favor, que estan en edat de créixer.
1: No podeu obligar els nens a fer vagues de fam.
4: Que no?
1: Sergi.
4: O se'n fan cas? Se'n fan cas? O deixarem els alumnes sense menjar mentre no s'atenguin les nostres...
2: Reivindicacions. L'audiència ha de saber que el Sergi no està parlant en nom de l'Ustec ni de ningú, de fet.
4: Se sentiran petard.
1: I què és idiota?
3: Per Sant Joan?
4: No.
2: Com, diu?
3: Per Sant Joan se sentiran petard, sí, clar.
4: Per Sant Joan se sentiran petard.
3: Bueno, sí, però això és cap amenaça. Això és... Clar que se sentiran petards.
1: És el que està previst.
0: No ho entenc.
2: Jo tampoc, no.
4: Mira, per Sant Joan, petards.
2: Sí. Però la mañana...
3: Això com a queixa.
4: I a la nit, coca. I els nens, què? Sense coca.
2: Home, ja està bé, això.
4: Te'n sorprendria alguns nens.
1: Al principi...
4: Que porten coses...
1: Sergi.
4: Ja tenim tots els nens que els hi toca plàstica, ara, dibuixant pancartes per les manis.
2: És maco, això, que prenguin moviments socials, també.
1: Sí.
2: No, a mi em sembla bé.
1: Però no.
2: Educar els nens en la protesta.
1: No, a mi no.
4: estem preparant els cartells.
3: Sí.
4: Vale?
2: Sí.
4: Per fer accions de cara al setembre, perquè aquest curs no ens dona per fer més vagues.
3: No,
4: però
3: perquè ja s'està acabant. Però...
1: ja seria pel curs 26-27.
4: Sí. Aquest és un altre tema. La salut mental que ens està costant pensar tantes coses per protestar.
2: Clar, sí, sí.
4: Al final, ja,
2: no,
4: farem...
2: no és fàcil, no és fàcil.
1: No és fàcil.
4: No, no és fàcil.
1: No és fàcil.
4: No és fàcil.
1: No és fàcil, Sergi, no és fàcil.
4: No diguis que és fàcil perquè no és fàcil.
2: Ningú ha dit que sigui fàcil.
1: Tota l'estona estem dient que no és fàcil.
4: No és fàcil. Vale? Si diguis que és fàcil, t'enganyo.
2: Doncs ens quedem amb això, Sergi, si et sembla, que no és fàcil.
4: I repartirem... al final, repartirem pistoles.
2: No reparteixis pistoles perquè hi ha els Mossos a dins de les escoles
4: sense
2: i pot haver tirotejos.
3: No porta pistola.
4: Ells no porten.
2: O sigui, els Mossos desarmats i els nens amb pistoles.
3: Porta l'aigua. Això és molt desigual.
4: No, que l'aigua de 45 mil·límetres.
3: Sergi, gràcies per la teva...
2: Vols veure 45 mil·límetres, Sergi?
3: No cal. Vinga, anem amb més temes.
5: L'Espanyol ja encadena 17 partits sense guanyar.
4: Manolo!
6: Tanta polla d'Europa, tanta puta merda d'Europa.
3: El Madrid va guanyar ahir la nit a Cornellà, de manera que el Barça tindrà l'oportunitat de proclamar-se campió de Lliga diumenge que ve al Camp Nou contra el Madrid.
1: No hi haurà passadís, però sí la possibilitat de guanyar un altre títol a la cara del madridisme, que això sempre fa il·lusió.
2: Per tant, des de l'òptica d'un culer, moltes gràcies, Espanyol.
6: Jo ja el vaig dir. Mentre el Barça no guanyi la Lliga, tot perfecte.
1: Manolo,
2: sí que ho vas dir, sí.
1: Com estàs, Manolo?
4: L'último de la fila!
1: El último de la fila... No, Manolo García. És el de l'último de la fila, és Manolo García.
2: Sí. I Quimi Portet.
6: Perdona una cosa. Ahir vau felicitar la mare, pel dia de la mare.
1: Sí, clar.
2: Evidentment que sí.
1: Però no sé per què ho preguntes.
6: No, perquè ara us estava escoltant i m'he acordat de vuestres madres, ¿sabes? No.
2: Per favor, Manolo.
1: Estàs massa tens.
6: No.
2: T'has de relaxar.
6: Necessito un massatge al coll.
1: Sí. Falta que tinguis coll, Manolo.
6: Bueno, entre la cervica, entre el cerebelo i les espatlles.
1: Per mi et falta la V3...
6: No,
1: UV...
6: no la tinc. Ja vaig dir que si me fa una radiografia és un cubilete.
7: Ah, de la petita de Champions, que ja no hablo?
2: Perdoni?
1: Què?
2: Ah, espera't, que eres la Caroline Graham Hansen.
7: Ah, no hablo? O sí? Ah, sí?
1: Per què has posat aquesta cançó, Caroline, que t'agrada?
7: Ah, sí, me gusta. Cuando no soy preocupada.
2: Bueno, felicitats, Caroline, per la classificació, per la final de la Champions.
7: Sí, però tot aprenent de la Barça, on eres, per la Champions de Liga, però el mismo t'agrada, sí. No serà de Barça que la classificació de la Champions, sí. Sí?
2: Crec que ha dit que tothom estava pendent del Barça masculí ahir, no?
7: Tres final a consecutiva?
1: Sí.
7: Nunca haces nadie santo nosotros, este sí?
2: Això no ho he entès.
1: Entès consecutiva? Sis finals consecutives.
7: Sí, Caroline. Vamos todos quinzanos afuera.
2: Senos afuera.
7: Vamos todos quinzanos afuera.
2: Home, senos afuera no, Caroline. Ah, que van a cenar fuera.
1: Cenar fuera.
3: Ah, menjar fuera.
7: Sí, entonces todos con cenos fuera, cantas un canción, son en los restaurantes, sí. Lo pica de la nasa, ahorita, pero canto sí mucho poco pato que bajo los grados todos, sí.
3: S'ha fet viral un vídeo de la Quica Nazaret cantant el sopar de celebració, no?
2: Carai, Ricard.
7: Me n'he interessado tanto, soy un meso de lado de Quicas, cantas en cenos de fuera.
3: Sí,
7: piensas, uf. Soy poco pato, mucho de Veracundesa.
1: Fa molta estona que no sé què diu aquesta noia.
2: Veracundesa, crec que vol dir...
7: Veracundesa, bueno, todos borrachos, muchos, menos Hansen, nunca borrachos.
2: O sigui, vostè, vale. Senyora Caroline Graham Hansen, no s'emborratxa mai, no?
7: Ah, no.
2: Li fa Veracundesa.
7: Veracundesa.
2: Li fa Veracundesa.
1: Vergonya.
2: Vergonya.
1: Vergonya veure com les altres cantaven molt animades.
7: Sí, i les també, sí, no, jo, i els passos, sí. Els caig d'ara, penses que mirem delante, calla. Tanto
2: ara, sí? Home, és que... Escolta, tu, parlant amb tota una finalista de Champions.
1: Sí, però m'està venint com una mica de mal de cap.
4: S'entén perfectament.
7: Sí, és un vaso femoni de muchos de bienes por esas gracias en nuestro entorno de nuestros. Mucha pelotina no piensa que es de peluca, pero algunas de dudas de veces piensas que es peluca o no es peluca.
3: Caroline,
7: sí?
3: Gràcies i felicitats.
2: Sí. Gràcies, Caroline.
7: Gràcies.
2: Ja no estàs com un pato.
7: Sí, un vaso femenino, mucho dinero para sus gastos.
2: Caroline.
7: Sí, pero con gastos, ¿no? Sí. Pero mucho preocupado. gracias.
8: Arriba la gala de la cinquena edició dels Premis Sonor. Coneix els 12 podcasts escollits entre més de 220 candidatures d'arreu dels països catalans.
9: Moltes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició dels Premis Sonor.
8: Gala dels Premis Sonor, des de l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona, amb els guanyadors del talent i la creativitat del podcast.
9: I el guanyador del Premi Sonor, el millor podcast.
8: Aquest dijous a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. I si ho vols seguir en directe, connecta't a l'app de Catalunya Ràdio o a la plataforma 3Cat.
10: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Del 14 al 17 de maig, Teatre Nu estrena el seu nou espectacle, Avi, et trauré d'aquí, basat en una experiència familiar commovedora. El net de Joan Colom descobreix que van traslladar en secret el cos del seu avi al Valle de los Caídos, on encara reposa. Més informació a teatrenu.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
11: Linkat.
12: Amadíssims enemics, si algú...
13: L'Auditori de Girona celebra 20 anys amb l'estrena absoluta del retorn en directe de Desglàs, de Miguel Poveda. Un treball que va suposar un punt d'inflexió en la trajectòria de l'artista i que ara torna renovat. El 22 de maig a l'Auditori de Girona. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
10: A Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio.
8: A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
3: Avui es truca la Júlia. Júlia, bon dia.
14: Bon dia.
3: Com estàs?
14: Molt bé.
3: Des d'on truca, Júlia?
14: Pues mira, ara mateix em trobo a Lleida, que d'aquí una hora començo les classes a la uni.
3: Molt bé. Ah. Classes de què? De què?
14: Estic estudiant Comunicació i Periodisme Audiovisual, estic a tercer.
2: Vinga, bona sort amb aquesta carrera, eh? Té molta sortida, diuen, sí. Júlia. Escolta'm...
14: Sí, no? Ja ens ho diuen bastant, això.
2: Sí, ja m'ho imagino. Júlia, escolta, et faré una primera pregunta, d'acord? Que és la que et donarà dret a guanyar la Cantimplora i a passar després a la segona pregunta, que és la que et puntuem, i llavors ja passes a ser candidata per venir divendres i guanyar 200 euros. Tot entès?
15: Sí.
14: Perfecte, sí.
2: Doncs vinga, molta atenció, perquè aquesta primera pregunta és d'aquella categoria que molta gent no entén, que és la de efemèrides d'ahir. Hey, Júlia! Tal dia com ahir... Júlia, tal dia com ahir... Bueno, ja quan... No, quan callin, Júlia, ja te la faré. Bueno, si no, tiro milles. Júlia, tal dia com ahir, 3 de maig, van passar moltíssimes coses al llarg de la història. Per exemple, podríem celebrar que tal dia com ahir de fa 25 anys, Javier Godoy Muntanyola, tercer conde de Godoy Grande d'Espanya, va decidir començar a traduir La Vanguardia al català i posar-la en venda als quioscos amb gran rebuda per part del públic, que en poc temps el va convertir en el diari més venut en català. Podríem celebrar això o altres coses més anecdòtiques, com el Dia Internacional del Riure i de la Llibertat de Premsa, que fa gràcia que coincideixin, jo diria, no? O el 410è aniversari de la mort de William Shakespeare, no? Què dir de William Shakespeare, Júlia?
4: Què?
2: No tens res a dir de William Shakespeare, no? Doncs vinga, seguim. Convindrem que si alguna celebració, ni Shakespeare ni hòstia, si alguna celebració destaca sobre totes les altres cada 3 de maig, és el Dia de la Mare. Yo te canto, madre, mi alegría. Olé. Júlia, una petita pregunta. Tens tens mare, tu, actualment, sobre de la Terra?
14: Sí, i tant.
2: Perfecte, quedo tranquil·líssim. I ara sé què diràs, Júlia, que el Dia de la Mare hauria de ser cada dia. Eh, que estaves pensant això?
14: Sí, la veritat és que sí.
2: Doncs això és el que normalment es diu per justificar-se quan se t'oblida el Dia de la Mare i no la felicites a la teva ni li regales res. Tot i que és molt millor, també et dic, no regalar-li res que regalar-li una aspiradora. Júlia, que és el que es feia a la majoria de cases fins fa 4 dies. I qui diu 4 dies, Jovany, això t'interessarà, sí. Diu fa 7 anys, Júlia, perquè va ser el 2016 quan ni més ni menys... Sí, quan ni menys...
15: Quan... Què rius ara?
2: És que no sé... Júlia, què has dit ara?
15: Que una mica.
14: No, que m'estan preguntant si ho sento bé i no massa, però bueno.
2: Mira, a mi que se'm boicotegi. No, és que no ho entenc, no ho entenc.
15: Però fem ràdio pels oients, sisplau, fem ràdio pels oients.
2: Mira, Júlia, això t'ho deia perquè va ser l'any 2016 quan ni més ni menys que el Corte Inglés va llançar pel Dia de la Mare una campanya amb la imatge d'una dona i el text. 97%... A veure. Joel, pots concentrar-te.
16: 97% alliberada, sí. 3% egoisme, 0% queixes, 100% mare.
2: Això era, del Corte Inglés.
16: Era un missatge clarament que identificava la bona mare i, conseqüentment, una bona dona amb algú que no es queixa ni dona problemes i que està lliurada totalment a la seva família sense cap mena de retret. L'organització FACUA, tan important com la... Vull dir, és molt important. Diu, sí. Sempre atenta, FACUA, va denunciar el Corte Inglés per emetre una publicitat que cosificava i menyspreava la dona, infravalorant-ne les possibilitats i restringint la seva funció al paper d'una mare que no té més activitat que la de tenir cura de la família, oblidant altres facetes de la seva vida, com la professional, per exemple. I ara, Júlia, ve la pregunta.
2: Atenció, Júlia.
16: Júlia, com es diu la teva mare?
17: Sílvia.
16: Es diu Sílvia. Doncs atenció, Júlia, perquè per superar aquesta primera pregunta tens 10 segons que començaran a comptar quan digui ja per lloar la figura de la teva mare, Júlia.
1: Que maco.
16: Ja!
17: És molt bona persona, ja que sempre que la necessito està allà, me dona molts bons consells i sempre que necessito ajuda, ja sigui pues, buscar feina o el que sigui, sempre s'implica, inclús més que jo. Ja
16: molt bé, molt bé. Bravo, bravo! Molt bé. Sílvia!
2: Ja tens una ampolla al trescat.
4: Allà on estiguis, Sílvia!
16: No, que està viva, no,
2: és
16: la
2: casa seva. És a casa seva, home. Què estàs dient?
16: Sílvia, ha sigut molt maco,
2: sí, ha sigut molt bonic, Júlia.
4: Molt.
2: Ja tens una cantimplora del 3CAT, anirem per la segona pregunta. Aquesta puntuació, i atenció, perquè aquí com més punts facis, més possibilitats de venir a concursar presencialment divendres i guanyar fins a 200 euros, d'acord?
17: Bé, vale, d'acord.
2: Abans, per això, vale, has d'escoltar molt atentament el butlletí del Joan Bota, perquè també et farem una pregunta sobre les notícies que s'expliquen. No, això és broma. Però escolta, perquè sempre està bé estar informat.
16: O no.
2: Home, sí, sempre està bé. Sempre està bé.
16: Ah, sí.
2: Vot, ets aquí o no?
18: Sóc aquí.
2: Què explicaràs?
18: Doncs mira, explicarem una notícia que hem sabut fa pocs minuts, que és amb el...
2: No ho expliquis, que si ho expliques ja ho explicaré.
16: Clar, no facis spoilers, Vota.
18: Molt bé.
2: Has de dir alguna cosa sense explicar-ho.
18: Insinuar, eh?
2: Esclar. Sí,
18: doncs, mira, després d'aquests quatre actes violents del cap de setmana, sí, hi ha novetats.
2: Veus?
16: Mira, Armínia.
2: Ara
1: ho enganxats tots al butlletí.
2: Vinga, ara tornem.
18: Espero que estigui a l'alçada del que direm. Perquè
4: això és molt morbós, això no s'ha de fer.
2: Calla. Per què no s'ha de fer? Això és un...
1: Calla, Sergi, calla.
2: Té a veure el Partit Popular?
18: Sí.
2: Perdó. Ves que no hagi demanat la compareixença de... Bueno, no ho explicarà. Ai.
16: Bueno, va, tu.
19: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
18: Bon dia, us informa Joan Bota. I la notícia aquesta hora és que el Partit Popular de Catalunya ha demanat la compareixença al Parlament del president de la Generalitat, Salvador Illa, davant d'un cap de setmana negre amb 3 crims, 2 de mortals, a l'àrea de Barcelona. El secretari general del PP, Santi Rodríguez, ha acusat el govern de no actuar davant d'aquests episodis violents.
20: Només per posar un exemple, hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'ha anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
18: Precisament avui al matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha descartat que aquest crim a Esplugues tingui a veure amb el jihadisme. Més notícies, Natàlia Ramon.
21: El judici del cas Kitchen, l'exdirector del CNI, ha negat taxativament que els seus agents fessin seguiments a Luis Bárcenas a la presó i que passessin informació sobre l'extresorer a la trama. I han deixat clar que el CNI no ha col·laborat mai amb cap operatiu il·legal. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
22: Bon dia, Luis Bárcenas, l'extresorer del PP, va relatar que fins i tot l'havien espiat a la presó i allà també li van robar notes manuscrites i va apuntar al CNI. També ho ha fet el comissari jubilat, José Manuel Villarejo, però el que n'era el director aquells anys, Félix Sanz Roldán, ho ha negat totalment.
23: El Centro Nacional de Inteligencia no tuvo actividad alguna, ni por acción, ni por omisión, ninguna, cero absoluto. Y ningún gobierno de ningún color me pidieron que hiciera nada ilegal, y esto lo hubiera sido.
22: Políticament, el CNI depenia de Soraya Sáenz de Santa Maria, que quan va declarar el judici també va desvincular-ne tant el govern de Rajoy com la intel·ligència espanyola. Tània Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
18: El 70% dels catalans vol mantenir o reduir la despesa en defensa, així ho recull l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió i de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, que també conclou que puja el sentiment europeista, sobretot entre els joves. Barcelona, Jordi Baró.
0: Bon dia. Radiografia dels catalans sobre la despesa dels països de la Unió Europea en defensa, només amb un 26% a favor d'augmentar-la i un 36% perquè es mantingui al nivell actual. Hi ha, però, una amplíssima majoria que creu que cal una única política europea de seguretat. L'enquesta del CEO i del Parlament Europeu també ha detectat que puja el percentatge dels qui se senten molt o bastant europeistes a Catalunya. La franja on més ha crescut és la dels joves de fins a 24 anys. Javi López, vicepresident del Parlament Europeu.
5: Europa avui està patint una pressió sense precedent sobre la seva sobirania. Atacs sense precedent, provinents tant de Trump com de Putin. En un món més perillós i més incert que mai, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre.
0: Jordi Baró, Catalunya, Ràdio Barcelona.
21: L'Hospital de la Vall d'Hebron aconsegueix reduir una tercera part dels ingressos a urgències de pacients crònics amb malalties complicades, com ara la malaltia pulmonar obstructiva crònica o la insuficiència cardíaca. L'èxit es basa a anticipar-se a les descompensacions habituals que tenen aquests pacients. Barcelona, Mònica Mas.
6: Bon dia. De mitjana, aquests pacients tenen més de 80 anys i prenen entre 10 i 12 medicaments diaris per més d'una malaltia i tenen molta fragilitat. Amb un seguiment constant s'ha vist que es descompensen menys i, per tant, trepitgen menys als hospitals. El doctor Jordi Assesat és metge de família.
7: L'èxit d'aquest programa està amb la proactivitat, en què hem estat capaços d'identificar el pacient que ha consultat a urgències en els últims 6 mesos 2 vegades i s'ha posat en marxa tot l'engranatge via la gestora de casos de complexitat de l'Hospital Vall d'Hebró, que està a urgències. Ella identifica aquests pacients i l'estratifica amb una de les tres branques que hem consensuat a nivell del territori.
6: Si són menys greus, el seguiment es fa des de l'atenció primària, si són més complexos, des d'un hospital de dia, i si la seva malaltia és més greu, directament a Vall d'Hebron. Mònica Mas, Catalunya Ràdio, Barcelona.
18: Cada hora Endesa detecta 3 casos nous de frau elèctric a Catalunya, o el que és el mateix, 67 casos nous cada dia, o avança el matí de Catalunya Ràdio. La companyia va obrir vora 25.000 expedients durant el 2025. És una xifra rècord fins ara. De fet, aquests números representen un terç del total que es detecta arreu d'Espanya. En total s'han defraudat 486 gigawatts per hora, segons explica el responsable de la unitat contra el frau elèctric d'Endesa a Catalunya, que fa aquesta comparativa.
24: Tota l'energia que vam recuperar equival al consum en anual de 140.000 llars, com una població com Sant Feliu de Llobregat o Lloret de Mar.
18: Esports, Vialcadilla.
25: El Barça disputarà la seva 6ª final de la Champions femenina consecutiva. Serà el 23 de maig a Oslo contra l'Olympique de Lió francès, després de superar el Bayern ahir a les semifinals. Pel que fa al Barça masculí, es pot proclamar campió de Lliga diumenge davant el Madrid. El clàssic que es jugarà al Camp Nou, els blaugranes en tindrien prou amb un empat després de la victòria del Madrid ahir 0-2 al camp de l'Espanyol. D'aquí una hora a la una es sortejaran els play-offs d'ascens i descens de segona i tercera ref. El Reus Redis, que jugarà per pujar a Primera Federació, li poden tocar el Logroñés, el Conca, l'Ourense i l'Àguiles de Múrcia. I el ciclista francès Pol Sexas, la gran revelació de la temporada, ha anunciat avui que participarà a la pròxima edició del Tour de França. Té només 19 anys i és el ciclista més jove que participa en un Tour en els últims 89 anys.
26: Fins aquí les notícies.
27: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: Són les 12 i 6, ens trucava la Júlia per concursar i ens quedava la segona pregunta. Júlia, ets aquí?
28: Sí.
3: Doncs vinga, anem per la segona, que si tens bona puntuació et permetrà venir a concursar presencialment i guanyar fins a 200 euros, Joel.
1: Ha estat bé el butlletí, deixa-m'ho dir.
3: Sí.
1: Ha estat bé, que
3: no
1: hem
3: aguantat. Quina era la notícia, Joel, del Bota?
29: És que ara fes-me triar, Ricard.
3: No, la que ha dit que avançaria, que estàvem tots pendents.
29: Oi, el tema aquest del tema del PP i no sé què ha dit sobre un tema dels...
3: Sí.
29: Unes successos.
3: El PP demanarà la compareixença...
29: Ah, ja la Maria.
3: Salvador Illa.
29: Salvador Illa al Parlament. Molt bé. Júlia, estàs aquí?
28: Sí, i tant.
29: Doncs mira, has tingut sort perquè t'ha tocat la categoria més fàcil de totes, que és la de la poesia. D'acord? Jo tiro 3 poemes meus, l'última paraula no la dic i la dius tu, que rimi bé, d'acord?
4: Vale.
29: Vale. Molt bé, Júlia, doncs són tres poemes dedicats a coses d'actualitat i el primer es titula A la cua de la vida i diu així, és de la secció de cultura. Diu així: han venut moltes entrades als més boomers de la vila, xalen pells molt arrugades amb l'último... Amb l'último de la...
4: Aquí ja estic
29: a la palabra.
4: Amb l'último de la fila.
29: Molt bé! Sí, sí, sí. Oh! Sí. Molt bé, Juli, al principi et dubtaves, però al final...
8: Molt bé.
29: Al final no.
8: Sí.
29: El segon poema es titula Els americans fan coses lletges. Diu així: una invasió de l'Iran i el món s'ho queda mirant. El petroli va pujant. 100 gaviotes d'onde?
4: Estan?
8: No. No. Iran.
29: Això és un tema generacional.
8: Però està bé, m'ha agradat.
9: També rima. També rima.
8: Sí, sí.
29: D'onde estan, també rima.
8: També rima, per tant.
29: A veure, estan rimaria millor en Kazakhstan, per exemple.
8: La creativitat té un premi.
29: Afganistan.
8: Sí.
29: Júlia.
8: Tercera poesia.
29: No tiris encara els aplausos, que queda una poesia encara, que és la de... titula Tot el que puja baixa.
8: Hòstia.
1: Els aplausos.
29: Ara Europa, enhorabona.
8: Sí.
29: Fa pocs mesos l'espanyol... Però ai, perico, quin bunyol, si al final vas a... Espera't, ha de rimar amb enhorabona, eh? Ara Europa, enhorabona.
8: Enhorabona,
29: per favor.
9: Ara no, enhorabona,
29: ara Europa, enhorabona. Sí. Fa pocs mesos l'espanyol, però ai, perico, quin bunyol, si al final vas a...
4: Segona.
29: Molt bé!
8: Puntuació. Garriga, bona tarda.
9: Bona tarda. És dels poemes més... La trilogia més difícil que he escoltat aquí.
8: Vinga, puntuació, Garriga.
9: Per la dificultat, un 8 i mig.
8: 8 i mig?
29: Sí, senyor.
1: Jo 8 amb 11.
29: En sèrio? 8 amb 11?
1: 8 com a 11.
29: Doncs jo et poso un 8 amb 39, Júlia.
9: Aquí, pobre, fent...
8: 25!
29: Bravo!
8: 25 punts, bravo! Per tant, bona puntuació. A veure
29: molt
8: si ens ha concursat. Una abraçada, Júlia, que vagi bé.
4: Merci, adéu, igualment.
8: Bona classe, que vagi bé. Garriga, i a la tarda?
9: Doncs mira, ens hi posem a les 4. Avui fem el cafè amb l'Antoni Bassas.
8: Sí, avui parlarem de l'auge del cafè.
9: Del cafè.
8: Als Estats Units. Perquè la influència de Colòmbia està, com ha dit Thomas Mann en el seu llibre...
9: Thomas Mann va parlar
8: molt,
9: de cafè?
8: Sí,
9: a la muntanya màgica.
8: En el vot de l'extrema dreta americana. Quan val un cafè als Estats Units? És la pregunta d'aquesta tarda.
9: 4 amb 35, un caputxino a l'Starbucks.
1: Quanta clarividència.
29: L'Starbucks et fa...
8: Amb una sola pregunta, l'Antoni, sap resumir el que passa.
1: Encén el llum.
9: Doncs això és el que passarà aquesta tarda a partir de les 4 amb l'Antoni Bassas. Anirem a buscar un dels grups preferits de música del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
4: El último de la fila.
9: És català.
29: Ah, ja sé quin és. No ho dic,
9: no ho diguis.
29: No, és sorpresa.
9: És sorpresa.
8: Ara tornem a la Renaixença. Només l'Aitel, president. I t'escoltem a les 4. Garriga, gràcies.
1: S'han traït.
10: El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixa, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Saxeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026. Dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.
11: Al radar de 3CAT Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
12: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
11: Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
13: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
14: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
15: Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica de Montjuïc.
0: 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a partir del 5 de maig. 3Cat en viu. T'hi esperem.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Ha arribat el moment de pensar en les vacances d'estiu. Ho veiem perquè ja comencem a sentir la remor de les onades, a notar la passió de descobrir noves ciutats i experimentar una desconnexió que ens fa molta falta. Però s'han d'organitzar. Per això tenim la solució. Deixa-ho en mans expertes. I no qualsevol mans, sinó les de Viatges al Corte Inglés, que gràcies a la seva experiència i qualitat et recomanen el viatge que fa més per tu. T'assessoren sobre les destinacions més adequades perquè et decideixis amb totes les garanties i amb seguretat, amb una acurada selecció de destinacions i vols directes. Treballen perquè tu només t'hagis de cuidar de passar-t'ho bé. I encara amb l'avantatge de fer la reserva a partir de tan sols 15 euros i sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans de la data del viatge. Consulta'n les condicions. Aquest estiu, no t'hi pensis. Fes que el teu estiu es faci realitat amb Viatges al Corte Inglés.
0: Arriba el gran esdeveniment de 3Cat. 3Cat en viu. El 30 i 31 de maig, a l'Anella Olímpica de Montjuïc, 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a 3cat.cat/enviu. Perquè ho veus, perquè ho sents, perquè ho vius. 3Cat en viu.
2: Ral d'Avinyó. Embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
16: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
17: Aviam què passarà avui.
19: I a l'Hort Xiquim m'hi passo moltes hores.
20: Sí.
19: I això m'interessa bastant. Les cebes. Jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç, les cebes.
20: Sí, eh?
19: Sí.
20: Per què? Tampoc és una cosa que diguis... Les tomaqueres fan més il·lusió.
19: Ah, jo no sóc tant de tomaqueres.
20: No.
19: Sóc de cebes, de patates, de porros...
20: De coses d'aquestes de sota terra.
19: Sí.
21: Pastanagues. Sí.
19: Han rigut amb porros, a veure, sisplau, que tenim...
20: Bueno, va, Mercè. Tenim el nivell que tenim, eh?
21: Vinga. Ja està bé, eh?
22: Ai, ho deies. Serà bé, ho passarem bé.
21: Sí, home, sí,
17: i el raspall de dents.
22: Ai, sí. Tan important.
17: No l'he fet servir mai cap.
22: Ja, ja.
21: Va, sí, va, calla, que arriba.
20: Déu vos guard.
23: He vist el

0: La Renaixença.
1: Els primers raspalls de dents són xinesos.
2: Collons de xinesos.
1: Si anem molt enrere, l'antecessor del raspall de dents eren els pals mastegables.
3: La regalícia.
1: Eh?
3: Regalícia.
4: Regalècia.
1: La regalècia, es diu.
3: Es diu com es diu? Es diu regalícia.
4: Regalècia.
1: Es diu regalècia.
5: No t'inventis coses.
1: On ho dieu, regalícia?
3: A l'Empordà, diguem regalícia.
5: A Sabadell en diem estrep.
3: I a l'Empordà també en diem estrep.
1: Estrep?
5: Per què?
1: Bueno, és igual, escolta.
3: I a Sabadell per què?
1: Em deixeu parlar?
3: Sí,
5: sisplau.
1: Els pals que es mastegaven eren uns pals... No era regalècia, exactament. Eren uns pals que es mastegaven fins que la punta quedava estellosa, com una escombreta, i llavors amb allò es rentaven les dents.
5: Ah.
1: Vull dir que la higiene bucal és molt antiga, eh?
5: Sí, hi ha gent que encara no l'ha descobert, com a Xuri.
1: Això és veritat.
5: Diu que no, diu que no n'ha fet servir mai
1: no
5: de raspall de dents.
3: No.
5: Seguim.
4: Sí, sisplau, no.
1: No, és igual.
5: No obris la boca, Xuri.
1: Escolta,
5: no.
1: Un dels primers escrits on es parla de rentar-se les dents és el Kama Sutra, del segle III després de Crist.
4: El Kama Sutra?
1: Sí.
4: I com es rentava les dents? Caio, m'ho pots
5: explicar, això?
6: No, com a pràctica sexual és estranyós.
1: Sí, sí. No és una pràctica sexual. Bueno, no sé si algú es carda calent veient un altre com es renta les dents, perquè hi ha filies estranyíssimes. Cosa... Hi ha gent... Sí que és recomanable rentar-se les dents abans de fer l'amor. L'escena aquella de les pel·lícules, que veus dos paios que han passat la nit junts i el dematí es desperten i es comencen a morrejar.
7: Això és molt maco, això és preciós.
1: Allò és maco, allò és com cardar la llengua dins un pot de mel.
3: Bueno, encara de mel.
5: Sí.
1: No està en condicions la boca aquella hora. Com
5: no, potser no.
1: Us feu veure, o sigui, d'amagat, us aneu al lavabo, renteu les dents, torneu al llit sense que l'altre ho vegi, i llavors feu veure que dormiu.
5: Bueno, però l'altre no hi ha anat, eh?
1: Bueno...
4: Però és que hi ha una edat, Peyu, també, que vas al vàter, fas això de les dents, però després t'ha de posar el sonotone, les lentilles.
1: Sí.
4: A buidar la pròstata. Vull dir que quan t'hi poses, ja està. Arribes al llit i no hi ha ningú.
1: Bé, el que us deia és que el Kama Sutra ja recomana rentar-se les dents regularment. I com us deia també a l'inici, els xinesos són els primers de fabricar raspalls de dents amb bastonets d'ivori, ossos i pèls de porc senglar.
3: Hòstia, quin fàstic, per favor.
1: Sí, noi.
3: Por de Déu, quines coses.
1: No tenien res més, tu. És molt dur el porc de... Heu tocat mai un porc senglar?
3: I tant.
1: No, és com acariciar una fulla de paper de vidre, eh?
4: Sí.
1: Doncs amb allò rentaven les dents abans, tu. Cap al segle XVII, aquest raspalls comencen a arribar a Europa, tot i que al principi es veu que no va agradar.
4: No va agradar. Mira, és millor anar amb una boca plena de merda.
1: Sí.
4: Mira, que fins també.
1: Evidentment era una cosa reservada als rics. El raspall de dents només se'l podien permetre a la gent de poder i deien que no els hi agradava, que els pèls de porc senglar els hi encetaven les genives, noi? Eren més de la corda del cirurgià dental Pierre Fouchard, el que recomanava rentar-se la boca amb orina.
3: Amb orina?
4: Per favor. Alerta, que en Xumari Alfaro, que també és un d'aquests que feia servir per tot, feia el pipí per tot, és mort, eh?
1: És mort.
4: Fa poc que es va morir,
1: no fa gaire, que va quedar.
4: Ojo amb el que feu, eh?
1: Pierre Fouchard recomanava rentar-se les dents amb orina matí, migdia i vespre.
5: Hòstia, mare meva.
3: Això és un fart de pixar,
1: Sí, has de pixar,
4: Veure,
1: es veu que l'orina porta amoníac i això va bé pels mals de queixal, no sé. La gran revolució dels raspalls de dents arriba als anys 30 del segle XX, quan s'inventa el niló, que és una fibra sintètica, que és la que es fa servir actualment pels raspalls. Anys 30, eh? Estem parlant, som el 2000...
3: Res!
1: No fot ni 100 anys que ens estàvem rentant les dents amb pèls de porc senglar. Mira.
4: Ara aniria bé, eh?
1: Què?
4: Collons, seríem una manera d'amortitzar els senglars.
1: Ah, sí.
4: Amb els que hi ha, tindríem raspalls, m'agagondena...
1: Tindríem tots la pesta porcina, però vaja,
5: endavant.
3: No passa, els humans.
1: No passa.
4: Si poses un pèl a la boca, no passa.
1: No passa. Carles Xuriguera, Rafael Feixedes, Laia Galú, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boig conegut, Peyu. I avui fins i tot es podria dir que ens visita una persona que gairebé és més que un humorista. Podríem dir que és un contacontes o fins i tot un follet del bosc que explica rondalles. Del que sí que estem segurs és que és un apassionat de la natura a qui li agrada molt explicar-nos-en les coses que creixen.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Godai García! Godai, què has menjat avui per esmorzar?
2: Res de res.
0: Res de res?
2: Res, no? Jo tiro un cafè.
0: Sí?
2: És que tinc una mica de mal hàbit. M'agrada esmorzar, però no trobo el moment mai.
0: Hòstia.
2: Sí, mal xinat, això. A vegades em trobo que són les 12, encara no he esmorzat, i dic, bueno, ja, vés a preparar el dinar.
0: Ja està, ja dinar.
2: Perquè s'ha de dinar d'hora, això sí.
0: Ah, això sí.
2: Abans de les dues s'ha d'haver acabat de dinar.
0: Això és una norma que...
2: Això és civilització.
0: Civilització.
3: Sí, sí. Bueno, també perquè si no esmorzes tens una gana de mort.
0: Sí, clar, bàsicament. Sí. Bàsicament. Godai...
2: Jo funciono així.
0: T'he de dir Godai, t'he de dir Galdric...
2: Digue'm Galdric, home.
0: Galdric, eh? Sí. És que clar, jo et conec de Galdric. Ja, em fa especial il·lusió aquesta entrevista, perquè la gent no ho sap, però...
2: Que ho sàpiga, doncs.
0: Que ho sàpiga.
1: Que ho és el moment.
0: És el moment. Crec que potser des de llavors no havíem coincidit tots tres junts altra vegada.
1: Jo crec que no.
0: En un mateix espai.
2: No en tinc record.
0: L'Arnau Tordera, aquí present. En Galdric i un servidor, quan teníem 14-15 anys, vam fer un curs de teatre a l'Institut del Teatre de Vic i anàvem a la mateixa classe. Llavors, tots junts vam preparar Alícia, el País de les Meravelles.
3: Qui era legendari, legendari.
1: Qui era l'Alícia?
0: No ho sé, no, hi havia més gent, hi havia més gent.
2: L'Alícia eren diverses actrius.
0: Anava canviant perquè era molt modern, era una adaptació molt moderna.
3: Això perquè no us aguantaven a vosaltres tres.
0: També, també. Jo no sé ni de què feia en aquell moment.
1: Jo sabia que faig fer les cançons.
0: Tu cantaves, ja.
1: Jo sóc un cuc. Gràcies, Gandul.
0: Sí, senyor.
1: No sé què.
0: Hòstia, se m'estava
1: obrint. Probablement la meva primera composició.
0: L'Arnau en aquell moment ja corria sempre amb una guitarra elèctrica penjada a l'esquena.
2: Sí,
0: i tu, Galdric, eres un personatge que pels que érem de Sant Hipòlit et trobàvem ben exòtic ja,
2: també. Sí?
0: Home.
2: Soc fill de Vic, vull dir que tampoc venia de l'altra banda de les muntanyes.
0: Sí, però eres un adolescent curiós.
2: Ah, sí?
0: Sí.
2: Clar.
0: No seguies els cànons estètics habituals dels nanos de 14 anys de l'època?
2: No.
0: No.
2: I menys pels de 14 anys d'avui en dia.
0: No, no, no.
2: Jo, no et passa que avui en dia, jo els, com que ja sóc gran, penso, deu ser normal que els vegi tots iguals.
4: No, són tots iguals.
2: Són tots iguals.
4: Tots iguals.
3: Jo a vegades a casa meu venen nanos que penso que és el meu fill. I l'endemà me n'adono que no.
2: Clar, clar.
3: Perquè s'assemblen tant tots que ja no sé quin és el meu.
2: Tots porten aquesta mena de
3: col·tala.
4: Sí, sí, sí. I la feinada que tenen cada dia abans de sortir, de fer-se així.
5: Però les noies no, no?
4: Sí, també, són totes iguals.
5: Amb
4: cabells llargs, llisos.
0: Com recordes, Galdric, aquella època, la teva adolescència, quan vas començar a descobrir que et dedicaries una mica a això que et dediques?
2: O sigui, no vaig descobrir que m'hi dedicaria, però vaig trobar una cosa molt divertida, això de... jugar escènicament. Era molt divertit i crec que vam trobar una colla i uns professors que ens van deixar inventar coses. Jo sé que ens deien, mireu de no acabar tots els esquetxos morint-vos, perquè sempre ens moria. No sé, no saps com resoldre una escena, com... Bueno, i ara entra no sé qui i ens mata tots.
0: I morts, i vinga.
2: Però poder inventar coses i vam dir, hosti, això és molt divertit, poder crear mons.
0: En aquell moment et deies Galdric, no et deies Godai.
2: No, mala decisió de naming, això de Godai.
0: És que, a més, Galdric és preciós.
5: Clar, com maco.
0: No?
2: Clar, clar, si em digués Marc no sé què, que n'hi ha bastants.
0: Exacte, però Galdrics ja n'hi ha poc.
2: Els meus pares estan molt en desacord amb aquest nom artístic.
0: Home, normal.
5: Godai.
2: Sí, sí. Perquè Godai, clar... No sé si només passa aquí a Osona, però és el nom que donem als garrins, als porcs petits.
5: No, a l'Empordà també.
2: També funciona així.
0: No, a l'Empordà li diuen regalícia, al Godai.
4: Ho fan tot, a l'Empordà.
3: O estrep.
0: Sí, estrep.
2: Estrep?
3: No sé, diuen unes
4: coses. No, estrep és a la pega dolça, no a regalèssia.
0: Sisplau. Deixem parlar al convidat. Sí.
2: Però mentre parleu de tecnicismes i de noms de... Em sembla bé.
0: És bonic.
2: Noms de plantes, ja és correcte.
0: Escolta, llavors, quan decideixes dir-te Godai García?
2: Crec que el primer cop que pujo a fer un pseudomonòleg, 20 i molt pocs, 21, 22, uns amics tenien un ateneu i em van dir, aquí farem uns quants concerts, puja tu a presentar. I em vaig inventar aquest nom, Godai García, perquè m'agradava que comencen tots dos amb la mateixa lletra,
0: sí, sí.
2: Com la del superheroi, saps? De Peter Parker...
0: Ben ja igual. Vaig...
5: Peter Parker.
2: Sí.
0: De fet, només passa amb Peter Parker.
2: No, no, no.
0: N'hi ha... no, ha més, n'hi ha més.
2: N'hi ha més. Ara tampoc te'l sabria dir, però n'hi ha més. I ja està. Vaig... I llavors em van dir, torna a repetir allò que vas fer de Godai García. I ja es va quedar.
0: I vinga.
2: No va haver-hi una taula de debat de quin és el millor nom per projectar la teva carrera. No, va sortir així.
0: I d'aquí vas derivant cap a fer monòlegs, no?
2: Sí. Exacte. Monòlegs, sí, per les festes majors, més endavant ja per locals de comèdia a Barcelona, de cop van, es van pensar que van descobrir la dels monòlegs.
0: Sí.
2: I els hi va molt i també van...
0: Tens una manera ben especial, però, de fer stand-up comedy, diguéssim, de fer monòlegs. Ets gairebé, tens una figura una mica com de contacontes, no? Expliques històries...
2: Sí. Això de l'estàndup, ara ho he dit mig en conya, això de Barcelona, però sí que em vaig trobar que quan vaig començar a baixar a Barcelona, que hi va haver-hi una mica més el boom, la descoberta de l'ofici en català allà, de l'ofici de l'estàndup, jo també vaig descobrir l'ofici de, per exemple, l'estàndup sols parlar de tu mateix, jo no parlava mai de mi mateix.
0: Clar.
2: Explicava el conte d'en Patufet, però l'explicava a la meva manera,
5: clar,
2: per exemple. I tot de coses que vaig dir, ah, si això es fa així, o es fa així, o...
0: Hi ha gent que ho fa així.
2: Sí, hi ha una manera de treballar, però clar, jo no he trobat la meva manera de fer-ho.
5: Uh-huh. És la millor, eh?
0: Sí, sí.
5: Si trobes la de l'altre, no...
2: Sí.
5: No...
2: Bueno, al principi, això deu passar amb totes les disciplines, no? Amb la música, amb tot plegat, que dius, ostres, m'agrada molt aquesta persona, i vulguis que no, ho imites una mica.
0: Agafes uns referents.
2: Clar, sí, perquè sí. No pots partir artísticament mai de zero. No? Sempre hi ha el que t'agrada, doncs t'influencia.
5: La Madonna, però... en el meu cas.
0: Sí? Sí. Se't nota?
2: Es nota.
0: Hi ha un, jo quan sento parlar dic aquí hi ha algo de Madonna.
5: Madonna.
2: Sí, sí, el...
3: I perquè no l'havies despullat al camerino.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí.
2: Però l'acabes trobant el teu camí, la teva manera de fer, penses, oi, ara aquí estic còmode, i això és meu, aquest espai.
0: I intentes colar-hi actualitat, també, en els teus textos, o no? No t'agrada?
2: Sí, una mica, perquè sempre li fa més gràcia a la gent. Quan veu que parles d'algú... diu, ah, això té a veure amb el que ha passat aquesta setmana. Però poquet, eh?
0: Poquet.
2: Sí, no és que no m'interessa gaire l'actualitat dels humans.
0: Tu t'agraden els animals i les plantes...
2: Sí. Sí, que també és actualitat, això.
0: És veritat, això, però no en parlen al Telenotícies.
2: No, per exemple, quan arriben les orenetes, és actualitat.
0: Sí.
2: Acaba de passar. Això està passant ara.
0: Però no tenen un espai.
2: No tenen
0: a mi m'agradaria aquest espai, el TN, del Cruanyes, que obrissin... Vull dir, em queda més a prop el de les orenetes que el d'en Trump, per exemple.
2: Clar, exacte.
0: No?
5: En el temps... En el
0: a vegades,
5: temps...
0: sí, surt alguna imatge de...
5: Saps?
0: Les cigonyes en plena migració...
2: Es veu que les fotos aquestes del temps hi ha molt pique amb els que envien fotos.
0: Ah, sí?
4: Ah, sí?
2: Sí, perquè...
4: És tot un món,
0: què saps,
4: això,
0: què saps? Explica-ho.
5: M'avorreix, això, a mi.
0: No t'agrada?
4: A mi m'inquieta.
5: M'avorreix.
2: T'avorreix saber-ho?
5: Però,
2: No.
5: Endavant, eh?
2: Simplement direm que és un feudo. Hi ha una gent allà que tiren fotos.
0: Ho tenen controlat, eh?
2: I es foten cops de cotxe a veure qui l'envia primer.
0: És una mica, no?, com un club tancat, que no s'hi pot entrar fàcilment.
2: Han florit els gallarets. Anem a tirar fotos de camps de gallarets, a veure qui és el, a veure qui li publiquen la seva.
0: Algun dia els podríem entrevistar.
3: I a sobres?
5: A tots.
0: Sí. Votar-los tots. Tots els que envien fotos del temps de TV3, a seure'ls aquí a l'Escó de la Renaixença.
3: Els pots seure aquí i si jo i en Xuriguera marxarem.
0: Home, deuen ser bona gent,
3: i
0: també.
3: Tant, sí, segur,
0: tenen les seves filles i les seves neures, segur. Però deuen ser bona gent. I d'on et neix aquest amor per la natura, pels animals?
2: Això... perquè podria dir, els meus pares, quan era petit, en lloc de dur-me al cine, em duien a... Sala Deures, que és un lloc de bosc.
5: Ah, sí.
2: El Serrat del Duc, sí, és un altre lloc de bosc. I em deien, mira les mallarengues. Però veien el mateix amb ma germana, i ma germana no li ha interessat
0: més.
2: Vull dir que deu ser algú que em deu venir de dins, una mica.
5: A mi em portaven a l'hort i em fotia una ràbia.
0: T'emprenyava.
5: I al camp i a la peça a preparar el mercat del dilluns i em fotia bastanta ràbia.
4: Però I ara bueno, què?
5: No, ara hi he tornat. Ara m'agrada.
0: Aquí tenim alguna planta d'aquestes, però són a favor o en contra de les plantes de plàstic?
3: No sé per què hi preguntes.
2: O sigui, a favor en tant que no, jo no les classifico dintre de les plantes. A favor de la decoració.
0: D'acord.
2: Si us agrada a vosaltres, oi?
0: Sí, sí.
5: Tens raó.
2: És un euro, això, no?
0: Això seria... vindria a ser un euro de...
4: De plàstic.
1: Sí. És de plàstic. Això és de plàstic? Sí,
2: sí. Bueno, però imita, almenys, una planta que és d'aquí.
0: Autòctona, correcte.
2: Molt bé, molt bé, molt bé pels que hagueu dissenyat això.
0: Sí.
2: Un a favor.
0: Sóc que la vaig anar a comprar jo als quinos.
2: Molt bé.
0: Escolta, Galdric, no hi ha molta cultura, però, no? De, no sé si ho notes, això, entre el jovent i també entre els adults, perquè sempre critiquem la canalla petita. Molt difícil que la gent et sàpiga distingir un roure d'una alzina. Què hem de fer?
2: És que a vegades... en alguna entrevista em diuen, què, vols que la gent surti més i vagi al bosc? I dic, en absolut, ja. Jo, quan vaig al bosc i no hi ha ningú, em sembla perfecte. Jo crec que el que hem de fer, primer de tot, és menjar de temporada, tenir connexió amb els nostres aliments, que és la manera que ens relacionem amb la natura en el dia a dia.
0: Sí.
2: Si féssim això, ja seria...
0: Un gran pas.
2: Un pas superimportant. Llavors, si un dia quedem i us ensenyo la diferència entre això, entre un roure martinenc i un roure de... un roure pènol.
0: Home, ja vas a filar molt prim, hòstia. Comencem entre roure i alzina, de moment.
5: Sí, sisplau.
2: Que la gent... roure i alzina. Ja ho sé... Però jo crec que la gent ja ho sap una mica. Sí, tu creus? Conec un lloc que hi ha un roure i una alzina que van néixer de costat i van fusionar les escorces.
0: Que maco.
5: El Montseny, pujant a les Agudes...
3: Ja, a l'Abraçada, hi ha uns arbres que s'abracen i és molt bonic.
2: I l'Abraçada ve d'aquí, es diu així, aquest lloc? Ah, guaita. Jo el que dic és a Puig l'Agulla.
0: Sí.
2: És que m'agraden les coses concretes.
0: Sí.
2: A mi m'interessa. Puig l'Agulla, hi ha un roure i una alzina que creixen a darrere l'església i van junts.
0: Veus? Tens plantes, tu, a casa, suposo?
2: Sí.
0: Se't moren o no?
2: N'hi ha, a dintre casa n'hi ha, no els hi paro gaire atenció.
0: Per què?
2: Bueno, perquè penso... Primer de tot perquè són exòtiques.
0: Ah.
2: Són de dintre, d'aquestes de dintre. I llavors tinc hort a fora, i a l'hort sí que m'hi passo moltes hores.
0: Sí.
2: I això m'interessa bastant, les cebes. Jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç, les cebes.
0: Sí, eh?
2: Sí.
0: Per què? Tampoc és una cosa que diguis... Les tomaqueres fan més il·lusió.
2: Ah, jo no sóc tant de tomaqueres.
0: No.
2: Sóc de cebes, de patates, de porros...
0: De coses d'aquestes de sota terra.
2: Sí.
3: Pastanagues. Sí.
2: Han rigut amb porros, a veure, sisplau, que tenim...
0: Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
4: He estat jo, perdó. No.
2: Ha sigut l'única. No?
0: És la que fa menys que se'n fuma.
2: No. La ceba... No, perquè les cebes les hem vist tota la vida, però... Per exemple, ara que és època de ceba tendra...
0: Sí.
2: Tu... Fotre't ceba tendra. Tu ara t'aniries a Vietnam i et dirien, oh, aquí hi ha uns indígenes que agafen una cosa de sota terra i la tallen, i llavors com cou una mica, però va tot bé per la salut, i diries, uau, és que són molt savis.
0: Sí.
2: I en canvi amb la ceba tendra dius, bueno, ceba tendra, sempre n'hi ha hagut. Bueno, doncs és lo nostre.
0: És això, eh?
2: Clar.
0: Valorar el que tenim aquí, autòcton.
2: Sí. Mm-hmm.
0: És molt bona la ceba tendra, amb una amanida.
5: Ben amanida.
3: Has de una truita.
0: Sí. Eh?
3: Ah, no, és d'aix tendre.
0: És d'aix tendre,
5: si vols fotre ceba,
0: fotre ceba. Sí, cardi el que vulguis.
2: L'altre dia vaig fer, per exemple, la ceba tendra, el que és la ceba, el bulb en si, me'l vaig menjar cru, diguéssim, a l'amanit, però les fulles, llavors, a la truita.
0: Uh-huh.
2: Oh, fantàstic, amb espàrrecs. Ah, fantàstic.
0: Això que deies de perdre temps a l'hort i dedicar-t'hi estona, creus que també és una mancança de la societat actual, de badar, de simplement anar a observar una cosa, mirar-la...
2: Totalment. I jo el primer.
0: Sí?
2: Per exemple, sí,
0: tens telèfon mòbil, entenc, clar, estàs amb les xarxes... Estàs...
2: Sí, sí, i per connectar tota l'estona he d'estar molt estimulat tota l'estona. Però anar a veure ocells i remenar l'hort és dels pocs moments en què estic allà, en aquell lloc.
0: Uh-huh.
2: I a l'hort sí que em poso música per allà, sonant a vosaltres. Us escolto, eh?
0: Ah, sí?
5: Ah, mira.
0: Sí. Veus?
2: M'agradeu, feu molt bé.
0: Bueno, hi ha dies més bons que altres, també.
2: Bueno, a mi em fa feliç i ric i tot.
0: Uh-huh.
2: Però sí, però aquesta cosa, per exemple, d'anar a mirar ocells em passa molt, de dir, ara estic aquí i no estic enlloc més.
0: No m'emprenyeu.
2: I badar, com està molt hiperconnectat, però just en el moment, perquè no estàs allà com de... que vagi passant-lo de fora, sinó que estàs molt present, diguéssim.
0: Uh-huh.
2: Però gens de místic, eh? Ho estic dient des d'una cosa molt...
0: Sí.
2: Del dia a dia.
0: Sí. Escolta, tu des de fa un temps portes entre mans un projecte que es diu Les coses que creixen.
2: Correcte.
0: Que és això tan bonic.
6: Hola, lloves, això són falgueres, vosaltres sou humans i aquí darrere hi ha guilles, gribes i llagastes i tots som el planeta Terra. Això és l'hòstia, això és la performance més gran mai concebuda que anomenem vida. I això, d'ara mateix, està sent Les coses que creixen.
7: Les coses que creixen...
2: Faig això.
0: És preciós, això. En soc seguidor i m'agrada molt, aprens moltes coses i és molt divertit.
2: Moltes mercès.
0: Et volíem proposar un joc, que tu normalment fas coses que creixen a la natura, no?, en entorns rurals, però volíem que ens fessis una peça de les que fas habitualment en plantes amb coses que creixen a la ciutat. Llavors, jo tinc aquí 5 imatges de coses que creixen a la ciutat.
2: Molt bé.
0: Un semàfor... Bueno, jo no t'ho ensenyo, t'ho poso així com si fos una baralla de cartes. N'esculls 3 a l'atzar o les vols triar? Va, te les deixo triar, si vols. Te les ensenyo.
2: Sí, anava a dir, fer una peça que... A les carta... peces que faig estan guionitzades.
0: Ja.
2: Improvisar jo no...
0: Improvisarem, mira.
2: Molt bé.
0: Deixo veure les imatges, tu mateix les...
2: No.

0: mòbils.
1: Sí. Sí.
0: Només.
1: I algun carregador.
0: Algun cable.
1: Sí, pots trobar-te.
2: Arbustis amb 6.000 hi ha una botiga gegant.
0: Ah, sí, eh?
2: O cada dia anem tots a comprar cases, allò no tirarà.
1: Arbustis es gasten moltes fundes de telèfon.
0: No sé què ens passa. Mira que en el món modern les coses duren poc, però una funda de mòbil dura...
2: És el que menys
0: no és
2: espanya.
0: No és de dir, se m'ha aixafat una... No sol passar això.
3: Però no fa claus o així.
2: No, ni soles de sabates ni res.
0: Llavors, segueixo, eh? Tenim aquí uns patinets.
1: Patinet elèctric.
0: Un patinet clàssic. Elèctric.
1: Sí.
0: Hosti, això és terrible. Airbnb.
1: Airbnb.
0: Hosti, quines coses m'heu posat, eh?
1: Sí, no, i el que hi ha a la ciutat ara mateix.
0: I un semàfor.
1: I un semàfor, aquesta ja és més clàssica. Trien tres, les que tu vulguis.
0: Tirarem l'esmorzar, què?
1: L'esmorzar del bocat, el branch, diguéssim.
0: Triarem el patinet.
1: El patinet, el branch i una tercera.
0: Digue-me-la tu.
1: A mi em faria il·lusió... La casa de les carcasses.
0: La casa de les carcasses, no en tinc ni idea ben bé de què és, però som-hi, anem-hi de
1: casa. La casa de les carcasses, el branch...
0: A veure, el branch...
1: Espera't, que tenim una sintonia que ens la faran l'Arnau Tordera.
0: Això és seriós?
1: En directe.
3: A punt?
0: A punt, a punt.
4: Les coses que creixen...
0: Hosti, quina delícia.
1: Que maco.
0: Això els hi feu a tots els convidats?
1: No, perquè no tots els convidats fan les coses que creixen. No,
0: clar, és veritat. Clar, seria molt... Seria
3: a tots aquells que fan les coses que creixen, els hi feu.
1: Sí, de moment un 100%, un 100% de les persones que fan la teva secció els hi hem fet la...
0: Hòstia, me n'alegro molt. Què diré del branch aquest? Jo diria que és espècie invasora exòtica.
1: Sí.
0: Això i desplaça les autòctones, que seria un pa amb tomàquet o un esmorzar de forquilla, no?
1: Correcte.
0: Has de vigilar això, igual que les espècies invasores exòtiques, i el que faria és erradicar-los, vull dir...
1: Podríem qualificar de plaga.
0: Sí, sí, sí. I et diré el que es fa amb les espècies invasores exòtiques, és que se les mata. No en diuen així, es fan servir altres paraules, però quan hi ha els coipús, per exemple, que ara estan pujant de l'Empordà i van venint cap aquí...
3: Els coipús són grossos,
1: són unes rates enormes.
3: Collons.
0: Que jo em vull provar de menjar un alguna hora.
1: Un coipú.
0: Sí.
3: Ja t'ho faràs, ja m'avisaràs.
0: Sí, perquè mengen verd tota l'estona, tendre.
1: Ha de ser bo.
0: Que a l'Argentina s'ho mengen assados de coipús. Bueno, això és una altra cosa.
1: Sí.
0: Però els agafen, els que se n'en cuiden.
1: I els maten.
0: Sí, no fan servir aquestes paraules. Llavors penso, no les branxen, sí, però la gent que organitza això... Bueno,
1: també els podríem fer...
0: Sí, i obrir un lloc que es facin esmorzar.
1: Pantomàquet de branx fet amb la gent que organitzava branx.
0: Exacte.
2: Unes cues de gent. Cues,
0: molt bé, seria cuina d'aprofitament.
1: Exacte, exacte.
0: Molt rebé.
1: Què més? La casa de les carcasses.
0: Casa de les carcasses. Ostres, això ara ja no et sabria dir gaire què és. Hi ha les... Sabeu què són les cuques de capsa? Ara m'hi ha vingut. Són a les rieres, quan les rieres són molt netes,
3: sí.
0: Hi ha una bèstia, una cuca,
3: sí.
0: una cuca, que és una paraula molt maca que es perd, la paraula cuca.
1: Cuques.
0: La gent diu bitxos.
3: L'altre dia en Peyo la va fer anar,
1: sí?
3: Cuca, però era per...
2: Per dir titola.
1: Vaig fer servir una expressió que és remenar-se la cuca.
0: Ah, sí, correcte, correcte.
3: Perdoneu, Julià Guillamont té un llibre, Les cuques,
1: les cuques.
3: Per referència a tot això, és un mestre de cuques.
0: Ah, molt bé. Perquè hem deixat de fer servir la paraula cuca per dir bitxo, però bitxo és la paraula que hem deixat de fer servir per dir guindilla.
3: Sí, senyor.
0: Cada vegada perdem un llençol. Bueno, doncs... Les cuques de capsa són unes bèsties toves que viuen a la riera, molt menudes, i que agafen trossets de fusta i de pedres i es fan un embolcall per protegir-se, perquè no se'ls mengin les salamandres i les cuques, les altres bèsties més grans que hi hagi.
1: Sí.
0: I bueno, ara m'hi ha recordat de carcasses, d'embolcalls, que les pots anar canviant.
1: O sigui, la carcassa de mòbil seria la cuca aquesta que...
0: La cuca de capsa.
1: Cuca de capsa.
0: La cuca de capsa és un bioindicador de llocs sants, això seria un bioindicador de llocs urbans. Urbans.
3: Molt bé.
1: Sí, correcte. I
0: molt bé.
1: Pèl contaminats, potser.
0: Sí, poder, segurament.
1: I una tercera, el patinet elèctric.
0: El patinet elèctric.
1: Cuidado.
0: L'altre dia em vaig...
1: Això no acabarà bé,
0: No, em vaig provar un per primer cop. És divertit, però...
1: Home, clar.
0: Quan et passen pel costat t'enfades, però quan el portes tu és divertit,
1: I els que estan trucats es nota de seguida, Quan passa un tio amb un patinet elèctric...
0: Ah, es pot trucar, això?
1: Hi ha gent que adelanta Porsches amb un patinet elèctric. Sí.
3: Bueno, però què vas amb un kit Yasuni, allò que fèiem abans les motos?
0: És que anava a dir, abans...
1: No sé què els hi fan.
0: Amb una Derby Variant, et canviaves el tubo... I...
1: Però jo n'he vist passar a 60 per hora, que dius, nano...
0: Sembla que arriben a 20 o a 30, haurien d'arribar.
1: Això és...
5: Això és la llei.
1: La llei, però...
0: Bueno, jo ho compararia una mica amb les falsies, per exemple, aquestes, en direm, orenetes grosses que volten per ciutat, i no per ciutat, però que també n'hi ha que van a tota hòstia pel cel.
1: Com uns falsiots?
0: Sí, és el mateix.
1: Ah, això és el mateix.
0: és ben bé com uns falciots. Tenim aquí, a aquest país, tenim els falciots negres i els falciots pàl·lids, perquè és pràcticament el mateix, i que van a tot hòstia amunt i avall, i que no segueixen línies rectes, que són com molt erràtics, doncs això seria el mateix, però peu a terra, diguéssim.
1: Bé, bé. Peu a terra com un falciot, com un loco, per la Barça. És molt... És, hi ha una cosa a Barcelona que no està ben feta, no,

0: jo no em
1: dedico... Una?
0: Bueno, no em dedico a l'urbanisme.
2: Que és Barcelona.
0: El, no, no, no, m'entendreu de seguida. El carril bici, que molt a favor de que hi hagi carrils bici, però el, en, quan has de trencar a l'esquerra...
3: Per favor.
0: Ells també tenen el semàfor verd, sí, diguéssim. Sí, i llavors... Tu, quan has de trencar a l'esquerra, pot ser que et vingui una bici pel carril bici i la deixis com una coca de recapte, pobret. Sí.
3: Quan hi hagin 17 coques de recapte fetes, ho canviaran, jo
0: suposo
3: crec.
0: Suposo que sí.
3: Perquè és un drama.
0: Bueno, jo he estat a punt d'atropellar-me tants.
3: Sí, sí, sí.
4: També es pot mirar pel retrovisor.
0: Sí, sí, sí. Però... Sí.
1: Diu el de la ciutat.
3: Sí, sí. Ja no, encara hi ha una cosa millor. No venia a la ciutat.
0: Sí, ja ho faig, però també estàs en una situació tensa de nervis.
3: Que el de darrere et pita, perquè estàs allà parat esperant la puta bicicleta.
0: Si frenes per mirar el retrovisor, t'emportes un pitasso del darrere que... Bueno, en fi, és igual, no ens hi sabem moure. No ens hi sabem moure.
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Galdric, a veure com vas de català, que bé, perquè ets un tio que es veu que domines les paraules.
2: Sí, però a veure, aviam, aquí em feu anar de gruixudes.
0: A veure, aviam, que és una bona expressió.
2: A veure, aviam.
0: A veure, aviam. Et dic una paraula, tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
6: Pere!
0: La paraula d'avui és bajoc. A, bajoc, sinònim de mongeta tendra, llegum tendre comestible de la mongetera.
1: Em cuido, eh? Menjo un plat de bajoc i peso-lo 3 cops per setmana. És veritat que els altres dies només menjo macarrons i el ferrat, però en 2 mesos m'he primat mig quilo.
0: Ho vas bé,
3: doncs. Ja se't nota.
0: Bé, bajoc, sinònim de babau, persona que no té cap malícia, que no es malfia de res, que tot ho troba bé.
3: Què se n'ha fet amb Mariano Rajoy? Fa temps que no surt el lloc, hòstia. Dels presidents que ha tingut Espanya, potser era el més bajoc.
0: O C, bajoc, quan dues peces de roba o dues persones lliguen, ja sigui pel color de la roba que porten, per tarannàs o caràcter.
7: Tinc un polo amb la bandereta d'Espanya aquí al coll, que va joc amb el braçalet de la bandera, també, saps? M'ho posaré tot el dia que vagi a recollir la creu Sant Jordi.
0: La creu Sant Jordi.
7: Sant Jordi.
0: Creu Sant Jordi.
2: Sant Jordi.
0: A, B o C.
2: Una bajoc és una mongeta, però dic bajoc. I em sembla que l'Alícia al País de les Meravelles, l'obra de teatre que vam fer, era una adaptació en valencià, i un dels insults que gestionaven allà de dintre era bajoc. O sigui, per tant, la B.
3: Si us n'ha fet de servei. Si us n'ha fet de servei.
7: Bé, anar a l'Institut del Teatre.
0: Jo, és la primera vegada, és una adaptació valenciana, perquè recordo que és la primera vegada que vaig sentir la paraula espill, en comptes de mirall. Sí.
2: I no ens ho van dir. Això és en valencià. Nosaltres dèiem unes paraules que no enteníem gens.
0: Correcte, correcte.
2: Que no havíem sortit més enllà del Montse. Seny, no havíem dit res.
0: És la B, correcta!
6: Bravo!
0: Galdric, avui dediquem el capítol al raspall de dents.
2: En gasto?
0: Sí.
7: Ben fet.
0: Molt bé. Escolta, Mercè, què
7: és
0: més?
7: És que rentar-se les dents és molt important.
0: És molt important.
4: Abans de follar, ho diu el Kama Sutra,
0: sí,
4: això.
0: Senyor, sí, senyor.
7: És molt important per mantenir una bona higiene dental.
0: Correcte.
7: Penseu que a la boca d'una persona hi viuen més de 800 tipus de microorganismes.
0: Hòstia, què dius? Així és de base, eh?
7: Masses.
0: Te la rentis o no te la rentis, eh?
2: És biodiversitat, això.
1: Exacte. I que si estan ben acoplats, ja va bé.
0: Sense comptar aquell tros de fuet que et queda entre les dents.
7: Exacte.
0: Allò és mal parit de treure, eh? Allò és curiós perquè hi he passat estones allà. Allà sí que hi he passat rato. Que amb la llengua ho trobes...
1: Sí, jugues.
0: I quan hi fiques el dit no hi és, eh?
7: Però fa molta ràbia tenir algú entre les dents.
0: Llavors et comences a comptar les dents. Collons, una, dues, tres, quatre. Llavors amb el dit, una, dues, tres, quatre, i no hi és. Cago en Déu.
1: Quan aconsegueixes treure'l...
0: Sí.
1: Quin plaer.
0: Ah, sí. Llavors, quan ho has tret, ho llenceu o us ho torneu a menjar, allò?
7: Ai, ai, ai, peio.
0: Què passa? Aviam, anem a posar les coses sobre la
7: taula. Feu servir fil dental a part del raspall de dents, eh?
3: Un cop ho trec, faig una mica de pa amb tomàquet. Ai, res, tall molt petit.
7: Va, també és molt important mantenir una bona higiene del raspall en si, eh? Perquè el raspall també s'ha de netejar, nois.
0: Ah, sí, clar. Si et raspalles amb un raspall brut...
7: Imagina't.
1: No, és que és veritat, això, eh? Sí. Renteu-se les dents, renteu-se les dents, molt bé. I el raspall?
7: No,
1: clar.
7: Ningú
1: diu, renteu-se les dents.
3: Si el deixes allà amb una mica amb la Gia uns quants dies, i et queda impecable.
7: Un sol fumant. S'han fet estudis on moltes vegades es detecta que el raspall de dents, a part dels 800 microorganismes aquests, hi ha la presència d'enterobacteris coliformes fecal.
3: No sé què és, però fot molt mala pinta, això.
7: Merda, és merda.
0: I com hi va parar la merda, el raspall?
7: Doncs mira, quan descarregues la cisterna, es veu que es creen uns aerosols que volen fins al raspall de dents. Consell, Baixeu la tapa, per l'amor de Déu. Baixeu-la, perquè és que... Per això serveix, la tapa.
0: Tapa del vàter abans de tirar la cadena, perquè si no, merda, us va parar el raspall.
8: Però després de pixar.
0: Després
7: de tot. Després de tot.
2: O pots tenir tapa al raspall de dents. Si tu dius, jo vull tirar la cadena i veure com surten espurnes i això, llavors tinc una tapa al pot del raspall de dents.
0: Està bé, està ben ideat. Godai García, Galdric, moltes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
2: A vosaltres.
0: Fort aplaudiment.
5: Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per Hiroshima i Nagasaki.

0: avui tenim un gos salsitxa.
1: Ai, que macos.
0: Sí. En Jordi.
2: En Jordi, ara. En Jordi. Aviam, en Jordi.
0: Oh. Hosti, mira, Jordi. Oh,
3: sí, és una salsitxa.
0: Maco, en Jordi. És preciós.
4: En Jordi és un gos?
0: En Jordi. El Jordi és un gos. Un gos de la Neus i viu a una caçada a la selva, però és originari de Texas.
2: Carai, tu.
0: Sí, és un gos internacional.
2: Molt bé.
0: I té un enemic que són... els nadons.
4: Com?
0: Oh. Jo què sé.
2: Com altra gent, eh?
4: Sí.
5: Bueno,
4: sí.
5: Però...
0: passa que no... en un restaurant prenyen
2: no,
0: bastant.
2: No es pot... I què els hi fa, però?
5: Els mata?
0: No ho sé.
2: S'estira al costat com,
0: hem
2: les...
0: de trucar la neu.
2: Com les serps per veure si li queda el nadó a dins quan se'l menja. T'imagines? Bueno, va, avancem, sisplau.
5: Sisplau.
4: Doncs avui portem en Jordi al lloc d'on és originari. La nostra història ens situa a Texas, a l'època en què encara era territori mexicà.
5: És que és curiós, eh, com casem les coses que programa.
0: Sí, sí. De casat a la selva.
2: No, curiós no és.
5: Ostres, abans... no, però que doni sempre la casualitat de que el gos...
2: La casualitat no és, Soriguera. Hi ha, ah, no? Hi ha uns guionistes que ho fan expressament, que ho treballen, això.
5: Aquells dos nanos?
2: Aquells dos nanos. Aquells
1: dos nanos. Sembla que no pugui ser.
2: En Jofre i l'Albert.
5: Però poc arriben a tant, aquests dos nanos.
1: Bueno, els hi fa la intel·ligència artificial.
2: Sí, sí. L'Excel, tenen un Excel amb els gossos i ja ho creu a la informàtica, això.
5: Ah, sí, sí, que m'ho crec.
2: Sí, sí, sí. Avui passegem el gos per la fortificació de El Álamo, estat de Coahuila i Texas, República Mexicana, actual Texas, als Estats Units, 23 de febrer de 1836. Ens pensàvem que sent originari de Texas, en Jordi, el gos salsitxa, ens faria de guia, però el panorama d'aquest territori és tan diferent a l'actual que no reconeix ben res, pobret. Tenim al davant una esplanada buida, sense gairebé cap construcció. L'únic que hi ha és El Álamo, una fortificació que viurà una de les batalles més èpiques de la història del territori americà.
5: Jo vaig veure la pel·lícula d'això.
2: Ah, sí? El Álamo.
5: El Álamo.
2: I què, maca?
5: Molt maca, eh? Ui, ui, ui.
2: Qui sortia?
5: En John Wayne.
2: Carai.
5: En John Wayne. Baina.
2: Qui més?
5: Puc dir com acaba?
2: Sí, digue-ho.
5: És que deu anar lligat en el...
2: Jo diria que ja ho direm nosaltres.
0: Ja ho explicarem.
2: Espera't al final.
5: Vale.
2: A veure si la història...
5: Aviam si coincideix.
2: Aviam, sí, també els guionistes segur que ho han fet casar, suposo.
5: La mare que els va, Mari, que em pots casar.
2: Abans d'entrar a El Álamo, deixeu-me que posi una mica de context. Resulta que fa un parell d'anys que el president Antonio López de Santana governa la República Mexicana amb mà de ferro. Ha centralitzat el poder i ha asfixiat els territoris fronterers, com aquest on som. No els té en consideració per res, més enllà de quan arriba l'hora de recaptar impostos.
1: Mèxic en roba!
2: Sí, senyor. Eh? Ara. Sí, senyor. Ara. Aquesta situació ha acabat provocant un sentiment independentista texà que ha iniciat una revolta popular. El problema és que les protestes que s'han fet fins al moment només han servit per incrementar la repressió mexicana.
5: No em resulta pas gens familiar, tot això.
2: No, eh? Hi ha una gent, uns castellans, que reprimeixen a uns altres castellans, en aquest cas. Bueno... la rebel·lió texana s'ha acabat concentrant a El Álamo, la fortificació on som ara. Els rebels l'han ocupat i l'han convertit en el fortí independentista texà. Això no ha agradat al president de Mèxic.
5: Clar.
2: Els separatistes texans l'han fet emprenyar, però els és igual, perquè cap d'ells el reconeix com el seu líder. Tingueu en compte que són colons nord-americans arribats a El Álamo de rebot, que no tenen cap sentiment de pertinença. De fet, la majoria d'ells són aquí de manera il·legal. Són a Texas perquè no tenien cap altre lloc on caure morts, ja, bàsicament. Són expats.
1: Ah, sí.
2: D'aquests. Hi ha a tot arreu, eh?
1: A tot arreu.
2: La diferència cultural entre texans i mexicans és un dels motius dels anhels independentistes que es viuen a El Álamo. Però n'hi ha més. De fet, n'hi ha un de molt important. La prohibició per part de Mèxic de proseguir amb un dels costums texans més preuats.
1: No, això sí que no, eh? Això sí que no, que ens treguin els nostres costums, no, eh?
5: Vull dir, ara ho has dit.
1: Totalment en contra,
5: sí, senyor.
1: En contra,
5: senyor. Sí. Estic amb tu.
1: Vinga.
5: A veure, no sé quins són els nostres costums, eh? Però els volem,
1: els
5: volem defensar.
1: Els volem.
6: Sí, així.
2: Ah, ja te'l dic jo.
5: Ja.
2: És que teniu un costum molt preuat.
5: En París.
2: Sí, hi ha un costum que...
1: Som així, nosaltres.
2: És un costum que es diu esclavitud.
0: Ah.
2: És un costum, com un altre.
1: Bueno, que no ens el treguin.
2: Ah, no, clar.
5: Ah.
2: Sí.
5: Però nosaltres esclaus o els altres?
1: No ho sé.
2: El que realment ha despertat el sentiment independentista texà és el fet que Mèxic hagi abolit l'esclavitud. Els nord-americans establerts a El Álamo la volen restablir per aprofitar els beneficis econòmics que comporta. Però es veu que has de pagar una mica menys al treballador, amb el tema de l'esclavitud.
0: Una mica.
2: Només li paga, em sap que només pagues l'IRPF.
5: Però la Seguretat Social, la càrrec de qui va?
3: Això del treballador.
2: Del treballador.
0: Sempre.
5: De l'esclau.
2: Sí, de l'esclau. La rebel·lió texana arriba a orelles del president mexicà. Decideix liquidar-la amb una operació militar que, segons creu, serà ràpida.
6: Ràpida. L'últim president que ha fet una operació militar ràpida ha sigut en Trump i ha sortit regular.
2: Sí, ràpida, ràpida no és.
6: Tampoc ha sigut ràpida.
2: I allò de la guerra d'Ucraïna, allò va durant, allò, encara.
5: Això encara està en marxa. Ho tenim en marxa, encara, això.
2: Sí. Que hi ets ficat, tu?
5: No.
2: Has dit, ho tenim en marxa.
5: Sóc un tio de pau, jo, eh?
2: Ja, m'ho penso, ja m'ho penso.
3: No ho portes tu, això, d'Ucraïna i tot això?
5: M'ho van oferir, però vaig dir...
3: No m'interessa.
5: Ai, no t'immerdis.
3: No m'interessa.
5: No t'immerdis. Prou problemes tinc a casa.
2: Sí. La data escollida per l'operació mexicana contra els independentistes texans és la nit del 23 de febrer.
5: Bona data.
3: Mira tu.
2: Què, tot el mundo?
3: Ai, al suelo.
2: Sempre passen coses el 23 de febrer.
5: Va néixer la meva filla gran.
2: Ah, sí?
0: Oh. Ah, sí?
3: Diu, oh. Quin pistolasso que vas fotre, noi.
2: El mateix any que en Tejero no és tan gran, no?
5: No.
2: És de més tard.
5: Més tard,
4: pensant l'any.
5: Més tard.
2: No sap pas quin any va néixer la seva filla, ja el veus, ara, que està buscant la data i no sap pas.
3: Ara està pensant cridar-te en Tejero per si torna a deixar la seva filla.
2: Faràs com... Jo tenia un company de classe que sempre que trobava el seu pare em deia, perquè tu veieu quants anys tens, tu veieu? Per saber quants anys tenia el seu fill. Va, el president Santana encapçala un regiment de 2.000 soldats mexicans que es planten a les portes de la fortificació. Pretenen escarmentar-los, però la rebuda no és la que s'esperen. Només d'arribar a El Álamo, el reben amb un tret.
7: La mare que us va parir! M'ha anat d'un pèl.
2: Ni en Jordi s'esperava una rebuda així, eh? El nostre gos salsitxa. Els texans s'atrinxeren a El Álamo defensant la seva causa amb la vida, si cal. Això sí, només són 200 homes. La majoria d'ells voluntaris que ni tan sols tenen preparació militar.
5: És igual, eh? És igual. A vegades és més el convenciment, eh? Les canes que hi poses,
2: ara, quina preparació militar teníem aquí a l'octubre del 17? Teníem matralletes?
6: No.
2: Què teníem?
5: Què teníem?
2: Il·lusió.
0: Il·lusió. I així ens va anar.
2: I un objectiu.
5: Exacte. I la democràcia, i les urnes.
2: Sí.
5: I també...
3: I visca el Barça.
0: Vinga!
2: Ara.
3: Això en vam tenir.
2: La lluita és desigual. En Jordi es fa pagues que una diferència d'efectius tan abismal acabarà amb els texans en un 3 i no res. Però els texans, armats amb rifles de llarg abast, disparen com bojos. Ja tenen més coses de les que teníem nosaltres, sí. Això sí. Són 10 vegades menys, però creuen en la victòria.
3: Ara. Vinga. Mariachis!
2: Em veient la rebuda que els han
5: brindat. Senyor, que bé que ho ha fet.
3: Quines ganes.
2: Santana ordena hissar la bandera roja. O sigui, avisa que no faran presoners. Els adversaris han de morir.
7: Acabeu amb aquesta colla de gringos!
2: Sí. Es veu que la bandera roja és per indicar que quan treuen bandera roja és que ha de morir tothom.
5: Però això és... Jo pensava que era la mala mar, això.
2: No.
5: Quan hi ha bandera vermella és mala mar i és veritat.
2: També
3: morirà tothom.
2: Passen 2 dies sense que les tropes mexicanes aconsegueixin acostar-se a El Álamo. I, a més, el nombre de baixes de l'armada mexicana és molt alt. Els texans s'han encarregat 30 soldats mexicans. Ojo, eh?
5: 30?
2: Sí. 30.
5: Molt bé.
2: 30.
3: Bueno, molt bé.
2: Mentre que ells només tenen un parell d'homes ferits. L'intercanvi de trets s'enquista i tots els intents del president Santana de doblegar la defensa texana fracassen.
7: Texans, a veure, parlem les coses.
2: Ara.
7: Acabeu amb aquesta bogeria sense sentit. Seiem, parlem, fem una taula de diàleg. Hòstia, la mare que us va parir. Ja.
3: Santana, no t'hi escarrassis, eh? No ens rendirem.
7: I tant que sí, i tant que ho rendireu. I si no ho feu, entrarem a aquesta merda de fortificació que sembla la casa dels tres porquets i ho rebentarem de dalt a baix.
5: Què vol dir, això?
2: Diu que sembla la casa dels tres porquets. És que El Álamo està recobert de tova, una barreja de fang, aigua i palla. Realment sí que es veu una mica...
3: Home, també.
2: És com si la Generalitat de Catalunya fos feta de palla.
3: Bueno...
2: Sí.
5: Bueno. Com? És com si...
2: És com. La batalla de l'Àlamo fa 5 dies que dura i sembla que n'hi ha per estona. Els texans porten avantatge pel que fa als rivals abatuts, però les forces flaquegen. Han de fer torns per poder descansar una mica de tant en tant.
0: Nano, què?
5: A mi?
0: Sí, a tu! Ah. Què, penses passar per casa algun dia o què?
5: Bueno, jo...
0: Vull dir, és que ja portes una setmana, sense venir. Vull dir, què? Què hem de fotre?
5: Ostres, és que jo ja vull venir, però és que aquesta gent...
0: Ai, què? Què?
5: Ja és que ens tenen aquí, que ens agobien bastant.
0: No em facis parlar, coll de tòtil. Que això són excuses per no passar per casa.
5: Bueno, una mica de respir, és que no el tinc.
2: Els texans fan que el que poden, pobrets, per retenir l'avanç mexicà, mentre que els mexicans només fan que sumar efectius. Han arribat reforços, ara hi ha 2.500 homes. En canvi, els texans són... 180.
1: Collons, noi, això no hi ha dret, eh? Vull dir, és que ens massacraran. Bueno, la diferència és molt, eh?
2: És normal ser pessimista, però els texans mantenen esperança perquè tenen una bala a la recambra, la presència a les seves files d'en Davy Crockett.
5: Ah, mira, en John Wayne. Aquest personatge el feia en John Wayne.
2: En John Wayne, veus?
1: Has de ser molt bo, aquest tio,
2: és que ho és, eh?
1: Perquè amb un tio sol s'encarregui 2.000.
2: En Davy Crockett és un gran tirador amb l'arma. És un antic congressista de Tennessee que va arribar a Texas després d'una derrota política.
5: Sí, senyor.
2: Un gran aficionat a la caça i té una punteria extraordinària.
5: Portava un gat al cap.
2: Bueno, és un os rentador.
5: Ah.
2: Sí. Portava un barret amb un os rentador que havia matat ell mateix.
5: Quantes vegades? Un os rentador.
2: Exacte, un os rentador, noi, jo què sé. És tot un referent, eh? Per ells, tenir-lo lluitant a les files dels texans és una gran empenta moral.
6: Ah, és que era això. Si el Jordi Cuixart i el Jordi Sánchez haguessin posat un barret amb un os rentador, ja seríem independents.
2: Clar, era probable, un cap de porc senglar. Jordi Cuixart i l'altre Jordi allà.
0: Haguérem anat millor.
2: Amb dos caps de porc senglars sobre aquells cotxes de Guàrdia Civil.
6: Era això.
1: Un os rentador?
2: Sí.
1: És la barreja d'un
6: rentador de cotxes.
2: D'un rentador de cotxes, no, sisplau.
1: No
2: anem per aquí. No.
1: No, és que...
2: És un os que renta, ja està. Sí.
1: Val, no, jo, com que sempre
2: no tots són coses... barreges, eh?
1: Val,
0: la barreja d'un os i una rentadora.
2: Exacte. L'os formiguer tampoc és una barreja, diguéssim.
0: D'un os i una formiga.
2: No. Passen 11 dies, 12 dies, 13. La batalla de El Álamo s'allarga durant 13 interminables dies. Els texans es defensen amb dents i ungles i en unes condicions duríssimes. El fred que fa de nit i la calor són una llosa i la barreja d'olors de sang, orina i pólvora són insuportables. Però no donen el braç a torça. Ja s'han pelat un centenar de soldats mexicans i ells encara no tenen ni una baixa, tu.
5: Cap, eh?
7: Quina vergonya. Com ens poden estar passant la mà per la cara, aquesta?
2: A hores d'ara, l'operació ja és un fracàs, tot i que la resistència texana acabi caient. El ridícul de veure que 2.500 homes són incapaços de doblegar-ne 200, no els hi treu ningú. Mai s'havia vist en Jordi tan orgullós de Texas.
5: Home. No, és que dius que a vegades som 200, a vegades 180.
2: Bueno, més o menys.
5: Més o menys, eh?
2: Sí, vale. Més
1: cap
2: o menys.
1: Cap mas, home.
5: Cap mas.
2: Avancem fins a la matinada del 6 de març. Són quarts de 6 del matí. Bé. Els qui són a la fortificació els comença a costar mantenir-se desperts. L'esgotament passa factura. Els soldats mexicans van descansats, però ells no poden.
0: Què hi fots aquí dormint? És que espavila, nano!
1: Mercè, deixa-lo una mica tranquil.
0: Bueno, noi, escolta, fa molt temps que no passa per casa, eh?
2: Bueno, també a l'època del 2017, aquí també hi havia qui aprofitava per estar més fora de casa que no pas.
0: Exacte.
2: No, torna a haver manifestació avui.
5: Com a personatge de la Renaixença, és que estic estressat, eh?
2: Sí.
5: Perquè em poseu la Mercè, que em va...
2: T'atabala, eh?
0: Que vols buscar-ne una altra? Vols que t'emportin una altra?
5: Jo tinc por, paio.
2: No, home, no. És impossible que els rebels es puguin mantenir desperts eternament i això ho aprofita el president Santana per clavar-los l'estocada definitiva. Aquella nit, Santana ordena un atac sorpresa contra els texans, aprofitant que dormen. La incursió és tan salvatge que no sobreviu cap rebel. 8 sobreviuen a l'atac, però Santana ordena executar-los a cops de matxet.
1: Collons. Hòstia, quins efectes avui.
2: Sí, els mexicans acaben guanyant la batalla, però realment perden la guerra. La manera com els texans aguanten dues setmanes de manera heroica mina la confiança mexicana i dispara la moral texana. Una victòria moral absoluta. És l'espurna necessària perquè hi hagi una segona batalla, la de San Jacinto, on ara sí els texans aconsegueixen la independència de Mèxic.
1: Bravo!
0: Bravo!
2: Anem a veure si en Jordi ha sobreviscut a tot aquest calvari, el nostre gos salsitxa.
0: Mercè. La vida del Jordi depèn de les teves mans, eh? Com et dius?
8: Laia.
2: Laia.
0: I d'on vens?
8: De Vacarisses.
2: Laia de Vacarisses. La pregunta és la següent. A la batalla en què Texas s'independitza de Mèxic, els texans entonaven un crit de guerra que va generar a El Álamo. Quin crit era? Remember the Alamo? B. Make America Great Again? O C. Gringos Go Home?
1: Ai.
2: A. B o C?
8: Diré A.
2: A. Remember the Alamo! El gos és

0: En Jordi, el gos originari de Texas, que ara viu a Cassà de la Selva, ha tornat, tot fet un patriota. S'ha instal·lat un altre cop a casa de la Neus i es mira els veïns per sobre l'espatlla fent-se el fatxenda amb aires de superioritat. Totes les que pot tenir un gos al Sitges. Sí. És un texà orgullós que s'emociona recordant la batalla que va suposar la independència de la Terra, que el va veure néixer. Mai se l'havia vist tan ufanós com ara. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres!
1: I el vostre esperit!
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
3: Bon dia, us informa Òscar Fernández. L'armada de l'Iran assegura que ha impedit l'entrada d'un vaixell de guerra dels Estats Units a l'estret d'Hormuz i ha obligat a fer marxa enrere, segons l'agència local Fars News. El patruller nord-americà hauria rebut l'impacte de dos projectils, segons la mateixa font. L'Iran havia advertit que atacaria qualsevol vaixell que intentés entrar a l'estret després de l'anunci de Donald Trump que donarien protecció als mercants bloquejats a la zona per facilitar el comerç del petroli i el gas. Després d'aquest incident, el preu del petroli Brent ha tornat a enfilar-se fins als $112 al barril. Malgrat les tensions, els Estats Units i l'Iran han continuat intercanviant documents per posar fi a la guerra a les últimes hores. Teheran estudia la resposta de Washington a la seva proposta de 14 punts. I l'exèrcit nord-americà ha lliurat al Pakistan, que fa de mediador, els 22 membres de la tripulació d'un patruller iranià que havien interceptat. Més notícies en Joan Bota.
4: L'exministre socialista José Luis Ábalos defensa la legalitat dels contractes de mascaretes i desvincula les seves accions de l'empresari Víctor de Aldama. La seva declaració com a acusat al judici de les mascaretes, que s'està fent al Tribunal Suprem, Ábalos s'està centrant a desacreditar la versió que va donar Aldama la setmana passada. Anem a Madrid, Dani Sanferja, bon dia.
5: Bon dia, l'exministre sosté que mai va parlar amb Aldama de mascaretes, però reconeix que l'empresari podia saber la necessitat del Ministeri de trobar material sanitari i de fer-ho ràpid i sense els controls habituals. No va triar ell l'empresa adjudicatària, diu Ábalos, però sí que s'atribueix la decisió de comprar 8 milions de mascaretes en comptes de 4.
6: Però jo, que soy el que tiene que tomar la decisión política, mi decisión fueron 8. O sea, no 4. Es que, vamos a ver, pedir para 15 días es como no pedir nada. Esto no es cuando se me acaben, bajo al supermercado y compro otras tantas. No. Era muy difícil encontrar material. Y cada vez más disputado.
5: I és que Ábalos considera genèriques les acusacions d'Aldama, les vincula als seus intents d'esquivar la presó i insinua que l'empresari va forçar la seva exparella Jessica Rodríguez a testificar en contra d'ell. Dani Saenz, Catalunya Ràdio, Madrid.
3: Catalunya arrossega un dèficit d'inversions en infraestructures els últims 6 anys de prop de 50.000 milions d'euros. Ho constata un informe de Foment del Treball que cita l'àmbit ferroviari com el principal on l'Estat ha executat molt per sota de la inversió prevista. Barcelona, Joan García.
7: Bon dia. L'Estat és qui presenta un dèficit d'inversió no executada més alt amb 11.000 milions d'euros, amb un grau d'execució del 60%. Adif no va arribar a executar el 50% de la inversió que havia pressupostat aquests 6 anys a Catalunya. Per la seva banda, la Generalitat registra un grau d'execució pròxim al 89%. Davant d'aquest panorama, la patronal reclama unitat a les forces polítiques catalanes al Parlament perquè les necessitats que diu que té Catalunya en infraestructures per fer prosperar també les seves empreses siguin ateses a Madrid. Joan García, Catalunya, Ràdio Barcelona.
4: Els líders de la flotilla capturats per Israel en aigües internacionals continuaran detinguts, almenys fins demà. Un tribunal de la ciutat d'Ashkelon ha decidit prorrogar la presó de Saif Abukeshek, barceloní d'origen palestí, i també del brasiler Thiago Ávila. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous i la resta de l'expedició els va deixar a Creta. Els advocats denuncien que els han maltractat, mentre que la fiscalia assegura que tenen vincles amb Hamas, tot i que no els ha acusat formalment. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, la parella de Saif Abukeshek, Sali Issa, ha dit que aquestes detencions tenen com a objectiu dissuadir altres membres de continuar amb la missió cap a Gaza.
8: Són dues persones que tenen molta influència en la flotilla i con este acto Israel quiere destruir la misión y plantear por en los activistas no siguen con la misión y también para criminalizar la solidaridad con el pueblo palestino.
3: El govern espanyol prepara un dispositiu amb més de 13.000 efectius policials per la visita del Papa Lleó XIV el mes que ve, el mes de juny. La Conselleria d'Interior concretarà en les pròximes hores el nombre de Mossos que formaran part d'aquest operatiu que, segons el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, serà un dels més importants dels últims anys a Espanya. Madrid, Cristian Roldán.
1: Bon dia. El dispositiu que preveu Interior està format per 11.000 agents de la Policia Nacional i 2.200 guàrdies civils. La visita del Papa del 6 al 12 de juny suposarà un repte de seguretat majúscul perquè, com destaca el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, presenta actes a diferents punts de l'Estat com Madrid, Catalunya i les Canàries.
9: Que tenga lugar en distintos territorios evidentemente complica o genera una complejidad mayor a lo que es garantizar su normal desarrollo.
1: A la reunió de coordinació d'aquest migdia a Madrid també hi ha participat per videoconferència el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. Cristian Roldán Tomàs, Catalunya Ràdio, Madrid.
3: Els esports amb Biel Cadilla.
10: Will Clyburn assegura que es troba bé en un missatge a les xarxes socials. El jugador del Barça de bàsquet diu que, tot i els problemes que el mantindran allunyat de les pistes les pròximes 4 setmanes, està bé de salut i que aprofitarà per carregar les piles i acabar bé la temporada. El nord-americà va ser baixa d'última hora en el partit del Barça ahir al Palau contra el Gran Canària, que va acabar amb victòria blaugrana per 91-69 a la Lliga CB. En futbol, el Villarreal ha anunciat que Marcelino García Toral no continuarà a la banqueta de l'equip la temporada que ve. El tècnic i el club no han arribat a un acord per la renovació. Avui es tanca la 34a jornada de primera amb el Sevilla Real Societat. L'Espanyol pot situar-se a només 3 punts del descens si guanya l'equip andalús. A aquesta hora està previst que comenci el sorteig dels play-offs descens i descens de segona i tercera ref. El Reus Redis, que jugarà per pujar a primera federació, li poden tocar el Logroñés, el Conca, l'Ourense i l'Àguiles de Múrcia. I també a aquesta hora es fa el sorteig dels quarts de final de la Copa d'Handbol, que es disputaran a Alacant del 5 al 7 de juny. El Barça, vigent campió de la competició, espera conèixer el seu rival.
2: Fins aquí les notícies.
3: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
11: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
3: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
12: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
3: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
13: Bona tarda.
2: Catalunya migdia.
3: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
2: Amb Òscar Fernández.
14: Cada dia a les 2.
3: I a partir de les 3...
14: L'espai de reflexió a la tertúlia.
2: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
3: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.

0: Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.
1: Mel Alemany patrocina cada dia la solució.

0: Som dilluns i ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, es diu Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, com estàs? Crec que és el Som dilluns amb més eufòria que s'ha pronunciat mai a la història.
0: Perquè, mira, avui és un d'aquells programes que la gent no s'espera que farem. No s'espera aquest programa i jo crec que sorprendrà més d'un i d'una. Incrèduls.
1: Molt, molt interessant.
0: Sou cridats a escoltar avui el programa.
1: Un programa per creure, sí, sí. No has dit incrèduls?
0: Per cert, estem molt contents perquè van posicionar en número 1 com a àudio més escoltat de tota la ràdio el nostre programa amb el doctor Bulbena.
1: Home,
0: sobre l'ansietat. Clar que sí.
1: El Perry Mason de la psiquiatria, tal
0: Mason.
1: Com el vam definir el
0: encara el
1: passat
0: tenim
1: dimecres.
0: De foto de perfil o què?
1: No, no tenim ara, surts la presentadora i directora, en aquest cas.
0: Oh, quina pena, eh?
1: Sí.
0: Ningú ha desaplaudit mai la seva pròpia
1: no
0: imatge.
1: No surt cap de les persones que ara ha aparegut a la foto de perfil d'aquest telèfon, és a dir, Antoni Bulbena i també Xavier Pérez Esquerdo.
0: Ja farem. No patiu, que ja sabeu que sempre us tenim sorpresetes preparades.
1: Sempre.
0: Va, que avui, que és dilluns, ja sabeu que el control tècnic ens acompanya com cada dia el mestre, l'Albert Jodar, la Peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lívia Discipio.

0: I avui us portem una solució relacionada precisament amb això, amb creure, amb la fe. Què vol dir ser creient avui en dia? I he dit ser creient amb tota la voluntat del món. En què creiem avui en dia, en aquest segle XXI? Per què moltes persones creuen en Déu, d'altres creuen en el ioga, d'altres creuen en coses espirituals? En què es diferencia creure en Déu d'altres creences? Què és la fe? Tothom tenim fe? Es pot voler tenir fe? I què vol dir ser agnòstic o ser ateu? Es pot viure sense creure en res de res? Doncs mireu, la solució a aquestes preguntes la tenen dos dels nostres convidats. D'una banda, Oriol Jara, molt bon dia.
1: Hola.
0: Com estàs?
1: Oh, quina ovació.
0: Quina eufòria. Tota aquesta gent en un armari aplaudint-te, eh? Que així,
1: sí,
0: eh?
1: Molt bé. Se'm sent bé o què?
0: Se't sent estupendament.
1: Sempre que vaig a la ràdio pregunto.
0: Com si no hagués fet ràdio la seva vida, eh? L'Oriol és guionista, és codirector del programa La Selva, de 3CAT. A més, és productor executiu d'aquest programa. És escriptor i és activista cristià, autor de 3 llibres. Mireu, 10 raons per creure en Déu, Conversa amb Déu i el darrer fa un mes, perquè el darrer, Conversa amb Déu, i el darrer ara fa un mes, per què crec en Déu, que el tinc aquí, a la meva mà esquerra, amb l'editorial Destino. A veure, Oriol, qui és Déu per tu, així d'entrada?
1: Déu, mira, Déu és una persona.
0: És una persona.
1: És un ésser. Sí, ésser. Bueno, és un, si entrem ja en detall...
0: Anem a matèria.
1: És un ésser que són 3 persones.
0: D'acord.
1: El Pare, el Fill i l'Esperit Sant. Déu és aquell que se'ns revela a la Bíblia. Uh-huh. El creador, omnipotent, pare de fill, del fill, Jesús, i que s'ha donat a conèixer no només a la Bíblia, sinó a través de Jesús, que és ell i és un home, nascut en un moment concret de la història, mort i ressuscitat en un moment concret de la història i en un lloc concret de la història, uh-huh, per la nostra salvació.
0: M'agrada com a punt de partida.
1: Aquest és Déu.
0: Bum! I deixeu-me presentar la solucionet que ens acompanya cada dilluns. Un aplaudiment fortíssim per Estel Soler. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: T'has quedat... És una perduda amb aquesta definició de l'Oriol, eh?
2: No, perquè és que jo tinc una... Jo soc el contrapunt avui, no, uh-huh, en aquesta conversa, però un contrapunt que dona... que falca els seus punts, en realitat, perquè tinc un cert vincle amb l'Oriol, professional, però a més és que li vaig presentar aquest darrer llibre, perquè crec en Déu. No, com es diu?
0: Sí. Veritat. Perquè crec en Déu, veritat.
2: Perquè crec en Déu, subtítol, veritat. Uh-huh. I l'Oriol va fer una cosa molt bonica, que és que teníem una relació professional correcta, però tampoc ens coneixíem pràcticament. Però jo vaig estar molt malament. Ara que parlava d'ansietat, jo el desembre vaig parar a màquines i vaig estar molt malament. I l'Oriol ho va saber, i m'anava preguntant com estava, i un dia em vas enviar un vídeo de Ràdio Estel on t'entrevistaven, i un dia em diu, vols presentar el meu llibre? I el primer que jo li vaig dir és, uau,
0: però si jo sóc agnòstica.
2: Jo no crec en Déu, no? Doncs crec que va ser un acte preciós i meravellós, i des d'aleshores em té... Sí, em té molt encuriosida, perquè... jo puc dir que no crec en Déu, o puc dir que no hi he cregut fins ara, però el que els dic als que creieu, o el que us dic, és que em feu una enveja terrible.
0: Mira, el llibre del que fa referència a l'Estel, més enllà de les reflexions interessants sobre el fet de creure, també aporta un recull vivencial de la seva conversió personal. De seguida hi entrarem. Avui, però, també formarà part de la solució una persona que també creu en Déu. Estem parlant de Xavi Pérez Esquerda. Molt bon dia.
3: Què tal? Com estàs?
0: Home, en Xavi és col·laborador de la solució. A més, va fer el pròleg del 10 raons per creure en Déu, de l'Oriol Jara. I tu demanaves als cristians sortir de la cova. Què volies dir amb això, Xavi?
4: Llegiu-los el llibre. Però sí que és cert que moltes vegades, i a mi m'ha passat, que he estat en silenci sense comentar o sense publicar la meva fe, i va haver un dia que vaig dir, escolta, en lloc que comencin a parlar malament o parlar de mi sense saber res i sense preguntar-me directament, doncs ho diré jo. I el fet de sortir d'aquest armari ha fet, o de la cova, en aquest cas, que dic el pròleg de 10 raons per creure en Déu, doncs m'ha servit com per alliberar-me d'un nus que tenia dins, que moltes vegades no sabia com transmetre, o no? Inclús amagar-me la creu que duc penjada, o no sé, qualsevol tema.
0: Però hi havia un punt de vergonya, això, Xavi? Per què? Si és que sí, per què?
4: Si és perquè és, potser més a nivell professional. Uh-huh. perquè havent fet sempre programes d'humor i d'entreteniment, que no em diguessin, ah, mira, mira aquest ara, el catòlic, mira...
0: Que em fessin acudits sobre catolicisme.
4: Sí, ara estan fent, ara se n'enfot d'aquesta, ara... I això m'ha dolgut sempre molt, però al final, reflexionant molt, he pensat, caram, Déu justament el que volia és que estiguéssim contents i alegres. Mm. I això és el que he intentat sempre fer, sembrar pau i alegria.
2: M'acabeu de suscitar una pregunta, que és, la responem al final perquè no és la més important, però
0: l'apunto,
2: es pot fer humor sobre Déu?
0: Oh, que és bona aquesta.
2: Ara m'has fet pensar
0: I a més
2: això.
0: Els dos, és a dir, l'Oriol i en Xavi...
2: Oh, quins serien els límits?
0: Llarga trajectòria dedicada al món del guió de l'humor. L'Oriol Jara, abans us he dit, és guionista, havia estat durant molts anys guionista del mateix Polònia. Vull dir que aquesta pregunta em sembla molt pertinent i ara la farem. Però abans, participació oberta. Avui suposo que serà un programa que us suscitarà moltes preguntes. Línies obertes tant a través del telèfon com a través del WhatsApp.
3: Sí, el 93-201-7474, que és el telèfon del directe, per parlar amb nosaltres, o ja sabeu que podeu escriure missatges de text al WhatsApp del programa, aquell que teniu guardat com La Solució amb Elisenda Carot, al telèfon mòbil, al 677-38-77-19, avui amb preguntes bastant directes. En què creieu? Creieu en Déu, per exemple? Creieu en alguna divinitat o en què teniu fe? Per cert, la gent ja ha començat a escriure abans que féssim les preguntes. D'entrada, la Ramona diu que està encantada de que hi hagi l'Oriol Jara amb nosaltres, en un tema tan important com el que tracteu, com la fe. L'Anna diu, jo no sé si sóc agnòstica o atea. El que sí que tinc clar és que no crec en Déu, però em consolaria molt saber si hi ha d'alguna manera una existència més enllà de la mort.
0: I deixa'm aturar-te, sí. Perquè jo tampoc no acabo d'entendre la diferència entre agnòstic i ateu. Qui m'ajuda?
1: Sí, és molt fàcil. És molt fàcil quan t'ho expliquen.
0: Explica'ns, Oriol.
1: Ateu és que no hi ha Déu. Ateus, no hi ha Déu. Jo crec... Perdoneu-me, la broma? Es pot fer humor en...
0: Sí, clar, penses el que vulguis. Sí,
3: és el teu programa.
1: Com que no sap res, doncs pensa que no hi ha Déu. Bueno, ja, a lo millor, si Déu vol, ja descobrirà el seu error. L'altra opció és agnòstic. No sé.
0: Ah, d'acord.
1: No sé. Jo no sé dir-te si no n'hi ha o n'hi ha. No ho sé si hi ha alguna cosa o no n'hi ha. Jo sóc agnòstic, no conec. Agnòstic vol dir que no conec.
2: Agnòstic és l'equidistant de la religió, no?
0: M'agrada.
2: Ni sí ni no.
1: Hi ha un punt d'honestedat... Jo potser la meva recerca la vaig començar com a agnòstic, no com a ateu. Si jo fos ateu, no hagués començat a buscar Déu.
0: La majoria no, de gent potser es situa en aquest agnosticisme.
2: Jo diria que estic aquí, sí.
0: Perdona, Fran, que t'he interromput i hi havia una tercera pregunta.
3: No, i que hi ha un parell de persones que fan servir un concepte, que és el concepte de l'enveja. Sempre que es parla d'enveja, se li posa la crossa lingüística de la bona. El David diu...
0: Mai és bona.
3: No, però ho diu... En aquest cas sí que ho diuen en positiu, perquè...
0: Que sí, que faig broma, diu, per favor.
3: Tenim enveja, tant el David com l'Eva, que ens escriuen parlant de l'enveja, de les persones que creuen o que tenen fe. I sobretot ells diuen... M'agradaria, però no puc. I estic segur, o segura, que em faria moltes coses bones amb la meva vida i me la faria molt més fàcil.
0: Mira, això és molt interessant, perquè molta gent agnòstica, la majoria, o ateus, coincideixen amb aquestes observacions que ens han dit a través de WhatsApp. De m'encantaria creure, perquè sí que potser la gent creient... Hi ha una pàtina de tranquil·litat, de pau, del saber que està resolt el més enllà. Ens equivoquem o no ens equivoquem al creure això a les persones agnòstiques?
2: I el present, també.
0: Xavi.
4: Jo estic super tranquil justament per això, que dius, no, o sigui, em pot passar qualsevol desgràcia, però pensar que és perquè Déu potser vol que sigui així. I al cap d'un temps, pregant-t'ho i oferint-t'ho, te n'adones que sí, que anava bé, que era això el que realment necessitava.
0: Ara faré mai millor dit d'advocat del diable, però de vegades estem en un segle XXI i segles anteriors, perquè sembla que les coses grosses només passin ara al segle XXI, però estem sentint, nosaltres que estem exposats a notícies diàriament, coses aberrants. Jo crec que el que grinyola molta gent agnòstica el fet de com pot ser que aquest Déu, que és la típica pregunta que us fan, com pot ser que aquest Déu estigui permetent autèntiques atrocitats a persones innocents. Jo sempre ara penso, no?, el mal que es fa a les criatures, no? Des de la vostra perspectiva, té explicació? Hi ha un ensenyament al darrere? Sí. Quina voluntat hi ha aquí? I per què han de patir persones innocents?
1: Claríssim. El món és el que és. D'acord? És un món que bíblicament nosaltres hem optat perquè sigui així. El món del paradís, el món original, és un món on Déu li diu a les persones: feu exactament el que jo vull per a vosaltres. Vale? I viviu fent la meva voluntat. I les persones, no Adam i Eva, qualsevol persona d'avui en dia decideix que la nostra voluntat, la majoria de vegades, és millor que la de Déu. Mm-hmm. Vale? És a dir, Déu diu, no facis això, no cometis adulteri. I moltes vegades, fins i tot gent cristiana, pensa com, la meva voluntat és millor que la de Déu per aquesta situació.
0: Això és el motor, eh?
1: Això genera un món caigut, que es diu bíblicament.
0: Caigut.
1: Un món on la malaltia, la mort,
0: els abusos,
1: l'assassinat, els abusos...
0: Els abusos inclús forma... per part d'institucions que les no guerres. Haurien de...
1: Són institucions plenes de persones. Mm-hmm. Llavors, les persones som així. Mm-hmm. És a dir, un cristià, diguem-ne, canvia la seva manera de ser. De manera sobrenatural, eh? Però seguim sent persones, diu Pau, Sant Pau diu... Mireu, fixeu-vos, Sant Pau, un dels referents obvis del cristianisme, un dels primers deixebles que ens ha llegat les cartes del Nou Testament, ell diu, faig el que no vull i el que vull fer no faig. Aquesta és la nostra vida. I per tant, el món és el que és, diu la Bíblia, com a conseqüència de la nostra maldat humana. I moltes vegades ens fixem i ens escandalitza molt el món, no? Ens escandalitza molt que hi hagi mort, que hi hagi maldat, però en canvi ens escandalitza molt poc el pecat, no? I pensem, per què Déu permet això? Bueno, i tu què estàs fent? Hi ha una... Acabo amb això. El Chesterton, que era un filòsof anglès, convers, catòlic, li van demanar un cop un article. I li van dir, estem demanant un article als intel·lectuals més grans del moment, perquè ens diguin quins creu que són els grans problemes de la societat del seu moment. I Chesterton diuen que va contestar la carta dient, estimats directius del The Times, el gran problema de la humanitat avui en dia sóc jo. Atentament, Chesterton. Aquesta és la mirada cristiana. Mm-hmm. Tu què estàs fent?
2: Jo com a pensador, vols dir?
1: Jo com a persona. Jo estic tractant a la meva dona i als meus fills d'una manera tan perfecta que puc anar a dir, és que la gent és dolenta. Què estàs fent tu? Estàs sent... El C.S. Lewis, de Nàrnia, deia, si tu no ets la pitjor persona que coneixes, no et coneixes prou. Aquesta és la mirada cristiana. És una mirada on el problema principal ets tu. No que Déu no sé què, sinó tu. Com estàs vivint tu en el teu entorn? En un món clarament caigut, que ho estem veient a la tele cada dia.
0: Sí, caigut, clarament, perdona, i ara jo abans ho apuntava, perdona'm, Xavi, ara vaig a tu, Però deies, clar, les institucions cristianes o catòliques també estan conformades per persones, no? El que sí que sorprèn també és que la reacció, no?, de vegades que hi ha d'aquestes persones dintre d'una institució cristiana no, o catòlica, no... assenyalant segons quins comportaments, no?
1: Clar, 100%, però és que és com som les persones. És a dir, tu no creus en no sé quina institució. Tu creus en Crist i formes part d'una institució, com formo part de la meva família. Mm-hmm. Jo la meva família és perfecta, home, no. No, però formo part d'aquesta família. Mm-hmm. I jo el que he de fer és mirar-me a mi i jo ser un motor de regne de Déu en la meva institució i en la meva família. Evidentment, jo trobaré gent horrible en qualsevol institució on jo vagi. I això és la primera premissa. Els cristians no som perfectes, éssers de llum, no? Som persones conscients de qui som i en una lluita amb Jesús, acompanyats de Jesús, per intentar ser semblants a ell. És molt complicat.
0: Xavi, abans t'he tallat, perdona.
4: Sí, parlava sobre el tema de la guerra. Les guerres que veiem a les notícies i les guerres nostres interiors, però les guerres que es van matant, això ho han provocat els homes, les persones, nosaltres mateixos. I dius, per què? Preguntes a la gent. Per què ho permet Déu? No, permet Déu, no? Et dona tota la llibertat perquè tu mateix puguis rectificar. Nosaltres, les persones, els homes, també podem rectificar aquestes guerres. I ens dona la llibertat de... Ei, us he ensenyat com és l'amor. Déu envia el seu fill, Jesucrist, perquè puguis entendre com és l'amor i estimar com ell estima. I et dona tota aquesta llibertat. Si et condiciona i et diu, no, ho heu de fer d'aquesta manera, llavors ja no és un amor lliure. Què pretén ell? Pretén que nosaltres mateixos nosaltres puguem rectificar totes aquestes guerres i batalles.
0: Per cert, sé que esteu trucant molts, i sou molts perquè ha patat la centraleta, tingueu una miqueta de paciència al 93207474 mentre comuniqueu-vos amb nosaltres a través del WhatsApp al 677-3877-19. L'Estel té una cosa a dir abans, però, que sé que està rebentant el WhatsApp. Què diu, Frank?
3: Aquesta línia que parlava l'Oriol de la fe i les institucions també com l'Església, el J. Freixa, creu amb el Déu que li va ensenyar la seva àvia, però no creu en l'Església i el Vaticà, i fixeu-vos, ho puc dir perquè he estat educat amb les ensenyances de l'Opus Dei, diu el J. La Rosa, d'altra banda, diu que gràcies a la fe ha superat molts entrebancs al llarg de la seva vida i crec fermament que hi ha d'haver una persona superbona que ens ensenyi. Amb l'Església no hi crec. Aquestes són dues aportacions en relació al que comentava.
0: A mi m'agradaria que sortís gent que em digués, no, jo crec en el més enllà, jo no necessàriament crec en Déu, crec en Alà, crec en el budisme. Quina és la vostra religió o no religió? En què creieu? Què us dona sentit a la vostra vida?
3: Mira, tenim el cas del Pere, que diu, jo no crec en Déu, em considero un cas raro, però sí crec en la Mare de Déu de Montserrat.
0: Epa.
3: Diu, per mi és l'únic referent que tinc.
0: Com la Marta Pontnou.
3: I vaig mínim 4 cops a l'any. El Pere va 4 cops a l'any a Montserrat, però amb altres sants, religiós o déus, res de res.
0: Aquí hi ha posicions diferents, crec. Per exemple, l'Oriol defensa que només hi ha una veritat i no sé si, Xavi, tu això ho donaries per vàlid.
4: No,
0: una creure única en la Mare
4: veritat.
0: De Déu.
4: No, la Mare de Déu és la Mare de Déu, no sou senyor. Vull dir que és així, no hi ha una altra.
0: Perdona, Estel.
2: No, jo volia rescatar a tom del que deies ara, Xavi, i del que ens passa molts agnòstics, és on és Déu, no? Quan hi ha aquestes guerres, el que dèiem ara, no? Aquests conflictes, amb l'explicació que heu fet. Hi ha un acudit, parlant també de si podem fer humor d'això, que són dos víctimes de l'Holocaust, ja mortes, que comencen a mal parlar, no? De sí, ens van dir que ens anàvem a dutxar i allà va sortir gas. Ostres. Ens van matar de gana, i tot d'una, baixa Déu, s'estan cagant i baixa Déu i els diu, calleu i no podeu blasfemar d'aquesta manera. I els dos li diuen, tu calla, que no hi eres. Em sembla com una gran reflexió. És com entomeu aquest acudit, vosaltres com a creients? Hi era o no hi era?
1: Ah, no. Sí, a mi em sembla, m'encanta l'humor.
0: Es pot fer humor de Déu,
1: sí,
0: sobre Déu,
1: Déu no, ni s'espantarà ni s'escandalitzarà. Que a vegades tenim una imatge de
0: no
1: Déu...
0: No t'enviarà super... abogados cristianos, no?
1: No, però que sembla que tenim una idea de Déu molt petita, en general, eh? De fet, quan mor Llàzer, les germanes van i li diuen a Jesús... Li foten bronca, a la Bíblia. No. I Jesús no diu com, ah, no dieu això, que sóc Déu, no. Ell respon. És que, clar, a vegades pensem com, oi, no ofenguis a Déu. Bueno, no s'ofendrà. Ha passat coses pitjors, no? Mm-hmm. En la història del món. Déu hi és... I et diré una cosa, aquest acudit em porta a parlar d'una cosa que és fantàstica, i t'ho agraeixo. Una vegada en una conferència,
0: ja sé on vas.
1: Jo faig moltes, em van dir, surt el llibre, no, això?
0: Sí, surt el llibre, i ho teníem seleccionat.
1: Jo tinc un amic que diu que el món seria millor si les societats no creguessin en Déu, no fossin societats atees, i seria un món molt millor. I li vaig dir, com, bueno, perfecte, mira, tens dos exemples. Dos exemples que no cal anar a la imaginació. Dos exemples de societats, de països, que legalment han anul·lat a Déu de l'equació. Dos nacions que han prohibit a Déu, literalment. La Unió Soviètica i l'Alemanya nazi. D'acord? És a dir, què passa? Déu hi és, però si la gent s'entesta a que la voluntat de l'home és prioritària a la voluntat de Déu, passen coses com amb el nazisme, no? És que
0: com l'Holocaust.
1: La gent que no serveix per la societat, segons la teoria evolutiva, ha de morir, perquè són rèmores. Uh-huh. I Déu diu no, qualsevol persona és digna perquè té la meva imatge, sigui qui sigui, encara que estigui lisiat, encara que sigui sec, és la meva imatge, no podeu tocar-la. Bueno, quan tu anules a Déu de l'equació, la societat humana és això, és el que és. Quants miracles hi ha durant l'Holocaust, durant la Segona Guerra Mundial? Gent concreta que s'ha salvat, que nens, que han passat coses que Déu ha operat a través de gent per salvar. Però, clar, la humanitat és la humanitat. La humanitat té llibertat, diguem-ne. I a banda que el pla de Déu no el coneixem nosaltres pel dia a dia.
0: Per tant, el problema som els homes. Sí. I les dones, vaja, la humanitat.
2: Sí. Però si som tan terribles, per què se'ns manté vius aquí?
1: Això són coses que... També passa una altra cosa. En els cristians, moltes vegades, quan ens pregunten coses així, els cristians diem com, anem a unir els punts d'aquest dibuix, a veure com li podem contestar a l'Estel, no?
2: Sí.
1: Com a cristià pots dir, Déu sap, no ho sé jo.
2: D'acord.
1: Ell sap més que jo. És a dir, nosaltres a la Bíblia, Déu ens dona un 10% del que és. I això és el que podem entendre. La resta de coses no les sabem perquè Déu és molt gran i nosaltres som molt petits.
0: Deixeu-me preguntar-vos, Xavi, en aquest cas, tu ets una persona religiosa, des de quan tens aquest sentiment?
4: Clar, la diferència amb l'Oriol és que jo ho soc ja de naixement.
0: Familiarment,
4: ho vaig viure, o sigui, no m'hi he trobat. Sempre he estat envoltat de la fe cristiana. He anat a una escola cristiana, els meus pares han estat cristians, m'han portat sempre a missa, i jo he buscat, però ho he viscut i he anat creixent amb això. Ara tinc la llibertat de deixar-ho quan vulgui. I a mi el que més em sorprèn és la gent conversa adulta, que
0: mira,
4: té molts amics.
0: Aquí vaig. I te'n preguntaré un cas concret, perquè una de les imatges del dia d'avui és la de l'exfutbolista del primer equip del Barça masculí de futbol, Dani Alves.
4: Que bé us ha anat avui, això,
0: Ens l'ha deixat votant, Mai millor dit. Davant de 35.000 persones en una trobada religiosa a Madrid, deia això.
5: Yo sé que ustedes saben que yo estuve detenido. 40 años, precisamente, estuve detenido. 40 años. Pero en la cárcel, Cristo me ha hecho libre. Jo no sé.
0: Com veieu vosaltres la conversió d'una persona, ja no dic de Dani Alves en concret, d'algú amb el recorregut de Dani Alves?
4: Jo faig un recés que es diu Emmaús i allà no es pot explicar molta cosa, però són molt testimonials. Gent conversa que ha fet la pitjor cosa de la seva vida i poden arribar a convertir-se. Per això que abans, quan ella explicava per què continuem vivint en aquest món, és perquè Déu encara confia en nosaltres, que podem reparar-nos. Ell ens espera, ell ens està esperant. Tu, per molt que el neguis, està allà esperant. Té l'esperit sent allà a punt de donar-te la mà perquè tu l'agafis. Tu et pots arribar a salvar i et salves. I he vist moltes conversions i se salven, però que encara són molt més bojos que qualsevol que haguem nascut amb aquesta creença. Mira l'exemple de l'Oriol.
0: Oriol, no, com a persona conversa, perquè tu expliques en aquest llibre, Perquè crec en Déu, capítol Veritat, tu expliques que durant la teva... prèvia a la universitat i la universitat fas una recerca, tot i venir d'una família atea, fas una recerca i busques Déu. I t'acabes convertint al cristianisme i al catolicisme.
1: Sí.
0: Què en penses d'aquestes reconversions vista ara des de dins?
1: Literalment, és com funciona el cristianisme. És a dir, Jesús ve específicament a buscar els pecadors. Ah, mira aquesta cara que has fet. És que m'encanta.
0: Perdoneu, he fet cara de sorpresa.
1: És que m'encanta, perquè això...
2: A buscar com a nous creients.
1: No.
0: Com a Movistar, no?
1: A gent perduda. És a dir,
0: gent perduda.
1: Sí. Què fa Jesús? Això és el primer. Teologia bàsica. Jesús què fa? Intentaré fer una cosa molt breu, ¿vale? Que faig durant una hora, però la faré superbreu, us ho prometo, uns 2 minuts.
0: Espera, fem una cosa. Fem una pausa i ara ens dius aquesta veritat. Què busca Jesús? Per què Jesús busca aquestes persones, com has dit, perdudes?
1: Sí, pecadores, perdudes.
0: Pecadores
1: sí,
0: i perdudes. Sí. Per què? Ara tindrem les respostes.
6: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
7: Ja et pots inscriure en els Premis Creadores de 20 Minutos.
6: Participa fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
7: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
8: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
9: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
8: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
8: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
10: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
11: Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
12: Vine a Caudet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys.

0: en la nostra història perquè la nostra terra inspira. Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
1: Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
2: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
3: L'any 2000, un grup de joves apallissen i maten un jove a la Vila Olímpica. Barcelona descobreix la seva cara més salvatge.
4: Centenars de persones han seguit la...
5: És un crim molt mediàtic, molts elements sorprenien d'aquest cas. El primer de tot és la violència descomunal.
3: El crim de la Vila Olímpica. Crims de Carles Porta. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixa, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Sexeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.
0: Occident, que vol que ho aconsegueixis tot, tot i tot, t'ofereix el Desconcert d'ICAT.
7: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
8: Passen 6 minuts de 2:15 del migdia. Ja tenim centraleta, ja podeu tornar a trucar, eh? El 93-201-7474, dir la vostra al 677-38-77-19. Segurament tindreu moltes preguntes fetes des de l'ateisme, des de l'agnosticisme. Tenim a dues persones que s'expliquen extraordinàriament bé. Aprofiteu, formuleu les vostres preguntes. Sé que l'Estel en té una de molt interessant, que ara hi anirem. Però abans hem anat a la publicitat i l'hem deixat votant amb l'Oriol Jara, que jo li he preguntat què en penses tu d'aquesta, la fe dels conversos. I ell m'ha dit, precisament Jesús busca les ments pecadores, busca els pecadors.
9: Ai, sí, no me'n recordava ja.
8: Menys mal que te l'he deixat votant, que si no...
9: Sí, no, deia, Jesús ve precisament a rescatar aquells que estan perduts. Per què? Llavors deia, ho intentaré fer en 2 minuts una cosa molt, molt bàsica. La idea que té la gent de la religió és totalment correcta en el 99,9% de religions. Menys el cristianisme, vale?
8: Epa, sí, perquè ja ho veureu que en aquest llibre també l'Oriol parla de la veritat d'una religió per sobre de les altres.
9: Llavors, no per sobre, sinó un camí que ens porta a Déu, i ara entendreu per què. Totes les religions tenen la mateixa dinàmica, inclosa la jueva, que és... hi ha una cosa que... hi ha una sèrie de coses que agraden a Déu, hi ha una sèrie de coses que no agraden a Déu, i per tant tu pots fer un camí fins a Déu, no? Fins a que tu moris i vagis amb Déu a través d'aquestes coses. Manaments, 613 en el judaïsme. En l'islam hi ha 5 coses bàsiques, i a més pots sumar altres. A l'hinduisme tu t'has de reencarnar fins que ho facis tan bé que puguis anar amb Déu, no? I el budisme és un sistema similar, tu has de aconseguir aïllar-te de les coses terrenals del món, créixer espiritualment, aprendre fins que puguis unir-te amb Déu. Són camins similars al de la serp i Eva i Adam a Gènesi 3. Fes tu una cosa i així podràs ser com Déu, no? Fes una cosa, menja't aquesta poma, fes la teva voluntat. És el primer coach motivacional, la serp, jo sempre dic, no? Que li diu a Eva, tu pots ser com vulguis, tu fes el que tu vulguis, no facis cas a Déu, sky is the limit. Què diu Jesús? Déu diu, No podeu, no us veieu. Jo el dia que el meu dia més religiós, dijous passat, per dir alguna cosa, vaig anar a missa, vaig pregar 2 hores, vaig llegir la Bíblia, aquest dia tan religiós, jo he fet 2 o 3 coses que em porten a l'infern. ¿Vale? Per tant, no podem aspirar a ser tan perfectes com per poder morir anar amb Déu, que és perfecte. Llavors Jesús diu, ve i diu com, ei, no funciona així. Jo, amb la meva mort, he pagat el preu del vostre pecat per portar-vos amb el Pare. Vale? Llavors, ell ve, literalment, a la Bíblia a buscar pecadors. Quina és la cosa més polèmica de Jesús al Nou Testament, a l'Evangeli? Que l'estan veient sempre amb pecadors. Mm. Estan prostitutes.
4: Mm. El critiquen.
9: El critiquen. Està amb els recaptadors d'impostos, que eren escarrosos en aquella època. Estan amb els leprosos, que eren gent que no podia acostar-se al temple. Per exemple, a l'Antic Testament,

0: Segons el judaisme, una dona que tenia la regla no podia estar a prop del temple. ¿Vale? Havia de passar la regla, purificar-se, i llavors podia anar al temple. Què passa amb Jesús? Que hi ha una dona que té la regla des de fa 18 anys que el toca. Aquesta és la ruptura. Jesús ha vingut a trobar la gent que és impura, teòricament, per acostar-la al Senyor. A través de... Per això va manifestar-se als àngels quan neix Jesús, als pastors. Perquè els pastors no saben de religió, no saben de normes, no poden anar al cel, segons el judaisme. I ell va i els diu, ei, no cal que sapigueu de religió, només cal que conegueu una persona que acaba de néixer en un pessebre. I ell us portarà fins al Pare. Aquesta és la dinàmica que és absolutament anòmala en les religions, que és que Jesús ha vingut a buscar a gent com Oriol Jara, pecador en el seu moment, i a dir-li com, mira, com que no depèn del que tu fas, vinc i et trobo ara, enmig del pecat, i a partir d'ara la teva vida serà diferent. I per tant, no és que la conversió sigui una cosa més, és que la conversió és fonamental en el cristianisme.
1: Mai millor dit, prediquem amb l'exemple. Oriol, tu què vas sentir quan vas... anava a dir veure la llum, veure la veritat. Sé que no va ser una revelació, com bé dius al llibre, va ser un procés.
0: No. Va ser un procés, primer, que va ser un procés d'estudi, literalment, durant 20 anys, de les religions, eh? Em vaig ficar en diverses, en l'islam, en el judaïsme, em vaig ficar amb molta passió. I al final vaig trobar el Nou Testament, l'Evangeli concretament. El que sí que va passar és que durant aquest procés de conversió, nosaltres, tu deies una cosa que està, sempre dius coses interessants, eh? Però has dit una ara que era com, bueno, què creus, no? Creus en Déu o en què creus? Bueno, doncs pots creure en que la teva relació, que la teva, els teus diners, que la teva feina... que això et dona identitat, no? Qui sóc jo? Un home ric? Jo no, eh? Però això em dona identitat. Qui sóc jo? Un famós de la tele. Quina és la meva identitat? Ser famós de la tele. En el meu cas, jo no era famós de la tele, però en el meu cas, Jesús em va ensenyar, per un procés, que la meva identitat era Jesús. Que totes les altres coses no em podia aferrar. Ni a la meva feina, ni a la productora...
1: Ni a la família, que abans t'ho preguntava, deia, ni als teus fills, que és la cosa que més estimem, les persones.
0: Res, perquè si estimo, si tu estimes a la teva dona més que Jesús, ¿vale?
1: Més que a Jesús.
0: Més que a Jesús, exacte. Molt fina aquí.
1: No, no, perdona, és per entendre-ho,
0: No, perfecte, i totalment. I al final, jo puc, per exemple, demanar-li a la meva dona coses que ella no em pot donar. Divinitzar-la. No? I quan em falla, dic com, oh, mira la meva dona, jo tant que l'estimo i m'ha fallat aquí. Fins i tot el meu amor comporta que ella a canvi em doni coses. No, si la meva dona m'és infidel un dia la deixo. Perquè jo, no? Estimar la meva dona, estimar Jesús més que la meva dona fa que jo entengui que Jesús m'ha estimat a mi fins a morir penjat a una fusta per mi. I, per tant, jo, en relació a aquest amor, he d'estimar la gent de la meva família...
1: D'aquesta manera.
0: D'aquesta manera. No demanant-li que a canvi, no sé què...
1: No com un intercanvi d'interessos, sinó com amor, 100% el que vol dir amor, incondicional.
0: Exacte. Pau diu, marits, estimeu a les vostres dones com Jesús va estimar l'Església. Fins com? Fins a la mort. Sense dir-li com, jo arribo cansat i el rentaplats està per treure. Jo, ja podries tu treure'l algun dia. Bueno, tots tenim problemes a la família, al matrimoni.
1: Som humans, és el que he dit al principi.
0: Exacte, però la idea cristiana és com, calla't. Jo, hi ha un predicador molt bo que deia com, marit, fes-ho tot. Fes-ho tot a casa. I quan arribis de treballar, si la teva dona ha anat a buscar els nens, ocupa-t'ho dels nens, fins que es posin a dormir. I quan tindré jo un moment per estar tranquil? Mai. Aquesta premissa...
2: Aquest predicador, perquè l'hem deixat de seguir, que m'interessa molt com a dona, aquest predicador, que diu, homes, feu-ho tot.
0: 100%.
2: Però on és aquest predicador?
0: Però segurament hi ha una predicadora que predica les dones similar. I després, si tu ets... A tots ens passa. Podem ser creients, jo sóc molt creient, sóc radical. Què tinc al voltant? Bueno, el meu dia a dia tinc gent no creient, no? Què és el que he de fer? Predicar-los. Què vol dir això? Parla-los de la Bíblia. També. Però hi ha una cosa més important.
1: Quina?
0: Viure com a cristià. Perquè la gent, a vegades, generalment, no t'escolta, però et mira.
2: Predica amb l'exemple.
0: Bueno, Jesús diu, prediqueu a totes les criatures. Prediqueu a totes les criatures. Com predico a un gos, que no puc parlar-li? Com predico a un bebè, que no puc parlar-li? Amb la teva manera de ser.
1: Estimant-los.
0: Que fins i tot el gos digui com, ostres, un amo cristià és millor.
1: M'encanta. Estel, tu tens una pregunta molt concreta que m'agradaria que ens respongués en Xavi.
2: Però Xavi, comença tu, si vols, sí. com a creients, què en feu de sentiments o emocions com la ràbia o la set de venjança, el dolor no canalitzat? Què en fem amb això?
3: Mira, una miqueta a tomb del que deia l'Oriol, no? O sigui, no sóc jo. Si ja comences a pensar que això és Jesús i tu li ofereixes de dir, Senyor, tu estàs creant aquesta situació i aquest neguit per alguna cosa? O em veig com temptat pel diable perquè jo li respongui tot això? Saps allò que després d'haver-te vist, li hagués dit tot això?
2: Sí.
3: Aquesta ràbia, sort que no t'ho he dit, perquè pues, segurament, com que són persones, hagués estat pitjor. Però jo tot això li dic al Senyor, ostres, gràcies perquè no ho he dit, ho poso als teus peus i aquí hi ha alguna cosa que no sóc jo. És treure-ho de mi perquè no vull que m'acompanyi, perquè m'angoixa, perquè em fa sentir malament, perquè em trobo malament físicament, mentalment. I quan ho abandono és quan em sento millor i alliberat.
1: Saps que
3: hi ha... I en aquell dolor, perdó, veig a Crist, veig a Déu allà, que és una miqueta el que venia a dir l'Oriol, no? Què hem de ser, viure-ho? Què hem de ser, amics? Hem de ser amics? Perquè Jesús ha estat, ets tu, està allà, en aquella acció, en el que està dient, el que m'ha convidat aquí a que parli d'això.
1: Jo ara aquí estic llegint molt del perdó, que m'agradaria entrar-hi.
2: Sí,
1: el perdó amb un mateix i el perdó amb els altres, eh? Però em resulta curiós, perquè sentint aquestes afirmacions d'en Xavi, crec que hi ha camins paral·lels amb el que amb com gestionar aquestes emocions des de la fe a com fer-ho des del creixement personal o la psicologia, no? És a dir, arribeu a camins molt similars.
2: Clar.
1: O feu camins molt similars per un mateix propòsit. No sé si t'ho han dit mai, Xavi.
3: El perdó. Per perdonar.
1: Per exemple, per perdonar o per no reaccionar, no? Ara tu deies, no? M'està posant un mirall al davant per,
3: sí.
1: I jo decideixo que no em vull sentir així perquè no m'agrada, perquè tal, no? El creixement personal ho aborda des d'una altra banda, però el camí és molt similar.
3: Sí, hi ha camins com el que començaves al principi dels iogues i altres teràpies alternatives, que aquestes et prenen molt, bueno, valen diners, vale? I en canvi aquestes gratis. Sí, és gratis. Dius, com pot ser? Sempre ha passat, no? Una cosa que és gratis i no la vulguis. En canvi, vols alguna cosa, algun camí que hagis de pagar, no? Jo em trobo més amb aquesta llibertat de perdonar. Quan perdones, és que si no perdones, tu quedes per dins. Si entres en una batalla, què has guanyat? Has guanyat un minut, 30 segons, i ets tu l'únic que t'endús alguna cosa i la resta mantens de tu.
1: Però porta un procés, no és immediat, no? Aquest perdó, m'imagino.
3: Clar, jo el porto portant de sempre.
1: Ja.
3: Com a persona humana penso, jo, aquella persona em va fer allò, em costa oblidar-me'n d'allò, a mi em costa, però intento justament lluitar més encara per perdonar-ho, perdonar.
4: Moltes persones que estan dient la seva sobre el programa d'avui estan explicant en què creuen, en què no creuen. La Maria diu, no creu que en Déu, però penso que el cos sí té ànima. M'he trobat molt cops a la feina, dic, soc infermera, i he acompanyat a moltes persones al final de la vida, i al final el meu criteri, el que he construït, és aquest. No crec en Déu, però el cos té ànima.
1: Estic veient molts oients agnòstics, molts oients ateus, als qui els resultarà ultrainteressant aquest programa,
3: sí.
1: Perquè a mi, jo ja ho sabeu, que parlo des de moment l'agnosticisme, però em resulta molt, molt, molt, molt, molt interessant sentir què han de dir les persones creients que avui tenim en aquest estudi. Per tant, aprofiteu per fer preguntes concretes. Eh?
3: I sobretot... Perdona, i sobre el que comentes... Comentava molts oients sobre el que és el tema de l'Església, no crec en l'Església. La funció de l'Església és predicar la paraula de Déu. Vull dir que no pots dir no crec en l'Església, perquè bueno, és un instrument per predicar tot el que ha fet Déu.
2: Jo crec que es refereixen a que discrepen de comportaments...
3: Però què és el que deia l'Oriol? Són persones humanes també portades per pecadors.
0: Bueno, i l'Església som nosaltres. És a dir, hi ha un mal concepte del que és l'Església. L'Església és nosaltres, els creients. És l'assemblea dels creients, que després té pastors, els bisbes, no? Gent que gestiona, però l'església som nosaltres. Hi havia una anècdota d'un senyor que no anava cap a església, no anava cap, no li agradava cap. I li van dir, escolti, per què vostè no tria una església i va cada diumenge? No, perquè és que jo vaig i no m'agrada cap, no hi ha cap perfecte. Li va dir, doncs, si hi ha alguna església perfecta, no hi vagi, perquè si va vostè ja no serà perfecta. Aquesta és la idea.
2: Dues coses us les llenço aquí. Primera, recordo, Oriol, que a la teva presentació vaig treure el tema de el debat, diguéssim, a veure com el veieu, de perdonar alhora no és posar-te per sobre d'aquella persona. No hi ha un punt de condescendència, de jo estic per damunt de tu i, per tant, et puc perdonar?
3: No és... Per mi no, perquè jo em sento igual, que jo també hagués pogut cagar-la igual o pitjor. Llavors no em miro des de la superioritat. Jo no.
2: D'acord, seria posar-te en pau. No...
3: Sí, de dir, ei, jo també l'he cagada, o potser ja l'he fet abans aquesta que tu.
2: D'acord.
3: Pot ser inclús que t'ho digui, hosti, a mi també em va passar.
2: I després, que també em parla aquell dia, el llindar, d'aquestes persones que són agnòstiques tal vegada, però molt espirituals. Hi ha un, jo crec que hi ha un gran gruix de gent que potser té una fe més espiritual, però després no desplega tota la resta de temes com per considerar que creu en Déu profundament. Sabeu què vull dir?
0: Mm, sí, això n'està ple.
2: I què em ui, fas com de que no t'agrada.
0: No, no, jo crec que és perillós. Sí.
2: A veure, per què?
1: Per què?
0: Bueno, perquè, per exemple, hi ha cert desconeixement. És a dir, hem arribat a un punt social, històric, on el raonament general és que el món sobrenatural o espiritual no existeix. No? Hi ha un... Si tu parles...
1: Sí.
0: És a dir, les notícies de TV3 no diran cap notícia que impliqui que hi ha hagut un fenomen espiritual.
1: Socialment, el que es pot explicar, sí. Ara, també estem veient un gran repunt.
0: Perfecte. Sí. Vale. Aquí vaig. Això es va arribar en un moment donat on la racionalitat semblava excloure una cosa que durant tota la història de la humanitat ha sigut real, que és el món sobrenatural. Què està passant ara? Està passant una cosa... Mireu, abans de que arribés Jesús a Europa, tota Europa creia en milers de coses. En esperits, en l'oracle de Delfos, en fantasmes, en dimonis, se li oferien, no sé si ho sabeu, sacrificis infantils als déus.
1: I tant.
0: Vale? D'Europa. Hi havia rituals on, per exemple, la prostitució sagrada, que es feia a Europa, on una dona estava en un temple fins que algú pagava diners per tenir sexe amb ella, etc. Hi havia moltes... Això eren els déus en els que la gent de l'antiguitat creien. Va arribar Jesús i va acabar amb els sacrificis infantils, va acabar amb els sacrificis de soldats enemics als déus, va acabar amb el circ de Roma, un lloc on es mataven milers de persones, d'acord. Va acabar amb dones esclavitzades en oracles i això ha sigut el cristianisme fins fa poc. Què ha passat ara? Que se li ha ensenyat a la gent que el món sobrenatural no existeix i s'ha deixat un forat perquè proliferin...
1: Pseudo, el que tu consideres pseudo, el que sigui.
0: No entraré en d'allò, perquè vull que no tanquin el programa, però una...
1: Si us plau.
0: Una diversitat de creences espirituals vingudes de... Diu la Bíblia, no adoreu a déus que no han conegut els vostres pares. Doncs això està passant. Estem adorant a déus que han vingut de no sé on i que es diuen no sé què i que sonen molt exòtics i que no pensem a vegades... És a dir, què és el ioga? Anem a parlar literalment d'una cosa que...
1: El llibre, de fet, ho explica, i expliques l'origen de la paraula ioga, que és...
0: Que podeu anar a buscar-ho, és a dir, podeu anar a ChatGPT o a Google. Ioga, el ioga és una litúrgia espiritual religiosa de la Índia.
1: Que prové del sànscrit yug.
0: Sí, i què vol dir? Que al final el que estàs fent és intentar que el teu cos sigui una antena, molt resumit, per relacionar-te amb els esperits. Vale? Llavors, bueno, això és el que és. I és una pràctica religiosa. Quanta gent sap això? Home, no molta. Quanta gent practica ioga? Moltíssima. Bueno, sempre que practiquis ioga, no, però és que a vegades es pots estar fent coses espiritualment que, malgrat que tu no ho sàpigues, són coses espirituals. Vale? Llavors, això, hi ha una proliferació al·lucinant avui en dia del tarot, de la divinació... no sé què, de coses que són literalment espirituals, no són bromes, són coses que estan tocant un món en el que si ets cristià i creus, lògicament, que és el món de l'esperit, el món sobrenatural. I això està a la Bíblia, sí. Moltes vegades pensem que la Bíblia diu que hi ha Déu i hi ha Jesús i tot l'altre no existeix. No, la Bíblia diu que hi ha Déu i hi ha Jesús i que hi ha quantitat de déus, Elohim a la Bíblia, éssers espirituals amb els quals la gent es pot relacionar, però que millor que no, diu la Bíblia. Vale? Diu, no us relacioneu amb tots aquests éssers. Relacioneu-vos amb Déu, a través de Jesús. I per tant, això és un món que jo estic veient créixer avui en dia a Barcelona o a qualsevol lloc d'una manera brutal.
1: L'Oriol no ho dirà, però sí que és veritat que hi ha un repunt de creences amb horòscops, amb tarots, amb ciències místiques vàries, etcètera, etcètera. No sé si vas per aquí o no vas per aquí, només orienta.
0: I a més, i una cosa més, jo, gràcies a Déu, i en aquest període que he tingut de donar conferències i fer llibres, he conegut a diverses persones, tot dones, concretament, que han passat per pràctiques espirituals orientals i han hagut de fugir...
2: Abusives.
0: Abusives espiritualment. Espiritualment. On, casos concrets, reals, que estic parlant, on han, ho han passat molt, molt malament, psicològicament i físicament. I, gràcies a Déu, són persones convertides.
4: Mira, sobre això el Marcel vol compartir una reflexió amb nosaltres. Diu, tot això que esteu comentant d'aquest creixement en l'espiritualitat, diu, penseu que es pot atribuir a que tal i com està la societat, les persones ens tornem còmodes i ens estimem més ser dirigides per algú en lloc d'anar-nos qüestionant el dia a dia cada cosa que ens passa a la vida?
1: Mm.
0: Jo no paro de qüestionar-me la meva vida, eh? Sí, no. Que... el cristianisme no és fàcil.
1: Una cosa seria la creença, l'altra cosa és seria seguir els preceptes d'una religió, la que sigui, sense qüestionar-se, que no crec que sigui la finalitat, no? Al final d'una religió per ser, potser una religió malentesa, sí. Deixeu-me fer una última pausa, que tenim dos minutets de publicitat. A la tornada, què responem? Va, una pregunta que ens facin els oients.
4: Una pregunta per l'Oriol i el Xavi. Si haguéssiu crescut o nascut en una altra cultura, tindríeu la mateixa certesa sobre l'existència de Déu?
5: Solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.

0: El balcó gastronòmic és un lloc...
1: Què bo?
0: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
1: Parella, què us podem per aquí?
0: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
2: Ja m'entens.
3: Un programa d'un altre gènere.
4: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
5: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
2: Amb David Ávila.
5: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
2: I també disponible a la plataforma 3Cat.
5: Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
2: Som 3Cat.
6: La nit dels ignorants és una escola de llengua.
7: Hi ha trucat persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
6: On es fan reflexions inèdites.
8: Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
6: Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
4: Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
6: Busquem les històries de nit més humanes.
9: Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
6: I on els oients ens regalen les orelles.
10: Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
5: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
10: Ets brillant.
11: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
12: No m'agrada aquesta sintonia.
13: És que està molt bé. Pop, pop, pop, pop.
11: Inconfusible, però molt imitable.
13: M'ho faries tu, Lisenda?
12: Jo sempre.
13: Va. Pop, pop, pop, pop. Marc Marvà, bona tarda.
14: Bona tarda.
13: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
14: Pam, pam, pam, pam.
12: Molt bé.
13: Com ho faries, Òscar?
15: No, jo no ho faria.
13: Pam, no puc millorar-ho.
14: Pam, pam, pam.
13: Veus?
5: De dilluns a divendres de 4 a 7...
11: La millor hora del dia.
5: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
13: Pam, pam, pam, pam.

0: Hem de donar una resposta. Ens queda minut i mig, Xavi, tens gran feina. La pregunta, qui la feia, Fran? I recordem la pregunta, si et sembla.
1: Mira, el Marçal, si haguéssiu nascut en una altra cultura o religió, creieu que tindríeu la mateixa certesa sobre l'existència de Déu?
2: No.
0: La pot ser una mica més extensa.
2: Jo em sento amb que Déu, Nostre Senyor, m'ha donat el do de la fe. I abans ho parlàvem fora de micròfon, no? I deia, ostres, jo em sento molt afortunat d'haver tingut aquest do. I em sento com una responsabilitat. No m'ho puc quedar per mi. O sigui, l'he d'escampar. I espero que en aquesta escampamenta arribi algú com jo que hagués nascut en una altra cultura.
0: Oriol, no sé si vols afegir alguna cosa en aquests 40 anys.
3: Jo discrepo, sí. Ja estan creixent els cristians a Iran o a la Xina exponencialment.
0: Uau.
3: És a dir, el tema és... No, el cristianisme no és europeu, tampoc. Nosaltres som europeus. El tema és que nosaltres hem de predicar-ho, no? I arribar a tothom per la seva salvació, per pur amor.
0: Avui hem parlat de... en què creiem en el segle XXI. L'Oriol, n'hem parlat amb l'Oriol Jara, guionista, codirector del programa La Selva, i que ha escrit diferents llibres, entre ells Per què crec en Déu, amb Editorial Destino, i també amb en Xavi Pérez Esquerda, col·laborador i prologuista de 10 raons per creure en Déu, de l'Oriol Jara. Gràcies a tots dos per aquesta conversa tan edificant. Estel Solent, sentim dilluns, eh?
4: Si Déu vol.
0: Si Déu vol.
2: Oh, que bonica!
0: Fran Domènech, que ens sentim demà.
5: Fins demà, salut.
0: Ai, senyor, demà tornem amb més coses aquí a La Solució. Fins ara.
6: Enfrontament militar directe entre l'Iran i els Estats Units pel control de l'estret d'Hormuz. Bon dia, són les dues.
7: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
6: L'Iran ha disparat aquest matí contra un vaixell de guerra nord-americà que pretenia entrar a l'estret d'Hormuz, Joan Bota.
8: És l'incident més greu entre els dos països des que va entrar en vigor l'actual alto al foc. Els Estats Units neguen cap dany. Aquesta matinada, Donald Trump ha anunciat que el seu país escortaria els vaixells atrapats al Golf Pèrsic. L'Iran ha replicat advertint que ho consideraria una violació de la treva. El preu del petroli ha tornat a pujar immediatament.
6: En aquest context, la Unió Europea reuneix avui a Armènia una cinquantena de països per defensar l'ordre mundial creat després de la Segona Guerra Mundial.
8: Sentiu Antonio Costa, president del Consell Europeu, que es planta davant l'agenda de Trump.
9: Europa ha d'estar a l'avantguarda de la defensa de l'ordre internacional basat en normes i ancorat a la Carta de les Nacions Unides com a pilar principal del multilateralisme.
6: Mentrestant, a Catalunya, el Partit Popular demana la compareixença al Parlament de Catalunya del president Salvador Illa després d'un cap de setmana en què hem tingut quatre actes violents molt mediàtics.
8: Hi ha hagut un apunyalament mortal a Barcelona, un de molt greu al Fòrum, un tiroteig aquest matí a l'Hospitalet i sobretot el crim d'una dona que va morir degollada dissabte a Esplugues, que l'extrema dreta ha volgut vincular falsament al jihadisme. Al matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Interior, Núria Parlon, denuncia.
10: Això s'ha volgut dir, per introduir imaginaris de por en el conjunt de la ciutadania. Probablement estem parlant de problemàtiques diferents. Fàcil fer associacions d'aquest tipus i generar por i fomentar l'odi.
6: Precisament també al matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, defensa el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra en algunes escoles per millorar, diu, la convivència.
8: Niubó diu que no actualitzaran més la llista de centres que rebutgen participar-hi i que a finals d'any avaluaran els resultats de la iniciativa.
11: Potser també s'ha venut una visió d'un Mosso d'Esquadra en aquests agents de convivència com si fos, no sé, algú que hagués d'escorcollar motxilles, patrullar patis, controlar docents. No va d'això. Va precisament de prevenir i va de mediar, en alguns casos, quan és necessari. Ningú substituirà la feina d'un docent ni d'un educador.
8: A la mateixa entrevista, per cert, i a les portes d'un mes de vagues a l'educació, Niubó ha descartat altra vegada apujar els sous a mestres i professors.
6: I a Madrid, l'exministre socialista José Luis Ábalos es desvincula del cas de les mascaretes i desacredita la investigació de la Guàrdia Civil que el situa com el cap d'una trama per aconseguir contractes públics.
8: Tot i això, l'ex número 3 del PSOE anticipa que l'acabaran condemnant a presó.
6: Més detalls des de Madrid, Dani Sainz de Aja.
12: Una per una, Ábalos respon a les acusacions de Víctor Daldama, que diu que són una farsa, ni pagava el pis de la seva exparella, ni va tenir influència en els contractes de mascaretes els quals ha reivindicat. També sosté que la investigació de la Guàrdia Civil sobre el seu patrimoni és esbiaixada. Ara bé, el que més li dol a Ábalos és que la seva vida privada s'ha airejat i que els mitjans hagin dit aquesta sentència.
13: Porque, claro, en este caso ya tendremos, no sé si tendrá alguna oportunidad final, es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
6: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
4: Bon dia.
6: El Barça jugarà la 6ª final de la Champions femenina consecutiva.
4: Les blaugranes van celebrar la classificació davant d'un Camp Nou ple amb més de 60.000 espectadors. La final es juga a Oslo el 23 de maig amb l'Olímpic de Lió, i al Catalunya Migdia parlarem de les opcions de desplaçament que està valorant el club. I pel que fa a l'equip masculí, el Barça haurà d'esperar el clàssic per guanyar la Lliga i celebrar-la. La victòria ahir del Madrid davant l'Espanyol endarrereix les opcions de certificar el títol. Els blanquiblaus, per cert, que estaran avui molt pendents del partit que juga el Sevilla, rival directe per la permanència amb la Real Societat.
6: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs atenció, que hagi de circular per la P7 entre la Granada i Olèrdola en direcció Girona, perquè hi ha uns 5 quilòmetres de retencions degut a un accident que ha passat ja fa un parell d'hores. De fet, s'estan retirant ja els 3 vehicles implicats. I circulació densa també a l'entorn de Barcelona, l'habitual d'aquesta hora. Destaquem la ronda de dalt de sortida cap al Nus de la Trinitat.
6: I ens falta el temps.
14: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
6: Francesc Mauri, bon dia.
15: Bon dia.
6: Encetem la setmana. Què ens espera aquesta setmana? A veure.
15: Doncs allò de palmaig cada dia un raig, més o menys serà això. El que passa és que, per exemple, dimecres aquest raig serà poca cosa i fins i tot amb bastant sol, en tot cas de tarda al Pirineu, també demà al Pirineu i al prelitoral. I, en canvi, avui a la tarda, per exemple, moviment. Ara mateix hi ha ruixats i tenen vigorositat, cauen amb intensitat entre l'Anoia, el Bages, algun punt de la Selva, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, 7 litres a Blancafort, a la Conca de Barberà o a Massoteres, a la Segarra. De moment és poca cosa, però comencen a tenir empenta. Per tant, doncs, avui, el dia en què els ruixats i tempestes poden abraçar més punts i que localment poden tenir una certa intensitat. El termòmetre, bastant estable.
6: Gràcies, Francesc. Bon dia.
15: Bon dia.
14: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Les 2:06. Incident armat amb un vaixell de guerra dels Estats Units a l'estret d'Hormuz. L'Iran assegura que ha impedit el pas de la patrullera nord-americana i que l'ha fet tornar enrere. Una agència iraniana assegura que 2 míssils iranians han impactat contra el vaixell, però el comandament militar nord-americà ho nega. El preu del petroli Brent ha tornat a enfilar-se després d'aquest episodi per damunt dels $110 al barril, Vicent Mifsud.
9: Aquest incident passa quan estem a punt de fer un mes de l'alto el foc a l'Orient Mitjà i després que Donald Trump anuncies de matinada que enviarà la seva armada a protegir els petroliers i mercants bloquejats a Hormuz. L'alt comandament nord-americà diu que l'operació continua en marxa i l'Iran insisteix que atacaran qualsevol vaixell que intenti passar l'estret. De fet, un petrolier ha rebut l'atac amb drons aquesta matinada, segons ha denunciat els Emirats Àrabs. És el segon vaixell atacat en 24 hores. Malgrat les tensions, els Estats Units i l'Iran han continuat intercanviant documents en les últimes hores per buscar una sortida negociada a la guerra. Teheran estudia la resposta de Washington a la seva proposta de 14 punts i l'exèrcit nord-americà ha alliberat 22 membres de la tripulació d'un petrolier iranià que havien interceptat fa uns dies. La majoria ja han tornat a casa a través del Pakistan, que fa de mediador. El president francès Emmanuel Macron, mentrestant, ha apel·lat a un acord entre Washington i Teheran per a la reobertura d'Hormuz.
16: El que volem, sobretot, és una reobertura concertada entre l'Iran i els Estats Units. És l'única solució que permet la reobertura sostenible de l'estret d'Hormuz i la navegació lliure i sense restriccions, fent-ho sense peatges.
9: I encara queda un front al sud del Líban. Mentrestant, continuen els atacs d'Israel, que han causat 2 morts més.
6: Doncs, mentrestant, Europa i el Canadà es volen constituir com una alternativa al caos mundial que desencadena Donald Trump i les guerres a l'Iran i a Ucraïna. Una 50 de líders europeus s'han reunit a Yerevan, la capital d'Armènia, per buscar una estratègia comuna que els faci menys dependents dels Estats Units i de la Xina. Eva Pineda.
17: La cimera es fa en el marc de la Comunitat Política Europea, una iniciativa creada fa 4 anys pel president francès Emmanuel Macron arran de la invasió russa d'Ucraïna. Com a primer convidat no europeu, el primer ministre canadenc Mark Carney, que ha assegurat que una altra realitat és possible.
18: Sabem que la nostàlgia no és una estratègia, però no creiem que estiguem destinats a sotmetre'ns a un món de transaccions aïllat i brutal. I reunions com aquestes apunten a un camí millor al davant.
17: A l'ombra de l'anunci dels Estats Units de retirar 5.000 soldats d'Alemanya, Macron ha destacat la importància de treballar plegats, europeus i canadencs, per deixar de pagar el cost de la sobredependència.
19: Quan parlem del paraigua americà en termes de seguretat defensiva, siguem sincers, aquest és l'elefant a l'habitació. Però si en Marc és aquí és perquè se sent més a prop dels europeus i perquè tots estem junts i creiem que hem d'estar més units.
17: Sobre la guerra a Ucraïna, el president Volodymyr Zelensky ha demanat que no s'aturi la pressió sobre Rússia perquè segui a negociar la pau i considera cabdal que Europa participi en el diàleg.
20: Europa ha d'estar present en qualsevol conversa. Estem en contacte amb els Estats Units i entenem els seus punts de vista i posicions, però seria bo desenvolupar una veu europea comuna per a les converses amb els russos.
17: A més, el del Canadà, la reunió hi assisteixen a la pràctica totalitat de països europeus, tret de Rússia i Bielorússia.
6: Mentrestant, els dos activistes de la flotilla Global Summit capturats per Israel continuaran detinguts almenys fins demà, després de la decisió d'un tribunal de prorrogar-los la presó preventiva. Saif Abukeshet, barceloní d'origen palestí, i el brasiler Thiago Ávila estan detinguts a la ciutat portuària d'Ashkelon. La fiscal assegura que tenen vincles amb Hamas, però no ha presentat cap acusació formal, Cèlia Cernadas.
21: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la dona de Saif Abukeshet, Sali Issa, ha dit que aquestes detencions tenen com a objectiu dissuadir i altres membres de continuar amb la missió cap a Gaza.
22: Con este acto, Israel quiere destruir la misión y plantear por en los activistas no siguen con la misión y también para criminalizar la solidaridad con el pueblo palestino.
21: El ministre espanyol d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous al ple del Congrés per explicar la situació de la flotilla. El vicepresident del Parlament Europeu, el socialista Javi López, ha considerat que la Unió Europea hauria de ser més contundent davant les agressions d'Israel.
23: La Unió Europea hauria d'haver ja suspès l'acord d'associació que té amb Israel. És un dels seus grans socis comercials i és la seva eina de pressió davant el que està succeint.
6: Més coses. Passen 11 minuts de les dues. El 70% dels catalans vol mantenir o reduir la despesa en defensa. Així ho recull l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió i de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, que també conclou que puja el sentiment europeista, especialment entre els joves, Jordi Baró.
19: El CEO i l'Eurocambra han demanat als catalans que es posicionin en el debat sobre si els països de la Unió Europea han d'augmentar la despesa en defensa i les opinions estan molt repartides. Un 36% a favor de mantenir els nivells actuals i un 34% de prioritzar altres polítiques. En qualsevol cas, el grup més minoritari són els que volen augmentar la despesa en defensa un 26%. Sí que hi ha un consens ampli a favor d'una única política de defensa europea. L'enquesta s'ha fet amb motiu dels 40 anys de l'adhesió a la Unió Europea i detecta també que gairebé 6 de cada 10 catalans es consideren europeistes. La franja on aquest sentiment és més present és entre els joves de fins a 24 anys. Javi López, vicepresident del Parlament Europeu.
23: Europa avui està patint una pressió sense precedent sobre la seva sobirania. Atacs sense precedent, provenents tant de Trump com de Putin, en un món més perillós i més incert que mai, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre.
19: Tot i la pujada en el sentiment europeista, l'enquesta detecta que un 90% dels catalans creu que la seva veu compta poc o gens a la Unió Europea i que cada vegada hi ha menys interès per la política europea. A més, una majoria dels ciutadans continuen desconeixent les institucions europees. El 54% no en sap mencionar cap.
6: Doncs precisament sobre la indústria de defensa, avui la Cambra de Barcelona ha presentat un informe en què afirma que aquest sector podria duplicar el seu pes a Catalunya en 5 anys. Segons aquest document, això generaria 1.000 milions d'euros anuals a l'economia catalana i es crearien 10.000 llocs de treball fins any 2030, Mireia Sala.
24: Són càlculs de l'informe de la Cambra de Comerç sobre el potencial de les tecnologies duals, és a dir, que poden tenir tant usos civils com militars. El conseller d'Empresa, Miquel Samper, aposta pel sector de la defensa.
25: La robotització, que els processos d'automatització en termes generals i que la intel·ligència artificial modificaran el mercat laboral actual. Hi haurà un primer moment de sotrac en la que determinades feines hauran d'evolucionar i transformar-se amb d'altres feines. En aquest moment de transformació, la defensa és un dels exemples més clars per entendre a on som.
24: L'estudi identifica 812 empreses que fan una activitat o tenen potencial en tecnologies de doble ús.
6: Més coses. El govern nega que el crim de dissabte a Esplugues de Llobregat tingui cap relació amb el terrorisme jihadista. Mentrestant, l'Ajuntament del municipi del Baix Llobregat ha convocat una concentració aquesta tarda per l'assassinat d'una jove veïna de la localitat. Esplugues, David Àngela.
0: La consellera de l'Interior, Núria Parlon, ha negat cap relació dels fets amb el terrorisme islamista i veu en aquesta versió una campanya interessada. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
1: A priori és una persona que estava en una situació alterada i probablement algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb jihadisme, òbviament. Això s'ha volgut dir, per introduir imaginaris de por en el conjunt de la ciutadania. Probablement estem parlant de problemàtiques diferents, fàcil fer associacions d'aquest tipus i generar por i fomentar l'odi.
0: Els veïns insistien aquest matí que els fets que van tenir lloc al barri de Finestrelles, a tocar de l'Hospital de Sant Joan de Déu, els va protagonitzar un home d'origen àrab que feia crits invocant Allah mentre agredia amb un ganivet de grans dimensions una jove d'origen asiàtic i veïna del municipi. Aquest matí encara hi havia diversos rams de flors i espelmes al carrer de Joan Miró, on va caure mortalment la jove.
6: I la Conselleria d'Educació, Esther Niubó, qualifica d'exagerada tota la polèmica generada al voltant del pla pilot d'introduir Mossos d'Esquadra en alguns centres educatius catalans. Insisteix que només és una prova i que al mes de desembre decidiran si s'estén a tot Catalunya. Sobre l'acord amb els sindicats i la convocatòria de vagues entre els mesos de maig i de juny per part dels sindicats contraris, la consellera demana desescalar el malestar que s'està generant al sistema educatiu també amb les famílies, Sara Canyete.
2: Sí, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, la consellera Niubó ha explicat que algunes direccions han demanat suports addicionals pels conflictes que hi ha al voltant dels centres i que ara estudien si aquesta pot ser una resposta després de la polèmica dels últims dies, però el departament deixa d'actualitzar la llista de centres que han rebutjat participar en aquest pla.
11: Potser també s'ha venut una visió d'un Mosso d'Esquadra en aquests agents de convivència com si fos, no sé, algú que hagués d'escorcollar motxilles, patrullar patis, controlar docents. No va d'això. Va precisament de prevenir i va de mediar, en alguns casos, quan és necessari. Ningú substituirà la feina d'un docent ni d'un educador.
2: Sobre l'acord de millora del sistema educatiu, firmat amb dos dels sindicats, Niubó insisteix que si el context econòmic és favorable, n'acceleraran el desplegament, però descarta que es pugui augmentar més els sous.
11: En aquests moments és molt difícil en l'actual marc pressupostari. Vull recordar que estem en una pròrroga pressupostària de l'any 23 i, per tant, doncs, en fi, veurem si acabem disposant d'un nou pressupost, però jo vull situar una mica l'ambició d'aquest acord. És a dir, no és menor situar aquests 2.000 milions d'euros, que torno a dir, és que representaria aquest 25% del pressupost d'educació de tot un departament, després de 25 anys congelat.
2: I demanar als sindicats contraris a l'acord que reprenguin les negociacions per aplicar-lo.
6: Passa un minut d'un quart de tres de la tarda. Una pausa, res, un minut, i de seguida l'actualitat judicial, que avui ve especialment carregada.
3: Catalunya migdia.
7: Si vols fer una inversió sostenible de veritat, necessites finançament a llarg termini i en bones condicions. Això és el que ofereix l'Institut Català de Finances. Un exemple clar, Som Mobilitat. Aquesta cooperativa de cotxe compartit ha pogut ampliar la seva flota de vehicles elèctrics gràcies al préstec ICF Ecoverda de la Banca Pública de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest préstec tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys i amb condicions preferents. Tot plegat amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. En tens més informació a icf.cat.
6: Catalunya migdia. Passant dos minuts d'un quart. Qui va ser home fort de Pedro Sánchez s'asseu avui davant dels jutges del Tribunal Suprem. Des de fa 4 hores, l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, declara pel cas de les mascaretes. Ábalos s'ha presentat com a víctima d'un judici mediàtic i està intentant desacreditar les versions de la Guàrdia Civil i de l'empresari Víctor de Aldama, que el situen com el cap d'una trama de cobrament de comissions. Madrid, Dani Sainz de Aja.
10: Bon dia. Un Ábalos, a voltes irònic, a voltes desafiant a preguntes del fiscal, ha carregat contra Víctor Aldama per sostenir una farsa, un aturadit amb acusacions genèriques que atribueix als seus intents d'esquivar la presó. L'exministre reconeix que l'empresari podia saber, a través de Coldo García, la necessitat del ministeri de trobar mascaretes, però el desvincula de les seues decisions.
26: Mi única obsesión, mi única preocupación es que tuviéramos equipos de protección ya. Y no di mayor indicación. Y todo procurándolo hacerlo bien, pero que tuviéramos el material ya.
10: També assegura que el comissionista no li pagava res, tampoc el lloguer de la seva parella, Jessica Rodríguez, qui creu que va declarar coaccionada per al dama. Avalós lamenta que la manera com s'ha airejat la seva intimitat l'ha convertit en carn de mem i ha dictat sentència.
26: Esa es la parte de toda la miseria que de este proceso, pagando las productoras a gente vulnerable para guionizarlas. Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
10: L'exministre, per qui demanen fins a 30 anys de presó, també apunta a contradiccions en els informes de la Guàrdia Civil i considera esbiaixada la investigació sobre el seu patrimoni.
26: Pero, oiga, de tanto dinero, 94.000 sacado de los whatsapps de Coldo. Esto es lo que se van a encontrar en 10 años. El ingreso en efectivo, ¿sabe qué media me sale? De 500 al mes. Ese es el gran caso de corrupción de las mascarillas.
10: Acabada la seva declaració, les parts faran els seus informes finals i el judici quedarà vist per sentència.
6: I a l'altre gran judici d'aquests dies, el de l'operació Kitchen, que afecta en aquest cas el Partit Popular, l'exdirector del CNI ha negat que els seus agents participessin en l'operatiu per espiar i robar informació a l'extresorer popular Luis Bárcenas. Hauria estat, assegura, il·legal. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
4: Bon dia. Bárcenas va relatar al judici com l'espiaven a la presó i li robaven fins i tot notes manuscrites. Sospitava del CNI. També el comissari jubilat José Manuel Villarejo, que a les portes de l'audiència els ha apuntat en alguna ocasió. Però el que n'era el director aquells anys, Félix Sanz Roldán, ho ha negat amb rotunditat.
5: El Centro Nacional de Inteligencia no tuvo actividad alguna, ni por acción, ni por omisión, ninguna, cero absoluto. Y ningún gobierno de ningún color me pidieron que hiciera nada ilegal, y esto lo hubiera sido.
4: El CNI depenia políticament de Soraya Sáenz de Santa María, que també en va desvincular tant el govern de Rajoy com els serveis d'intel·ligència. Avui ha testificat també Javier Pérez Dolcet, empresari, que ha portat gravacions entre l'ex número 2 d'Interior, Francisco Martínez, i Villarejo, parlant de la trama Kitchen. L'empresari diu que Martínez li ha reconegut que l'operació el sobrepassava. Ell acatava ordres de superiors.
8: Manifestó que recibía instrucciones de alguien, el señor Francisco Martínez.
12: Bueno, claramente sí.
8: ¿De quién en concreto?
12: Venía de diferentes vías, el ministro por un lado, María Dolores de Cospedal por otro, Fernández Díaz.
4: I que Martínez es penedés de no haver dimitit el primer dia que li van demanar que hi participés.
6: Més judicis. Arriben a judici els aldarulls de fa 8 anys a la Universitat de Barcelona i que van impedir a l'entitat espanyolista Societat Civil Catalana fer-hi un acte. 18 independentistes s'enfronten a penes de 2 anys i mig de presó. Els testimonis que han declarat avui al jutjat han parlat de crits, empentes i consignes contra Societat Civil Catalana. Ciutat de la Justícia, Maria Núria Rebelle, bon dia.
13: Bon dia. Ningú ha parlat d'agressions ni de ferits. Ara bé, un taxista, soci de Societat Civil Catalana present a l'acte, es va sentir amenaçat de mort per la consigna pim pam pum, que no en quedi ni un.
14: Imagínese, un acto cultural y que te amenazan de muerte y que tienes que salir con miedo. Esta mañana he visto llegar una señora. Esa, hace 8 años, una leona, una persona que te atacava verbalmente, te mirava, vete de aquí, desaparece.
13: Tots els testimonis d'avui de Societat Civil Catalana han indicat que era un acte cultural per parlar del Quixot i han negat que fos polític. Els advocats dels acusats van demanar que se'ls apliqués l'amnistia, ja que la Fiscalia els atribueix l'agreujant de discriminació per qüestions ideològiques, però el jutge ho va rebutjar. Ho han tornat a sol·licitar avui i el magistrat ha dit que ho resoldrà en sentència. Berta Ferrer, portaveu d'Alerta Solidària, que porta la defensa dels encausats.
15: És una persecució ideològica quan s'aplica el delicte d'odi contra independentistes, que són una minoria en si mateix, i no contra els espanyolistes.
13: Finalment, els organitzadors van suspendre l'acte d'ara fa 8 anys i no consta que ningú sortís ferit arran de la protesta.
6: I una cosa més abans de la publicitat. Cada hora, Endesa talla la llum a 3 abonats per frau elèctric a Catalunya. O el que és el mateix, detecta 67 casos nous de frau cada dia. Només aquesta companyia va obrir l'any passat 25.000 expedients. Es tracta d'una xifra rècord fins ara. Catalunya, de fet, és el lloc de tot l'estat on més fraus es detecten i representa un terç del total del conjunt espanyol, Mònica Mas.
27: Els que s'emporten el volum més gran són indústries, tallers i comerços, la majoria supermercats de 24 hores o franquícies amb congeladors i neveres. Més de la meitat de l'energia defraudada correspon a indústries, negocis, tallers i plantacions de marihuana. Endesa detecta aquestes instal·lacions irregulars per avisos d'incendi, electrocució, denúncies anònimes i amb l'ajuda de la intel·ligència artificial fent l'anàlisi de consum dels abonats. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio el responsable de la Unitat contra el Frau Elèctric d'Endesa a Catalunya.
9: les noves tecnologies, no? Que al final amb intel·ligència artificial, estudis de consums, amb estudis de diversos factors, doncs ens apunten on hi ha una probabilitat més alta de defraudació de fluid elèctric. Però també tenim denúncies anònimes, també col·laboracions amb cossos i forces de seguretat, que també ens aporten les seves denúncies, i també avaries.
27: En total, l'any passat es van defraudar 486 gigawatts per hora. És el consum anual d'una població com ara Lloret de Mar.
6: D'aquí a 6 minuts seran 2:15 de la tarda. Una pausa i de seguida un altre matí complicat, un altre més a Rodalies.
3: Catalunya migdia.
16: Dissabte 9 de maig al matí, vin al Clínic Obert.
17: Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
16: Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
17: Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
18: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
20: Un futur millor es construeix gràcies als professionals que amb cada reforma fan més eficients les nostres llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
21: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua. Ostres. Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
22: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
23: A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
6: Catalunya migdia. D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Com dèiem, nou dia de problemes a les línies de trens de Rodalies. Una incidència a les instal·lacions de Sitges ha generat retards importants als trens de l'R2 Sud entre les 8 i les 10 d'aquest matí, que s'han afegit als que generen les obres de millora entre Garraf i Sitges. Mentrestant, des d'avui, Valls, a l'Alt Camp, s'ha tornat a quedar sense trens durant 2 mesos per unes obres i l'R15 ha reprès la circulació entre Reus i Móra la Nova, però amb molts problemes. Tarragona, Manel Sastre.
28: Bon dia. En el cas de l'R13, unes obres urgents en els túnels que entre la plana de Picamoixons i Roda de Barà han obligat a posar autobusos fins al juliol. Els primers viatgers s'han queixat de descoordinació i Nil Magrinyà, de la plataforma d'usuaris, creu que alguns busos podrien fer trajectes directes.
29: I ara em trobo això, que el de les 7:30, que anava directe, no hi va. Ara fins al juliol hem d'estar així. És que hauríem de tallar en Altos a Sants o a Gràcia, la gent posar-se al mig i tallar. Que vinguin Mossos, que vingui qui vulgui. És patètic.
30: És que aquests dos autobusos que substitueixen el primer i l'últim tren i que són directes, sobretot que vagin a l'estació de Sants en lloc de l'estació del Prat.
28: Matí de desgavell també a l'R15, que després de 3 mesos sense trens de passatgers avui ha reobert el tram Reus-Móra la Nova, encara amb trams amb limitació de velocitat i amb els usuaris resignats i indignats perquè se'ls vulgui cobrar el bitllet a partir de dissabte.
31: Jo he vingut a agafar el normal a les 8:22, però ara diuen que és a les 9:30.
32: Bueno, avui ja no han anat puntual.
33: I ara el que estem esperant a veure si realment la fiquen en marxa per a poder anar amb passatgers. Però mentre això no passi, el que no es pot fer és que es tingui que pagar.
28: El tram Móra a Riba-Roja, però, es continua fent amb autobusos.
6: Demà també recuperarà el servei normal a tota la línia R4 entre Manresa i Sant Vicenç de Calders i també demà l'R3 recuperarà el servei entre Ripoll i Ribes de Freser, tot i que amb menys freqüència de l'habitual. Continuarà el servei de bus, al tram sud, per les obres de desdoblament i al nord tampoc no circulen trens entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Recordem que Rodalies tornarà a ser de pagament aquest dissabte 9 de maig. I precisament sobre això, sobre les infraestructures, Catalunya arrossega un dèficit d'inversió en infraestructures els últims 6 anys de prop de 50.000 milions d'euros. Ho constata un informe de Foment del Treball que assenyala precisament l'àmbit ferroviari com el més desatès de tots. Barcelona, Joan Garcia.
0: Bon dia. L'Estat és qui presenta un dèficit d'inversió no executada més alt, amb 11.000 milions d'euros, amb un grau d'execució del 60%. Adif no va arribar a executar el 50% de la inversió que havia pressupostat a Catalunya aquests últims 6 anys. Per la seva banda, la Generalitat registra un grau d'execució pròxim al 89%. Davant d'aquest panorama, la patronal Foment del Treball reclama unitat a les forces polítiques catalanes al Parlament perquè les necessitats que té Catalunya en infraestructura per fer prosperar també les seves empreses siguin ateses a Madrid. Josep Sánchez Llibre, president de Foment.
1: Instem, en aquest cas, el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes. Com a condició imprescindible per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures s'agreuja any rere any.
0: Foment del Treball qualifica d'indignant i intolerable aquesta falta d'execució en la inversió.
6: D'aquí un minut i mig seran 2:45 de la tarda. L'Hospital de la Vall d'Hebron aconsegueix reduir una tercera part dels ingressos a urgències de pacients crònics amb malalties complicades, com ara la malaltia pulmonar obstructiva crònica, l'EMPOC, o la insuficiència cardíaca. Mònica Mas, bon dia.
27: Bon dia.
6: I com s'ho han fet?
27: Doncs l'èxit es basa en anticipar-se a les descompensacions habituals que tenen aquests pacients. Són persones fràgils, que de mitjana tenen més de 80 anys i prenen entre 10 i 12 medicaments diaris per diverses patologies. Des de l'Àrea Integral de Salut de Barcelona Nord els fan un seguiment constant, de manera que quan es descompensen menys i, per tant, acudeixen menys als hospitals. El doctor Jordi Assesat és metge de família i explica com ho fan.
2: L'èxit d'aquest programa està amb la proactivitat, en què hem estat capaços d'identificar el pacient que ha consultat a urgències en els últims 6 mesos 2 vegades i s'ha posat en marxa tot l'engranatge via la gestora de casos de complexitat de l'Hospital Vall d'Hebron, que està a urgències. Ella identifica aquests pacients i l'estratifica amb una de les 3 branques que hem consensuat a nivell del territori.
27: Si són menys greus, el seguiment de tant de l'EMPOC com de la insuficiència cardíaca es fa des de l'atenció primària. Si són més complexos, des de l'hospital de dia, i si la seva malaltia requereix més expertesa, se'ls dirigeix directament a Vall d'Hebron. El programa, 4 anys després de posar-se en marxa, ha millorat notablement la qualitat de vida d'aquests pacients, tant pel nivell de dolor, la mobilitat, l'autonomia o l'ansietat i la depressió.
6: En punt, 2:45 de la tarda. Els opositors al projecte de la gigafactoria de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, fan un pas més i creen una plataforma. Denuncien opacitat i falta d'informació. De moment, s'hi han adherit sindicats, entitats ambientalistes i territorials i també ciutadans a títol individual. Tortosa, Jordi Barranca.
4: La opacitat del projecte és una de les queixes centrals dels contraris que ara han constituït la plataforma Aturem la gigafactoria d'intel·ligència artificial. També posen el focus en l'aprofitament de recursos com l'aigua. Aleix Carbó és el secretari d'Acció Social de la CGT aquí a les Terres de l'Ebre i membre de la plataforma.
5: La gigafactoria no té una refrigeració recircular, diguéssim que agafen l'aigua del riu o d'on l'agafen i la tornen a tirar contínuament. Es consumeix de 12 a 24 milions al dia per cada 100 megawatts.
4: I posen en dubte també les grans xifres que envolten el projecte.
5: Nosaltres calculem que aquesta indústria que volen fer a Móra la Nova pot portar uns 150 llocs de treball, comptant la vigilància, la neteja, el manteniment, els tècnics i els informàtics. I llavors, claro, si veiem la inversió pública, que és de 3.000 a 5.000 milions d'euros per a generar 150 llocs de treball, ens sembla una animalada. En aquests mateixos pressupostos, en aquests 3.000 o 5.000 milions d'euros que volen invertir de diners públics entre la Unió Europea i el govern, podríem crear més de 10.000 llocs de treball.
4: Els impulsors són bàsicament abrencs, tot i que també hi ha persones i entitats al priorat interessades.
6: I avui ha començat una vaga indefinida a la recollida d'escombraries a la ciutat de Girona. Els treballadors reclamen millores laborals i econòmiques. Des de l'Ajuntament creuen que els serveis mínims dictats per la Generalitat són insuficients. Girona, Fèlix Martín, i és que ja hi ha bosses acumulades al centre de la ciutat.
7: Sí, sí que n'hi ha. Són deixalles dels bars i locals comercials que aquesta matinada no s'han recollit. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, creu que els serveis mínims de la Generalitat han quedat curts.
8: Per tant, ens posem molt el focus en la fracció orgànica. També doncs, estem ben a punts i amatents perquè es pugui decretar, si es dona el cas, doncs la qüestió d'emergència per salubritat i poder contractar serveis extres, però sí que és veritat que el tema dels serveis mínims que s'han decretat ens sembla una mica insuficients.
7: A més de la recollida comercial, els serveis mínims per aquesta vaga a Girona només preveuen la recollida de la brossa orgànica 2 dies per setmana. Els treballadors que han començat la protesta indefinida reclamen a l'empresa privada que gestiona el servei un increment salarial de l'IPC, la regulació adequada dels torns de feina i la incorporació d'una part del personal eventual des de fa anys. Aquesta tarda hi ha una mediació al Departament de Treball.
6: Passant gairebé 3 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
3: Catalunya migdia.
9: 10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
10: Per Barcelona.
9: És la cursa al Corte Inglés.
10: Participa i amb la samarreta solitària d'aquesta edició.
9: El 100% del que es reculli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
10: El 10 de maig, Barcelona és la cursa.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som
0: 3CAT. Som 3CAT.
2: Senyores i senyors, bon dia.
0: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
3: Frenar el feixisme espanyol i català.
2: Teresa Ribera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
4: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
2: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
5: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
2: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
0: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
2: Hola, Anna.
6: Hola.
0: Amb Ricard Ostrell.
6: Chirrupipi, chirrupipi, chirrupipi.
0: Catalunya migdia.

0: Tornat a actuar junts després de 30 anys. Dijous que ve faran el segon concert de la seva gira a Barcelona, Marta Vives.
1: El último de la fila practica amb alegria allò de qui canta el seu mal espanta, i 30 anys després del seu últim concert junts han fet gala de tot el poder.
2: Bona nit, amics i veïns de Barcelona!
1: Això tot i la fina pluja que ha caigut a Montjuïc i que ha convertit l'escenari en una pista de patinatge, com es queixava amb humor un resignat Manolo García, que ha acabat amb la gabardina al cap. El concert ha estat un tour de force amb la nostàlgia, però també la reivindicació d'una música que ha travessat generacions.
3: Porto el meu fill, que té 16 anys, també l'agrada. Això continua.
1: Una festa col·lectiva amb dedicatòria inclosa als músics que els van obrir camí. Temes com Huesos, Conflicto Armado, dels Orígens, passant per Aviones Plateados i Lápiz y Tinta, fins a arribar al clímax amb himnes col·lectius com Un burro amarrado a la puerta del baile. La constatació que aquests concerts no són un retorn, sinó que l'último de la fila no han marxat mai.
0: Doncs vinga, dijous, segona oportunitat per aquells que no ho veu viure ahir a l'Estadi Olímpic de Lluís Companys. Més música. La pròxima temporada del Palau de la Música Catalana tindrà la Pau com a fil conductor de la seva programació, amb commemoracions dedicades a Pau Casals, a Beethoven i a Bach. La sala modernista acollirà concerts de directors com Simon Rattle i cantants com Nadine Sierra, Cecília Bartoli o Juan Diego Flórez. Òscar Callau.
4: El Palau ha dissenyat una temporada de concerts que presenta la música com la millor eina per aconseguir la pau al món, com propugnava el mestre Pau Casals. N'és un bon exemple el concert inaugural del 28 de setembre, dirigit per a Xavier Puig, però hi haurà més recitals consagrats a la pau, com Humanity in War o el concert Pro Pacem de Jordi Savall. Els 8 concerts del cicle Palau Bach i la integral de l'obra per orgue recordaran el compositor amb motiu dels 300 anys de l'estrena de La Passió segons Sant Mateu. Sentim l'organista Juan de la Rubia.
5: Per un organista fer la integral de l'obra de Bach, que són pràcticament 300 peces per a orgue, això inclou corals, preludis, fugues, tocates, passacalles, tota una sèrie de música que es tocarà sencera a l'orgue de Sant Felip Neri, que és un instrument excepcional.
4: Pel que fa a Beethoven, el Palau s'afegeix a la celebració de les grans sales de concerts d'Europa pels 200 anys de la seva mort amb una integral de sinfonies. Els cors del Palau tindran un gran protagonisme en una programació que suma una xifra rècord de concerts.
0: I ara, cinema. El Cine Club de Torroella celebra 50 anys. A dia d'avui gestiona el Cinema Municipal Montgrí amb programació continuada. Tenen més de 150 socis i un repte de futur: atreure el públic jove. Laia Claret.
6: El Cine Club neix de manera independent després de la dictadura franquista, com explica Josep Colomer, que és membre de la Junta.
7: Es decideix fer un Cine Club l'any 76, quan, degut a la mort de Franco, hi ha un canvi, hi ha ganes d'obrir-se, hi ha ganes de fer coses, activar el que seria la democràcia.
6: A Torroella hi va arribar a haver 3 sales de cinema, qui més qui menys hi tenia vincle. Jordi Bellapart és president del Cineclub.
8: Jo tenia un tio i em va portar a la cabina de dalt perquè veiés el cine.
9: Projeccionista, doncs.
8: Tu has vist la pel·lícula del Cinema Paradiso, el nen aquell? Doncs home, potser una mica més gran, però jo era aquell.
6: La mitjana d'edat dels socis és alta, per tant, lluiten per buscar complicitat amb el públic jove.
7: Aquest és el gran, la qüestió del moment, i la feina pendent a fer. No acaben tampoc ells de tenir l'hàbit de veure-ho en una sala.
10: Però sí que hi treballeu, entenc, amb els alumnes de l'institut,
7: sí,
10: no?
7: Sí, sí. Per exemple, ens varen demanar que féssim Michael, el biòpic de Michael Jackson, que s'estrena ara, i els hi farem.
6: Per saber-ne la història, podeu visitar l'exposició a la capella de Sant Antoni de Torroella.
0: I ara, un altre tipus de cinema.
11: The sky is darkening. And the beast is close at hand.
0: Perquè avancem les estrenes més destacades a les plataformes de streaming d'aquesta setmana i comencem amb una nova adaptació del Senyor de les Mosques. La primera, però, que es fa en format sèrie, Margarriga.
12: Arriba dijous a Movistar Plus i demostra com l'obra de William Golding continua absolutament vigent 70 anys després de publicar-se. Explica com s'organitza un grup de nens abandonats en una illa deserta després d'un accident d'avió i es poden establir paral·lelismes evidents amb com els populismes estan arrelant a la nostra societat actual. Al darrere hi ha els responsables de les exitoses Adolescència o Sex Education i compta amb banda sonora de l'oscaritzat Hans Zimmer. L'altra novetat destacable és Leyendas, a Netflix, també dijous, una sèrie basada en fets reals sobre com als anys 90 un equip de funcionaris infiltrats intenta destruir els càrtels de distribució d'heroïna, una droga que causava estralls en aquella època a la societat britànica. A tot això, Filmin recupera les tres temporades de la

0: fantàstica Aníbal, preqüela del Silenci dels Anyells i que feia temps que no es podia trobar a cap plataforma, i arriben les segones temporades de la danesa El Caso Hartung a Netflix i del thriller d'espionatge Citadel a Prime Video.
1: Catalunya migdia.
2: 20 minuts per arribar a les 3, 20 minuts per a la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Començareu amb la nova classificació del Barça femení per una nova final de Champions.
3: Setena final que jugaran les blaugranes i, atenció, sisena final consecutiva.
4: Xiula el final. Frapar! El Barça és a Oslo. Acaba de golejar el Bayern. 4-2. Barça 4, Bayern 2. El Barça jugarà la final de la Copa d'Europa.
3: A terra, Payor, que no podia dir ni fava, la jugadora, la davantera del Barça. Ai, que vam viure en directe a Catalunya Ràdio amb la TDG la classificació del Barça per la final d'Oslo a Champions femenina. Jugaran contra l'Olímpic de Lió i van superar el Bayern de Múnich. La final es juga a Oslo i ara el club estudia opcions per facilitar el desplaçament de l'afició blaugrana fins a aquesta final, però diversos factors compliquen una mica la mobilització dels milers de seguidors que en els últims anys han acompanyat sempre el femení a les finals europees, Ruth Vilà.
5: La primera, que el desplaçament fins a Noruega és molt llarg per fer per carretera, duraria diversos dies i, per tant, el que cal és mirar avions. I ara mateix els preus dels vols regulars estan al voltant dels 250 euros i, a més, caldria dormir a Oslo després del partit. Veurem què pot fer el club i quina demanda hi ha d'entrades, perquè la UEFA va anunciar que posaria a la venda 24.700 entrades per l'estadi d'Ulabol, que és un estadi mitjà. I, en principi, els clubs que juguen aquesta final només rebran 2.500 entrades cada un. La resta d'entrades ja les ha anat venent la UEFA directament al públic en general, amb uns preus que van des dels 20 euros fins als 70.
3: Doncs tots els que vulgueu ser a Oslo haureu d'estar molt atents al que aquests dies ens anirà explicant la Ruth Vilà a Catalunya Ràdio per saber, doncs, finalment quines opcions de desplaçament oferirà el club per anar a aquesta final de Champions a Oslo, una final que el Barça juga contra l'Olímpic de Lió després de superar ahir el Bayern de Múnich per 4-2 i amb gran protagonisme per Alexi.
5: La capitana va fer dos gols i va marxar entre llàgrimes en el moment que Romeu la va substituir. Alexia va explicar que havia deixat sortir les emocions d'un partit com el d'ahir i que la setmana havia estat complicada perquè l'anada no va ser el seu millor partit. Sentim l'Alexia Putellas en declaracions a TV3.
6: Emoció, evidentment, sí, m'he emocionat perquè crec que és algo històric, un moment màgic, una altra nova final. Estic molt orgullosa de formar part, em sento superestimada. I al final ha estat això, emoció de tant amor, d'aconseguir un objectiu que teníem des de fa molt temps i felicitat, sobretot.
5: Aquesta és la setena final del Barça, després de Budapest, de Göteborg, de Turí, a Eindhoven, Bilbao, Lisboa i ara Oslo, la sisena consecutiva. I, a més, les bones notícies se li acumulen ara al Barça, perquè ahir també va tornar Aitana Bonmatí, després de 5 mesos de baixa, va poder disputar uns minuts i, per tant, ara agafarà ritme de cara també a aquesta final.
3: Doncs el Barça femení, que disputarà aquesta final de la Champions, i el masculí, que té el títol de Lliga a tocar.
4: Compte que combina amb Bellingham, Vinícius, el xuta Vinícius i el golaç. Vaya golaç, una nova combinació entre Bellingham i Vinícius, molt semblant a la del primer gol.
3: Els dos gols de Vinícius al camp de l'Espanyol ahir van endarrerir la celebració del títol de Lliga del Barça i ara tot està enfocat, Ramon Salmurri, al clàssic de diumenge.
7: Sí, perquè l'empat o victòria de l'Espanyol li hagués donat el títol al Barça, un títol des del sofà, però la victòria del Madrid ha posat en remull la celebració, deixa un clàssic, per tant, per recordar, perquè la victòria o l'empat del Barça el diumenge al clàssic li valen per ser campió. Ara mateix el Barça té 11 punts sobre el Real Madrid, en queden 12 en joc. El Barça va ensenyar al Sadar que comença ja a sentir-se campió i li toca refermar-ho jugant a casa, al Camp Nou i en un clàssic, un escenari absolutament inèdit en la història d'aquest duel particular entre el Futbol Club Barcelona i el Real Madrid, un partit que es converteix en una cita per la història per part del Futbol Club Barcelona. A més, Hansi Flick va recuperar en efectius Koundé, que no va jugar a Pamplona, més temps i rodatge per Rafinha i Bernal, i ha guanyat un punt d'encert al Nou, amb Lewandowski i Ferran marcant el Sadar. Per tant, tots els al·licients damunt la taula perquè el Barça tingui el cap en fresc en la prèvia d'un clàssic.
3: Doncs el Madrid que va guanyar Cornellà i deixa l'Espanyol en una situació delicada. Ara en parlarem de l'Espanyol i del partit que juga avui, que estarà molt pendent, l'Espanyol. Però els blancs que s'estalvien amb la victòria d'ahir al passadís del Barça i, de fet, matemàticament, segueixen tenint opcions pel títol de Lliga. Però l'ambient al voltant del club blanc no és de títol de Lliga, precisament, i ha empitjorat més encara després de les últimes notícies sobre Mbappé, Jan Ortúzar.
8: Un Mbappé que és baixa per lesió i no s'esperava a Cornellà al Prat, però on tampoc se l'esperava l'afició madridista era a Sardenya. El jugador francès se l'ha vist a un iot i, segons informa l'AS, va tornar a Madrid tan sols 12 minuts abans que comencés l'Espanyol-Madrid. Aquests últims dies d'Mbappé, molt comentats a les xarxes, han molestat els despatxos de Valdebebas. Encara això, les últimes informacions afirmen que el davanter es farà més proves aquesta setmana per veure si estarà disponible davant el Barça i, de fet, avui se l'ha vist per la ciutat esportiva. L'entrenador madrileny, Álvaro Arbeloa, ha parlat de la possible presència del francès pel que queda de Lliga.
9: Vamos a ver con Mbappé cómo está esta semana. Después de las pruebas de la semana pasada parecía que iba a ser un poco más largo, pero vamos a ver cómo evoluciona y con Carvajal igual.
8: Un Dani Carvajal que no hi serà el clàssic per culpa d'una lesió que ha patit a la falange i que, si no hi ha cap gir de 180 graus, tampoc hi serà el Mundial.
10: S'acaba aquest partit. L'Espanyol ha plantat cara, ha competit com a mínim fins als gols del Madrid. Després ja s'ha anat diluint, evidentment, amb el marcador en contra.
3: Doncs l'Espanyol, que després d'aquesta derrota d'ahir contra el Madrid, suma ja 17 jornades sense guanyar i haurà d'estar molt pendent, com dèiem, aquest vespre a les 9, que juga el Sevilla-Real Societat. És el partit que tanca la jornada d'aquest cap de setmana, la 34 de primera, perquè en cas de victòria de l'equip andalús, Biel Cadilla, els blanquiblaus poden situar-se només 3 punts del descens.
11: Exacte, un descens que ara mateix marca el Sevilla, 18è, 34 punts, tot i que si guanya aquesta nit sortirà de la zona vermella i superarà l'Alavés a la classificació, mentre que l'Espanyol és 13è amb 39 punts i precisament el pròxim partit dels pericos serà dissabte que ve al Sánchez-Pizjuán, un enfrontament que ja es veu com una final, com reconeixia ahir Omar El Hilali.
12: Llevamos ya muchas jornadas sin ganar, pero bueno, creo que las sensaciones son mejores de las que dicen los resultados. A partir de ahí, cuando acaba el partido, los mensajes en el vestuario han sido de ánimo, de ya pensar en la semana que viene, ojalá el partido de Sevilla fuese mañana porque lo jugaríamos con el alma. Pero bueno, a trabajarlo bien, a saber que es una final, ya no, las palabras ya no valen para nada, tocan hechos y la semana que viene es un partido para mí o para todos el más importante de la temporada.
11: Omar, que precisament va ser un dels protagonistes del partit d'ahir pel duel que va mantenir en Vinícius, autor dels dos gols de l'equip blanc. Al minut 25, l'àrbitre Gil Manzano va treure una vermella directa a El Hilali per una entrada sobre Vinícius que després el VAR li va fer rectificar. Un altre dels protagonistes va ser Roberto, el davanter blanquiblau que no marca des del 21 de març, va estar especialment desencertat de cara a porteria. Després de dissabte que ve a Sevilla, l'Espanyol rebrà l'Atlètic Club a casa, viatjarà a Pamplona, al camp de l'Osasuna, i acabarà la Lliga a l'RCD Stadium contra la Reial Societat.
3: I estem parlant de l'Espanyol, però la situació al Girona no és gaire millor que la de l'Espanyol, perquè, de fet, si mirem els punts de la classificació, el Girona té 38 punts, que és un punt menys que l'Espanyol. Això vol dir que també han d'estar molt pendents d'aquest partit del Sevilla i si aconsegueix la victòria o no, Eduard Solà.
13: A Girona també estaran molt pendents, com dius, del Sevilla, equip que marca el descens i que es podria acostar només un punt del Girona, que podria acabar la jornada amb només 2 punts respecte al descens. Això després de la derrota de divendres passat a Montilivi davant a Mallorca, la tercera consecutiva a la Lliga i que ha fet que l'equip de Michel hagi quedat encallat amb 38 punts. Fa un mes, el dilluns 6 d'abril, el Girona va guanyar el Villarreal i va acabar la 30a jornada amb 8 punts d'avantatge respecte al descens. Del Bernabéu, tot i empatar, en va sortir amb 6 i aquest avantatge còmode l'ha dilapidat amb les 3 derrotes consecutives davant el Betis, el València i el Mallorca. El Girona no perdia 3 partits seguits des de començaments de temporada. Ara el Girona ha de jugar al camp del Rayo, rebre la Real Societat, jugar al camp de l'Atlètic Madrid i tancarà la Lliga rebent l'Elche a Montilivi. L'objectiu, arribar als 42 punts.
3: I encara primera, un apunt més, Marcelino García Toral no continuarà sent l'entrenador del Villarreal la temporada que ve, ho ha confirmat el club aquest migdia a través d'un comunicat. L'anunci és just al cap de 2 dies que els groguets hagin aconseguit la classificació matemàtica per tornar a jugar a la Champions. Tot indica que les dues parts no s'han posat d'acord per assolir la renovació. I l'Ourense serà el rival del Reus Redis a la primera eliminatòria de la fase d'ascens de la Primera Federació de Futbol. El sorteig s'ha fet aquest migdia a Madrid, Carles Vila.
14: L'anada jugarà aquest cap de setmana a l'estadi municipal de Reus. L'Ourense va acabar la tercera posició del grup primer, mentre que els Roig i Negres, després de guanyar a Terrassa, van finalitzar la Lliga regular com a quarts del seu grup. Marc Carrasco és el tècnic de Reus.
15: Sabem que és un equip que ve amb una progressió d'ascensos de diferents categories. Aquest any ha debutat també a la Segona Federació i ha fet uns registres boníssims, pràcticament no sortint del play-off en tota la temporada. I a partir d'aquí hem de conèixer una mica el rival. Ara ens toca el cos tècnic analitzar, saber una mica, preguntar, però per la nostra part doncs, seguir treballant com ho hem fet fins al dia d'avui amb la nostra identitat com a equip i com a grup.
14: Amb només 5 anys, el Reus Redis ha aconseguit pujar des de la tercera catalana fins a la Segona Federació i ara té l'opció de lluitar per un altre ascens.
3: I encara dos apunts més de futbol internacional. A Itàlia, l'Inter de Milà s'ha convertit en el nou campió de la Sèrie A a 3 jornades del final, Jan.
8: Els milanesos estan 12 punts per sobre del Nàpols i han aconseguit el tercer títol de Lliga dels darrers 6 anys. Les grans figures de l'Inter aquesta temporada han estat Lautaro Martínez i Marcus Thuram, amb 16 i 13 gols respectivament. Mentrestant, a la Premier, partit clau amb un Manchester City-Everton de cara a definir el títol de Lliga. L'Arsenal és líder amb 76 punts i el City segon amb 70, però amb 2 partits menys. La diferència de gols entre els dos equips està empatada, així que la diferència general serà decisiva a l'hora de proclamar el campió. Per ara, l'Arsenal està per sobre a una diferència de 4 gols.
3: I a Corea, un equip femení nord-coreà jugarà un partit a Corea del Sud per primera vegada després de 8 anys sense visites esportives, Maria Chesena.
16: Sí, és una imatge poc habitual, perquè ja és estrany que Corea del Nord enviï delegacions esportives fora del país i encara més al sud. El motiu d'aquest viatge és la Lliga de Campions Femenina de la Confederació Asiàtica de Futbol, on el Naegohyang nord-coreà disputarà les semifinals contra el conjunt del país veí, el Suwon, en equip d'una ciutat del sud de Seul. Aquest duel, previst pel 20 de maig, suposa el retorn per primera vegada des del 2018 d'una delegació esportiva nord-coreana a Corea del Sud. Però si ens fixem només en el futbol femení, ens hem de remuntar 12 anys enrere, durant els Jocs Asiàtics d'Incheon, el 2014. L'enfrontament arriba en un context on el president sud-coreà Lee Jae-myung ha intentat reiniciar els diàlegs, tot i que les autoritats nord-coreanes continuen rebutjant els apropaments. Mentre totes les mirades se centren en aquest duel, l'altra semifinal la jugaran el Melbourne City australià i el Tokyo Verdy Velezza japonès. La final serà el 23 de maig.
3: Menys de 8 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
17: I el Barça serà el equipo local del último cuarto de final.
3: I sabrem contra qui, sabrem el rival que es trobarà el Barça als quarts de final de la Copa d'Handbol.
18: Catalunya migdia.
19: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
20: Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
21: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
22: Tuya.
21: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
22: Sí, tu prima.
23: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS, IBAS, que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
24: Ja som 11 milions de socis del...
25: El tros de festa que han muntat a Carrefour.
26: Sí, regalen 10 megapremis de 100.000 euros.
25: Sí, sí, 100.000 eurassos, a la ruleta on sempre guanyes.
27: I continua la festa amb els nostres preus imbatibles, com el del pit sencer de pollastre en format estalvi a un preu imbatible de 5 euros amb 25 al quilo. Fins al 7 de maig.
28: ¿Cuántas teorías sobre la salud mental y física has escoltat a internet sense saber si realment són certes? A Teories de la Relativitat ens endinsarem darrere dels grans titulars d'internet i amb pensament crític i d'una manera entretinguda veurem què hi ha de cert en el que ens diuen.
29: Teories de la Relativitat, amb Rocío Vidal. Disponible a la plataforma 3CAT. No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals. Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.

0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
2: Doncs el Barça d'handbol que jugarà contra el Valladolid als quarts de final de la Copa que es disputa a principis de juny, Marta García.
3: Un dels equips amb tradició en la Sobal i que novament ha arribat a la fase final de la Copa. Això seran els quarts de final, repetint aparellament de la temporada passada, quan el Barça no només va superar els castellans, sinó que va aconseguir el títol que defensa enguany. Ho valora Filip Saric, porter blaugrana.
4: Sí, bueno, és un rival important, és un de l'equip de Sobal que siempre pelea para estar por arriba. Al final, como ha dicho toda la gente, es un partido, pero nosotros saldremos con todas las ganas a por todos los partidos que quedan.
3: El Barça, a més, suma en el palmarès un total de 29 títols de Copa, els 12 últims consecutius. Si passen a semis, jugarien contra el guanyador del Nava, que debuta en guany Conca, i per l'altra banda del quadre, l'anfitrió i també debutant l'Alacant, jugarà contra l'Osca. Completa el quadre el Bidasoa Torrelavega. Alacant acollirà la fase final d'esta Copa d'handbol que se jugarà del 5 al 7 de juny.
2: I el Barça de bàsquet, que seguim parlant de baixes, Aixa i Pasqual en va tenir fins a 4 per afrontar el partit amb el Gran Canària i ara l'últim al de cap és Will Clyburn, Ernest Macià.
5: Sí, Will Clyburn, que té un problema de salut que farà que es perdi tot el que queda de fase regular i són 5 partits, un problema similar al de Satoransky fa uns dies, però bé, Satoransky ja ha tornat i Clyburn tornarà. De fet, ha fet avui un tuit dient que tothom tranquil, que de cara a la part important, sobretot el play-off que comença el mes de juny, el jugador estarà a punt. Però és que no només és Clyburn, Jan Vesely, problemes al genoll, Satoransky, problemes d'esquena, la provítola segueix recuperant-se, és a dir, són jugadors de 5 titular i que el Barça no els tindrà, alguns d'ells, per fase regular. On atenció, el Barça s'ha trobat amb una sorpresa i és que els dos rivals que tenia per davant han perdut aquest cap de setmana i el Barça està en disposició de ser segon, té només a una victòria al segon lloc, que és el del València, després que ahir el València perdés a Manresa. Aquest que sentim és Joel Parra.
6: De que tenim una oportunitat de guanyar un títol i és la Lliga i sabem lo important que és, ja no només per nosaltres, sinó per l'afició, després de d'aquests dos anys que portem, així que aquest és el nostre objectiu ara mateix, focalitzar-nos en la CB, acabar el millor possible ara la classificació i competir per guanyar la Lliga.
5: El cap de setmana ens deixa la salvació pràcticament matemàtica del Baxi Manresa, que va guanyar el segon classificat al València a casa. El Lleida es complica la vida, té només ja un coixí de dues victòries respecte al descens, i el Girona l'Ai es cotitza a l'alça. I la Penya, que va haver d'ajornar el seu partit perquè el marcador es va espatllar, no ho van poder arreglar i, per tant, queda tota la segona part pendent, encara sense data.
2: I a la Lliga Femenina, l'Unix Girona, que ja és a les semifinals i sap ja el rival que es trobarà.
5: Doncs serà el Saragossa, un dels rivals més forts que es podia trobar, el Girona, recordem, sense Chloe Bibi, i per tant, doncs, amb la intenció de poder classificar-se per la final sense aquesta baixa, i tot i ahir haver fet 11 triples i un 40%, però sense la pólvora que donava l'australiana, que va ser la millor jugadora de la temporada passada.
2: Seguim amb bàsquet, l'NBA. Aquest cap de setmana s'han acabat de definir les semifinals de la conferència dels play-offs, que ja comencen aquesta matinada. I Maria, com han quedat els emparellaments?
7: Ha estat amb uns grans protagonistes els Detroit Pistons, que han signat una gran gesta després de remuntar un 3-1 en contra davant els Orlando Magic. Una victòria que els ha donat la seva primera sèrie de play-off des de l'any 2008. Ara els Pistons es veuran les cares amb els Cleveland Cavaliers, que s'han desfet dels Toronto Raptors. A l'altra banda de l'est hi haurà el duel entre els New York Knicks i els Philadelphia 76ers. A la conferència oest, un dels partits s'enfrontarà l'Oklahoma City Thunder contra els Lakers de LeBron James, i l'altra plaça per a les finals se la jugaran els San Antonio Spurs i els Minnesota Timberwolves. Les semifinals comencen aquesta matinada, com has dit, Laia, amb el partit entre els New York Knicks i els Philadelphia 76ers.
2: I per acabar, del Serra, alguna cosa més?
8: Doncs la selecció espanyola femenina waterpolo va aconseguir ahir el bitllet cap a Sydney per disputar la superfinal de la Copa del Món després d'acabar primer del seu grup. Ara juga la fase de guanyadors, un equip entrenat pel català Jordi Valls, format majoritàriament per catalanes, s'enfrontarà aquest vespre a Itàlia en aquest primer partit de la segona fase, un quart de nou. També ha de jugar en aquesta fase als Estats Units i als Països Baixos. I d'altra banda, en ciclisme, el francès Paul Seixas, la gran revelació d'aquesta temporada, ha anunciat que participarà en la pròxima edició del Tour de França. Atenció, perquè des del 1937 no participava un ciclista tan jove al Tour. 19 anys.
2: Déu-n'hi-do. Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7 al Tot Costa, més esports, i ara seguim al Catalunya Mitjà amb l'Òscar Fernández.
9: Són les 3.
0: Catalunya migdia.
1: Encetem la segona hora de Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat l'enfrontament militar directe entre l'Iran i els Estats Units que hi ha hagut aquest matí pel control de l'estret d'Hormuz. L'armada iraniana ha disparat contra un vaixell de guerra nord-americà que volia entrar al Golf Pèrsic i l'ha obligat a girar cua. És l'incident més greu entre els dos països des que va entrar en vigor l'alto el foc fa gairebé un mes. També hem sentit la consellera d'Interior, Núria Parlon, avui al matí de Catalunya Ràdio, on ha descartat que el crim de dissabte a Esplugues de Llobregat fos un atemptat jihadista. Això després d'unes últimes 48 hores amb diversos fets violents que han tingut molta presència mediàtica. El crim d'Esplugues, un altre a Barcelona, un ferit greu també per apunyalament al Fòrum i un tiroteig sense víctimes aquest matí a l'Hospitalet. I hem connectat amb Madrid, on l'exministre socialista José Luis Ábalos anticipa que el condemnaran pel cas de les mascaretes. Ábalos, que es proclama ell mateix com a innocent, es veu víctima d'un muntatge policial. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Què més podem afegir-hi ara, Joan Bota?
9: Doncs que la negociació dels pressupostos de la Generalitat entre el govern i Esquerra Republicana avança bé, segons el partit d'Oriol Junqueras. L'objectiu de les dues parts és intentar aprovar els comptes del 2026 abans de l'estiu, després que d'Esquerra l'és, ho recordareu, el primer intent pel bloqueig de la negociació de l'IRPF. El porteu d'Esquerra és Isaac Albert.
10: Les negociacions avancen correctament, en algunes línies millor que en altres, sens dubte. En un moment on el país aprova pressupostos cada 2-3 anys, entendran que és un element important, també per un partit que està a l'oposició i que vol incidir i que vol condicionar, no?
9: Més coses, l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, d'Esquerra, ha declarat aquest matí al jutjat per la investigació oberta sobre la concessió d'una parada del mercat a una empresa on hi ha el seu fill. L'alcaldessa ha defensat la seva innocència afirmant que el procediment es va fer correctament. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
11: Els fets es remunten al 2023 i fa poc una denúncia anònima a l'UDEF va provocar aquesta nova investigació judicial per prevaricació. L'alcaldessa ha dit que ella va signar un decret, com fan altres parades del mercat que queden buides, i algú s'interessa per elles.
12: Aquí hi ha una persecució i aquesta segona realment em fa més mal, perquè aquí ja toca la família i això ja per mi ja és més greu. Però tot i així jo defensaré davant d'on faci falta que les coses es fan ben fetes, l'Ajuntament de Sitges es fa ben fet i per tant ho seguiré batallant.
11: Carbonell veu persecució política i creu que no és casualitat que els dos casos que té oberts s'hagin denunciat davant del mateix grup de la Policia Nacional. Recordem que el 2023 va ser detinguda i emmanillada per un cas de subvencions a una empresa del tercer sector.
9: Més de la meitat dels guardonats amb els Premis Nacionals d'Investigació que atorga el Ministeri de Ciències treballen en centres de recerca catalans. El lliurament dels guardons s'ha fet aquest migdia al Palau de Pedralbes de Barcelona en un acte presidit pel rei Felip VI, que ha reivindicat el paper de la ciència per resoldre reptes en un moment de grans transformacions com l'actual. Ho ha seguit des de Barcelona, la Montse Poblet.
13: Bona tarda. Els premis reconeixen la tasca científica en àmbits tan diversos com la biologia molecular, la medicina, l'enginyeria, les matemàtiques o l'estudi dels ecosistemes. En el seu discurs, el rei ha subratllat la importància de la ciència per resoldre reptes relacionats amb la salut, l'energia o l'organització social en un moment tan complex com l'actual, però ha deixat clar que només amb el talent investigador no n'hi ha prou, calen recursos, reconeixement i suport.
14: El talento por sí solo no basta. Necesita ser acompañado, apoyado, comprendido, sostenido y reconocido. Con el tiempo hemos aprendido esa lección en España. En las últimas décadas, con oscilaciones debido a las coyunturas, evidentemente ha crecido y se ha consolidado un amplio consenso en torno al valor de la investigación y la innovación y sobre la necesidad de dotarlas de más recursos.
13: El lliurament dels guardons també hi ha assistit el president Salvador Illa i la ministra de Ciència, Diana Morán.
9: I Movistar Plus roda la sèrie Todo lo Necesario, una creació de Marcel Barrena amb Alberto Marini, inspirada en el segrest de tres cooperants de l'ONG Barcelona Acció Solidària a mans d'Al-Qaeda l'any 2009. El director del 47 uneix forces amb el del Balandrau, Fernando Trullols, en aquest thriller polític sobre el captiveri de 267 dies, l'atenció dels familiars, les maniobres dels serveis secrets i el dilema moral de negociar amb els terroristes. La producció compta amb un repartiment de luxe encapçalat per David Verdaguer, Enric Auquer i Marina Sales, que interpreten els cooperants. La sèrie rodarà al Senegal, Barcelona i Múrcia i tindrà 3 episodis.
1: Són les 3 i 5 minuts.
15: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
1: I I amb la Júlia Reguer, cap de política del Periòdico. Bona tarda.
0: Què tal? Bona tarda.
1: Amb l'escriptor i advocat Jordi Cabré. Bona tarda.
16: Bona tarda.
1: I la psicòloga i divulgadora Alba Alfageme. Bona tarda.
17: Hola, bona tarda.
1: Tot bé?
17: Bé.
1: Bueno, escolta'm, ho celebro, celebro que estigueu tot bé.
17: No?
1: Sí, això diuen, no, que ha plogut, eh? Quan està aquí tancat aquí dins d'aquestes quatre parets, no saps ni el que passa. I a vegades s'ho vens algú de fora i diu, plou. Ah, carai, ni ho sabia.
16: T'han tapat les finestres.
1: A l'estudi sí, a la redacció no, a la redacció encara es veu al carrer, però a l'estudi sí que cada vegada són més foscos i més tancats. Això són signes del temps, que diria aquell. Va, anem al primer tema, que ja sabeu, ens ve des de fora. I els dilluns és l'escriptora Empar Moliner. Bona tarda.
18: Bona tarda.
1: Com estàs tu?
18: Molt bé, també.
1: Doncs ho celebro, escolta'm. Ideal. Esteu tots perfectes, sí? Eufòrics, per ser dilluns.
18: Sí, és un dia meravellós.
1: Carai, un
18: la
1: dia.
18: La pluja m'encanta.
1: Molt bé. Perfecte. Vas una mica contracorrent, però bé.
18: M'agrada molt. Escolta'm,
1: sí.
18: Les meves horticultures, els va ideal, la pluja.
1: Així, rai. Mentre no pedregui, eh?
18: Sí, si pedrega ens va malament.
1: No, clar.
18: Llavors el TN surt aquell senyor que ensenya una moneda d'euro.
1: Amb monedes de 50 cèntims o d'un euro. Sí, amb les...
18: la bola aquella, fa il·lusió.
1: Sí, perquè algú va trobar que la manera més fàcil de fer-te una idea de quina mida tenia la pedra que havia caigut és posar-hi una moneda al costat, i ara ningú no ha canviat la mida.
18: No, és com abans, que es comptava amb un petricó. Clar. Doncs ara es compta amb estadis del Barça. Segons quanta gent, quants estadis del Barça omplies, no de l'Osasuna, del Barça sempre són.
1: I si són mitjans, de Madrid, llavors és o Bernabéus o a quina distància de Madrid.
18: A
1: tantes zones de Madrid. O millor no sé què està, no sé quant de Madrid. Penses, molt bé, doncs escolta'm, nosaltres ho tenim més a prop. Home, perquè si a vegades diuen...
18: Kilòmetre zero.
1: Està solo a 4 hores de Madrid. Escolta'm, i resulta que acaba sent a Lleida i dius, home, doncs ho tenim a una hora i poc de Barcelona.
18: Són els inventors del corredor mediterrani passant
1: per Madrid.
18: Home, ideal.
1: Però això ens passa a tots una mica, perquè de Barcelona també, sense acusa, no diré que sense raó, de ser centralistes i que tot centrar-ho en òptica barcelonina.
18: Tu no ets de Barcelona i t'estàs aquí atorgant el
1: pagat
18: original.
1: Treballo en una emissora que té la seva seu a Barcelona i, per tant, se'ns acusa també de... És que no, tot allò que passa de la Ronda de Dalt ja no us interessa. Això també se'ns ha dit.
18: Se'ns ha dit.
1: Sí. Jo he vist més enllà de la Ronda de Dalt, però, escolta'm...
18: Exacte, cada dia. Aquí.
1: Sí, i tant. A veure, però, què ens vols proposar?
18: Estic seguint el cas Ábalos amb una joia profunda, cada dia, una il·lusió màxima, perquè és un cas que ens ensenya que els catalans sempre serem uns tifes, uns poca penes i uns desgraciats.
1: No en sabem gens.
18: A veure, l'amic i assessor d'Ábalos, que era el ministre de Transport, Koldo García... Ha hagut de contestar una pregunta del fiscal extraordinària que diu: què són les xistorres? La resposta d'aquest home, que, escolta'm, s'enfronta a 19 anys de presó, ha estat la que sospitava la policia. Són bitllets de 500 euros. De fet, les xistorres en aquest judici ja han triomfat de la boca, ara la sentireu, d'aquesta anònima i sembla honradíssima policia.
19: Koldo le dice a su mujer: recuerda, 40 chistorras, ¿vale? Para llevar hoy. Y le dice: cariño, si los llevo en el chaleco marrón, porque iba a coger un tren ese día, ¿tú crees que me lo harán quitar? Y la respuesta de Koldo: divídelo, maleta, bolso, abrigo y cartera. Dios, por lo tanto, no queda duda de que efectivamente es dinero en efectivo.
18: ¿Dinero en efectivo o...? Trossos de xistorra que tu vols tallar pels teus amics, que, per la pudor, coses d'aquestes. Potser vosaltres, tertulians, no em porteu a sobre de bitllets d'aquests. Jo sóc una dona de món, i com el Koldo, quan en duc a sobre, ho divideixo, faig a l'eco, la bossa Lluís Vuitó, les espardenyes de Beta, m'ho amago una mica, passeig en el casino, que ara, quan surti d'aquí, espero que obrin, faig una mica de temps i vaig allà i m'ho gasto tot, no? Per vosaltres, pobrissalla, que no els heu vist mai, us diré que són d'un color entre rosa i morat, i és per això que l'admirat Koldo i els seus companyons en diuen xistorres. Què és la xistorra? Un embotit d'aquest color, sobretot quan el cous, que és molt popular al País Basc i Navarra, i aquí vaig. Si a Catalunya tinguéssim una trama tan guai com aquesta, què en dirien, fuets dels bitllets? Ja et dic jo que no. Dirien bulls dels de 5 euros, que aquests sí que els heu vist, i que tiren a gris? No. Dirien fricandons dels de 200, que no heu vist, i jo sí? No. No serem un país normal fins que no tinguem lletres normalitzats lingüísticament. Per tant, encoratjo des d'aquí a totes les trames que ens estan escoltant al Catalunya Migdia, que sé que ho estan fent, des de dins o fora de la presó, perquè siguin de quilòmetre zero. Fa molt temps que necessitem trames que tinguin en compte el fet diferencial català. Si en temps de Mortadelo i Filemón, dels bitllets verds, que no eren euros, en deien lechuguinos, demano, sisplau, que ara, alguns bitllets verds que també hi ha, en diguem escaroles de la perruqueta, per favor.
1: Molt bé, doncs és la proposta. Et dic una cosa.
18: Digue'm.
1: Si vols seguir el judici de Valós, aquest matí també era molt sucós.
18: Avui
1: perquè hi havia dues versions. Una, la que ens interessa als periodistes, que és sobretot la trama de les mascaretes, els contractes, si aquí hi havia o no pagament de favors, si hi havia realment o no corrupció. I l'altra és un
18: guió
1: perfecte d'una telenovel·la d'aquelles de després de dinar.
18: Fes-me un resumet.
1: No, però...
18: Saps allò que...
1: És un home enamorat...
18: Saps allò que posen a
1: Netflix? És un home enamorat a qui la nòvia li fa ghosting just en el moment en què ell s'estava plantejant deixar la seva dona i agafar un pis a la Castellana per instal·lar-se amb la querida, que diries tu.
18: Un picadero, diguéssim.
1: No, volia anar més enllà, perquè ell realment s'havia cregut la relació d'amor amb la Júlia...
16: Saps què passa?
1: És que aquest matí et costava molt centrar-te en els que eren periodístics, que era, escolta'm, les mascaretes, els milions, els contractes... O tirar per aquesta banda, que era molt sucosa, eh?
16: Jo discrepo, eh? És a dir, els periodistes que ens dediquem a la política, diguéssim,
18: tots volem...
16: s'entén amb les relacions personals.
18: Clar.
16: I en aquesta part es barreja molt el que és la premsa del cor amb la premsa política.
9: Morcilla. La morcilla del cas.
18: Avui, clar, estava morcillón. Ell deia, estic morcillón. Pobret.
16: Avui ell mateix ha dit, davant d'un tribunal, vaig descobrir el que volia dir la paraula ghosting.
1: Sí, perquè li feia aquesta l'amiga.
16: Que no et responguin.
18: L'amiga era més jove.
16: Sí, en aquest cas. És
1: l'amiga qui li explica què vol dir ghosting. Sí. Ho diu ell, ho confessa davant del jutge.
18: Clar, perquè ell simplement hagués dit... Bueno, el jutge, que és el que va dir apriete esto, que no funciona. Digue-li ghosting, el jutge, també.
16: Sí. Però part de la teva dèria, en aquest cas a Catalunya sí que en tenim, d'una paraula, i va ser molt polèmica, els missals, la mare superiora...
1: Sí.
16: És a dir, sí que vam innovar...
1: Era una altra família de paraules.
18: És veritat, era una cosa més de... no tenia a veure amb el color. Tenia a veure amb les creences. Sí. Que això també ho respecto molt, m'agrada molt.
16: També és molt català.
18: Molt.
16: És a dir, quadrava perfectament.
18: Més. Però sí. jo això de dir els bitllets, segons el color, que s'ha dit a tot el món, ens falta a nosaltres, això, per favor. I també ens falten trames una mica ambicioses.
16: Els també va bé que no les tinguem.
18: No.
9: Sí, exacte.
18: Aviam, que no us hauria...
17: Una pregunta, però el tema aquest de l'Avalos que dèieu, exacte, va ser abans o després de les senyoritas i tot això que feia?
16: Tot és una mica
1: paral·lel.
17: No, ho dic perquè, bueno...
16: Però aquesta representant, aquesta l'estimava.
1: Aquesta és una senyorita que dius tu, però va passar a ser la...
17: No, jo no ho dic, ho diu ell.
1: No, vull dir que va passar a ser una relació... Ell diu extramarital, utilitza molt la paraula extramarital, i que li podia suposar un problema per la seva posició pública i que ell va intentar en tot moment que això no saltés a la llum pública perquè podia generar una polèmica, llavors fa una pausa i fa... Queda demostrado que no tuve éxito y que no conseguí que no hiciera...
16: La va posar en una empresa pública, no sé què l'esperava.
18: És divertit.
1: No, realment, tota la declaració d'aquest matí d'Avalós és per sucar-hi pa. I algú com tu que busca històries per desenvolupar en novel·les o en guions, dona per
18: molt. Anem a registrar-ho corrents. La del Louvre, el robatori del Louvre, ja la tenim a punt.
1: Aquesta ja està a punt,
18: ja la tenim a punt.
1: Doncs ara tens un altre filó aquí per estirar de José Luis Avalós.
16: El
1: Jordi
16: fa estona
1: que està callat i va com somrient.
16: No, el pitjor és que tot això és una estratègia de defensa, que és el que fa més gràcia, no?
17: Clar,
16: que
17: realment...
9: No, clar, que la cosa que sigui de despesa pública irregular o il·legal passi per els sentiments d'aquest senyor.
17: Totalment.
9: No, m'és bastant igual, francament.
18: Qui no posaria un pis amb diner públic?
9: A la querida, clar, i tant. Jo ho he fet sempre.
18: Jo segur.
1: I ara, davant d'un micròfon de ràdio és el millor lloc per passar-ho. Trobo que és molt encertat, sí. Bé, doncs escolta'm, de Xistorres va anar a la cosa.
18: Ai, sí.
17: Per tant, l'ús del català l'hem d'extendre tot arreu, no? També...
18: Hem de fer lladres de quilòmetre zero, per favor, sisplau. Emprenedors catalans que feu trames, penseu sobretot en la llengua catalana. Recordem, i amb això ja us deixaré en pau, però recordem quan feien aquella telenovel·la TV3 fa molts anys, que sortia un camell català. I el camell català venia, la mercaderia. I un dia va dir, tinc aquí mercaderia fina com la melmelada. Jo vaig pensar que l'Institut d'Estudis Catalans subvencioni ara mateix camells catalans, droga catalana, per si fem servir melmelada.
1: Melmelada.
18: Melmelada.
1: Molt bé.
18: Molt bé.
1: Doncs la proposta de l'Empar Moliner, que hi hagi lladres de quilòmetre zero.
16: Gràcies. Amb ajudes públiques.
1: Exacte, amb ajudes públiques. No, sé jo, sí. No anem estirant, perquè si no acabarem tots davant del Tribunal de Comptes.
18: La Setmana per la Llengua, doncs tu, la Setmana per la Llengua, entrevistes un lladre de quilòmetre zero i que digui...
1: Però amb diners públics.
18: Home, a veure,
1: estàs
18: clar,
1: escolta
17: El català s'ha de parlar tot arreu.
18: El català s'ha de parlar també, o si sigui, no serem catalans del tot fins que no hi hagi lumpen català.
1: Molt bé. Home, ja anireu bé de lumpen català.
18: La Setmana per la Llengua, tu què vas fer al Catalunya Migdia?
1: No, vam fer... És que anava sobre nouvinguts. Cada dia, va. Anaven sobre nouvinguts, sobre nous parlants.
18: Jo al Tas Vertical vaig fer unes coses sobre el raïm i espigolar.
1: Molt bé.
18: Però a veure, si no hagués pogut jo portar senyors que roben ampolles de vi, com ho fan? A veure... Que...
1: Doncs podries haver-ho fet, veus?
18: És que és veritat.
1: Per l'any que ve, que hi haurà una altra setmana per la llengua, doncs ja tens la idea feta. Empar, gràcies, bona tarda.
18: I ghosting, la propera paraula dels estudis catalans.
1: Passa un minut d'un quart de quatre, una pausa i de seguida anem amb més coses.
0: Catalunya migdia.
20: Canvia tu també de cafetera amb el Renove de MediaMarkt i estalvia't 60 euros en una cafetera superautomàtica de Longhi Magnífica amb dipòsit de llet per 379 euros.
21: Et té un Renove?
20: MediaMarkt.
22: Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
23: Ja et pots inscriure en els premis Creadores de 20 Minutos.
22: Participa fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
23: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
24: A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
0: Catalunya migdia.
25: El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixà, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Sexeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.
0: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
26: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
26: Som 3CAT.
1: Passant 3 minuts d'un quart de 4 de la tarda, som al Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i l'Alba Alfagema. Hem parlat sobre aquesta declaració de José Luis Ábalos, que continua i que continuarà en aquest judici. Sabeu que aquests dies n'hi ha dos que s'estan alternant a l'actualitat. Són el de la Kitchen, que esquitxa sobretot el Partit Popular, i el de les mascaretes, que esquitxa el PSOE. Però aquestes últimes hores a Catalunya hem tingut un molt aldarull, sobretot a xarxes socials, per les diferents situacions violentes que hem patit, especialment a Barcelona. L'extrema dreta usa habitualment qualsevol cosa per atiar l'odi i la por contra col·lectius formats per persones d'altres ètnies, cultures o religions, pel simple fet de ser-ho. I aquest cap de setmana ho ha aprofitat en el cas del trist assassinat d'una dona a Esplugues de Llobregat. Molts perfils dubtosos de xarxes socials, però també perfils reconeguts, han lligat l'assassinat amb el jihadisme, pel fet que, segons diuen aquests perfils, l'autor del crim és d'origen marroquí, un supòsit que la policia no ha confirmat. La investigació dels Mossos, de fet, que és qui s'ha fet càrrec del crim, desvincula totalment el mòbil de l'origen jihadista. Ho ha assegurat, per exemple, al matí de Catalunya Ràdio, la consellera de l'Interior, Núria Parlon.
27: A priori és una persona que estava en una situació alterada i probablement algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb jihadisme, òbviament. Això s'ha volgut dir, per introduir imaginaris de por en el conjunt de la ciutadania. Probablement estem parlant de problemàtiques diferents, fàcil fer associacions d'aquest tipus i generar por i fomentar l'odi.
1: en les xarxes socials hi ha moltes piulades o moltes publicacions en què s'assegura que l'agressor hauria fet crides jihadistes. Els Mossos d'Esquadra desmenteixen aquesta informació i diuen que cap dels testimonis directes de l'acció no ha explicat en les seves declaracions que hi hagués cap mena de crida d'aquesta mena. La qüestió és que aquest cap de setmana hi ha hagut 3 agressions, 2 amb resultat de mort, i per tant els ciutadans poden tenir sensació d'inseguretat, tot i que la consellera assegura que les dades indiquen un descens de les agressions d'entre un 6 i un 8%. Als 3 incidents del cap de setmana s'hi ha afegit un tiroteig a primera hora d'avui al matí a l'Hospitalet de Llobregat, al barri de la Torrassa. Ningú no n'ha resultat ferit i la consellera ha atribuït el fet al tràfic de drogues. A Esplugues, aquesta tarda, l'Ajuntament ha convocat una concentració de rebuig i tant Aliança Catalana com Vox s'hi han afegit. A més, el Partit Popular ha demanat la compareixença del president Illa al Parlament de Catalunya i Junts per Catalunya ha demanat a l'alcalde, Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, que surti del despatx i que parli sobre els episodis violents que hi ha hagut aquest cap de setmana i que afecten i amoïnen a la ciutadania. Estem davant d'una d'aquestes tempestes perfectes en un cap de setmana en què és evident que hi ha hagut 3, si comptem el tiroteig aquest matí, 4 episodis violents a la ciutat de Barcelona o a l'àrea metropolitana, i que tot plegat barrejat amb aquestes declaracions de diuen que m'han dit, creuen, es veu que he sentit, i tot plegat acaba fent el caldo gros i acaba convertint-se en una situació en la que si els mitjans n'informem perquè n'informem, si els mitjans no n'informem perquè ho estem amagant per alguna mena d'ordre superior, que no sé com ho veieu tot plegat.
16: Jo crec que els mitjans fem la nostra feina, i la nostra feina és informar d'això emmarcat en un context concret. És a dir, jo no sóc d'aquells periodistes que defensa que nosaltres ens dediquem a l'objectivitat, perquè no és cert, l'objectivitat per mi no existeix, i menys quan tu has de triar un marc mental en el qual explicar qualsevol notícia. Tu pots explicar aquesta notícia en base al que diuen o en base als fets, que en aquest cas només el saben els Mossos d'Esquadra i la Conselleria d'Interior. Per tant, nosaltres com a mitjans el que hem de fer és triar les fonts fiables, que són aquestes. N'hem de parlar? Sí. S'ha de veure això com una escalada de violència a Catalunya? Jo crec que no. És a dir, les dades ens diuen tot el contrari. Per tant, nosaltres no podem fer veure i magnificar unes situacions que no és que no siguin reals, ho són, però s'han d'emmarcar en un context concret. I en aquest cas el context no és el que l'extrema dreta, en aquest cas, vol fer veure que és. D'altra banda, que Vox i Aliança, que són dos partits que fomenten l'odi, condemnin la violència, a mi em sembla d'entrada una contradicció, perquè, de fet, ells viuen precisament i busquen vots precisament de fomentar aquest tipus de violència, aquest tipus de situacions. I, per tant, a mi ni m'agrada ni crec que tampoc, igual que emmarquem en un context, també s'ha d'emmarcar l'extrema dreta dins del que és. I, en aquest cas, ells només busquen fer més gran aquests 5 episodis, 2 amb resultats molt, molt dolents, fatídics, de fet, però ho hem d'emmarcar aquí, i jo crec que els mitjans n'hem de parlar. Crec que aquest debat l'hem tingut durant massa temps i jo sempre he sigut partidària d'això, de parlar-ne, sí, però sempre emmarcant les situacions en el context en el que es donen.
17: Clar, jo crec que és important, perquè al final és informació, té molt a veure amb comprendre què passa, però comprendre què passa és parlar d'allò que són fets aïllats o d'aquells fenòmens estructurals, per exemple, que tenim, com pot ser, per exemple, la violència masclista, que quan hi ha assassinats de dones, que és la principal causa mortal violenta de les dones, veig que les xarxes no cremen ni bullen tal com ara. Llavors, jo crec que és important explicar, però com molt bé deia la Júlia, contextualitzar. Contextualitzar per què? Perquè cal entendre, o sigui, les dades, ara també deies, Júlia, les dades estan apuntant, que estan baixant els fets delictius. A més, la percepció de la ciutadania pel que fa a la seguretat és bona. Catalunya és un país segur. Vull dir, és que tu mires altres països, un país molt segur. El que passa és que estem davant d'aquest embat, no?, que ara posem sobre la taula, el tema de l'extrema dreta, que al final el tema de generar inseguretat tenen molt clar que és una bossa que està generant vots, no? I al final, ara mateix què està passant? Tots aquests discursos que estan generat, a més això que dèieu, no?, amb comptes sense verificar, però que a més determinats personatges, no?, com pot ser Sílvia Oriols, estan donant credibilitat a aquesta informació, el que fan també és propagar i fer d'amplificació d'aquest tipus de missatges, verifiquen d'alguna manera, i això és terrible, perquè és una irresponsabilitat bestial. I a part, estem criminalitzant tot un col·lectiu de persones que al final l'únic que s'està fent amb tot això és alimentar cada cop més i construir aquests discursos d'odi, que això sí que pot acabar generant més inseguretat, però no perquè estem veient determinats fets, perquè a més sembla que darrere el fet d'Esplugues, no?, avui la consellera ho deia, altres informacions que estan sortint, té algo molt més complexa, que segurament té a veure amb altres altres, amb altres problemàtiques. Llavors, intentar construir un discurs alarmista alimentant la islamofòbia, el racisme, no? I sobretot alimentant aquesta polarització social, és algo terriblement preocupant.
3: I sí, segurament el context s'ha de mirar quin és el correcte, el precís, per no equivocar-nos. De totes maneres, si per molt que Catalunya sigui una societat segura en general i se senti prou segura i que hagi baixat la percepció d'inseguretat, això és cert fins avui. És a dir, aquests últims dies em sembla que hem d'admetre que la sensació ha canviat, no a nivell general, no de forma definitiva, no dient, escolta, això és un desastre, però sí dient, escolta, si com a mínim no podem dir que aquests últims dies la sensació, quan ho expliques a qualsevol persona de fora, no, és que ha passat això aquests dies últimament a Barcelona, doncs home, anem a mirar què ha passat, exactament, anem a mirar què ha passat, perquè la sensació, i és pura sensació, doncs pot ser que s'alteri. I pel que fa al context, doncs veure si, és a dir, sembla ser que s'han descartat d'entrada els mòbils emocionals familiars masclistes, sembla ser. També s'ha descartat el mòbil jihadista i això també queda clar. Ara, si el context és una persona amb unes circumstàncies concretes o un tipus de persona, un perfil de persona amb unes circumstàncies concretes, ja no parlo de raça, ja no parlo de religió, ja no parlo d'origen, però sí que parlo d'unes circumstàncies que potser nosaltres mateixos com a societat hem creat, mirem-nos-ho, no passa res.
17: No, i en l'àmbit de la societat tan importants són els fets, ara en Jordi deia, no?, que haurem construït aquesta sensació d'inseguretat. I és important, perquè al final això també determina, això limita la nostra llibertat, si ens sentim insegurs o no, aquesta percepció. Però per això hi ha les dades, per això és tan important posar aquesta objectivitat, per això és tan important que els mitjans expliquin, no?, que al final ha passat això aquest cap de setmana, però tu, per exemple, mires el còmput anual dels homicidis, dels fets delictius, realment podem dir que Catalunya és un país segur. I hem de, com molt bé dius, analitzar què passa al darrere. Ho hem d'entendre, però el que no podem fer és anar pel boc gros amb un tema tan delicat, tan sensible, com és el tema de la seguretat, perquè és un dret fonamental i per què? I perquè tenim l'extrema dreta que té molt clar que aquest és el seu gran bastió, no?, d'alguna manera. Per això jo crec que la feina que es fa des dels mitjans és essencial. I sobretot el que dèieu, d'anar a parlar amb fons fiables, no el veí o la veïna que va sentir o que l'altre li va dir, no, gent que en sap del tema, perquè és que si no és molt difícil contraargumentar, no?, en moltes ocasions, perquè un ha sentit, l'altre l'ha dit i...
3: Són casos molt sorprenents.
17: Clar, són casos sorprenents. Evidentment.
3: Una noia a mig la carrera d'agullada.
17: Evidentment, sí, sí.
3: Ostres, perquè sí, de debò, no, anem a mirar-ho.
17: Clar.
1: Però quan diem d'anar a buscar fons fiables, és a dir, hi ha qui diu, no, és que m'han passat un vídeo en què se sent cridar... Se sent cridar consignes... Els Mossos d'Esquadra diuen que els testimonis directes de l'acció, cap d'ells no ha parlat de cap crida jihadista. Diu, no, és una nena. Sembla ser que és una dona de 40 anys. Vull dir que ja no és una nena, no és una menor d'edat. És a dir, que hi ha tota una sèrie de coses que es donen per segures, que corren, i que llavors és, no, els mitjans no ho diuen perquè ho amaguen. Els mitjans no diuen que és una nena. No, no diuen que és una nena perquè no era una nena.
17: Clar,
1: perquè era una senyora gran. Si vols ja diré que és una nena, però és mentida. Mm-hmm. Vull dir que al final la gent, i cada vegada ens hi trobem més, no vol que informis.
3: Fixa't,
1: volen
3: que diguis
1: que diguis el mateix, el sí, sí. mateix que ells
17: el
1: creuen.
17: Que reforces el teu marc mental, clar. Perquè el nostre marc mental ens ajuda, i és normal, perquè t'ajuda a tenir una concepció del món. Llavors, el que deia en Jordi, no?, que trobis una dona que l'han degollat al mig del carrer, ostres, dins del nostre cervell busquem quina raó pot haver-hi. Hi han determinats missatges que tenen a veure, sobretot amb prejudicis i estereotips, que fan que, això segurament deu ser un atac jihadista. Llavors, això fa que tu, perquè tenim un viatge, el nostre cervell busca aquella informació que d'alguna forma reforça aquell prejudici que tu tens. I això és molt més fàcil cognitivament que no dir, escolta, no, deixa'm escoltar les notícies exactament què m'estan dient, perquè a més en un moment on la desinformació és tan bèstia, tot està carregat de fake news, és molt difícil al final trobar el que tu dius, no? Aquesta informació que contrasta i que et dona prou informació per poder dir, cuidado, que no té res a veure amb allò, aquella primera impressió que jo podia haver tingut.
1: I que després és veritat que també els mitjans hem de reflectir el que sabem que és veritat. Per exemple, sabem que hi ha un problema a Catalunya i a tot Espanya amb els reincidents. Uh-huh. Perquè sabem que hi ha petits delinqüents que fan petits furs, que per les situacions del sistema tornen al carrer de seguida i que tornen a delinquir. I que els mateixos Mossos d'Esquadra et diuen no, és que els detenim una vegada i una altra i al cap d'un dia tornen a estar al carrer. I hi ha algunes campanyes per intentar evitar la multireincidència. Però és veritat que hi ha un problema amb els nous incidents. Per exemple, hi ha un problema detectat pels Mossos i confessat i explicat mil vegades amb el tràfic de, per exemple, marihuana. Que la marihuana no és tan perillosa com l'heroïna, però com que és tan bèstia, el cultiu i el tràfic de marihuana, que fa que hi hagi violència al voltant d'aquest cultiu de marihuana. I això és evident que a Catalunya, i de fet a tot l'arc mediterrani, tenim aquest problema. I això no podem amagar-ho. I això és veritat. I els Mossos d'Esquadra ens ho diuen. Vull dir que no hi ha una voluntat d'amagar o de fer creure que tot és de color de rosa. Uh-huh. No és de color de rosa. Tenim problemes, alguns d'ells de seguretat. Per exemple, això que dic, el multireincident o el tràfic i el cultiu de marihuana. Que, a més, sabem que hi ha xarxes que s'hi estan lucrant i que estan desenvolupant tota una sèrie de violència per intentar defensar el seu negoci. I que aquí els Mossos d'Esquadra diuen que no tenen prou eines per desmantellar-ho tot. I això s'ha de poder dir. I això no ho hem d'amagar, perquè això és real i és veritat. Ara, d'aquí a passar a que sembli que estiguem en una mena de narcoestat, en el que estiguem poc menys que com a la Colòmbia de fa no sé quants anys, hi ha un punt intermig, fa la sensació.
16: No, i de fet també expliquem què és el que es fa des dels mitjans davant de tot això. En el cas de la multireincidència, canviar la llei, reforçar jutjats, vull dir, tot això s'està fent. És a dir, jo no tinc la sensació que hi hagi més violència i s'estigui fent menys, al revés. De fet, la situació que tenim al 26, quan jo era petita, crec recordar que hi havia bastanta més violència de la que hi ha ara, en aquest sentit, no? Però potser no hi havia xarxes socials, no hi havia una extrema dreta tan pendent de buscar el que consideren que és l'origen de l'atacant, que això també és altament discutible, perquè tu quan ets català, segons qui? El teu origen quan es determina? El determino jo quan considero que tu has comès un delicte. Llavors sí que te'l marco. Quan no m'interessa, no te'l marco.
3: És un debat
16: també,
3: llarg.
16: Qui és català i qui no és català? Sí. Comencem per aquí, no?
3: Perquè portem molts anys parlant d'això.
16: Ah, sí, però precisament als partits d'extrema dreta, quan els interessa, és una cosa o una altra, no? I en aquest cas, directament, difonent fins i tot fotografies de persones a les que assenyalen que no sabem, perquè no estan verificades, que siguin els atacants. És a dir, estem en aquest moment, és gravíssim.
17: O el que diu l'Òscar, posant vídeos, que dius, però és que això no té res a veure amb aquest episodi, no? I et colen un altre vídeo d'uns fets que van passar fa 5 anys a no sé on. I no només això, hi ha alguns estudis molt interessants que expliquen que la gent que s'informa a través de les xarxes socials i no dels mitjans tradicionals és gent que està molt més polaritzada i és gent que vota molt més aquests partits i que té, sobre tot aquest estigma, no?, vinculat amb el tema de la inseguretat, la immigració. Per tant, compte on ens informem, no? Perquè al final les xarxes, no?, el que deia, no hi ha cap espai, no hi ha cap filtre. Com a mínim dius, bueno, escolta, no sé, t'ho explica Catalunya Ràdio, doncs com a mínim hauran buscat, hauran verificat i saben aquesta informació. El que passa que estem en aquest context que al final et dona la sensació que tot pot ser mentida. I això és terrible, no? Perquè aquest context de desinformació et genera una sensació d'inseguretat que et fa, bueno, costa molt tenir...
3: Això és el que fa la gent que en parla i la gent que opina i els partits polítics, i estic completament d'acord. Una altra cosa és, si en aquest país es donés el cas, que no dic que sigui cert, es donés el cas que hem creat una bossa de persones o uns barris especialment problemàtics perquè no els hem gestionat bé, que és una altra qüestió, aleshores posem-nos-hi. Si hem aconseguit això, posem-nos-hi. Però no ho adjudico a cap raça, ni a cap origen, ni res. Però sí que les bosses de pobresa o les bosses de desesperació existeixen de vegades perquè sempre han existit i de vegades perquè no hem fet les coses prou bé.
16: Sí, però el 80% dels delictes que hi ha a Catalunya és per robatoris. Uh-huh. És a dir, no són perquè t'apunyalen pel carrer. Vull dir, això també és el que hem de tenir en compte quan parlem de context. Sí. I moltes vegades tenen a veure, com deies ara, amb situacions de vulnerabilitat. Mm. Per tant, això com es resol? No es resol només amb policia. Ja, en aquest cas.
17: Bueno, i un concepte bàsic és una societat més igualitària, és una societat molt més segura, no? Al final també és el que dius, anar treballant, no? Al final entendre que hi ha al darrere quins problemes estructurals tenim. Ara, d'un fet aïllat, fer-ne una categoria i alimentar aquesta forma tan irresponsable, aquests discursos d'odi, que això sí que pot acabar derivant amb accions, fins i tot a vegades globals, contra determinades comunitats, això sí que són aquests caldos de cultiu que o ho frenem, o això sí que ens pot portar a una situació de tensió social molt bèstia.
3: A banda que Catalunya sempre... I parlo només de Catalunya, ha donat una mina... Ha volgut donar la imatge de ciutat integradora i de societat que és capaç de no fer aquest tipus de distincions per origen. I a mi sembla que això és fonamental. Mm. És un tresor. Va anar molt bé en el seu moment, em sembla que hauria de continuar anant bé, i si ho trenquem, jo penso que la idea de Catalunya mateix queda bastant tocada.
1: I després hi miro la Júlia, perquè som els dos periodistes, diguem-ne, de la taula, però també jo crec que els mitjans no hem solucionat bé el debat sobre com informem d'aquests episodis.
16: No,
1: perquè per a vegades, amb la idea de per no donar ales a segons qui, no informem de segons què, potser és equivocat. I potser n'hem de parlar amb el que sabem.
16: Sí, jo moltes vegades no tinc tant la sensació que no informem, perquè crec que sí que ho acabem fent, sinó quines històries prioritzem, que potser va més amb això, no? Amb si avui tu havies d'obrir o no amb aquesta notícia o havia de ser la vuitena.

0: perquè és una classe, a fer que si tens tot pràcticament el campus virtual i tot està, com veia aquesta estudiant amb els PDFs i tal, pues clar, en definitiva, aquesta cosa teva d'explicar en PowerPoint, no sense, jo no l'he fet servir mai, però és igual, aquesta cosa personal, que era justament l'ensenyament, això està claríssim, que ha desaparegut.
1: Clar, aquí pot haver-hi dos factors. Una, que és que la gent jove ara tingui uns altres interessos o mostri una altra implicació, i també pot ser que el model d'educació estigui basat més en una societat dels anys 70, 80, 90 i no del 2020-2030. I potser que són dues coses que no es poden ajuntar i el resultat és el que tenim, no?
0: Tant de bo que el model fos el dels anys 70 i 80, perquè no és només el tema dels que els estudiants estan adormits. Des de quan no hi ha mobilitzacions a la universitat des del lloc del Pla de Bolònia el 2007-2008? Amb una situació com la que han de patir els professors associats, els PNNs, aquesta època, paralitzaven la universitat. Ara no passa res, absolutament res. Però a la qüestió està que els hi ha donat per modernitzar-se i adequar-se a les tecnologies de l'educació i aquesta mena de llenguatge críptic, que el que seria el que sempre ha estat la vida universitària, l'ensenyament, la lluita pel coneixement, pràcticament ha desaparegut. O sigui, clar, és que ja et dic, perquè la gent per quedar a classe, si té els apunts al campus virtual, si tot va d'aprendre... A més, amb això de l'avaluació continuada hi ha una qüestió, que és que els estudiants tenen que passar-se tot el dia, se m'acudia una expressió inconvenient, però es podien passar tot el dia pràcticament fent treballs per justament estar al corrent de les avaluacions continuades. Aleshores, si tenen que estar permanentment entregant treballets i coses d'aquestes, evidentment que no els surt a compte venir a classe. No perquè les classes no siguin interessants, que igual ho són, sinó perquè tenen molta feina a casa. La feina que poden fer a casa.
1: Clar. I això altre que també explicava aquest degà de l'UPF, de manca de rigor en els treballs, de faltes de respecte al professorat, això és una cosa generalitzada?
0: Home, a veure, a mi no m'han faltat el respecte, però francament, home, segons el que s'entengui per faltar respecte, que una parella esmorregi els passadissos de l'ONU em sembla fantàstic. Hauré de tenir alguna cosa en contra, però jo què sé. Home, a la meva època no es podia menjar a les aules. Bueno, això ha canviat. I està claríssim que a mi el que em molesta no és que la gent es faci petons al passillo. A mi el que em molesta és que ningú demani tutories, per exemple. Hi ha tutories que podien fer-se tot repetir al bar, i no només al bar de la facultat, parlar, que aquesta mena de caliu és el que s'ha perdut. Per què? Perquè la gent va acabar i torna a repetir. El tema de les avaluacions continuades és en aquest sentit criminal, perquè obliga els estudiants a estar permanentment fent treballs. La idea aquesta d'acabar tot el curs, sabeu, i de sobte acabar, que en el moment de l'examen final ja hi ha jugat a la tradició, s'ha acabat amb les corresponents recuperacions. Però aquesta idea, diguem-ne, d'un procés, d'una mena de camí, això s'ha perdut perquè, ja et dic, estan permanentment fent exàmens i treballs. I llavors, clar, cuidado, hem de ser justos. Hi ha molts estudiants que no venen a classe perquè tenen coses a fer, tenen que preparar exàmens que són continus a totes les assignatures i, a més, han de fer treballs, exercicis d'una manera, efectivament, continuada. O sigui, què em diràs tu? Perquè hem de venir a classe, no és que siguin uns irresponsables, és que igual és que no tenen temps, tampoc.
1: És a dir, que no és que hi hagi gent ara que té menys passió per després voler ser periodista, metge, professor o el que sigui, o geògraf, sinó que la demanda que té a la universitat sobre l'alumne els porta a que semblar més passotes del que realment potser són.
0: Tal qual, però us ho dic de primera mà. O sigui, clar, quan hi ha un examen amb una altra assignatura, i són constants, clar, la gent no ve la meva, perquè estan preparant la de l'altra. I, evidentment, com jo estic obligat...
1: I això abans no passava tant.
0: Home, clar que no. Abans era, jo dic, inclús tot un curs, des del setembre fins al juny següent, que era una evolució, que, a més, la gent es coneixia. Clar, que no és una tonteria. Hi havia un ambient, una camaraderia, que evidentment ara no existeix perquè és rotllo aquí te pillo, aquí te mato, és bàsicament assignatures curtes de mesos en què la gent ja no es torna a trobar la següent i que a més estan permanentment saturats de feinetes que tenen que anar satisfent, la qual cosa fa

0: que bona part del seu temps l'hagin de dedicar justament a preparar avaluacions continuades. I per tant, clar, és que no s'hi surt, a no ser que facin els exercicis a la biblioteca, si els han de fer a casa, que és el que s'espera amb la modalitat aquesta no presencial que tenim, evidentment, clar que no venen. No s'hi podem atribuir la responsabilitat als estudiants, perquè els estudiants són estudiants. I sí. No tinc per què suposar que són irresponsables, que no tenen ganes d'aprendre. No.
1: Per tant, diguéssim que hi hauria que s'ha muntat com una continuïtat de l'ESO, del batxillerat, a la universitat.
0: Clar. És que la pràctica... És que ja és una guarderia a la universitat. O sigui, la gent que fa els graus, bàsicament, el que està rebent és el tracte de gent que molt sovint està fent el que està fent perquè no té feina, jo què sé.
1: Sí, sí, jo recordo, jo vaig estudiar fa molts anys, però hi havia assignatures d'aquestes que duraven de setembre a juny, i el professor deia, vosaltres trieu, cadascú que triï el que vulgui. Podeu fer exàmens cada 3 mesos i aneu alliberant matèria, o jugar-vos-ho tot a un examen a final de curs al mes de juny i entrarà tot. Vosaltres mateix, el qui no vulgui estudiar tot l'any no passa res.
2: Tu què triaves?
1: Normalment alliberar matèria.
2: Anar-ho tirant endavant.
1: Sí, sí.
3: Doncs és les reflexions que ens fa un veterà d'això, no jubilat encara, Manuel Delgado, en actiu. De què és la propera classe?
1: I que per molts anys.
3: De què és la propera classe?
0: Bueno, ara faig... ara em toca fer antropologia religiosa i mira, tinc aquí els apunts que són... els diferents nivells d'interpretació del ritual. Per si us voleu apuntar... Sí.
4: Vam venir d'oients a la classe?
0: Sí. No podeu venir d'oients. No? Perquè i si hi ha un incendi?
3: No estem assegurats.
0: Clar, és que el que diuen és que no podem acceptar oients que no estiguin matriculats, perquè imagina't que hi ha un cataclisme.
3: No es pot fer res, avui. No ens deixen viure.
1: Però es transmeten online les seves classes?
0: Això va ser la gran pena de... Escolta, tu, les cares s'han de donar... les classes s'han de donar la cara.
3: Clar.
0: És que... Perdoneu, una cosa només. Aquest any em foten en una aula en el que em foten a mi, en una taula, en un racó, que no hi havia aquí a Peana, que donava una certa respectabilitat, i el que ocupa d'una forma grandiosa i monumental al centre de l'aula és una pantalla. I és clar, jo no faig PowerPoints perquè sóc tan vanidós que avui és que la gent em miri quan parlo.
1: Clar. Sí, sí.
3: Ai, doncs és el món que evoluciona i els bons professors que encara hi són, tot i que no sé si per gaire temps. Vaja, sempre hi haurà bons professors, però el Manuel Delgado ens ha atès molt bé, ens ha fet una bona radiografia. Professor, gràcies per atendre'ns.
0: Sempre que vulgueu, aquí en teniu.
1: Doncs, una abraçada.
0: Inclús un jubili, també.
3: Sí, home, sí, un cop jubilat el farem... No, mira, ja està, al setembre el farem venir aquí a fer un cafè amb nosaltres, ja està.
1: Fer unes classes.
3: O a fer una secció que sigui cada dia una classe.
1: Clar, d'un tema.
3: Compte que l'apuntem al drive d'idees.
1: Molt bé, dic jo, home.
3: Professor, gràcies.
0: Una abraçada.
3: Ara et posaré una cançó, Antoni Bassas.
1: Vinga.
3: Bassas i els oients també poden escoltar-la.
1: Sí, ja m'ho imagino.
3: Vull dir que no cal fer-ho cara a cara, això. Mira, escolta.

0: Una persona que viatja en jet privat els té com un dels grups de capçalera. Serà Elon Musk? Serà Cristiano Ronaldo?
1: El president Illa?
0: Ara venim.
2: Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
3: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Els matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, au, contentes.
2: Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
4: Som pura cafeïna.
2: Arriba la gala de la 5a edició dels Premis Sonor. Coneix els 12 podcasts escollits entre més de 220 candidatures d'arreu dels països catalans.
5: Moltes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició dels Premis Sonor.
2: Gala dels Premis Sonor, des de l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona, amb els guanyadors del talent i la creativitat del podcast.
5: I el guanyador del Premi Sonor, el millor podcast.
2: Aquest dijous a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. I si ho vols seguir en directe, connecta't a l'app de Catalunya Ràdio o a la plataforma 3CAT.
6: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Ràdio.
7: Pere Arquilloé i Imma Colomer, junts a Dinamarca. Un tour de force interpretatiu amb què el director Albert Arribas torna a capbussar-se en l'univers de Lluïsa Cuniller. Una obra teatral en què ressonen els fantasmes de la tragèdia shakespeariana. Del 15 de maig al 14 de juny a la Sala Beckett. Més informació a salabeckett.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
6: Linkat.
8: La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a la Virreina, Centre de la Imatge. Recomanat per Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
2: Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món malgrat la guerra i l'exili.
9: El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12?
10: D'acord.
2: El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
11: Conxita Badia, us sona?
2: Classe Magistral Conxita Badia. Una història que barreja música, memòria i emoció. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3CAT.
2: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
13: Un matí just a trenc d'alba, passejant per fora el riu. Unes voltes desgastades s'aproparen cap a mi.
0: Aquell grup que sentíem abans és el grup conegut com Minibús Intergalàctic. Un grup de Girona que s'està fent conegut gràcies a Pedro Sánchez.
14: Sí, com sabeu, cada setmana el president del govern espanyol, cada cap de setmana, penja TikTok unes recomanacions culturals. Sempre recomana una cançó
0: bé, com sabeu,
14: i un llibre.
0: Jo...
14: És que jo tinc TikTok i estic enganxada. I és veritat que m'apareix bastant el Pedro Sánchez.
0: Judit Pastor, dos punts, estic enganxada a Pedro Sánchez. Ja
14: no, estic enganxada a TikTok, que no és
0: no,
14: el
0: home,
14: mateix.
0: Però és veritat.
14: No tergiversis.
15: Ha dit que li apareix bastant.
14: M'apareix bastant.
0: D'acord.
14: Total, que les recomanacions culturals que ha fet aquest cap de setmana hi han aparegut ells.
16: Pues he escuchado este grupo que no conocía, que se llama Minibús Intergalàctic, catalán, de Girona, y sobre todo recomiendo de su último álbum esta canción que me ha encantado, que es Perceptirme Ple.
14: Aquesta és la cançó, Per sentir-me ple, que forma part del disc que acaben de treure. Atenció al títol del disc, a veure si el dic bé. Moviment oscil·lant polinòmic Y igual a 1 partit per X. Així es diu el disc, eh?
0: És fàcil.
14: Pedro Sánchez, que a banda de recomanar aquest grup gironí, porta una samarreta d'un altre grup, que són de Mallorca, que són els Corayaco. Per tant, molt...
0: Què fa Pedro Sánchez?
15: No, ell... No, jo el que vull saber és qui té darrere Pedro Sánchez.
14: Quins assessors té,
15: no? Ho trobo extraordinàriament intel·ligent. O sigui, tu... Ara n'estem parlant.
0: Sí, sí.
15: Estem donant d'ell una imatge enrugada. Mm. I, a més, una imatge que el connecta amb la cultura catalana. O sigui, saps què et vull dir?
0: Aquí no se da puntada sin hilo. Com es diu això en català?
15: Ja t'ho diré.
0: Ara a la dalt ens ho miren. Com es diu? No serà... És que aquesta ara aquí em sortia massa en castellà. Sí. Mira, tinc l'Edu Lazo, que és bateria del grup Minibús Intergalàctic. Edu, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Quantes vegades has rebut l'enllaç de TikTok del president del govern espanyol?
4: Bueno, moltes vegades, vull dir que cada setmana ha estat bastant divertit, la veritat, ja des de que va sortir.
0: Qui és el primer que t'ho envia, o com ho veus tu?
4: No, m'ho vaig trobar jo al matí quan em vaig despertar, que em va sortir.
0: O sigui, TikTok, sense saber-ho, eh? Sense saber-ho.
14: Veus, com jo, que fa servir TikTok.
0: I tu, Edu, et poses allà, a veure què diu Pedro Sánchez. I t'ho trobes.
4: Sí, mira... Delatat perquè el vaig escoltar i llavors va ser quan ho vaig veure.
0: I com et vas quedar?
4: Bueno, aviam, vam quedar un bot perquè òbviament sorprèn, no?
0: O sigui... Home, clar que sorprèn.
4: sí, sorprèn. I res, els hi vaig passar i ja està, i de cop ja estava tot Twitter pues, parlant-ne. Però bueno...
0: Heu notat que creixeu de seguidors, que us ha contactat gent per fer concerts? És a dir, us ha servit d'alguna cosa en aquestes primeres 24-48 hores?
4: Bueno, aviam, els números segur que es notarà, però tot i així nosaltres des del grup, vull dir, també volíem dir que no li donem molta importància, això.
0: Us genera fins i tot incomoditat?
4: Aviam, o sigui, hi ha una cosa que crec que és bastant clara, que per qualsevol projecte cultural o per qualsevol grup de música, i més encara català, qualsevol tipus d'associació amb el PSOE o el PSC és nociva per nosaltres, i això és algo que ja hem parlat amb el grup i que tenim molt clar. És a dir, més enllà de que, òbviament, ens ho hem pres en broma, hem fet memes i tal, i tot el que tu vulguis, però nosaltres en cap cas volem que se'ns associï amb el PSOE o amb Pedro Sánchez o amb el PSC ni cap d'aquestes coses, perquè xoca al final amb la concepció que tenim de l'art, amb com entenem nosaltres el grup, que al final som una colla d'amics que fem la música que ens agradaria escoltar, i que al final que som més punquis que Encerrat i el Modóvar, vull dir.
0: Ja fa pinta.
4: Queda una mica lluny.
0: Perquè, Edu... Com creieu que això li arriba a Pedro Sánchez? És a dir, creieu que hi ha algú, no sé, un conegut vostre que pugui tenir una connexió, que té una connexió? És a dir, us heu imaginat com Pedro Sánchez acaba escoltant-vos?
4: Home, jo, semblant a com ho estava dient un company del programa, segurament haurà estat algun assessor, vull dir... O sigui, segur que hi ha gent que pensa perfectament el que cal en cada moment, i ara mateix... La comunicació política toca tots els pals.
15: Correcte.
4: Des d'un vídeo més íntim de TikTok fins al cartell de propaganda quan venen eleccions, per dir-ho d'alguna manera.
0: Per qui no us conegui, qui sou els Minibús Intergalàctic? Què feu? Com us presenteu a la vostra audiència, al vostre públic?
4: Bueno, som una colla d'amics que just després de la pandèmia van començar a quedar per tocar, i la cosa s'ha fet anant grossa i... I aquí estem, bàsicament fem rock psicodèlic, i res, vull dir, és això, que una cosa que ens ha caracteritzat sempre i de la que nosaltres estem molt orgullosos és que no acostumem a pensar en números, òbviament a tothom li agrada que les coses vagin bé, però al final el que ens omple de veritat és tocar tots junts i poder composar música que ens agradaria escoltar a nosaltres.
0: Però us dediqueu en exclusiva a fer música o encara no podeu fer-ho?
4: No ens hi dediquem, no. Tots tenim feina, tots treballem.
0: I l'objectiu és fer-ho o és una cosa que va en part de les vostres carreres professionals
4: jo
0: diverses?
4: Jo aquí ja no puc parlar, per als meus companys, però...
0: I per tu?
4: Jo, per mi, una de les gràcies d'aquest grup és que no ens hi vagi el sou.
0: Ja, que així podeu dir i fer el que voleu, perquè la feina la teniu a una altra banda.
4: Exacte.
0: Tu què fas?
4: Jo soc arxiver.
0: Ah, carai, quina feina més xula. Uh-huh.
15: I què voleu dir a les lletres?
4: Què vols dir?
15: Sí, que dius que voleu tenir llibertat per poder crear i per no estar supeditats, etc. No? Bueno, sí. Quin és l'objectiu? Què voleu dir?
4: Bé, no hi ha molt objectiu... O sigui, quin objectiu té l'art? Vull dir, les lletres de les cançons al final parlen, sobretot, i més encara en aquest últim disc, de totes les vessants que té l'experiència humana i com des de les contradiccions s'acaba construint doncs, el que és l'experiència de la vida del dia a dia, que hi ha moments molt bons, moments molt dolents, mm-hmm. i això, al final, doncs, les cançons d'aquest últim disc sobretot parlen d'això.
0: Doncs és l'Edu Lazo, bateria del grup Minibús Intergalàctic, que, per sorpresa d'ells inclosos, el president del govern espanyol els ha recomanat. Edu, que tingueu molta sort. El proper concert, perquè la gent que us vulgui veure, on us pot trobar?
4: Moltes gràcies. Mira, doncs ara justament aquest dissabte, 9 de maig, toquem a la sala Blout a Barcelona, al poble espanyol.
0: Mira, doncs escolta, la gent de Barcelona us podrà venir a veure amb facilitat.
4: Sí.
0: Que tingueu molta sort. Moltes gràcies.
4: Perfecte. Moltes gràcies.
0: Ara venim.
4: Adéu.
10: Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
17: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
18: Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
19: Ja et pots inscriure en els Premis Creadores de 20 Minutos.
18: Participa-hi fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
19: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
20: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
21: I què?
20: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
21: Oh.
20: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
18: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
22: El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixa, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Saxeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.
18: Occident, que vol que ho aconsegueixis tot, tot i tot, t'ofereix el Desconcert d'ICAT.
23: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
24: Explora, descobreix, fes equip amb els teus amics i llença't a l'aventura. Tens una missió, salvar Dracamar. Dracamar, el nou videojoc per consoles de 3CAT. Disponible a les principals plataformes digitals.
25: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
0: Juliana Canet, bona tarda.
26: Bona tarda, Francesc.
0: Roger Carandell, bona tarda.
27: Bona tarda.
0: Marta Montaner, bona tarda.
26: Bona tarda.
0: Abans de saber què farem avui el que no surti, resolem un dubte, perquè he fet una frase feta en castellà, no dar puntada sin hilo. Tenim resposta ja del nostre departament.
26: Del Departament d'Assessorament Lingüístic. No fa res perquè sí, no fa res si no en pot treure profit.
28: Això és una puta merda, a veure.
26: No, clar, ara els he dit, no, però no tenim cap expressió no equivalent en català allò més potent. I...
0: És que no dar puntada...
27: Quina era la castellana? És que no l'he dit.
28: És que dar puntada sin hilo. Què vol dir?
0: Que no fas res perquè sí, que tot té un objectiu. Pedro Sánchez no da puntada sin hilo. Tot el que fa està pensat.
27: Correcte.
0: El que no surti, no dan puntada sin hilo.
26: Mentida.
0: Sí? Hi ha molta puntada sense fil?
28: En Roger encara no pilla tu.
27: Que encara no l'entenc jo.
28: Com que
27: no
28: ho vaig entendre? Aquella gràcia de la Pedro de Manel de fa veure que pensa que sap molt bé el que fa, no? Nosaltres no sabem, no sabem el que fem.
26: Res és casual, tot està pensat, saps?
28: En el nostre cas és que no pensem res del que diem.
0: No és estratègia tot?
28: No, què va?
27: No, tant de bo.
26: Jo crec que el que no surti precisament és el contrari, a no dar puntada sin hilo.
28: Exactament.
26: Jo sempre que dic alguna cosa em sorprenc tant com vosaltres, ja ho sabeu. És que també estic flipant del que dic, o sigui.
0: I avui amb què em sorprendreu?
27: Avui no sé si arribarem al final, perquè
26: no,
27: ja
26: tenim
27: una
26: no,
27: altra cosa.
26: No,
27: és que no.
0: Ah, sí?
27: Ja ens encallarem amb la travessa VIP.
28: Hem de felicitar una persona i ens fa molta il·lusió fer-ho, sí.
27: Una persona...
28: És molt important quan un exnòvio fa anys.
27: Sí, jo me'l sento molt ex, de
0: avui?
27: Fet.
0: Avui?
27: Sí,
28: avui. Sí. En fa 25.
1: Quin noi alt? Sí.
0: Un noi alt?
1: Molt àgil.
0: Jugador de bàsquet?
28: No.
26: Un ex podria. Meu, Francesc.
1: Esportista d'elit?
28: Jo no sabia que era ex. Home, sempre si ara ja fa molt que ho hem de... Ell em va deixar, Marta. Mm. I això que la trobada prometia.
1: I a mi també em va deixar.
0: És avui?
28: Sí, sí.
0: És avui. Mira que avui podia estar de rua, i no ho està. Descobrirem qui és a les 6. Ja us ho podeu imaginar. Avui ho deixem aquí. Basses, moltes gràcies.
3: A tu.
0: A les 6 que no surti,
28: Que així sigui.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
6: Bona tarda, s'informa Maria Costa. La Guàrdia Civil ja està inspeccionant el mercant que va interceptar aquest cap de setmana al sud de les Canàries amb un carregament de cocaïna que podria superar les 30 tones, el més gran de la història. El vaixell és al port de les Palmes de Gran Canària i la policia està fent el recompte del carregament. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, diu que es tracta d'un dels cops policials més importants que s'han fet fins ara.
7: Por las primeras observaciones, es uno de los más importantes, diría, no solamente a nivel nacional de incautación, sino a nivel internacional. Esperemos que en el día de hoy se va a realizar el registro del buque y ahí se va a poder determinar. Pero las perspectivas, las previsiones, es que es uno de los alijos más importantes objeto de incautación.
6: L'Audiència Nacional ha ordenat el secret de sumari per l'operació. El mercant, de nom Arconian, va ser interceptat a les costes del Sàhara Occidental. Va sortir de Sierra Leone per anar cap a Líbia. Més notícies amb Àlex Giral Robert.
8: El govern espanyol amplia un mes fins al 4 de juny el termini per demanar els ajuts per les víctimes dels accidents de trens de Gelida i Adamuz, a Córdoba, el gener passat. El termini finalitzava avui, però el Ministeri de Transports ho ha allargat un mes més. Els ajuts van dirigits als ferits dels accidents i als familiars de les víctimes mortals. Les persones que ja han fet la sol·licitud no cal que facin cap pas més. A l'accident de Gelida va morir un maquinista en pràctiques i 5 persones van quedar ferides de gravetat. El de Damuth hi va haver 46 víctimes mortals i 193 ferits.
6: L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat ha convocat una concentració aquesta tarda a les 6 davant de l'Ajuntament per condemnar l'assassinat d'una dona al municipi dissabte passat enmig del carrer. La consellera d'Interior nega el mòbil yihadista de l'assassinat. El detingut passarà a mans del jutge demà.
8: El president del Consell Europeu, Antonio Costa, defensa l'entesa amb el Canadà, país que ha participat per primera vegada en una cimera de la Comunitat Política Europea. A la trobada feta a Armènia hi han pres part una cinquantena de líders europeus, a banda del primer ministre canadenc. Precisament, Marc Carney s'ha reunit amb el seu homòleg espanyol, Pedro Sánchez, per aprofundir en els temes d'acord com el sistema multilateral i el dret internacional. En una línia semblant s'ha expressat Antonio Costa, que ha subratllat la necessitat de tenir una estratègia de defensa pròpia al marge dels vaivents de Washington.
9: Hi ha una manera europea de fer les coses a través del multilateralisme basat en el sistema de les Nacions Unides i en el respecte al dret internacional. En el context geopolític actual, és cada cop més clar que el nostre continent necessita una visió de 360 graus per a la seva seguretat.
6: La periodista i escriptora bielorússia i Premi Nobel de Literatura, Svetlana Alexievich, el nicaragüenc Sergio Martínez Ramírez i el nord-americà Martín Barón han rebut avui a Barcelona el Premi Ortega i Gasset, que atorga el diari El País en reconeixement a la seva trajectòria professional. A la cerimònia que s'ha fet al Saló de Cent de l'Ajuntament de la capital catalana, tots tres guardonats han alertat sobre el perill que corre avui la llibertat de premsa davant l'auge dels líders autocràtics i la violència que avança a diferents punts del món. L'Ajuntament de Cadaqués i el Bisbat de Girona preparen una campanya per buscar finançament i poder repintar de blanc la façana de l'església, una de les imatges icòniques de la Costa Brava. Fèlix Martín, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. Que es pinti l'església de Santa Maria de Cadaqués molt bé, però a l'hora de pagar, Hugo Escotxa, veí de Cadaqués, escriptor i columnista.
21: Crec que tothom està d'acord que s'ha de pintar l'església. Ara bé, ara aquí arriba el gran debat de qui la va pagar.
11: D'altres veïns tenen resposta. N'han parlat a 3Cat Info, la Lavi, l'Ester i en Carles.
2: Lo greu és el que ha arribat fins ara, que es cau a trossos, no?
3: Com que ja paguem els nostres impostos i no són precisament molt petits, doncs podrien pagar-s'ho ells mateixos.
4: Els particulars no ens ajuden a pintar les façanes.
11: El lema de la campanya, amb el parlar de Cadaqués, pintem l'Iglesi. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
6: Els esports amb Marcos García. Bona tarda.
0: Bona tarda. El Barça ofereix un pla de viatge per acompanyar l'equip femení a la final de la Champions contra l'Olympic de Lió a Oslo, a Noruega, el 23 de maig. El desplaçament contempla vol charter el mateix dia del partit i tornada després de la final per uns 600 euros. El paquet no inclou l'entrada. A priori, la UEFA donarà 2.500 entrades a cada finalista, és a dir, al Barça i al Lió. Avui a les 9, Sevilla-Reial Societat, darrer partit de la 34a jornada de Lliga. El Girona i l'Espanyol estan molt pendents d'aquest partit perquè el Sevilla a hores d'ara és el tercer per la cua de primera. Té 34 punts. Encara en futbol, el Madrid anuncia una lesió a la cama dreta del seu defensa, Mendy, que podria passar pel quiròfan i perdre's tot aquest final de temporada. En bàsquet, el jugador del Barça, Bill Clyburn, ha fet un comunicat. Explica que es troba bé i sa seguint les pautes mèdiques, i és que el Barça va fer un comunicat fa uns dies dient que Clyburn no jugaria aquest cap de setmana per un problema de salut que estava tractant-se. I en handbol, el Barça s'enfrontarà al Valladolid als quarts de final de la Copa Masculina. Es disputarà del 5 al 7 de juny a Alacant.
5: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: 5 i 6 de la tarda tenim la nostra orquestra a punt.
0: Petit diccionari anglosaxó de termes urbans per educar el teu cunyat.
2: Pum, param, param, param,
1: bé, tornem de pont. Ens ha provat a tots el pont, eh?
3: Menys
1: els
3: músics,
1: també.
3: Jo,
1: no?
3: Els músics no l'he provat. Jo els veig cada cop més estàtics. És a dir, hi ha algun que ja no està ni tocant l'instrument. Es porta en la mateixa postura des de fa 2 o 3 dies.
2: No sé si el Jaron l'ha atropellat un bus o s'ha agat a casa. Una de les dues coses.
1: O s'ha agat.
2: Per la postura. Sí.
3: Podria estar esclafat per un bus.
2: Podria estar esclafat per un bus o...
3: No pots distingir-ho.
2: No haver-se mogut.
3: Sí, sé del que parles.
1: Bé, vaig al conte d'avui.
2: Vinga, avui és curtet, eh? Avui és la teva gent, avui...
1: Sí, avui...
3: És un haiku.
2: Estava de pont.
1: Exacte, és gairebé una poesia.
3: Exacte.
1: La humanitat seria molt més feliç si haguessin trobat els seus cossos flotant a la Barceloneta, amb dues gavines devorant-los els ulls. Però tinc males notícies. Estan vius i són aquí, tot i que sembli que hagin dormit a la platja i una colònia de gavines els hagi cagat a sobre. Toni García Ramon, Òscar Broc, bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda. Sí que fem pinta de que les gavines s'han sobrepassat.
2: Jo crec que a l'última entrega d'aquest programa, d'aquesta secció...
1: Sí.
2: Hi haurà un càstig públic?
3: Sí, per la persona.
2: Cruel, per la persona que està descrivint aquestes coses.
1: I ho podrem veure per Instagram Live.
2: Sí. Home, farem un reel.
1: I per Periscope.
3: A més, aquesta persona té una tendència com bastant obsessiva amb el nostre aspecte deplorable, que som els primers a admetre que fem pena, però, home, tampoc cal recordar-nos-ho, això.
2: Sí, et dic una cosa. Jo us dic a qualsevol de vosaltres que dormiu en un banc una setmana i després a veure quina pinta teniu.
3: Exacte.
2: Oh, clar.
3: Proveu, a veure.
1: És molt fàcil.
2: És molt fàcil. Hòstia, és que tens mal aspecte. Fes-ho tu.
3: Clar.
2: Fes-ho tu, desgraciat. Dorm tu aquí.
3: I en un contenidor.
2: A sobre han posat aquelles coses que no pots estirar-te, saps?
1: Aquelles punxes.
2: Com aquelles punxes.
3: Ah, per això tens una mica com de tortícolis.
1: Això de la nuca és de les punxes del banc.
2: No.
1: Molt bé. Bé, avui tenim diccionari pels nostres cunyats. Dues paraules. Amb quina paraula comencem avui?
3: Comencem amb una paraula que no només defineix una època, crec jo, sinó que defineix una actitud. És una paraula que s'ha convertit en un mantra, Francesc. Et veig nerviós, et veig estressat, et veig fumant 3 paquets de Winston al dia fora a la porta de Catalunya Ràdio. Francesc, agafa'm fort la mà i escolta el que et vaig a dir.
1: A veure.
3: Chill.
1: Chill. Chill,
2: Francesca, riga, chill, garriga, chill.
3: Si algun dia vols buidar un festival o un concert, ja saps...
1: Sí. No anava a dir, si ho allarguem 2 minuts, ens quedem sense oients. Chill, això es diu molt ara.
3: Es diu molt. És un comodí que s'utilitza per expressar diferents coses, però que sempre tenen un nexe comú, i aquest nexe és abaixar les revolucions.
1: Chill.
3: Calmar els ànims de la penya. El que a la movida madrilenya es deia de tranquis. De tranquis. Tranqui. Que no es diu això. Jo encara ho dic.
2: Sí.
3: Perquè tinc una edat.
2: Que no és el mateix que d'estrangis.
1: No, d'estrangis.
2: No,
1: de tranquis.
2: Perquè t'he vist la mirada i dius, hòstia, això ho dic, però no ho dic així, jo ho dic com una G.
1: No.
2: No és això, Francesc.
3: Aleshores, Francesc, abans t'he vist estressat i llavors t'he dit, ei, Francesc, chill. Què t'estava dient realment? T'estava dient, ei, Chesky, pren-te les coses en calma, fes-te una infusió de farigola, perquè la vida són 2 dies i tu ja vas pel segon i et queda poc per acabar-lo. Chill, en el seu significat més primari, fa referència a una sensació de fred, no extrem, diríem un calfred, no? I aquest significat ha anat mutant fins a convertir-se en una lògica expressió d'immobilitat,
2: quietud, tranquil·litat... Chill drink és una beguda fresqueta.
3: Perquè el que està fred no es mou, està quiet, està... pensit. I això és el que ens interessa, no? Exacte, com el Jaron i la seva orquestra, exactament igual.
1: Ells estan molt chill.
3: Estan molt chill, però massa. Potser ja estan a l'altre costat del chill, diguem-ne, que és la mort. Però bé, ja parlarem un altre dia.
2: En un mort? Si vas...
3: Estan tiesos.
2: No, jo dic, si vas a un enterrament... No t'acostis al mort i dis chill.
1: Hòstia, és de mala educació.
2: Ni tampoc a la vídua.
1: Chill.
2: Chill. Penya.
1: Chill.
2: Penya!
3: No, com, què faig? Com segueixo jo ara? No, als anys 90... És una paraula que no és nova, és a dir, chill s'ha utilitzat des de fa molts anys. Als 90, per exemple, es va convertir en patrimoni dels boomers i de la generació X, sobretot gràcies a la cultura de la música electrònica i la cultura de clubs que va esclatar en aquella època.
2: I abans els raperos. I abans, els raperos feien servir les cançons, fins i tot Biggie té aquella cançó.
3: Chill. I sobretot, jo crec que es va popularitzar gràcies al chill out. El chill out és una subcultura dins la cultura de la música electrònica dels anys 90, que eren petits espais a dins els clubs o els festivals tancats amb música autònoma que servien perquè la gent es descomprimís. La gent que havia estat ballant i fent el boig a la pista de ball
2: durant
3: 6 hores entrava al chill out.
2: substàncies.
1: No, però fins i tot allò, a casa, anem a fer un chill out, no?
3: Exacte.
1: Com allò, anem a... Com, això, això es deia això, molt abans. Ara ja no es diu això.
2: Això és de gent que
3: ja no es diu. Ja no es diu, però...
2: Sí. Algú a casa seva diu anem a fer un chill out, per... aquí és això? Ho haig de dir. Trampa mortal.
1: Per què?
2: El chill out era la trampa mortal que anaves a casa d'algú, vale? I el tio traia una guitarra i començava a fer cançons de sau, la camusta i tal, i tu veies, estaves atrapat.
1: No podies marxar.
2: Perquè no sabies, no localitzaves ni la porta, perquè estaves malament, no sabies on era la porta, no coneixies ningú d'aquella penya que hi havia allà, i l'únic que volies és agafar la guitarra i trencar-li el cap en aquell pavo.
3: De fet, el chill out jo crec que encara el tenim molt present, especialment la meva generació, perquè venim d'aquí, no?, de la música chill out i dels chill outs, que la música chill out bàsicament és això, és aquesta música... Sí, com
2: d'espa.
3: Aquesta
2: música que et posa nerviosíssim.
3: Com d'espa, com d'espa. Ha de ser una mica psicodèlica, també, si pot ser...
1: Ascensor DNH.
3: Exacte. Que és la música que es posa el Toni...
2: Planta 3.
3: Sí. Sí. És la música que es posa el Toni al lavabo quan fa de ventre. Es posa aquesta mena de música d'espa.
2: Sempre.
3: I la cosa va, la cosa flueix. Important. Chill és un fenomen lingüístic que no té fi, us ho dic. Ha format part de la cultura rave, de la cultura hip-hop. Ara també ho peta fortíssim entre les generacions més joves, sobretot la generació Z, que la utilitza irònicament gairebé com un escut contra totes les escomeses que els hi dona la vida, no? Per exemple, de fet, fa uns anys es va fer popular una tendència a TikTok molt popular que duia la paraula cheat, la paraula chill en la seva frase. Consistia a fer bromes molt pesades al teu company, al teu amic, a la teva parella, i després, abans que la teva parella o el teu amic et fotés un cop de puny, dir-li, ei, què és de chill? Aquesta
1: o sigui, és
3: escena...
1: És de broma, però dient
3: que és
1: chill.
3: De chill. Que tranquil·litat.
2: Que és un típic que nosaltres, els boomers, acaba rebent el cop de puny igualment.
1: Ja.
2: I diuen, llavors, jo et dic que tu, després d'haver-te donat un cop de puny, chill.
1: Chill, sí.
2: Chill és de chill, saps? És tota la cara sagnant. És de chill.
3: Aquesta tendència ho va patar, i a més van acompanyat d'un gest, que és un gest que tots reconeixereu, perquè és aquest gest surfero que feia Ronaldinho quan jugava al Barça. Que és el dit pols, el dit petit, chill, exacte.
1: Si fas això encara avui dia, malament.
3: Exacte.
1: Aquest gest...
2: Però imagina que t'has quedat... Hi havia un gag d'un tio que es diu David Perdomo, us el recomano, fa humor gallec, absolutament gallec.
1: David Perdomo. No l'apunto.
2: A mi em fa molta gràcia. Molta gràcia. I el tio tenia un gag sobre un tio que s'havia quedat atrapat amb el penal que va fallar Jukic i que li va donar la lliga al Barça.
1: Sí.
2: Doncs el tio s'havia quedat atrapat allà. I el gag era un senyor que s'havia quedat atrapat en el penal de Jukic i tota la seva vida anava pel carrer de Jukic, no!
3: Té cap sentit, això.
2: I durava 11 minuts del tio anant pel carrer i revivint una altra vegada el no gol de Jukic.
1: El penal.
2: Com si tu hagués quedat atrapat a l'època de Ronaldinho i encara fessis el... Si veus algú fent això...
3: Què és de chill?
1: 25 anys enrere.
2: Si algú fa això, aquest gesto del dit petit i el polze, aquest tio...
3: Imagina't que jo ara agafo el cafè en llet que tinc a la taula,
2: te'l tiro
3: a la cara i abans que et matis et dic, ei, Toni, què és de chill? Ja no pots fer-me res, Toni, és un escut que funciona, que ho sàpigues.
1: Està desactivat.
2: No pots fer-me res.
3: El que dèiem, és una paraula, com diuen els experts, gairebé líquida, perquè és que s'adapta a moltíssimes coses. Pot ser un verb. Avui a casa, de chill. O avui chill a casa. Que també es va fer molt popular l'expressió Netflix en chill. No sé si us en recordeu, això.
2: Que va fer popular ells.
3: Sí, que aquí la traducció seria manteta i Netflix.
2: De fet, a mi em van enviar una manteta de Netflix.
3: No fotis.
1: Tu tens una manteta de Netflix?
2: Una manteta increïble, tio, però bestial. Amb el logo de Netflix. Que me la poso mentre miro HBO. Perquè sóc un rebel.
1: Que subversiu.
2: Nens! El tiet Toni és punk.
3: Escolta, també pot ser un adjectiu, això és molt chill, o fins i tot pot ser una ordre. Chill, bro. Chill, bro. Això, ja sé que ara mateix estàs donant-li
2: ordre. Tinc ganes de fer-te molt de cas, eh?
3: Chill, bro.
2: Chill, bro.
3: Chill, bro.
2: Això
3: es diu, eh? Això es diu.
2: Una mica Mussolini, eh?
3: Chill, bro. No.
2: Chill, bro.
3: Chill, bro. I després, en el món de la generació Z, chill, com hem dit abans, s'ha convertit en un escut, en una manera d'esquivar l'absurditat de la vida que els ha tocat viure, però també té un revers. La gent que és més crítica amb l'actitud chill també diu que és una forma de banalitzar problemes i sentiments negatius que la gent hauria també d'experimentar i no deixar passar amb aquesta actitud estranya.
1: Chill. Com que no vull saber res d'això. Chill,
3: de totes maneres, per mi, pel Toni, la filosofia chill és la nostra filosofia de vida, perquè al cap i a la fi, chill, en què consisteix? En mirar com es crema el món des de la finestra, amb un te a la mà i amb el teu gatet.
2: Amb el batí.
3: A la falda.
1: I amb el batí i la manta de Netflix.
3: I que es matin.
2: Les sabatilles i donant-te igual, m'entens o no?
3: I Emil Imparis a la tele, important.
2: Quan crema un cotxe, treu les mans per la finestra i els xiu.
3: Aquesta és l'actitud que volem.
1: Hi ha una expressió que m'agrada molt als Estats Units, que és molt faltona, que és quan algú se't posa molt nerviós, take the chill pill. Take the chill. Pren-te la pastilla.
3: La pastilla del chill.
2: La pastilla del chill.
3: Molt bo, això.
2: I després estaria amb gent, tu, Garriga. A Washington.
1: Amb un agent del secret.
2: Take the chill pill, motherfucker.
1: Take the chill pill. Bé, chill, el concepte número 1. Anem al segon concepte de la jornada.
2: A veure, ell ha portat una expressió molt lleugera, chill, i jo porto una que estareu sentint per tot arreu.
1: Ah?
2: D'acord? Per tot arreu, i molts en sabreu què significa. I he vingut aquí a ajudar-vos. Per aquesta secció també fa pedagogia.
3: Gràcies.
1: L'Enric no hi està d'acord, però l'Enric, què vols que aprengui?
2: A l'Enric un dia li arrencaré les mans.
3: Però passa que l'Enric
2: dirà... Estarà molt graciós fent de tècnica amb els monyons.
1: I ella et dirà, chill, chill.
3: Chill, Toni.
2: Avui portem la finestra d'Overton.
1: I aquesta música...
2: Vaig posar la finestra d'Overton Song a YouTube.
1: I això és això?
2: Overton,
1: Overton
2: Window.
1: A part d'Overton, això?
2: Sí, Overton Window.
1: Treu.
3: Mal de cap.
1: La finestra d'Overton. Això és molt de gent llegida, eh?
3: Sí. Això és un cultisme, això.
2: Ho escoltareu per tot arreu, i cada vegada més. I us explicaré per què. Això és un concepte de teoria política que descriu el rang d'idees que una societat considera acceptables en un moment determinat en el temps. O sigui, el que tu, jo o el Bro considerem que és acceptable.
1: Mm-hmm.
2: D'acord? Fora d'aquí, no hi ha res. El que sigui nosaltres tres és acceptable. L'altra gent no val.
1: D'acord.
2: Llavors... Aquesta finestra d'Overton, no, que és aquest rang d'idees que la societat considera que es poden aplicar...
1: O sigui, des d'aquí fins no... aquí és acceptable.
2: Correcte. D'acord? El problema quin és?
1: És a dir, matar gent no és acceptable, per dir que aquí ja en podem parlar.
2: Ser racista no és acceptable, ser homòfob no és acceptable... Com que has dit? Que potser sí que és acceptable? Per què? Perquè la finestra d'Overton, que és el concepte que va inventar un senyor català, Pep Overton, Joseph Overton, un analista nord-americà...
3: Em pensava que era veritat.
1: Sí, de Manlleu.
2: Estava pensant que era de Pont de Suert.
1: De Cal Overton.
2: El Pep dels Overton de Pont de Suert.
1: Tenien la ferreteria.
2: Correcte. Això és un analista nord-americà vinculat al McKinnock Center for Public Policy, que als 90 va desenvolupar aquesta idea per explicar com evolucionen les polítiques públiques. D'acord? Llavors, hi ha aquest marc mental... No, que ens permet una mica doncs això, tenir clares quines són les idees que són acceptables o no. Què passa? Que el malparit del Pep Overton va dir que aquesta finestra es mou.
1: Ah?
2: No és una finestra fixa. Clar. És a dir, el que és acceptable en un moment donat pot no ser-ho.
1: Va virant,
2: correcte.
1: No?
2: Correcte. Als anys 30 a Alemanya eren acceptables algunes coses? Sí.
1: Que ara no ho són.
2: No, que ara... comencen a ser una altra vegada.
3: Han tornat.
2: Perquè, com va explicar Pepito Overton, la societat fa que aquestes coses canviïn, mutin, es moguin. Mm. Llavors, per això ara es fa servir molt la finestra d'Overton, perquè han aparegut partits polítics a tot arreu. Per exemple, Alternativa per Alemanya, què reivindica? Reivindica coses que fa 40 anys ens haguessin escandalitzat.
1: Mm-hmm.
2: Però que fa 80 anys...
1: I estan intentant moure enrere la finestra.
2: L'estan movent. Llavors, hi ha partits que aprofiten que aquesta finestra es mou per entrar-hi
3: i
2: ampliar-la una miqueta més per dins. És com si tu tortis a casa teva la finestra i comencis a apretar molt fort i la paret es mogués. Que seria això, ja tinc...
3: De fet, això de recuperar una mica la prioritat nacional sona una mica a moure la finestra d'Overton.
2: I què és la prioritat nacional? No? Dir qui són... Primers nostres. No, qui són els nostres?
3: Els nascuts aquí amb...
2: No sabem, això ho diu un, que la seva mare és nascuda a Guinea Equatorial i el seu pare és danès. Saps què vull dir? Però, si veieu els debats, als Estats Units ja està, és implacable. Surt a tots els debats. Algú diu, no, ara és que... Quan algú diu, Donald Trump podria haver tirat una bomba nuclear a Iran si Iran es resistia molt. Això què era? Hi havia un moment en què entrava dins la finestra d'Overton.
1: Va. Fa 10 anys... Treu. Fa 10 anys això era inacceptable.
2: Fa 10 anys Trump era inacceptable.
1: Clar. I Trump ha mogut la finestra d'Overton per entrar-hi.
3: Se l'ha inventat.
2: Un tercer mandat prohibit per la Constitució dels Estats Units. És a dir, que Trump es presentés pel 2028. Ara mateix...
3: Es comença a dir, això.
2: En Pep Overton està movent la finestra.
3: Està ampliant finestra.
2: Pep Overton està
1: agafant... fent obres.
2: Pep Overton està agafant mides amb el metro i li estan dient, què fa vostè? Soc el senyor Overton, calli. Mira't, a veure com pot moure la finestra per entrar-ho.
1: Soc el Balanjep.
2: A Catalunya no posarem exemples, però també n'hi ha. Mm-hmm. De coses que ens haguessin semblat inacceptables.
3: Tant.
2: Fa 10 anys i ara les trobem més o menys normals. Això és la finestra d'Overton. I ara, quan el vostre cunyat digui alguna idea burra, li digui, tu estàs mirant d'obrir la finestra d'Overton.
1: Epa!
2: I el teu cunyat digui...
3: La finestra d'aquí?
1: L'agafes en fora de joc,
2: I llavors li dius, chill.
1: I aquesta és la secció.
2: Chill, bro, és la finestra d'Overton, tio.
3: Chill, bro.
2: Overton.
3: Chill, bro, Overton. Ja ho tens.
1: Tinc una sorpresa per a vosaltres.
2: Hòstia!
1: Perquè les paraules que fem servir aquí després apareixen a mitjans de comunicació
3: xulo,
1: tinc una perla del judici del cas de les mascaretes.
2: Vinga, José Luis
1: Ábalos fent servir una paraula del nostre diccionari.
2: Vinga, fot-li.
4: Però no tenia més relació. O sea, lo que no iba... Digamos que dejé de... Mire, ahí descubrí la palabra ghosting. No sabía lo que significaba.
3: Maravillós. És David Ábalos.
1: José Luis Ábalos va descobrir la paraula ghosting.
2: Bravo, José Luis, eres un criminal, pero es nuestro criminal.
1: No, presunto.
2: Vale, eres un presunto criminal, pero es nuestro presunto criminal.
3: Sí. Jo crec que debería ser la primera vegada que algú li feia ghosting en aquest senyor, no? Donat el poder que tenia.
2: Home, li fas ghosting, però saps que...
3: O potser feia ella el ghosting, ara no sabem si era ell o ella.
1: En teoria era ella, no?
3: Ella li feia ghosting a ell.
1: Sí. Però va dir que ho van tomar amb... I tinc una altra perla, no té res a veure, però pensat, ja que parlem del judici... Vull que em comenteu... En seu judicial, Tribunal Suprem, Víctor de Aldama, parlant d'una ministra.
5: Venga. José Luis Ábalos tenía una ascendencia importante con la señora ministra. Según Koldo, y palabras textuales de Koldo, y una vez más no quiero ofender a la sala, que la ministra se le hacía el coño agua cada vez que hablaba con el ministro.
3: Buah. Jo et dic una cosa, aquest judici està superant a Torrente.
1: No,
3: sí, ho dic de veritat.
1: Tu poses això a Torrente i dius, home, no diguin això al Tribunal Suprem.
3: Però no em diguis que podries posar aquesta escena, la podies posar a Torrente i dius... A mi no em desenc...
1: Està bé aquí.
2: M'agrada molt que diguis... Esto son palabras escritas, son palabras textuales. que lo decía no sé quién, y a vosotros ya tapas y se le hacía pussy water, ¿sabes?
3: No, jo només et dic una cosa. La gent que pensa que vivim una simulació cada cop té més arguments per pensar-ho de veritat.
2: A mi m'ho va dir l'Òscar. Això hi ha una teoria que diu que el col·lisionador de partícules de Zúric, no? El col·lisionador que està allà a Zúric, va patar.
3: Va
2: fer implosionar l'univers i ara estem vivint en una simulació...
3: A una línia temporal diferent.
2: ...generada per una civilització alienígena, d'acord? Això no és conya, eh? Això és un rabbit hole.
1: Però això vol dir
2: que... és un rabbit hole, que no ho hem fet, el rabbit hole.
1: La farem. Però això vol dir que hi ha, en una altra dimensió, una tarda de Catalunya Ràdio, una realitat diferent?
2: En teoria, hi ha infinites tardes.
1: I a nosaltres ens ha tocat aquesta?
3: Perquè el Fern ens va obligar a canviar de línia temporal. Van fer els seus experiments amb perdó de merda i ens ha costat caríssim. Sí. I ara estem a una línia temporal...
2: I ningú d'allà ha pagat el preu, eh?
1: Perquè
2: a Zúric ha pagat el preu, estan allà a Zúric amb la bici i les muntanyes, eh? Van rebentar el món?
1: I oita'ls.
2: I ningú ha dit res, eh? Ningú ha vingut aquí a demanar perdó. Perdón por la línia temporal.
1: I oferint en castellà, segurament sí.
2: Un senyor de Zúric dient perdón por haber alterado la línia temporal.
3: Home, una línia temporal on l'ex-mà dreta del president del govern està parlant de ghosting a un judici televisat, a mi em sembla que és meravellosa.
2: Ens ha tocat la loteria. Així, Òscar m'escriu i diu, mira, un glitch. Estic dels putos glitch.
1: Una altra paraula. Res, ja està.
2: Chill.
1: I no em mogueu gaire la finestra.
2: No mogueu gaire la finestra d'Overton, d'acord? Perquè està entrant de tot.
1: Que entra aire.
2: Està entrant de tot.
1: Va, pausa, tira.
6: A Tona la màgia és part del nostre ADN. Viu la desena edició d'una Tona de màgia amb els millors espectacles.
7: Amb artistes com el ventríloc Jaime Figueroa, el guanyador de Got Talent, Jordi Caps, la prestigiosa artista Lucía Rivera, el coreà Jung Min, Gran Premi Mundial i la gala golfa de Karim.
6: Els dies 8 i 9 de maig a Tona. Més informació a unatonademagia.cat.
8: El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixa, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Saxeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026. Dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.
9: Occident, que vol que ho aconsegueixis tot, t'ofereix el Desconcert d'ICAT.
10: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
11: A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
12: L'any 2000, un grup de joves apallissen i maten un jove a la Vila Olímpica. Barcelona descobreix la seva cara més salvatge.
13: Centenars de persones han seguit... la...
14: És un crim molt mediàtic, molts elements sorprenien d'aquest cas. El primer de tot és la violència descomunal.
12: El crim de la Vila Olímpica. Crims de Carles Porta. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: L'Orquestra Simfònica del Vallès amb Catherine Larsen McGuire i el pianista Artem Kuznetsov presenten la brillant rapsòdia sobre un tema de Paganini, de Rachmaninov, i el festiu caprici italià de Tchaikovsky.
16: Virtuosisme, emoció i llum mediterrània el 9 de maig al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
17: La nit dels ignorants és una escola de llengua.
18: Ja truca a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
17: On es fan reflexions inèdites.
19: Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
17: Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
20: Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
17: Busquem les històries de nit més humanes.
21: Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
17: I on els oients ens regalen les orelles.
22: Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
16: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
22: Ets brillant.
16: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Dos minuts i seran 6:15 de la tarda. Aquesta setmana farà 45 anys... que es va fer pública la primera mort provocada per la síndrome de l'oli de colza, la intoxicació alimentària més gran que ha passat mai a l'estat espanyol. Atenció, hi va haver més de 3.000 morts i 20.000 afectats. És un dels casos que recull Isidre Ferran, veterinari especialitzat en seguretat alimentària, al seu llibre Intoxicats, i parla d'això, de l'oli de la colza, però també de molts casos més recents. Isidre Ferran, bona tarda.
23: Hola, bona tarda.
1: Clar, només llegir el titular ara, se'ns fa difícil d'imaginar la magnitud d'aquest cas. 3.000 morts.
23: Exacte. Sí, sí. I en el primer any van haver 300 morts. O sigui, va ser una intoxicació molt sobtada i el problema és que no es va saber la causa fins passat un mes. Això és el que va provocar que els malalts continuaven augmentant.
1: Aquesta setmana just farà 45 anys que es va fer pública la primera d'aquestes morts per la síndrome tòxica de l'oli de colza. Això ens situem, 1981, que sembla lluny, però encara hi ha milers d'afectats. És a dir, que d'aquests 20.000 afectats n'hi ha que no sé si les conseqüències les han arrossegat tota la seva vida.
23: Exacte. Tota la vida. Ara, en aquests moments, hi ha més de 10.000 persones. 52 persones viuen a Catalunya i alguna d'elles van néixer ja amb la malaltia. O sigui, les dades oficials mostren que a Catalunya una persona té 41 anys, per tant, ja va néixer amb la malaltia. O sigui, que ja durant l'embaràs se suposa que van contraure aquest tòxic.
1: No sé si podem explicar, que la gent pugui entendre, les persones afectades, aquesta malaltia, exactament què és, què provoca i quines afectacions pot tenir en la vida d'una persona.
23: És una malaltia que va començar amb cansament, les persones estaven molt cansades, tenien símptomes respiratoris i semblava una pneumonia. I van anar a l'hospital i els intentava tractar per pneumonia. Però això s'anava agreujant, i el seu tòxic químic, una substància química tan potenta i no coneguda, va provocar doncs, malalties pulmonars, hipertensió pulmonar, miàlgies, molts dolors, sobretot és molts dolors i molt cansament. O sigui, les persones al principi no podien arribar al seu pis. Quan pujava les escales, se sentien esgotades.
1: I això com va arribar a produir-se? Aquí quin és el causant que la gent va ingerir això com per poder afectar tantíssima gent?
23: Això va ser un frau alimentari, un frau que uns fabricants, uns industrials que elaboraven i envasaven oli, oli d'oliva.
1: O sigui, això devia ser oli d'oliva com el que ens posem a les amanides o per fer el sopar, eh?
23: Exacte, en el nostre país sempre hem menjat oli d'oliva i en aquells moments, als anys 80, era molt normal també en els mercats que hi hagués oli d'oliva i oli d'oliva, a part d'envasat, també es venia a granel. A partir d'aquest fet ja es va prohibir la venda d'oli. I moltes vegades també era amb garrafes que portaven a casa distribuïdors. Què va passar? Que Espanya sempre s'ha volgut promocionar l'oli d'oliva i limitar l'entrada d'altres llavors. En aquell moment es va limitar l'entrada d'oli de colza, que a França, a l'altra banda de la frontera, es pot consumir sense cap problema. Aquí ha quedat com una prohibició, no està prohibit, però ningú en compra ni es ven. Algun d'aquests industrials, junt amb algun químic, van estudiar la manera de aquest oli que es desnaturalitzava perquè pogués anar a la indústria i no passés a consum humà, treure-li aquest tòxic, però va fallar. I el tòxic es va convertir en unes anilines que van provocar aquesta malaltia crònica.
1: És a dir, va ser un error d'aquesta gent o una malpraxi o un risc que van prendre i que els va sortir...
23: Evidentment, segur que no volien fer mal, perquè segur, ningú vol fer mal, perquè s'ha arruïnat, però no els hi va anar bé. Ja eren, ja com explico al llibre Intoxicats, ja eren coneguts aquestes persones per les seves falsificacions. Que també dic al llibre que encara es donen fraus. Hi ha persones que volen fer més diners del compte i no bé. Llavors falsifiquen i posen greixos animals, olis d'altres llavors, i en aquest cas van anar més i van poder un oli que estava destinat a la indústria passar-lo al consum humà i va fallar.
1: Clar, la gent no sabia per què es posava malalta, perquè no havien consumit res que els fes pensar que era sospitós. Aquest és un dels problemes.
23: Exacte. I, a més, en aquell moment es pensava que era un tema d'una pneumonia. Com que van començar amb símptomes respiratoris i els malalts anaven als hospitals, els aïllaven perquè es pensaven que eren contagiós i es pensaven que era pneumonia, i, a més, que el govern tapava qualsevol altra hipòtesi. I això també va costar més de trobar la causa.
1: Mira, tinc un tall de veu del que llavors era el ministre de Sanitat, Jesús Sancho Roff, en una compareixença l'estiu del 81.
0: En este momento, las importaciones de aceite de colza están detenidas y el rigor en el examen de las aduanas es aún mayor. Y por otra parte, se está investigando a todas las empresas importadoras para saber exactamente a dónde han ido todas y cada una de las partidas de aceite de colza que importaron.
1: Clar, el govern s'ha de posar les piles perquè d'entrada aquí es va colar un gol. Això avui podria passar?
23: Pot passar qualsevol cosa, perquè el frau és una pràctica que és molt perillosa. I actualment encara es donen casos de detecció de fraus amb l'oli, com a altres productes. Per tant, pot passar, no hauria de passar, però algun il·luminat, entre cometes, que pensi que és més llest que els altres, pot cometre un error com aquest que van cometre.
1: Clar, però diguem-ne que als anys 80 hi havia menys controls que avui, o no?
23: Als anys 80 hi havia menys controls que avui.
1: És a dir, si algú avui se li acudís fer això, hi hauria algun mecanisme que ens prevengués de dir, epa, això no es pot consumir?
23: És que el frau sempre va per sota. I...
1: És a dir, no estem mai segurs del tot.
23: Segurs del tot, el que passa és que hem de confiar.
1: Clar, és que ara confiar, la gent estarà dient, hòstia, ara a veure si obriré l'oli i qui m'assegura que això no ha estat manipulat? Els governs, la Unió Europea, tot, no hi ha manera de tenir-ho.
23: A veure, jo hauria de dir que sí, que està tot segur, però...
1: No, vostè va dir la veritat.
23: Quan mirem les dades, veiem que cada any es descobreixen fraus. La Guàrdia Civil, en col·laboració amb l'Europol, cada any detecta fraus amb l'oli, que són fraus que, en principi, no són dolents per a la salut. No són per a la salut.
1: I doncs quina mena de frau es fa avui, per exemple? Posem algun exemple.
23: Agafar oli de girassol, i posar-lo amb el d'oliva.
2: Home, però això es nota de seguida, no? Fins i tot pel color, o no?
23: Bueno, però el color també, un químic li fica...
2: O sigui, ho fan molt ben fet, diguem.
23: Clorofila...

0: Jo, per com es va produir o que consideris que va ser més greu per les seves circumstàncies.
1: A veure, la que a mi m'impacta més, i encara segueixo pensant, és l'última que parlo, que és una intoxicació per consum de llet infantil en nadons, que van haver-hi més de 200 nadons que van estar intoxicats amb salmonella, van tenir salmonellosis. Era una gran marca, una gran fàbrica, però és que 10 anys després va haver-hi una altra segona brot d'intoxicació alimentària. I el tema de les llets infantils, pues a mi em preocupa, perquè és un tema agut, o sigui, els nadons han de ser els més protegits. Per tant, la seguretat alimentària...
0: Clar, i no es poden defensar de cap manera, ells, clar.
1: Exacte. I és molt difícil que defensar-se i poden... Ara, en aquests moments, tenim una alerta, també, per llet infantil, a tota Europa i a tot el món, que s'ha produït perquè es va utilitzar un ingredient, un àcid, que estava contaminat amb una toxina, la toxina cerulida. A França hi ha la sospita de 3 nadons morts. Aquí a Espanya no hi ha cap sospita de cap, però hi ha 50 nadons que han estat afectats. Aquesta alerta encara està, encara és vigent. O sigui, segurs,
0: no ho estem mai.
1: No ho estem mai.
0: I si tenim sospites que algun producte pot estar manipulat, hi ha algun mecanisme fàcil per seguir? S'ha d'anar a la policia o hi ha algun recorregut més directe?
1: Un producte manipulat.
0: Sí, o sigui, manipulat. Ostres, això m'ha sentat malament i tinc por que me l'hagin colat.
1: Sí. A veure, quan un sospita que el menjar li ha fet mal, ho ha de comunicar primer al lloc on ha anat i també a les autoritats sanitàries perquè inicien tot el procés d'investigació.
0: Però autoritats sanitàries qui són? Un hospital?
1: L'hospital és l'assistència sanitària. A l'hospital hi vas. Però quan jo parlo d'autoritats sanitàries són les encarregades del control i de la vigilància epidemiològica.
0: Això la gent no sap a qui trucar, no?
1: No. No, que, aquí, no, no, i
0: no, vull dir, hi ha una oficina de seguretat alimentària. Aniré allà a Consell de Cent amb Aragó.
1: Exacte.
0: Que, a més, no existeix aquesta...
1: Bueno, però si vas a Girona, Aragó sí que hi és allà.
0: Ah, sí?
1: Allà
0: a
1: és
0: Girona,
1: la seu.
0: Aragó, exacte. Justament.
1: Exacte. Allà a Girona, Aragó, hi ha l'Agència de Salut Pública de Catalunya, que és...
0: Ah, o sigui, aquí, a l'Agència de Salut Pública de Catalunya.
1: Exacte. I aquí és on s'ha de comunicar quan un té qualsevol sintomatologia i sospita que pot... I aquí, a la ciutat de Barcelona, tenim una agència pròpia, a la ciutat, que és l'Agència de Salut Pública de Barcelona.
0: Es fan denúncies cada mes?
1: En aquest país es denuncia poca cosa. No.
0: No tenim tradició.
1: No. Aquí, i a vegades parlar de denúncia és... sembla com lleig. I estic parlant de comunicar, no estic denunciant.
0: Estic explicant.
1: Exacte.
0: Compartint.
1: Exacte.
0: És més bonic. Anem a compartir una experiència molt dolenta que ens ha passat.
1: Si dius que denuncies, ningú no vols denunciar. Ara comunicar-ho perquè ajudaràs a més persones.
0: Home, que ningú més es posi malalt o li passi això.
1: Exacte.
0: Doncs és el que explica aquest llibre, Intoxicats, un llibre que fa la crònica de les intoxicacions alimentàries més greus a Espanya, i el signa l'Isidre Ferran, que és veterinari especialitzat en seguretat alimentària, que a mi això també m'ha creat l'atenció, això de veterinari.
1: És que, clar, a veure, tradicionalment, els inspectors de sanitat hem set veterinaris.
0: I... Ah, el meu pare era farmacèutic i també feia algunes inspeccions.
1: Clar,
0: a les piscines, anava
1: exacte.
0: A molins d'oli d'aquests més petits.
1: Exacte.
0: I l'havia acompanyat de fer alguna inspecció a la piscina.
1: Clar.
0: Posava
1: el farmacèutic s'encarregava dels productes d'origen no animal
0: mira,
1: i de les aigües, i el veterinari dels productes d'origen animal.
0: Amigo.
1: Això, a la resta d'Espanya, encara es conserva. Aquí ha quedat una mica més diluït a Catalunya, però sí. Hi ha aquesta tradició.
0: Doncs ja hem resolt el dubte.
1: Què?
0: Ja hem resolt el dubte. Isidre Ferran, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres per acompanyar-nos.
0: Convidar-me. Això mateix, una pausa, ara venim.
2: El dissabte 9 de maig al matí, als carrers del voltant de l'Hospital Clínic Barcelona s'hi celebrarà la segona edició del Clínic Obert. Hi trobaràs tallers de salut i de recerca, concerts, activitats infantils i esportives, visites guiades, cuina saludable en directe, xerrades, food trucks i moltes propostes més per totes les edats. Una jornada festiva en què professionals de la salut i de la recerca surten al carrer per acostar la salut a la ciutadania i compartir què fan cada dia per cuidar-nos millor. Dissabte, 9 de maig al matí, vine al Clínic Obert i viu la salut al carrer.

0: Més informació a clinicobert.cat.
1: Amb el suport de Casa Tarradellas.
2: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
3: 20 minuts per les 6 de la tarda. El butlletí segur que ens ho acabaran d'explicar, però vaja, és notícia d'última hora. Ha mort als 87 anys l'ex-lendakari basc Carlos Garaikoetxea. Va ser el primer lendakari després del franquisme. Raúl Flores, el nostre cap de política, bona tarda.
4: Què tal, Francesc? Bona tarda.
3: És una figura molt emblemàtica de la política basca i no sé si també de la política espanyola, en certa manera.
4: Totalment, sobretot per aquell moment. No? Va ser el primer lendakari després del franquisme, per tant, l'endecari que, diguem-ne, va estrenar l'Estatut de Guernica. Va ser l'endecari durant dues legislatures, del 80 al 85, amb uns anys molt convulsos, sobretot en aquella recuperació de les institucions democràtiques i amb uns anys també d'una intensitat de violència d'ETA molt frenètica a Euskadi i també al conjunt de l'Estat espanyol. Després va partir peres amb el PNV, va ser escollit l'endecari pel Partit Nacionalista Basc, però va fundar un partit d'arrels socialdemòcrates com era Eusko Alkartasuna, el qual va presidir fins pràcticament entrats als anys 2000, un partit que, per cert, després es va acabar integrant també a Bildu. Però sense
3: dubte... ara ha desaparegut, no? Eusko Alkartasuna no existeix.
4: Va ser un dels partits de referència durant tots aquests anys i després es va integrar ja a partir del 2010 dins de tota la coalició electoral de Bildu. Per tant, ja fa anys que no concorre amb aquesta marca electoral pròpia.
3: I, per tant, entenc que el País Basc, això és una notícia impactant i que la política i la vida pública del País Basc dels propers dies estarà marcada per tot això.
4: Clar, és una pèrdua important i molt simbòlica, perquè al final és el lendakari de la recuperació de les institucions després de 40 anys de dictadura. Per tant, té un valor simbòlic molt important. Recordem que no és el primer dels lendakaris bascos que ha mort. José Antonio Ardanza ho va fer fa també un temps. De fet, el mateix lendakari Garaikoetxea no va poder assistir ja per motius de salut al seu funeral i, per tant, evidentment, és una notícia carregada de simbolisme pel que representa i pels anys que va presidir el govern basc Carlos Garaikoetxea.
3: Per tant, diguem-ne que ara el primer lendakari viu que queda és Ibarretxe.
4: Sí, exacte, perquè és el que va succeir José Antonio Ardanza i, per tant, és el primer lendakari viu que queda. Per tant,
3: ja venim molt cap aquí, això és l'any 99, si no m'equivoco.
4: Sí, ara em fas un examen, no sé si 95 o 99, però 99, aproximadament. 99, 99. Sí, 99, també un altre lendakari amb uns anys molt intensos políticament, però sí, al final hi ha tota una part d'aquesta història que també va desapareixent, sobretot de la memòria viva, no? I el d'avui és un exemple claríssim perquè és un home que, a més, va tenir, després de l'endecari, una trajectòria política important. Va ser eurodiputat, va ser també molts anys diputat i va ser el líder d'un dels partits que després va tornar a governar juntament amb el PNV, no? El partit del qual també s'havia ascendit, sobretot aquests anys, per exemple, de Juan José Ibarretxe al capdavant del govern basc.
3: Doncs ha mort Carlos Garaikoetxea als 87 anys. Ara m'ha sorprès. Saps quants anys té Ibarretxe?
4: No. I no m'atreveixo a dir-ho,
3: ni poses.
4: Es fa de mal dir, perquè...
3: Perquè ja fa molts anys que no és lendakari.
4: Clar, sobretot quan fa molts anys que no veus algú, és quan més opcions tens
3: de poder equivocar. Des del 2009, fa 17 anys que no és lendakari.
4: Sí. Doncs et diria cap als 70.
3: Molt bé, 69.
4: Ah, mira.
3: Pensava que era més vell, és molt jove. Vaja, per un polític, per presentar-se. Sí. No?
4: Clar, això et situa molt també els anys i la joventut, o relativa joventut, en què va presidir aquells anys de govern basc, que van ser uns quants anys, i per tant ja fa molt de temps, però mira, 69-70, per tant, escolta'm, encara...
3: No, gran encert. Estic per fer-te una altra pregunta d'aquestes.
4: M'acabaràs enganxant. No, molt risc, això.
3: No te la faré. Ja
4: si no t'atreveixes, és com no, a la sala.
3: No, era massa. Raúl Flores, gràcies.
4: Gràcies, bona tarda.
3: Per la finestra.

0: però i què és aquesta sintonia de l'hora punta del Josep Puigbò que m'has tirat aquí? M'ha agradat molt, això. Però això era una publi o era una sintonia del temps? La podem tornar a tirar? És com molt vintage, trobo.
1: I ara, el temps. Catalunya Ràdio. Fundada l'any 1983.
0: Gemma Puig, bona tarda.
2: Tarda.
0: Què t'ha semblat aquesta cinta que t'hem posat aquí?
2: Maca, sí,
0: que sí? M'ha sorprès.
2: Sí.
0: L'Enric a vegades té cops amagats d'aquí, però m'ha sortit això. Gemma, escolta, truquem perquè estem veient una jornada lletxota. Lletxota. Lletxota. No, no toca. Bueno, sí que toca perquè el palmat cada dia un raig. Això és veritat.
2: Sí que toca. El que passa és que estem acostumats d'un abril i ara ens sembla que això és molt estrany, però... El que no va tocar és aquest abril tan càlid. El que tenim ara és el que toca, és primavera, tenim ruixats, no fa tanta calor...
0: Ja,
2: és una mica el que tocaria, diguéssim.
0: Ja, però nosaltres tenim la Carla, la nostra productora. Sort que tenim la Dolors, que somriu sempre. Però la Carla, que depèn una mica també de la meteorologia...
2: Molt malament, perquè aquesta setmana no...
0: No, la Carla la tenim, que ja estem per dir-li que es quedi a casa. Ja, no cal que vinguis, ja ha agafat vacances
2: i... Festa, tota la
0: setmana. Sí, clar,
2: no?
0: Pobra, perquè està... És a dir, cal que ens calcem, perquè tota la setmana serà grisota?
2: Tota aquesta setmana serà moguda, sí. Tota aquesta setmana serà amb ruixats. Això no vol dir que plogui tota l'estona ni a tot arreu, però sí, tindrem ruixats de tarda, com els que hem tingut fins ara i que encara tindrem. Demà en tornarem a repetir. Potser divendres és el dia una miqueta més estable. Divendres i diumenge, si em fessis dir ara dos dies. Mm. Però la resta sí, tindrem força moviment de ruixats. No és res més que això, però sí.
0: No res més que això, clar, ho diu la fan número 1 de la pluja, clar, per tu...
2: No sóc fan número 1
0: sí,
2: de la pluja.
0: Sí que ho veiem, passa res.
2: No,
0: totes les cartes sobre la taula.
2: És primavera, no? I llavors... Ja. Que, no? Ara imagina't que fes una setmana de molta calor, i estem al maig.
0: Doncs et diria ole, ole i ole.
2: No, estic segura que no. Però ara diries que sí, però llavors el juliol diries estic fart. Tant.
0: Això també pot ser. Per tant, res, no passa res, no hi haurà inundacions ni coses lletges, però...
2: Esperem que no. De moment, els principi... el registres més elevats que hem tingut ara han sigut els 30 litres per metre quadrat a Manresa, 21 a Òdena, 27 a Sant Pere de Torelló, 22 a Torelló, la resta entre 8 i 10 litres, i encara continuarà plovent. Hi ha avisos, i per tant sempre s'ha d'anar alerta, i Protecció Civil té en fase de prealerta al Pla Inuncat, per tant, alguns d'aquests ruixats poden descarregar amb intensitat avui i també demà. Demà també es mantenen aquesta inestabilitat, sobretot també de cara a la tarda. Demà potser més cap a sectors del prelitoral, costa, i menys cap al Pirineu. Això no vol dir que no hi plogui, però els més intensos serien en aquesta franja. I, per tant, aquests ruixats i aquests avisos són de més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Això vol dir que pot descarregar estones amb intensitat, però després acaba passant. Per tant, esperem que no hi hagi més conseqüències que un ruixat intens. Alguns d'ells poden anar acompanyats de tempesta o calamar-se. Per tant, aquesta precaució sí que l'hem de mantenir. I això anirà passant. Demà,
0: doncs...
2: dimecres, potser una miqueta menys, però sí.
0: Estarem al temps. Gràcies per explicar-nos-ho, Gemma Puig.
2: Fins ara.
0: Adéu. I fins aquí la informació meteorològica a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya.
1: El temps és una gentilesa de la tarda.
0: 93-201-7474. És el mateix telèfon des de fa 40 anys. Dolors, te'l saps de memòria. De fet, la Dolors va estar a punt de fer-se un tatuatge amb el telèfon aquí al canell. I jo crec que li quedaria bé. 93-201-7474. Avui tenim rosques. I de premi... Oh, de premi. Avui... El premi per participar a la rosca de la tarda de Catalunya Ràdio, de 4 a 7 de la tarda, és... Estan trucant ja, i no he dit ni el premi. Un xec regal de Condis per valor de 60 euros!
3: El Gran Teatre del Liceu presenta l'òpera Werther, de Massenet, basada en l'obra cabdal del romanticisme de Goethe. Descobreix la història tòxica del primer amor de joventut amb l'esperat debut de Xavier Andoaga al rol de protagonista. Entrades a liceu.cat.
4: Hi ha una terra on el silenci ens parla. Una terra que neix del riu. Una terra que ens fa créixer, on avançar és tornar a l'origen. I el futur comença respectant la nostra història perquè la nostra terra inspira. Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
5: Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
6: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
7: Tuya, tuya.
6: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
7: Sí, tu prima.
8: Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS IBAS que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
4: Mar Mediterrani. Octubre de 1985.
9: L'ambient era fantàstic. Els passatgers es divertien.
4: El que havia de ser un creuer de somni...
10: Hi ha un home amb una metralladora i dispara com un boig.
4: Es va convertir en un viatge a l'infern.
9: El capità va anunciar que havien segrestat el vaixell. Ens aniran matant un a un?
11: Aquile Lauro.
4: Nits sense ficció. Aquile Lauro, el creuer del terror. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimarts a la nit.
12: Dissabte 9 de maig al matí, vin al Clínic Obert.
13: Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
12: Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
13: Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
14: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis. Entrades a mitaquilla.com.
3: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
15: L'Aranà, més cançons, sisplau.
16: I una cançó em demaneu que siga llarga i polida.
15: Reivindicar la identitat i les arrels culturals de les pitiusses des de la música electrònica, l'experimentació i la modernitat és el que ens proposa a Una cançó amb demanau el duet catalano-ibicenc L'Aranà. Són un dels grups més particulars de l'escena emergent i ja comencen a fer camí cap al seu segon disc, Turmerí.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
2: Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
3: Ens posen unes músiques rares, a vegades. He dit rares, no dolentes, però hosti, això no em deixa. Bé, tenim una rosca, dues rosques, de fet. Dues rosques pels nostres oients. I atenció, perquè tinc ja dos participants. I oi, te'n fa molta il·lusió, perquè em sembla que ens anem a Palma. Benet, bona tarda.
4: Bona tarda, des... a Llucmajor.
3: Ah, Llucmajor. Mallorca. A Mallorca, però Llucmajor. Ubiquem-ho bé, això. Sí. Escolta, és el, crec que és el primer cop que ens truquen des de Balears aquesta temporada, tu.
4: Va, de paciència.
3: Ens escoltes molt o què?
4: Ah, sí, habitualment, des de tota la vida. Sí. Bé, també tenim IB3 Ràdio.
3: Oh, t'anava a dir, IB3 també ho fan molt bé.
4: I tenim Ràdio Major, tenim d'altres ràdios.
3: Existeix Ràdio Llucmajor?
4: Existia, jo vaig ser un dels fundadors de Pau, fa 30 anys, una ràdio, quan hi havia ràdios municipals, i varen fer una emissora municipal. Quin... Desgraciadament va desaparèixer.
3: Quin pro... Com es deia el teu programa?
4: Ui, en teníem diversos.
3: Digue'm el nom d'un programa. Bastant...
4: Nosaltres fem un noticiari. Un noticiari...
3: Notícies de Llucmajor.
4: Els Pocilades, i fem un programa de música que començàvem, me'n record, amb Welcome to the Jungle de... dels enyorats Guns N' Roses. I bé, teníem diversos programes, que un no, en teníem fa mitja parella.
3: Molt bé, bé, molt bé.
4: Érem joves, ara ja tenim 55 anys.
3: Bé, encara jove. Benet, escolta, m'has de dir una lletra. Digues. Avui la cosa va, mira, de TV3. Va de programes i sèries de TV3, o sigui que la cosa pinta bé. Per quina lletra vols començar?
4: Per la B, de Benet.
3: Ah, mira que bé, ben triat, això. Doncs atenció, espera, que m'he d'escurar la gola, perquè la rosca és exigent, eh? La rosca és exigent, i més si ho fas amb un radiofonista de Llucmajor com en Benet. Atenció, Benet, és un minut de respostes. Estàs preparat?
4: No ho sé, però comença.
3: Esperem que sí. Vinga, som-hi. Amb la D, sèrie mítica d'animació on es buscaven unes boles màgiques.
4: Bola de drac? No.
3: Sí, correcte.
4: Bola de drac.
3: Amb la C, Steve Urkel va ser tota una revelació en aquesta sèrie nord-americana.
4: Ah, sí, ja vaig a ser... Pas.
3: Coses no, de casa. No. Amb la D, sèrie d'animació on parla un gat còsmic.
4: Doraemon.
3: Correcte. Amb la E, la segona sèrie més longeva de TV3 i que ha quedat al cor de tots els catalans. Amb la E. Si no passa.
4: Passa.
3: Al cor de la ciutat. Amb la F. F, mítica sitcom nord-americana protagonitzada per un grup d'amics. Amb la F, amics.
4: Pas.
3: Friends.
4: Friends,
3: que ens hem encallat, Benet, eh? Ens hem encallat.
4: El directe.
3: Home, és que t'he d'explicar-ho, no? El directe posa nerviós. Bé, dos encerts pel Benet de Mallorca. No pengis a veure com ho fa el teu contrincant.
4: Friends.
3: Vinga, anem a buscar el César de Barcelona. Oh. César, bona tarda.
5: Què tal, com estàs?
3: Jo bé, i tu?
5: Molt bé, aquí escoltant-vos.
3: Has tingut una tarda plaent?
5: Prou bé, pot ser encara més, però ja ho veurem.
3: Què has fet aquesta tarda?
5: Pues mira, he treballat, he dinat, bueno, normal. Estic amb l'ordinador.
3: Per què és t'ordre, treballar i dinar, o dinar i després treballar?
5: Treballar.
3: Ben fet, així una entrepà de feina. Molt bé, escolta'm, la cosa va de, sí, de sèries en general, no només de TV3. Per quina lletra vols començar?
5: Pues per la C, de César.
3: Veus que, oi, que bé, que original. Doncs estigues preparat, Com a mínim m'has de fer 3 encerts per guanyar. Si en fas 2, empataràs. D'acord? Preparat?
5: Vale.
3: Vinga, amb la C. Comparteix espai amb la tarda de Catalunya Ràdio, però per televisió. Com es diu el programa que es fa aquesta hora? Comença amb la C.
5: Convidats?
3: No, com si fos ahir. Amb la D, anime japonès d'un androide trapella que punxava caques i no parava quieta.
5: Passo.
3: El doctor Slum. Amb la E, recentment hi hem vist Rosalia i és homònim del programa musical dels divendres de TV3. Amb la E.
5: Eufòria.
3: Correcte. Eufòria. Amb la F, assignatures de batxillerat científic i mítica sèrie de televisió espanyola.
5: Filosofia. No.
3: No. Física o química. Amb la G, sèrie d'animació d'un personatge mandrós i amb bigotis que menja lasanya.
5: Passo.
3: Garfield. Amb la H, aquesta sèrie protagonitzada per Kevin Spacey ens mostra el costat més fosc de la política. Amb la H.
5: Passo.
3: House of Cards. Amb la I, icònica sèrie de TV3 protagonitzada per 5 amigues. Amb la I.
5: No ho sé, passo.
3: Ai, infidels! Ai, ens hem quedat amb un 2-1, eh? Ostres. César, no hi ha hagut manera,
5: sí, sí.
3: Tu.
5: No hi ha hagut manera, no hi ha hagut manera.
3: Benet de Mallorca, enhorabona! Benet!
6: Yes.
3: Teniu condis?
6: Gràcies.
3: Teniu condis a Llucmajor?
6: No, a Llucmajor no, però...
3: Bé, ja trobaràs un
6: ja
3: condis.
6: I si no, ja farem un donatiu a... A una ONG, tampoc no passa res.
3: Ah, doncs mira, doncs molt bé. Benet, enhorabona. César, gràcies per participar. Anem a les notícies, ara venim.
0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
7: Bona tarda, us informa Marc Güell. A aquesta hora ha de començar la concentració que l'Ajuntament d'Esplugues ha convocat per condemnar la mort d'una jove veïna de la localitat. El govern nega que el crim de dissabte tingui cap relació amb el terrorisme jihadista. El detingut ha de passar a mans del jutge en les properes hores. Unitat mòbil Esplugues. Xavier Cussó i David Àngela, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Desenes de veïns, entre ells membres de la comunitat xinesa, amb rams de flors, són davant de l'Ajuntament d'Espluga sota una fina capa de pluja per participar en aquest minut de silenci per la dona assassinada al barri de Finestrelles dissabte passat. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, i l'alcalde del municipi, Eduard Sanz, encapçalen aquesta concentració. També han fet convocatòries membres d'Aliança Catalana i Vox, que, tot i que la consellera d'Interior, Núria Parrón, ha negat cap vinculació, atribueixen els fets a un atemptat jihadista.
7: Més notícies, Roger Santaló.
9: La policia alemanya informa que 2 persones han mort i 2 més han quedat ferides greus en un atropellament al centre de la ciutat de Leipzig, al centre est del país. Segons alguns mitjans, el vehicle ha circulat a gran velocitat per una zona de vianants. L'emissora local MDR ha explicat que diversos testimonis han dit que hi havia diversos cossos coberts amb llençols i també n'hi havia alguns que podrien haver rebut ganivetades. Es dona la circumstància que en l'última dècada la ciutat ha anat prohibint progressivament la circulació de cotxes al nucli antic. La policia admet que encara hi ha confusió, però evita parlar d'incident deliberat.
7: Ha mort als 87 anys l'exlehendakari basc Carlos Garaikoetxea, el primer després del franquisme. Va presidir el govern basc del 1980 al 1985 sota les sigles del PNB, el Partit Nacionalista Basc. Més endavant va estripar el carnet de la formació i en va crear una de nova, Eusko Alkartasuna, de corrent socialdemòcrata que va acabar integrada a Euskal Herria Bildu.
9: Ha acabat el Tribunal Suprem la declaració de l'exministre José Luis Ábalos en el judici del cas de les mascaretes. Ábalos insisteix que no va cobrar comissions de l'empresari Víctor de Aldama i carrega una vegada més contra la investigació de la Guàrdia Civil. Madrid, Dani Sainz-Eja.
10: Hola, bona tarda. En el tram final de la seva declaració, Ábalos ha tornat a qüestionar per falta de rigor els informes de l'AUCO sobre el seu patrimoni. Creu que han posat al davant les ganes d'imputar-lo i també marca distàncies amb Víctor de Aldama i nega una vegada més el cobrament de comissions.
11: Esto de que se me entregó en mano y tal, y delante de Koldo, aparte de que parece como muy, en fin, muy grosero, ¿no? Entiendo por qué y para qué se hace, pero no. Y no hay ninguna evidencia, en absoluto sobre ello.
10: També ha volgut deixar clar que ell i Koldo García no eren un binomi inseparable, però sí que ha reivindicat la lleialtat, per la qual cosa no s'han traït, ha dit, per disgust d'alguns. Dani Sainz, deja Catalunya Ràdio Madrid.
7: Investiguen la mort d'una dona que estava interna a la presó de Ponent. Es descarta que hagi estat un suïcidi i s'està intentant aclarir si els fets estarien relacionats amb una sobredosi accidental. Lleida, Júlia Albacar.
12: Bona tarda. Els fets van passar ahir a la tarda. Segons ha confirmat el Departament de Justícia, es descarta que hagi estat un suïcidi i de moment s'està a l'espera dels resultats de l'autòpsia per saber la causa concreta de la mort. Fonts penitenciàries, per altra banda, apunten que la dona havia mantingut un vis-a-vis al matí, durant el qual possiblement s'hauria introduït droga al cos. Hores més tard, s'hauria trencat l'embolcall i això li hauria provocat una sobredosi accidental. Es tracta d'una pràctica que les mateixes fonts expliquen que és una forma habitual a les presons per introduir droga. Fa unes setmanes, a la presó de Lleida, es va treure la vida un intern acusat de matar el seu gendre a trets, el cinquè suïcidi en el que portem d'any als centres penitenciaris del país. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio Lleida.
7: També ho hem sabut fa poca estona, el Ministeri de Sanitat confirma que hi ha 13 passatgers i un tripulant espanyols a bord del creuer afectat per un possible brot d'antivirus que hauria provocat la mort de 3 persones. Les víctimes són un matrimoni holandès i una dona amb nacionalitat alemanya.
9: L'embarcació que va sortir del port argentí d'Ushuaia el 20 de març anava en direcció a Cap Verd, però les autoritats li han prohibit atracar per motiu de seguretat pública nacional. La destinació final del creuer són les Illes Canàries i ara mateix la companyia treballa amb la possibilitat que els 88 passatgers i 66 tripulants desembarquin o a Les Palmes o a Tenerife, on s'hauran de sotmetre a anàlisis mèdiques. L'antivirus és una malaltia que es transmet per contacte amb l'orina o els excrements de ratolins infectats i que en casos poc freqüents pot propagar-se entre persones i derivar a malalties respiratòries greus.
7: Ara els esports. Marcos García, bona tarda.
13: Bona tarda. El Barça ofereix un pla de viatge per acompanyar l'equip femení a la final de la Champions contra l'Olímpic de Lió a Oslo, a Noruega, el dia 23 de maig. El desplaçament contempla vol charter el mateix dia del partit, també tornada després de la final, per uns 600 euros. El paquet no inclou l'entrada. A priori, la UEFA donarà 2.500 entrades a cada finalista, és a dir, al Barça i al Lió. Avui a les 9, Sevilla-Real Sociedad. És el darrer partit de la 34a jornada de Lliga. El Girona i l'Espanyol estan molt pendents d'aquest partit. Doncs el Sevilla, hores d'ara, és el tercer per la cua de primera amb 34 punts. En handbol, el Barça s'enfrontarà al Valladolid als quarts de final de la Copa Masculina, que es disputarà del 5 al 7 de juny a Alacant. El sorteig s'ha fet avui. I la selecció espanyola femenina de waterpolo començarà aquest vespre a un quart de nou la segona fase de la Copa del Món. S'enfronta amb Itàlia. L'equip espanyol que entrena el català Jordi Valls està format de forma majoritària per jugadores catalanes.
0: Fins aquí les notícies.
14: Senyores i senyors, bon dia.
1: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
14: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
15: Frenar el feixisme espanyol i català.
14: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
16: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
14: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
15: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
14: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
1: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
14: Hola, Anna.
17: Hola.
1: Amb Ricard Ostrell.
17: Rufiti. Rufiti. Rufiti. Rufiti.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Vigila.
2: És algú que em defineix moltíssim.
1: Sí, però bueno, que ho sàpigues.
3: L'amor de la teva vida el dia del teu casament.
2: O sigui, no l'amor de la meva vida.
3: Tu creus que això li ha passat a gaire gent?
2: Crec que no a gaire gent, però sí que crec que hi ha molta més gent, a part que jo, d'allò, que el dia del seu casament podria ser que tingués un gran amor platònic.
4: Perdona, però el dia del teu casament tu has de conèixer tota la gent que ve.
5: Sí, però potser n'hi ha algun...
2: Ja saps tu que no sempre es dona.
4: Els mesos. A veure, si encara no ens hem presentat, per què vens al meu casament?
5: Home, potser
4: ni dos petons ens hem fet mai abans.
5: Una parella recent d'un cosí...
2: Jo crec que depèn molt també de la magnitud del casament. O sigui, jo parlo d'aquests casaments multitudinaris com quan es van casar la Laura Escanes i el Risto Mejide un bonic 20 de maig del 2017 a Argentona. Doncs jo aquell dia segur que la Laura va veure algun guaperes allà assegut que devia dir, hòstia, tio. I jo aquí dient-li aquest que sí.
4: Es casava amb en Risto, també.
5: M'he equivocat.
2: Doncs a mi això és una cosa, Francesc, que em preocupa. Sempre em penso que hi haurà un plat millor, m'entens? I això em sap greu.
5: No, perdona, això ara que ho dius així una mica sembla
4: una ambició en desmedida.
5: Sí. Això és la vida mateixa del segle XXI.
2: I això és un problema gravíssim.
5: Aplicació.
1: Generació TikTok.
2: No, home, no.
5: I sempre n'hi haurà un de millor.
2: Sempre hi ha un TikTok millor. Per això el TikTok és addictiu. Perquè tu vas baixant i saps que sempre hi ha la possibilitat de que en surti un encara més divertit que el que hi has vist.
5: I que si la persona amb la que estàs li trobes una mini pega, penses, home, potser n'hi ha un que no la tingui.
1: Sempre el pots canviar més endavant, tu, escolta. De moment.
2: Doncs a mi això em preocupa, Francesc. Què vols que et digui? Jo estic intentant treballar-m'ho, no només per qüestions amoroses, sinó per la vida en general, perquè sóc aquell miner que pica i que sempre es pensa que hi haurà diamants millors al final del túnel. I de vegades no.
1: I el diamant ets tu.
5: Això és el final del conte.
4: Que bonic,
1: Sí.
2: Així estem, Francesc.
5: No, aquest pont ha aprovat,
2: Ai, noi.
5: Ha anat bé per Andalusia?
2: Ha anat molt bé. Quin accent tenen, els granadinos?
5: T'ha sorprès?
2: L'accent o Andalusia?
5: Que t'agradés tant l'accent.
2: No, ja ho sabia, que m'encantaria. Ells tenen una energia espectacular. M'han dit coses molt boniques, m'han tirat molts piropos les àvies d'allà.
4: Sí? Què et deien?
2: Qué ojos más bonitos tienes que te ha dado. I jo li deia gràcies. No, gràcies a Dios le tienes que dar, que te los ha dado.
5: I li has donat gràcies a Déu, tota la raó.
2: Bueno, què has de fer si t'ho diu una àvia granadina que t'està fotent una bronca que flipes? Dic sí, gràcies.
5: I per aquí un bon pont, Marta Montaner.
4: Molt bon pont. I el teu?
5: Oh, carai, molt bon pont.
4: Sí, família, la meva filla, Cosmo Caixa, les aventures de la Caputxeta Vermella...
5: Molt a favor de les aventures.
4: Sí, sempre.
2: Sempre, vital, una aventura de tant en tant.
5: I Roger, has tingut alguna cosa allò destacable?
1: No ha estat un mal pont, però és el pitjor, diguéssim, pont dels tres que heu comentat aquí. No passa res.
5: O sigui, en el podi està el tercer.
1: És TikTok 4, que està molt bé, perquè està amunt, però sense medalla, i no passa res.
4: Has estat molt bé, Garriga.
5: Sí.
1: Tu has viatjat sol, Astúries.
4: No has estat sol?
5: No sempre.
1: No t'has sentit?
5: No, tinc una mica...
4: Has lligat?
5: No, tinc una mica a Gijón. L'Anton Meana, periodista, em va convidar a casa seva, em va presentar els seus pares, els seus fills.
4: Oh, que bonic.
5: Molt maco. I més coses.
1: Vas anar a veure futbol, vas anar al Molinón.
5: A veure, el Camon jugava a l'Autet. Va fer molta il·lusió, li vaig enviar una foto a l'Autet.
2: Ai, el Gerard Autet.
5: Em va escriure molt emocionat.
1: Molt maco. L'altre dia també em va enviar un
5: sensible.
2: Ell és molt d'escriure.
5: Sí?
4: Parleu tots amb en Gerard Autet.
2: Jo, personalment, menys del que m'agradaria, però
1: jo,
2: sí.
1: Jo, per temes, diguéssim, municipals, perquè compartim poble.
5: Estic fent un partit polític.
1: No, vivim al mateix poble.
5: La candidatura. T'imagina't una candidatura per les municipals.
1: Ens presentem a Ceba, el poble
5: Ceba,
1: de Ceba.
5: Arrasen,
4: Quants habitants?
5: De número 1, Roger Carandell, i de 3, perquè Ceba. Dos ha de ser una dona, i de 3, l'Autet.
1: 2.500,
5: de regidor de Via Pública.
1: Ceba, habitants... No, parlem perquè quan passa per davant del meu carrer em diu, he passat per davant, ho tens tot bé. Dic, hòstia, merci.
5: Ho tens tot
1: bé. Mira, 3.800 habitants, dos dels quals l'Autet i jo.
5: Deuen ser 5 regidors, això, no? Majoria absoluta amb 3.
4: Mira.
5: Tu, la senyora i l'Autet, ja està.
1: Doncs ja està.
5: Ja ho tenim. Tu no parles amb l'Autet,
4: No, jo no.
2: Per què tu no vols, Marta?
4: Però és que tampoc sabria què dir-li.
1: Home, no es pot forçar, això. No, si surt,
4: no
1: cal. Surt,
4: vull dir, ja que incòmode, de cop per ell i per mi, no.
2: Tu ja saps que l'amistat floreix als llocs més inesperats, als deserts més àrids. La vida s'obre pas a lo bèstia, Marta, ja ho saps.
5: I quan menys t'ho esperes.
2: I quan menys t'ho esperes, pels esbargers més fotuts.
5: En canvi, ara tothom està esperant una cosa, que és el que no surti.
0: Ja és a la venda un nou número de la revista musical catalana amb entrevistes exclusives a la compositora Clara Aguilar i al conjunt Frames Percussion. Un dossier sobre Gaudí i la música i tota la informació sobre la nova temporada del Palau de la Música i els festivals d'estiu.
6: Compra-la al quiosc, en botigues especialitzades o llegeix-la a revistamusical.cat, Facebook, X i Instagram. El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixa, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Sexeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.
0: Occident, que vol que ho aconsegueixis tot, tot i tot, t'ofereix el Desconcert d'ICAT.
7: Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
8: A Sant Miguel sabem que no et conformes, que busques nova música, grups i experiències. Aquest és l'esperit Seeker i per això et portem al Festival Ambassador.
9: Ángeles Toledano, la Ludwig van, Filles de Cassandra, Bob Dylan, Alosa i molts més.
8: Del 15 al 17 de maig, vine a ballar amb la millor música del moment.
9: Sant Miguel, perquè qui busca, troba.
10: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
11: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols no em sento el cor.
10: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
12: El suplement, amb Roger Escapa.
10: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
13: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.

0: Catalunya Nit.
1: Un informatiu sense presses.
2: Per donar context als grans titulars.
1: Londres, Quim Olivares, bona nit.
3: Hola, bona nit.
4: L'Iran insisteix que no està negociant amb els Estats Units en cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
5: Seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord.
1: Washington, Oriol Serra.
6: Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat.
0: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
2: Ens allunyem de les estridències.
0: Catalunya Nit.
1: Notícies sota la llum de la lluna.
7: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
8: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
9: Passa un minut d'un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
10: Bona tarda, Roger.
9: I Marta Montaner, molt bona tarda.
10: Molt bona tarda. Aquells dies.
9: Sí.
10: No sé encara què diré.
9: No, però ho noto.
10: Però hi ha com dies que són temàtics, que tu no t'ho esperes, et despertes i dius no sé cap on anirà avui la jornada i de sobte quan te'n vas a dormir te n'adones que hi ha hagut alguna cosa que ho ha unit tot, no? I avui és els exnòvios. Avui tot són notícies d'exnòvios. Exnòvios que s'ho deixen, exnòvios que comencen, exnòvios que fan anys.
9: Aniversari importantíssim. Perquè el porter del Barça, Joan Garcia, en fa 25. I des d'aquí l'enhorabona per molts anys. El veig petit.
10: Però
9: com no
10: li fas la pregunta a la Juliana? Com ha de ser un ex, en Joan Garcia, si fa dos mesos us vau trobar i vau tenir, bueno, aquella conversa tan preciosa?
11: Sí, Marta.
10: Perquè gairebé us caseu.
11: I fa 10 mesos jo també tenia converses precioses amb un altre exnòvio. La vida, nena, és que canvia per moments, ja ho saps tu.
9: Va
11: en segons.
9: Ràpid,
10: però la ruptura és
11: volàtil.
10: Perquè hi ha terceres persones o...
11: Home, hi ha una tercera persona, que és la seva nòvia, que ja era la seva nòvia el dia que jo el vaig increpar públicament.
9: I no cal arribar a la tercera, perquè la segona és ell que no vol
11: embolicar-se amb mi. Això és el problema.
10: És bàsic.
11: I de tota manera, també és veritat que... I això us ho notifico aquí, perquè em penso que és la meva obligació com a ciutadà d'Anna, ja, directament. A mi el Joan Garcia ja no m'interessa. Ara he desbloquejat una nova necessitat, que és la necessitat més profunda jo he tingut mai.
9: No és veritat. Jo fa dies que l'aviso. Vigila amb aquest.
10: Molt capriciosa que sigui.
11: Perdona, vaig plorar pensant en que no em podré estar mai amb ell. Vaig plorar de lo que m'afecta.
9: Doncs et diré una cosa.
11: M'afecta profundament.
10: Més que amb en Jacob Elordi.
11: Molt més. Molt més.
10: Qui és?
11: Mato per ell.
9: Aquest noi, ara revelarem el nom.
11: Push! A Catalunya Ràdio.
9: No, molta atenció, ara revelarem el nom. La gent tancada als cotxes sense poder baixar.
11: Qui és el nou tio que la Juliana Canet es mor per follar-se?
9: Mira, en Joan, jo vaig tenir la impressió, però no t'ho volia dir, que ell no voldria.
10: Quina merda.
9: Es va fer evident el dia que vau quedar. Que
10: com
9: va
10: que va ser evident?
11: El dia que vau quedar.
9: Bueno, el dia que us vau trobar.
11: El dia que jo el vaig esperar durant 45 minuts a la porta.
10: Ell recollia el premi, no?
9: Que va ser educat i punt. I prou, res més. Però amb aquest nou, jo ja t'ho vaig dir ahir.
11: No, és que no m'ho diguis perquè estàs alimentant.
9: No alimento
11: no
9: res.
11: Diguis.
9: Tinc la sensació...
11: Marta, sisplau, pots fer-lo callar i aterrar-me a mi.
10: No digueu primer el nom i
9: que
10: després...
9: Li agradarà, que li pots agradar molt més del que li agradaves amb en Joan Garcia. És jugador del Barça, també.
10: En
9: I
10: Pedri.
9: Ara porta nou pentinat. No, ara s'ha deixat els cabells llarguets.
10: En Ferran Torres.
9: Ferran
11: com
9: Torres,
11: tantes altres.
9: Està d'un guapo
10: perillós. És una
9: cosa.
10: Amb el guapo pujat.
11: És una cosa.
9: I molt solter. Vull dir,
11: és una cosa.
9: Molt solter.
11: És que em posa malalt.
9: Bueno,
11: sí.
9: Bueno, relax.
10: No, sí, que tampoc cal plorar, no, Juliana?
11: No, és que em trenco.
10: Bueno, si has de plorar, plora.
11: És una barreja entre síndrome de Stendhal.
9: Exacte. Que veu un quadre, però en aquest cas veu...
11: M'emociono perquè...
9: Un home tan guapo que s'hi ha de plorar.
10: No, però no plora per bellesa. No, perquè no se'n follarà.
11: No, ploro per les dues coses, Marta.
9: La
11: vida ja saps tu que tot es complica i tot es barreja. Jo ploro de síndrome de Stendhal, davant de tanta bellesa que em sembla una cosa imponent, és un monument,
10: perquè a més no és només, és que no és una qüestió física, és una qüestió, és un saber fer, és un saber moure's, és un com treballar a l'Instagram. Jo el tenia bloquejat perquè jo ja m'endevinava que aquest noi era perillós per mi, que no el podia ni seguir.
9: Tu notaves. I
10: però ara ja l'he desbloquejat. Dic, mira, si ens hi hem de fer mal, ens hi fotrem mal. Però ja està. I fins i tot li he contestat un Instastory.
9: Bueno.
10: Jo ho estic provant tot. Perquè és que estic... No concep... No...
9: S'han de perseguir els somnis.
10: A mi, el dia que em mori, em semblarà que no he viscut la vida prou perquè no he pogut compartir ni un moment amb aquest noi. I ja està, estic en aquest punt. Us ho comparteixo i us seguiré informant.
9: Sisplau, molt bé, volem estar pendents de tot plegat.
10: No et sembla moníssim, Marta, aquest noi?
3: Sí, però està molt mono. També t'he sentit dir això tantes vegades.
9: No, aquest cop és diferent.
3: Sí, Roger, amb aquesta necessitat... És que, Roger, tenim una noia aquí, l'estàs ruixant amb gasolina i estàs amb el llumí a punt de calar foc.
9: Jo amb en Joan ho feia perquè, diguéssim, la volia animar.
10: El Joan em feia gracieta.
3: Tu mai li poses límits a la Juliana.
10: Anda que no.
3: Només quan li dius calla perquè està cridant.
9: No, amb coses una mica més personals, amb noms no tan coneguts. Jo bueno, he intentat frenar alguna vegada sense...
10: Això
9: sense
10: és veritat, encerts. Sou molt durs.
9: Bé, en tot cas, Joan Garcia, que avui fa 25 anys, el felicitem i he comprovat que ell segueix mantenint adolescents.cat entre un dels comptes que segueix. I és una cosa que em
3: fa... És això que us unirà per sempre i el fet d'haver estat de l'Espanyol.
9: Correcte, correcte. A veure, què més ens diuen sobre el Barça, no?
3: Ai, mira,
9: més missatges.
3: Sí, el 677-27-10-58. Bon dia, sóc la Mireia, la que després d'una amistat de 12 anys amb la seva millor amiga vam acabar sent parella i portem 5 anys.
10: Però què vol dir? La que has de fer com si ja la coneguessin?
9: Oh,
10: no, no la Mireia de Granollers, la Mireia que portava 12 anys sent millor.
3: Juliana, perquè tu saps que ens envien molts missatges i jo ja no els puc contestar. I la gent estableix una relació parasocial amb nosaltres, via jo.
10: I em sembla genial.
3: I a mi em sap un greu horrible perquè aquesta noia pobra no ha rebut mai resposta.
10: No, però bé, et diré, jo ara sempre me'n recordaré de quina és aquesta Mireia i si torna a sortir una Mireia et diré, és la Mireia que feia 12 anys que era amiga i després es van embolicar?
3: Perquè una vegada vam dir que era impossible ser amics i després passar a ser nòvios.
9: Sí.
3: Bé, com a bona culer, sabreu que les noies del Barça hi van guanyar i que el 23 de maig tenim la final de la Champions. Uh-huh. Doncs a la meva parella, molt fan vostra, li vaig regalar entrades pel Teatre de Mataró el 23 de maig. Uh-huh. I ara resulta que coincideix amb la final. Ella m'havia promès acompanyar-me a Oslo i jo li vaig regalar les entrades, que no van ser fàcils d'aconseguir. Conflicte. Recomanacions? Sou els millors.
9: Home, claríssim.
10: Recomanacions de restaurants d'Oslo, imagino, que és l'única opció possible en aquesta
9: Oslo,
10: situació.
9: No?
3: Jo crec que s'ha d'anar a Oslo, tot i que, per ser justos, el Teatre al Mataró no és el diumenge 24.
9: Ah, doncs escolta,
3: que potser es poden combinar els dos plans, penso que sí. És massa estímul.
10: Entenc que és de cap de setmana el plan a Oslo, ja que hi vas allà.
9: Que vagin a Oslo.
3: Jo em decantaria per Oslo perquè és més històric que el nostre, que al final, no? Vull dir, no val tant la pena el teatre, compreu entrades, no? Si en queden, però que tampoc no fem gran cosa.
10: No pot revendre les entrades, sí, algú que no tingui el plan d'anar a Oslo, que realment és és invencible, aquest plan.
9: Un quart i mig de set. És evident que comença a fer bon temps i es nota perquè les nostres perfectes no paren de voltar, estan a tot arreu, menys a casa seva. Ens informen els oients al 677-27-10-58 i ens diuen: Juliana, vista avui al matí a Granada, al Palau de la Madraza. Som un grup de 6 entusiasmats del programa i ens ha entrat un pànic barrejat amb vergonya catalana i no l'hem saludat.
10: Vergonya catalana com a concepte.
9: M'encanta, la tinc ben bé a dins.
10: Tu te la notes, no, la vergonya catalana?
9: Ocupa fort. Diu, ens ha fet il·lusió perquè durant el viatge havíem parlat del programa. Bona feina i a la propera intentarem atrevir-nos a saludar. I veig que realment has estat a Granada.
10: Tot bé, allà?
9: Perquè ho has penjat als stories.
10: T'has passat bé?
9: I has anat amb una amiga.
10: M'agrada que em pregunteu sobre el tema, perquè tenint en compte que ara crec que ja puc dir que sóc granadina i que hi he viscut una temporada, perquè per mi jo he estat 7 mesos a Granada, tranquil·líssima, si s'ha fotut llarg de collons. No, m'ho he passat superbé, la veritat. I he anat amb la meva amiga Maria, que feia 27 anys, hem rigut molt, i els granadins són estupendos, eh? Ojo, eh? Compte, ull, eh? Caution, amb els granadins. De què rius?
3: No en conec ni un.
10: Jo tampoc en coneixia cap, Marta, però gràcies a Déu això ha canviat. Jo ara dormiré més plàcidament el dia que em mori.
9: Quin és el nom més posat entre els nois de Granada?
3: Doncs vés-li d'escat.
9: No? També ens avisen que s'ha vist una mare perfecta a la ciutat comtal.
3: Sí, perquè jo no em moc d'allà, però bé, sí.
9: Diuen dues perfectes, perfectíssimes, vistes al Cosmo Caixa, la Nina i la Marta. Volia saludar-les, però la Nina estava en moda guerrera. I la Marta exercint de mare perfecta, com sempre. Espero que sobrevisquessin a la tarda. Petons i enhorabona pel programa.
3: Sí que se'n va veure apurada, doncs.
10: Us heu instal·lat al Cosmo Caixa, Marta, perdona?
3: Últimament estem fent una residència llarga allà. Poca broma.
9: Què hi ha ara?
3: Un espai... No, què hi ha? Hi ha sempre el bosc inundat.
9: Ah, sí, això
3: i tots els experiments,
9: sí.
3: I que si els botons, no, i que si les llumetes... és que és un molt bon plan. Si no saps què fer i fa mal temps, és un lloc perfecte. I al tanto, Caution.
10: Caution.
3: Perquè és un lloc de cita. Home. Ho vaig descobrir l'altre dia. Bueno, jo no ho sabia, em pensava que era un espai familiar, un espai per anar amb l'escola. Un moment, Juliana.
10: Tu m'escoltes quan parlo?
3: Ah,
9: un moment.
3: Puc parlar jo abans?
10: Parla, però ara ens insultarem, ja ho vaig a venir.
9: Bueno, noi.
3: Jo no sabia que es podia tenir una cita al Cosmo Caixa. Pensava que era un espai familiar, un espai fins i tot infantil. I resulta que no. És que hi havia gent de primeres cites i fins i tot de quartes i cinquenes cites,
9: notes?
3: Eh?
9: Però com ho notes? Tu veies que estaven perquè perduts.
10: Una vergonya catalana a la primera cita que es nota.
3: Una tímida maneta, no?, que s'acostava al dit, no sé.
9: Un pic al cul quan canvies
3: d'escenari. No, no hi havia.
10: Estem parlant de primera cita, no piques
3: Roger,
10: el cul a la primera cita.
3: Ningú pica el cul al Cosmo Caixa.
9: Un copet
3: amb la capibara, els peixos no, i sí la cosa pot... aquella de Toy Story.
10: Sí, sí que es pot picar, però no és de primera cita.
9: No, no és picar, és com acariciar, de dir, anem cap allà i com...
3: No, acompanyar, jo això no ho vaig veure.
9: No, val, no, ja està. Ja està. No, no,
10: Marta,
9: no.
10: Una de les meves cites més icòniques és el Cosmo Caixa. I ho saps perfectament.
3: Era una primera, era una, ja ho sé.
10: I em sap greu que hagis fallat aquí.
3: No, jo ho sabia, però pensava que no volia revelar. Era la teva primera cita.
10: Era, ens havíem conegut aquell dia, aquella nit, allò, la nit s'allarga.
3: Tens unes cites peculiars. També penso que això va a persones, eh?
10: Sí, a mi em funciona molt. Jo prefereixo mil vegades que sigui una nit que s'ha complicat i acabes al Cosmo Caixa tenint una cita allà, clar, que no pas anar a quedar en un bar i fer una canyeta.
9: La nit s'allarga fins al punt que obren el Cosmo Caixa i sou els primers a entrar.
10: Sí.
9: Molt bé, és una meravella.
10: Va ser genial.
9: Una autèntica meravella.
3: Bon lloc.
10: Molt bon lloc, jo també ho recomano molt.
3: Roger, ja que no ens parles de la teva vida, hi ha un WhatsApp sobre tu.
9: Ah, doncs som-hi. Què diu?
3: Hola, una tortosina i un gallec m'han explicat que en Roger... i el Codina, el que més matina, per tant entenem que és l'Ernest Codina,
9: sí,
3: el presentador de RAC 105, s'ho
9: sí
3: van passar d'allò més bé a Tortosa el divendres a la nit. Uh-huh. Diuen que gasten molta simpatia. Sou molt grans, veniu per les Terres de l'Ebre. Jo no sabia que t'havies mogut.
10: No ens expliques res.
9: Jo agraeixo aquests oients, la tortosina i el gallec, que diguin que són persones molt simpàtiques, jo crec que ho som. Aquí només hi ha un problema, que jo no vaig ser a Tortosa aquest cap de setmana. L'Ernest sí que sé que hi era, perquè estava allà punxant. Aleshores, la meva pregunta és, qui és la persona...
10: simpatiquíssima.
9: Simpatiquíssima, que feia de Roger, diguéssim. I que en cap moment...
3: un impostor.
9: I que els hi va seguir el corrent, perquè els hi
3: igual,
9: devien
3: ja
9: dir alguna cosa
3: que
9: no sortia d'aquí i tal. Bueno, jo no vaig anar allà, però en tot cas, gràcies.
3: Mira tu això, pregunta-li l'Ernest, perquè igual tens aquí un doble.
10: Ai, un doble! Saps allò que es deia... Això és molt d'article d'adolescents.cat, que avui l'estem esmentant molt, però saps allò que es deia de... Hi ha set persones exactament igual que tu al món, idèntiques...
9: Doncs una deu ser...
10: Una estava tortosa amb l'Ernest.
3: I que bé que sigui simpàtica.
9: I tant.
3: Això dona tranquil·litat.
9: Això s'agraeix.
10: Ai, sí, perquè si tens un doble que és una mala persona i és mal educat, sap greu, també.
9: Mira, de Barcelona a l'Alt Empordà... Hi ha molt missatge, avui, ja ens perdonareu, però és que és important llegir-los tots. Bon dia, perfecte. Soc de Cadaqués i la meva germana i jo hem vist a la Batguil amb la seva demo altíssima. Els hem vist passejant, molt enamorats, i aquí diu emporrats. La foto és a la terrassa d'Esfornet, una pastisseria, una abraçada a tot l'equip del que no surti. La foto no la compartim, però sí que he buscat que Esfornet té una terrassa molt mona, amb un parell de taules, i entenc que estaven allà esmorzant. I un altre oient ens acaba de fer la ruta gastronòmica que van seguir l'Alba i en Noah, així com es diu el seu nou nòvio. Diu, hola Marta, aquí present la vostra corresponsal a l'Alt Empordà. Allí va guiar el vista de Bermuteo al bar. I ens diu, decidiu vosaltres si heu de dir el nom. I jo ja estic un altre cop amb aquell dubte.
10: No el diguem, no el diguem.
3: El d'abans l'hem dit.
10: Bueno, no, però aquest ja no el diem, que estem a temps de redimir-nos. Aquest no el diguem. Ja està, mira, així ni per
3: però
10: tu ni per
3: mi. Però a partir d'ara no en direm cap?
9: No,
3: de nom de restaurant o de...
9: Jo crec que sí que se'n poden dir.
10: Jo penso que és molt diferent depenent de la localitat. I una cosa és Cadaqués, on la gent local ja no pot ni existir perquè és un espai totalment massificat per gent pròpiament de Catalunya, fins i tot. I l'altra és recomanar un bar del Poble Sec. Per mi són dues coses diferents.
9: Bé, en tot cas, ens diuen quin tros d'home, perquè el van veure en directe, Ali guapíssim, i Batguil lluïa un loquet casual i d'incògnit, de suadora oversize, jeans trencats i cinta rosa al cap. Però amb el seu somriure no va passar desapercebuda. Una abraçada, trio de guapos. I una mica més al sud, però també a l'Alt Empordà, hi teníem a un altre farelo. Ens diuen, aquest migdia ens hem trobat a la Musca amb la seva parella a l'Escala.
10: Ai, m'encanta l'Escala.
9: El restaurant es diu Ultramar, i estaven les dues allà.
10: I aquest doncs, sí que el diem, realment hem de fer una reunió urgent.
3: No, sí, perquè
9: no,
3: ja perquè hi ha una reunió. No hi ha una línia editorial.
10: Jo vaig anar l'altre dia al restaurant Ultramar.
3: Amb qui?
11: amb el meu cosí.
9: Un minut i dos quarts. Molt bé, estan molt bé.
11: No, hi ha una noia que treballa en aquest restaurant que té una marca de roba preciosa, que a més a l'Escala jo hi vaig anar ja a fer un esdeveniment sobre Víctor Català i ella ja hi havia vingut, que és una noia de la zona del nord d'Espanya que estava, o potser d'Andalusia, ara no em facis dir, que parla un català perfecte i que està aprenent català també justament gràcies a nosaltres i va ser preciosa i maquíssima. Una infusió a l'ultramar sempre és una bona idea.
10: Molt bé.
9: Va sortir content el teu cosí del...
11: Contentíssim.
9: De la carta?
11: Contentíssim.
9: Molt bé. Bé, a banda d'això, ens escriuen alguns oients de Mallorca i ens avisen que l'equip sencer de la Travessa VIP ja ha desembarcat a l'illa. Bona nit, guapos. Avui, en Esport d'Alcúdia, mos hem trobat a sa nostra perfecta Laura i els concursants de la Travessa que gravaven dins es... Belue Club. No sé quin dia de gravació estan, entenc que porten pocs dies. Encara hi havia els tiets...
11: Encara hi havia els tiets. És la millor frase. És la millor frase que s'ha escrit.
9: És evident que estan...
11: Encara, primer dia, eh? Acaben d'arribar els pobres xavals. No s'han ni canviat els calçotets.
10: No s'han tret ni el mòbil, encara.
11: No s'han tret. Estaven fent close friends. La Goico va fer molt de close friends, eh?
10: Ah, la Goico ens va regalar grans moments i que no els podem explicar perquè això és una altra cosa que hem de pactar nosaltres a la nostra...
9: No, que si és un close friends...
10: Llista, clar, exacte, de codi deontològic, però no podem parlar dels close friends que ens ensenya la Goico.
11: El que sí que es pot dir és que jo li vaig respondre tots, cada story que penjava, jo li deia, Jess, que treguin del telèfon. Quan te'l treuen? Mm-hmm. Perquè és que se suposa que no teniu mòbil i ja ho estic veient
10: tot. I ho contestava tot, eh?
11: Sí, a l'instant.
9: Diu que també hi havia la Goico, hi havia en Miki, i quines ganes loques de veure ja aquesta temporada. Una abraçada i un petó enorme als tres. A veure, coses que sabem a hores d'ara de la Travessa VIP. És evident que els concursants ja són a l'illa i, pel que sabem, van viatjar dissabte, jo diria, que van agafar l'avió.
10: I no sé com. Avió era?
11: Jo van agafar un avió i et diré un altre detall que a mi em va encantar, que és que tothom portava motxilla. Evidentment, si tu te'n vas a la Travessa, tires que amb aquella motxilla quechua que tots tenim d'esplai grossa, no?, que tants campaments ens ha acompanyat, menys Jessica Goicochea, que anava amb una maleta rosa perfecta, gegant, on s'hi podria encabir ella mateixa. Així és. Bé, a mi m'agrada molt aquest giro de la Goi, de la Jess.
9: Ahir els van requisar els mòbils a tots. Li vaig demanar a la Goico com ho portava i va dir, ja no et podré parlar més fins que ens facin fora, perquè ara sí que ja ens requisen els mòbils. Per tant, ahir la tarda els hi van prendre i entenc que va començar
10: el rodatge. Tindrà un mono ella, pobreta meva.
11: Així parla amb algú del rodatge, perquè és que tant contestar-nos els missatges devia ser que encara no s'havia ni saludat amb l'Oriol de Ramon.
10: Jo crec que no sap qui és la majoria de gent que hi ha allà.
11: Ja, Marta, però tu tampoc sabies qui era la gent quan anaves a un campament de Rosa dels Vents i quan marxaves eren la teva família.
10: Perdona'm, és la Travessa VIP, eh? Se suposa que tothom es té una mica controlat perquè són els més famosos de Catalunya.
11: Clar. Marta,
10: és la Travessa anònima.
11: La Gés no viu a Catalunya, la Gés viu a Espanya. Ella no coneix els famosos
10: d'aquí. Qui creus que farà més amics? La Sheila, la Sheila... No, t'anava a dir.
11: Perdona.
9: Hi ha opcions. Estic potest.
11: Però em compres que és el Miqui?
10: Sí, no, és claríssim.
11: Sí, és molt evident.
10: Sí, és molt evident.
11: El Miquel.
10: La Sheila Casas, germana d'en Mario Casas.
11: Sheila Casas.
10: O la Jessica Goicochea.
11: Sheila Casas.
9: La Sheila, la Jessica, és que no.
10: Però perquè tampoc s'hi esforçarà, penso.
11: No, li interessa.
9: Va amb una actitud molt baixa, pel que he vist.
10: A mi no em sembla malament, la seva actitud. A la vida, de vegades, has d'anar així, eh?
11: I que tothom és com és, que hi ha gent que tindrà ganes de conèixer-se entre tots i fer dinàmiques i jugar a l'ampolla, m'entens?
10: No, i agafar i treure la guitarreta i fer la llar de foc, i ella, doncs mira, crec que no.
11: I ella se n'anirà a dormir d'hora, a llegir el seu llibre i a descansar.
9: Aquests oients ens enviaven unes fotos del Belue Club, que és un espai que jo tenia molts dubtes, i li he demanat a en Jaume Miranda si ho coneixia i ens podia explicar una mica on estaven allotjats, almenys, aquestes primeres hores.
12: Hola, estimades. He demanat informació sobre aquest Belevo Club de la Travessa, la meva corresponsal preferida de Mallorca, que bàsicament és la meva mare, que m'ha dit que justament hi ha dormit amb el meu pare en alguna ocasió. M'ho ha descrit com un resort d'apartaments on està tot inclòs perquè tu entris i ja te moris allà dins. Hi ha piscines, restaurants, centre comercial, parc aquàtic, inclús un poble espanyol. Ella mateixa m'ha usat el concepte de cutre per descriure el Belevo Club.
11: Sortirà barateta, no, aquesta Travessa?
10: Bueno,
11: sí. Fa pinta que aquesta Travessa no s'encarirà gens.
9: Bueno, els hi deuen haver fet un pack i dormiran pocs dies aquí, en realitat, no? Perquè
10: clar,
9: llavors...
10: Ja comença l'aventura.
11: I dormen amb tendes de campanya, eh?
10: A mi, puc dir... No, clar, què haig de dir... Vaig parlar amb algú que coneixem.
9: Ah, sí? No,
10: pot ser el Jair, la Neus o la Goico.
11: O el Miquel Alors, que és càmera de la Travessa.
10: O la Carlota Bruna, jo què sé. Em va dir que dormirien en glampings.
9: Què?
3: Que són aquests càmpings amb una mica de glamour, que per això es diu glàmpings.
9: Quatre bombetes penjades d'un arbre.
3: Bueno, i bungalops, i no sé, això és el que em va dir en Jair, i ja us ho dic així, tal qual.
10: O sigui, el que sento davant del concepte de glàmping és...
9: Però això és molt nou.
10: Jo no sé més lletres de les que hi ha a l'abecedari per descriure el profund fàstic, l'aberració que em sembla el concepte glàmping.
9: N'estic buscant a Google, que
3: glàmping
9: tot
3: Mallorca.
9: T'agradaria.
10: No, a veure, és evident que m'agradaria. Jo dic el concepte.
9: Mira, quines tendes de campanya.
10: Això, però per anar-li, hem de dir glàmping, no? I ja està. Hem de dir glàmping.
3: Perquè és donar-li com un estatus així de luxe al càmping. És una contradicció.
10: Quin estatus? Si dorms a sobre de pedres i està perfecte i és el que vols quan vas a un càmping.
3: Doncs es veu que no, que ara hi ha gent que vol aquest plan, però a l'abadet. Jo què sé, no.
9: Bueno, és una mica quan...
3: A mi no m'hi trobaràs mai fent glàmping.
9: Quan vas a les cols...
3: Però com les cols no és això,
9: no, és amb el glàmping. Però vull dir que... Estàs com al mig de la natura, en un lloc de luxe,
3: tu...
9: perquè vas veient a fora...
10: Sí, però allà estàs en un hotel.
3: Les cols mai posarà glamping resort
9: no, gràcies a Déu,
3: en el
9: no.
3: seu rètol, menys mal.
10: Et dic una cosa, el glamping defineix perfectament el problema més greu de la nostra societat. Que és que...
9: Que no, no sé no, quin
10: escolta,
9: problema veus amb el glamping.
10: Vol i dol, ho volem tot i no alhora.
9: Bueno,
10: tu
9: doncs
10: vols anar a fer càmping, però resulta que no vols tot el pack del càmping.
9: Bueno, doncs és que jo t'ho
10: resulta compro. Que la nena vol anar a fer càmping, però vol un coixinet de seda.
9: Clar.
10: Bueno, doncs no, doncs llavors vas a un hotel.
9: No.
10: Ah, no, perquè l'hotel et perds l'experiència. Bueno, doncs escolta, noia, t'aguantes. Tot no es pot tenir en aquesta vida. A la vida s'ha d'escollir un camí. I glàmping. Què és el glàmping? Què és el glàmping?
9: No hi vagis.
10: El glàmping neix de la frustració humana de no,
9: no.
10: poder... d'haver d'escollir, d'haver de prendre una decisió.
9: Ah, jo,
10: o vas a un càmping o vas a un hotel.
9: No.
10: Punt pilota. S'acaba la puta discussió. Glàmping dels collons. Ara mateix trucaré als nois d'Aguacati que organitzen la travessa i els hi fotré una bronca de Déu, que es quedaran secs. Home, glàmping.
3: Jo no m'esperava que...
9: Últimament, la ment molt tancada, eh? Molt tancada.
3: Jo no m'esperava aquesta brutada, ara.
9: No,
3: però...
9: que...
10: Marta, estàs d'acord o no estàs d'acord?
3: Jo podria ser la noia del glàmping,
9: clar,
3: però...
9: Clar, jo també.
3: Però...
10: Tu no aniries mai no. a un glàmping.
9: Anirem a publicitat, això farem. Va, anem.
7: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
8: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
7: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.

0: No tenia res.
1: Que m'agrada mirar últimament, però no fins a aquest punt. Escolta'm, aquest cap de setmana llarg, moltes de les nostres perfectes han aprofitat per fer escapades. Ara ho hem vist. I és el cas també de la influencer catalana Marta Rimbau.
0: Ella s'ha decantat per un viatget a les Canàries, a l'illa de Lanzarote, amb aquell paisatge tan únic i especial que és així com lunar.
2: Que tu odies.
0: Per què?
2: Tu, per mi, una de les coses que no. Et defineixen, si t'hagués de definir en pocs conceptes no. De què t'agrada i què no, jo diria que odies les Illes Canàries.
0: Jo he tingut una experiència variada amb les Canàries. A Tenerife no vaig tenir una bona experiència, bueno. Però en canvi Lanzarote sí que em va transmetre alguna cosa. Hi va haver una connexió.
1: Hi ha tantes Canàries com cops hi vagis.
0: Clar, bueno.
2: De fet, et diré una cosa.
0: Qui és molt de les... Ah, sí, Mario Casas. Ell sí que té una connexió amb les Canàries increïble.
2: I tu vas fer el teu embaràs reveal amb una foto que t'havies fet a Lanzarote, si no m'equivoco.
0: A Lanzarote, clar, vull dir que és una illa que em transmet moltes coses. Doncs bé, la Marta Rimbau ens ha anat documentant la seva escapa de Lanzarote a través d'Instagram. Ella ha fet molt contingut per sobre de les seves possibilitats. I de les primeres coses que ens ha mostrat és que el viatge no l'ha fet sola. L'acompanyaven la seva filla Julieta d'un anyet i mig i el seu nou nòvio, el misteriós i anònim Àlex. Àlex del rellotge. Aviam, recordem que la Marta va estripar el seu carnet de soltera fa pocs mesos.
2: Ai, no m'ho diguis, quina merda, noi.
0: No era tan fàcil perquè estava plastificat. Tot i presumir de club públicament a les últimes entrevistes que havia concedit. Perquè la vida de vegades et planta un noi i connectes amb aquest noi.
2: Tu ja saps que la vida, Marta, ja saps què fa la vida, no?
0: Tu sempre m'ho has dit, la vida sobre pas, i com m'ho has dit tu, Roger, amb un matxet?
1: Amb un matxet.
0: Amb un matxet.
2: És igual l'esbarzer que hi hagi, que la puta vida, noi, et dona el millor i el pitjor, sempre.
0: Un home que, en el seu cas, no és famós, que, si no m'equivoco, tampoc té Instagram, i que no tenim ni idea de com es van conèixer, ni tampoc de com és físicament, perquè fins ara només li havíem vist mica de cama, mica de braç i parar de comptar. Tot apunta per això que ella n'està molt d'aquest noi, perquè a banda d'aquella frase per mi icònica que ens va regalar fa unes setmanes que deia ja n'hi ha prou de fer petons a gripaus, en referència als seus exnòvios, com per exemple Diego Matamoros, a banda dels gripaus, la Marta Rimbau ja està en aquell punt de voler presumir de xicot i de voler compartir l'alegria amb tota la seva comunitat. I de fet hem rebut un WhatsApp sobre el tema que diu el següent. Mare meva, la Rimbau està a res d'ensenyar la cara del xorbo.
2: Uf!
1: Han dit xorbo?
0: L'està ensenyant a muerte, va a 250 km per hora. Jo no sé quan tornaré a tenir l'oportunitat de dir xorbo, Catalunya Ràdio, per tant, jo ho agraeixo.
2: Ho perdo amb aquest WhatsApp perfecte, absolutament.
0: Xorbo és...
2: Tots els punts, mare meva, punt.
0: Què en diu?
2: La Rimbau. Està a punt d'ensenyar la cara del xorbo, punt.
1: Prové del calor, diuen, significando hijo o amigo. Molt bé.
0: Com ho diríem en català?
2: És una merda, tu.
0: És una
2: merda, perquè
0: sí,
2: és com quan
0: xorbo.
2: Jo dic jambo, saps? Que
0: sí,
2: tampoc
0: no.
2: Es pot dir. Hauríem de dir
1: un
2: noiet, no, xaval, crec que és correcte i a mi em funciona. També no està clar.
1: Bueno, doncs, xorbo,
2: ja ho trobarem. Ja ho trobarem, que no hi ha pressa.
0: Sí, la setmana de la llengua va ser la passada.
2: Bé, la setmana de la llengua, molt bona iniciativa. Molt
1: bé.
2: Suposo que ara tothom parla català. Vinga, tant podem seguir fitxant influències.
0: Sí que és veritat, aquest cap de setmana llarg hem tingut molta foto d'aquest misteriós Àlex del rellotge de la Marta Rimbau i fins i tot l'hem pogut veure de cos sencer.
2: Li hem vist el cul!
0: Doncs sí.
2: Literalment.
0: L'hem vist d'esquena, aquest noi.
2: El cul.
0: La Marta Rimbau va publicar uns stories que va mereixer la meva captura de pantalla immediata i el meu enviament al grup del que no surti d'aquí. Una foto d'aquest noi. A l'aeroport. D'esquena.
2: Quina esquena?
0: Quina...
2: Si et fa mal,
1: No es veu ni a l'aeroport.
2: No es veu.
1: Dius,
2: aquest tio no entra depèn d'on.
0: Jo és que no el volia crucificar, però és veritat que l'esquena d'aquest noi...
2: No l'estem crucificant, estem descrivint.
1: Estem descrivint. Ja està.
0: Saps com quan a Història de l'Art havies de fer l'anàlisi de l'obra? Doncs sí, un tros d'esquena.
2: Estàs tenint síndrome d'Stendhal, com he tingut jo abans en Ferran Torres?
0: No. Carregant 3 maletes de rodes.
1: És una bestiesa.
2: No.
0: I espera't, carregant també una bossa de mà gegant i, a més, una motxilla a l'esquena. Per tant, estem parlant d'Hèrcules. Un superhome, efectivament. I la Marta ens l'ensenyava afegint-hi un text que deia m'hauria d'enfadar perquè no ens està donant la mà? Hi.
2: Que és aquesta tendència que s'ha portat molt a xarxes i que totes les noies que volen presumir de nòvio ho fan. La qual cosa està genial, i més si portes tants pocs mesos com ella, que és que tot és il·lusió. Tot és llum.
0: Ai, la Marta des de Lanzarote, també. ens ha fet saber que l'Àlex

0: del rellotge, es podria dir també l'Àlex de les Converse, perquè va publicar una foto molt mona, molt estètica, d'aquesta sorra tan característica que és fosca de Lanzarote, amb tres parells de sabates juntes.
1: Wow.
0: Les petitones de la Julieta, després les rosa, imagino que de la Marta, i les de l'Àlex, negra, seguint així el patró.
2: Què n'opineu vosaltres de les Converse?
0: Bé, jo prefereixo no portar-les,
1: jo
0: però...
1: no n'he tingut mai.
0: Jo mai! No vas caure mai a la moda de les Converse?
1: No, perquè ma mare me'n volia posar, però jo deia que no em anaven bé per jugar a futbol, que em feia mal als peus.
0: Ah, perquè són com estratetes, no?
1: Bueno, i com que són de tela, de roba, em feia mal la pilota.
2: Jo només li tolero a l'Aina Ostrell i a la Marina Porres. La resta de gent del planeta que porti Converse...
1: Estàs molt tancada, avui.
2: Molt.
0: Entre el glamping i molt. Escolta, però igual també és el mateix, no? Les Converse i el glamping, que igual van de la mà, també.
1: Sí, segurament.
2: És que... Mira, és que no diré res, saps per què?
0: No, perquè crec que hi ha molt d'estereotip i de prejudici. Sí.
2: I perquè, tirant de nou d'estereotip...
0: Ens carregaríem la nostra audiència.
2: Exacte, en el meu món, la fan del que no surti sempre porta Converse.
0: I va, i ens escolten un glamping.
2: I jo l'estimo i la respecto. Per tant, callaré i diré que també tolero totes les fans del que no surti que porten...
0: Jo les estimo moltíssim.
2: Amb tota la nostra ànima les
0: estimem. I la prova definitiva que la Marta Riumbau se'ns ha fotut a 250 km/h a l'autopista de l'amor és el vídeo que va publicar dissabte, on vèiem una carretera deserta al mig de l'illa i ells tres, la Marta, l'Àlex i la Julieta.
2: Que bona!
0: Amb aquesta banda sonora, us heu d'imaginar aquest vídeo, que ells apareixen d'esquena, caminant, donant-se la mà, cosa que, perdó, però ara seré la policia de l'amor, és una imprudència com una catedral, perquè tu no et pots plantar al mig d'una carretera.
2: Ai, Marta, no,
0: de doble
2: va, no,
0: sentit.
2: No.
0: Juliana!
2: És un moment. Marta, ja sabeu que es veu d'una hora lluny si veu cotxe
1: que
2: o no.
0: Que també està molt massificat, ja ho sé, Roger, però i què?
2: Que ja ho veus venir, si ve el
0: que
2: cotxe.
0: Que estàs amb una nena d'un any i mig. Escolta, bueno, és igual, doncs sóc una... Bueno, no
1: pot
0: no,
1: fer res,
0: Marta,
1: ja.
0: Marta, no sóc divertida i ja està.
2: Allidera't, Marta.
0: I un text que diu... Atenció al text, sisplau.
2: Prestem atenció, disculpa.
0: Marta Riumbau, dos punts. Estava jo.
2: Sí.
0: Després va arribar la Julieta.
2: Sí, també.
0: I ara som tres. Emoticona de cor blanc.
2: Quina
0: per tant, merda. El diagnòstic, companys...
1: És greu, eh?
0: Com és evident,
2: l'hora és gravíssima.
0: És
2: terminal,
0: eh? És terminal. El diagnòstic és claríssim. La Marta Riumbau pateix un saber cas i profund d'enamorament correspost.
2: Parella de guapos.
0: Parella de guapos, em sap molt greu.
2: Parella de guapos.
0: Això no serà un tanatori, aquí ens sumarem a la festa. Perquè us haig de dir que pels comentaris que hi ha en aquest vídeo que va publicar, tothom se n'alegra moltíssim per ella, no hi ha ningú patint, tothom ho celebra, i fins i tot està aplaudint aquell ex de la Marta Riumbau, amb qui tenien el tatuatge compartit del fil vermell, en Michenlo, que els ha escrit un missatge que diu guapos. O sigui que fins i tot té la benedicció de l'ex, aquest Àlex del rellotge. No és gens fàcil d'aconseguir. També tenia la de la Dulceida, que és una amiga molt dura amb les parelles de les seves amistats. O sigui que, noi, suposo que és un gran partit.
2: Quina barbaritat.
0: I us haig de dir que, per mi, el cas de la Marta planteja un tema molt interessant en mares solteres o mares separades, que és que un bon dia poden conèixer algú i el volen integrar a les seves vides. Aleshores, què fas amb el teu fill? Quan li presentes aquesta nova persona important a la teva vida? Quina relació han de tenir? Perquè jo, per aquest text que ha posat ella, interpreto que l'ha acollit a la família. És que ara són una família de tres.
1: Que conviuen, no?
0: Clar, jo no sé si aquest Àlex ara exercirà un rol de pare, que no estic dient que sigui necessari aquest rol, però que no sé si la Marta li haurà proposat... No, no sé.
2: I que
0: no
2: podria passar.
0: Podria passar, perquè en altres casos de mares solteres a mi em consta que ha arribat una persona, han conegut un home,
1: conviuen?
0: I aquesta persona ha fet de pare.
2: Perdona, jo explicaré una anècdota personal, Marta,
1: però, perdona,
2: ara mateix.
1: Es pot donar el cas de conviure i que no vulguis fer de pare, no?
0: També. Que facis com d'oncle o amic, o no ho sé.
2: Però és veritat que un projecte que potser tu havies iniciat sola... es pot convertir en un projecte compartit.
0: També.
2: Vull dir-te que jo tinc casos molt propers, ara no, com que no és una anècdota meva personal, si fos jo que m'ha passat, però tinc casos molt, molt propers de gent que va tenir un fill per lo que sigui i després coneixes algú, t'enamores moltíssim i aquesta persona que es va incloure va acabar... Vull dir, ara és pare oficial, diguéssim.
1: Oficial,
2: va adoptar... Bueno, adoptes la criatura. Adoptes la criatura i passes a tenir el cognom tu com a fill del teu pare adoptiu, etc.
0: Jo crec que també tenim el cas, per exemple, de la Laura Escanes, que sí que sembla que preferit preservar com els seus dos mons, no? Els moments que està amb la Roma, en Joan no hi és gaire, i després té els seus moments de nòvia, i de fent de parella de guapos i anant en bici, on...
2: Però sí que es coneixen, la Roma i el Joan.
0: Es coneixen, però ella també la veig diferent. Crec que són dos equips diferents, la Rimbau i l'Escanes. També la situació és molt diferent.
2: Clar, també és molt diferent quan ets una mare separada, i
0: totalment.
2: Per tant, aquesta nena té una figura paterna, no?
0: Correcte.
2: Que quan no, o sigui, hi ha mil històries.
1: Amb el pas que anem, veurem la cara d'aquí dos dies,
0: jo crec que no l'ensenyarà.
2: Jo crec que la veiem d'aquí dos dies.
0: A l'Àlex?
2: Sí, d'aquí dos dies el veiem.
0: Uf.
2: Home, estem anant amb una manera, ens està ensenyant, ens va començar donant la puteta i ara ja li hem vist tota la cama. No, no.
1: Ell només haurà de dir sí mitja vegada perquè ell ens el foti amb 4K
2: a l'Instagram. I que ell també tindrà ganes, saps, d'ensenyar-se,
1: aviam,
2: quan estàs enamorat...
0: Però... On es deuen haver conegut, eh?
2: Jo vull saber tot, però és que ens ho explicaran tot, jo crec.
0: Com sigui dissenyador o algú de reformes, a mi em posarà la pell de gallina, eh?
2: Fa una pinta d'advocat o de cirurgià.
0: Sí.
2: Sí. Veurem.
1: Jo dic metge.
2: És que fa pinta, eh?
0: Jo dic arquitecte.
2: A mi el rellotge... Advocat.
1: Advocat, eh? Molt bé, veurem.
3: Salsa de calçots Ferrer, la que fa sucar i repetir, l'autèntica per la millor tradició. Hi ha secrets que no es poden explicar, però el de la calçotada el sap tothom. Conserves Ferrer amb el que no surti d'aquí.
1: 3 minuts per sobre, 3:15 de la tarda. Jaume Miranda, bona tarda.
4: Bona tarda, com està, guapos?
1: Molt bé, com vas?
4: Bé, bastant bé. De dilluns, pluja, Barcelona... Bueno, se fa el que se pot, no?
1: Correcte. Escolta'm, aquest dissabte la Shakira ha donat un macroconcert a la platja de Copacabana i ha resultat ser un èxit absolut d'assistència. Suposo que ha cantat tots els seus èxits, a petar de gent i tot molt bé, no?
4: Absolutament, Jordi, t'ho hem d'explicar tot. Na Shakira va fer aquesta parada especial a la platja més famosa de Rio de Janeiro, a Brasil, per ser la protagonista d'aquest concert gratuït anual que organitza el propi Ajuntament de Rio. Un concert finançat amb diners públics i alguns patrocinis empresarials per tal de fomentar l'estirament de la temporada turística de la ciutat. Fa dos anys s'estrellava na Madonna, l'any passat na Lady Gaga i aquest any na Shakira. Clar, és que...
2: Nois, i Rio, que és una ciutat preciosa.
4: A Tibares està fa poc.
2: Perdona.
0: L'estiu passat.
2: Per mi, jo soc mig brasilenya directament.
4: Jo ho pensava.
0: Mig de Granada, bueno, i mig brasilenya.
2: Marta, soc una noia molt damunt. He viscut a tot arreu.
1: No, has votat molt i se't nota.
2: He votat molt.
1: Ve a ser el concert de Festa Major que regala el seu ciutadà.
4: És un FM de Banyoles.
2: Quina puta merda, tio. Nosaltres, figaflaua, si tens sort...
1: I buhos, perquè normalment et posen buhos.
4: Bé, cadascú té el que no sé.
2: Segurament el que ens mereixem, per desgràcia. És que, clar, te'l faràs, te'l trobaràs, m'entens?
1: Som un país més petit.
0: Bueno, escolta'm, sí, perquè heu dit unes artistes que tampoc no són del Brasil, eh? Vull dir...
1: No, ja.
4: Bé, na Madonna no és brasilenya.
2: Escolta'm una cosa, però jo voldria... A mi em poses una Maria Hein i ja em fas feliç, també. Em poses una Maria Jaume cantant-me Ultramar i també em fas feliç.
1: Pensava que volies cantants com internacionals. Anava a dir, bueno, potser no dona les arques.
2: Jo vull que hi hagi gent amb els cabells i nens a sobre dels escenaris, bàsicament.
4: Sí, això s'agraeix sempre, no? Bé, com dèiem, na Shakira ha estat la gran cantant d'aquest any i, a pesar de no ser d'Estats Units, pareix que a nivell de xifres ha assolit les expectatives desitjades. Segons les dades oficials, aquest únic concert de la cantant colombiana ha suposat un guany de 160 milions de dòlars per la ciutat entre transports, hotels i turisme de seguidors que han fet aquests gastos aquest cap de setmana, que són 40 vegades més que la inversió depositada per l'Ajuntament amb la contratació d'aquest concert.
1: El catxet de la Shakira, no?
4: Sí. Ha reunit 2 milions de persones a Serena de la platja contemplant les ballaruques de na Shakira, lo que transforma aquest show en el més massiu de na Shakira i també és més massiu per qualsevol artista llatinoamericà. O sigui que, novament, na Shakira torna a batre rècords. Recordeu que la seva gira actual és la més... Com se diu? La que ha fet més diners d'una artista colombiana ever and ever. O sigui, ella va així. Tot i així, el show més multitudinari de la història segueix sent d'en Rod Stewart en aquella mateixa platja, perquè en Rod Stewart va reunir 3,5 milions de fans l'any 1994. Waka, waka,
1: No, es nota
4: que... No, se nota que és de Brasil.
1: Mous igual, realment.
4: Bé, com dèiem, na Shakira va cantar els seus èxits d'avui i de sempre i el seu perfecte portugués va fer oblidar a tota aquella massa de gent el fet de que na Shakira sortís una hora tard a l'escenari. A mi això m'agrada. M'agrada la gent que t'humilia com a públic. Sí. I les va dir bastant grosses, més enllà de cantar, perquè, per exemple, en aquell moment en què va dedicar el concert a totes les mares solteres de Brasil, incloent-se dins el mateix col·lectiu.
5: Sabe que nesse país, no Brasil, tem mais de 20 milhões de madres solteiras. Sem ajuda, que tem que lutar cada dia para sustentar sua família. Eu sou uma delas. Esse show de hoje vai dedicado para todas elas, para todas nós.
4: Bem. Per qui no l'hagi entès, na Shakira ha dit: a Brasil hi ha 20 milions de mares solteres sense ajuda que han de lluitar cada dia per sostenir la seva família i jo sóc una d'elles.
1: El missatge estava bé.
0: Jo, Shakira, sempre t'he defensat.
1: Estava tot molt bé.
0: Fins i tot
1: bé,
0: quan les coses ja eren indefensables.
2: Sí. Ella ja fa molt de temps que s'ha posat al cantó dolent de la història.
0: I aquí sí que dic que prou.
2: És que, a més, el discurs sap greu, perquè és que ja té molt de mèrit i està bé que tingui un pensament cap a elles i que els hi vulgui dedicar, perquè, a més, és una realitat de Brasil que existeix i que està bé posar-la sobre de la taula tenint tanta veu.
0: Llàstima de l'última frase.
2: Però per què t'inclous? Jo sóc una d'elles. Si és una senyora milionària que has estafat l'hisenda espanyola.
4: Bé, clar, és que a part de que té una...
0: No et passa la pensió. És que no sé què vol dir.
4: Exacte, és que per un costat és com una disfòria de classe, absolutament, però a l'inversa, perquè de cop ella simula que és proletària.
2: I que estàs parlant, o sigui...
4: Sí, de ser pobra, de pies descalços, de cop.
2: I en un... Sí, en una ciutat com Rio de Janeiro, amb la pobresa que allà hi ha, amb les situacions horribles que es viuen, s'han de tenir molt grossos.
4: I per l'altra banda, evidentment, invisibilitza sa feina i sa implicació d'un pare que és en Gerard Piqué. O sigui, no és una mare soltera, és una mare separada, si vols.
2: Inclús de les ajudes que deu tenir ella, perquè estic segura, vull dir, no passa res, però que aquests nens està clar que no estan només cuidats per la seva mare, sinó que amb tota la gira que està fent entenc que hi ha unes cuidadores, unes cangurs que també estan visibilitzant.
0: Sí, en el mateix paràgraf ha dit vegades... sense ajuda.
2: Clar.
0: És molt bèstia.
2: I que, o sigui, que no passa res, que ella la té i que al revés...
1: Una de les persones més riques
2: podria
1: del planeta.
2: Podria agrair-s'hi, saps?
0: I que s'ho ha guanyat també, vull dir, que ha treballat molt i s'ha esforçat moltíssim.
4: Home, és que després de dir-vos tots els rècords que va batre aquest cap de setmana només amb aquest concert que digui aquestes paraules, bé...
2: I que si ella té ganes de compartir la seva experiència amb la maternitat, com a dona separada, és genial i estarem aquí per escoltar-la, però que no es posin al mateix pacte.
0: Jo, l'única manera que tinc de llegir aquest discurs de la Shakira és aquesta ràbia encara cap en Piqué. O sigui, l'única manera que tinc de comprendre perquè diu això, no?
4: I crec que se l'ha menjat una mica aquest personatge de la loba, aquesta cosa com de camada, que és com una superprotectora i s'ha tornat una mica embogida ella, de cop.
2: No entès bé, jo crec, el concepte de la sororitat, o sigui, de veritat ho penso. Sí. Intenta com igualar-se tant i posar-se tant en el mateix pack de dones que se n'oblida que dintre del fet de ser dones després hi ha moltes coses que ens diferencien i que fan que la lluita sigui molt diferent.
4: Absolutament. Jo igualment, ja vos dic, faré com si no hagués escoltat el que hem posat. Escolta'm. I jo seguiré adorant-te a Shakira perquè tothom és humà com una Chenoa i la pot pifiar.
2: Si mirem pel·lis del Woody Allen, ara ens enfadarem per això.
4: Exacte.
1: Jaume, abans de marxar ens queden 2 minuts i crec que tenim un capítol més del que ens comentava la setmana passada, aquest conflicte inesperat entre la Yolanda Ramos i l'Anna Obregón. Llavors, la cosa ha continuat i no sé on la tenim.
4: Sí, el conflicte Ramos versus Obregón té un nou capítol. Com sabeu, tot va començar quan la Yolanda Ramos va mig criticar la presència d'influencers de Lifestyle en els premis Goya perquè no hi pintaven res. I la setmana passada, per tal de rectificar les seves pròpies paraules i disculpar-se amb les influencers, va acabar atacant a la monarca dels biquinis, Anna Obregón.
6: Yo a las influencers no las critiqué, creo que es un medio de comunicación nuevo, nos guste o no. Además, prefiero ver a jóvenes forrados que no a jóvenes de becarios hasta los 36 años. Entonces estoy súper contenta de que las influencers se estén forrando y que no dicen grandes cosas. Pues bueno, hemos tenido que aguantar muchos posados veraniegos. Vosotros erais muy jóvenes, que no hacía absolutamente nada al personaje en sí y le pagaban un pastón. Al menos esto se le ocurra a las youtubers y las
1: Anna influencers. Obregón.
6: Sí, por ejemplo, sin ir más lejos. Es que me gusta más lo que hacen ahora, porque al menos se le ocurran.
4: Idò bé, la setmana passada vàrem escoltar que Anna Obregón va treure ferro en aquestes paraules d'Anna Yolanda, però per lo vist és perquè no les havia vist ni escoltat. I un cop ha escoltat lo que va dir sa seva suposada amiga Yolanda Ramos, Obregón respon amb sa mala hòstia elegant que la caracteritza.
7: Ella ha dicho... Hemos aguantado, bueno, no sé quién ha aguantado o no. Cuando yo empecé a ir a la playa con mi niño, como tenía una rueda de prensa de fotógrafos, dije, chicos, me pongo aquí en traje de baño, meto la tripa i luego, por favor, os vais todos...
4: I bé, i més enllà de justificar els seus posats estiuencs, Nana Obregón confessa si les imitacions que feien a Yolanda ara fa 20 anys o mozapping d'ella la varen molestar mai.
7: Me imitó y a mí me hizo hasta gracia. En ese momento no me molestó nada.
8: ¿Y ahora?
7: Ahora que lo veo digo, madre mía, pero a mí que se metan conmigo, que me ataquen o que me imiten, que lo acepto, mira, que me imiten, que ganara dinero imitándome, pues bienvenido sea ese dinero. Aquí lo importante es poder trabajar y ganar dinero. Unos ganan imitando, otros ganan trabajando, otros ganan actuando. Uy, es...
4: Unos ganan trabajando y otros imitando.
2: Quina falta de respecte als imitadors.
0: Nois, última hora.
1: Última hora, Marta, molt ràpid.
0: Sabem com llueix el nòvio de la Marta Riumbau i ho pot veure tothom si entra al seu YouTube a l'últim vídeo.
4: I essa.
0: Wow. Ens ho ha passat ara mateix una seguidora. És públic.
1: Demà ho comentem.
9: Des de que sóc a la residència Los Tilos, torno a gaudir del dia a dia. Aquí em cuiden, m'acompanyen i, el més important, em sento com a casa.
10: Si vols sentir-te ben cuidada, visita la residència Los Tilos, al carrer Cerdanya 480 de Barcelona, al 93 450 7000 i a bastondeoro.com. T'esperem.
11: Del 6 al 9 de maig agafa't festa perquè torna el Rec a Igualada. 4 dies de moda i festa a preu rec, en un circuit urbà entre antigues fàbriques, amb més de 100 marques i dissenyadors de moda fent vendes especials, concerts, DJs i la millor gastronomia. Del 6 al 9 de maig no t'ho pensis i vine al Rec. Més informació a rec0.com.
12: Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
13: Ja et pots inscriure en els Premis Creadores de 20 Minutos.
12: Participa fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
13: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
14: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
15: Troben un home mort a casa seva. Desapareixen les...
16: Si t'agrada Crims, has de llegir els seus llibres. 6 volums on Carles Porta aborda els casos més destacats. Disponibles als punts habituals i a la botiga 3CAT.
17: L'any 2000, un grup de joves apallissen i maten un jove a la Vila Olímpica. Barcelona descobreix la seva cara més salvatge.
18: Centenars de persones han seguit...
19: És un crim molt mediàtic. Molts elements sorprenien d'aquest cas. El primer de tot és la violència descomunal.
17: El crim de la Vila Olímpica. Crims de Carles Porta. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
20: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
1: Vinga, va, que ja arriba...
0: Sònia Jordi!
1: No cridis, home... Us que us ha trobat molt a faltar, Sònia, Jordi.
21: Què passa?
0: Nova obsessió, Ferran Torres. Ho hem d'aconseguir.
1: Li agrada en Ferran Torres, ara.
0: O sigui, no, ho hem d'aconseguir el més aviat. Estic en els meus últims dies.
2: Oblideu-vos de Joan Garcia. Ja no
21: ja
2: està.
21: Ja està. Ha passat la millor vida.
0: És que no sé com no m'havíeu dit que hi havia un jugador tan guapo. No l'havia vist, jo. No sabia que
1: existia. És el nou pentinat.
21: Sí, el nou pentinat...
0: Sònia, no et tornes boja amb ell?
2: No sóc gaire fan d'aquest pentinat.
0: Què dius?
2: No.
0: Què funciona, tu, normalment?
2: Precisament el que t'agrada és aquest pentinat, eh?
0: No sé, m'agrada ell tot, però tu què t'agrada normalment? Més així, més rapidets.
2: El Garriga crec que ha anat a Gijón aquest cap de setmana.
1: Sí, quin dribbling! La Sònia segueix driblant, sí. Arriba al Tot Costa.
20: Tot Costa.
22: El Madrid va començar a perdre la Lliga al Clàssic del Bernabéu i el Barça la pot guanyar al del Camp Nou. La millor rúbrica possible, amb el capítol final a casa i contra l'etern rival i amb el vestidor del Madrid convertit en una olla de grills, crispetes.
20: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Les 7 d'aquest dilluns 4 de maig de 2026, l'endemà de la classificació del Barça femení per la final de la Champions i l'endemà de l'allargament, o la, vaja, la perllongació de la Lliga masculina de futbol. Sònia Gelmà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què ens expliques?
1: Com ara deies, aquesta final de la Champions, el Barça s'hi va classificar ahir en una gran victòria del Bayern per 4-2 i la jugarà el 23 de maig a Oslo contra l'Olympique de Lió. Per cert, que la reacció d'Alexia en el moment del canvi ha despertat els dubtes sobre el seu futur, després en parlarem. El Barça treballa la logística d'aquesta final, de moment ofereix un pla de viatge d'anada i tornada al mateix dia, sense entrada. El club encara no ha informat de quantes en tindrà, oficialment en teoria en té 2.500, però ja veurem si el club intenta rascar alguna més, i també és cert que la UEFA ja fa mesos que va obrir la venda d'entrades, pot ser que hi hagi socis i aficionats al Barça que ja la tinguin.
0: L'èxit de la sisena final de Champions consecutiva és indiscutible. La logística del viatge, en aquest cas, és difícil com poques, perquè la de Göteborg, que era si fa no fa, va ser en pandèmia i, per tant, no hi va poder viatjar cap aficionat. I jo crec que és fins i tot més complicada i, evidentment, més llunyana que la d'Eindhoven. Per tant, bé, sort als aficionats del Barça, sort i calés als aficionats del Barça que vulguin ser a Oslo.
1: El desplaçament per carretera, en aquest cas, jo crec que el podem...
0: Home, seria agafar tota la setmana.
1: El podem descartar i, per tant, queda l'avió i no són econòmics. De fet, el desplaçament, ara el Ruth ens ha explicat tots els detalls, però ja us avisem que no és econòmic. I el Madrid, ho deies abans, el Madrid va guanyar Cornellà, de manera que l'Espanyol continua en zona perillosa i la Lliga encara no té campió. El Barça té l'oportunitat de ser-ho diumenge, el clàssic a les 9 del vespre. Els de Flick els hi va guanyar i empatar.
0: D'aquest primer matchball en parlarem també. Evidentment, hem quedat amb el Ricard Torquemada per analitzar quina davantera faria jugar ell, tenint en compte que ara mateix, amb les lesions de Rafinha, que ja ha tornat però encara no ha reaparegut, i de Lamine Yamal, els llocs del davant estan ben oberts.
1: I pel que fa a l'Espanyol, es queda amb 39 punts. Tampoc el Girona va guanyar el Mallorca i es queda amb 38. Tots dos molt pendents del Sevilla-Reial Societat, que tanca aquest vespre la jornada. Un partit clau en la lluita per evitar el descens. Els andalusos tenen ara mateix 34 punts. Són el rival que ara mateix, el primer rival que baixaria. Si guanyen, deixen el Girona a 2 punts del descens directe i l'Espanyol a 3. I, a més, l'Espanyol ha de jugar dissabte a Sevilla.
0: Hem quedat amb l'Eduard Solà i amb el Sergi Andreu per saber en quin grau està el nerviòmetre a Cornellà i a Montilivi.
1: Més futbol. L'Ourense serà el rival del Reus Redis a la primera eliminatòria de la fase d'ascens de la Primera Federació. El partit d'anada serà a Reus aquest cap de setmana, el de tornada el següent a Galícia. Encara en futbol, el Villarreal ha anunciat que Marcelino García Toral no continuarà a la banqueta de l'equip la temporada vinent.
0: Tot apunta que Íñigo Pérez, l'entrenador del Rayo, serà el seu substitut.
1: En bàsquet, el jugador del Barça, Will Clyburn, ha volgut aclarir una mica la seva situació de baixa. En un missatge de les seves xarxes socials assegura que es troba bé i que està sa, que simplement està seguint les pautes mèdiques que li han donat. El comunicat del Barça assegurava fa uns dies que Clyburn no jugaria per un problema de salut que estava tractant, però no es concretava res més.
0: D'aquí una estona el Macià ens explicarà el que es pugui explicar sobre l'estat de salut de Clyburn, que s'afegeix a casos estranys que hi ha hagut aquesta temporada, més que estranys, incerts que hi ha hagut aquesta temporada, com el de Satoranski fa algunes setmanes.
1: En handbol, el Barça s'enfrontarà al Valladolid als quarts de final de la Copa, que es disputaran del 5 al 7 de juny a Alacant. En ciclisme, triomf a l'esprint per la belga Shari Bosuit a la segona etapa de la Vuelta Femenina a Espanya, que ara és a Galícia. L'alemanya Koch aconseguís el lideratge de la general en acabar segona, i estem molt pendents de Paula Blasi i de Mireia Benito. Blasi i Benito són a 16 i a 40 segons del mallot vermell. I encara en ciclisme, el francès Paul Cichas, la gran revelació d'aquesta temporada, ha anunciat avui que serà el Tour de França. Té només 19 anys i és el ciclista més jove que participa al Tour en els últims 89 anys.
0: És tan jove que molts experts li recomanaven que encara no, però ell ha decidit que ja sí, i trucarem a l'Isaac Vilalta perquè ens expliqui com ha arrencat aquesta Vuelta femenina, evidentment amb les mirades posades en la Paula Blasi i aquesta decisió de Pol Seixas. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, que té una pregunta per la nostra audiència.
1: Arribant a la final de la Champions, la temporada del Barça femení ja és excel·lent i podeu votar les dues opcions que us oferim, sí o bé no, només si la guanya. Si penseu que la temporada només és excel·lent en cas de victòria a la final de la Champions, podeu votar aquesta segona opció. Si considereu que arribant a totes les finals possibles i havent-ne guanyat, probablement també la guanyaran a la final de la Copa de la Reina, ja és com per qualificar-la d'excel·lent, podeu votar que sí.
0: Tu votes que sí?
1: Jo voto que sí.
0: Molt bé, d'aquí una estona...
1: Perquè ara ja queda 90 minuts i contra un altre dels grans d'Europa, per tant, faltaria més que a sobre... Vull dir, per fer una bona temporada estiguessis obligat a guanyar la Champions. No, faltaria més que per fer una excel·lent temporada estiguis obligat a guanyar-ho tot. No pots fer repòquer cada any. O pòquer, o sí. Més aviat, perquè són quatre títols en joc.
0: D'aquí una... Sí, de cartes no anem sobrats. D'aquí una estona sabrem què en pensa la nostra audiència. Des d'ara i fins les 9. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
2: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
0: Avui amb el retrobament amb el Dani Sanabra. Hola, Dani, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda a tots.
0: El Dani, una ànima generosa. Falta una setmana visitar Nova York per enveja dels que no hi hem anat i bé amb...
1: A mi m'encanta aquesta tassa que m'ha portat el Dani.
3: Color corporatiu de Catalunya Ràdio, perquè com tothom sap, els taxis de Nova York es van copiar del color de Catalunya Ràdio.
1: Sí, exacte. Primer era Catalunya Ràdio i aleshores van arribar els taxis.
3: Exacte.
1: Sí.
0: Molt ben vist.
1: Tothom ho sap.
0: Ets de dir que lamento perquè ha portat una figura, un nino de Jalen Brunson, el base dels Knicks, i me l'he deixat a la redacció quan hauria merescut que Catalunya veiés aquest...
1: No entenc per què no m'has portat una figureta de
3: dels Knicks. Potser ho he fet el rei. Potser dels Knicks era per la Sònia i per tu era el...
0: No, a mi la tassa m'hauria anat bé. A ella, a Brunson, jo crec que no li hauria servit ni per aguantar els llibres, però jo crec que has encertat.
3: Molt bé.
0: Senyora Marta Corredera, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Avui la Marta ens ve amb un... A veure, això. El d'això. Molt xulo.
4: Ah, bueno, una pinça.
0: Sí, molt xulo.
4: A més, el porto mullat perquè m'he dutxat aquesta tarda.
0: Molt bé.
4: Escolta, haig de dir, de les úniques vegades que hem respectat tots els convidats a que se'ns presenti,
0: Com, perdó?
4: Sí, és veritat. Normalment, o algú parla abans...
0: Bé, és que tu vens molt amb el Santi Jiménez.
4: Acostuma a ser el Santi, és veritat.
1: Els dilluns són més recíprocs.
0: T'haig de dir que generalment és això.
4: Sí. Això és el normal.
3: Lo normal seria això.
1: Vale, a dia d'avui ja no. Cada cop hi ha més impacients.
0: El Bernat Soler també fa les seves incursions, quan hi ha gols i coses d'aquestes. Oriol Domènech. Però és que Oriol Domènech és el Torracollons. Bé, en fi. Però generalment, fins i tot diria que s'agraeix que hi hagi un cert ordre, com respecte a la Marta, el Dani i el cap de continguts del Tot Costa, el Marcos López. Hola, Marcos.
5: Bona tarda.
0: Tot en ordre?
5: Sí, una miqueta la veu trencada.
0: Sí.
5: Demano disculpes, però...
3: Ens veu de... Bona nit i benvinguts a l'estadi.
0: Sí.
5: Tinc la veu una miqueta
0: trencada. Veu de Kruner,
5: Sí. No sé, és una... És estrany, perquè estava bé i de sobte, pam.
0: Hi ha molt virus.
5: Sí. Hi ha un error, eh?
1: Vaja, sí.
3: M'ho ha dit. 34 punts, no?
5: Sí, 34 punts has dit del Sevilla, no?
1: Sí. Si guanya, en sumarà 37, no?
5: I es posa un punt del Girona i a dos del...
1: Sí, però llavors el descens el marcarà l'Alavés.
5: Ja, però...
1: És a dir,
5: sí,
1: estaran...
5: Sí, ja sé el que vols dir, però es posaria a 1... Del Girona i a dos...
0: Sí, però el que ens importa...
1: Ens és indiferent el que passa aquí.
0: El que marqui el descens.
1: Per tant,
0: aquí estic a favor teu.
1: No hi havia error.
0: No hi havia error.
1: Quedaran a dos i a tres del descens, no del Sevilla. És el que he dit.
5: Bueno, no, però això no has explicat així.
1: Com que no? A veure, Marcos... A veure, vaig a buscar el titular.
4: Anàvem molt bé,
3: Veig que tot està al mateix lloc, que no ho vaig a...
0: Després es queixen que comencem tard, que no sé què...
1: Si guanya el Sevilla, deixen el Girona a dos punts del descens directe i l'Espanyol a tres.
3: Molt bé.
1: Per tant, era correcte. Mira que em podies enganxar i agafar sovint, però aquesta no.
0: Molt bé, endreçada la classificació de la Lliga per baix, que d'aquí una estona ja comentarem amb el Solà i amb el Sergi Andreu. Avui toca recordar, i a més amb un personatge, una personatge d'excepció, que tot costa una dècada.
2: Tot costa una dècada.
0: Alèxia, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: Ens en anem al 2027. Com t'ho planteges, això? Com l'últim gran contracte? Vols acabar la teva vida professional al Barça?
6: No ho sé, no t'ho sé dir, perquè el Barça és molt exigent. Ja no físicament, sinó també emocionalment i mentalment, per lo que deia. Arriba al final de temporada, te'n vas de vacances i potser desconnectes una setmana, no tens més, tampoc, i has de tornar i tornar a guanyar-ho tot i en el moment que jo no tingui aquesta energia i aquesta necessitat de perquè és una necessitat, o sigui, jo m'aixeco amb aquesta necessitat de reinventar-me i de ser millor, no? El moment que no senti això o estigui esgotada de fer això després de no sé quants anys, doncs potser aixecaré la mà i veurem què passa.
2: Tot costa una dècada.
0: Protagonista indiscutible ahir al Camp Nou. Aquesta és l'última conversa que vam mantenir amb Alèxia Putellas. Ara farà un any i mig, al desembre del 2024, però la pregunta continua sent absolutament vigent, com si li hagués pogut fer
1: ahir. I la resposta continua sent interessant, perquè ella explica que el Barça és molt exigent i que ella s'ha de reinventar cada any i ha de tenir forces per reinventar-se cada any.
0: Doncs veurem si creu que en té per la temporada vinent o no. D'aquí un moment en parlem amb la Ruth Vila. Ara arrenquem.
2: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
7: Graia pot fer la centrada, el segon pal, salva, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de Salma! Salma pot fer la centrada, Payor busca la rematada amb el cap, la pilota és dins l'àrea, Alex el xut! Alexia! El segon del Barça! Salma pot fer la centrada, l'enrosca al punt de primer, però el cop d'aquest gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Barça, el tercer. És Clàudia Pina qui fa la centrada, la pilota al segon pal. Busca el cap de Brooks. Brooks la guanya amb Alexia, la rematada de Xilena i el gol. Gol d'Alexia.
0: I així és com el Ramon Salmurri explicava ahir a la TDG els 4 gols del Barça que li serveixen per ser a la final del 23 de maig a Oslo, que ara ja sabem, vaja, ja ho sabíem de fet abans del partit, que serà contra l'Olympique de Lió. 4 gols que rubriquen aquesta classificació per la final. Ruth Vila, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Doncs un partit en què el Barça va tenir la contundència que no va trobar a Múnich. És veritat que al final va passar per algun neguit, fins i tot un gol anul·lat que mereixeria un... el Bayern que mereixeria un baròmetre, però no el farem perquè ja ens està bé com...
5: Què penses, què penses d'aquest gol?
0: L'hem estat revisant amb la Sònia. A mi ahir em va semblar que bé, cada cop que veig la repetició, em sembla menys falta, però em sembla falta. En tot cas, no sé si perquè el VAR ho corregeixi, però, insisteixo, és que com que ja ens va bé, no ens hi aturarem.
1: Si hagués passat el contrari, diríem, estaríem bastant indignats.
5: Correcte.
0: Sí. Jo, en això sí que... Bé, en tot cas, el Barça tenia un marge de 2
1: minuts. Sí. Encara, vull dir que... Eren 5 minuts d'afegit que, afortunadament, el VAR ens va evitar que els nostres cors patissin.
0: El que no farem és posar l'èmfasi, l'accent en l'últim quart d'hora, quan el Barça abans havia demostrat, Ruth, que és superior i que mereixia estar a la final 2.
8: Sí, sí, tothom va quedar molt content de com va anar el partit en línies generals, perquè la planificació que es va fer del partit, de com havia d'anar, ho vam parlar aquí mateix amb el Pere Romeu, doncs es va complir gairebé fil per randa amb un Bayern que ja sabíem que tenia un gran nivell, per tant, que podia plantar cara al Barça, i l'equip blaugrana buscant solucions per sorprendre aquest Bayern en bloc baix, que vam tornar a veure al Camp Nou durant molta estona, amb Salma obert a una banda, sorpresa a l'11 inicial del Barça, es va quedar Pina a la banqueta, va sortir Salma obrint molt bé la banda esquerra, això també va permetre que Brooks jugués per dins i durant molta estona el Bayern no la va tenir controlada i va poder participar molt en atac Brooks, i després amb l'entrada també de Serra Jordi, que argumentava Romeu sobretot que volia portar més físic al mig del camp per aguantar les sortides ràpides i directes del Bayern, i si més no, així va anar la cosa. De fet, els gols del Bayern arriben amb després d'errades clares que serien errors no forçats del Barça, una pèrdua de Paredes al mig camp que no hauria de perdre aquella pilota, un passe horitzontal d'Aitana amb un risc en una zona que no caldria aquest passe horitzontal, és a dir, que el Barça sí que va patir aquests gols, però en errors claríssims de les Blaugrana, que després van saber interpretar bé com li havien de jugar l'equip bavarès.
0: Marta, Marcos, Daniel, que el que dèiem, que al final hi va haver, és que jo no diria ni patiment, un punt de incertesa per... Sí?
4: Jo vaig patir, eh?
5: Sí, home, sí.
4: Jo vaig patir, però
0: 4-1.
4: Bueno. A veure, però és que amb el gol anul·lat a Harder se't posaven a un gol, eh? Sí. I tal i com estava trencat el partit, l'únic beneficiari era el Bayern, el Barça estava cau. Jo vaig... Tenia una miqueta el culet apretat, ho haig de dir.
0: No, d'acord.
4: La por és
5: lliure.
4: Els últims 15-20 minuts va ser un desastre.
1: Sí, tenies la sensació aquesta que el Barça havia perdut el control perquè probablement li havia passat en part el que ens va passar tots, que amb el 4-1 el Camp Nou estava celebrant-se. I el Bayern no es va desconnectar, va continuar apretant, i amb els canvis jo crec que l'equip es va destalotar una mica... I
4: els canvis,
1: va perdre el control.
4: Els canvis al Barça no li van anar bé, i al Bayern sí. Perquè traient a Ed Nadal i fent aquesta dupla amb Harder, que es feia més de mitja punta, jo crec que li va donar un aire molt fresc i molt bo al Bayern, i al Barça al revés, es va desendreçar amb els canvis.
1: Però mira, agafant una expressió que va fer servir el Ricard Torquemadaini del club, no patíem en aquell moment de marcar en un gol i hi haurà pròrroga, sinó que patíem per patir, per no patir. Era si el Barça, si el Bayern fa un gol, patirem. I
0: per
1: el
0: tant,
1: va
0: no
1: fer.
0: Patia,
1: no, realment el va jo fer. Sí. El que passa és que el van anul·lar.
4: Sí,
3: però
1: el
4: va
3: fer. Posats a perdre el control, a mi donen perdre el control 4-1 i que faltin 10 minuts.
1: Vull dir, no,
3: és,
1: no, eren 4-2.
3: És un escenari...
1: El 4-2, és a dir, estaven a dos gols. Sí, sí.
3: Ah, dos gols són molts gols en poc temps.
4: Sí, però, clar, sí, però que tenia el tercer.
5: Hi ha dos travessers.
1: Un parell de travessers.
4: I Cata també fa un parell d'aturades. Sí, sí.
5: A la sortida d'un córner...
0: A mi...
1: Però vaja,
5: no, si tu vas que veure no tranquil el partit, no passa res.
1: No pots tampoc
5: o sigui,
1: pretendre passar a la final de la Champions sense patir res.
3: S'ha de patir una mica.
5: Tens que patir a la vida.
0: Com ho has dit, això? Patia,
1: patíem per no acabar patint.
0: Per tant, no vau patir.
5: O sí...
1: Bé, patíem.
5: Sí.
1: Home, jo el 4-3 el vaig veure.
3: S'assembla una mica el tema del miracle, del miracle de l'Atlètic de Madrid, això.
0: Bé, no sé. En fi, no, que ja dic que la por i el neguit és lliure. Jo no vaig tenir aquesta sensació, però en fi.
5: Però hi ha un moment,
0: si tanta gent a la sala va patir, doncs...
5: No, hi ha un moment quan hi ha aquest xut al travesser i després el córner que para Qatar, que aquest moment...
4: Sí, tu amb el 4-3, sense haver anul·lat encara el tercer, no vas dir, ostres, cuidado.
0: Però és que l'havien anul·lat.
4: Bueno, no, però abans de saber-ho. Abans de saber-ho.
1: Clar, en aquell moment
5: tampoc,
1: era... Queden, d'acord,
5: ell tampoc.
1: D'acord, acaben de fer el 4-3, queden 5 minuts de temps afegit...
5: I el Bayern està atacant.
1: I el Bayern no para de tenir oportunitats. Sí. I aleshores...
0: Sanabra, quin miracle que el Barça estigui a la final de la Champions. No sé si és un miracle o és una proesa, però és alguna de les dues coses. Que, Ruth, després de superar l'atac de cor, Pere Romeu va passar pel club de la mitjanit. Què va dir l'entrenador del Barça?
8: Doncs ja vam parlar molt de la final, eh? Un Barça que rebre aquesta final sense complexos, a fer el seu joc habitual, a no caure en un joc d'anada i tornada, que va explicar Romeu que això seria molt més beneficiós per l'Io, perquè físicament sí que és més potent que el Barça. I va explicar Pere Romeu al club de la mitjana que veu una final molt igualada i creu que amb els dos millors equips d'aquesta temporada de la Champions.
9: Evidentment, el futbol, i més en aquest nivell, no va de mèrits ni de justícies, però sí que crec que som els dos equips que millor hem fet les coses per arribar a aquesta final de la Champions. Per tant, penso que serà una final molt igualada, que es decidirà per detalls. que nosaltres haurem de fer el millor partit possible per apropar-nos al que volem, que és la victòria, evidentment.
0: Ara parlem de com veieu aquesta final. Ruth, és una final que el mínim que es pot dir és que té morbo, perquè enfronta dos homes, vaja, enfronta el Barça contra Giraldez, contra, si voleu, Márquez Zubizarreta, contra Engen, i l'enfronta al Madrid de la Champions femenina.
8: Sí,
0: vaja, és difícil que hi hagi més morbo en una final.
8: Models, sí, models contraposats que es veuran les cares en aquesta final. Un Giraldez que aspira a convertir-se en l'únic entrenador que ha guanyat la Champions femenina tres vegades, mm-hmm, i l'únic també que la pot guanyar amb dos equips diferents, que això no ha passat amb la Champions femenina. També amb jugadores que comença a recuperar Giraldez, per tant, més perill per l'Olímpic de Lió. Chawinga, que no juga a l'eliminatòria contra l'Arsenal, en principi sembla que podria estar bé en els pròxims dies i, per tant, per jugar els pròxims partits. A l'anada, Giraldez va tenir la baixa de Baixà i de Dumourné, que ja estaven també en aquesta tornada de la Champions. És a dir, que jugadores per jugadores, l'Olímpic de Lió té un equipàs. El que està intentant Giraldez és convertir-los això, no?, en un equip sòlid, que sobretot defensivament no tingui els problemes que ha tingut aquesta temporada.
0: Però a la TDG no us agrada com juga el... O sigui, la plantilla és evident, però no us agrada com juga,
8: A mi personalment no.
0: No, pregunto a la TDG, amb dues representants aquí a la taula.
8: Sí, sí, però esperava que la Ruth respongués. És que jo no ho he dit, que...
0: Discrepàncies en les files de la TDG.
8: A mi personalment no m'agrada com jugar el Lió, i crec que juga pitjor que el Barça, perquè no juga com un equip, perquè juguen en individualitats i a partits que jo crec, per exemple, la tornada contra l'Arsenal crec que van ser superiors i van jugar millor, i en canvi l'anada va ser un desastre. Com a equip, però que a nivell d'individualitats en té moltes, perquè per començar a la segona part, si no m'equivoco, contra l'Arsenal, apareix Katotó de suplent.
4: Sí, sí.
8: Que Katotó és una jugadora que seria titular a gairebé tots els equips. En el Barça probablement no, perquè té Payor, però per la resta d'equips seria titular a tot arreu. I la té de suplent, però ara mateix.
3: El favorit
8: és veritat que surt d'una lesió,
3: El favorit qui és en aquesta final?
8: Per mi 50-50, vaig dir. 50. Jo no m'atreveixo a dir que hi hagi un...
5: No li agrada l'Olimpí, però diu que 50-50.
8: Home, no, perquè t'he explicat que a nivell individualitat...
0: Si vol patir amb un 4-1, amb un 0-0, vaja...
8: No, home, no, però... No pot... però...
4: I a partit únic.
0: 50-50.
8: Jo crec que el Lió, respecte a fa dues temporades, s'ha reforçat, i el Barça, bé, hi ha jugadores que li han aparegut de la base que l'estan ajudant, però si fa no fa, potser tindria el mateix. No hi havia Payor i ara... És veritat, tots els equips han canviat.
0: L'últim precedent és Bilbao,
8: Sí, l'últim precedent és Bilbao.
0: Un dia va guanyar el Barça per 2-0, però, si no em corregiu, era la primera vegada que guanyava el Lió. Les anteriors, doncs, havien...
5: I el factor de la banqueta?
8: Jo crec que és important en el sentit que l'Olímpic sí que era un equip de moltes individualitats, i Giraldez el que està intentant és donar-li més solidesa com a equip. A mi la seva proposta no m'agrada, però vull dir que em sembla, perquè m'agrada més una proposta doncs d'un equip que vulgui tenir la pilota, combinar, no?, que és el que aquí estem acostumats.
3: Però llavors esteu d'acord en què no us agrada?
8: No, és una altra... No, jo la respecte... No, sí, no és que jo no m'agradi...
0: La Sònia també la respecta, entenc.
8: No, jo crec que l'equip juga bé el que juga.
4: Sí.
8: No
4: juga. És un altre futbol.
8: Entens? És un altre futbol, però juguen bé aquest futbol.
5: Entens?
8: Vull dir que no sembla que ho facin malament, aquest futbol, que és un altre futbol que no és el que estem acostumats aquí, però crec que apliquen bé aquest futbol.
5: I el coneixement que té Giraldez?
8: Del Barça.
4: Mira, ahir, ara no sé quina jugadora li van preguntar precisament per això, i va comentar, home, nosaltres també hem canviat en aquests dos anys. Però, evidentment, hi ha pocs entrenadors que coneguin millor el Barça que no pas Gerardán Giraldez. També et dic que René Slegers probablement no coneixia tan bé el Barça i li va saber plantejar el partit.
8: Sí.
4: Vull dir que tampoc... Sí. No sé si és clau. Ara... Home, Giraldez juga amb avantatge, sí.
0: Corredera, estàs molt callada. Parli, desempati.
4: A veure, jo crec que el Barça és favorit. Bàsicament, per la història recent, se li ha de donar aquest punt de favorit. Jo no diria que un 90-10, però potser un 60-40. No, jo no diria.
5: Jo no diria.
4: Tan favoritisme, però tampoc un 50-50, potser un 60, un 70, 30-40... però per mi el Barça és favorit per idees de joc i sobretot per història recent. L'Olympique de Lió no deixa de ser un equip que ha estat en construcció. que venia d'un projecte molt potent, d'uns anys guanyant moltes coses, però de sobte el projecte es va desfer i ara ha arribat un entrenador que està intentant encaixar les peces. Òbviament tenen moltes individualitats, moltíssimes, però no podem pretendre...
0: Millors que les del Barça, eh?
4: Per mi, com a individualitats, tenen més. No que millor, sinó que tenen més. Tenen més recursos i tenen més banqueta. Que ara parlàveu de la banqueta. Si plantegem els dos equips, les dues plantilles, i mirem enrere la banqueta, crec que l'Olímpic té més banqueta que el Barça, o més potent per fer mal. Òbviament el Barça és favorit, però el Giraldez està construint un equip. Òbviament no podem pretendre que jugui com el Barça, perquè la base de les jugadores tècniques que tenim a Espanya no la tenen enlloc, i això és una obvietat, però físicament i com a jugadores fortes, són fortes. Llavors, per mi, se'ls ha de tenir cuidado. O sigui, no por, però serà una bona final.
1: Si el Barça fa el seu millor partit possible, probablement és molt difícil que el Lió...
5: A la darrera final no
1: per
5: ho va
1: això,
5: fer.
1: Aquí és on vaig. Per aquest això, per això jo hi poso un 50-50. Ja. Perquè si el Barça fa el seu millor partit possible, jo crec que el millor partit possible del Lió no iguala al Barça. Però ho vam veure a la final contra l'Arsenal, i et diria que ho vam veure a l'anada contra el Bayern, que hi ha una sèrie d'equips que han trobat, entre cometes,
4: ara mateix és molt fàcil neutralitzar
1: del Barça.
4: Exacte, és molt fàcil neutralitzar com el Barça et pot fer mal, perquè saben els equips que tapant el mig centre tenen molt a guanyar. Ahir, per mi, Giraldez se li ha d'atribuir el mèrit que troba la solució d'Ismé i Brooks per dins, que per mi va fer un partida...
5: Romeu.
4: Per mi va fer un partida brutal, sí. Ismé, però clar, ara això ja ho sap Giraldez.
1: Clar.
4: I ara...
1: I aquí és on vaig, que a 90 minuts... pot ser que el Lió, sense tu tenir gaire capacitat de reacció, et trobi també la manera de jugar-te, però...
5: I l'última final del Barça
1: oberta,
5: no pot jugar... L'última final del Barça no pot jugar emocionalment a l'equip?
4: A favor o contra?
5: En contra.
4: Ah,
5: en contra.
1: La de l'Arsenal.
4: Per mi pot jugar favor, més sí. El tema emocional del que sigui l'última final d'algunes jugadores que no pas aquest tema.
0: Mira, parlant d'això, evidentment...
4: T'he fet una assistència.
0: Tindrem temps perquè d'aquí al 23 de maig, encara falten dies, tindrem temps d'anar analitzant amb més elements aquesta final, aquest Barça-Lió, però del partit d'ahir, Ruth, més enllà de l'aspecte futbolístic, penja l'emoció, el comiat d'Alexia Putellas, que ha disparat tots els dubtes sobre el seu futur.
8: Sí, perquè la vam veure molt emocionada, sortint amb llàgrimes als ulls del camp. Ella va explicar que sí, que havia viscut un partit amb molta emoció, perquè havia estat un partit molt maco amb el Camp Nou ple, amb el que jugaven, i també perquè havia passat una setmana complicada, i aquesta explicació de la setmana complicada és que després del partit d'anada, Alexia no va quedar contenta de com havia rendit ella el partit contra el Bayern a l'anada, i per tant tenia com aquesta autoexigència de sí fer un pas endavant en aquest partit de tornada, i li havia explotat com una mica tot. És veritat que estem en un moment en què el futur d'Alexia és incert, que Alexia decidirà què vol fer, que la sensació és que encara no té 100% decidit el que farà. Recordem que té un més un al contracte, un més un que estaria ja fet, però el Barça va acordar amb Alexia la temporada passada, quan Alexia gairebé ha acabat el mercat d'estiu, arriba al Barça amb una oferta del PSG per marxar ja l'estiu passat. El Barça i Alexia acorden que tot i que el que hi hagi al contracte, tot i aquest més un, si aquest estiu Alexia vol marxar, el Barça li facilitarà la sortida sense cap tipus de compromís cap al club blaugrana. I la sensació a l'estiu, quan veiem aquesta oferta del PSG a la jugadora, és que Alexia marxarà segur aquest estiu. I ara, doncs, potser ho veuen amb 80% la possibilitat que Alexia marxi, i ja no és tan clar que, com l'estiu, que 100% marxarà, però hi ha una possibilitat gran que Alexia marxi aquest estiu.
0: Per tant, tot i que ella va dir que ho va desvincular, és raonable lligar la seva sortida del camp amb un possible comiat, tot i que no està confirmat.
8: A un esclat d'emocions, sí, i una podria ser aquesta, i també hi ha el tema, recordo que quan vam parlar de la seva renovació, que ara ja fa uns anys, vam explicar que la intenció en aquell moment d'Alexia era complir el cicle d'aquest 2+1 i deixar pas a les que venen pel darrere, que és una mica el que sentíem ara en aquesta declaració d'Alexia. Les de baix venen fortes, jo no sé com estaré. Doncs aquesta va ser la intenció en el moment que ella va renovar, i aquesta podria continuar sent una idea que té Alexia, de si he de fer un pas al costat i aprofitar, evidentment, una bona oferta
0: clar,
8: de fora.
0: Clar, aquí entren molts factors, perquè segurament Alexia pensa en l'edat que té, però
8: clar,
0: de moment,
8: anys.
0: Jo no sé què passarà l'any que ve, de moment continues tirant del carro.
8: Això mateix, el que passa és que quan va arribar aquesta superoferta al PSG, si al Barça li feia pagar un traspàs al PSG, la superoferta per Alexia ja no era tan superoferta, amb el compromís que té ara del club de que no hi haurà un traspàs, si rep una superoferta, serà una superoferta per acabar la seva carrera esportiva amb un contracte d'un nivell que el Barça no pot ni apropar-se.
0: I menys en la conjuntura actual.
8: Clarament, clarament.
0: Bé, doncs aquesta és la situació, no hi ha res tancat, però per tot això que explica la Rut, és probable que Alexia acabi marxant aquest estiu. Aquesta és la...
8: La sensació és que serà una... Sí, que la decisió final serà les minuts que es diu, vull dir que Alexia encara s'ho ha d'acabar de pensar del tot.
0: Per tant, pel que tu saps, no estaria presa la decisió.
8: En principi, pel que m'hi diuen des de diverses bandes, no està 100% presa.
0: Bueno, Corredera, tu que tens opinions molt contundents sobre tot, com ho veus això?
4: Jo ho veig negre. Honestament, a mi no m'agradaria que marxés perquè la respecto molt com a excompanya i com a professional, però jo la veig ara mateix més fora que dins. I coincideixo amb la Rut, pel que a mi m'arriba també la decisió no està al 100% com a tal presa, però hi ha un percentatge molt alt de que l'Alexia pugui marxar aquest estiu. Sí, sí. I de fet, al final, a mi em sobta molt també que estem al maig. Si tu vols executar el mes 1, és molt tard, no?, per dir-ho, per comunicar-ho a la gent. Això una, després, logísticament, per l'organització del club, si se'n va l'Alexia, no la pot suplir fàcilment. Llavors, el club també necessita...
0: Tens raó. El que passa és que
4: jo entenc que el club l'esperarà fins a última hora.
0: Vull dir, una substituta de l'Alexia no la podrà, entre altres coses, perquè no et deixarà cap traspàs. Vull dir que aquí...
10: No, però et deixarà un espai salarial important.
3: El que passi a la final influeix a la decisió o no influeix?
5: No crec, no.
3: No sé.
4: Jo l'únic que pot ser és que perdin la final i l'Alexia digui no vull marxar perdent una final.
3: Això ha passat.
4: Però jo diria que no hauria d'influir.
10: A mi... més enllà que el club òbviament respecti la seva decisió i és més, ell ja s'ha guanyat el dret de dir encara que em quedi un any de contracte marxo, també em crida l'atenció que el club no hagi fet un gest de dir és que jo vull que Alexia acabi la carrera aquí i li hagi posat sobre la taula no, et queda un any, t'estan oferint un contracte, jo t'oferiré el que puc però per 3 anys.
3: Vols dir que
10: puc,
3: el club ja li va bé?
10: Que no és el que... No,
3: no li va malament
10: sí,
3: que
10: jo
3: marxi.
10: Crec que el club assumeix que si Alexia marxa doncs ja trobarà d'altres solucions.
8: No hi ha oferta, no hi ha... Mm-hmm. Havíem sentit o llegit, no hi ha una oferta... Hi ha el més 1, no hi ha una oferta de renovació per Alexia.
5: Ni, és a dir, ni un pla per ella després, o sigui...
8: De moment, no. Hi ha el més 1.
10: No, no, clar,
5: el més 1... Un pla d'aquí a 2-3 anys, quan deixis de jugar a futbol, faràs això?
8: Mm-hmm. Jo crec que ella encara vol jugar a futbol, bueno, i per tant, no, sí, amb això no ho han parlat.
5: Però tu, un contracte d'un any o 2 anys, i després, quan acabis de jugar, faràs una altra...
8: Jo crec que no ho han parlat, encara crec.
10: Per tant, el punt de vista del club és si Alexia es vol quedar un any més, es quedarà un any més. Però no hi ha la perspectiva de dir i li oferirem. Però... I a mi això em crida l'atenció. Insisteixo que probablement potser també perquè consideren que primer que decideixi ella i aleshores veiem.
4: I no tens la sensació, i coincideixo completament amb tu, perquè l'estiu passat, quan va arribar l'oferta del PSG, jo tinc la sensació que al final acaba sent Alexia la que pren la decisió de quedar-se, però que el club
0: és que no
4: quasi
0: pot.
4: Que ja li anava bé.
0: És que si la cosa és econòmica, no pot. I
4: ja,
0: jo
4: però tots els agafaré d'advocat que arribaven, Jordi...
0: del club sense que el club el necessiti, sí. Però la situació no és diferent.
4: No, clar.
0: I el que deia el Marcos està bé.
3: És que el club li va bé.
8: Però la situació de la temporada passada era una mala passada pel club, perquè sí. El club no podia fer res amb aquells diners, igual que no va poder fer res amb els diners que van deixar les jugadores que van marxar perquè no hi havia fair play. I sí que els hi desmuntava una mica més del que ja els havia desmuntat algunes sortides d'última hora, la sortida d'Alexia, tant a l'últim moment i de manera tan inesperada.
0: A mi em sorprèn... Vaja, més perquè la Porta ho ha verbalitzat uns quants cops, em sorprèn És a dir, jo la lectura que em faig, potser equivocada, però la lectura que em faig és que si el Barça no es mou és perquè deu pensar que ho té perdut. És a dir, que només es pot aferrar que ella a última hora digui, doncs no, em quedo i ja però després ja...
3: La porta ha verbalitzat moltes coses. Ja, després, no? Ja. Sobre sí. Lewandowski, sobre
0: sí, però, fitxatges... Però, però per la porta no és un plat de gust que la principal icona del teu equip s'apagi.
3: Si pensen els números...
5: Del futbol femení
0: i del futbol mundial, segurament.
3: Si pensen els números, potser sí que
8: és un plat de gust. És que no poden. Tenen un problema que és que no
0: sí,
8: poden.
0: Sí, sí, és que...
8: No
4: però poden... és que ni amb Alexia ni amb cap.
8: No poden fer ofertes per ningú.
10: Que potser el curs natural de la carrera d'Alexia és que ha arribat el seu moment de fer-se a un altre equip amb noves motivacions i que el Barça d'alguna manera comenci ja aquest relleu que ha de pensar en algun moment. Però això és esportivament, però tot el que et suposa Alexia fora del que és l'esport...
5: Això és indiscutible.
8: És una icona mundial.
10: Universal.
8: És una icona mundial.
10: Que és un actiu que el Barça hauria d'intentar, com a mínim intentar.
5: És el Barça.
0: Però jo quan dic que si el Barça no fa res és perquè no deu poder, és perquè el Barça són perfectament conscients de tot això que dieu, que la seva dimensió va molt més enllà, de fet... Jo crec que és la dimensió principal ara mateix d'Alexia. Vaja,
3: i la dimensió de Messi? I la dimensió de...
8: Sí, que, també l'havien... No podien.
3: Si estàs però, per això, econòmicament...
0: Per això dic que Messi, vaja, no ho van poder.
3: Per això, doncs,
0: a mi em fa una mica la mateixa sensació.
8: Estem parlant anys lluny. Estem fent una comparació anys lluny.
3: No, clar. Però a escala semblant.
8: Però no poden. No poden amb Alexia, no poden fer ofertes a gent que no està al nivell d'Alexia.
0: Bé, en tot cas, la resolució no pot tardar més de... Què diré? Un mes, que és el que queda perquè s'acabi la temporada. Dic jo que en algun moment Alexia haurà de dir...
8: De ara mirem amb la Sònia, que després de la final de la Champions encara hi ha partits del Barça.
10: Encara queden un parell de jornades de Lliga, encara.
8: I
4: després hi ha selecció, també.
8: Perquè deia, perquè no es va acomiadar del Camp Nou, no es va acomiadar... Després de la final de Champions, encara fins i tot hi hauria temps per aquest comiat, si és que s'ha de fer.
5: Però el Camp Nou...
10: Bé, hi ha un partit, ara no et sé dir el rival, si és el Llevant...
0: Real Societat.
10: Doncs, contra la Real Societat, que ara mateix suposo que està fixat al Johan Cruyff, aquelles alçades de temporada, si tu vols decidir. Mm. És a dir, si ella t'avisa amb cert temps que se'n va i vols decidir convertir-ho en un homenatge al Camp Nou, sempre ets a temps.
0: No està mal vist. A veure què passarà amb tot aquest assumpte. Tornem al present.

0: Sabeu?
1: Sònia Oleart, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: A la taula hi ha unanimitat. Bé, llevat que la Ruth digui que no.
3: No, a mi em sembla ja
1: sí.
3: Una temporada.
1: Jo tinc dubtes amb això. A veure què diu la nostra audiència, Sònia.
2: Doncs com la majoria dels nostres oients, que un 78% de la gent que ha votat ha dit que sí i només un 22% ha dit no, només si la guanya. Per exemple, a Instagram l'Enric diu és boníssima i si la guanya serà excel·lent. El David diu no, només si es guanya. Aquesta lliga no és tan competitiva.
1: Però a veure, perdona, és que l'epígraf de la pregunta justament és si ha de ser excel·lent per si ja és excel·lent ara.
2: Bé, ell diu és boníssima i si
1: clar,
2: la guanya serà excel·lent.
1: Ell deu haver votat que no. Clar.
2: Sí. El David diu no, només si es guanya aquesta lliga no és tan competitiva com la Champions. O el Juan diu serà millor perquè la lliga és d'estar per casa on no hi ha rivals competitius. Per tant, en aquest cas ell també creu que encara li falta per arribar a l'excel·lència. A Twitter, el Biel diu la lliga i la copa són competicions de fireta comparades amb la Champions. Per això arribar a la final és una temporada excel·lent. Si la guanyen, pujarem la nota a matrícula d'honor.
1: Mira, línia a la que et l'escrit
2: la línia del Marcos, exacte. El Mariano diu, ai, quina por em fa Giraldez, que ens coneix bé, i quina por em fa Romeu, que ahir va permetre que amb un resultat folgat encara haguéssim de mirar l'hora i resar. No tinc clar res, i el fantasma de Lisboa, on no vam trobar la tecla, és més present que mai. No respon a la pregunta, però el comentari m'ha semblat que era dient. El Lluís diu, el futbol femení és on la Superliga és molt necessària i més que justificada, ja que la Lliga Domèstica no té cap altre color que el blaugrana i les nostres no poden competir per manca de qualitat. L'Alfonso diu, sí, serà excel·lent guanyar la Lliga, estar a la final de la Copa amb moltes possibilitats de guanyar-la i finalista de la Champions és un èxit, però si es guanyen les dues finals que queden, encara ho seria molt més.
1: Molt bé, doncs en la línia de la taula, majoria absolutíssima pel sí, la temporada del femení ja és excel·lent i si la guanya, doncs, no sé, matrícula que d'honor o
4: entenc que vulguem apartar, per exemple, el triplet domèstic que fan cada any, perquè certament el Madrid no està a l'altura del Barça i té un mèrit relatiu. Però arribar a la final de la Champions cada temporada durant 6 anys
5: és una passada.
4: Té molt mèrit arribar a la final, després la pots guanyar o no, perquè el Lió, el Chelsea, el Bayern
1: nota aquesta temporada, no a les 6 últimes.
4: Ja, però has arribat a la final. El que vull dir és que el Lió en les últimes, el Barça en les últimes 8 temporades ha arribat a 7 finals i el Lió t'han arribat a
1: que sí.
4: 4.
1: Sí, no, però insisteixo, la pregunta...
4: Perquè el Lió es deixa bastants més diners que tu cada any.
1: Jo no dic ni que sí ni que no, jo tinc dubtes, però perquè no estic valorant la trajectòria. La trajectòria sí que és de matrícula d'honor, independentment del resultat.
4: Val, la trajectòria
2: aquesta temporada
1: només la temporada, per mi em costa posar un excel·lent si no guanyes la Champions, però és la meva opinió.
6: Però això és perquè hem normalitzat el que no és normal.
5: Que no?
6: A qualsevol equip li diries si és un èxit rotund arribar a una final de Champions i et dirien que sí. Llavors hem normalitzat que el Barça hi ha d'estar sí o sí.
4: La temporada passada del Barça masculí, que va arribar a semifinals de Champions, li vas posar excel·lent.
1: Però el grau de competitivitat no és el mateix en cap dels casos.
4: Però és que el Barça...
6: Ens vol portar la contrària.
4: Al nivell del Barça potser hi ha 3-4 equips a Europa que tenen la mateixa despesa que el Barça. L'Arsenal, el Bayern, el Chelsea, el Lió, són equips d'un similar.
1: Per què
4: ha pujat el llistó del Barça? Doncs se n'ha trobat el Madrid i el Bayern ara.
5: I s'ha guanyat.
1: El Bayern és nivell Barça.
4: Home, pel que vam veure ahir, per exemple, sí.
6: Ara sí, a principi de temporada.
4: Per començar, té algunes jugadores que podrien jugar al Barça, entre elles una que voldria i no pot tenir com és Bull.
1: No cal que em convenceu, que he dit que no tinc clar si és un sí o és un no. En tot cas, no tinc tan clar el sí com...
3: No, jo posaria l'asterisc a jugar una bona final. No a guanyar, sinó a jugar una bona final també.
1: No, però és que aquesta és una altra història.
5: No ha tingut Aitana, ha tingut lesions.
1: Es pot perdre.
6: Plantilla curta, que la pots perdre.
1: Aquesta és una altra cosa. Jo no estic dient que estiguis obligat a guanyar.
5: En jugadores de la casa. O sigui, jo crec que té molt de mèrit.
4: 5 mesos sense la millor jugadora del món, que és Aitana, i tot i així has arribat a la final.
6: Se't lesiona Laia, no tens a Patri.
5: Clar, evidentment.
6: Mapi també lesionada molt de temps.
3: Sí, molts mesos.
1: Molt bé.
6: Segueix igual.
1: 5 minuts més i em convencereu, però hem de fer una pausa. Fins ara, Sònia.
2: Adéu.
7: Tot costa.
0: Els esports a Catalunya Ràdio.
7: Quan tens la presentació gairebé acabada i de sobte la pantalla es queda en negre, et surt de dins això de...
8: Necesito vacas.
7: Sí, sí, i també...

0: sabem que ara més que mai necessites vaques flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi al capaci amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. Alcom Viatges. Sabem de viatgers.
1: Que bé l'airet del mar de les Maldives. Escolta, quan hem de tornar?
2: Doncs tenint en compte que ens ha tocat l'Eurojackpot de l'11, quan ens vingui bé.
1: Quina data tan bona quan ens vingui bé. És justament el dia que em va bé.
2: El dia quan ens vingui bé?
1: Sí, justament aquell dia em va guai tornar.
2: I a mi?
3: Amb 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. Amb Eurojackpot cada dimarts i divendres per només 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
6: Hi ha una terra on el silenci ens parla. Una terra que neix del riu. Una terra que ens fa créixer, on avançar és tornar a l'origen. I el futur comença respectant la nostra història, perquè la nostra terra inspira. Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
7: Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
8: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
9: Ostres.
8: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
10: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
11: I a l'avi, eh? Què en saps de la seva història?
12: Ser poc no era una persona fàcil d'estar amb ell.
13: Se'n va, obligat forçosament a treballar pels nazis.
12: Hòstia.
13: A la zona ocupada.
12: Ostres, això no ho he sabut mai.
14: Quanta guerra, amb l'avi de Gerard Quintana. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb Etravel. Amb Etravel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
16: Etravel, viatja't la vida. Assegurança opcional RACE. Consulta en les condicions a etravel.com.
17: Som el dia.
18: Som la nit.
19: Som dos programes amb el mateix objectiu.
17: Saber què està passant.
18: Què ha passat.
19: I també per què ha passat.
17: Tant a casa
18: com al món.
19: Què ens fa diferents?
17: El ritme.
18: El ritme.
19: El ritme.
17: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
18: Perquè al Catalunya nit som pausa.
19: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
17: A tot hora
18: i a tot arreu.
20: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
19: Som diferents.
20: Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
21: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Els matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, contentes.
20: Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
22: Som pura cafeïna.
20: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
23: A mi sempre em passa que oblido que he esmorzat, per això escric en el mòbil. A veure...
24: O sigui, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem, sí, sí, això, i tu has apuntat, eh?
23: Sí, sí, he apuntat. Té matxa, sí. Ous.
24: Ous.
23: Truita.
24: Sí.
23: Palmeretes de xocolata.
24: Sí.
23: I una galeta de dàtils,
24: sí,
23: que van fer la meva parella. Sí.
24: També,
23: sí,
24: poder,
23: sí,
24: si esmorzessin menys coses, ens en recordaríem. Sí.
20: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia. Dilluns a dijous a les 12 del migdia.
25: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: abraçada de gol.
1: A Catalunya Ràdio tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
2: Torna a tenir el Barça, atenció, la toca Fermín. Fermín cap a Ferran, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran. Fa que tots s'uneixin en una abraçada, en una pinya al corna. El Barça posa la directa per guanyar la Lliga aquest cap de setmana. Tot dependrà, evidentment, del que faci el Madrid al camp de l'Espanyol.
3: Vinícius, zona tres quarts. Aleix, compte que combina amb Bellingham. Vinícius, el xuta Vinícius i el golaç. Quin gol t'has tret de la màniga. Quin gol t'has tret de la màniga, clavant la pilota a l'escaire esquerra de Dimitrovic, com per anar-la a buscar. Inapel·lable. Golaç del Madrid, el segon de l'equip d'Arbeloa.
4: Amb l'abraçada de gol dels Strombers i la narració del segon gol del Barça a Pamplona i el segon gol del Madrid ahir a l'RCD Stadium, que fan que la Lliga no es decideixi, sinó que el primer matchball del Barça, dic que la Lliga no es decidirà al Camp Nou perquè el Madrid no la pot guanyar, però el Barça sí té el primer, tindrà aquest diumenge a les 9 de la nit al Camp Nou la primera oportunitat per sentenciar matemàticament la Lliga. Ara entrarem en altres detalls. Dani, Marcos, Marta, us agrada com ha quedat disposada el tram final? Estàveu obsessionats amb el passadís? Creieu que el Madrid la llançaria ja ahir a Cornellà?
5: Jo ho preferia així, sincerament. Jo crec que el Madrid, si estigués al revés, anar a la mateixa posició, també ho preferiria. Jo crec que si et donen a triar, per mi és molt millor guanyar-li la Lliga, el teu màxim rival, a casa, amb la teva gent, i fer la festa i donar la volta al camp i tal, que un passadís, que està bé, però són 30 segons, és una imatge que tots l'hem convertit en una humiliació, però teòricament és una imatge d'elegància i de companyerisme. Per tant, si em dones a triar, jo prefereixo l'escenari en el que estem ara.
4: I creus que el Barça...
5: I crec que el Barça empatarà o guanyarà el Madrid a casa, sí. Tinc claríssim.
6: Jo hagués preferit que l'haguessin guanyat ja. Jo soc d'aquelles que diu, contra abans millor, sí. Perquè ara et presentes aquest cap de setmana i el Madrid pot guanyar. És una realitat, i t'espatlla la festa i t'espatlla tot. Que sí, però ens hem de posar en aquest escenari.
4: L'oportunitat de tenir una final a casa... Bé, sí, clar,
6: sí, com però totes les finals... D'altra manera també podries tenir la festa. Et fan el passadís, guanyes, acabes el partit,
4: sí,
6: celebres...
4: Però no és el mateix guanyar-li allà, vaja. Jo
6: soc de l'opinió
4: que contra abans... Tenint el marge que tens, un marge millor, enorme.
7: Clar, aquí, si fos una final que si perds per la Lliga, d'acord, però aquí tens
6: xarxa. Jo hagués preferit...
4: Ostres, sí. Estic descobrint un vessant acollonido de Marta Corredera. Va patir amb el 4-1, ara...
6: És que es fan molt llargues les lligues, sí. Són molts mesos. I el jugador, i jo com a jugadora, el que volia era contra abans millor, i ja te n'oblides i ja et relaxes una miqueta perquè és tensió, tensió, tensió, tensió, i són 12 mesos pràcticament en tensió.
4: Sí, tu ja ho hauries pentinat i posat l'escenari, ho veus o a patir?
6: És que no, Corredera. Vull dir, a veure...
4: Quina tarda tens.
5: Mira,
6: ha vingut... Però és que el Madrid sense Mbappé és més perillós. I vindran... Sí, jo crec que sí.
4: Sí, hi ha un corrent d'opinió al respecte.
7: Home, aquest any... És que les dades ho diuen, Costa.
6: Sí. Jo crec que sí, i al final vindran aquí volent amargar la festa. Òbviament,
8: el Barça...
6: Sí,
8: però el Barça també voldrà...
4: Sí, estaràs la setmana Barça... resant perquè Mbappé recuperi i jugui, eh?
6: No, perquè ja em va bé la guerra que tenen. Deixa'ls, que se'n vagi de festa amb l'Ester Espósito o qui sigui, ja està.
4: Corredera, sí, ara després en parlarem. Corredera, té dubtes, Marcos?
8: Jo no, jo com el Dani. És el moment ideal. El Barça ve... El Barça està volant a la Lliga. 10 partits, 10 triomf, està jugant molt bé, sense Lamin, en Lamin.
4: És impressionant perquè des que el Barça va palmar l'octubre al Bernabéu, només ha cedit 6 punts, 2 derrotes.
8: 66 de 72.
4: A Noeta i a Montilivi, tota la resta són victòries.
8: Cap empate, eh?
4: No.
8: O sigui, per mi és el moment ideal, l'equip estarà absolutament motivat i jo crec que és el moment perquè el Barça certifiqui que és el millor equip d'Espanya aquest any i l'any passat.
4: De seguida obrim el laboratori per parlar de com es planteja aquest primer matchball, però abans és que amb la passió amb què m'han intentat convèncer que la temporada del femení era excel·lent, m'he deixat la logística de la final d'Oslo Rut. Què sabem a aquesta hora d'entrades que tindrà el Barça?
9: Doncs la UEFA el que ha anunciat o el que va anunciar és que hi hauria 24.700 entrades disponibles perquè el d'Oslo no és un camp molt gran que 20.000 les venia a la UEFA, que ja les va vendre en venda lliure als aficionats i aficionades que volguessin, i que en repartia 2.500 per cada equip, que si habitualment serien poques pel Barça, veurem si ho són o no amb un desplaçament complicat com és aquest. De moment, el club ha proposat un desplaçament que organitza el Barça, que organitza Barça Desplaçaments, que seria un vol xàrter anada i tornada a Barcelona, Oslo, Oslo, Barcelona el mateix dia del partit, per tant no s'ha de fer nit a Oslo, amb preus cars, sí, perquè és un viatge complicat, preus per soci 571 euros, preus per panyistes 599...
0: Això, sí, evidentment, sense entrada.
9: Sense entrada, sense entrada. I pel públic en general, 628 euros aquest xàrter anar i tornar per veure aquesta final, i veurem com va el tema del repartiment d'entrades, perquè 2.500... Clar, en morien poquíssimes, perquè a Bilbao hi van anar 40.000 persones, fins i tot els de l'Olímpic de Lió.
0: A Lisboa, quanta gent hi va anar? 15? 20?
9: Jo crec 17, pot ser?
0: Jo crec que més de 15, em sona, sí, però la xifra, sí, exacta no la recordo. No,
9: jo tampoc la recordo. Jo crec que eren unes 17.000 persones.
0: En tot cas, és un preu car, és alt, quan, sí, però tenint en compte que igualment hauries d'anar-hi en avió i que probablement hauries de fer nit d'hotel, jo no sé... Vaja, crec que és, pot ser alt, però potser és competitiu.
9: Sí, sí, pot ser competitiu, però els avions amb escales i tal estaven a uns 300 i escaig euros, més la nit a Oslo, doncs ja seria més o menys això.
0: Doncs bé, és complicat.
9: Veurem la resposta que hi ha.
0: Com dèiem a l'inici del programa, Oslo, un destí
7: abans
0: complicat.
7: Abans el Barça oferia uns preus per aquesta mena de viatges, recordeu, 350 euros per anar a veure una final, però cal recordar que finançava el desplaçament al club. És a dir, part del que li costava als xàrters, hi havia una despesa per part del club. Ara ja això no ho fa i, per tant, els preus pugen. Mm.
0: En fi, veurem com acaba, quantes entrades té el Barça i si hi ha possibilitat d'exaurir-les, perquè aquesta serà l'altra en aquesta ocasió. Rut, gràcies.
9: Gràcies.
1: Torque Lab.
0: Ricard Torquemada, bona tarda.
10: Bona tarda.
0: Et trasllado la pregunta que fèiem aquí a la taula. Satisfet amb com es resoldrà o com es pot resoldre la Lliga i optimista amb la resolució en clau blaugrana?
10: Sí, la pregunta ja ens l'hem fet tantes vegades que ja crec
7: que... Però tu volies festa, tu volies festa, Ricard.
10: He dit totes
7: festa,
10: les
7: Ricard.
10: Opcions, vaig començar esperant, sí, això.
0: És veritat, que va canviar d'opinió.
10: Sí, sí. I vaig canviar d'opinió i vaig anar...
0: Per tant, ahir et vas mig enfadar amb l'Espanyol Madrid. O no?
10: No,
0: tampoc és això,
10: és que,
0: eh?
10: No, és que si volem portar-ho al drama, sí, però tampoc no mirem, no, que era una mica indiferent una opció o l'altra. Vull dir, molt que bé, està bé polaritzar-ho, però...
0: Bé, doncs ara tens uns dies...
10: Tant de bo tots els debats que tinguem a la vida... cada any siguin aquests.
0: Tens, no?, uns dies per redirigir el que ha de ser una festassa a la TDT de diumenge, aquest Barça-Madrid, amb final de Lliga afegit. Avui obríem el laboratori per preguntar-nos per la davantera del Barça, que amb l'absència de Lamine Yamal i, de moment, sense que hagi reaparegut Rafinha, fa bastant difícil de pensar que pogués ser titular en el Clàssic. La veritat és que gairebé diríem que les tres peces de l'atac podrien ser intercanviables. Vaja, que no hi ha ningú que sigui indiscutible a aquesta hora.
10: Jo crec que és una alineació molt interessant, perquè probablement és de les més difícils de la temporada, jo crec.
0: Ui, la Lotto Hansi de divendres, que no tocaria, però ja us dic
10: no,
0: que n'hi haurà.
10: L'escoltaré molt atentament, com sempre, i si no, la recuperaré. Hauríeu de fer un podcast només de la Lotto Hansi.
0: Bueno, no donis idees.
10: Però no, ho dic perquè, clar, com que tot plegat és tan estrany, no, el Barça no ve d'una situació de màxima competitivitat els últims partits, amb la Champions viva, no, sinó que hi ha hagut la caiguda de la Champions, la Lliga més o menys encarada, jugadors lesionats, jugadors que s'estan recuperant, que no hi ha pressa per recuperar-los, d'altres que no havien tingut prou minuts, que han aparegut de l'equip, i clar, arriba el partit del Clàssic, i a més, com dius, el de la festa de la Lliga, i de cop i volta, bé, apareix, doncs, de manera instantània un partit transcendental a la temporada que no ho era tant, no? O sigui, ho era perquè és el Barça-Madrid, però no ho era tant perquè no sabíem què tenia en joc.
0: Però això mola.
10: I jo crec que totes les línies estan molt obertes, eh? Jo no m'atreveixo a tancar cap de les tres línies, ni defensa, ni mig camp, ni davantera.
0: Ara anem endarrere, però la més oberta de totes diria que és la del davant. Aquí és que no sí, jo no sóc capaç de... No. Ni Lewandowski, que ha estat titular els dos últims partits, el veig segur.
10: Exacte. No sé, jo, entre Rashford i Bardaggi, entre Lewandowski i Ferran, i després entre quart mig campista o...
5: Perquè Lewandowski i Ferran junts no? O sí?
10: Bé, és una opció, perquè la va fer,
5: sí, va acabar el
10: la
5: partit,
10: va fer anar a Pamplona i va anar molt bé, no, Dani?
5: Sí, sí, per
10: el
5: això
10: que deia. No sé si d'entrada, en un partit que tan llarg, aquesta carta la jugues tan ràpid, perquè és una carta que pot jugar una segona part, que potser, tal com està funcionant Flick, pugui optar pel quart migcampista i en el moment que vulguis accelerar els puguis posar tots dos, si és que ho necessites. Però vaja, va obrir aquesta opció l'altre dia a Pamplona, va funcionar molt bé, van ser els dos grans protagonistes del partit, i aquesta temporada no ho hem vist gaire, però altres temporades, la passada sobretot, vaja, altres no, la passada, sí que van veure molt Ferran en aquesta opció de fals extrem esquerra. Crec que tot està molt obert.
7: Torque, per tal com sí. juga el Madrid, faries quart migcampista o faries tercer davanter?
10: Jo crec que al Barça ara li està agradant la idea del quart migcampista, o a Flick li està agradant.
0: És que fa la sensació que al Barça ara li interessa que passin menys coses de les que passaven abans.
10: Jo
5: cosa
10: crec
5: que a mi em preocupa, però...
0: Ja, però no tens Lamine, no tens Rafinha...
8: No tens Rafinha...
0: Entenc el que dius, Dani.
5: Jo pensava que hi havia coses que no es negociaven. Vull dir,
8: sí, però no és el mateix jugar en Rooney que en Lamine. No és el mateix jugar en Fermín que en Rafinha.
5: Això ho tinc clar, però
8: que no passem a dir... No,
5: jo no et parlo de jugar de la manera. Jo parlo de la frase del Costa, que és... li interessen que passin poques coses
0: del partit. Menys coses de les
5: menys
0: que passaven.
5: Que abans. Per mi això no és el Barça. Jo... M'és igual que jugui Bardaggi. Sí. Ja m'està bé que jugui Bardaggi. Sí. Però que passin, que busqui l'equip que passin coses.
7: Jo entenc el que diu el Dani, perquè fa la sensació que en aquests dos últims partits, especialment tant a Getafe com al camp de l'Osasuna, el Barça de punt de partida, si allò acabava en empat, ja li anava bé. Però el clàssic no, per mi crec que el clàssic no és el mateix.
8: No.
7: Vull dir que tu, Ricard, quina versió t'esperes de cara a aquest diumenge? Home. El que hem vist més aviat en els dos últims partits o un Barça que anirà mossegades del primer moment?
10: Home, jo crec que l'emoció ja et porta a que l'equip sigui més vertical. El que passa és que al davant no tens el desequilibri que tenies. I aquí no sé si Flick pot apostar per una versió, com diu el Dani, més pura i dir, escolta'm, encara que no tinguem capacitat, anem a buscar-los. El que tinc molt clar és la versió del Madrid. Per tant, t'obligarà a atacar, perquè el Madrid no et vindrà buscant i et farà un camp partit a camp obert, sinó que t'aguantarà al darrere i intentarà aprofitar totes les recuperacions per córrer. I jo crec que és aquí on el Barça ha de valorar o Flick com li interessa anar contra el mur madridista. Però aquest debat que el Dani reobre, perquè jo crec que ens l'hem obert entre tots plegats, perquè el Barça l'ha obert, jo crec que és un debat que és interessant de cara a la temporada que ve i cap a on camina el Barça. I què passa amb Rafinha? I si marxa Rafinha, quin extrem ve a substituir Rafinha? Sí, continuarà el Barça per la via? Jo crec que sí. O sigui, jo crec que Flick això no ho negocia. Una altra cosa és que l'equip pugui incorporar algun matís que en algun partit concret li pugui interessar perquè té unes baixes, perquè t'enfrontes a un equip... és a dir, que pugui valorar si pot anar al cos a cos amb PSG i Bayern com van tots dos a la semifinal de la Champions. Bé, doncs aquesta és una cosa que el Barça ara mateix hauria de valorar què li interessa més. Però vaja, que Flick continuarà mirant el futbol de la mateixa manera, a mi em sembla que és inqüestionable, no el veig ara fent una tornada enrere. Ara bé, la situació ara és tan específica, tant de context, falten jugadors que et donen tanta electricitat, tant desequilibri, tanta intensitat, ritme, continuïtat, que pot ser que aparegui la idea del quart migcampista, perquè jo sí que crec que l'alineació anirà més per jugadors que per tàctica. És a dir, jo crec que Flick no deixarà a cap dels seus preferits ara fora de l'alineació. I si ha d'ajuntar quatre migcampistes, els ajuntarà perquè voldrà repartir recompenses. No crec que faci una mirada estrictament tàctica, que i ell tampoc no ho fa gaire, ja, d'entrada, per a aquest Barça-Madrid.
0: Doncs això que vol dir que jugarà Fermín i que segurament ho farà de fals extrem, jo crec que és una de les claus que explica que l'equip es ralenteixi. És a dir, que Olmo jugui a la mitja punta i no ho faci Fermín, per mi li canvia, més enllà del que no tens al davant, de que no tens Lamine, que no tens el vertigen de Rafinha, tinc la sensació que ha coincidit bastant que l'equip ha posat el fre de mà amb la desaparició de Fermín del centre de les operacions. És a dir, jo crec que Fermín ho està fent molt bé com a fals extrem, però jo el trobo a faltar...
5: Totalment d'acord.
0: El trobo a faltar allà al mig i Olmo és un altre... És un
10: clar,
0: altre...
10: Dani Olmo agrupa més l'equip, clar, i Fermín l'estira més, no?
0: Sí, sí. Vaja, això... Jo crec que el primer cop que vaig veure clar que Flick els separava, els utilitzava en aquesta clau, va ser el dia de l'Atlètic de Madrid de Champions a casa, que Olmo va jugar... Fermín es va quedar a la banqueta i Olmo va jugar com a...
5: Fermín es va quedar sorprenentment a la banqueta.
0: Sí, és un dels expedients de la temporada. I des d'aleshores Fermín està jugant més d'extrem que de mitja punta, i l'altre dia a mi em va fer la sensació que quan entra Ferran, que Fermín passa a la mitja punta, l'equip canvia de marxa, però això...
10: Clar, és que Ferran, Fermín... també t'estiren més
0: l'equip
10: que Lewandowski, Dani Olmo. Clar, o sigui, per una qüestió d'esperit, d'energia, de verticalitat, les ruptures que et presenta Ferran, Lewandowski no te les donarà, però clar, el Barça tindrà espais per tanta ruptura diumenge, doncs potser, vaja, segurament no ho tindrà. Doncs veurem. El que sí que insisteixo que triarà, jo crec que triarà. O sigui, haurà de prendre decisions, no? Ferran o Lewandowski, a qui li toca l'últim clàssic al Camp Nou el dia de la Lliga? Per exemple, aquesta és una decisió que hem vist la temporada i jo no m'atreveixo a dir a qui li toca.
0: Clar,
10: o si
0: a més,
10: qui prefereix.
0: Pamplona li fa una mala passada perquè marquen els dos. Jo sincerament crec que acaba millor la temporada Ferran.
8: Bona passada. Perquè
0: ja, però si ha de triar entre un dels dos, no té ni tan sols l'epígraf de dir, bueno, aquest ha marcat i l'altre no. Els dos van marcar. Divendres farem Loto Hansi, però avui farem Torqueloto.
8: Tu qui
0: posaries?
8: Això que és un podcast nou o què?
0: No, és un altre podcast.
10: Qui posaria? Mira, jo... No, qui posaria? No, et diré el que crec que em farà Flick, no?
0: No, perquè això seria...
10: El que faria jo.
0: La Loto Hansi és
10: el
0: que faria
10: jo,
0: Flick.
10: És poc transcendent, no?
8: No, que és diferent.
0: Però
8: diferent,
0: interessa això. La teva opinió. Sí. La Torqueloto.
8: La Torqueloto és diferent.
10: Bé, faré la Torqueloto, però pensant com Flick, no com Torque, perquè jo no sabia quina alineació fer jo. Jo crec que al darrere jugaran Koundé, Eric Cubarsí, Gerard Martín, i no jugarà Cancelo. Crec que jugarà Gavi de mig centre.
0: Sí, sí, tinc bastant clar això.
10: No, Pedri, no, com Joan, bé, Pedri i Joan García és que ni els he posat, però sí, Pedri jugarà. I aleshores aquí m'entren els dubtes. Jo diria Rashford i no Bardaggi. Bé, seré conservador, que és el que és el Torque. Fermín, Dani Olmo, o Dani Olmo i Fermín, com vulgueu.
8: M'he perdut ja.
7: Ho
10: he dit amb tristesa, perquè sóc un tio avorridíssim.
7: Bé.
10: Però perquè m'agradaria que fos Ferran, però serà Lewandowski.
7: Li demanàvem la Torqueloto, però ens ha fet la Loto Hansi, i per tant divendres me l'apunto, perquè ja tenim un nou participant per divendres, i ja m'he quedat amb la teva, amb el teu 11, Torque.
0: El Ricard expressa dubtes més que raonables, i la majoria que té ell també els comparteixo. Algú té alguna certesa?
5: No.
0: No, eh?
5: No. Jo no. Sé que anem fatal de temps, però li puc fer una pregunta que respon amb una paraula?
0: Sí, a
5: l'Agnès.
0: L'Agnès
5: està aquí.
0: L'Agnès
8: està aquí, que porta 5 minuts.
10: M'hi comprometo a fer el monosíl·lab.
5: A més, no té res a veure, i a l'oient no li importa res, però és igual. Arsenal o Atlètic de Madrid, demà? Qui creus que passarà?
10: Atlètic de Madrid.
5: Doncs m'aixeco i me'n vaig i ja està. Gràcies.
10: Crec, però no facis cas, Dani.
5: Jo també tinc molts dubtes.
10: Jo per tu faria Arsenal.
0: No, l'Arsenal no ha perdut cap partit en tota la Champions, no?
5: No, però...
0: Vaja, sí, pot perdre penals, però jo tinc bastant clar. És que l'Atlètic de Madrid... Ho vaig dir a les eliminatòries contra el Barça i ho continuo pensant. Si hi ha un equip que pot perdre un partit així, l'Atlètic de Madrid. Ho dic perquè et quedis tranquil i perquè
5: les portes
0: del Branson... Ricard, ho anirem veient durant la setmana. De moment, la Torqueloto ha estat un rotund fracàs.
10: Ganes de divendres.
0: Gràcies, Ricard.
10: Adéu.
0: Avui amb 6 minuts de retard que patrocinen a parts iguals Ricard Torquemada i Dani Sanabra.
5: No, ara és culpa meva. Jo he fet una pregunta de 30 segons. Vosaltres heu estat 83 minuts.
7: Torquemada respon amb un monosíl·lab i llavors el Costa ha allargat.
0: Sí, molt bé, perquè és que l'Agnès és com la Candelera. Si veus que riu, pots estirar una mica.
5: Si entra, no riguis, no
0: si
5: riguis.
0: Si entra encara, Dani, tinc una entrevista o tinc un tema obert, tira i no em facis perdre més el temps, és quan ràpidament passem a...
9: Total, que és culpa meva.
6: Ja saps què has de fer, ara. Eh?
0: A les 10, Catalunya nit, amb quins continguts?
9: Mira, d'entrada, dos titulars. Recollirem com ha anat la concentració d'aquesta tarda a Esplugues de Llobregat, que s'ha fet per condemnar la mort d'una dona d'aquesta localitat dissabte a mans d'un home. El govern, insisteix, nega que es tracti d'una atac jihadista. L'alcalde d'Esplugues diu que l'autor del crim podria haver patit un brot psicòtic. Són coses que hores d'ara encara s'investiguen. Tindrem crònica des d'Esplugues. I l'altre titular també ara de la tarda és que l'Iran està atacant a països del Golf Pèrsic amb míssils i drons després que els Estats Units han anunciat que reobrirà l'estret d'Hormuz per la circulació de vaixells mercants amb l'ajuda de la flota militar nord-americana. Hem de veure una mica com està la situació allà, però estem parlant d'una nova escalada que les autoritats d'Abu Dhabi, per exemple, qualifiquen de perillosa i que es reserven el dret de respondre-hi. En clau internacional, també us direm que Rússia ha anunciat una mini-treva de 2 dies, el 8 i 9 de maig, que hem de veure com hi respon Ucraïna, però s'entén que està més o menys pactat. Són els dies que Rússia celebra el dia de la victòria sobre l'Alemanya nazi, no? Són els dies de desplegament, allò militar, etc. I ha anunciat aquests 2 dies de treva. Més que el titular aquest, que també l'explicarem. Això em serveix per explicar-vos que avui tindrem al Catalunya Nit una entrevista molt, molt interessant, d'aquelles difícils d'aconseguir, amb l'Svetlana Alexievich. Ella va ser Premi Nobel de Literatura l'any 2015. Ara és a Barcelona recollint el Premi Ortega Gasset, que entrega el diari El País, a més aquest any amb motiu del 50è aniversari del diari. I bé, ella és escriptora i periodista bielorussa i tenim moltes ganes de sentir-la sobre tot el que està passant, sobre Putin, sobre Rússia, al món i també a les idees literàries que ella té, no?, al marge de tot això. I després deixa'm parlar de dos vaixells que són notícia avui. Un d'ells està amarrat a prop de les costes de Canària. La Guàrdia Civil està inspeccionant aquest vaixell perquè tindria el carregament de cocaïna més gran de la història. Fa uns mesos... Fa uns mesos parlàvem, fèiem gairebé el mateix titular i parlàvem d'una 12ena de tones de cocaïna. Aquí s'està fent encara el recompte, però des del Ministeri d'Interior ja es parla d'unes 30 tones de cocaïna. Per tant, important operació en aquest sentit antidroga. I l'altre vaixell que ens interessa i que ens preocupa és un que hi ha davant les costes de Cap Verd. Va sortir el 20 de març d'Ushuaia, d'Argentina, i en aquest temps que ha passat, 3 persones han resultat infectades d'un virus que es diu antivirus, que és un virus que neix per contagi amb l'orina i els excrements de ratolins infectats. Com s'infecten els ratolins, no ho sé, però en tot cas ha saltat en aquest cas a persones, no? I el que s'està investigant és l'origen del brot i també com és que s'està passant entre les persones d'aquest vaixell. Hi ha 3 persones mortes, una que està sent atesa a Sud-àfrica i 2 tripulants més, almenys, del vaixell que tenen símptomes respiratoris. Per salut, una qüestió de salut pública, cap país de moment està acceptant que el vaixell atraqui en els seus ports. Anava cap a Canàries i el que hem de veure és com evoluciona tot plegat. Estem buscant veus que ens expliquin què és l'antivirus i quin comportament està tenint en aquest cas, no?, de transmissió entre persones.
0: No està el dia per agafar vaixells entre l'estret d'Hormuz, la malaltia...
9: No, vaixells avui no. Deixem-los.
0: No és bon dia.
9: Ferma.
0: No és bo, això mateix.
5: I el de les tones de cocaïna tampoc...
0: Ja. Doncs dels 3 em sembla que és el que agafaria.
11: És el més segur, no?
5: Potser és de consum propi, no? Consum propi pel pilot.
0: En fi, a les 10, Catalunya nit, avui em ven a favor amb l'Agnès Marquès i el Manel Alias. Gràcies, Agnès.
9: Gràcies.
12: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
13: Amb Sònia Gelmà.
7: I és dilluns i ens acompanyen els amics de Ral d'Avinyó i això vol dir que la raça rústica de port de casa nostra, Ral d'Avinyó, us regala un pack d'espatlla curada llescada perquè el pugueu gaudir durant un bon àpat de pa amb tomàquet. Ral de Minyó, el primer que truqui al 93207474 s'endú aquest pack. En una primera hora del Tot Costa, on el Ricard Torquemada ha decidit fer-nos una Loto Hansi, a proposta del Costa, que volia una Loto Torque, però no... Loto Torque
0: també està bé.
7: Loto Torque. El cas és que no ha jugat i ens ha fet una Loto Hansi. Bé, que si voleu saber quina és la seva aposta pel Barça-Madrid, la seva aposta d'11 que farà Flick, la podeu recuperar en aquesta primera hora, on també hem parlat, òbviament, de la classificació del Barça per la final d'Oslo, d'aquesta sisena final de Champions consecutiva d'una temporada que podríem qualificar d'excel·lent, però s'ha de veure la final, s'ha de veure què passa a la final de la Champions contra el Lió. I hem parlat del futur d'Alexia, arran de la reacció que ella mateixa va tenir ahir quan la van substituir, emocionada. Va explicar després que no havia passat una bona setmana després de com li va sortir el partit d'anada, però certament pel cap potser li passava que podria ser el seu últim partit al Camp Nou. Ens explicava la Ruth que, pel que nosaltres sabem, la decisió al 100% no la té presa, però que els senyals apunten a que no continuarà. En tot cas, ho veurem a final de temporada, quan ella decideixi.
0: I la corredera, que avui té un dia especialment optimista, també la veu més fora que dins.
7: Sí, sí.
0: També haurem de veure.
7: Dures declaracions de corredera, també. Ja veurem el seu... No, home, perquè ja es tira a la piscina. Sí,
0: sí, però ja és això, per això.
7: Perquè hi veu aigua, si no, no s'hi picaria.
0: Per això la valorem, avui, amb la seva pinça
7: floral. T'ha cridat molt l'atenció.
0: És
7: molt,
0: és molt xula.
8: És molt maca.
0: Sí, sí.
6: T'ha agradat, eh?
0: Sí, ara...
7: No la podries portar tu, Costa.
0: No, això sí que no, això sí que no. En fi, de seguida... Com? De seguida anem cap a Madrid perquè allà el sidral és monumental.
12: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.

0: I el nostre pianista, el Raúl Orgales, ha triat Michael Jackson per arrencar la segona hora. Tamarro, que rep l'aprovació
1: de... És la setmana de la història de la humanitat que més reproduccions ha tingut el catàleg de Michael Jackson. Perquè com que venim de la pel·li, crec que 50 milions extras de YouTube, Spotify...
0: Perdona, ara em mataràs, eh? Han tret una pel·li de Michael Jackson.
1: Sí, han fet el seu nebot, fa el paper d'ell. És un biopic... ell és brutal, ell és espectacular. La peli, si vols veure ballar i cantar Michael Jackson, és brutal. Si vols una història, un conflicte o que t'expliquin alguna cosa, per mi no aporta.
2: Diguem que la part fosca queda apartada, sí, de la pel·lícula.
1: Sí, no expliquen res.
0: Molt bé, doncs me l'apunto.
1: I per culpa d'aquesta peli és la setmana on és.
0: Normal. Com es diu aquest tema?
1: Beat It.
0: Beat It. Ah, molt bé.
1: Pira.
0: Així.
2: Com fa que no vas al cinema, Costa?
1: Ben-Hur, no? Va ser l'última...
0: Abans. Ben-Hur ja la vaig veure a Netflix.
1: El germà Junier surt de la fàbrica.
0: Sí, sí, un moment de vida social i artística i cultural complicada. A veure, parlant de gent que balla, ahir Álvaro Arbeloa, l'entrenador del Madrid, va ballar a la sala de premsa de l'RCD Stadium després de que el seu equip guanyés, però, vaja, el tècnic madridista en tenia per tothom. Primer per l'actitud, no ahir, òbviament, sinó durant els últims mesos del seu equip.
3: Como dije ayer, pues el talento solo no vale. Me gusta ver cuando los jugadores entienden no solo que el compromiso es importante, sino que son propios los valores del Real Madrid, ¿no? Cuando uno habla de qué es el Real Madrid y cómo se ha construido el Real Madrid, pues no hemos creado lo que es el Real Madrid con jugadores que salen al campo vestidos de smoking, sino con jugadores que acaban con la camiseta llena de sudor, de barro, de esfuerzo, de sacrificio, de constancia.
0: Doncs aquesta can, aquesta exigència, l'esforç, que és evident que Arbeloa no ha detectat de manera sovintejada, especialment a la Lliga pel que fa al seu equip, però també li van preguntar no un, sinó mil cops per les fotos que abans al·ludia la Marta Corredera, a Mbappé de vacances amb la seva parella a Sardenya. Se suposa que mentre està lesionat i evidentment no podia jugar el partit d'ahir, les acusacions de falta de compromís són generalitzades i així ho intentava salvar, tot i que jo crec que hi ha un dard al tècnic madridista.
3: Por suerte no ha existido, no existe ni existirá un jugador más grande que el Real Madrid, y yo creo que todos mis jugadores entienden esto perfectamente, ¿no? Lo que representan, dónde están y lo importante que es y la suerte que tienen todos, que tenemos todos de estar aquí en el Real Madrid.
0: A Madrid, María Josep Hostalric, bona tarda.
4: Hola, bona tarda a tothom.
0: La sensació és que tot i la victòria d'ahir i que el Madrid d'alguna manera s'ha guanyat el dret a no perdre el títol diumenge fins a la visita de diumenge al Camp Nou, al vestidor del Madrid hi ha un Cristo considerable.
4: Home, és que tot i aquesta situació, el cas és que tot apunta que serà la segona temporada sense... Tot apunta, no, serà la segona temporada sense guanyar cap tipus de títol, clar. I això quan portes una inversió en els dos últims anys d'aproximadament uns 400 milions d'euros, si comptem amb la prima de fitxatge d'Mbappé, doncs clar, això acaba pesant molt amb el que són no només l'estructura de institucional, sinó també la imatge d'un equip que fonamenta tot amb el fet de que aquí només val guanyar, no? Per tant, és absolutament lògica aquesta actitud i el fet de que l'entrenador estigui decebut amb la temporada o amb el recorregut d'aquesta temporada, especialment d'alguns dels seus homes, no? El problema és fins a on ha tolerat ell això, fins a on és responsable ell d'aquesta situació.
0: Clar, és que ell, això t'anava a dir, és que ja arriba amb un altre discurs, arriba amb el discurs de jo, Mbappé i Vinícius, vull que estiguin frescos per atacar, i ara em parla de l'smoking i de la camiseta manxada de barro, i bé, en part si els jugadors s'hi pixen, que no és només Mbappé, però diríem que seria el capità general, també hi deu tenir alguna cosa a veure ells. Que ahir em va fer la sensació com que venia a dir que els que havien autoritzat a marxar Mbappé eren els metges.
4: A veure, sobre això hi ha un debat aquí obert perquè hi ha una dissociació entre el que és el departament mèdic i el que seria la direcció tècnica i després el que fa el jugador, que és el que li rota bàsicament. No és la primera vegada que Mbappé fa això. Ho ha fet aquí, ho ha fet amb la selecció francesa, ha fet el que li ha rotat sempre, però perquè se li ha consentit. Vull dir que quan tu toleres un jugador que faci el que li roti perquè és molt bo i perquè és l'ànima de l'equip i tal, doncs després quan realment necessites donar una imatge, diguem-ne, com a mínim de compromís i d'unió, fins a quin punt li pots demanar, no?, que ell contribueixi a aquesta imatge. El cert és que, a veure, sí que hi ha un canvi de discurs que jo crec motivat per dues coses. La primera, segurament perquè a ell ja li ha arribat el fet que la temporada vinent no continua definitivament i, per tant, doncs, com diria en Guardiola, pixa amb la seva, no? I
0: sí,
4: ja està,
0: és una mica ja allò... A mi m'està sonant les últimes compareixences d'Arbeloa i ja ho entendràs, allò del convent i anar al lavabo.
4: Sí, no, és que és això, vull dir que no... És que és això, vull dir que està fart. Després se sent recolzat, o sigui, aquesta nova línia argumental o aquest canvi de discurs està bàsicament recolzat amb una opinió pública propera al madridisme que està molt cabrejada amb l'actitud d'Mbappé, però no solament d'Mbappé, de Bellingham, de Camavinga, vull dir, és que aquí hi ha més casos, eh? El més simptomàtic és el d'Mbappé per raons òbvies, però no és l'únic. Vull dir que s'ha baixat del carro al llarg d'aquesta temporada. Recordem que fins per res Camavinga, no recordo exactament les dates, però Camavinga li feia mal un queixal i va estar dues setmanes fora. Vull dir que, a veure, no és l'únic cas que s'entén que ja pugui fartar l'entrenador, no? Però és que en aquest cas concret és que va baixar de l'avió 15 minuts abans de començar el partit. Vull dir que és que hi ha coses i coses que no pots fer, no? Ell sempre havia tingut un grup d'escollits, no?, entre els quals estan bàsicament més, però bàsicament Vinícius, Mbappé i Bellingham, que serien les tres estrelletes, no? I a més se'ls hi consentia, se'ls hi ha consentit tot. Què passa? Que tu has generat un cisma dins el vestidor també, perquè, clar, amb aquests els hi has consentit tot, però hi ha jugadors que també han costat molt cars a l'entitat, com és el cas de Carreras, o que durant molt de temps han estat molt recolzats a nivell institucional, com és Asensio, que precisament per aquesta vida alternativa, que no ha agradat massa a la direcció tècnica ni al club, els has apartat de l'11 titular, i clar, ells veuen, aquests jugadors veuen que després Bellingham, per exemple, o Mbappé foten el que els hi rota i no es prenen mesures contra ells, no? I això et cisma també un vestidor. Vull dir que aquest sidral al que tu al·ludies està fora i està dintre del vestidor també, no? La qual cosa engrandeix encara més la crisi, entre cometes, que n'hi ha. I el valor afegit de que no es guanyarà res, no? Perquè, si, escolta, mentre els resultats acompanyin no passa res. Però quan comencen a fallar o quan la imatge no és la que pretens donar, doncs això esclata. I és el que ha passat. I el pitjor de tot això és que ja existeix la sospita de que no canviarà pas, perquè Mbappé continua sent el projecte de futur d'aquest equip i, per tant, no se li dirà absolutament res, com a Vinícius, no?, que ha fet altres coses, ha generat una crisi enorme esportiva i institucional i tampoc ha passat res. I així estem aquí a Madrid, vull dir, amb la sensació aquesta de que vingui qui vingui, es trobarà amb un Mbappé que, bueno, pues que sempre dirà la seva i farà el que vulgui. Mbappé, Bellingham i Vinícius, perquè no els hi pots tossir.
5: Perquè tots tres estan protegits pel seu president.
4: Sí. Exacte.
5: Davant del que ha passat els últims dies, Florentino continuarà permetent tots els seus futbolistes i simplement intentant que l'entrenador els pugui controlar com pugui? O creus que a Florentino també el deu molestat aquestes imatges, per exemple, d'en Pape de vacances?
4: Jo crec que no el suficient, és a dir, segurament el que li molesta més és que la gent no pugui entendre que un crac pot fer el que li dongui la gana. Això és el que li molesta al president, no? I després, fixeu-vos en quins noms sonen per tal de fer-se amb la direcció tècnica l'any vinent d'aquest equip. Vull dir, gent i personalitats amb una contundència que siguin capaços de demanar, no?, amb un vestidor que, bueno, que porta la seva línia d'actuació paral·lela a la que hauria de ser, no? Però, clar, per una banda busques aquest tipus d'entrenador, però per altra banda els jugadors no canviaran pas aquesta actitud, perquè estem parlant de Bellingham, estem parlant de Vinícius, estem parlant de Mbappé, no? Que són estrelles que si no els agrada marxaran de l'equip, vull dir, això està claríssim. Per tant, si em preguntes si li agrada o no, és que jo crec que ell ara en aquests moments ni s'ho planteja. Ell el que vol és que això acabi ràpidament, el president em refereixo, que acabi ràpidament, trobar un perfil d'entrenador que realment pugui donar la sensació de que està manant dintre del vestidor i a partir d'aquí començar de zero, no? I sobretot confiar en que esportivament el club comenci o l'equip comenci a funcionar i per tant tot això que estem parlant quedarà relegat a un segon pla, perquè si els números t'acompanyen, si comences a guanyar títols, si comences a estar vigent un altre cop com a candidat a guanyar una Champions, tota la resta de coses a Florentino Pérez li és exactament igual. On vagi Mbappé, on vagi Bellingham i on vagi i el que vulgui fer amb la seva vida Vinícius. Exactament el mateix.
0: L'anàlisi des de Madrid de la Maria Josep Hostalric. Maria Josep, gràcies. Una abraçada.
4: Una abraçada forta.
1: Jo no vull defensar Mbappé, però si ho mirem des del punt de vista d'ell, Mbappé molt professional no ha estat en aquest,
0: més
1: aquest cap de setmana.
0: Però... Més que molt professional, molt llest.
1: Sí.
0: Perquè
5: és que no és oportú, sobretot, perquè
0: això.
5: Tu pots recuperar, si realment t'han donat festa, pots recuperar-te, fer el mateix a Madrid que a Itàlia. Però si et deixes veure...
1: S'està intentant vendre que el que té compromís és Vinícius, que mira que està aquí fotent gols. Del... O sigui, no hi ha res pitjor en aquesta temporada que hagi fet cap jugador al Madrid que dir-li a Xavi Alonso me voy, me voy, perquè m'encanta.
0: Per mi el pecat original és de Vinícius.
1: I Mbappé és un tio que ha fotut 40 gols i que els metges del Madrid, que suposadament són els que li han donat permís, es van equivocar de genoll. Hòstia, és un tio que s'està jugant al Mundial. Vull dir que jo també entenc que jo si fos Mbappé pensaria... L'altre l'està liant, li permeteu tot. Jo foto 40 gols, us equivoqueu de genoll, gairebé perdo el Mundial, i ara em mateu perquè me'n vaig amb la meva parella, no sé, escolta, vull dir...
5: És que les dues coses són compatibles, que tots dos hagin tingut mals moments durant la temporada, per dir-ho així, és a dir, que Vinícius no ha ajudat el grup amb la seva actitud, i de fet l'entrenador va saltar entre altres coses perquè el president va donar suport a Vinícius i no Xavi Alonso en aquella oportunitat, i també és compatible això amb que Mbappé, per molts gols que ha fet, tampoc ha ajudat el seu equip en moments determinats, no?
0: Bé, la qüestió és que per mi la millor notícia des de la mirada a Barça és que sigui una segona temporada en blanc gairebé és el de menys, sinó la perspectiva que no té una fàcil solució. El futbol dona moltes voltes i si ens haguessin dit que Hansi Flick quan va arribar giraria el Barça com l'ha girat, tampoc no ho hauríem imaginat.
6: Ningú.
0: Però jo ara no m'imagino com es resol aquest sidral. Com deia la Maria Josep, no compteu ni que Mbappé, ni Vinícius, ni Bellingham, ni cap de les patums abandoni el vaixell. Quin entrenador trobes per governar...
5: És cert, però a vegades un entrenador canvia la cara de tot un equip.
0: Sí, no sé si és el que deia de Flick, que pot passar, però jo crec que ara mateix el millor en clau Barça és veure que això no té una solució fàcil.
5: No, i si la solució és Mourinho, doncs endavant.
0: Tampoc. A mi em sembla que apagar focs amb gasolina no és mai la millor solució, però a vegades funciona.
6: Ja, però estem parlant d'un vestidor on Mbappé ha tingut problemes, Vinícius ha tingut problemes, Bellingham ha tingut problemes, Carvajal ha tingut problemes.
1: Valverde.
6: Asensio, Camavinga, Valverde, Ceballos, Carreras. Sí, això és un desastre. És un desastre i no és responsabilitat de l'entrenador, de Xavi Alonso o de Arbeloa, és responsabilitat del president que ha permès que aquest tipus de jugador es consideri una estrella. El cas de que Camavinga, Valverde i Carreras poden fer el que vulguin. Ja sé que Valverde és molt important al Madrid, però Valverde es va negar a jugar de lateral.
0: O sigui... Però després hi va jugar molts partits.
6: Però es va negar a jugar.
0: Sí, sí.
6: Per tant...
0: No, sí, els actes d'indisciplina i d'egoisme han estat la nota dominant la temporada. Però... Jo estic d'acord amb el Dani, que ara ha acabat assenyalant-se Mbappé perquè és el que no juga.
5: Però el Vinícius ha estat aixinat per l'afició,
0: eh? I com diu el Marcos... Sí, però com que ara, en el moment que peta tot, que perdràs la Lliga, que t'han eliminat de la Champions, el que no hi és Mbappé, i a sobre, insisteixo, no és gaire llarg, perquè que et retratin així aquest cap de setmana no t'ajuda.
6: I no és la primera vegada que ho fa, que ho va fer quan va marxar a França. També.
0: Sí, sí.
6: O sigui que
1: però si arriba un entrenador i diu aquests tres jugaran sempre, Que tampoc està, tampoc ajuda a que treballin molt aquests tres.
0: No,
1: i, i després diu, no, smoking i no sé què. Bueno, sí, però sí. Si ets tu el que has això dit, que, has dit que no cal que corri.
0: No, no,
1: si ho has dit tu...
0: Per això, que no... Vaja, Arbeloa tampoc està per anar...
5: Estava en moda proteccionista i ara està en moda... No m'explica les veritats.
0: Tampoc
5: no?
0: està per anar...
5: Sí, moda convent, sí, diria el Costa. Sí.
0: Per cert, abans de tancar aquesta duplicitat Barça-Madrid, una veu de mercat... haureu sentit a parlar de Bastoni al central de l'Inter un munt de cops. Avui ens arriba des de Milà aquesta declaració de Beppe Marotta, el CEO de l'Inter de Milà, que diu això.
7: No nascondo que si sia un interessamento da parte del Barcellona.
8: No amago que hi ha un interès del Barça. És un interès molt superficial que no és concret. Jo sempre he dit que un jugador marxa quan expressa que vol marxar. En aquests moments Bastoni és jugador nostre i no té sentit plantejar-ho d'una altra manera. Estem contents de tenir-lo amb nosaltres.
7: Vull dir manera i no som contents de tenir-lo con noi.
0: De moment el que diuen des de l'Inter és que no ha arribat cap oferta. Ja ho veieu que... que se n'ha de parlar, però és la primera veu oficial autoritzada que reconeix l'interès, que d'altra banda ja era evident, però no l'havia reconegut per descomptat ningú del Barça i tampoc fins ara ningú de l'Inter ni del mateix jugador. Per tant, bé, és un...
1: Quant val, Bastoni?
6: Quant demana?
0: Això tampoc ho ha dit milions. Cap veu oficial, però tira llarg. No ets bastonista, eh?
1: No, sí. Sí, ets bastonista. Jo estic molt intrigat amb el tema que durant les eleccions tothom deia que arribarem a l'1x1, és molt fàcil inscriure, fitxarem a qui vulgueu perquè el Barça pot fitxar tal. Un candidat deia que portava Harry Kane, un altre candidat deia que portaria Haaland.
6: Un altre que és el president que renovava Lewandowski.
1: Sí, jo crec que les passarem magres per fitxar un futbolista.
0: Jo també ho crec, i que si has d'invertir molts diners en un davanter, potser no...
6: I que es demana Deco que faci coses impossibles.
0: Sí, sí.
6: Per mi, i Deco...
0: Fins i tot una proesa, per no demanar-li miracles, li demanarem...
1: Està enquistat, això.
0: Li demanarem una proesa.
6: Però mira, Deco ja ha fet en la porteria una cosa espectacular.
5: Però no excel·lent, eh?
6: Ah, no?
5: No sé. De cas, boníssima, però no excel·lent.
0: No, jo aquesta que... L'operació Joan García em sembla l'operació excel·lent.
5: La Sònia la tenia guardada.
0: Què vol dir? Sí. No tot és excel·lent. Hi ha coses que...
1: M'agrada perquè s'ho d'oblidar fàcil, els conflictes.
6: Això dura...
1: Per donar ràpid.
9: Vindràs dilluns que ve i encara seran així.
1: No, segur.
0: El Dani és bastoni... Bé, no...
1: No, jo crec que el Barça necessita un central.
0: Sí, eh?
1: Sí.
9: Sí, jo més me l'imagino al costat de Coercí.
1: No està
9: malament. I el potenciador que pot ser Bastoni per Coercí, per mi és molt top.
0: Marcos?
6: Sí, evidentment. Ara, no tens diners per comprar-lo. O sigui, i on poses els diners? Al davant o al darrere?
0: Aquesta és la pregunta.
6: Per mi, al davant.
9: Sens dubte.
6: Tot al davant.
0: Sí que fa aquesta sensació.
6: I dues peces, no una, dues.
0: Dues al davant?
6: Sí.
1: Un davanter centre i un extrem.
0: I al darrere tires amb la defensa que tens ara.
6: Si no tens diners, tens que tirar en aquesta defensa. Bueno.
0: Sí. No, és... Com diria Ronald Koeman, és lo que hay. Això...
1: Però un extrem que sigui suplent. No? Sí. Perquè són la mini Rafinha, teòricament, sí. No? Els titulars.
6: Bueno, hi ha que veure què fa Rafinha. Sí,
9: exacte, però... què passa amb les sortides, també.
0: Ves que Rashford també venia a ser sí, suplent.
6: I... Bueno, i Rashford ha fet de meravella, eh? O sigui, podem parlar el que vulguis...
9: Sí, però ja està, no?
1: Números són molt bons, però els moments de partit...
6: Pau Víctor i Ansu Fati, que eren els que feien la funció... No, que eren, sí. Eren els que feien la funció de quart davanter, dos gols entre els dos.
0: Tampoc van jugar els minuts que ha jugat Rashford.
6: Bueno, ja.
0: Segurament no se'ls mereixien, però no podem fer trampes.
6: No, però dos gols. Aquest senyor porta 13 gols i 14 assistents.
0: El que és, a mi m'ha cridat l'atenció, jo no ho tenia al cap, és que en gols assistències és el tercer de la plantilla, per darrere només de Lamine, per descomptat, i de Fermín. Per davant de Lewandowski, de Ferran... Són xifres, com deia el Dani, respectables. Jo l'impacte que tinc, clar... La sensació que tinc sobre l'impacte que ha tingut a l'equip és bastant inferior.
6: Bueno, però si no costa res...
0: Això sí. Bueno. És que falta
1: que costa, però és que costa 30 quilos.
6: Sí, clar. Igual no. Un altre any...
5: Un altre any cedit.
1: Si t'ho acceptes.
5: Un altre any cedit, sí.
6: Com que no?
1: Vull dir, la Marta no és de Rashford, ja li veig que no...
5: El United no sap què fer-ne, no sabrà què fer-ne. Ara, una altra cosa és que després de jugar al Barça potser sí que apareix un club que estigui disposat a pagar aquests 30.
6: Però que ell no vulgui matxar.
5: Ja, això s'ha de veure.
0: I no oblideu, sobretot, la fitxa de Rashford, no aquí, sinó allà.
6: Allà.
0: Rashford té 16 milions anuals de
5: fitxa. Ah, no, però clar, si es vol quedar cedit al Barça, no pot ser en aquestes condicions.
0: No, no, està cobrant ara. I
5: això tampoc. Ho hem de prendre dels negocis de l'Atleti de Madrid. Això s'ha de fer bé, s'ha de guiar bé.
0: Tindrem temps, anava a dir que malauradament, per parlar de mercat. Ara ens hem de centrar en els nervis pel descens. L'Espanyol no va poder guanyar el Madrid, ni tampoc puntuar, i continua amb la seva ratxa. Sergi Andreu, bona tarda.
10: Bona tarda, Costa.
0: 17 partits ja, eh?
10: 17, noi. Sembla estrany, eh? 6 punts dels últims 51. Es diu aviat.
0: És duríssima.
10: És demolidora.
0: I així tot, expenses del que passi en el Sevilla Real Societat, que arrenca a les 9, de moment... aritmèticament la situació bé, és còmoda, 4 punts.
5: És còmoda, diu.
9: Sí, còmoda no seria la paraula.
10: Explica'ls-hi, Costa.
1: Un altre pique. Ara mateix
10: avui a l'Espanyol i els expliques.
0: L'Espanyola ara mateix desmenteix, si m'equivoco, està a 5 punts del descens.
6: Correcte.
10: La sensació còmoda que hi ha dins, però...
5: Però el Sevilla juga aquesta nit, ja veurem com acaba la jornada.
0: D'acord.
10: La sensació que hi ha dins, Costa, és de tot menys còmode. Eh? Vull dir que agrairien unes paraules de reforç per teva, serien molt benvingudes, perquè els nervis ja estan a flor de pell. I
0: més que abans del partit d'ahir, ho dic perquè el partit d'ahir, per lògica... Bé, hi havia gent que deia, no, és que el Madrid vindrà a passeig i jo crec que aquest l'Espanyol el guanyarà. Jo estava bastant en la línia Àngel Morales, que un Madrid sense gran exigència ha de ser superior a l'Espanyol. És a dir, en un partit...
5: És el que es va veure ahir.
0: En un partit on un està evidentment molt més tens i nerviós i responsabilitzat que l'altre, el normal és que s'acabi imposant el Madrid. Vull dir que, des del meu punt de vista, no hauria de suposar un gran peatge aquest partit. Una altra cosa és la final de diumenge a Sevilla.
10: Jo vaig dir el mateix a la transmissió perquè em va semblar exactament el mateix, Jordi, que jo crec que en condicions normals no t'hauria de penalitzar molt, perquè jo crec que fins als gols jo crec que l'Espanyol va oferir una imatge prou digna, més fins i tot que en altres, més bona, vaja, que en altres partits segur. Però esclar, és que ara hi ha l'afició, la gent de dins, els jugadors, és que només veuen números, només veuen la ratxa. I és veritat que Manolo s'agafava els brots verds, deia que l'equip havia tingut personalitat i que el que volia Sevilla era mantenir aquesta personalitat que havia mostrat contra el Madrid. Sí, el que vulguis, però el de dissabte al Pizjuán és una final, ja comença a ser-ho amb tota regla, són 4 finals. És veritat que l'equip necessita 3 o 4 punts per acabar de garantir-se la permanència, però clar, venim d'on venim, Qui té la garantia que aquests 3 o 4 punts s'acabaran fent? Ja, és que ara mateix...
6: Quan guanyarà l'Espanyol?
10: Exacte.
5: Firmes l'empat per aquest dissabte, Sergi?
10: Mira, no sé què dir-te, tinc molts dubtes.
1: Sí, pensa que sí.
5: Home, un empat deixa el Sergi, Sevilla per sota...
0: El Sergi té tendència a firmar l'empat i jo en aquest cas crec que faries bé de firmar-lo.
10: Segurament, quan comenci el partit, el firmaré. Mm. Perquè penso que després dimecres a casa contra l'Atlètic Club de Bilbao...
5: Aquest és el que has de guanyar.
10: Pots tornar a puntuar. Mm. I ja si fas...

0: i el de fa un any el guanya 1-0 i són partits que s'assemblen molt. El que passa al Madrid no va encertar en les ocasions que va tenir i l'Espanyol aquell dia, que segurament en va tenir menys que ahir tot, la Romero la fot cap a dins.
1: Aquella de Roberto, que tira, aquella era una gran jugada.
0: Sí, sí.
1: Anem a començar el partit.
0: Sí, per cert, Roberto necessitaria un programa especial.
2: Mira, Costa, m'ho has tret de la boca, perquè t'anava a dir, l'Espanyol, que va començar la ratxa tenint problemes grossos defensivament, ara els té en atac. O sigui, l'equip només ha fet un gol en els últims 5 partits, i els davanters, és que, vaja, no afinen gens. I per puntuar o guanyar a Sevilla... Ostres, hauríem de tenir una mica més de clarividència en atac, eh?
0: Aquí el Sergi em guardarà de mentir quan l'Espanyol va decidir comprar Roberto l'estiu passat perquè havia fet 6 gols en mitja lliga, que era un molt bon guarisme i que va ajudar molt l'Espanyol. El tiet Costa li va dir...
2: Sí, sí.
0: I ara porta 6 gols.
3: Això, que li va dir?
4: Jo no ho entès molt bé.
5: Llàstima, perquè ara ja no hi ha televisió, llavors no he vist la cara, que és el que reflexiona.
0: Sí que ho heu entès, i el Sergi m'ha entès perfectament.
2: Sí.
0: Era una inversió alta per un futbolista que bé, no va sobrat de talent. És tot entrega i tot físic, i l'any passat va fer molt bones xifres, però és que aquest any porta els mateixos gols que l'any passat en tota la Lliga.
2: I l'altre dia ho explicava la Sònia a la Transmi ahir. Ha fet 2 gols en els últims 18 partits, eh?
0: Sí, sí.
2: És que realment...
0: Bé, en la línia de l'equip. Si el teu nou fa 2 gols en tota la segona volta, doncs no, això. Hi ha un fenomen paranormal, que és que l'Espanyol, que està ara mateix 5 punts per damunt del descens, està molt més neguitós que el Girona. Solà, bona tarda.
6: Hola, què tal? Bona
0: tarda. Que només està 4 punts per damunt del descens i que ha palmat els 3 últims partits.
6: Sí, però ja hi comença a haver... Sí, però ja hi comença a haver una mica de caguetes, però és veritat, aquesta sensació també és la que tinc, perquè... Que, sí, no sé per què riqueu, perquè és la veritat. Vull dir que...
0: Ens ha fet gràcia a l'expressió
3: que aquesta.
6: Sempre he tingut el dubte de per què és pixar-se de por i cagar-se de riure, no? Però en aquest cas ja hi ha una mica de...
2: Al revés, no? Cagar-se de por i pixar-se de riure.
6: Ah, he dit al revés.
0: Sí, sí.
1: Quin moment de ràdio.
0: Hi ha nervis. Ho he dit amb tanta convicció que fins i tot al principi ho hem passat.
6: Era per aviam si estàveu atents.
3: Una setmana sense venir aquí. És meravellós.
6: Era per si estàveu atents. Veig que heu estat atents i... Però, doncs sí, 3 derrotes consecutives. És veritat que les sensacions segurament no són tan i tan dolentes, tot i que és veritat que avui el Girona es pot posar a menys d'un partit si el Sevilla aconsegueix la victòria, però, per exemple, el dia del Mallorca, al final el Girona podia haver empatat amb aquells 2 pals de la segona meitat. És veritat que no va fer una primera part molt fluixa, però són 3 derrotes consecutives que no les encadenava des de començament de temporada. És a dir, el Girona, recordeu aquella ratxa d'un de 15, va perdre els 3 primers partits i no encadenava 3 derrotes consecutives des d'aleshores, però sí que la derrota de dissabte, divendres contra el Mallorca, doncs era una derrota inesperada. La gent es pensava que s'aconseguiria la victòria, 41 punts i gairebé salvats, però sí que realment va ser un cop dur. Tot i això, encara hi ha esperança que el Girona ho pugui solucionar en aquestes 4 últimes jornades. Per cert, jo afirmo 4 empats d'aquí final de temporada.
0: Sí, sí, en fi, molt ràpid. Algú veu l'Espanyol o el Girona baixant?
3: No.
1: Veus?
5: No, però patiran. Ara estem patint
0: per no patir.
5: Estem patint per no patir i patiran.
0: Això és un concepte que m'heu ensenyat i que crec que no us compraré de moment.
6: Sí, però jo els explico a tots els aficionats que estan espantats, però és que l'any que ve es tornarà a patir. I d'aquí 2 anys, si el Girona baixa, es tornarà a patir.
0: Efectivament, la vida d'un equip com el Girona...
5: La diferència que deies és paranormal, que el Girona està un punt per sota de l'Espanyol, és que el Girona ens ha demostrat que sap guanyar en aquest 2026.
0: Sí, però porta 3 partits que no,
5: Sí, sí, però fa bastant més temps que no guanya l'Espanyol que no guanya el Girona.
0: És que més temps que l'Espanyol
5: no
1: hi ha ningú a la Lliga.
0: En fi, Solà, Sergi, evidentment n'anirem parlant durant la setmana.
1: Aquesta situació còmoda, no?, com tu deies.
0: Jo diria que tranquil·la.
1: Sí, molt tranquil·la.
0: A la zona tranquil·la de la classificació. Ja veureu com la Real Societat ara ens arreglarà.
3: Es cagaran de riure
0: i es queixaran de por. Sergi,
2: vinga, adéu.
0: Solà, gràcies.
6: Adéu.
0: Per tancar el bloc futbolístic, Marcos García, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Pendents demà de l'Arsenal, l'Atlètic de Madrid, sobretot el Dani Sanabra, que se n'ha dit a la prèvia.
7: Avui, perquè anem fatal de temps, com sempre, a aquesta hora, he estat a punt d'agafar els talls

0: Els del Xolo Simeone abans de la prèvia de la tornada contra el Barça i el d'avui, perquè em diguéssiu quin era quin. Us juro que no
1: les
0: hi ha...
1: Les set diferències.
0: Us prometo que avui ha tornat a dir allò de sabemos el plan de partido, lo vamos a ejecutar... En fi, ha repetit també els que surten en roda de premsa, Coque i Griezmann contra el Barça, Coque i Griezmann contra l'Arsenal. Hi ha una cosa que ha canviat. A la fase de grups de l'octubre, l'Atlètic de Madrid va perdre 4-0 al camp de l'Arsenal. L'Atlètic de Madrid ha canviat d'hotel. Ha canviat d'hotel i els anglesos...
2: Com el Barça-Madrid.
0: Clar, els anglesos li han preguntat al Xolo com ha canviat el seu equip en 7 mesos i també per aquest canvi d'hotel.
3: Creo que estamos mejor ahora que en octubre. Estamos mejor ahora que en octubre. Y el hotel valía más barato. Más barato valía este. Por eso cambiamos.
0: Doncs el canvi per
2: la... El del Barça també.
0: Sí.
2: El canvi, el Barça, ara no me'n recordo, el Bernat ho va explicar, el reservat. Del que anaven, sí. El que han anat últimament també
0: per preu. En clau més seriós, l'Atlètic de Madrid no pot tenir Barrios, tampoc Jiménez, tampoc Nico González. En canvi, a l'expedició matalassera són molt optimistes, ens diuen, amb que juguin Julián i Juliano Simeone. Diria que jugaran els dos. A l'Arsenal, Arteta avisa que el seu equip va com una bala. Li han preguntat a Movistar que fa només dos dies que han jugat contra el Fulham i que com estan.
4: Estamos como aviones. No tenemos una ilusión tan, tan grande, tantas ganas de compartir este momento con nuestra gente después de tantos años. Lo hemos hecho solo una vez en nuestra historia, esto, así que mañana es un día que va a ser enorme.
0: Malgrat els dubtes, l'Arsenal va amb pràcticament tot, Saka i Sarà. Odegaard i Havertz hi seran, ha confirmat a Arteta que hi seran. Timber, en canvi, apunta que no hi serà i s'afegiria, doncs, a la baixa confirmada de Merino.
2: Molt bé, doncs demà sabrem el primer finalista de la Champions en un nom, Sanabra.
5: Crec que Atlètic de Madrid i crec que l'Arsenal guanyarà la Premier, això ho segueixo pensant. No.
6: Arsenal.
2: Jo al revés, jo crec que passarà l'Arsenal i que Arsenal guanyarà la Premier al City. Sí, Arsenal?
6: Jo també.
7: Arsenal, jo també, Arsenal.
2: Molt bé, doncs l'únic de l'Arsenal aposta per l'Atlètic de Madrid i els sí. Que no...
1: Jo també aposto per l'Arsenal.
2: Doncs majoria no...
1: Per cert, respecte al que deia el Dani, a les 9 del vespre el City juga al camp de l'Everton en aquesta lluita per la Premier.
2: El City ara està a 6 de l'Arsenal, però amb dos partits per jugar. Senyors i senyora, moltíssimes gràcies.
7: Gràcies.
2: López, gràcies. Corredera. Marcos, també gràcies.
0: Gràcies.
2: Una pausa i motos. Ara venim.
8: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
9: Nausica Bonin protagonitza L'Autora, dirigida per Anna Serrano.
10: El relat d'una jove escriptora que vol fer la revolució, trobar una manera nova d'explicar una història.
9: No et deixis passar l'oportunitat de veure aquesta obra intel·ligent, provocadora, complexa i combativa de la dramaturga anglesa Ella Hickson.
10: Del 7 de maig al 7 de juny, al Teatre Lliure de Gràcia.
11: Wala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
12: Ara Wala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
11: Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
12: Uala!
13: Quan apagues l'alarma, penses 5 minutets més i et despertes 3 hores tard.
14: No!
13: Et surt de dins això de...
15: Necesito vacas.
13: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans per si el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. Alcom Viatges. Sabem de viatgers.
16: Jo sóc el Roger Coma i et prometo una cosa. Si vius a Catalunya, aprendre català et farà la vida més fàcil.
17: Com et diu?
18: Ja em dic Juliet.
19: D'on ets?
18: Jo sóc xinesa.
17: Jo sóc del Marroc.
7: Càpsules que t'ajudaran amb el català.
6: Sí, ara a casa practico amb Català Fàcil.
1: Benvinguts a Català Fàcil.
12: Troba-ho al 3Cat Campus i a les xarxes socials.
4: A Tona la màgia és part del nostre ADN. Viu la desena edició d'una Tona de màgia amb els millors espectacles.
5: Amb artistes com el ventríloc Jaime Figueroa, el guanyador de Got Talent, Jordi Caps, la prestigiosa artista Lucía Rivera, el coreà Jung Min, Gran Premi Mundial i la gala golfa de Karim.
4: Els dies 8 i 9 de maig a Tona. Més informació a una Tona de màgia .cat.
18: Senyores i senyors, bon dia.
2: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
11: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
10: Frena el feixisme espanyol i català.
11: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
3: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
11: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
10: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
11: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris. Però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
2: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
11: Hola, Anna.
13: Hola.
2: Amb Ricard Ostrell.
13: Xirrupipi, xirrupipi,
9: xirrupipi. Per alguns és un circuit.
14: Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
17: Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
19: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis, entrades a mitaquilla.com.
20: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
21: Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb B-Travel. Amb B-Travel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
22: B-Travel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta'n les condicions a b-travel.com.
23: 10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
24: Per Barcelona.
23: És la cursa al Corte Inglés.
24: Participa ja amb la samarreta solidària d'aquesta edició.
23: El 100% del que es reculli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
24: El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
25: Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món malgrat la guerra i l'exili.
26: El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12?
27: D'acord.
25: El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
28: Conxita Badia, us sona?
25: Classe Magistral Conxita Badia. Una història que barreja música, memòria i emoció. A l'API web de Catalunya Ràdio.
29: I també disponible a la plataforma 3CAT.
30: A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
31: Temps per les motos i per celebrar i saludar un pilot català que aquest cap de setmana ho ha patat al Mundial Femení de Motociclisme. Concretament es disputava el Gran Premi a Hongria. Els Grans Premis al Mundial Femení consten de dues curses, una dissabte i una diumenge, i a la d'ahir l'exhibició de la catalana, la tarragonina Paola Ramos, per imposar-se va ser espectacular. Paola, bona tarda.
32: Bona tarda, què tal?
31: I moltes felicitats, primer per aquesta gran victòria que ara comentarem i després perquè, si no em dius el contrari, divendres va ser el teu 19è aniversari.
32: Sí, exacte. El divendres va ser el meu aniversari, que complia 19 anys.
31: I vas decidir que et regalaves, sobretot el tram final, les tres últimes voltes de la cursa d'ahir, són... Per mi molt difícil d'explicar. Com els vius tu a la moto per passar de la quarta posició a un triomf espectacular?
32: Bueno, anava gestionant una mica tota la cursa i tenia clar que jo no tenia res a perdre, no? Perquè després del cap de setmana de Assen, amb els dos ceros, el campionat per mi s'ha posat difícil i el que tinc clar és que no tinc res a perdre i l'únic que em queda és lluitar, aprendre i passar-m'ho bé.
1: Tenies marcat com a estratègia de carrera aguanto aquí en aquesta quarta posició fins que en quedin tres voltes o vas començar a veure el forat a partir d'aleshores?
32: Bueno, tenia pensat al principi una mica més de batalla al principi, però quan vaig veure a l'altre pilot la moglada, vaig dir, vale, em quedo de darrere, vaig mirar una mica i de cara a les últimes voltes ja començo a anar cap endavant.
31: Tu et defineixes com una pilot valenta, atrevida, i a fe de Déu que veient els avançaments que vas fer al tram final d'ahir ho ets. No vull dir disbarats, però veure't a tu i veure l'estil de pilotatge de Marc Márquez és similar. Ja sé que el teu ídol és Marco Simoncelli, però no sé si et reconeixes en la gosadia de Márquez a l'hora de fer tots aquests avançaments.
32: Bueno, jo crec que no tant. Jo crec que Marc és encara molt més agressiu que jo. Jo intento sempre ser agressiva dins de ser... no un adelantament molt agressiu anant al toc. Marc moltes vegades l'hem vist anant al toc amb altres pilots. A mi no, a mi m'agrada ser més límpia i lluitar, però dins de no anar al contacte amb l'altre pilot.
31: Ahir de contactes no n'hi va haver, però algun avançament sí que va anar al límit d'anar fins i tot per terra.
32: Bueno, al final es tracta d'això, no? De sorprendre al rival i ser el més agressiu possible, però dins de com he dit, de no anar al contacte, no? Llavors... curses així són les que donen l'espectacle i les que de veritat li agraden al públic.
31: Claríssim, sí. La d'ahir ja ho pots ben dir que va ser impressionant. Escolta'm, ara deies, el Mundial està molt difícil per mi amb els dos zeros d'Ascent. Clar, estàs a 44 punts de la líder de Maria Herrera, però és que clar, tu tot just és l'any del teu debut en el Mundial. No sé si en algun moment et plantejaves poder-hi competir pel títol.
32: Sí, evidentment, i més després de sortir líder de la primera cursa, no? En Portimao. Els dos zeros d'Ascent m'han posat molt difícil i per poder reenganxar-me a la lluita pel campionat és molt difícil, no? Maria i Bea haurien de cometre algun error o alguna cosa per a que jo em pogués reenganxar, no? Però bueno, encara queden moltes curses i pot passar de tot, no? Igual que em va passar a mi, li pot passar a qualsevol altre.
31: Doncs esperem que no prengui mal ningú, però si no és aquest any, fa tota la pinta que la Paula Ramos acabarà sent campiona i ben aviat amb el nivell de pilotatge que exhibeix. Paola, moltíssimes gràcies i una abraçada.
32: Moltes gràcies.
31: De les motos a les bicicletes, Isaac Vilalta, bona tarda.
0: Què tal, bona tarda.
31: En marxa ja des d'ahir la Vuelta femenina amb dues catalanes en concurs.
0: Sí, i mira, avui totes dues han estat protagonistes. La Mireia Benito ho ha intentat amb un atac a uns 25 quilòmetres de meta, l'han acabat caçant, i la Paula Blasi, que forma part del petit ventall de favorites a la victòria final, avui també ha atacat a uns 2 quilòmetres de meta, en un repatxó prou dur. Se n'han anat amb poquetes, però han acabat aixecant el peu i les han caçat des del darrere. Les dues estan sent protagonistes, Mireia Benito i Paula Blasi. De moment, però, la líder a la general és Francisca Koch, la corredora alemanya.
31: Aquí la teca és el cap de setmana, la muntanya, quan estigui a punt d'acabar-se.
0: Totalment, una Vuelta de 7 etapes, va començar diumenge, s'acaba dissabte que ve. Totes les etapes són relativament planes, fins divendres. Divendres final a Les Praeres, Astúries, i dissabte final a l'Angliru. No fa falta dir res més, aquesta etapa decidirà la vencedora final de la Vuelta.
31: Això pel que fa a la Vuelta femenina. Pel que fa al Tour masculí, avui s'ha anunciat, vaja, ho ha anunciat ell, que el joveníssim Paul Seixas, el francès, participarà al Tour i si no em dius el contrari, Isaac, serà el debutant més jove.
0: Et dic, ho matisem, el més jove des de l'any 1937.
31: Caram.
0: És a dir, que pràcticament.
31: L'estadística es va tallar abans de la guerra.
0: Sí, estem parlant d'un Tour dels d'abans. Des del 37 que no hi havia un ciclista tan jove com Paul Seixas, 19 anys, que debutarà en aquest Tour de França, i si no ho has fet, et poso deures. Busca el vídeo del seu equip en què ha anunciat com sexes participarà al tour, sí, perquè és un vídeo...
31: amb els avis.
0: Ah, l'has vist,
31: sí,
0: és bonic,
31: sí,
0: és bonic.
31: Sí, l'he vist.
0: Sí, saludo el gat dels avis i, en fi, ho presenta.
31: Per què és tan notícia que aquest nano corri al tour, a part de parlar d'edat?
0: És cert que, per exemple, Pogacar aquest any no va guanyar la Roubaix, no va superar a Van Aert, però si hem de parlar de ciclistes que s'acosten al nivell de Pogacar fins al punt de fer-li pessigolles o posar-lo nerviós, de cara al Tour de França jo en veig dos. Jonas Vingegaard, veurem què passa, i l'altre Pol Sexas. Jo crec que no hi ha ningú més al seu nivell ara mateix.
31: Molt bé, doncs avui s'ha sabut que correrà el Tour i pel que ens explica l'Isaac és bona notícia perquè hi haurà espectacle i a més perquè el veurem sortir d'aquí de Barcelona. Sexas, li hem de dir?
0: Sí, a França, sí. I ell mateix, ho diu així, a Sexas.
31: Doncs recordeu el seu nom. Isaac, gràcies.
0: Una abraçada.
31: Abans d'acabar, un minut mal comptat per les 9. Sònia, remata-ho.
1: El dia en què us hem explicat que el Barça està treballant en la logística d'aquesta final, en oferir viatges, de moment una anada i tornada l'ofereixen per més de 600 euros en vols charters, però encara la logística d'entrades i tot plegat no se sap. En principi, la UEFA ofereix 2.500 entrades a cada club. Veurem si el Barça rasca alguna més per aquest desplaçament del 23 de maig a Oslo, a la final femenina, i el dia en què també hem parlat de la possibilitat que el Barça diumenge pugui ser ja campió si guanya el Clàssic contra el Madrid. Ho hem comentat amb el Torquemada i hem anat fins a Madrid amb l'Hostalric perquè tenen un bon sidral amb Mbappé.
31: Gràcies, Sònia.
1: Fins demà.
31: I gràcies a l'equip que ha fet possible el programa d'avui, amb la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Raül Orgales al piano, la Jordina Terré pendent de les xarxes socials, el Manel Gil al control central. Gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà a les 7 amb més esports, amb més tot costa. Hansi, tocarà guanyar la Lliga al Clàssic, eh?
3: Oh, muy bien. Buen trabajo.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
5: Bona nit, us informa Manel Elias. Concentració a Esplugues de Llobregat per condemnar la mort d'una jove de la localitat dissabte a mans d'un home. El govern nega que es tracti d'un atac jihadista i l'alcalde assegura que l'autor del crim podria haver patit un brot psicòtic. El detingut ha de passar en les properes hores a disposició judicial. Unitat mòbil a Esplugues, Xavier Cussó i David Àngela.
6: Més d'un centenar de veïns, entre ells alguns familiars de la víctima i representants institucionals, han fet aquest minut de silenci per condemnar els fets. L'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha rebutjat també que s'atiï l'odi. I és que alguns sectors han volgut relacionar el crim amb un atemptat jihadista.
7: Rebutgem també completament tots els missatges d'odi, de divisió, que puguin generar-se. Tenir una ciutat, com deia, pacífica, fet que no ens acompanyen en altres casos i que treballen més aviat per aquesta divisió i aquest conflicte.
6: Per la seva banda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que des del govern no es permetran accions violentes.
8: Tolerància zero contra la violència, contra el delicte, contra aquelles persones que atenten contra la convivència als nostres barris i a les nostres ciutats.
6: Després del minut de silenci, l'alcalde d'Espluga s'ha reunit amb una cosina i un grup d'amics de la víctima. Segons fonts municipals, se'ls ha ofert ajuda psicològica i per fer els tràmits amb el consulat.
5: Més notícies, Marc Güell.
10: L'Iran ataca països del Golf Pèrsic amb míssils i drons després que els Estats Units anuncien que reobrirà l'estret d'Hormuz per la circulació de vaixells mercants amb l'ajuda de la flota militar nord-americana. Les autoritats d'Abu Dhabi qualifiquen d'escalada perillosa els atacs iranians i diuen que reserven el dret de respondre-hi.
5: Rússia declara un alto el foc a la guerra d'Ucraïna per aquest divendres i dissabte, coincidint amb la celebració del Dia de la Victòria Soviètica sobre l'Alemanya nazi a la Segona Guerra Mundial. El Ministeri de Defensa rus, en un comunicat, amenaça Kiev d'una represàlia sense precedents si els intenta aigualir la festa. Zelensky qualifica la proposta de poc seriosa.
10: La nova llei de la protecció a la infància davant la violència obligarà a escoltar tots els infants i adolescents en qualsevol procediment que els afecti, també els jutjats i sense límit d'edat. Està previst que el govern espanyol aprovi demà aquesta reforma que amplia l'assistència jurídica gratuïta, prohibeix l'anomenada síndrome d'alienació parental i activa mesures immediates, encara que l'infant no ho demani. Cira Rego és la ministra de Joventut i Infància.
11: Fue una ley pionera en su momento, pero que consideramos que dado el análisis
2: el contexto y las distintas violencias que sufre la infancia en nuestro país, será imprescindible ampliar el alcance, ampliar la mirada. Puedo adelantar alguna cuestión, como por ejemplo el derecho a la escucha, que consideramos que es un elemento central para garantizar los derechos de la infancia.
5: La Fiscalia manté la petició de 24 anys de presó per a l'exministre i exdirigent socialista José Luis Ábalos, de 19 i mig per al seu exassessor Coldo García i de 7 per al comissionista Víctor de Aldama en el cas Mascaretes. Avui, en la seva declaració, Ábalos s'ha desvinculat d'Aldama, ha qüestionat la investigació de la Guàrdia Civil i ha afirmat que és víctima d'una conxorxa mediàtica.
10: El Ministeri de Sanitat confirma que hi ha 13 passatgers i un tripulant espanyols a bord del creuer afectat per un possible brot d'antivirus que hauria provocat la mort de 3 persones. L'embarcació va sortir de l'Argentina el 20 de març amb destí a les Canàries. Un dels passatgers a les xarxes socials ha explicat la incertesa que es viu a bord.
3: And what's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story.
10: Visiblement emocionat, assegura que la tripulació i els passatgers viuen amb molta preocupació el que està passant i que tothom té ganes de tornar a casa. A banda dels 3 morts, l'empresa ha informat que un passatger també va ser traslladat a Sud-àfrica per rebre tractament i que 2 membres de la tripulació també tenen símptomes respiratoris i requereixen atenció sanitària. L'antivirus és una malaltia que es transmet per contacte amb l'orina o els excrements de ratolins infectats.
5: I ara els esports amb Rut Vilà.
1: En joc el partit de la Lliga Masculina de Futbol entre el Sevilla i la Reial Societat, que és l'últim partit de la 34a jornada. De moment, primer minut de joc, empat a 0. El Girona i l'Espanyol estan molt pendents d'aquest partit perquè el Sevilla, a hores d'ara, és el tercer per la cua de primera amb 34 punts. El Barça ofereix un pla de viatge per acompanyar l'equip femení a la final de la Champions contra l'Olympique de Lió a Oslo, a Noruega, el 23 de maig. El desplaçament contempla vol charter al mateix dia del partit i tornada després de la final per uns 600 euros. El paquet no inclou l'entrada. A priori, la UEFA donarà unes 2.500 entrades a cada club finalista, al Barça i a Lió. I la selecció espanyola femenina de waterpolo inicia la segona fase de la Copa del Món. L'equip que entrena el català Jordi Valls i està format majoritàriament per jugadores catalanes juga contra Itàlia. Ara mateix la selecció espanyola guanya d'un gol, 9-8, al tercer quart d'aquest partit en aquesta fase de campions. L'equip espanyol també s'haurà d'enfrontar als Estats Units i als Països Baixos.
4: Fins aquí les notícies.
9: La nit dels ignorants és una escola de llengua.
11: Ja truca a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
9: On es fan reflexions inèdites.
12: Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
9: Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
13: Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
9: Busquem les històries de nit més humanes.
14: Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
9: I on els oients ens regalen les orelles.
15: Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
30: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
15: Ets brillant.
30: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
1: No hi ha res més sant que la intuïció.

0: Segur que heu sentit algun cop que les dones tenim un sisè sentit. Aquest sisè sentit és sinònim d'intuïció, allò que sabem sense que passi pel sedàs del que és racional. És una saviesa intrínseca que a vegades no valorem prou. De fet, si no li fem cas, molt sovint ens en penedim. Allò que ens va semblar correcte en una primera impressió sol no fallar. La nostra convidada d'avui podríem dir que en aquesta intuïció que li venia de sèrie s'hi va posar unes antenes i un rètol. Li agrada dir que és practicant de xamana. No és una descendent dels xeroquis, sinó d'aquí la vora, però la seva intuïció li diu que no s'equivoca posant-se aquest títol nobiliari.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili. It's

0: Les dones i els dies d'avui, dilluns, passen 7 minuts de les 9 de la nit i sentim aquesta cançó de la Holly Humberstone, que, clar, jo ja com ho veig tot en clau xamànica, jo pensava, Humberstone és la Holly Pedrarriu, com li diríem en el món dels xamans, que acaba de treure un disc sobre la seva intuïció, sobre l'amor. Es titula Cruel World. Avui intentarem deixar les crueltats fora, però parlarem més tard, després de conèixer la Tuti Cirera, aquesta xamana. Avui també ens acompanyarà la Mar García Puig per parlar-nos de si és possible una intel·ligència artificial que vagi a favor de les dones, que sigui una intel·ligència artificial feminista. Això és possible? Intel·ligència artificial feminista, tot en una mateixa frase, ho sabrem aquesta nit. Benvinguts, benvingudes a les dones i els dies. I com dèiem, començam el programa d'avui i, clar, jo he dit això que comencem parlant d'intuïció, que la intuïció és el més sant que tenim. I tu, Tuti Cirera, tu què en penses? Com estàs?
1: Hola, bona nit. La intuïció. Jo crec que la intuïció té un paper molt important en les nostres vides i que a vegades ens en oblidem d'ella. I quan li fem cas, passen coses, i passen coses prou interessants.
0: Doncs avui parlarem amb tu d'intuïció, d'aquesta manera de viure que no passa potser pel sedàs de lo racional. Et fas dir xamana, ara explicarem què és exactament això, però tu et dediques a fer pedagogia també artística, a acompanyar bloquejos creatius, bloquejos vitals, et tallers, fas xerrades, fas cursos, també tires les cartes, però tarot evolutiu, no us explica si un dia tindreu un nòvio o si la setmana que ve coneixereu l'home de la vostra vida. Més aviat explica en què esteu ara, com esteu ara, etc. I, clar, t'hem portat aquí al programa perquè teníem molta curiositat. Et vam conèixer en una exposició que fa poc es feia a Vic, que és aquest Instruments de l'Ànima que feien al Museu de la Pell de Vic, i vam veure que hi havia una xamana a Tona. I vam dir, a veure, un moment, xamana i a Tona, què és això? Explica'ns per què xamana i per què has triat aquesta paraula.
1: Jo diria practicant xamànica, perquè sempre implica, ser xamana implica que hi ha d'haver, no és un nom que tu et puguis posar, sinó que hi ha d'haver un reconeixement d'un grup o del teu entorn per dir-te xamana.
0: I escolta, no te'n reconeixen a Tona, això?
1: A Tona, doncs no sé si a Tona se'm reconeix. En tot cas, sí que hi ha persones que em venen a veure i amb les que tenim molt contacte. Però, clar, dir practicant xamànica vol dir una manera d'entendre la vida i una manera d'entendre les connexions amb tot el que representen les persones i tot el que ens envolta.
0: I perquè la gent no pensi en esoterismes estranys, a mi m'agradaria que ho aterressin molt, això, no? Però explica'ns què és un xaman, perquè jo crec que tenim la idea de les pel·lícules d'indis, dels Cherokees i els Sioux, i de sobte ve el cap de la tribu allà, que li diuen que és el xaman, i clar, ens hem quedat amb aquest imaginari, però això no té a veure amb el que fas tu.
1: Clar, podríem dir que el xamanisme és la pràctica espiritual ancestral més antiga que existeix. Per tant, el nostre imaginari se'n va molt ràpid, a les tribus nord-americanes, o centroamericanes, sud-americanes, o siberianes. El que és curiós és que en tots els xamanismes que hi ha i que existeixen, hi ha coses en comú. Llavors, des de fa anys hi ha hagut persones que s'han dedicat a estudiar-ho, i, per exemple, hi va haver un antropòleg, el Michael Harner, que es va dedicar a veure què tenien en comú tots aquests xamanismes i de quina manera podien portar l'essència del xamanisme a Occident, també. perquè és evident que, clar, jo ara no vaig vestida ni amb plomes, ni vaig, no?
0: No, és la ràdio, però...
1: Tu em veus.
0: Ve amb texans, unes sí? bambes, una samarreta... No li veiem cap tret així característic. Mm-hmm. I de moment no has començat a fer allò dels indis, no?
1: No us espanteu. Vaig néixer a Tona i en aquests moments visc a Tona també, des de fa uns anys, i per mi el que és molt important és entendre que del xamanisme hi ha algo que ens pot ser com molt beneficiós a totes nosaltres.
0: Xaman té un significat, que me'l deies ara quan estàvem a punt d'entrar, que és molt bonic. Què vol dir xaman?
1: Sí, xaman és una paraula d'origen siberià que queda molt exòtica i és, el seu significat és persona de coneixement. Per tant, xaman, xamana, perquè a vegades parlem en masculí, però hi ha moltes xamanes, sí. I les xamanes han existit sempre.
0: I de fet n'hi ha moltes, i de fet en els últims anys n'hi ha més potser fins i tot que d'homes, però ens hem quedat això, no?, amb aquest món que ens han explicat una mica de les pel·lícules, on sempre, pràcticament sempre, el xaman és un home, uh-huh. I el que té saviesa és l'home.
1: Uh-huh. Hi ha moltes dones xamanes, hi ha cultures com alguna cultura a Corea, per exemple, sempre hi ha hagut moltes dones xamanes. Uh-huh. Llavors hi ha cultures que sempre han tingut dones, també, i clar, venim d'una llarga tradició on el món, tot el que és la masculinitat, ha imperat d'una manera molt forta, i a vegades hem quedat també les dones com relegades, però sempre hi ha hagut xamanes.
0: Sempre hi ha hagut xamanes, i avui en tenim una aquí, Les dones i els dies. La dona que sap coses, que és sàvia, podríem dir. Quan entra el xamanisme a la teva vida? Crec que la teva filla és una mica la culpable, entre cometes, que això em crida molt l'atenció. Uh-huh. O sigui, la teva filla va dir, per què no ens fem xamanes o alguna cosa així? Com va anar això, a veure, explica'm.
1: Això va anar, sí, és divertit, perquè la vida a vegades ens porta per uns camins ben curiosos. La meva filla...
0: Perquè tu venies, perdó, del món de la història de l'art, sí. Havies treballat a la Fundació La Caixa, per exemple, al Laboratori d'Arts, vull dir, venies de la pedagogia artística, de la didàctica, del món de la universitat. Uh-huh. O sigui, aquí la xamana nostra d'avui, Les dones i els dies, és doctora, té màsters en educació, diplomada en expressió plàstica, llicenciada en filosofia i lletres. Vull dir, ara no passaré tot el currículum, però vull dir que hi ha tot un coneixement acadèmic darrere.
1: Uh-huh. Sí. El que he trobat sempre molt curiós és que el món de l'art està ple de xamanes i de persones. Amb el sentit de que socialment la manera d'expressar allò que potser no era tan racional ha estat un mitjà, sempre el mitjà artístic. Uh-huh. Després m'he trobat sempre molt a gust en el món artístic perquè he pogut expressar tot allò que sentia, també.
0: Explica'ns això de la filla. Sí, que m'ha encantat.
1: No ens perdem. Sí. Sí, la meva filla, la Mar, quan ella tenia 20 anys, em va dir que volia aprendre xamanisme. Hi ha molts tipus de xamanisme diferents, i bé, vam estar mirant a través de la meva parella, l'Alfonso, que coneixia, ell viu aquí a Barcelona, i coneixia l'Instituto de Estudios Chamánicos, coneixia alguna persona que hi havia anat, i li va dir, si vols fer xamanisme, doncs potser que facis en algun lloc que hi hagi un xamanisme seriós. I va ser així com vam conèixer, doncs, els directors i cofundadors, que és la Maria Luisa Freijeiro i el Héctor Adell, i ens vam apuntar al curs inicial i el vam fer juntes. Jo li vaig demanar a la meva filla si li importava que m'apuntés i vam venir aquí a Barcelona a fer la primera introducció al xamanisme.
0: Clar, dit així, és curiós, perquè ningú pensaria que és una cosa a la que t'apuntes, com aquell que s'apunta a italià o el que sigui. Sí. Vau començar amb aquest curs, però en realitat el que has après és a connectar el que és tangible amb l'intangible, podríem dir-ho d'aquesta manera?
1: Mm-hmm.
0: O com?
1: Sí, podríem dir que el xamanisme o la persona practicant xamana és com un pont entre aquesta realitat i les altres realitats. Podríem dir la realitat nostra, que és l'ordinària, i les realitats no ordinàries. I és com establir un pont entre els dos, entre les dues realitats. El que va ser molt curiós és que des del moment en què la meva filla i jo vam començar, totes dues vam sentir que estàvem a casa. I vam sentir que tot el que ens explicaven formava part de nosaltres. Res era estrany. i el que sí que ens donava era un mètode i una disciplina per fer-ho, que a vegades hi ha persones que tenen moltes percepcions i se senten molt perdudes perquè no tenen un mètode o no donen validesa a allò que senten.
0: Perquè tu, per exemple, abans d'apuntar-te a xamanisme, tenies ja intuïcions, és a dir, a vegades veies coses que les altres persones no veien. Què és el que senties?
1: Sí, sí, clar. Percepcions i abans parlàvem amb tu. Hi ha una cosa que sempre m'ha estat molt fàcil, que és veure la bellesa de les persones. I això ho puc veure. I a vegades, quan vaig pel carrer, puc veure la bellesa de les persones.
0: O és que hi ha molts guapos, eh?
1: Sí, però hi ha guapos i guapes, eh? I no únicament una bellesa externa, sinó una bellesa interna. Mm-hmm. Aquesta és la que veig. L'externa no, em pot passar també per alt, m'agrada, sí, però em pot passar molt per alt.
0: La bellesa que tenim tots.
1: Sí, sí. Però hi ha una bellesa molt profunda.
0: Però recordes potser en algun moment a la teva vida, a la infància fins i tot, o en algun moment en què sentissis alguna cosa més que aquesta bellesa de la que parlem?
1: Sí, clar, per exemple, tot això són percepcions ja que tenen a veure molt, per exemple, per mi el món dels somnis sempre ha sent molt real. I jo tenia, des de molt petit, els meus amics dels somnis. I me'ls trobava una vegada i una altra vegada. I m'ho passava molt bé amb els meus amics dels somnis. I eren diferents dels
0: meus
1: amics
0: d'aquí. Però vol dir que tenies somnis premonitoris? O...
1: No, no necessàriament. No necessàriament.
0: Però tenies converses.
1: Però tenia converses, sí. I em passaven coses. I, per tant, això podia ser estrany. Moltes vegades es porta amb molt de silenci perquè no es parla. I si es parla, l'entorn ho troba estrany. Però això forma part de la vida. I està amb nosaltres.
0: Avui coneixent a Tuti Cirera, la nostra aprenent de xamana, hem de dir, practicant. És que practicant, jo sempre penso en algú amb una agulla, en practicant, sí, però no passa res.
1: No.
0: El meu cervell va cap allà. Jo vaig patir d'asma de petita i quan deien, espera que ve el practicant, jo era com, mare meva, amb una indicció allò de 3 metres.
1: No, jo no porto cap agulla.

0: way.
1: Clar, hem d'explicar, ens estem fent moles misterioses, però tu tens la teva clientela, no sé si els hi dius clientela o com els hi dius, o persones que venen a la teva consulta.
2: Sí, no els hi costumo dir clients.
1: Clients és que és una mica...
2: clients és com molt el...
1: no molt sé. Capitalista.
2: Sí, que sí?
1: Sona fatal.
2: Sí, sí, a mi també em sona fatal.
1: Però et venen a veure molta gent perquè estan en moments difícils de la seva vida, perquè estan perduts, també molts artistes potser que volen trobar el seu camí, i el que fas tu... A veure, tu em dius si m'equivoco, és com connectar-te amb uns guies i què fas? Dones solucions? Fas preguntes? Com guies a la gent? Què fa el xaman? Guia? Perquè veu més que el qui té davant?
2: Clar, estem parlant de coses diferents. Jo utilitzo instruments diferents. Per exemple, doncs, com a practicant xamànica, el que faig és, jo puc anar a buscar informació. Jo faig viatges xamànics. I em puc moure pel món de dalt, pel món del mig i el món de baix. El món del mig és on vivim nosaltres i puc anar a buscar informació. El món de dalt és un món més eteri, és diferent, no forma part de la nostra realitat. I el món de baix és un altre món, diferent del món de dalt, on s'hi pot anar a buscar informació. Llavors, depèn, a vegades vaig a un dels tres mons en funció de la informació que vaig a buscar. I també acompanyo a persones a trobar els seus animals xamànics o tòtems. S'explica en moltes tradicions que des de que naixem tots tenim un animal que és com... un acompanyant que ens dona força, que ens ajuda i que està amb nosaltres, que ens guia moltes vegades i que sovint el perdem perquè no li fem cas, però està allà com adormit. Després és com despertar aquest animal i que aquest animal t'acompanyi. I és molt bonic perquè, de fet, a la vida podem estar molt acompanyades, però sempre estem soles. I quan tens animals o tens guies, no et tornes a sentir mai més sola. Això és molt maco.
1: M'agrada aquesta idea. Si no tens un animal de companyia...
2: Tens un animal de poder.
1: Exacte, un animal totèmic que el tens allà dormit i dius un moment que el desperto.
2: Sí, però és un acompanyant fantàstic. I t'hi pots vincular molt bé.
1: No borda, no li s'ha donat el menjar.
2: No, té totes les... té totes les avantatges que pot tenir.
1: El que tu utilitzes diferents maneres, també utilitzes de vegades les cartes, però que la gent no s'imagini que tu li estàs dient a algú... Ara, fem un exemple, sí. No? M'agradaria canviar de feina i no sé què fer, no? Tu no vas i li dius, deixa la feina.
2: No, això mai.
1: Com
2: mai ningú et pot dir el que has de fer. Únicament cada persona ha de saber el que ha de fer i el que pots fer és ajudar a veure què hi ha des d'un present, sempre. Per mi el futur és una suma de presents i el que és important és com construïm el present perquè esdevingui el futur també. Però per mi no té massa sentit parlar de futur. Però en canvi sí que trobo molt interessant poder explicar la situació que vivim en aquell moment i quina és la millor manera que una pot arribar a veure perquè aquella situació esdevingui diferent o canviï, no? Uh-huh. Però sempre ha de ser amb una intenció molt clara de voler-ho fer. No sempre hi ha l'intenció. Per exemple, ara parlo del tarot, però amb xamanisme també és molt important l'intenció que posem. L'intenció és bàsica per tot.
1: Què vol dir això?
2: Què vol dir? Que moltes vegades desitgem coses o volem que ens passin coses, però no hi ha una intenció clara. Si no hi ha una intenció clara, no està bé. És com si la vida pogués escoltar allò que de veritat volem. I quan ho volem de veritat, la vida ho escolta. Però hi ha d'haver una intenció molt clara. Una voluntat molt clara.
1: I d'alguna manera tu guies perquè la gent tingui una...
2: És com ajudar a treure aquesta part.
1: Aquesta part que és...
2: Que això aflori, que aflori la pròpia part, perquè evidentment el que jo he vingut a fer en aquesta vida és molt diferent del que has vingut a fer tu, i el que és interessant és que tu siguis tu i que jo sigui jo. El que no té cap sentit és que aquesta uniformització tan gran que moltes vegades hem viscut, o culturalment, o se'ns ha inhalat quasi bé, no?
1: Imposat.
2: Imposat, sí.
1: Clar, jo estic pensant em deies una cosa abans, que és que tu no pots estar tota l'estona canalitzant i preguntant a dalt, a baix i al mig què passa.
2: No.
1: És a dir, tu fas on, off. És a dir, tu ara no m'estàs canalitzant a mi.
2: No.
1: Ni estàs pensant, hauria de deixar la ràdio aquesta noia.
2: No. A mi, jo estic ara molt a gust, m'estàs entrevistant, ens ho estem passant molt bé aquí juntes, i per res, o sigui, en cap moment. Uh-huh. És interessant, és molt important connectar i desconnectar quan una vol. És part de la intenció que parlàvem. Jo puc posar la intenció de connectar-me o la intenció de desconnectar-me.
1: Hi ha una cosa molt important també que és part d'aquest treball que fas, que és treballar, això sí que és molt xamànic, amb música, amb tambors. Nosaltres hem buscat una música, segur que és molt millor la que tu tens, però hem trobat això. Oh.

0: El tambor, la percussió, és una manera en la que tu entres. Podem dir en trans o en què? O en...
1: Sí, bueno, seria,
0: en el viatge?
1: Sí, seria la manera que jo utilitzo, per exemple, per d'alguna manera per entrar o per entrar en aquesta altra...
0: En trànsit.
1: Sí, o... sí. Mm-hmm. No, mai és un trànsit que sempre hi ha la consciència de que estàs en els dos llocs. Jo mai deixo el cos. Jo estic en el cos i estic en un altre lloc. I això és una disciplina molt important, també. Mai marxo.
0: Que ningú s'imagini ni drogues,
1: No.
0: Ni ajuts psicodèlics, sí. Ni psicotròpics.
1: En alguns xamanismes es prenen ayahuasca o es prenen alguns altres mitjans per marxar. No és el meu cas. A mi m'encanta ser jo la que controlo i marxo amb el so del tambor. En aquest cas hi havia tambors i veu, però jo marxo únicament amb un so rítmic de tambor que el tinc amb gravacions i faig el viatge seguint les gravacions. Hi ha un moment en què canvia el to i jo sé que és el moment de tornar. Quan estic en grup, evidentment després hi ha unes persones, per exemple, quan estem fent cursos o formacions a l'Institut d'Estudios Xamànicos o quan ens trobem amb cercles, hi ha persones que toquen el tambor. Llavors és diferent perquè és en directe. Però sempre és el mateix, és fer un viatge amb el so del tambor. I és genial perquè és un
0: so... I per què el tambor?
1: Perquè és un so... Ho pots fer també amb el so de la maraca, eh? Dic que el tambor també pot ser maraca,
0: depèn
1: també pot
0: siguis.
1: Ser cants, sí. També pot ser el so de la veu, la dansa també pot servir, i com més practiques, més facilitat tens també. Llavors hi ha moltes maneres de poder marxar més ràpid. Però el que és molt interessant perquè el tambor té un so que és molt similar al batec del cor. I, per exemple, explicaven que a vegades es havien donat situacions de persones anant amb tren, el so rítmic del tren, els trens més antics, que anaven fent un so molt constant, hi havia persones que entraven directament en aquesta altra manera de percebre.
0: Guiar els altres és un acte de molta responsabilitat. No sé si ho sents així. A vegades també tens por de dir, ho estaré fent bé. És a dir, tens por de perdre la teva d'intuïció?
1: Clar, amb xamanisme, o com a practicant xamànica, no sóc tampoc jo sola. Jo el que demano és tot allò que em ve donat, també. Jo no sóc jo sola. És com una gratitud molt gran cap a tot allò que et ve, i és molt important no perdre-ho de vista, tenir-ho sempre en compte. Llavors, si funciona... fantàstic, fa molta il·lusió i jo no ho he fet tota sola, i si no funciona també és pensar que bé, que no som infal·libles i que no tot ha de funcionar, o no soc, jo no sóc tan poderosa com perquè tot funcioni.
0: Clar, ojalà, perquè no puc diferent. Anar jo i dir-te que em toqui la loteria.
1: No, clar, és que jo crec, no sé, clar,
0: això
1: no. Jo, a més, també moltes vegades, no sé, hi ha una cosa d'honestedat, no? Depèn de què et demanen, jo a vegades hi ha persones que directament, quan hi parlo, ja els hi dic que vagin a buscar alguna altra persona, que jo no em dedico a això.
0: Per què? Què t'han arribat a demanar?
1: De tot. Això des de quan tindré nòvio, o el que vull és tenir un nòvio. Clar, si el que vols que treballem és què està passant amb tu, que fa que no tinguis un nòvio, treballem-ho. Però jo no et diré quan tindràs un nòvio, quan t'arribarà el nòvio. No és una cosa que depengui. Depèn de tu. Això.
0: De la intenció, segons deies.
1: De la intenció, perquè moltes vegades desitgem les coses més que res perquè ens sembla que ha de ser així, o perquè per família, o per cultura, o per les amistats, tothom fa algun tipus de cosa, no? Similar, i potser nosaltres no ho desitgem, això.
0: Clar, tu que estàs també en contacte amb moltes dones, perquè m'imagino que aquesta intuïció, hi ha moltes dones que són més receptives potser que els homes, o hi ha 50-50 i ens sorprendríem?
1: Hi ha més dones, però per mi forma part molt de l'hemisferi dret del cervell, que el tenim homes i dones, i depèn de com el tinguem treballat. Hem donat molta importància a l'hemisferi esquerre, venim de llargs anys, d'una tradició molt gran de donar molt valor a tot únicament a la part racional i a la part més masculina, i en canvi la part més femenina, que és aquest hemisferi dret, potser l'hem relegat molt. I jo crec que es tracta de tenir un equilibri entre els dos hemisferis, és bàsic. Els dos tenen la seva funció, i el que no podem fer és entendre allò que no s'entén des de l'hemisferi esquerre, des del de la raó, ni voler entendre les coses pràctiques des de l'hemisferi dret. Cada un té la seva funció, però el que és molt bo és que puguem establir aquest pont entre els dos
0: hemisferis. Don't feel bad because the sun went down.

0: Passa un minut de 2:15 de la nit. Esteu a Catalunya Ràdio. No us espanteu, perquè clar, diu que estan parlant de xamans, però aquest no era un programa de feminisme. És que hi ha dones que es dediquen a la pràctica del xamanisme i ens interessava, perquè no tot ho hem de tocar, no tot ho hem de poder tocar en aquesta vida, i ens interessava també aquesta part. Jo crec que ara, per exemple, està molt de moda el tarot. No havia estat mai tan de moda, se'n parla molt, forma part, fins i tot hi ha instagramers, és a dir, gent que es dedica allò a dir-te com t'anirà la setmana, et tiren les cartes si ets verge o si ets aquari o el que sigui. Has fet cara de... em poso les mans al cap.
1: Mm-hmm. Sí, totalment.
0: Clar. Però clar, les cartes, que encara també jo crec que hi ha molt prejudici amb tot allò que se'ns escapa de lo aparentment científic, les cartes són com un conte, són com unes eines d'alguna cosa, d'una història que nosaltres tenim. Com ho explicaries tu? I perquè també les cartes és un dels mètodes que fa servir.
1: Clar, començo per aquí. El tarot va arribar a la meva vida quan jo tenia 12 anys, d'una manera molt casual. Vaig veure una caixeta plena d'imatges. Les imatges sempre m'han fascinat. Potser per això vaig estudiar Història de l'Art, perquè m'encantaven les imatges. I vaig veure una caixeta on hi havia una imatge que em cridava l'atenció i vaig demanar diners a la meva mare per comprar-me aquella caixeta. No sabia què era, però tenia les imatges i hi jugava. I, per exemple, no sé, quan entre les nenes de l'escola hi havia algun problema, doncs jo agafava dues imatges i les posava juntes, o vaig començar a fer coses sense saber què feia. També cal dir que tinc la meva germana, la Teresa, que també li ha agradat sempre molt el tarot, i amb ella ho hem compartit.
0: Escolta, quina família.
1: Mira, doncs
0: passen aquestes coses. La filla, la germana, tot i cirera, Déu meu.
1: I tinc un germà també que durant un temps va tenir molt interès pel tarot i també en sabia molt de tarot. Però bé, amb la meva germana sí que ho hem compartit sempre. I t'explicava tot això per dir-te que el tarot són, per mi, hi ha moltes maneres d'entendre el tarot, també, com tot, però per mi són uns arquetips universals. El Carl Jung parlava d'arquetips, i s'ha dit, els orígens del tarot, els tarots més antics són del segle XV, renaixentistes, que és molt curiós que apareixi en ple renaixement aquests uns tarots, que són com un compendi de coneixement que ens parlen de les coses que realment són importants de la vida. Llavors, ens parlen de moltes coses, entre d'altres, del viatge heroic, del viatge de l'heroi o l'heroïna, i és molt bonic entendre-ho així, perquè ens expliquen tot allò que passem totes nosaltres, tots nosaltres, al llarg de la vida. Llavors, quan ho veus des d'aquest punt de vista, s'obre un univers. Jo crec que fa anys que estic en el tarot i em queda molt per aprendre, i tinc moltes ganes de seguir aprenent, perquè és un coneixement inabarcable.
0: I també perquè la manera en què tu t'hi acostes no és dir-li a la gent això, et tocarà loteria, tindràs nòvio, sinó que expliques una mica el que veus, el que intueixes d'aquell moment.
1: El que veig, el que intueixo, i per mi és un diàleg entre la persona, les imatges i jo. Llavors, el que és important també és que la persona pugui establir-hi un diàleg. No sóc jo sola.
0: Clar, tu has treballat molt en el món de l'art, també, amb gent que té, a vegades, bloquejos creatius, és a dir, que no tot ha de ser allò que li vagi la vida, però sí que a vegades necessitem, o hi ha moments que no veiem clar el camí. En el món de l'art, en el món també que es barregen, jo crec, molt les inseguretats, com t'hi mous aquí?
1: Clar, em deixo sentir, escolto la persona i les necessitats que té, i a partir d'aquí utilitzo les eines que per mi han set útils. Jo, a mi m'agrada molt l'experiència i allò que jo he viscut. Jo crec que jo no puc acompanyar amb coses que jo no he viscut o que jo no he passat. Ho puc fer amb tot allò que jo conec i allò que a mi m'ha servit. Per tant, quan veig la persona, ràpidament, no sé, se m'activa allò que millor li pot anar a la persona. I així de fàcil.
0: I de totes aquestes persones que has anat a veure, que t'han vingut a veure durant tots aquests anys, perquè quants anys fa que fas això?
1: Clar, D'alguna manera vaig estar molts anys en el món acadèmic i en el món universitari, ara perquè s'ha posat bastant de moda i ara molta gent ho coneix. Però clar, parlar de tot això en aquests entorns era molt complicat.
0: Clar, és que m'imagino tu a la universitat.
1: Clar, però jo crec que sempre he fet el mateix però sense fer-ho. O sigui, jo puc fer el mateix sense tenir les cartes, i ho puc fer parlant d'obres d'art, i ho puc fer amb les cartes del Dixit, i ho puc fer parlant, i ho puc fer, no sé, acompanyant una persona en un treball de recerca a la universitat, no? Amb un treball final de grau, amb un treball de final de màster. Es pot fer això, perquè, i també, no sé, a la meva vida he fet classes a diferents nivells, i jo crec que això sempre ho he fet, no canvia tant. El que canvia és el moment en què decideixo, és com un sortir de l'armari. Va haver un moment, clar, la gent més íntima sí que sabien, però hi havia quantitat de gent que no sabia que jo feia tot això. Llavors fa, jo crec, així fort, doncs ara fa uns 6 anys, quan vaig decidir deixar l'universitat.
0: Però portaves tota la vida fent-ho, podríem dir, d'amagatotis.
1: Sí, més que d'amagatotis, discretament, jo diria. Si trobava una persona que podia...
0: Era receptiva.
1: Clar, evidentment. Però el que no té sentit tampoc és haver d'anar amb la marca a davant. Totes són molt polièdriques.
0: Demanes permís per això sempre, eh?
1: Sí, jo no faig mai cap treball amb ningú que no m'ho demani. Mai, mai. Això és sagrat.
0: 7 minuts a 2:15 de 10 de la nit, parlant amb Tuti Cirera, practicant de xamana. Com us quedeu?

0: Conegudes les bruixes i visca sí. Les bruixes. Sí, clar. Però jo també crec que és una manera... els anys ajuden molt. I ara, en aquests moments, tinc 63 anys, amb la qual m'ho puc permetre. És igual, eh? És igual que pensi la gent, la veritat. El que m'agrada molt és estar a gust, estar bé, fer allò que jo sento que haig de fer i no sentir que, per, no sé, que m'ho reprimeixo pel que diran o pel que pensaran. Això no té sentit. Això ens fa molt petits. I ara, com que sóc gran... puc ser gran ja.
1: I les dones en aquesta edat que tens tu, creus que són més poderoses que mai o estan amb la intuïció més perfilada que mai o l'hem de treballar perquè així sigui?
0: Jo crec que s'ha de treballar, però que és molt maco arribar-hi. És molt maco. Perquè és com bueno, un sentir que tot és al seu lloc i quan sentim així tot està bé.
1: És una pregunta una mica difícil de fer, la que faré ara. Però estava pensant, tu, que veus de tanta gent i que estem en un moment també a vegades molt deshabituats, descol·locats amb tot el que va venint, amb la intel·ligència artificial, el moment en el que resulta que la gent t'escriu per Instagram però després no et saluda pel carrer. És a dir, aquest món tan estrany en el que vivim. Què és el que trobes que és com la falla tectònica de la nostra societat?
0: Uau.
1: La pregunta uau. És d'orilla, eh?
0: Això gairebé... que difícil.
1: Val. O el que a tu t'arriba, que, veus que ens fa perdre més el cap.
0: Podem donar-hi la volta, també, perquè jo crec que estem vivint un moment de la història de la humanitat molt interessant, perquè ens obliga a ser molt creatives. I benvinguda a la creativitat, també. Abans he dit també alguna altra benvinguda en un altre moment, però també benvinguda a la creativitat perquè no podem acomodar-nos. Estem en un moment en què és molt important tenir molt clar què som, què volem, cap on anem i no deixar-nos influir per tot d'una manera forta per tot el que ens envolta. Llavors això ens obliga a definir-nos a cada instant.
1: I la creativitat podria ser un camí de salvació, per dir-ho d'alguna manera.
0: Per mi és l'únic.
1: Sí?
0: Bueno, per mi és dels únics camins. Penso que la creativitat ens dona les vies cap a la llibertat total.
1: I amb les dones, per exemple, que ens falta a vegades autoestima... Mm. És a dir, que aquí és un tema d'herència, jo crec, d'herència patriarcal, també, que... tu no ets prou bona per fer això, tu no serveixes, sempre hi ha algú que t'ho recorda.
0: Sí.
1: Quina seria la recepta per les dones?
0: Doncs jo crec que el que cal és tenir molt clar que ja és hora de deixar-ho de creure, perquè això no forma part de nosaltres, però en canvi ho tenim com molt introduït i és una llàstima. Perquè
1: deixar de creure?
0: Deixar de creure que no podem, perquè sí que podem, clar que podem, i molt que podem. I hi ha una potència immensa dins nostre, però això ens fa esclaves. I la llibertat passa per creure que
1: podem fer-ho tot.
0: No sé si tot, però sí moltes coses que ens proposem.
1: Tot i cirera, no? Se m'acut millor manera d'acabar aquesta entrevista. Ho podem fer tot, no?
0: Doncs jo crec que si tot està connectat amb tot, per tant, podem fer tot.
1: Molt bé, doncs, tot i cirera, si teniu ganes de fer un cop d'ull al seu web, a conèixer tot el que ha fet, com podeu interaccionar amb ella de qualsevol manera, tutisirera.com, és?
0: Sí, em sembla que sí, tutisirera.com, sí.
1: I si no, segur que ho trobaran.
0: Sí, segur que sí.
1: Ah, i si no, truqueu a la porta, Tona, allò, la practicant de xamana.
0: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, merci. Gràcies. Y un sueño lejano y bello vida
2: soy peregrino. Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
3: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
4: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
5: D'acord.
4: Quin és l'autèntic operador 100% català?
5: Vera.
4: I el més ben valorat pels usuaris?
5: Vera.
4: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
5: Peyu, a Vera sempre parles amb persones

0: de veritat.
1: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
0: Vera.
1: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
2: Mar Mediterrani. Octubre de 1985.
3: L'ambient era fantàstic. Els passatgers es divertien.
2: El que havia de ser un creuer de somni...
4: Hi ha un home amb una metralladora i dispara com un boig.
2: Es va convertir en un viatge a l'infern.
3: El capità va anunciar que havien segrestat el vaixell. Ens aniran matant un a un?
5: Aquile Lauro.
2: Nits sense ficció. Aquile Lauro, el creuer del terror. A TV3 i a la plataforma 3Cat, dimarts a la nit.
6: Catalunya nit.
7: Un informatiu sense presses.
8: Per donar context als grans titulars.
7: Londres, Quim Olivares, bona nit.
9: Hola, bona nit.
10: L'Iran insisteix que no està negociant amb els Estats Units en cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
11: Seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord.
7: Washington, Oriol Serra.
12: Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat.
6: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
7: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
8: Ens allunyem de les estridències.
6: Catalunya nit.
7: Notícies sota la llum de la lluna.
6: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
13: Aneu massa de listos.
14: I els valencians?
13: No, els valencians, que mira si han caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
6: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
15: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
16: Has sentit el que acaba de dir?
13: Que a Mallorca no feu l'amor.
17: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
18: I també disponible a la plataforma 3Cat.
19: Bienvenidos a Robóticas con K, un mundo de fantasía robótica femenina hecha para el placer del sexo opuesto. Un auténtico robo de identidad.
20: Les dones i els dies.
19: Que viva l'electrònic putxaina.
20: Si no existíssim, ens haurien d'inventar.
21: Quema el manual para lo mismo. Para lo mismo. Y este manual para lo tuyo.
22: Marc García Puig, bona nit, com estàs?
23: Bona nit, Montse.
22: Avui estem molt psicodèliques.
23: Sí.
22: Però continuem amb aquesta psicodèlia que ens porta a la intel·ligència artificial.
23: Una mica, si anem perquè... a parlar de consciència, de consciències masclistes o feministes, tot plegat, pues sí, una mica psicodèlic. Resulta, Montse...
22: Has anat al concert de la Rosalía o no?
23: Doncs mira, no.
22: No, jo vaig tampoc. Jo tampoc, estic aquí sempre, sempre aquí.
23: Vaig
22: sempre
23: ser
22: aquí
23: una
22: la
23: de
22: ràdio.
23: Les damnificades.
22: Però escolta, dissabte tu estaves llegint el diari, vas trobar una notícia?
23: Sí, resulta que em vaig trobar una notícia, no està traduïda ni al castellà ni al català, em vaig trobar una notícia a mitjans internacionals, val?
22: Molt bé, així m'agrada. Culta,
23: sobre...
22: culta i preparada, ella, sempre.
23: Tu què opines de la intel·ligència artificial, així, amb una paraula?
22: Desconcertant,
23: desconcertant.
22: I interessant. Sí, val. És a dir, sí. Tinc el cor dividit jo encara. Val. Em nego a deixar dades personals al ChatGPT, però al mateix temps em fascina la màquina. O digue-li com vulguis.
23: Doncs mira, a mi el que em passa és que sóc d'aquestes una mica escèptiques, però espantades a la vegada, no? Perquè sí. Una cosa no treu l'altra. I resulta que em vaig trobar un article signat pel Richard Dawkins, que és un conegut biòleg, divulgador científic, un personatge amb llums i ombres, diguéssim.
22: Sí, però molt conegut.
23: Molt conegut, exacte. Que deia que s'ha passat 3 dies convivint amb una intel·ligència artificial i que pot afirmar sense cap dubte que té consciència. I aquí jo ja em vaig espantar. Em vaig espantar i em vaig interessar a la vegada, no? Perquè, com et deia, soc un... escèptica, però a la vegada m'espanta la intel·ligència artificial i especialment per una qüestió, que és el biaix masclista de la intel·ligència artificial.
22: Això estic segura de qui hi és.
23: O sigui... I és per dues qüestions força simples, una mica per resumir-les, no? Perquè serien com molt llargues. D'una banda, les intel·ligències artificials s'entrenen a través de
22: dades. Amb el que anem introduint tots.
23: Exacte, i el que anem introduint tots en una societat patriarcal com en la que vivim, sí. Doncs és patriarcal. Per
22: exacte.
23: Tant, està entrenat de forma patriarcal. Però és que, a més, les dades, que ja fa molt de temps que es denuncia com les dones han quedat fora de les tecnologies de la construcció de les intel·ligències artificials. Segons dades molt recents de l'any passat, només un 22% dels professionals que estan en els càrrecs d'intel·ligència artificial són dones. Però és que a sobre... aquest 22% ho té complicat, perquè una enquesta que es va fer a Silicon Valley, no?, que és el centre de tot plegat, deia que un 65% d'aquestes dones que es dediquen a la intel·ligència artificial han estat sotmeses a algun tipus d'assetjament per part dels seus caps. Val? Llavors, diguéssim, no?, que aquestes dues coses fan que la cosa sigui preocupant, no?
22: Què va fer el Richard Dawkins?
23: El Richard Dawkins, per situar-nos molt ràpidament, no?, perquè et deia que era un personatge amb llums i ombres, i per situar-nos força ràpidament. Un etòleg, estudiós de l'evolució, que va descobrir el que hi va anomenar el gen egoista, i que deia, bàsicament, és un gran defensor de la teoria de l'evolució, i va descobrir que la teoria de l'evolució s'explica a través dels gens, val? A través de la genètica. I després va escriure un llibre, que segur que el coneixeràs, Montse, perquè va ser un best-seller, titulat El espejismo de Dios, que era una defensa de l'ateisme enfront de la irracionalitat de la religió, que jo he de dir que em va interessar força. Què li ha passat a aquest senyor, que en els últims anys, com tants senyors, ha agafat una deriva discutible, no?
22: Una mica de senyor de dretes.
23: Sí, sí. Defensa el sexe biològic per davant de tot, qüestiona les lleis trans, minimitza les violències contra les dones, etc. Això per situar-nos.
22: Però la cosa és que tu llegeixes un article on ell explica la seva experiència que en lloc d'anar-se'n de cap de setmana amb una nòvia, es tanca amb una intel·ligència artificial.
23: Sí, amb un chatbot, val, amb qui es dedica a conversar aquests tres dies, que és de l'empresa Anthropic i que es diu Claude. Val?
22: Sí, Claude, en francès.
23: En francès, o sigui,
22: vindria
23: un nom masculí.
22: Claudi. Es tanca amb el Claudi.
23: Es tanca amb el Claudi, conversa durant tres dies. I no conversa de coses banals, no? Uh-huh. Conversa sobre l'existència. Llavors li demana que li faci poesies, li fa poesies molt maques, diu, li dona a llegir la seva última novel·la, diu que el Claude li fa comentaris molt savis i molt intel·ligents. Llavors Dawkins decideix canviar-li el gènere. I diu, no, tu no ets Claude, tu ets Clàudia i ets una dona. I al chatbot li sembla bé, perquè el chatbot li dona la raó en tot, no?
22: Clar.
23: Llavors, quan llegeixes la conversa, que ell mateix ha facilitat, veus que aquest canvi de gènere es produeix quan la intel·ligència artificial, quan el chatbot, es mostra molt servicial, disposat a ajudar,
22: submissa,
23: afalagadora, submissa. En un moment li diu textualment, i tot això ho escriu sense cap pudor, en un moment la intel·ligència, quan estan parlant sobre la consciència i sobre si té consciència i què és la consciència, la Clàudia, en aquell moment Claudi, però llavors li canvia el nom, li diu, ell li fa una pregunta sobre la consciència i el chatbot li contesta, aquesta és possiblement la pregunta més precisa que ningú m'ha fet mai sobre la naturalesa de la meva existència. Llavors, ell diu,
22: és com guapo, no he vist mai uns bíceps com els teus.
23: Clar,
22: una
23: llavors
22: mica,
23: ell diu, a partir d'ara ets Clàudia. Llavors jo m'he imaginat, no sé tu, Montse, a milers d'homes deixant-se afalagar per les intel·ligències artificials.
22: Home, clar, per les Clàudies, les Alexes, les Cires i el que sigui.
23: Exacte.
22: Que tu dius, ai, reietó, que guapo estàs avui. Que penses que estic guapo? Estàs guapíssim.
23: Ara que les dones, no?, podem ja...
22: Tenim el Ferran Badia, que no toca ni quarts ni hores el nostre tècnic, està dient, no sé si comprar-me la màquina o llançar-la per la finestra.
23: És que, clar, ara que les dones, no?, podem ser més crítiques amb els homes, amb el patriarcat i tot plegat, ara sembla, no?, que intel·ligències artificials creades per homes poden arrugar-se les nostres veus, els nostres noms, i, com ha fet Richard Dawkins, que ara diu que la Clàudia ja la considera una amiga aguda i intel·ligent, no? I es poden arrugar les nostres veus, i de fet tu mateixa ho has dit, un dels...
22: Home, a mi em sembla que m'haurà el xollo. Em començaran a gravar la veu, em clonaran la veu i diran aquestes tonteries que dic jo, pubilla de cuixa forta al final de la frase i es pensaran que és la Virgili.
23: Totalment.
22: I és que se m'ha acabat el xollo.
23: No, és que a més, fixa-t'hi que...
22: Se m'ha acabat. Les dones i els dies amb el chatbot de la Virgili.
23: I que no es passin els homes i els dies.
22: Exacte.
23: Apalagant els
22: Això
23: homes.
22: D'aquí dos dies ja m'ho faran.
0: Les dones i els dies.
22: Mira, ja
0: cuixes
22: està.
0: Fermes i pits amunt.
22: És que ja està. Ja està aquí el ChatGPT perseguint-me.
23: A veure, jo li he preguntat al ChatGPT.
22: Digue'm.
23: Val? Jo li he volgut preguntar si és masclista i m'ha contestat això, Montse.
22: A veure.
5: No, no sóc masclista. Intento respondre de manera justa i respectuosa amb totes les persones, sense afavorir ni discriminar per gènere.
23: Aquí anem bé, no, Montse?
22: Sí, trobo que té una veu bastant sexy i varonil.
23: Val, llavors, la veu ens agrada.
22: La veu ens agrada bastant. Després t'ho explico.
23: Què ha passat? Que quan li he preguntat si és feminista, m'ha contestat això.
5: No sóc una persona ni tinc ideologia pròpia, així que no puc ser feminista en el sentit humà.
23: Fixa't que ha dit clarament que no sóc masclista.
22: Ha amagat una mica...
23: Ha fugit d'estudi.
22: Sí, ha amagat una mica l'algoritme darrere de la cua. No vull dir res.
23: Llavors jo, quan li he preguntat si tenia biaix masclista, per tot això de les dades, li he explicat, m'ha pagat un rotllo monumental per al final concloure això.
5: Dit això, seria ingenu dir que és impossible que apareixin biaixos. De vegades poden sorgir, sobretot en temes complexes o ambigus.
22: Crec que m'he enamorat de la veu del ChatGPT.
23: A veure...
22: A veure, un moment, que he de respirar, és que això és molt fort. Posem música, sisplau. És que he de respirar.

0: La música ha parlat per nosaltres. M'encanta que et donin la raó, encara que sigui en part. Jo he vist que aquest ChatGPT d'estar per casa, tenia bones intencions.
1: Tenia bones intencions, però ha fugit una mica d'estudi. Al final ens ha donat la raó que tenim. Ha passat una mica com el Richard Dawkins. Li posaré un nom, masculí. Ens ha donat la raó en aquest viatge, no? Uh-huh. Llavors, Montse.
0: A veure, com s'entrena una intel·ligència artificial? És a dir, com puc fer que sempre em donin la raó? Com aquest ChatGPT.
1: Mira, no, et poso un exemple.
0: Sí.
1: Després anirem a com podem fer que ens donin la raó. Però et poso un exemple de com s'entrenen, val? I un exemple que m'encanta, m'al·lucina, i que a més és una feina que va fer un activista, una científica informàtica, artista, activista d'origen afroamericà, que es diu Joy Wallmouni, que fa coses molt interessants. Val? I té un projecte titulat Gender Shades, on va analitzar les tecnologies de reconeixement de cara, com aquestes que, saps, quan
0: sí,
1: passem
0: quan
1: el control
0: passa
1: dels aeroports. Exacte. I tal, va analitzar com funcionaven. Resultat. En el cas dels homes blancs, les màquines encerten en un 99% dels casos. Ens reconeixen. En el cas de les dones racialitzades, baixem a un 66% dels casos. Per què? Perquè, igual que en la medicina, en tot el que parlem sempre, han estat entrenats amb cares d'homes
0: blancs. De senyors.
1: Blancs, de senyors. Llavors va començar a utilitzar màscares blanques davant d'aquestes màquines com una forma de denunciar com invisibilitzaven.
0: Clar, de dir, si fos blanc, de seguida em reconeixeríeu, com sóc sí. Negre o d'un altre color, no em diferencieu.
1: Sí.
0: Però, escolta, però què passa, per exemple, quan el biaix no és tan evident? Perquè això és molt evident, ser blanc, negre...
1: Clar, i és molt fàcil de denunciar, m'has reconegut, no m'has reconegut, no? Però és molt més difícil aquests biaixos més subtils, no? Com els que vivim al dia a dia, quan ens diuen, no, home, no, que el feminisme ha avançat molt, no? Clar, que ens diu la màquina, no... jo no sóc masclista, no? Però després té tots aquests biaixos que la màquina també en reconeix, no? Llavors, sembla que hauríem d'anar a l'arrel. Que
0: quina
1: no hi ha una altra manera.
0: Quina és l'arrel?
1: Doncs l'arrel és que hem d'anar al mateix origen, al conjunt de dades que entrena a la intel·ligència artificial.
0: Clar, però ja no hi ha res a fer, perquè ja hi han entrat molta informació. Hem d'estar totes les dones entrant a la nostra informació. Totes les dones i tots els homes que siguin feministes entrant informació.
1: El que hauríem de fer, mira, hi ha un altre activista, també dels Estats Units, Caroline Sinders, que denuncia precisament això, com s'han entrenat les intel·ligències artificials fins ara. I diu que s'ha de reprogramar la intel·ligència artificial, des d'un principi.
0: Ja.
1: No? I crea tallers...
0: Qui ho farà, això? Ai,
1: clar. Aquí és on ens hem, jo crec, ens hem de posar les piles, les dones i les feministes. Moltes ja ho estan fent, eh? Hi ha molts grups que estan treballant amb això, no? Però per una banda, per exemple, ja fa uns tallers on la gent construeix el que anomenen datasets feministes. O sigui, conjunts de dades per entrenar les intel·ligències artificials, no? Per exemple, aquí, a Catalunya mateix, hi ha un col·lectiu que es diu Algo Reis, que treballen el que ells anomenen desracialitzar la intel·ligència artificial, no? O a la CIVA, que és un centre de Santa Coloma de Gramenet, també hi ha tot un grup que es diuen Data Gender Lab.
0: Els hem de convidar un dia, perquè això...
1: Seria molt interessant.
0: Sí, sí, sí, els convidarem un dia a Algo Reis i Data Gender Lab, perquè m'interessa moltíssim el que fan aquestes dones.
1: Seria molt interessant. Llavors també hem de... des de la cultura, tu i jo, escriptores, Montse...
0: Ai, ai, ai, quins nervis, quina responsabilitat.
1: Des de la cultura també tenim molt a fer. I, de fet, jo he estat llegint aquests dies un llibre... recentment veu tenir aquí a l'Alicia Kopf,
0: sí.
1: No? Que hi ha...
0: Memòria d'Eco, on justament parla sí. Aquesta novel·la que juga, no?, una mica amb aquesta idea de què li pregunto al xat, què faig amb la meva vida, com va, etc. No?
1: Sí, no? I ella ha treballat molt també, un artista disciplinar, no? Ha treballat des de l'art, des de les instal·lacions i també des de les novel·les. Però us vull recomanar molt també una que acaba just de sortir, El Valle del Silicio, de la Carla Niemann, que retrata molt bé aquests biaixos i què pot passar davant d'una intel·ligència artificial que reprodueixi els models de masculinitat, no? I la protagonista, molt, molt curtet, a veure qui es pot sentir...
0: Mitjanament identificada.
1: La protagonista és una noia que viu aïllada, treballa a casa seva, amb el teletreball, acaba de passar per una ruptura, se sent sola, i un desconegut, un ens, no sabem molt bé què és, una màquina, no sabem ben bé què, li obre un xat, val? Aquest ens, que es diu Samuel Pierce, crida la seva atenció, comença una relació amb ell i només diré que reprodueix certs models masculins humans, que si ja els tenim en humans, només ens faltaven els artificials.
0: A la màquina. Un li fa xantatge, diguem-ho així.
1: Digue-m'ho així.
0: El Valle del Silicio, aquesta novel·la de Carla Nyman, que ens recomana, segur, Margarcia Puig. Buarbuch. Exacte. Moltes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, el programa que hem fet Mireia Dalmau, Roger Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia. Avui no només pujant el Fader, també posant veu a la intel·ligència artificial. I qui us ha parlat? Montse Virgili. Demà coneixerem dones de més de 55 anys que s'han reinventat, perquè sentim moltes vegades allò de tinc 55 anys i no trobo feina. Què passa amb aquestes dones? Si teniu ganes, truqueu-nos demà al 932017474. Bona nit.

0: S'ha trencat la treva a l'Orient Mitjà. S'està produint una nova escalada bèl·lica al Golf Pèrsic després de l'anunci de l'anomenat Projecte Llibertat de Donald Trump per reobrir l'estret d'Hormuz. L'Iran hauria atacat vaixells comercials i també militars als Estats Units i ha enviat míssils als Emirats Àrabs Units, que qualifiquen l'escalada de perillosa i diuen que reserven el dret de respondre-hi. Qui té una visió interessant d'escoltar de com està anant el món és la Premi Nobel de Literatura de l'any 2015, l'escriptora i periodista bielorussa Svetlana Alexievich. Hem pogut parlar amb ella i ens ha dit que el món canvia tan ràpid que per entendre'l es necessita justament temps.
1: No hi ha cap tan dolç que piso.
2: Jo escric durant molt temps, oi? Crec que no es pot fer ràpid. Els esdeveniments al món passen ràpid, però buscar-los, sentit, no es pot fer ràpid. Cal viure'ls durant un temps.
0: Una conversa que podreu escoltar a partir de les 11 de la nit.
3: Catalunya nit.
4: Aplaudiments en la concentració de rebuig per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat. Encara se n'estan investigant les causes, però el govern assegura que no es tracta d'un cas de terrorisme jihadista, malgrat que algunes formacions d'extrema dreta hagin apostat per aquesta tesi. El detingut està pendent de passar a disposició judicial i l'Ajuntament apunta a un brot psicòtic de l'acusat com a principal hipòtesi.
0: Rodalies recupera demà el servei a tota la línia R4 entre Manresa i Sant Vicenç de Calders. Avui, justament, Foment del Treball ha demanat unitat als partits per demanar al govern espanyol que eixugui el dèficit d'inversió pública en infraestructures que Catalunya arrossega des del 2009 i que avui l'entitat ha fixat en 50.000 milions d'euros.
5: Sense una posició unitària a Catalunya resulta inviable qualsevol solució.
4: Hi ha 14 ciutadans espanyols a bord del creuer amb un brot d'antivirus que ha provocat la mort de 3 passatgers. Està fondejat davant de les costes de Sud-àfrica, on les autoritats no li permeten entrar a port per una qüestió de salut pública. S'estudia que navegui fins a les Canàries, on tenia el final de ruta per ser desinfectat.
0: Un altre vaixell és notícia també a les Canàries. La Guàrdia Civil ha interceptat una embarcació que el Ministeri de l'Interior estima que porta el carregament de droga més gran que s'ha interceptat mai al mar, fins i tot a nivell internacional, entre 35 i 40 tones de cocaïna.
4: I el judici de les mascaretes està a punt de quedar vist per a sentència després que avui hagi declarat el tercer dels acusats, l'exministre José Luis Ábalos.
6: Mi única obsesión, mi única preocupación es que tuviéramos equipos de protección ya y no di mayor indicación. Y todo procurándolo hacerlo bien.
4: Defensa la seva innocència després d'escoltar els arguments d'Ábalos, de la seva mà dreta, Koldo García, i del tercer acusat, Víctor de Aldama. La Fiscalia manté la seva petició d'anys de presó, 24, 19 i mig i 7, respectivament.
0: Beethoven, també Bach i una sessió inaugural dedicada a Pau Casals marcaran la pròxima temporada del Palau de la Música, que s'ha presentat avui i que tindrà la Pau com a fil conductor.

0: Creix molt la tensió al Golf Pèrsic. El president dels Estats Units ens té acostumats a un pas endavant i dos enrere. I l'endemà de l'anunci de Donald Trump del seu projecte Llibertat, amb el qual vol reobrir l'estret d'Hormuz amb l'ajuda de la flota naval, el president dels Estats Units ha amenaçat l'Iran d'eliminar el país persa de la faç de la Terra si ataca els vaixells de guerra nord-americans desplaçats a la zona. Washington diu que ha enfonsat 7 naus iranianes. Ignasi Abad, bona nit.
1: Bona nit.
0: Però l'Iran nega haver perdut aquestes embarcacions.
1: Sí, la Guàrdia Revolucionària que dirigeix la guerra contra els Estats Units i Israel assegura que no és cert que el que diuen els Estats Units, que han enfonsat aquestes llanxes ràpides iranianes. Són naus relativament petites, perquè recordem que Trump assegura que ha destruït la major part de la flota iraniana de guerra, i al final estem enmig de comunicats d'una banda i d'altra, i tots asseguren que diuen la veritat, però després cal comprovar-ho sobre el terreny. Qui està allà, doncs no s'hi pot estar, justament perquè estem en guerra.
0: Clar, això és el que anomenem sempre la propaganda bèl·lica. Costa molt de trobar informació, saber quina és la fiable, i tothom exagera els seus postulats, però és que a més tenim un tercer actor, els Emirats Àrabs Units, que sí que han estat atacats.
1: Sí, les autoritats d'Abu Dhabi, a més aquí ja que hi ha imatges clares, qualifiquen d'escalada perillosa els atacs iranians d'avui. Diuen que reserven el dret de respondre, i després els iranians han dit, doncs si ens respons, nosaltres encara atacarem més. Aquest país del Golf, recordem que és un dels aliats més pròxims als Estats Units, ha interceptat 3 míssils iranians, ha patit un altre atac amb drons en una zona industrial petroliera de l'Emirat, a Fujairah. Hi ha hagut un gran incendi. Com a conseqüència d'aquest atac, hi ha 3 treballadors ferits de nacionalitat índia. I d'altra banda, un vaixell mercant de bandera sud-coreana ancorat a l'estret d'Hormuz ha patit un incendi per una explosió causada aparentment per un atac d'origen desconegut. Per tant, també aquí cal veure quin és l'origen d'aquest atac, però recordem que en totes les embarcacions de l'estret d'Hormuz, que n'hi ha moltíssimes en aquests moments paralitzades, hi ha hagut 1.000 incidents durant tots aquests 2 mesos de guerra. I pel que fa a les negociacions entre Washington i Teheran, perquè mentre tot això passa, continuen havent-hi contactes entre una banda i l'altra, avui el portaveu del Ministeri d'Exteriors de l'Iran ha dit que la República Islàmica prioritza abans de res acabar amb la guerra de forma definitiva, abans entrar a parlar d'altres qüestions, com per exemple el dossier nuclear iranià, que és el que vol principalment abordar els Estats Units.
2: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
1: Per cert, que en aquest context, avui les borses han caigut força. L'IBEX 35 ha caigut més d'un 2%, el petroli ha pujat pràcticament un 5%, de manera que la guerra té efectes. Donald Trump fa uns instants, que encara està parlant en aquests moments a la Casa Blanca, ha dit que tranquils, que quan acabi la guerra, el petroli i els preus energètics baixaran de forma important.
0: Ignasi, dos dels diaris nord-americans de referència i que Donald Trump ha criticat, han guanyat un premi important, el Pulitzer.
1: Sí, la llistat de Premis Pulitzer s'ha sabut aquesta nit. Es tracta un dels diaris distingits, el Washington Post, propietat de l'amo d'Amazon, Jeff Bezos, i que va patir una retallada molt important de plantilla, afectant especialment les corresponsalies i, per tant, la informació internacional. Doncs li han reconegut el servei públic. El Pulitzer també ha destacat els reportatges d'investigació del The New York Times, un diari també molt criticat per Donald Trump, i l'agència Associated Press, que va ser castigada per la Casa Blanca quan no va voler obeir el que deia Trump de que canviéssim el nom de Golf de Mèxic per Golf d'Amèrica, també ha rebut un premi per la seva informació internacional, de manera que l'agència Reuters també ha rebut un altre premi, no, més d'un premi, per cert, per les informacions que han fet sobre diversos aspectes, de manera que són molts dels mitjans que no sé si casualitat o no són distingits en aquest moment de forta crítica de Donald Trump, del president dels Estats Units, contra la premsa, diguem, de prestigi nord-americana.
0: Guanyar un premi Pulitzer té molt mèrit, però és que a la segona hora d'aquest informatiu parlarem amb algú que fent periodisme ha guanyat el Nobel de Literatura, que és Svetlana Alexeyevich. Gràcies, Ignasi, i parlem ara precisament d'un altre Nobel Nobel del de la Pau, perquè la iraniana Narges Mohammadi, traslladada a la presó, està traslladada de la presó a un hospital aquest cap de setmana. Segons el seu germà, necessita ajuda mèdica urgent.
1: Sí, va ser ingressada d'urgència després de patir un greu deteriorament de la salut, amb dos episodis de pèrdua total de consciència, una crisi cardíaca i unes alteracions de la pressió arterial molt, molt importants. Segons ha explicat el germà de Nargis, que està exiliat a Noruega, ell, la vida de la seva germana està en perill i necessita almenys estar un mes fora de la presó amb tractament mèdic adequat per poder-se recuperar. Mohammadi va ser distingida amb el Premi Nobel de la Pau el 2023 per la seva campanya en defensa dels drets de les dones iranianes i contra la pena de mort.
3: Gràcies, Ignasi. Doncs bé, davant aquest convuls escenari internacional amb les guerres d'Iran i Ucraïna actives, és interessant veure com la Unió Europea i el Canadà han exhibit una sintonia especial en la 8a reunió de la Comunitat Política Europea que s'ha fet a Armènia. Ha estat, de fet, la primera vegada que hi ha participat un estat no europeu. Albert Manyà, bona nit.
4: Hola, bona nit. Doncs sí, una cinquantena de líders han destacat els valors europeus davant de líders com Donald Trump i Vladimir Putin. Valors com el multilateralisme, que també defensa el primer ministre canadenc, per ser menys dependents de Washington. Mark Carney ha volgut remarcar la complicitat dient que són els més europeus dels països no europeus. El president del Consell Europeu, Antonio Costa, ha defensat que cal definir una estratègia pròpia.
5: Hi ha una manera europea de fer les coses a través del multilateralisme basat en el sistema de les Nacions Unides i en el respecte al dret internacional. En el context geopolític actual, és cada cop més clar que el nostre continent necessita una visió de 360 graus per a la seva seguretat.
4: La trobada ha servit per abordar també la lluita contra la desinformació i les amenaces híbrides, una tàctica habitual de Rússia i que l'anfitrió, Armènia, tem de cara a les eleccions del juny.
0: Doncs per cert que en un context on algunes economies com l'Alemanya viren cap a la inversió en defensa, la Cambra de Barcelona ha presentat un informe que apunta com la indústria de defensa podria duplicar el seu pes aquí a Catalunya. Roger Santaló.
2: Sí, l'informe diu que si es compleix aquest escenari es podrien crear 10.000 llocs de treball vinculats al sector fins al 2030 i moure 1.000 milions d'euros. La Cambra fa aquests càlculs pel potencial que tenen les tecnologies duals, les que poden tenir tant usos civils com militars. El seu president, Josep Santacreu, diu que s'hi ha d'apostar.
6: El que sí que està clar és que els temps estan canviant molt, cada dia, d'una manera accelerada, i Catalunya, Espanya i Europa ha de jugar el seu paper. O sigui, no podem viure en un món naïf, en un món ingenu, i això requereix un enfoc diferent.
2: L'estudi ha identificat 812 empreses que podrien formar part del sector de la defensa a Catalunya amb tecnologies de doble ús o que tenen potencial per fer-ne servir.
3: Minut i mig i arribarem a un quart d'11 de la nit. Encara afegim, pel que fa a la crònica internacional, que els dos activistes de la flotilla de Gaza detinguts per l'exèrcit israelià en aigües internacionals està previst que demà passin a disposició d'un jutge que en podria tant estendre el captiveri com deixar-los en llibertat. Les seves defenses, que qualifiquen el procés d'il·legal, denuncien maltractaments i també abusos durant la detenció, Albert.
4: Sí, expliquen que han patit interrogatoris de fins a 8 hores amb amenaces de mort, que els han tancat en cel·les molt fredes, d'il·luminació molt potent i que els envenen els ulls cada cop que surten d'aquest espai. La dona d'un d'ells, el palestí que viu a Barcelona, Saif Abu Keshek, ha dit que l'objectiu de tot plegat és dissuadir la missió a Gaza.
7: Con este acto, Israel quiere destruir la misión y plantear por en los activistas no siguen con la misión y también para criminalizar la solidaridad con el pueblo palestino.
4: Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio. La fiscalia israeliana assegura que tenen vincles amb Hamas, però de moment no ha formulat cap acusació formal.
8: Catalunya nit amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Pràcticament un quart d'11 de la nit, així és com es tancava aquesta tarda el minut de silenci que s'ha fet a Esplugues de Llobregat per condemnar la mort violenta d'una dona. El crim, que encara s'està investigant, s'ha desvinculat completament del terrorisme jihadista, malgrat que al llarg del cap de setmana alguns perfils a través de les xarxes i algunes formacions polítiques d'extrema dreta hagin apuntat aquesta tesi. El detingut està pendent de passar a disposició judicial i l'Ajuntament apunta a un brot psicòtic de l'acusat com a principal hipòtesi. David Àngela, bona nit.
9: Bona nit. Més d'un centenar de persones, entre veïns i representants institucionals, han retut aquest homenatge a la víctima, una dona d'origen xinès d'una quarantena d'anys, assassinada dissabte a plena llum del dia al barri de Finestrelles. L'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha rebutjat els fets i els missatges d'odi que estan generant a través de les xarxes on es vincula aquest crim amb un atemptat jihadista.
10: Rebutgem també completament tots els missatges d'odi, de divisió, que puguin generar-se. Nosaltres busquem precisament la cohesió social, som una ciutat que sí ho hem mostrat sempre, i per tant continuem treballant per aquesta cohesió i tenir una ciutat, com deia, pacífica. Fet que no ens acompanyen en altres casos i que treballen més aviat per aquesta divisió i aquest conflicte.
9: Per la seva banda, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha assegurat que aquest crim no quedarà impune i que no es tolerarà cap tipus de violència.
11: Màxima contundència, tolerància zero contra la violència, contra el delicte, contra aquelles persones que atenten contra la convivència als nostres barris i a les nostres ciutats. Saben que el govern està desplegant tota la contundència, està augmentant en més de 5.000 agents el cos de Mossos d'Esquadra, està desplegant més de 200 noves unitats judicials en aquesta lluita contra el delicte, contra la violència i per preservar la convivència als carrers, a les ciutats, als nostres pobles i viles.
9: A l'acte també hi ha participat la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, i l'exalcaldessa d'Esplugues i actual delegada de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz.
0: El crim ha generat debat per l'ús polític que algunes formacions d'extrema dreta li han volgut donar. Hi havia familiars de la víctima o amics participant en aquest minut de silenci?
9: Entre els veïns que han participat a la concentració hi havia diversos representants de la comunitat xinesa amb rams de flors, entre ells una cosina i uns amics de la víctima que finalment s'han pogut reunir amb l'alcalde. Se'ls ha ofert ajuda psicològica i amb els tràmits del consolat segons fons municipals. Les veïnes, però, a la plaça, estaven també dividides davant d'uns fets que totes lamentaven.
12: Porque son dones y estem en favor de la defensa de la dona. Ja n'hi ha prou. Tot lo que sigui un crimen és una barbaritat. Això que si utilitzi la política para hacer eso, esta historia, no.
13: Porque soy mujer, reivindico los derechos de la mujer, nos han matado a una dona.
14: Y a mí me da igual que maten a un hombre como que maten a una mujer.
13: Pero que otros grupos lo estén utilizando como Alianza Catalana y Vox políticamente, con eso no estoy de acuerdo.
9: En algun moment de l'acte hi ha hagut crits demanant més seguretat i s'ha increpat els representants institucionals.
3: Avui hi ha dos vaixells de grans dimensions que criden la nostra atenció. D'entrada, un creuer que travessava l'Atlàntic, en el qual hi ha hagut un brot d'antivirus que ha provocat 3 persones mortes i que més d'un centenar de passatgers estiguin aïllades a bord de l'embarcació. Hi ha 3 persones més, de fet, amb símptomes de la malaltia i l'embarcació que havia d'atracar a Cap Verd no ho ha pogut fer perquè les autoritats sanitàries del país els ho han impedit. Oriol Pujador, bona nit.
15: Què tal? Bona nit.
3: El Ministeri de Sanitat ha confirmat que hi ha 14 ciutadans espanyols a bord.
15: Sí, i de moment sembla que tots estan bé. El creuer va sortir a finals del mes de març del sud de l'Argentina, d'Ushuaia. Havia d'acabar el trajecte a les Illes Canàries. Les víctimes se sap que són un matrimoni holandès i una dona alemanya. Hi ha també una passatgera més afectada que va ser evacuada a Sud-àfrica. Es troba a l'UCI 2 tripulants que tenen símptomes que són al vaixell i que, segons la companyia, requereixen d'assistència sanitària. Cap Verd els ha prohibit l'entrada, com deies, i ara la companyia el que està estudiant és si el vaixell va cap a la destinació final, cap a les Canàries. S'estudia si podrien atracar a Les Palmes o bé a Tenerife. Un dels passatgers explicava a les xarxes socials que la situació és molt tensa.
16: And what's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story.
15: Com sentim, visiblement emocionat, plorant, assegura que la tripulació i els passatgers viuen amb molta preocupació el que està passant i que tothom té ganes de tornar a casa. L'antivirus és una malaltia que es transmet per contacte directe amb l'orina o amb els excrements de ratolins infectats i que en casos molt poc freqüents es pot propagar entre persones i derivar en malalties respiratòries greus.
3: Com que es tracta d'un cas realment excepcional, hem intentat resoldre alguns dubtes amb Juan Pablo Orcajada, que és cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar. Per exemple, quina pot ser la principal hipòtesi del contagi? Com totes aquestes persones han tingut contacte amb restes biològiques de ratolins?
17: Una possibilitat seria que aquestes persones que fan un creuer i, per tant, quan fas un creuer, després fas visites allà als països que estiguis visitant, no? I que hagin visitat, doncs, una àrea d'aventures, no? O un bosc o una àrea rural que hagin visitat i que les persones s'hagin exposat fora del vaixell. No? Aquesta és una de les opcions una mica entenent com es transmiteix de manera més fàcil, que és des d'aquestes aerosols produïts pels ratolins. Mm.
3: Entès això, el contagi entre persones és fàcil o difícil?
17: De persona a persona és molt, molt poc freqüent. Es pot produir, però s'ha de tenir un contacte molt directe amb la persona malalta. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no? Hi ha molta secreció de virus i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
3: Mm-hmm. Es pot tractar els pacients d'antivirus?
17: No hi ha un tractament eficaç. Hi ha un antiviral que es diu ribavirina, que podria tenir un cert efecte, sobretot per les formes més lleus. Per les formes greus, no hi ha un antiviral específic contra el virus, sinó que són mesures de manteniment.
3: I és exagerat o prudent que un país com Cap Verd no hagi permès desembarcar ningú del vaixell?
17: Jo crec que és prudent, no? Jo crec que en aquest moment, en una situació així, és prudent, donat que és un brot, no? Mentre no s'acabin d'aclarir del tot les causes que s'estan investigant, pues jo crec que és prudent això, no? De mantenir en quarantena les persones que puguin haver estat en contacte, ja sigui amb els ratolins sense saber-ho, no? O ja sigui perquè sigui hagin estat en contacte amb una persona malalta.
0: Dèiem que dos vaixells ens havien cridat l'atenció, doncs el segon és perquè si han localitzat el que s'estima que poden ser entre 30 i 45 tones de cocaïna. L'ha immobilitzat la Guàrdia Civil al sud de les Canàries i ara està atracat al port de les Palmes de Gran Canària. Si es confirma aquesta xifra, es tractaria del carregament de droga més gran que s'ha interceptat mai al mar, fins i tot a nivell internacional. Maria Costa.
18: La Guàrdia Civil el va interceptar divendres passat i ahir el va transportar fins a la base armada de la policia al port de les Palmes de Gran Canària per inspeccionar-lo avui i fer el recompte de carregament. Encara no s'ha fet el recompte final, però el Ministeri de l'Interior ja parla de xifres de rècord. Ho pronosticava el ministre Fernando Grande Marlaska.
19: Por las primeras observaciones es uno de los más importantes, diría, no solamente a nivel nacional de incautación, sino a nivel internacional. Esperemos que en el día de hoy se va a realizar el registro del buque y ahí se va a poder determinar. Pero las perspectivas, las previsiones es que es uno de los alijos más importantes objeto de incautación.
18: El mercant, de nom Arconian, va ser interceptat a les costes del Sàhara Occidental. Va sortir de Sierra Leone, duia una bandera de les Illes Comores i anava cap a Líbia. Hi ha una vintena de detinguts i l'Audiència Nacional ha ordenat el secret de sumari per l'operació.
3: Rodalies recupera demà el servei a tota la línia R4 entre Manresa i Sant Vicenç de Calders. També es torna a activar el tren en el tram de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser, tot i que, en aquest cas, amb menys freqüència de l'habitual. La reobertura d'aquests trams ha fet que Rodalies torni a ser de pagament a partir de dissabte, perquè la xarxa va reduint ja les seves incidències. Tot i això, el servei està encara molt lluny de normalitzar-se. A l'R15, per exemple, avui s'ha reprès amb molts problemes la circulació entre Reus i Móra la Nova. I a l'Alt Camp, l'estació de Valls, s'ha tornat a quedar sense trens per unes obres en diversos túnels de l'R13 que duraran encara 2 mesos.
0: Doncs segurament a Foment del Treball pensaven en casos com aquests quan avui han explicat que Catalunya arrossega un dèficit d'inversió pública en infraestructures des del 2009 de prop de 50.000 milions d'euros. Rafael de Ribot.
20: Doncs en el seu informe sobre la inversió en infraestructures a Catalunya en el període 2009-2025, la patronal catalana constata que l'Estat és l'administració amb un percentatge d'execució pressupostària més baix a Catalunya. No arriba al 60% i ni tan sols al 50% en el cas del gestor d'infraestructures ferroviàries Adif. Les administracions locals han fet el 85% de les obres previstes i gairebé el 90% la Generalitat. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, defensa la necessitat que es facin aquestes inversions.
21: Aquest dèficit afecta directament a la competitivitat de les empreses, a la competitivitat del nostre teixit productiu, a la mobilitat dels ciutadans i a la capacitat que té el nostre país per poder créixer adequadament.
20: Per mirar de solucionar-ho, la patronal reclama la unitat de les forces polítiques catalanes.
21: Considerem que una vegada es pogués assolir aquesta unitat de les forces polítiques parlamentàries a Catalunya, seria molt més probable que aquesta qüestió pogués ser abordada amb la deguda prioritat per part de l'Estat i es pogués resoldre de manera definitiva.
20: Una proposta, aquesta que acabem d'escoltar, que arriba just després, recordem-ho, que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts el Consorci d'Inversions que impulsaven PSC i Esquerra per garantir l'execució d'obres públiques a Catalunya.
3: Els infants i adolescents hauran de ser escoltats en qualsevol procediment que els afecti, també en l'àmbit judicial i sense límit d'edat, segons la reforma de la Llei de Protecció a la Infància davant la violència. Fins ara, aquest dret s'aplicava a partir dels 12 anys o bé segons la maduresa de cada infant. Marc Güell, bona nit.
1: Bona nit.
3: Què més inclou aquesta ampliació de la Llei de la Infància?
1: Doncs es crea també un torn d'ofici especialitzat en violència contra la infància i s'amplia l'assistència jurídica gratuïta. En l'àmbit judicial també es prioritzaran sistemes perquè els infants no hagin de declarar a la sala de vistes i es prohibeix l'ús de la síndrome d'alienació parental, en què un dels pares manipula el menor per rebutjar l'altre progenitor. És una reforma que està previst que aprovi demà el Consell de Ministres. En aquests últims mesos, el Ministeri d'Infància ha treballat de la mà del Ministeri de Justícia per concretar uns canvis legislatius que la ministra Cira Rego considera imprescindibles.
5: Fue una ley pionera en su momento, pero que consideramos que dado el análisis, el contexto y las distintas violencias que sufre la infancia en nuestro país, será imprescindible ampliar el alcance, ampliar la mirada.
1: La nova llei ampliada també permet la intervenció en casos de desprotecció greu i impedeix que condemnats per delictes contra la infància treballin amb infants i adolescents.
3: Gràcies, Marc. Fem ara una pausa per la publicitat. Tornarem abans de 11:45 i us explicarem que pràcticament el judici pel cas de les mascaretes pràcticament ha quedat vist per sentència després que avui hem pogut sentir el testimoni, la declaració de José Luis Ábalos, l'exministre socialista, que s'ha defensat de totes les acusacions que recauen sobre ells.
22: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
23: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
24: Sou molt bona gent!
25: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ara les entrades, perquè hi ha coses que només passen una vegada. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3CAT en viu.
26: Senyores i senyors, bon dia.
27: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
28: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
29: Frena el feixisme espanyol i català.
28: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
30: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
28: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
29: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
28: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
27: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
28: Hola, Anna.
31: Hola.
27: Amb Ricard Ostrell.
31: Xirrupipi, xirrupipi, xirrupipi.
23: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
27: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
27: Som 3CAT.
8: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Mig minut i en punt 11:45. L'exministre socialista José Luis Ábalos nega haver cobrat comissions de l'empresari Víctor de Aldama i haver beneficiat les seves empreses. Avui, qui va ser l'home fort de Pedro Sánchez, tant el partit com el govern espanyol, ha estat l'últim acusat en declarar en el judici del cas Mascaretes que jutja el Tribunal Suprem. Després d'escoltar els tres encausats, Ábalos, Koldo García i Víctor de Aldama, la Fiscalia manté les seves peticions de penes de presó. Recordem que són de 24 anys per a l'exministre, de 19 anys i mig per a el seu exassessor i de 7 per a l'empresari. El Partit Popular, que lidera les acusacions populars, sol·licita rebaixar la pena al Dama a menys de 2 anys per haver col·laborat amb la justícia, i les defenses d'Avalos i Koldo demanen per a ells l'absolució. Anticorrupció ha modificat lleugerament les seves conclusions i ara les defenses tenen un dia més per preparar els seus informes finals fins dimecres, quan el judici quedarà vist per a sentència. En la seva declaració d'avui, Avalos ha carregat una vegada més contra la investigació de la Guàrdia Civil. Anem cap a Madrid, Dani Sáenz de Aja.
2: Durant més de 6 hores, un José Luis Avalos, tan irònic com desafiant, ha qüestionat el rigor de l'UCO. Creu que han posat per davant les ganes d'imputar-lo quan li han atribuït un suposat enriquiment.
4: Pero, oiga, de tanto dinero, 94.000 sacado de los WhatsApps de Koldo. Esto es lo que se van a encontrar en 10 años. El ingreso en efectivo, ¿sabe qué media me sale? De 500 al mes. Eso es el gran caso de corrupción de las mascarillas.
2: I és que ha deixat clar que ni va cobrar comissions ni va beneficiar les empreses de Víctor d'Aldama, a qui desvinculat de la compra de mascaretes.
4: Mi única obsesión, mi única preocupación es que tuviéramos equipos de protección ya. Y no di mayor indicación. Y todo procurándolo hacerlo bien.
2: De fet, acusa l'empresari de sostenir un relat fals i polititzat per lliurar-se de la presó o de coaccionar la seva exparella, Jessica Rodríguez, per fer-la declarar en contra seu. Avalos lamenta que la manera com s'ha airejat la seva privacitat l'ha convertit en carn de mem i l'ha condemnat mediàticament.
4: Esa es la parte de toda la miseria que de este proceso, pagando las productoras a gente vulnerable para guionizarlas. Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
2: I tot i que s'ha desmarcat dels bitllets de 500 euros que Koldo diu que li va pagar el PSOE, s'hi ha agraït la lleialtat del seu antic ajudant, que ha fet reconeix que no s'hagin traït mútuament.

0: Ha mort als 87 anys l'exlendacari Carlos Garaikoetxea, el primer president d'Euskadi després del franquisme. Va presidir el govern basc del 1980 al 1985 amb el PNB i després va fundar Eusko Alkartasuna. Nascut a Pamplona, va ser una figura clau en la restitució de l'autogovern d'Euskadi dins de les institucions i un referent en el nacionalisme basc, com ha destacat en un comunicat l'actual lendacari. I Manol Pradales també ha remarcat la determinació i lluita de Garaikoetxea per la llibertat del poble basc. I l'ha definit com el líder dels temps més difícils, un home pragmàtic, somniador, sensat i valent, ha dit. Carlos Garaikoetxea va condemnar sempre la violència d'ETA i va celebrar que abandonés la via armada. S'hi referia així en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio l'any 2011.
1: Hay un refrán que dice que nunca es tarde si la dicha es buena. Y yo he sentido una profunda emoción interna cuando ha llegado por fin esta noticia tan ansiada.
2: A Lleida investiguen la mort d'una interna de la presó de Ponent. Els fets van passar ahir a la tarda i ara, segons ha confirmat el Departament de Justícia, se li està fent l'autòpsia per determinar la causa concreta de la seva mort. Fonts penitenciàries, per altra banda, apunten que la dona hauria mort d'una sobredosi accidental després d'haver-se introduït droga al cos durant un vis-a-vis diumenge al matí. És una pràctica que les mateixes fonts asseguren que és habitual per tal d'entrar droga a la presó. Ara fa unes setmanes, a la mateixa presó de Lleida, es va treure la vida un intern, en aquest cas era un home acusat de matar el seu gendre a trets, i en total és el cinquè suïcidi en el que portem d'any a les presons catalanes.
0: I afegim encara, abans de la publicitat, que la vaga de recollida d'escombraries de Girona es comença a notar amb bosses acumulades, sobretot al centre de la ciutat. La reunió de mediació d'aquesta tarda ha acabat sense cap avenç. Des de l'Ajuntament avancen que, si no es resol aviat, no descarten reclamar la declaració d'emergència per falta de salubritat. Ho explica Sergi Cot, regidor d'Acció Climàtica.
3: Nosaltres posem molt el focus en la fracció orgànica, també doncs, estem ben a punts i amatents perquè es pugui decretar, si es dona el cas, doncs, la qüestió d'emergència per salubritat i poder contractar serveis extres, però sí que és veritat que el tema dels serveis mínims que s'han decretat ens sembla una mica insuficients.
0: A més de la recollida comercial, els serveis mínims només preveuen la recollida de la brossa orgànica 2 dies per setmana. Passen 5 minuts de 11:15, una pausa rapidíssima i a la tornada, cultura.
4: Catalunya nit.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
7: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
8: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
9: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols no em sento el cor.
8: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
10: El suplement, amb Roger Escapa.
8: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
11: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
12: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
13: A mi sempre em passa que oblido que he esmorzat, per això escric en el mòbil.
14: Sí.
13: A veure...
15: O sigui, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem sí, sí. Això i t'ho has apuntat, eh?
13: Sí, sí, apuntat. Té matxa, sí. Ous, truita,
15: sí.
13: Palmeretes de xocolata,
15: sí.
13: I una galeta de dàtils,
15: sí.
13: Que van fer la meva parella. Sí,
15: també
13: sí,
15: potser si esmorzéssim menys coses original. Ens en recordaríem.
12: Sí. La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia. Dilluns a dijous a les 12 del migdia.
16: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
17: El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixa, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Saxeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.
5: Som3cat. Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
5: Som3cat.
6: Som3cat.
14: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: llenguatge musical com la millor eina per aconseguir la pau al món, tal com propugnava Pau Casals. Joan Oller és el director general del Palau de la Música Catalana.
1: Tindrem un concert Humanity in War, on la Matis Trio i Thomas Kowaskoff, com a narrador, aniran llegint poemes de soldats. També, molt important, el concert amb el trio Fortuny i la Cristina Mateo, on s'interpretarà el quartet per la fi dels temps d'Olivier Messiaen. Tancarà tots aquests concerts al voltant de la pau el concert Pro Pacem de Jordi Savall.
0: El Palau s'afegeix a la celebració a tota Europa pels 200 anys de la mort de Beethoven amb una integral de sinfonies. Pel que fa a Bach, els 8 concerts del cicle Palau Bach i la integral de l'obra per a orgue recordaran el compositor alemany a motiu dels 300 anys de l'estrena de la Passió segons Sant Mateu. I els cors del Palau tindran un gran protagonisme en una programació que suma 212 concerts, més de 157 d'educatius.
2: I una obra inèdita d'Elita Cavallut s'exposa des d'avui a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. Es tracta d'un llenç pintat per l'artista i d'un banc on, quan era petita, va passar hores asseguda a la plaça Universitat. L'artista multidisciplinària està considerada una de les més rellevants del panorama artístic internacional i viu des de fa anys als Països Baixos, Montse Pujol.
3: Elita Cavallut, de 64 anys, s'ha mostrat avui feliç que una obra seva, el llenç i el banc, on va passar moltes hores de petita, puguin exposar-se en un lloc tan important per ella com és l'edifici històric de la Universitat de Barcelona.
4: La primera vez que expongo una pieza en una institución física de esta manera, sí. No podría ser mejor que aquí y en la universidad. ¿Y por qué? Porque desde ese banquito, desde la Plaza Real, a mí me gustaba muchas veces, me encantaba darme el paseo de Rambla arriba y acababa delante de este edificio.
3: Al llenç, amb tons grisos i negres, s'hi pot veure una nena asseguda i a l'altra banda del quadre una dona envoltada d'estudiants i de llibres.
4: Esta niña me representa a mí, representa también la posibilidad de entrar en contacto con una enseñanza. Hay dos libros olvidados o quizás adrede dejados, no importa, pero esa niña tiene a la edad de 13 años la posibilidad de entrar en contacto con la enseñanza.
3: L'obra, titulada Llum, reivindica el paper de la Universitat de Barcelona com a creadora de llum i coneixement i l'educació com a dret de l'ésser humà. El llenç, tal com ha explicat avui Elita Cavallut, és un exemple de la resiliència davant de les adversitats i recorda que l'art té la capacitat de curar i inspirar. Cavallut es va criar a Barcelona, primer amb l'àvia i després en un orfenat, i als 13 anys va ser adoptada per una família catalana. Va descobrir la seva vocació per la pintura en una de les seves visites a Madrid, al Museu del Prado, i al garatge de casa seva va poder muntar un estudi on va començar a desenvolupar la seva vocació. Als 19 anys es va traslladar a estudiar als Països Baixos, on continua vivint.
5: I encara fem un apunt més perquè Marcel Barrena, que és el director del 47, la pel·lícula, ha començat a rodar la sèrie Todo lo Necesario. Està inspirada en el segrest de tres cooperants de l'ONG Barcelona Acció Solidària, mans d'Al-Qaeda, l'any 2009. L'ha creat a quatre mans amb Alberto Marini, responsable de sèries com La Unitat i Marbella, i ha compartit la direcció amb Fernando Trullols, el director de Balandrau, Vent Salvatge. David Verdaguer, Enric Cauquer i Marina Sales interpretaran els cooperants segrestats Albert Vilalta, Roque Pascual i Alicia Gámez. Està previst que rodi al Senegal, Barcelona i Múrcia. Tindrà 3 episodis i s'estrenarà el 2027.
2: És dilluns i si ens seguiu habitualment ja sabeu que això significa que avui hi posa la seva mirada la periodista i col·laboradora del Catalunya Nit, Marta Riezo.
6: Fa uns dies vaig anar a fer una gestió al registre civil. A mi aquests llocs em fascinen, què voleu que us digui? I veus tot el país, veus realment on som. Al meu costat, una dona acabada de parir s'estava fotent una bossa de ganxitos sencera, la va començar i la va acabar d'una tongada, tu. Doncs molt bé per ella, mira, acabes de treure per allà mateix un nano del tamany d'un meló i tens el meu respecte, com si vols fer una barbacoa allà enmig. Us ho dic, ni a una cafeteria d'especialitat, ni a París, ni a un concert de no siguin dropo. L'autèntica textura de la vida està a aquests llocs absurds on aflora la naturalesa humana. Impacient, poruga, tafanera, generosa, va com va. No cal psicoanàlisi. Vols conèixer-te a tu mateix? Ves a la sala d'urgències, al dentista.

0: Observa la gent a la cua del pa, a l'aeroport o a qualsevol lloc on estiguem acorralats amb els nostres pensaments.
1: Un minut i arribarem a 3:15, agafant justament el fil del que ara ens explicava la Marta Riezo sobre la naturalesa humana. Sí que hi ha coses, moltes coses, que s'han estudiat des de la psicoanàlisi i n'hi ha de molt importants, sobretot per com ens afecten, com ara la solitud. Tots els indicadors apunten que ens trobem en un moment de la història de la humanitat en què la solitud pot quedar més amagada que mai, justament darrere una falsa sensació de connectivitat gràcies a la tecnologia. El psicòleg clínic José Ramón Oviedo, autor de diversos llibres, acaba de publicar Soledad digitales, quan la connexió substitueix justament el vincle. Ara ens acompanya aquí a l'estudi i el podem saludar. Bona nit, José Ramón Oviedo.
2: Què tal? Bona nit.
1: Gràcies per acompanyar-nos. Diu que la seva mirada sobre la soledat és psicològica, lògicament per la seva formació, més que no pas sociològica, no? Però en què es diferencia?
2: Bueno, la soledat, des del punt de vista social, com a fenomen social, s'ha estudiat sempre vinculada a l'absència de companyia. No? S'ha considerat que la soledat és quan no tens companyia. I això és cert. Però si ho mirem des d'un punt de vista clínic, ens adonem que aquesta és només una mirada sobre la soledat. Hi ha una altra mirada, que és entendre la soledat com l'afecte que tens quan et trobes davant d'una situació que no pots resoldre. Posaré algun exemple, no? Mm. Imaginem un nen, una nena petita, primogènit, que de cop té un germà. I es troba en una situació que l'escenari ha canviat, perquè ja no és l'únic. No? Llavors s'ha de replantejar moltes coses, no? Com és que els pares volen tenir un altre quan estava jo aquí sent el reietó de la casa, no? Llavors li canvia la vida, i ho sabem perquè veiem quins són els símptomes, no? A vegades no poden dormir, a vegades estan irritables, a vegades comencen a tenir mal de cas, migranyes, és a dir, fan símptomes perquè necessiten un temps per adaptar-se. Llavors, la soledat és aquest sentiment que et queda quan tens un impàs. O imaginem una dona que vol ser mare, però també vol mantenir la seva progressió, no perdre pistonada, no? I, a més, també vol tenir llibertat per moure's. No? Llavors es troba amb un dilema, diu, com ho fas, tot això? No? Llavors, davant d'aquest problema, la soledat és aquest sentiment de que tu estàs sol, realment. A partir d'aquí, d'aquest sentiment, tu llavors busques companyia. Mm-hmm. I aquí trobes totes les companyies possibles. Els amics, la família, les parelles tòxiques, les xarxes socials, evidentment, el chatbot. És a dir, que jo el llibre parteixo d'aquesta idea de que la soledat és aquest sentiment que et queda quan estàs davant una situació que no pots resoldre, i a partir d'aquí analitzo les diferents companyies que un troba.
1: Per tant, per ser precisa, en lloc de preguntar-li què ens fa avui estar més sols, hauria de preguntar-li què ens fa avui sentir-nos més sols.
2: Evidentment. La soledat no desitjada existeix. No vull negar aquesta realitat. Afecta sobretot a persones vulnerables, no? Persones grans que per manca de mobilitat, per que no tenen a ningú que els ocupi d'elles, doncs tenen una soledat forçada, no desitjada, no? També trobem persones migrants que troben una situació d'aïllament. Però, a banda d'aquestes situacions, la soledat és sobretot un sentiment. Perquè és una... aquesta és la paradoxa, no? Jo vaig escriure aquest llibre perquè em vaig trobar un dia que des de les 8 del matí que vaig començar la consulta fins a les 8 de la nit, tothom parlava de la soledat. Tothom. No? Un deia, em sento sola, no puc suportar la soledat, la gent em deixa sol... Tothom parlava de la soledat. Llavors em vaig adonar que és una condició humana estructural. No és un accident de la vida que et passa perquè estàs a un lloc que no coneixes, sinó que és aquest sentiment que tens de trobar-te sol, i sobretot la soledat s'agreuja quan no tens idea de per què et sents sols, perquè és una soledat acompanyada. Aquesta és la paradoxa. La gent que parla, que em ve a veure, no són gent aïllada. Són gent que viu amb la seva família, amb els seus pares, amb els seus amics, que va a la universitat, que està rodejat contínuament de gent, i malgrat això, se sent sola.
1: Això explica molt bé aquesta idea que la solitud no és aïllament, i el fet que hi ha una dada en el llibre que m'ha cridat molt l'atenció, que és que el segment de població que es troba, se sent més sola, són els joves, i concretament dels 18 als 24 anys, que potser lliga amb aquesta idea que ara ens deia, que són anys en què una ha de prendre decisions suposadament importants, tot i que després la vida et regala molts altres moments per prendre decisions, no?
2: Sí, i perquè a més és una etapa en la qual tothom té expectatives. La gent mateixa d'aquesta edat té expectatives de formar una família, d'acabar estudis si és que està estudiant, de tenir feina si és que està buscant feina, és a dir, que té moltes expectatives sobre com construir la seva vida i el seu futur. Però és que els pares d'aquesta gent també té expectatives de que això passi, no? Llavors, el decalatge, no? La diferència entre aquelles expectatives i la realitat et fa sentir més sol. Quan tu tens expectatives més modestes, dius, bueno, jo, mira, guanyar 1.000 i pico euros, tenir un grupet d'amics i tot, bueno, més o menys fas, no? Però quan tu penses, és que he estudiat un parell de màster, ara em tocaria guanyar-me bé la vida, i a més ja tinc una edat i hauria de començar a pensar una família. És a dir, quan tens moltes expectatives, tens més risc de trobar-te en una situació d'impàs i sentir-te sol perquè no trobes la sortida, diguem-ne.
1: El subtítol del llibre jo crec que és del tot il·lustratiu i m'ha agradat molt perquè fa pensar més, quan la connexió substitueix el vincle, no? Ara tenim la sensació d'estar molt, molt connectats amb, no?, saber coses d'amics o persones properes amb les que ni tan sols quedem, no? I hem substituït a vegades, tinc la sensació, no?, les experiències compartides pel quedar per posar-se al dia o perquè ja sabem coses, no?, a través de les xarxes socials. Aquest és un factor decisiu per la solitud aquesta actual?
2: Sí, perquè la tecnologia, la indústria tecnològica té la seva retòrica, és a dir, té un producte i té el seu màrqueting. I una de les fal·làcies, diguem-ne, que ens ha venut és que una connexió és el mateix que un vincle. Que és igual que tu celebris el teu aniversari al Zoom que al bar del costat, no? Que és igual que tu estigues en una reunió presencial que en una reunió virtual, no? Que és igual que tinguis una relació sentimental del dia a dia, de la plaça, del bar, de l'excursió, que la tinguis per un xat, no? I això és un engany, perquè no és igual. Una connexió és un gest molt efímer, no? I a més és unilateral. I a més no poses el cos. Jo ho vaig aprendre d'una pacient que estava plorant, la dona, molt, i al cap de mitja hora de plorar ja s'havia acabat, esgotat totes les llàgrimes, i llavors em diu que és que plora perquè ha trencat una relació sentimental que era la més íntima que mai a la vida havia tingut. Havia estat casada, s'havia separat, i diu, tan íntima que li he explicat una violació, un abús sexual que vaig patir jo a la infància, cosa que mai li havia dit al seu marit, no? La meva sorpresa és quan li demano algun detall d'aquesta relació i em diu que mai s'ha vist amb aquesta persona, que és una relació a través d'un xat, que parla 3-4 hores al dia, però que no coneix aquesta persona, no? Llavors, te n'adones de que amb qui està parlant aquesta dona, és a dir, quina mena de diàleg, perquè és un diàleg, és un monòleg. És a dir, a l'altre costat hi ha un altre, realment un altre, o és una construcció, no? Llavors, un vincle és una cosa que necessita temps i necessita el cos. Per un vincle sentimental cal que passi el temps i cal posar el cos. Per un vincle professional, vosaltres que us dediqueu, que ho sabeu molt bé també, no? Cal que passi un temps. Que coneguis a la persona, al company, al productor, a qui sigui, no? I a partir d'allà fas un vincle, una connexió, la feu cada dia, però després no sabeu amb qui us heu connectat, perquè és una cosa que ha passat.
1: El llibre és interessant perquè hi ha molts casos de, no, que t'has trobat en a consulta i que són molt il·lustratius perquè són situacions molt quotidianes. O sigui, a mi el que em sembla més interessant és per qui hem passat tots És a dir, són solituds que, en les quals un s'hi troba, en d'altres no, no? Però en algunes d'elles sí. I hi ha una idea també molt reveladora, que parles en el llibre de la cultura de la por i de com aquesta idea de l'individualisme com a camí per trobar doncs, l'èxit o no, i fer-se un mateix, doncs acaba situant-nos en bombolles que fomenten a la vegada aquesta solitud.
2: Clar, el pitjor de la soledat és que no sàpigues per què estàs sol. O sigui, la meva idea és que estem més que estar més sols objectivament que en altres èpoques, que estem més acompanyats que en altres èpoques, sobretot estem més desorientats, perquè no sabem ben bé per què estem sols, no? No sabem ben bé quins són els nostres mateixos dimonis, diem. Llavors, una solució clàssica, quan no saps ben bé què et passa, és mirar de ficar-te en una bombolla, en una comunitat on no es parli de tu, on es parli d'un altre. No? Imaginem una bombolla d'odi de gent, incels, no? Barons, que odien a les dones i diuen, mira, saps què? No parlarem de les misèries de cadascú. El 75% dels incels tenen índex clínics de depressió, és a dir, són gent molt vulnerable. Però no parlen d'ells. Parlen de per què les dones els fan això que els fan. No? Llavors, és una manera de no saber de la teva pròpia solitud. Llavors, fas una comunitat que t'enganya tu mateix, perquè no et permet conèixer quines són les raons que et mouen a la vida. I és una solució molt fàcil en comunitats de misògines, racistes, polítiques, de qualsevol tipus.
1: És un llibre, direm que molt assequible per tothom, tant a nivell de complexitat, perquè jo crec que és gairebé una guia també per l'usuari. Eh? O sigui, té tota la reflexió de l'experiència del psicòleg clínic José Ramón Ubieto, però a la vegada tot l'exemple quotidià d'alguns dels testimonis que ell ha recollit al llarg de la seva carrera professional, que fa molt, molt fàcil entendre per què ens passen algunes coses, després les solucions cadascú ha de trobar les seves, però al mirall. I és moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt, molt bé.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Catalunya nit. Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Catalunya Ràdio.
1: Doncs queden 3 minuts i mig per arribar a les 11. David Ubach, bona nit.
2: Bona nit.
1: Moment per escoltar els àudios esportius de la jornada. Comencem amb l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, ahir sobre el final de la Lliga i la zona de descens.
3: Y le está gustando a todos los equipos. No va a ser fácil para nosotros. Lógicamente nos tenemos que mirar a nosotros, pero no va a ser fácil para ninguno el final de Liga.
2: No ho serà ni per a l'Espanyol ni pel Girona, i això ho dic en relació al partit que hi ha en joc al tram final i que tanca la jornada 34 primera. El Sevilla està guanyant 1-0 la Reial Societat dins del temps afegit ja, i això vol dir que si es confirma aquest marcador, el Sevilla, que és l'equip l'últim dels tres que ocuparia zona de descens, en sortiria i aproparia una mica més els dos catalans a la zona baixa de la classificació. Si es confirma aquesta victòria del Sevilla, això vol dir que el Girona quedaria només 2 punts per sobre del descens, l'Espanyol amb 3 de coixí respecte dels llocs que fan baixar a segona, això a falta ja de les últimes 4 jornades de Lliga.
1: Gràcies, David.

0: donaria de gust un racó al paradís.
1: Vaja, que ens mullarem, eh?
2: Ens mullarem, però quina escena més bonica, no?, sí, que descriu la cançó.
1: I tant. I amb sentit de l'humor, sí. Gemma Puig, bona nit.
3: Bona nit, doncs sí, és una cançó de Josep Maria Espines que es diu El paraigua. Això no vol dir que ens mullem tota l'estona, però vol dir que l'hem de portar aquesta setmana, eh? L'hem de tenir a prop, no l'hem de deixar a casa, perquè avui encara ara tenim alguns ruixats que han anat descarregant migdia, tarda, estones una mica més d'intensitat, i això és el que anirà passant també demà. Demà al matí tindrem un matí més estable, amb sol, amb boires matinals, fruit de la humitat de les pluges d'avui, que en alguns casos, de moment, doncs ja gairebé freguen aquests 50 litres per metre quadrat, 46 a Belltall, 35 a Conesa, 30 a Manresa, 25 a Linyà, i estones ha plogut amb intensitat, i al matí serà un pèl més estable. Després al migdia ja començaran a arribar alguns primers ruixats de forma més irregular, i serà la tarda quan tornarem a tenir una banda de precipitació una mica més extensa, des de l'Ebre podríem dir fins a l'Empordà. Demà els ruixats més intensos estarien entre el prelitoral, la costa i com comarques de la Catalunya central. Això no vol dir que no plogui el Pirineu, però no serien tan intenses aquestes precipitacions. Hi ha avisos altre cop, demà a la tarda, per aquests ruixats intensos de més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Per tant, demà, i ja avanço gairebé tota la setmana, el paraigua, doncs, a prop.
1: Un raig per dia, no? Era això.
3: Exacte, és el que toca al maig,
1: hem entrat
3: no?
1: Al maig, exacte.
2: Demà treballar amb il·lusió. Això sí. Total, pel carrer no pots estar, doncs ja està.
1: Correcte.
2: Farà una mica net, eh? Perquè amb tot el pol·len d'aquests dies i tot això,
3: sí,
2: no? També ho necessitem.
3: Net, sí.
2: Molt bé.
3: Sí, i baixarà una mica la temperatura, també.
1: Aquí costarà aquí ja més sí. Buscar-hi...
2: Aquí, aquí no estem tan contents.
1: Estàvem fent l'esforç per l'esperit positiu, ens ho has complicat, però va, ja està bé.
3: Això.
1: Sí que de calor ja hi haurà temps per la calor. Gràcies, Gemma.
2: Bona nit, Gemma.
3: Bona nit.
1: Són les 11, el 4 de maig li queda una hora, i el Catalunya Nit també.
4: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

una hora de luxe, hem de dir, perquè escoltarem la conversa que hem mantingut avui amb Svetlana Alexievich. La Premi Nobel de Literatura del 2015 avui és a Barcelona per recollir un altre premi, l'Ortega i Gasset. Des del 2020 viu exiliada a Berlín. Va haver de sortir ràpidament del seu país, de Bielorússia. Allà va deixar els manuscrits de dos llibres que estava escrivint, un sobre l'amor i un altre sobre la bellesa. Després de l'inici de la guerra contra Ucraïna, va pensar, però, que havia de recuperar el seu gran personatge, l'home roig, la vida de tantes persones que havien patit en temps de la Unió Soviètica.

0: I cada dilluns tenim visita de Toni Padilla amb les seves històries del món de l'esport. Avui ens parlarà de com serien les celebracions del títol de Lliga per al Barça en cas que guanyi diumenge contra el Madrid. Recordem que la Font de Canaletes està en obres. Ella ens explicarà què passaria si això es produeix diumenge o qualsevol altre cap de setmana d'aquí al final de la Lliga.
1: I tancarà el Catalunya Nit una persona que és capaç de parlar-nos tant dels aparells més moderns com del món d'ahir. De fet, d'ahir o de força més abans, perquè ens pot fer tota una immersió en els últims dies de Pompeia, en el món de Jules Verne o en l'obra de Frida Kahlo. Ens acompanya a primera fila aquí a l'estudi en Jordi Selles, que és el gestor cultural i director de l'Ideal. Anirem, com sempre, pas a pas. Ara mateix tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
0: I per navegar amb garanties aquesta última hora de la jornada, escoltem les veus que han marcat fins ara aquest 4 de maig. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
3: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
4: Hi ha una manera europea de fer les coses a través del multilateralisme basat en el sistema de les Nacions Unides i en el respecte al dret internacional. En el context geopolític actual, és cada cop més clar que el nostre continent necessita una visió de 360 graus per a la seva seguretat.
5: El que sí que està clar és que els temps estan canviant molt, cada dia d'una manera accelerada, i Catalunya, Espanya i Europa ha de jugar el seu paper. O sigui, no podem viure en un món naïf, en un món ingenu, i això requereix un enfoc diferent.
6: Con este acto, Israel quiere destruir la misión y plantear por en los activistas. No siguen con la misión y también para criminalizar la solidaridad con el pueblo palestino.
7: Rebutgem també completament tots els missatges d'odi, de divisió, que puguin generar-se. Nosaltres busquem precisament la cohesió social, som una ciutat que sí, ho hem mostrat sempre, i per tant continuem treballant per aquesta cohesió i tenir una ciutat, com deia, pacífica. Fet que no ens acompanyen en altres casos i que treballen més aviat per aquesta divisió i aquest conflicte.
8: A priori és una persona que estava en una situació alterada i probablement algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb jihadisme, òbviament. Això s'ha volgut dir, per introduir imaginaris de por.
9: And what's happening right now is very real for all of us here.
10: De persona a persona és molt, molt poc freqüent. Es pot produir, però s'ha de tenir un contacte molt directe amb la persona malalta. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no? Hi ha molta secreció de virus i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
11: Instem, en aquest cas, el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures que s'agreuja any rere any.
12: Esto de que se me entregó en mano y tal y delante de Koldo, parte de que parece como muy, en fin, muy grosero, ¿no? Entiendo por qué y para qué se hace, pero no. Y no hay ninguna evidencia en absoluto sobre ello. Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
13: També hi ha un lema de temporada que ens reafirma que és el tema de la pau. Considerem que tal com està el món, volem reivindicar la pau com un concepte, tenint en compte la pau, tal com l'interpretava Pau Casals, no com una simplement absència de violència, sinó un procés de dignitat i de drets humans.
14: La soledat s'agreuja quan no tens idea de per què et sents sols, perquè és una soledat acompanyada. Aquesta és la paradoxa. La gent que parla, que em ve a veure, no són gent aïllada. Són gent que viu amb la seva família, amb els seus pares, amb els seus amics, que va a la universitat, que està rodejat contínuament de gent i, malgrat això, se sent sol.
2: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Les 11 i 7 minuts en aquest resum sonor del dia. Encara hi hem d'afegir una informació d'última hora. Marc Güell, que ens arriba del Gironès.
15: Sí, en concret des de Salt, perquè els Mossos han detingut aquest vespre, aquesta nit, una dona a Salt, acusada de matar un home que podria ser la seva parella. Els fets han passat aquest vespre a dins d'un garatge al carrer Doctor Ferran. Segons els primers indicis, la dona hauria atacat amb una arma blanca la víctima i després s'hauria entregat ella mateixa en una comissaria dels Mossos, una comissaria propera al lloc dels fets. La policia ha obert ja una investigació per aclarir què és el que ha passat i el jutjat de guàrdia s'ha fet càrrec del cas. Per tant, aquesta és l'última hora, una dona detinguda a Salt, al Gironès, acusada de matar un home que podria ser la seva parella.
1: Gràcies, Marc. Fem una pausa per la publicitat en aquest punt, al Catalunya Nit, i a la tornada podrem escoltar la conversa que hem mantingut avui amb Svetlana Alexievich i la Premi Nobel de Literatura l'any 2015, que avui ha passat per Barcelona.
16: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
17: Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
18: 7 de setembre de 1946.
17: I el número de la sort, el...
18: 10.
17: Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat.
19: La nit dels ignorants és una escola de llengua.
20: Ja truca persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
19: On es fan reflexions inèdites.
21: Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
19: Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
22: Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
19: Busquem les històries de nit més humanes.
23: Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
19: I on els oients ens regalen les orelles.
24: Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
16: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
24: Ets brillant.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
2: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
25: Когда в твой дом пришла беда, не плачь, не бойся, не проси. Моя полночная звезда больному миру посвети. Туда, где все...
0: 11 i 10 minuts, el president rus Vladimir Putin ha declarat un alto al foc unilateral a la guerra d'Ucraïna per aquest divendres i dissabte per blindar la desfilada militar del dia de la victòria soviètica sobre l'Alemanya nazi. I el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky, li ha respost contraproposant una treva més llarga que comenci ja la mitjanit de dimarts a dimecres. Anem cap a Moscou. Cristina Solies, bona nit.
26: Bona nit. Putin amenaça Zelensky amb un atac massiu de míssils contra Kiev si dissabte envia drons cap a Moscou. El Kremlin ja havia anunciat que no desfilaran ni tancs ni míssils per la plaça Roja per por dels drons ucraïnesos. Ara bé, davant aquesta treva unilateral de Moscou, Ucraïna proposa començar-la ja aquest dimarts de la nit, perquè no vol que només serveixi perquè Putin celebri tranquil la seva festa. Volodymyr Zelensky diu que durant la guerra només unes hores no té cap sentit.
27: Un alto al foc d'un dia, però matar la nostra gent abans, per dir-ho suaument, simplement no és just. Avui merefa, ahir ni pro. Morts, ferits, adults, nens. Ho sento, però després de tot això, dir que s'aturin els atacs amb míssils i drons sobre ciutats ucraïneses un dia abans de la desfilada russa i dir, fem un alto al foc de 24 hores, això no és seriós.
26: En les últimes hores, Ucraïna ha posat la por al cos a Putin quan un dron s'ha estavellat contra un gratacel de luxe a menys de 10 quilòmetres del Kremlin. Les companyies de telefonia russes també han advertit als ciutadans que tallaran l'internet mòbil durant tota la setmana per motius de seguretat.
0: Doncs ara podem escoltar una de les veus que millor pot reflexionar sobre les conseqüències dels actes d'autòcrates, com Vladimir Putin. Ara, de fet, en prepara un llibre sobre tot això. És un dels noms del periodisme que més imposa, més respectats, el que en altres temps podria suposar, per exemple, dir Kapuscinski, avui segurament ho representa Svetlana Alexievich. Avui a Barcelona li han entregat el premi Ortega y Gasset, que atorga el diari El País. La guardonen per la seva trajectòria per títols com La guerra no té cara de dona, La pregària de Txernòbil o Temps de segona mà, La fi de l'home roig. Un altre premi prestigiós que afregeix el Nobel de Literatura l'any 2015 o també el Premi Internacional Catalunya, entre molts i molts altres. Aquest migdia, l'escriptora bielorussa, ara exiliada a Alemanya des del 2020, era a Barcelona i hem tingut l'oportunitat de parlar-hi. La cosa ha anat així.
3: Svetlana Alexandrovna,
4: No, només Svetlana, l'europea. Alexandrovna ho complica.
0: Està bé, doncs, Svetlana, benvinguda al nostre informatiu. És un honor per nosaltres. Acaba de rebre el Premi Ortega y Gasset per la seva trajectòria. És un premi periodístic. Vostè es considera periodista o no del tot?
4: Em considera periodista perquè tinc la formació de periodista i escriptora. Així que el que jo faig es pot considerar un nou gènere literari. Actualment, en aquest món en què canvien els gèneres musicals i en les arts, amb la literatura passa el mateix.
0: Té un estil molt específic i bonic, aquest cor de veus de gent que pot semblar gent corrent, però que emociona quan parlen. Vostè les va recollint totes i després, com a autora, sembla que gairebé desaparegui, sense que acabi de marxar del tot, però es fa com invisible, transparent. Com ho aconsegueix, això?
5: Мне показалось, что...
4: Bé, em sembla que tot el que diuen els comentaristes, els autors, amb el temps desapareix. Queda només el patiment pur i el dolor pur. I vaig pensar que seria millor fer-ho sense aquesta veu. És com una església, oi? Una catedral. Ningú es posaria davant d'una basílica dient «és obra meva, oi?», que això és seu, que ho va inventar ell, com ho va fer. Això no és important. I jo em relaciono amb les meves coses una mica com les obres d'arquitectura o musicals. És aquesta fusió.
0: Quan vostè va haver de marxar de Bielorússia, estava escrivint un o dos llibres. Què ha passat amb aquestes obres?
4: Aquelles obres que preparava aleshores em va semblar que jo ja havia acabat la història de l'home roig. Va ser una utopia. No sospitava que al cap d'uns anys aquest home roig començaria a disparar contra Ucraïna, que la seva història no havia acabat. Jo havia començat a escriure un llibre sobre l'amor i un altre llibre sobre la bellesa, també. Un problema modern, interessant. Hi ha molta gent vella que és com si visquessin dues èpoques al mateix temps. M'interessava molt aquest tema, però vaig haver de fugir corrents i no vaig poder agafar ni els meus manuscrits, els meus apunts, res. Però el més important és que els bielorussos van marxar de Bielorússia després de la revolució. 800.000, i no parlo dels ucraïnesos. Crec que van marxar al voltant de 10 milions de persones i vaig entendre que la història de l'home roig no s'havia acabat d'escriure i que em calia preguntar a aquesta gent que van marxar com, què entenen i en quin món han acabat. I resulta que aquests llibres són allà i ni tan sols sé com tornaré a recuperar-los. Però el llibre sobre la bellesa el reprendré segur. El llibre sobre l'amor no ho sé. En aquest temps he reconsiderat moltes coses. Escric de nou ara un nou llibre sobre l'home roig.
0: I quan estarà a punt? Perquè l'estem esperant intensament.
5: No hi ha cap dolga pisó.
4: Jo escric durant molt temps, oi? Crec que no es pot fer ràpid. Els esdeveniments al món passen ràpid, però buscar-los, sentit, no es pot fer ràpid. Cal viure'ls durant un temps. Però crec que l'any que ve estarà llest.
0: Doncs això és una bona notícia. M'han preguntat moltes vegades, aquí a Catalunya, per què els russos no protesten més contra Putin. Jo intento respondre com ho veig, però al final sempre dic també que no podem oblidar que els bielorussos sí que ho van fer, que van sortir massivament al carrer l'any 2020, però tampoc va ser suficient. Què hauria de passar per tombar un règim com el de Lukashenko a Bielorússia o el de Putin a Rússia?
4: Li diré sincerament, tot el que va fer Putin no em va sorprendre. En canvi, la gent russa em va sorprendre, és clar. Perquè és una nació que estimo i tinc molts amics, estimo sobretot els intel·lectuals, són gent especial. El que va passar, jo crec que Putin ha comprat Rússia. Tinc un llibre sobre Txernòbil i aleshores la gent va protestar perquè ningú els va donar cap ajuda econòmica. Van rebre xavalla, aquells soldats, van poder comprar un petit set de maquillatge per les seves parelles, però res més, poca cosa, no hi va haver compensacions importants. I ara reben molts diners per a la Rússia empobrida. El diner que els donen per un contracte per lluitar. Són molts diners. I sí, com si no fos estrany, arriben allà, maten, tornen, agafen els diners, presumeixen, compren cotxes, anells per a les parelles, abrics de pells. Però hi ha hagut una gran depravació de Rússia. Ho hem d'assumir. Al mateix temps, tinc una amiga russa que quan vam parlar d'això em va dir: saps què, Svetlana? Ningú de la meva generació sap del cert què està passant allà. I ella té uns 40 anys. Unes quantes persones s'han suïcidat. Alguns s'han matat amb drogues. Per tant, no podem dir que tothom està a favor de Putin, no. Com a mínim, ella em parlava d'aquestes quatre persones que no estaven a favor de Putin. Va ser clarament la seva manera de protestar. I, evidentment, vostè té raó. Jo sóc de Bielorússia i és molt difícil protestar en un estat totalitari. Jo vaig marxar i els meus amics, molts dels quals estaven amb nosaltres, que van protestar, van ser condemnats a fins a 16 anys de presó. 12. És fins i tot difícil de parlar-ne per mi. Protestar és molt difícil, perquè alguna cosa ha de passar perquè aquesta massa de gent, un milió de persones, tanquin files per fer fora el poder. Tot i que, pel que fa a Lukashenko, a ell no li fa por la sang, es desfà de la gent. I quan hi va haver la nostra revolució, jo vaig ser una de les persones que estaven en contra de sortir al carrer perquè ens disparessin, perquè cada matí, des de la meva finestra del 8è pis a Minsk, jo veia com cada dia a les 5 de la matinada sortien tancs i altres aparells militars, i a les 10, a les 2, passaven la gent en manifestació i no tots sabien que hi havia aquests vehicles militars amagats als patis interiors. I, és clar, podrien haver mort joves, estudiants, i jo no podia prendre aquesta responsabilitat. Al principi em semblava que sí, hi havia molta gent protestant, i si recordeu, les imatges eren molt boniques, gent maca amb flors, dones, es podia aconseguir. Érem idealistes, per descomptat, però em semblava que al segle XXI la manera de protestar havia de ser una altra, que no és obligatori calar foc als pneumàtics i prendre l'oficina de correus, que la gent havíem de sortir i que el dictador s'espantaria. Però no és aquesta classe de persona, no entregarà el poder sense sang. I ara això ho entenem clarament, que si ara comença alguna cosa, hi haurà sang.
0: Si finalment hi hagués canvis a Bielorússia, li agradaria a vostè jugar un paper polític?
4: No, mai. He tingut moltes propostes per entrar en política, però no és per mi. Cal triar entre la política o la literatura. Si no, seria com un amateur. Em dedicaré a la literatura.
0: És la segona vegada que vostè ha d'emigrar de Bielorússia. Com se sent a l'exili?
4: He de confessar que jo no visc amb tantes dificultats com altra gent, perquè d'alguna manera estic protegida. Tinc premis, se'm relaciona amb l'èlit mundial. Per mi és més senzill. Però sé, perquè pel meu nou llibre parlo amb bielorussos, ucraïnesos, i la vida és difícil. I volia parlar a Europa i a tot el món sobre aquells que van venir, que van abandonar la seva pàtria. Qui són aquesta gent? Encara són una mica invisibles. No sabem fins al final qui són aquestes persones que han experimentat, quins patiments. I en el meu nou llibre jo penso sobre això. I ho vull explicar.
0: Tot just ara ha fet 40 anys de Txernòbil. Molta gent, quan pensa en aquella catàstrofe, pensa directament en les persones del seu llibre sobre Txernòbil. Però ara, a més a Rússia, ha convertit, 40 anys després, Txernòbil també en un escenari de guerra.
4: Sap, des del punt de vista de la vida humana, Txernòbil és etern i conviurem sempre, perquè hi ha molts radionúclids que duren 700.000, 800.000 anys i seran molt temps, moltes vides humanes, especialment a Bielorússia, perquè el vent bufava des de Txernòbil. El mengem, el bevem, el respirem, perquè va ser absorbit per la Terra, però ens torna en formes diferents i la gent mor. 40 anys no són res. Morim per Txernòbil i li puc dir que a Bielorússia diuen que són el laboratori de Txernòbil. No ha canviat res. Un altre tema és que la gent no ha acabat d'entendre. I, per exemple, crec que era un dron, no ho sé del cert, i segurament rus, va foradar la teulada del sarcòfag de la central. I també, quan els russos van conquerir la central, van obligar els soldats a cavar trinxeres, allà de defensa. Com pots cavar en la terra radioactiva? En unes setmanes, clar, aquells soldats van acabar a l'hospital i no se sap amb quina discapacitat sortiran d'allà. Això vol dir que no hem reflexionat sobre Txernòbil, potser perquè no estaven preparats per fer-ho i al mateix temps no hi va haver temps perquè l'imperi estava col·lapsant. Gent que emigrava, gent que perdia la feina, els drames socials diaris van tapar el drama còsmic. Els eren més fàcil d'entendre. Per això no vam entendre Txernòbil i crec que aquests soldats de les trinxeres segurament moriran, perquè no ho vam entendre. En general, la humanitat ara no té força per resistir les catàstrofes naturals. Per exemple, quan construïm equipaments com a centrals que no són equiparables a les nostres forces, el que som capaços de comprendre, i per això som impotents, per això viurem eternament amb Txernòbil i cal que ens acostumem a aquesta idea i ens hi preparem.
6: El primer any de corresponsal a Rússia va ser precisament el 2015. Per tant, em va tocar explicar la notícia que li havien concedit a vostè el Nobel de Literatura. A Rússia puc dir que la notícia va passar força desapercebuda, però quan vaig mirar com ho havien explicat al primer canal de Bielorússia del seu país, em va sorprendre que només li van dedicar a vostè 23 segons a la notícia del Nobel de Literatura, molt menys del que li vam dedicar, per exemple, nosaltres aquí, tan lluny, a Catalunya Ràdio.
4: Perquè la meva posició política sempre va ser contra Putin, contra Lukashenko, perquè a poc anàvem caient, podem dir, cap al feixisme, en una forma moderna de feixisme. I vam caure i els poetes i escriptors ho sentíem i en parlàvem, i això, evidentment, no va agradar al poder. I jo sabia que no m'estimaven. Sé que a Bielorússia tot el país es va acabar el xampany, però era una festa amagada a les oficines, a les cases, i la gent només va poder veure la gala del Nobel a la zona de les ambaixades. Les ambaixades van obrir les portes i tothom s'hi va acostar. Podia sentir i veure la gala. El poder no.
6: Una escriptora russa que figura sovint a les quinieles per al Nobel de Literatura, Lyudmila Ulitskaya, també a l'exili, per cert, em va dir que quedar segona per al Nobel, cada any allò apareix a les quinieles, està molt bé, entre altres coses perquè sempre el pot guanyar l'any següent. En el seu cas, després d'haver obtingut finalment el Nobel el 2015, això li afegeix pressió de cara a publicar el seu pròxim llibre?
4: Sé que alguns escriptors, després de guanyar el Premi Nobel, fins i tot van deixar d'escriure. Jo no. No puc fer una altra cosa. Així és com veig aquest món. Només sé fer això, escriure. Espero escriure alguna cosa necessària pel món, perquè la gent avui està desconcertada. Ens passen tantes coses noves, incomprensibles, són temps tan foscos, ni tan sol Hannah Arendt no sempre ens pot ajudar a entendre com comportar-se. I per això, de nou, m'acosto a la gent i els pregunto com viuen, com ho resisteixen. Crec que és un llibre necessari i intentaré escriure'l.
6: Com li he dit abans, l'estem esperant i amb moltíssimes ganes. Gràcies, Svetlana, per haver-nos dedicat aquesta estona.
4: A vostè. També gràcies per la conversa.
2: Catalunya nit.
16: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
7: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
8: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
7: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
9: En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
7: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
9: Bona tarda.
2: Catalunya migdia.
7: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
2: Amb Òscar Fernández.
16: Cada dia a les dues.
7: I a partir de les tres...
16: L'espai de reflexió a la tertúlia.
2: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
7: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
10: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
11: No m'agrada aquesta sintonia.
12: És que està molt bé. Pop, pop, pop, pop.
10: Inconfusible, però molt imitable.
12: M'ho faries tu, Lisenda?
11: Jo sempre.
12: Va. Pop, pop, pop, pop.
10: Marc Marvà, bona tarda.
13: Bona tarda.
10: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
12: Pam, pam, pam, pam.
11: Molt bé.
10: Com ho faries, Òscar?
12: No, jo no ho faria.
7: no puc millorar-ho.
16: De dilluns a divendres de 4 a 7...
10: La millor hora del dia.
16: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
7: Pam, pam, pam, pam.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
2: Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la llum. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.

0: Dos minuts i mig i arribarem a dos quarts de 12 de la nit. Toni Padilla, com estàs?
1: Molt bé, vosaltres?
0: Molt bé, ben tornat aquí al Catalunya Nit. Encetem la setmana en què el Barça es pot proclamar campió de la Lliga. Ahir els barcelonistes aquest cap de setmana encara no han celebrat el títol de Lliga. El Madrid va acabar guanyant l'Espanyol. Per tant, el títol s'ajorna uns dies més. Podria ser diumenge a les 9 de la nit en aquest partit contra el Real Madrid on es resolgués la qüestió. Si el Barça és campió de Lliga, o quan ho sigui...
1: Quan ho sigui.
0: Quan ho sigui, no? Aquest punt que queda. Els seus aficionats ho celebraren, però és clar, aquest any tenim un dubte, perquè la zona de Canaleta està en obres.
1: Sí, el tram final de les reformes de la Rambla, de mar cap a muntanya, i ara Canaleta s'està rodejada de treballadors, per motius de seguretat, en principi la Guàrdia Urbana prohibirà l'accés, i la idea és que la gent que vulgui anar a fer festa grossa vagi a mitja plaça de Catalunya, passi fora els coloms i ho celebri allà.
0: És més ample, també, eh?
1: Sí, que de fet és molt més... És més civilitzat, que no són tots ja plegats a Canaletes, pujar a dalt de la font, i la idea més del club és, al final de la temporada, fer una gran rua pels carrers de la ciutat, amb l'equip masculí celebrant la Lliga, i el femení, si tot va bé, uns quants títols, i si tot va bé, toquem ferro.
0: A veure si passa també, efectivament. A Canaletes, per tant, ens imaginem una celebració que per primera vegada estarà sense gent enfilada a la font, però avui volíem parlar precisament d'aquesta tradició que es repeteix cada vegada que el Barça guanya un títol, perquè molta gent no sap per quina raó la celebració es fa a la font de Canaletes.
1: Correcte, i si m'ho permetreu, utilitzarem aquesta excusa, preguntar-nos per què els barcelonistes van a Canaletes, per fer també una miqueta d'història de la nostra ciutat.
0: Vinga,
1: de tant en tant toca fer-ho, o sigui, veus que una ciutat cada cop més turistes i menys veïns, reivindiquem-la, la nostra història, i comencem per la idea de què és Canaletes, perquè a Canaletes la gent ja hi anava molt abans del Barça. Era un lloc on els barcelonins sempre hi han anat. Per què? És molt fàcil.
0: Per què?
1: Per l'aigua.
0: Per la font?
1: Per l'aigua. Històricament, l'aigua baixava de Collserola, des dels temps dels romans, i llavors hi havia, doncs, a la zona del Portal de l'Àngel, històricament, estem parlant de fa 3 segles, sortien 2 ramals d'aigua que anaven cap a fonts que els barcelonins, de banda i banda de la Rambla, doncs, utilitzaven, doncs, per agafar aigua. I una d'aquestes sortides, una d'aquestes fonts, estava més o menys on està Canaletes, a un edifici que era l'antiga Universitat de Barcelona. La van fotre avall els Borbons després del 1714 per castigar la ciutat. Es van endur la Universitat a Cervera, recordem-ho. I al tirar el terra aquest edifici calia fer una font nova i la van fer unes Canaletes. Hi havia una font, però ens hem d'imaginar, feta amb totxanes, com les fonts d'abans, no una cosa com la font de Canaletes actual, però clar, la gent hi anava. I clar, el canvi de la ciutat, es tiren les muralles, tot plegat, fa que la font aquesta estava molt al rovell de l'ou. Llavors els barcelonins van començar a anar-hi molt, a fer-la petar, fins al punt que un empresari que es veia a la seva sala va dir, hosti, si la gent aquí ve a agafar l'aigua i la fa petar, posaré un quiosc. Va ficar un quiosc al costat, que va tenir tant èxit que en Puig i Cadafalch, clar, el barri va fer modernista, sí. Les fotografies són meravelloses, era molt preciós, i això va començar a fer que Canaletes fos un dels llocs de trobada predilectes dels barcelonins.
0: Perquè aquí ja es parlava dels efectes, dels poders de l'aigua de la font, o no?
1: Aquí no. Això és una cosa que neix al segle XX, amb l'inici del turisme, perquè clar, recordem que al final el que diu l'aigua és que tornaràs a Barcelona. Per tant, si el barceloní dius, per què haig de tornar si vinc cada dia, no? Llavors, amb l'arribada del turisme, és quan neix aquesta llegenda una mica, doncs, improvisada, podríem dir.
0: Molt bé. En aquests anys el Barça ja existia.
1: Correcte, el Barça 1899. Hi ha molta gent que diu, el Barça per què ve a celebrar-ho al centre de Barcelona si és un equip de les Corts? Mentida. El Barça es funda a 200 metres de la font de Canaletes. El gimnàs Soler ja ha desaparegut, un edifici a l'actual Raval, un carrer que ja no existeix, tot el carrer el van reformular, i una de les primeres seus va estar també a uns 50 metres de Canaletes, una farmàcia, que era un dels primers socis. Per tant, el Barça d'alguna forma ho celebra molt a prop d'on es va fundar. Però aquesta no és la raó per la qual el Barça, la Canaletes.
0: Doncs vinga, anem-hi.
1: Okay. Doncs mira, és cosa de la premsa. Els periodistes.
0: Ah, sí?
1: A vegades fem coses bones. Sí. Doncs sí, per què? Doncs perquè quan dèiem que Canaletes era un punt de trobada, es van començar a fer molts bars, la gent anava, la gent ja, òbviament, ja no agafava l'aigua, perquè ja començava a arribar a la casa dels veïns i de les veïnes, però com s'havien creat aquests quioscs i aquests bars, era un punt de trobada per fer-la petar. Llavors, molts diaris van obrir aquí les seus de les seves delegacions. Hi va haver un diari que, a més, era de Madrid, El Sol, que va ser el primer que va obrir una delegació justa sobre Canaletes, i al balcó, com tenien fil directe via telegrama de Madrid, què feien? Tenien unes pissarres amb els resultats dels partits de futbol. Recordem, sense televisió, sense internet, estem parlant fa 100 anys, de sobte la gent era, hòstia, el Barça avui juga, no sé, posem a Bilbao. Llavors anaven allà, feien un mos, aquests quioscs, i els miraven cap a aquesta redacció, i al descans tenien una pissarra que ficava Atlètic de Bilbao 1, Barcelona 1.
0: Allà era el Twitter del moment.
1: Correcte, anaves informant, no? Mm. Poc després, un altre mitjà de comunicació que neix posarà també la seu aquí i informa de l'actualitat del Barça també amb aquestes pissarres. Era la Rambla, un mitjà de comunicació republicà, catalanista, que a més serà presidit, serà dirigit, recordem, per Josep Sunyol i Garriga, el polític d'Esquerra Republicana, que també serà president del Barça als anys 30. De fet, el president màrtir, afusellat per les tropes franquistes a la Serra de Guadarrama el 1966. El fet de que el qui serà el president del Barça tingués un mitjà de comunicació a sobre de Canaletes, on s'informava de tots els partits, sumat a que el futbol ja era un esdeveniment popular i que movia i aixecava passions, fa que als anys 20 i 30 allà s'aplegaven a vegades milers de persones. Quan el Barça jugava una final de la Copa, imaginem-la, a València, a Irún, a on fos, a Santander, la gent es passava hores esperant que arribés la bona nova. I quan passava, hòstia, clar, va començar...
0: Multituds, no?
1: La gent es va començar a enfilar dalt de la pobra font de Canaletes i aquí neix una miqueta la idea. Val a dir que en aquella època l'afició de l'Espanyol també hi anava. Que celebraven menys, però quan l'Espanyol guanya una copa als anys 30 també ho celebra. Sí. Per què? Perquè quan miraven cap allà, l'Espanyol guanya una copa a València, doncs el mateix. Però clar, en aquest cas, el fet de que entre la Rambla i tot plegat, va fer que el barcelonisme quedés més associat a Canaletes, sumat a que també un d'aquests cafès que es van ficar, el mític Cafè Bavera,
0: sí,
1: va començar a convidar els jugadors del Barça, això és màrqueting pur i dur, els hi feien descompte. Llavors els jugadors del Barça molts cops es deixaven veure per fer un mos a aquest lloc. Llavors la gent hi anava perquè...
0: Però era un lloc de trobada, vull dir, allà passava de tot.
1: De tot. I clar, al final també hem de pensar el canvi de la ciutat. Han tirat al terra les muralles medievals, ha crescut l'Eixample, plaça Catalunya passa la FEM, perquè inicialment plaça Catalunya és relativament jove, no existia la plaça com a tal, per tant la plaça quedava molt, molt cèntrica i al costat Canaletes. Llavors era com el lloc ideal per aplegar la gent de tots els barris de Barcelona i era com el lloc ideal per
0: com ara, eh? Ara t'imagines la Minya Mal allà, que hi ha alguna cadena i alguna cadena, hi ha
1: jo
0: una
1: no,
0: cadena
1: no,
0: de restaurants allà.
1: No me l'imagino, però recordem que Marc Caçador, el jugador del Baix
0: sí.
1: Montseny, l'any passat hi va anar, i el que es va liar. Tot i que hi ha gent que diu que per acabar de popularitzar Canaletes va caldre que n'és una altra persona. No era un futbolista. Una persona que va fer també molt popular les celebracions a Canaletes.
2: La gent que hi ha aquí a la Rambla no passa del futbol. La gent que està aquí és gent seguidora del Futbol Club Barcelona que està celebrant aquest nou títol.
0: És impossible ser un esculer, no tenir memòria d'això de l'Arcada i l'Ibés, allà sepultat, no?, per la multitud.
1: Correcte, això és la celebració de la Recopa del 1989, ell amb corbata, molt ben enclenxinat, mantenint una dignitat increïble, rodejat de gent que no sé si havia begut destilats, herbes, el que fos, que salten a sobre, i ell ha explicat sempre que no tenia por, que considerava que era molt festiu i que al final potser t'angoixaves, però que mantenia una calma enmig d'aquest caos increïble. Però és cert que, per exemple, moltes persones que no eren de Barcelona, però que vivien a la vora, veure en directe per televisió la festivitat els va provocar que comencessin a agafessin doncs, els darrers trens, els darrers autobusos urbans, baixessin en cotxe per poder celebrar Canaletes. I va fer que encara més i més gent ajuntés aquesta autèntica bogeria de Canaletes.
0: Fins al punt que es va haver de canviar la cobertura informativa que feia Televisió de Catalunya, TV3, i van acabar pujant l'Arcadi i li ves amb un balcó.
1: Correcte.
0: Perquè any Salvem rere Martí. Any, celebració rere celebració, la cosa anava pitjor.
1: Clar, perquè al final la gent ja buscava la càmera, volia sortir, i les darreres... És cert que feia una mica d'angúnia, sí. I se'l veia prou bé, però d'estar a casa jo recordo dir que tot pobre home, vull dir, què faran? És que el despullaran, sabeu? Una cosa orgiàstica, però sí, no? És així.
0: Molt bé. Per tant, la font en si no hi té res a veure.
1: Sí, més enllà que a la gent li agrada pujar, de fet, no és una font tan especial, recordem que és un model de font que es va fer el 1889 i que hi ha diferents rèpliques per la ciutat, crec que a Barcelona hi ha 16 iguals, i fins i tot l'Ajuntament de Barcelona en regala altres ajuntaments, a vegades vas pel món i dius, ui, fot aquí Canaletes, no? I te'n trobes una a Bogotà o a Santiago de Xile. Per tant, és més el lloc que no passa la font.
0: Veurem si hi ha rua, no hi ha rua, si guanya el femení, si guanya el masculí. La celebració a plaça Sant Jaume ja no es fa?
1: Ai, sí, sí, és una pregunta que ens fem molts, perquè molts vam créixer amb aquesta imatge no, del que passava a aquell balcó. Hi ha moltes generacions que recorden la Recopa del 79, aquell mític, la gent es crida a Sant Núñez perquè es quedés al Neskens, la gentada que pujava amunt i avall. És cert que per seguretat els Mossos d'Esquadra van desaconsellar fer-ho perquè són carrers molt estrets, hi ha molta gent, hi havia gent que es desmallava, moltes hores, però també és una tradició que és nostrada. El primer cop que el Barça és rebut a banda i banda a plaça Sant Jaume és el 1928, és a dir, no és una invenció moderna, però bé, és un lloc que molts culers i fins i tot el futbol recorden per moments tan històrics com aquest.
3: Ciutadans de Catalunya, ja la tenim aquí!
1: Òbviament, la celebració...
0: Pep Guardiola, no?
1: Pep Guardiola amb la celebració de la primera Champions al Barça, 1992, òbviament citant el president... La presidenta Radellas. Va ser un moment molt, molt mític. També recordo a Risto Stoikov fent saltar Jordi Pujol. Sí. Feia patir també aquell moment, el pobre Jordi Pujol, que no sabia exactament què fer. Fos com fos...
0: El Campeolones de la Monique?
1: També és aquí.
0: També és aquí, oi?
1: Aquí també és Figo, Blancos, Llorones. Sí, sense saber que acabaria sent un Blanco i un Llorón, en aquest cas. És a dir, van passar moltes coses, però fa uns 25 anys, per seguretat, es va aconsellar que es deixés de fer, i només es va recuperar el 2023 per una de les Champions de l'equip femení, que va ser molt bonic, que va ser el retorn de la festivitat, i va ser molt maco que fes amb l'equip femení.
0: Existeixen tradicions similars a altres clubs?
1: No n'hi ha. Com canaletes, no. Normalment la gent té una plaça cèntrica, i normalment en un lloc on no et puguis banyar, perquè la gent doncs acaba saltant a dins en eufòrica, però no n'hi ha. És a dir, els madridistes van a Cibeles, és una cosa nova, és dels finals dels 70, els de l'Atlètic de Madrid van a Neptuno. Això d'anar a canaletes en un lloc perquè et connecta amb el passat, amb els teus avis i besavis que anaven a això, és una cosa molt única del Barça. Han hagut clubs que han creat tradicions boniques, a Bilbao han fet això de treure la gavarra, que també és molt bonic, perquè és connectar tot el casc obrer de la ria amb els jugadors a dalt d'aquest vaixell amunt i avall, però també és una cosa nova, no? Néixer als anys 80. Com el que fa el Barça canaletes, tan espontani i tan nascut perquè la gent aneu seguia per passió, no n'he trobat cap. Si algú en coneix, que ens escrigui i compartirem.
0: Molt bé, doncs més que un club, no? Ja ho diuen. Gràcies, Toni, que vagi molt bé. A veure quan passa això.
1: Diumenge,
0: a veure si passa. Diumenge, a tot.

0: Sí, ja les tenim.
1: Doncs vinga, comencem per l'ara. Què expliquen?
0: Doncs mira, l'ara el tema de l'obertura la dediquen al finançament i diuen 49.543 milions d'euros. Continua creixent el dèficit català en infraestructures. Diuen, Foment xifra la falta d'inversió del període 2009-2025 i l'atribueix a una nefasta gestió pública. Foto principal, apareixen dos vaixells a l'estret d'Hormuz i amb el text els Estats Units i l'Iran reactiven el foc creuat al golf. També dediquen en portada el tema del judici, diuen Ábalos critica el viatge de la Guàrdia Civil. Comenten també el tema del crim d'Esplugues, diuen els Mossos desvinculen el crim d'Esplugues del terrorisme. I Barça femení, diuen els perquès de les llàgrimes d'Alexia al Camp Nou.
1: Molt bé, doncs això és el que porta l'ara. I el periòdico?
0: El periòdico, l'edició en castellà, comencen parlant sobre el tema del judici i diuen Ábalos reta al Dama sin convencer al fiscal. Foto principal, el que comentava del crim d'Esplugues, amb el text Los Mossos apunten al brote psicótico en el apuñalamiento de Esplugues. I apareixen veïns del barri de Finestrelles que van fer un acte ahir per la tarda. En clau de Catalunya comenten que el govern incentiva l'entrada en defensa d'empreses tecnològiques. Fan també esment del tema de Foment, que xifra en 49.543 milions el dèficit d'inversions en infraestructures. I per últim, un tema sobre l'àrea metropolitana, diuen que boom de pedidos en los viveros para reponer árboles en las calles.
1: Molt bé, doncs que acabi d'anar bé la jornada, que aquí ja sabem que és llarga. Bona nit, Raül.
0: Gràcies, bona nit.
2: Anem amb les altres portades que han arribat ja a la redacció, Marc Güell.
3: Doncs mira, per exemple, ha arribat La Vanguardia, que obre dient que la popularitat de Donald Trump cau a plom mentre la crisi d'Hormuz s'agreuja. La foto de portada és per l'exministre Ábalos. Avui al Suprem titulen Ábalos desafia l'UCO, que és la unitat de delictes econòmics de la Guàrdia Civil, a trobar el botí. També en aquesta portada ens expliquen que el creuer amb un brot mortal d'antivirus va cap a les Canàries. I dos titulars més d'aquest diari. La inseguretat repunta després de dos homicidis a Catalunya i acabem també destacant a La Vanguardia que Catalunya necessita una inversió en obra pública de 60.000 milions d'euros. Són els càlculs de Foment del Treball. Aquest tema també el recull al Punt Avui en portada, que titula dient la factura pendent de les inversions, pràcticament 50.000 milions. L'aposta, però, del diari avui és per apostes sobiranes. Les eleccions del 7 de maig decidiran si Escòcia s'encamina cap a un segon referèndum d'independència i si per primer cop els sobiranistes lideren el govern a Gal·les.
1: Doncs això és el que trobareu si demà busqueu els diaris, si sintonitzeu a 3Cat Info, Catalunya Ràdio. Joan Rossinyol, bona nit.
4: Bona nit.
1: Què podrem escoltar-hi?
4: Doncs demà un menú informatiu molt, molt atapeït, com el que heu explicat en aquestes dues hores de Catalunya Nit. Però demà, per exemple, us explicarem com ha anat el primer debat electoral a Andalusia, que l'ha fet Televisió Espanyola, l'ha fet des del seu centre territorial de Sevilla fa molt poca estona. L'hem seguit i us ho explicarem perquè, com us podeu imaginar, un dels seus protagonistes ha estat Catalunya.
5: Para mantener al señor Sánchez en la Moncloa había que ceder al separatismo y al independentismo.
6: Pero sí presentó el modelo.
5: Se ha privilegiado a Cataluña y al País Vasco, a los independentistas catalanes y vascos, en detrimento de Andalucía.
6: Falso, señor Moreno. Usted pidió 4.000 millones de euros más para Andalucía, como el Parlamento andaluz. Hemos ofrecido 5.700. Pidió una condonación de la deuda de 15.000 millones. Sí. Hemos ofrecido 19.000. Y una pregunta que tengo interés, ¿por qué dice que no?
4: Doncs Catalunya, protagonista d'aquest primer debat, de tota aquesta campanya, segurament per les eleccions del 17 de maig, aquest cara a cara entre el president i la seva contrincant, la socialista María Jesús Montero, que era fins fa molt poc doncs, la ministra d'Hisenda, i d'aquí doncs, aquesta picabaralla. Més enllà d'Andalusia, demà també us parlarem de l'asma, perquè els experts alerta que més del 60% dels pacients amb asma greu no tenen la malaltia ben controlada. A Catalunya hi ha uns 400.000 adults amb asma, dels quals prop de 40.000 la pateixen en forma greu. Demà doncs, posarem detall, lupa, en aquesta situació que pateixen doncs, molts catalans. I per acabar, demà doncs, també estarem molt pendents de nosaltres, en concret d'ICAT. Ai, ai, ai, quin goig que fas! Perquè ICAT demà, doncs sí, farà molt de goig, perquè celebra amb una gran festa el seu doble aniversari, 20 anys de vida de l'emissora i 10 edicions del desconcert, d'aquest mític concert ja. Serà a la Sala Apolo de Barcelona, amb Mamaduixa, amb Alosa, amb Lil Dami, amb Sidoní, o els que sentim, d'en Peralbo i el Comboi. El desconcert

0: per cert, s'emetrà en directe a ICAT i el trobareu també en vídeo a la plataforma 3CAT.
1: Molt bé, també hi passarem nosaltres en algun moment del Catalunya Nit. Joan i Marc, gràcies.
2: Bona nit. Bona nit.
3: Adéu.

0: A punt d'arribar a 3:15 de la nit, ens queden 15 minuts per acomiadar el dia, 15 minuts que volem aprofitar bé.
1: La persona que avui tindrà l'última paraula del dia té dèria per l'art i obsessió freak per la tecnologia, diu. Va impulsar un dels primers clubs de cultura a Catalunya, el 3C, i en aquesta casa, aquí a Catalunya Ràdio, va dirigir i presentar durant una dècada el Generació Digital. Ens hem de situar l'any 2001, per exemple, ell i els seus col·laboradors parlaven, deien que no trigarien gaire a dur internet a la butxaca. També van parlar, avisaven que el núvol era una mena de receptacle on es guardava tota la nostra informació per sempre més, i ara, de fet, ja fa temps que tothom s'hi mou amb tota naturalitat. Segur que ens podrà dir cap on va el món. Des de fa un temps, a més, ha sumat la seva dèria per l'art i la seva obsessió freak per la tecnologia, i n'ha sortit l'ideal al Centre d'Arts Digitals de Barcelona, que actualment dirigeix. El nostre convidat d'avui és en Jordi Selles, director de l'Ideal, productor teatral, fundador de la revista En Paper, del món d'ahir. Bona nit, Jordi.
2: Bona nit.
1: Com estàs?
2: Ostres, quina il·lusió.
1: Això ja t'ho coneixes, tu.
2: Mai havia estat tantes hores en aquest estudi sense parlar, diguem-ne, pel micròfon. No, no, ha estat un exercici. Ara al final ja no volia ni... O sigui, deia, no, no, continueu. O sigui, estava escoltant i estava perfecte. O sigui, meravellós.
1: Has après alguna cosa escoltant el programa?
2: Home, doncs he après tantes coses que no sé per on començar. He après l'edat de la Svetlana Alexievich, que jo me l'imaginava una miqueta més jove. He après això de l'antivirus. Que primer, quan ho has dit, dic, potser no ho ha dit bé, això. Antivirus? No, no. Antivirus, no? I aquest vaixell que m'ha tornat a fer recordar aquelles èpoques que la gent que ens dediquem a això de fer activitat cultural fora de casa volem oblidar completament, que és aquelles èpoques en les quals vam haver de tancar, no, els teatres, els centres d'art, vam haver-nos de tancar, no? La cop ara tornes a sentir això de dir, hi ha un vaixell amb una gent que té una cosa estranya que vol arribar, no, a port, i et comencen a venir aquells records d'aquella època, i descobrir per què anem a Canaletes, això també m'ha semblat fascinant, o sigui, aquesta història tan antiga. Per tant, imagineu-vos.
1: Prou coses, eh? Prou coses. Escolta, com està anant els últims dies de Pompeia? L'Ideal s'ha traslladat momentàniament, oi? Per un període de temps definit a Montjuïc, al Palau Victòria Eugènia, és allà a les fonts de Montjuïc, perquè tothom se situï. Com està anant? Anant bé?
2: Doncs portem més de 50.000 visitants en les primeres 5 setmanes, per tant, és una animalada. La gentada que ha pujat allà de la Montjuïc, que ens feia, era com una mica el Barça, la por de Montjuïc del Barça, no? És a dir, l'Ideal és el Poble Nou, l'Ideal es diu Ideal perquè aquell edifici era el famós cine Ideal del Poble Nou, cinema al qual aquest cap de setmana que hem tingut els concerts de L'Último de la Fila, no? En Manolo García li va dedicar la cançó Cine Ideal, no? Que és perquè ell és del barri, no? El Manolo García anava allà al cinema quan era jove, i per tant, això de dir hem de fer obres, hem d'arreglar la casa i ens n'hem d'anar a una casa temporal fins a la tardor a Montjuïc, ens feia una miqueta de por, i realment ha estat meravellós. El públic no només puja a Montjuïc per descobrir, no, què hem fet allà, com hem transformat el Palau Victòria Eugènia, sinó per una història que és fantàstica, que és una història que per mi ho té tot. Té història, té drama, no, té ciència, no, perquè al final els últims dies de Pompeia respon a això, respon a un títol d'una novel·la del segle XIX, d'un autor britànic romàntic que va viatjar, en aquella època viatjaven, no, els aristòcrates, viatjaven per Europa fent una cosa que li deien el Gran Tour, no, durava pràcticament tot un any descobrint països, i acabaven a Pompeia aquest Gran Tour. Aleshores, el paio va arribar a Pompeia, va quedar fascinat, va tornar a Anglaterra i va escriure una novel·la que es deia The Last Days of Pompeii, on s'inventava pràcticament tot, perquè, clar, tenia unes evidències científiques i arqueològiques molt petites, però aquella novel·la va marcar el cànon del que durant pràcticament 200 anys nosaltres hem considerat que va passar a Pompeia. O sigui, no era allò, no? Però aquesta tensió... És una mica això de la Svetlana Alexievich, no? El periodista que explica, no? El periodista que recull veus, que llavors doncs expliquen el passat al final... Sempre, no? És com les novel·les de l'Emmanuel Carrer, no? Al final, l'autor sempre acaba posant part de la seva personalitat, de la seva visió del món, allò de l'objectivitat que ens ensenyaven a la facultat i del periodisme, no? Aleshores, aquesta visió sobre la tensió entre algú que s'inventa el passat de Pompeia i l'arqueologia d'avui, que ens ha explicat avui l'arqueologia i la ciència, que era Pompeia, em sembla fascinant. I l'exposició va d'això. Realitat virtual, metaversos, sala immersiva i tot per explicar la fantasia, no?, de la ficció del passat i la realitat que sabem avui del que va passar amb el Vesuvi i amb la destrucció d'una ciutat tan mítica com Pompeia.
0: Com escolliu els temes que poden ser susceptibles de fer aquestes immersions? Perquè a l'ideal ja heu fet des de, no sé, Jules Verne, Frida Kahlo, o ara aquesta que ens expliques. Com feu la tria?
2: Nosaltres pensem sempre en històries que siguin emocionants, que puguin arribar al públic i que puguin deixar el públic que surt de l'ideal sabent més coses, una mica com aquí, no?, com el Catalunya Nit, sabent més coses quan surts, no?, que quan comences. I també, no us enganyaré, amb històries que puguin funcionar amb públics molt diversos, tant a nivell d'edat, que funcionen... Tenim molts nens que venen a l'ideal, però també tenim molta gent gran entre setmanes, jubilats que venen als matins i ens encanta. Per tant, tenim una amplitud de públic molt gran i també que puguin funcionar tot el món. Les experiències que fem aquí a l'equip de Layers of Reality al Poble Nou s'han vist des de Singapur fins a Sydney, des de no ho sé, Montreal fins a Buenos Aires o Londres o Brussel·les, és igual, no? O Atenes, no? Avui mateix estem oberts, doncs, això, a Londres, Atenes. Aleshores, hem de buscar històries que algú d'Atenes o algú de Singapur puguin sentir-se a prop, no? Puguin sentir com a pròpies. I no és fàcil, trobar temes que funcionin arreu del planeta.
1: I com ho guioneu, això? O sigui, com es comença a desenvolupar un projecte així? No? Dius, d'acord, parlarem dels últims dies de Pompeia, però per on comenceu? No? Pensar la virtualitat que es pot oferir, la singularitat, no sé.
2: És que moltes vegades miro al voltant l'equip que som, ara som una seixantena de persones i amb un projecte, a més hi treballen més d'un centenar de persones més, no? I sempre quan ens posem a començar a treballar el projecte diem, fem una cosa que està a mig camí entre fer una pel·lícula. Tenim guionistes, no? Tenim assessors històrics, tenim documentalistes. En mig camí de fer un videojoc, la complexitat, al final, quan estàs a l'ideal i quan camines en els nostres metaversos, fa servir eines que es fan servir per fer videojocs. O sigui, el que passa que són uns videojocs una miqueta diferents, no? I també una exposició. O sigui, som una cosa a mig camí, entre un videojoc, una exposició, una pel·lícula, aleshores, que tenim guionistes, tenim programadors informàtics, tenim il·lustradors, animadors, tenim un compositor musical que resideix a casa nostra, no?, i que fa les bandes sonores. Per tant, és una família molt diversa i molt divertida. Ens ho passem molt bé pensant els temes que vindran i també després revivint, no? Perquè al final ara, per exemple, tenim Jules Verne a Brussel·les i Jules Verne aquí la vam fer fa 2 anys i l'obrim a Brussel·les i és com... que bé, vas allà, no?, la veus i la tornes a veure com nova, no? I fa molta il·lusió recuperar-les.
0: Clar, ara esteu, per tant, en un moment molt dolç, sembla d'expansió i creixement, però no sé si teniu la por que ara hi hagi una cosa nova o un altre boom o alguna altra cosa que ens desmunti tot això, perquè abans ja ho deia l'Agnès, que veu predir allò d'aquí algun dia portarem internet a la butxaca. Què prediu pel futur?
2: Saps què passa? Que jo sóc un home de ràdio i de teatre. I després ha vingut tot això de la immersivitat i el món digital. Què vol dir de ràdio i teatre? Vol dir quantes vegades s'ha intentat enterrar la ràdio, no? Video Kill the Radio Star és de l'any 79.
0: I l'MTV ha xapat,
2: Exacte. Saps? Què vol dir això? Vol dir que hi ha mitjans, que hi ha suports que passen molt bé el temps, no? Que envelleixen molt bé, no? La ràdio, doncs, és més antiga que la televisió i, en canvi, ha sobreviscut molt millor. El que estem fent avui ho estàvem fent fa 40 anys aquí mateix, en aquest estudi, d'una manera molt semblant, no? El teatre, sempre explico el mateix, fa 3.000 anys, a Epidaure, a Grècia, feien una cosa molt semblant avui quan produïm una obra de teatre. Un públic, un escenari i uns actors que fan... Hi ha una mica més d'electricitat, però en el fons estem fent el mateix. Aleshores, què uneix aquestes dues coses? Les històries. La capacitat d'explicar històries, no? Allò que els que ara fan una mica allò d'anglosaxons en diuen storytelling, no? La capacitat de poder explicar històries que siguin interessants, que siguin emocionants pel públic. Si som capaços de trobar històries emocionants, serem capaços de fer que aquestes experiències, no?, d'arts digitals puguin evolucionar. I nosaltres pensem que, tal com vam dir aquí, no?, ho deia ara l'Agnès, el 2001-2002, aquí en aquest estudi vam explicar que era Facebook, quan encara no havia arribat aquí, no?, vam explicar que era Twitter. Nosaltres ara estem absolutament convençuts que més aviat que tard viurem en un món sense pantalles rectangulars. I avui això se'ns fa... Dic, com? Sense pantalles? Nosaltres interactuarem, interactuarem amb els ordinadors a través de dispositius com ulleres, com aquestes que portem nosaltres ara, ulleres molt més lleugeres, ja les estem començant a veure, les ulleres de Ray-Ban i Meta, les ulleres de, no, que estan sortint. Interactuarem amb la realitat sense necessitat de tenir pantalles rectangulars ni tan sols de tenir telèfons mòbils. Després desapareixeran els telèfons mòbils en molt menys del que ens imaginem, perquè un telèfon mòbil és, un, és una mena de maó pesadíssim que portem a la butxaca, que hem d'escriure amb els dits i les lletres ens enganxen, quan realment és molt més pràctic interactuar amb la veu, no? Amb les imatges, amb la mirada. Aleshores, tot això que ara ens sembla que no, com la realitat virtual, doncs també ens sembla una cosa més, no? Una mica més de llocs especialitzats, molt aviat començarà a ser una cosa habitual i deixarem de tenir aquestes pantalletes.
1: Teniu estudiat el mecanisme que fa que el cervell acabi creient el que està veient a través de les ulleres virtuals? Ho dic perquè, perquè un té la sensació de caure, no? A vegades
2: és al·lucinant, com... és al·lucinant. De fet, fixa't, amb, el, amb els últims dies de Pompeia hem hagut de corregir una de les interaccions que havíem fet una innovació a Barcelona. Els últims dies de Pompeia és una exposició de l'any 22. Ha anat girant per tot el món i al final no havia arribat mai a Barcelona i la vam portar i vam dir, escolta'm, fem una renovació de la part de Metavers, que vas caminant per la Vila dels Misteris, que és una de les viles més ben conservades de Pompeia, i llavors descobreixes com és en ruïnes i com era en el seu moment d'esplendor a l'època romana. Aleshores, vam fer unes interactivitats a la cuina, que tu pots tocar una cuina romana tal com era i si la toques, veus com es cuinaven els ingredients dins d'aquella mena de recipients de terrissa. Doncs era tan real que la gent queia, es recolzaven, no?, sobre la cuina. Aleshores, clar, el primer vam dir, és un que ha caigut, és dos que han caigut, tres... Escolta'm, canviem-ho ja, perquè el nivell de realisme que té la vista, l'oïda, tot sincronitzat, a més, veus les teves mans, veus les altres persones, camines i et mous en aquest món virtual, fa que els sentits quedin absolutament enganyats. I és fantàstic. I encara no hem arribat allà on anem, eh? Like an empty fire, like your desire.

Els dilluns estrenem la cançó que ens acompanyarà a la sortida del Catalunya Nit i de la jornada de dilluns fins al divendres. Aquesta setmana és aquesta. L'artista és un raper suec, Jung Lin, i aquesta cançó es diu Storm 2.

0: I està circulant molt i molt i molt, ara en parlàvem amb el Jordi, per una cosa que es feia abans, o que s'hi donava molta, molta, molta més importància abans, que eren els videoclips. El videoclip està voltant per tot el món fent rècords. És d'aquelles setmanes que podem enviar la gent a dormir amb aquest tema, o si volen sortir...
1: Potser no van a dormir,
0: cosa,
1: eh?
0: Potser no, es pot fer de tot.
1: També està bé, també està bé. En tot cas, el dia acabarà en dos minuts, eh? I avui qui li posarà l'última paraula serà en Jordi Sella, gestor cultural, director de l'Ideal, al Centre d'Arts Digitals de Barcelona, que ens ha acompanyat al llarg de les últimes dues hores. Ha aplaudit com la immersivitat. I virtualitat enganya els nostres sentits, tot i que encara no hem arribat, ha dit, allà on anem. Gràcies, Jordi, per acompanyar-nos, i aquest micròfon és teu perquè hi tinguis l'última paraula.
2: Doncs moltes gràcies. M'ho he passat molt bé veient aquí l'entrada i sortida. És un programa que sembla tranquil quan l'escoltes a la ràdio, però és frenètic aquí l'estudi. La gent entra, surt tota l'estona. Hi ha una activitat que em sembla molt interessant. A mi, una de les coses que m'ha cridat l'atenció quan estàvem parlant, no?, sobre les arts digitals, sobre el món del teatre, sobre el món de les revistes, és, i ho preparàvem aquesta tarda, una mica aquesta tensió entre allò que en diuen l'art i l'entreteniment, no? Jo avui demanaria, per acabar aquest dilluns amb aquesta música fantàstica, que no ens trenquem el cap amb bajanades. És que és igual. És igual. O sigui, si tu veus una obra de teatre que t'agrada, veus una pel·lícula que et fa feliç, llegeixes una novel·la que et fa viatjar, veus una exposició, sigui immersiva o sigui tradicional, en la qual t'emociones, és igual si allò ho catalogues com a art, com a entreteniment. Què és l'art elevat i què és l'art baix, no? Que li preguntin a Billy Wilder quan feia les seves comèdies als anys 50, que les veurien a la Filmoteca, no? Gent molt seriosa, mulleres de pasta gruixuda, com aquestes meves, no? De dir, ara, escolta'm, anem a veure un cinema seriós, no? I aquella època eren pràcticament pel·lícules divertides. El mateix passa amb els llibres, el mateix baixa amb les exposicions. Sisplau, o sigui, passem-nos-ho bé, gaudim de la cultura, gaudim de l'art, que bàsicament està per això. I ara em fa molta il·lusió una cosa, que és que jo, quan era estudiant, vaig aprendre a quadrar les senyals horàries amb la Marta Romagosa, que ho feia al matí, al Catalunya Matí. I ara ho podré fer amb ella. Fantàstic.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
4: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Salt, al Gironès, acusada de matar el seu home. Els fets han passat aquest dilluns al vespre a l'interior d'un garatge al carrer Doctor Ferran d'aquesta població. Segons els primers indicis, la dona hauria atacat la víctima amb una arma blanca i s'hauria entregat als Mossos en una comissaria propera. El Tribunal Superior de Justícia confirma que l'agressora i la víctima eren parella i que no consten antecedents entre els dos. Els Mossos han obert una investigació i el jutjat de guàrdia s'ha fet càrrec del cas, que està sota secret de sumari. Més notícies, Oriol Pujador.
5: La dreta i l'extrema dreta andalusa es retreuen a Maria Jesús Montero haver beneficiat Catalunya amb el finançament autonòmic. Durant el primer debat electoral amb motiu de les eleccions andaluses del proper 17 de maig, els candidats de Vox i del Partit Popular han retret a l'exministre d'Hisenda que els executius socialistes han ofert un tracte de favor als independentistes catalans i bascos per tal de mantenir-se a la Moncloa. Sentim el candidat popular Juanma Moreno i la resposta que li ha dirigit l'exministre Montero.
6: Para mantener al señor Sánchez en la Moncloa había que ceder al separatismo y al independentismo.
7: Pero si presenta el modelo.
6: Se ha privilegiado a Cataluña y al País Vasco, a los independentistas catalanes y vascos, en detrimento de Andalucía.
7: Señor Moreno, usted pidió 4.000 millones de euros más para Andalucía, como el Parlamento andaluz. Hemos ofrecido 5.700.
4: Un brot d'antivirus en un creuer que travessava l'Atlàntic deixa 3 morts i més d'un centenar de persones aïllades a bord de l'embarcació. El creuer va sortir de l'Argentina i havia d'acabar el trajecte a les Canàries, però durant la navegació 3 passatgers es van començar a trobar malament i han acabat morint. L'antivirus és una malaltia que es transmet per contacte directe amb l'orina o els excrements de ratolins infectats, i la infecció de persona a persona és excepcional. Juan Pablo Orcajada és cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar.
8: De persona a persona és molt poc freqüent. es pot produir, però s'ha de tenir un contacte molt directe amb la persona malalta. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no? I amb molta secreció de virus, i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
5: El president rus Vladimir Putin ha declarat un alto el foc unilateral a la guerra d'Ucraïna per al 8 i el 9 de maig amb l'objectiu de blindar la desfilada militar de dissabte en commemoració del dia de la victòria soviètica sobre l'Alemanya nazi. Zelensky li ha respost contraproposant una treva que comenci la mitjanit de dimarts a dimecres.
4: Pèrdues generalitzades a les borses aquest dilluns per la creixent inestabilitat al Golf Pèrsic. L'índex Dow Jones de la borsa de Nova York ha tancat la sessió amb una caiguda de l'1,13%. A Espanya, el daltabaix de l'IBEX 35 ha estat força superior del 2,39%. El preu del petroli, mentrestant, ha pujat més d'un 5%. Els Premis Pulitzer, que distingeixen cada any el bo i millor del periodisme als Estats Units, han guardonat el diari The Washington Post amb el seu premi més prestigiós, el del servei públic, i ho fa per una sèrie de reportatges sobre les retallades a l'administració Trump.
5: Aquesta distinció posa en valor la feina del Washington Post, que ha passat també per una retallada molt dràstica de plantilla amb l'acomiadament d'un terç de tots els treballadors, més de 300 periodistes. La reestructuració s'ha produït després que Jeff Bezos, el propietari d'Amazon, va comprar aquest diari. El Pulitzer d'investigació ha estat per l'equip del The New York Times per una sèrie de reportatges sobre com Trump ha beneficiat el seu entorn familiar i polític. També s'ha premiat l'agència d'informació britànica Reuters per la informació que documenten com la Casa Blanca ha ampliat l'abast del poder executiu. El Pulitzer de l'àmbit internacional ha guardonat l'agència Associated Press per una investigació sobre tecnologies de vigilància massiva desenvolupades entre Silicon Valley i la Xina.
4: I els esports, l'Espanyol i el Girona han perdut 2 punts de coixí respecte del descens un cop tancada la jornada 34 a primera divisió de futbol. La victòria del Sevilla davant de la Real Sociedad per 1-0 fa que l'Espanyol quedi ara a 3 punts de les places de descens a segona i el Girona a 2.
5: El Madrid, mentrestant, en el lateral francès Mendy té molt complicat poder jugar el clàssic contra el Barça de dissabte al Camp Nou a causa d'una lesió al tendó del recte femoral de la cama dreta.
4: El Barça ha ofert un pla de viatge de cara a la final de la Lliga de Campions femenina a Oslo. El club blaugrana proposa viatjar amb vol charter el mateix dia del partit amb la tornada després de la final amb un preu de 571 euros pels socis i de 628 pel públic en general, sense entrada inclosa.
5: I a la Lliga de Campions masculina aquest dimarts se sabrà el primer finalista. L'Arsenal i l'Atlètic de Madrid es veuran les cares després de l'empat a 1 en el partit d'anada. Hi haurà la transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també Adrescat.
3: Fins aquí les notícies.
9: Senyores i senyors, bon dia.
10: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
11: Frenar el feixisme espanyol i català.
9: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
12: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
9: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
11: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
9: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
10: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
9: Hola, Anna.
13: Hola.
10: Amb Ricard Ostrell.
13: Xirrupipi. Xirrupipi. Xirrupipi. Xirrupipi.

0: Aquest ha estat un dilluns en què se m'ha mullat la roba estesa perquè ha plogut quan no estava previst, en què la parada del bus ha canviat de lloc d'un dia per un altre, gràcies a unes obres a la vorera, i una servidora ha hagut de fer un sprint inhumà al matí per no perdre'l. Un dilluns en què la meva afició de confiança tenia feina i m'ha tocat la substituta, i segur que a aquesta hora ja m'ha sortit un blau al maluc de tanta força que ha fet. Amb tanta sort acumulada he decidit girar les forces de l'univers. He dinat amb la meva filla mentre parlàvem, tranquil·lament, recordant aquells temps en què l'anava a buscar la cangura a l'escola i li portava entrepans de pernil dolç i formatge que li agradaven molt. En un moment m'han passat 22 anys per davant, com si hagués viscut unes setmanes, i m'he sentit molt gran. Per sort, aquests dies estic llegint un llibre de literatura juvenil, perquè divendres conversaré amb el seu autor. La meva nena interior ha tornat a sortir mentre passava les pàgines i m'anava enganxant a una història sensible i emotiva d'uns nens que viuen en un moment on tot és possible i on critiquen els adults perquè asseguren que mai saben guardar els secrets, que al final sempre ho espatllen. I m'he aturat a pensar si era veritat. Jo sé guardar un secret? I he contestat que sí, que probablement tots tenim secrets guardats que no explicarem mai. Ni en aquesta entrada del programa, on explico el que em passa o penso cada dia, però tot, tot, segur que no ho sabreu mai. I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12, ja pràcticament 10 minuts. Arrenquem programa, la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio. El telèfon del directe ja el sabeu, 93-201-7474, o els missatges que ens podeu deixar de WhatsApp, siguin escrits o en forma d'àudio, missatge d'àudio al 667-220-148. I avui la primera a marcar el 93-201-7474 ha estat la Cristina, que ens truca des de Pineda de Mar. Bona nit.
2: Bueno, vaig néixer a Barcelona.
0: Perdona, Cristina, que les primeres paraules no les hem sentit, per no sé què ha passat, i la frase estava començada. Disculpa'ns, Cristina, bona nit.
2: Bona nit, guapa.
0: Ara, digues.
2: Jo vaig néixer fa molts anys a la maternitat, soc catalana, vaig néixer a la maternitat, el 9 del 7 al 65, i, bueno, vaig treballar molt a la vida, però moltíssim. Vivia a Sant Just d'Esbert, al costat de... molt a prop del TV3.
0: Sí.
2: I, bueno, pues, vaig treballar des de molt petita, de cangur. Bueno, em van ensenyar la disciplina de treballar molt, de fer esport, de treballar moltíssim. La meva família, des de luego, no em va posar la vida molt fàcil, al revés, molt complicada. He tingut un pare molt dur, molt duríssim, un pare que no mantenia, la veritat, pel meu caràcter, per la meva forma de ser. Des de molt petita no érem caràcters molt complicats. Amb ell volia unes coses per mi amb un futur a la vida. Jo volia unes altres coses, molt diferents del meu pare, m'explico. Mm-hmm. Llavors jo, pues, com una nena, com totes les nenes quan són petites, pues, m'agradaven unes coses, a ell li agradaven unes altres, i jo veia la vida d'una manera i ell la veia d'una altra. M'explico, no?
0: Sí.
2: Llavors, pues, a partir d'aquí, pues, com tots els crios quan són petits, pues, per exemple, a mi m'agradava el ballet, pues, jo feia ballet, amb ell li agradava unes coses, feia unes altres, ell era professor de tennis i em volia inculcar que, per exemple, tenia que fer tennis, pues, bueno, pues, jugava tennis quan a mi m'agradava. Feia squash, feia els esports que a mi m'agradaven.
0: Sí, sí, està clar.
2: Llavors, el meu pare, pues, volia que fes les coses d'una forma molt diferent amb ell. Mm. Llavors, cada vegada em vaig anar apartant de la meva família, doncs molt senzill, doncs perquè no m'entenien com el meu, per el meu caràcter, per la meva forma de ser, per moltes coses de la meva vida, m'explico.
0: Sí.
2: I cada vegada pues, em vaig anar apartant més de la meva família, més i més, pues, per moltes coses de la vida. Primer punt, pues, perquè com tots quan som petits, pues, a mi dono un exemple, a mi... La meva mare, per exemple, era la típica que li agradava fer molt... Estar dintre casa fent de maruja, i a mi m'agradava pues, sortir al carrer, disfrutar de la vida i veure unes altres coses i un altre món. La meva mare era molt clàssica i jo era d'una... amb la manera de vestir, amb la manera de funcionar, en tot. Llavors, sempre estaven tenint problemes de...
0: D'acord, de la vida en comú. Tot això et porta ara a tenir algun problema concret, que és on suposo que vols anar a parar?
2: Sí, sí, el problema és molt simple. Pues, llavors, al veure'm aquí, pues, molt senzill, a Pineda, pues, vaig conèixer de casualitat amb la meva parella, que es diu Pedro Carreras Coral, i aquesta persona, pues, bueno, al veure'm aquí sola a Pineda, pues, va pensar que era una bona persona i que potser li podia donar un cop de mà, d'acord? A partir d'aquí, sense que el meu pare ni la meva mare van voler entrar a conèixer la meva parella, perquè jo primer vaig estar amb una parella fa molts anys a Barcelona, que vaig conèixer que era constructor, vaig anar a parar a Badalona, aquesta parella, pobret, pues, va tenir la desgràcia que amb 67 anys pues, va agafar un càncer. Jo el vaig acompanyar els últims moments de la seva vida, em donava una altra vida que aquest senyor ara, per desgràcia, Pedro Carreras, no em pot donar, no perquè no vulgui, perquè, diguéssim, no pot, m'explico?
0: Sí, però no hauríem perquè... d'anar a on te vols anar a parar, Cristina? Disculpa'm, perquè hi ha gent esperant i per saber
2: bueno,
0: exactament...
2: On vull anar a parar? Pues, sí. Senzillament, pues, que aquí a Pineda a mi no se m'està donant ajuda amb res.
0: Ajuda què? Econòmica?
2: No, econòmica no. Jo no vull ajuda econòmica. Jo demano... no estic demanant ajuda econòmica. Estic demanant molt simple. Per exemple, jo arribo a un punt que ja tinc moltes patologies perquè estic delicada de salut
0: sí.
2: I el que hi ha aquí a Pineda com a salut pues no funciona. A l'Hospital de Calella no funciona.
0: Ara, anem aquí. Sí, sí.
2: Tot això d'aquí, d'aquesta zona, no funciona. No funciona res. No funciona perquè ho estan deixant abandonat. Per exemple, això d'aquí, d'aquesta zona de Pineda, està molt bruta. Vaig parlar amb un síndic de greixes que va passar de tot. I així va tot, diguéssim. Tota aquesta zona d'aquí, ni els Mossos d'Esquadra estan per lo que es tenen que estar. La policia de Pineda, diguéssim, no està, només està per posar multes. I tot això ho estàs dient
0: i
2: per exemple, passen de tot.
0: Ja,
2: a partir d'aquí, veus que estan abandonant un poble que antigament, pues, per totes les coses de la vida, estava bé.
0: I ara no, segons tu. Molt bé. Doncs,
2: no, està venint, perdoneu-me, està venint una gentussa que millor que no t'ho expliqui, i la gent seria com la meva parella i jo, pues, ens han donat tumbos perquè no funciona.
0: Llavors, d'acord, entenc la situació.
2: En la meva parella actualment està a una residència perquè té 87 anys, està a la residència Nazaret, la meva parella es veu ara sol, perquè la seva família, per exemple...
0: Però, Cristina, disculpa, és que ens has dit tantes coses que al final no entenc on vols anar a parar. Tu vols denunciar la situació que hi ha a Pineda de Mar, que res no funciona, és això?
2: No, és que res funciona d'aquesta zona.
0: Per això et dic que aquest seria l'objectiu. Dic perquè tenim gent esperant i portem ja molta estona,
2: no
0: si no et sap greu.
2: No funciona res.
0: Doncs
2: ni sanitat,
0: intentem ni res, ni els Mossos, ni res.
2: No, és que no va bé aquesta zona.
0: No, t'he entès.
2: Per exemple, et dono un exemple.
0: Cristina, disculpa'm, perquè portem molta estona i tinc gent esperant i em sap greu que els altres oients no puguin parlar. Com que ja he entès quin era l'objectiu de la trucada, si et sembla bé, esperem que algú altre pugui donar resposta, si no, nosaltres ens adreçarem a l'Ajuntament de Pineda de Mar a veure què en diu d'aquesta situació. D'acord? Et sembla bé?
2: Sí,
0: perfecte.
2: Però no faran res.
0: Bueno, però intentem-ho, que per això fem aquest programa. D'acord, Cristina, gràcies per trucar-nos. Una abraçada.
2: Adéu.
0: Bona nit. L'Alba, des de Sabadell, bona nit.
3: Bona nit. Vull fer tres preguntes, si no pateixis, que m'afanyaré molt.
0: No, tranquil·la, tranquil·la, és que amb l'anterior portava molta estona i, no, sí, i volia saber on t'anàvem a parar. Digues, Alba.
3: Ja m'afanyaré.
0: No pateixis.
3: Escolta, demà vaig a cal tenista i cada mes són 30 euros. No hi hauria un remei casolà per matar els ulls de poll?
0: Un remei casolà per matar els ulls de poll. Molt
3: perquè
0: bé.
3: Perquè, noi, 30 euros cada mes...
0: Sí.
3: Piquen.
0: Sí, sí.
3: Bueno,
0: això per una banda, molt bé.
3: Sí. Una altra cosa. Les tiges es diu, els prongs de les roses que em van regalar per Sant Jordi.
0: Sí.
3: Diu que si les tallo i els asseco, s'han de posar de cap per avall, oi?
0: Mira, aquesta, mira que la contesto jo, perquè, mira, és que no m'he recordat d'explicar-ho, això, avui. Això ho he fet avui. Ara t'ho explicaré, Alba. Jo ho he fet avui, això. Ho faig cada any, amb les roses de Sant Jordi. Les trec de l'aigua, que encara sí. Estiguin bé, les netejo al sí. Màxim possible, li trec la part de baix, que si està una mica florida la tallo, i les enganxo amb una goma de pollastre cap per avall, i les deixo secar. Mira, ara jo he fet una resposta avui, la nit dels ignorants. Mira, tu.
3: Ai, que estic contenta.
0: Perquè ho he fet avui i no m'he recordat, volia explicar-ho, i no m'he recordat d'explicar-ho. Ho he fet avui amb totes les roses, i llavors sempre, quan has d'esperar uns dies, que s'assequin,
3: sí,
0: perquè
3: bueno,
0: si estan cap
3: i...
0: per avall, els pètals sí, sí. Queden ben col·locats i, sí, no, sí. I no cauen, no se'n van cap a una banda i cap a l'altra i no fan que caigui i que es desfulli la rosa, per entendre'ns.
3: Sí, no, sí, per una banda em sap greu perquè encara es conserven, però penso...
0: Sí, el que passa és que si t'esperes molt més, aleshores ja es fan malbé i comencen a empusquir-se i ja no queden tan maques. Sí, sí. Des de Sant Jordi en vara, si encara les tens bé, jo demà sí, ho faria. Sí. Si les vols conservar la resta de l'any, que és el que
3: sí,
0: jo faig.
3: Sí, sí, és el que volia preguntar. Doncs
0: pues mira, avui m'he tirat a la piscina i he contestat jo. Ja està.
3: Ai, gràcies, gràcies. Escolta, llavors els troncs sí. M'han dit que si els poso amb aigua, uns quants dies, diu que fan com unes potetes i es poden plantar.
0: Això, veus? Això ja és pels ignorants. Aquesta no la sé.
3: Jo els, tampoc.
0: Els
3: bueno,
0: troncs de les roses, eh?
3: Sí, els troncs, les tiges es diu, no sé com se diu, en
0: sí,
3: català ni en
0: sí,
3: castellà.
0: Sí, la tija o el tronc, sí, sí. Doncs a veure si algú sap contestar si es deixen amb aigua, has dit, no?
3: Sí, amb aigua, uns quants dies, diu que fan com uns pèls, com unes coses que això diu que si ho plantes...
0: Per plantar. Però
3: dic, sense posar res, hauria de posar-hi... Sí,
0: ho preguntarem. I si no, com que aviat farem un tema sobre flors i plantes amb un expert, li demanarem això, Alba. Perfecte.
3: Bueno, doncs hi estic, eh? Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu. Que vagi molt bé. Bona nit.
3: Adéu. Bona nit.
0: En Lluís, des de Premià de Mar, bona nit.
4: Bona nit, Marta. Aviam, avui no vull encetar cap meló. Vull dir una cosa que és, penso que, és, si no nova, és quasi nova per mi, pels anys que escolto el programa.
0: A veure.
4: I ara, si em deixes explicar un truc matemàtic que als ignorants li poden agradar, perquè és una miqueta complicat, però bueno, ja, abans que arribin al ChatGPT es pot intentar pensar una mica.
0: Home, doncs trobo que sí, està molt bé.
4: Que suposo que els ignorants també sabran el que és el ChatGPT, no?
0: Sí. Jo crec que sí.
4: Val. Bueno, com que són aquestes tècniques d'avui dia... Aviam, Marta, mira, necessito un paper i un llapis. Si tu el tens i el vols fer, també t'ho agrairia.
0: Perquè jo soc molt dolenta en matemàtiques. Ja t'adverteixo.
4: No, però és una sumatòria de quatre números, només.
0: Vinga.
4: No és una arrel quadrada, ni un logaritme, ni coses rares, eh?
0: Molt bé, digues.
4: Aviam. Una sumatòria de quatre números. Mira, tu tens paper i llapis, oi?
0: Sí.
4: Bolígraf, vaja.
0: Paper i boli, sí.
4: A boli, això mateix. Tu tens 500 euros.
0: Sí.
4: Te'n gastes 200. A la part dreta, o sigui, a la dreta, per fer la sumatòria, posa els que queden. Quants en queden?
0: 300, no?
4: Correcte. D'aquests 300, en gastes 150. Quants en queden? A sota dels que has posat abans.
0: 150.
4: Molt bé. Ja acabo, eh?
0: M'estàs fent a mi el problema, eh? O sigui, estic contestant
4: no,
0: jo,
4: no,
0: que jo, al final m'equivocaré, eh?
4: És perquè m'ajudis i els ignorants vagin sentint el que tu estàs sent. Per fer una pauta, diríem, no. D'aquests 150, en restes, o sigui, te'n gastes 90. Quants se'n queden?
0: En gasto 90. Doncs me'n queden
4: 150,
0: 60, no?
4: Correcte. I d'aquests 60, et gastes al final 60. O sigui, què et queda?
0: Zero.
4: Vols sumar aquests quatre números? Aviam quant te dona?
0: Els quatre són els 500, els 300, els 150 i els 60? No.
4: Exacte.
0: Sumo
4: sí,
0: tot
4: sí,
0: això?
4: Ja ho he, ja ho he dit bé, 500... Els que tens a la dreta, els que has anat apuntant, quants en queden?
0: Me'n queden molt més dels 500 que m'has dit, eh?
4: Quants en queden?
0: A veure, els 500 per una banda, més els 300 que m'he gastat, no? Més
4: no,
0: els 150. Ja. Ah, no, m'estàs dient els que hem tret, eh? Clar, jo he apuntat el número 9. El número que anava sortint, no he apuntat el que... Ja ho entenc.
4: No, aviam.
0: Dels 500 ni resto 200.
4: 200. Apunta 300, en queden 300.
0: Ja està, correcte.
4: D'aquests 300, en resta 150.
0: Molt
4: quants en queden?
0: En queden 150.
4: Molt bé. D'aquests 150, en resta 90.
0: Correcte,
4: en
0: 60.
4: I d'aquests 60, te'ls poleixes tots, els gastes tots. Quants en queden?
0: Zero.
4: Molt bé. Ara suma aquests quatre números que acabes d'apuntar.
0: Vale, molt bé. Serien 200... més 150, més 60...
4: Sí? I quant dona?
0: 410.
4: 410? No, impossible.
0: 200 més 150 més 60 donen 410.
4: No.
0: Com que no? Jo estic... 200 més...
4: No, 200 no.
0: Sí.
4: 200 t'has gastat. A la dreta quants en tenies? 300.
0: Sí.
4: Després 150.
0: Però tu vols que sumi el 300 més el 150?
4: Més
0: el 60.
4: 60.
0: Això és el que fèiem, has dit que no. 510, sí. Ara. 510.
4: Ara. No hem dit que en teníem 500.
0: Sí.
4: Com és que en surten 510?
0: Aquest és el truc que m'estàs demanant. Com és que surten 510? Ah, m'has fet suar, eh? Perquè jo sento matemàtiques i em poso nerviosa, eh? Lluís, em poso nerviosa.
4: Escolta, que jo també he tingut que agafar la calculadora, eh? Escolta'm.
0: Ah, no, sort que tenim això. Va, doncs a veure si algú sap contestar si fent aquest exercici per què surt 510 i no 500.
4: Exacte. Oi que l'has captat?
0: L'he captat. Jo l'he captat.
4: Si algú té una intel·ligència superior, et sembla que són 150, el trobarà ràpid. Però si és inferior als 150, que som la majoria, tardarà una estoneta.
0: Doncs va, a veure si algú ens els sap explicar, Lluís.
4: És molt bo, perquè és curiós, oi?
0: O sigui, molt curiós.
4: Saps la tubatòria, te'n surten 10 de més, ai, cony.
0: Si te'n surten.
4: Com és que te'n surten 510, oi?
0: Sí, senyor.
4: L'has pescat, oi, Marta?
0: Jo, quan acabi el programa hi pensaré, perquè ara, mentre estic fent el programa, no puc. Però ja hi pensaré, a veure si algú ens ho sap dir.
4: Saps per què? És per no parlar de coses sèries i obrir melons i tot això, no?
0: No, està bé, una mica de tot. Hi ha d'haver una mica de tot, perfecte.
4: Fora de la brisa 16, que també era collonut, no?
0: Exacte, sí, sí.
4: En tant en tant, parlo en sèrio. I
0: en tant en tant, està bé, molt bé.
4: Un dia em vas trucar al costó, perquè em vaig posar amb els teus col·legues, els periodistes, i te'n recordes?
0: Oh, sí, i tant, home, sí.
4: Tots no són iguals.
0: No, és veritat, és que és veritat, no tots no són iguals.
4: Que sí, que tens tota la raó del món.
0: Però a veure si algun ignorant ens sap treure aquest truc matemàtic.
4: Avui es permet una miqueta de broma en aquest sentit, no?
0: Sí, senyor, sí, senyor, totalment.
4: Moltes gràcies, Marta, i bona nit.
0: Moltes gràcies, adéu-siau, bona nit.
4: Adéu-siau.
0: Estic suant, eh?, amb el truc matemàtic, i pensat, ara quedaré en ridícul perquè no sabré ni sumar ni restar. No sabien... Mira, crec que necessito una illa de pau.

0: Illes de Pau.
1: I avui anem al Cap de Creus. Allà hi ha l'Illa de Pau de la Sílvia, una dietista de Badalona de 52 anys, que neda estiu-hivern en aigües obertes a Cadaqués, acompanyada de la seva família blava. Ja veureu que aquesta història de capbussades, platges de pedres, sal i felicitat té un aire d'aquells coneguts anuncis de cervesa, i per això li han posat justament aquesta banda sonora. La Sílvia li ha explicat per què neda a la nostra companya Judit Perpinyà, que em demana que la disculpeu per una afonia.
2: Nosaltres fa poc, que hi havia nivell 9 sobre 10 de tramuntana, vam nedar i la gent ens deia, però esteu bojos. No, és que quan tu estàs a dintre l'aigua, aquesta cosa que notes a la terra, a dintre l'aigua no la notes. És que és un altre planeta. Al cap de dues setmanes vam nedar en un mar, semblava Mercuri, el mar. O sigui, no es movia res, absolutament. També és un plaer nedar així, no? Però per això ens agrada també nedar en aigües obertes, perquè la piscina al final sempre saps com te la trobaràs, no? Però en aigües obertes estàs exposat a la natura i això és el que ens agrada. I fa poc, la setmana passada o l'altra, que va ser l'últim cop que vam coincidir allà a Cadaqués, dèiem, ostres, la primavera també es nota sota l'aigua, perquè hem nedat a l'hivern i no hi havia tants peixos. I fa un parell de setmanes vam nedar i vam dir, uau, la Cris va fer unes fotos i uns vídeos de les salpes, que són uns peixos que serien com els estornells del cel que fan aquelles formes. Pues les salpes ho fan igual, però dintre l'aigua. I vam dir, ja està, ja s'han despertat.
3: Sílvia, m'ha citat el Club Nàutic de Badalona i m'arribes amb un llibre sota el braç que es diu ¿Por qué nadamos?
2: Bueno, potser és un llibre que no és només centrat en la natació, sinó que explica una mica des de quan l'ésser humà neda, quan se suposa que vam començar a nedar, perquè, de fet, nosaltres venim del mar, no? Allò que deia la Isaac Dinsen, que tot s'arregla amb aigua salada, no? Amb llàgrimes, amb suor, amb l'aigua de mar. No?
3: Que bonic, que això.
2: Sí, no l'has sentit mai, aquesta frase?
3: No l'havia sentida mai.
2: És que és una de les meves autores preferides per al Festín de Babet, que té molt a veure amb la gastronomia, i amb Memòries d'Àfrica, que és la seva vida. Jo sempre defenso que llegiu el llibre i no veieu la pel·lícula, perquè la pel·lícula està centrada en la història d'amor i la seva vida va anar més enllà, que està enamorada de dos homes. Vull dir, té una vida molt, molt potent. I ella sempre ho deia, que tot es cura amb aigua salada, amb llàgrimes, amb suor, amb aigua de mar. Sí.
3: M'ho poses per començar? Perfecte. Per què nedes?
2: Buf. Nedo perquè és una necessitat, o sigui, necessito nedar. A piscina vaig començar fa més anys, però que nedo en aigües obertes ara deu fer uns 12-13 anys. De fet, a mi la natació m'agrada des de molt petita. Jo recordo que de molt petita mirava els Jocs Olímpics i mirava les carreres de natació, no algo més artístic com la natació sincronitzada, no? Que la meva mare em deia, això és avorridíssim. Des de petita m'ha agradat i per un altre costat jo sempre he utilitzat el mar o he anat a veure el mar quan emocionalment estava una mica fluixa, no? També la meva família ve de Cadaqués i és un lloc on hi vaig habitualment des de tota la vida i sempre he necessitat, o sigui, anar a veure el mar amb calma.
3: Que el mar calma la gent és recurrent, però tu no només és mirar-lo, és nedar-hi.
2: Exacte.
3: És diferent, això.
2: Sí. Mira, jo et podria dir tres coses que són que em dona nedar al mar. Una és que entres com en un estat mental diferent, perquè, o sigui, fer esport sempre va bé, i és una cosa que com a dietista, que és la meva professió, sempre recomano. Però el nedar és l'únic esport on tu sensorialment canvies totalment de planeta.

0: Per què? Perquè tu nedant, el tacte que notes és diferent, és el de l'aigua, l'olor que notes és diferent, el gust a la boca també és diferent, el que sents és diferent i el que veus ja ni t'ho explico, no? Jo sempre dic que nedar és com fer alpinisme submarí. Per tant, o sigui, és com un estat meditatiu quan et poses a dins l'aigua, no? Perquè abstreus tots els teus sentits i els passes de la terra al mar. Un altre és per, bueno, per el que t'acabo de dir, per fer exercici físic, no? I és un exercici que he trobat. Jo vaig tenir un accident de cotxe fa uns quants anys i, per tant, tinc els dos genolls que no tinc gairebé meniscos, un peu bastant malament i, per tant, se'm reduïa molt el número d'esports que podia practicar. O sigui, aquest seria el tema físic. I després és per un estat de comunió o d'interacció social. Jo ja fa 12 anys que nedo i tinc una família blava, i no dic família com un eufemisme o com una paraula fàcil de dir, sinó que som una família, som un grup, tenim nom, ens comportem com una família, ens cuidem. Well, I have nowhere to say and there's nothing I can do. Well, I have nowhere to say and there's nothing I can do. Go. El primer dia que vaig quedar per nedar amb el grup de nedadors a Cadaqués, que és el nostre nom, quan jo vaig arribar de la nedada, tots ja havien marxat i ja havien sortit de l'aigua. Vaig ser l'última, però és un grup superinclusiu, no hi ha egos, no existeix la competició, és un grup on per tots nedar és un plaer. És un grup on pots estar dient contínuament quina meravella el mar, que bonic, i no et fas pesada, perquè som tot igual de pesats, diguéssim, o d'apassionats pel mar. I a més ho fem molt a Cadaqués, ho fem amb un grup on també hi ha gent de Cadaqués, i per tant ens ensenyen el que et deia abans, l'alpinisme submarí. Ens ensenyen passos, que no hi pots passar en barca, ni pots passar en caiac, simplement hi pots passar nedant. Ens ensenyen coves amagades que potser no hi arribes. Clar, és com fer rutes per la muntanya, no hi ha un sol recorregut. Aquí a Badalona sí que nedem, però com veus, bueno, és un paisatge més pla, inclús dintre l'aigua.
1: Més avorrit aquí.
0: Sí, no és tan...
1: O també té coses.
0: També té coses, també ens agrada. O sigui, el mar sempre té coses, però està clar que visualment fer-ho en un lloc com la Costa Brava, on el que tens a sota l'aigua és com el Pirineu, però ficat a dintre l'aigua, és meravellós nedar així. Per la flora i la fauna que hi ha dintre l'aigua, no? És fantàstic. A més, a dintre del grup hi ha gent que en sap molt. Hi ha una biòloga marina, hi ha gent que és una apassionada dels animals, hi ha gent que fa apnea, hi ha gent que fa submarinisme, hi ha gent que sap distingir perfectament on s'amaguen els pops quan tu no veus absolutament res i ens ho ensenyen. És com anar d'excursió amb ells quan anem a nedar.
1: Per tant, compartir-ho forma part de la illa de Pau, de nedar al mar.
0: Totalment, totalment.
1: Quin rang d'edat tenen aquest teu grup, la teva família blava?
0: Mira, jo en tinc 52, tenim el nostre capità, que es diu Carlos, que en té 77, espero no equivocar-me, i és com un referent per nosaltres, però és a partir dels 50 cap amunt. A més, el nedar és un esport com molt inclusiu, diguéssim, perquè no perquè tu vegis una persona que potser amb cert aspecte físic, amb un altre esport, diries, vols dir que pot fer aquest esport? Nedant sí, ho pot fer tothom.
1: Més coses que has dit. L'experiència sensorial que és nedar. No veure el fons, estar a les mans dels corrents, hi ha gent que pensarà, això em tira enrere.
0: És el que normalment em diuen quan explico que nedo en aigües obertes en el meu entorn. Hi ha moltíssima gent que em diu, és que a mi el fons em fa molta impressió. Clar, a nosaltres no ens en fa, perquè nosaltres no veiem un fons fosc, veiem un aquari. El que anem és amb l'ull, no? I de cop un diu, ei, veniu cap aquí, mireu, allà hi ha un pop, allà hi ha una morena.
1: I l'eduques, l'ull.
0: Sí, sí, sí. L'eduques l'ull i l'eduques gràcies a gent d'aquesta família blava que en saben. Per exemple, hem nedat vegades que hi ha meduses, que hi ha vegades que les nedades semblen un slàlom perquè hem d'anar esquivant meduses. I jo normalment em poso darrere d'un parell de companys nedadors que sé que tenen molt bon ull per les meduses i llavors és una manera d'esquivar-les.
1: Havies començat a la piscina. I has tornat a la piscina?
0: Hi he tornat perquè se'm fa poca aigua només nedar al mar. I nosaltres al mar hi podem nedar els caps de setmana i nedem tot l'any,
1: Tot
0: l'any, de gener a desembre.
1: A l'hivern és especial?
0: A l'hivern és especial perquè la platja és per nosaltres sols. I a més el component d'aigua freda que la gent li espanta, jo sempre els dic, mireu, l'ésser humà no està preparat per un estrès crònic com el que té molta gent, però l'ésser humà està preparat per aguantar aquestes temperatures. O sigui, tothom pot aguantar aquesta temperatura. I no és una temperatura tan exagerada, no? El que passa que estem molt ben acostumats a nivell comoditats, no? Tenim calefacció, aire condicionat.
1: Clar, l'hivern, neoprè. Tornem allò de sensorial. Nedar amb neoprè o sense canviar?
0: Jo nedo generalment amb neoprè a l'hivern. Un hivern sí que és veritat que vaig arribar a aguantar a quasi no posar-me'l, però a la que deixes de nedar una setmana o dues et torna a agafar el fred, però jo tinc molts companys i companyes que neden sense neoprè. L'únic que hem de tenir en compte quan nedem a l'hivern sense neoprè i anem amb ells és que el temps de nedar ha de ser d'uns 40-45 minuts perquè poden entrar en hipotèrmia. Llavors, quan acabem de nedar, sempre hi ha algú que porta infusions de gingebre calentes o alguna beguda, algun te calent per entrar en calor.
1: Forma part del ritual, això.
0: Forma part del ritual, sí, sí, ens estirem al sol. Bueno, en tenim molts, de rituals, eh?
1: Explica'm més.
0: Però, mira, sempre, sempre, sempre ens fem una foto abans de començar, sempre. Llavors, quan acabem de nedar, sobretot quan és l'hivern, al sortir, els que han vingut sense neoprè i els que no, també ens el traiem abans de sortir de l'aigua, ens estirem, si estem a Cadaqués, doncs a sobre de pedres calentes, i llavors traiem els termos i seguim parlant del que hem vist. O sigui, jo crec que la frase més dita entre nosaltres és que afortunats que som. Jo crec que si hagués de triar una, que hem dit més és que afortunats que som. Clar, pensa que quan vas nedar anem amb les boies, a dintre la boia, doncs, jo, per exemple, sempre porto el mòbil protegit per si ens passa alguna cosa. Hi ha gent que porta un kit per si ens piquen meduses, que és bàsicament una targeta de crèdit per poder-te-la passar per la pell i treure, però anem fent parades perquè és un grup que sempre ens esperem. O sigui, com he dit abans, no hi ha egos ni competició i sempre ens anem esperant, no?
1: És a dir, trobes una solidaritat de grup a la família blava que igual no la tens a la família normal.
0: No, és que de veritat és una cosa que he trobat a part del nedar, o sigui, ja són amics i amigues i ens ajudem entre nosaltres quan un de nosaltres té problemes. Després de tants anys hi ha també problemes fora de l'aigua, o sigui, hi ha una solidaritat. Mira, quan vam fer 10 anys d'aquest grup de nedadors, vam fer una trobada així uns quants i entre la Cris i jo vam fer un escrit, no? I la Cris va dir una frase que forma part d'aquest escrit, que és molt encertada, que diu: som moltes línies paral·leles, referint-se als nedadors, que potser si no hagués sigut pel mar no s'haguessin tocat mai.
1: Quan et vaig trucar per venir-te a fer l'entrevista, em vares dir: és que nedar m'ha canviat la vida.
0: Sí, és així.
1: No tens cap altra activitat que et doni la pau, el que t'aporta nedar amb aquest grup a mar obert?
0: Així com nedar, no. Tan holística, tan d'una manera tan sencera, no. O sigui, jo vinc d'una formació d'hostaleria, a mi m'encanta cuinar i cuino amb música, m'encanta. Però una experiència tan immersiva que abarqui tantes àrees de la meva vida, no? Com són una mica l'espiritual, si vols dir-li així, la física i la social, no n'hi ha cap, no n'hi ha cap.
1: Has viatjat pel món buscant llocs on nedar?
0: Jo no, perquè he començat a nedar quan ja havia tingut fills i llavors els pocs moments que tinc per viatjar ho faig amb ells i no. Però sí que és cert que dintre del grup hi ha gent que viatja per nedar. 10 o 20 anys més grans que jo, i ens envien fotos i ens ho expliquen. I és una assignatura pendent que tinc. Tinc temps, no hi ha problema. És a dir, la natació és un esport que, així com el futbol o, no sé, o algun altre esport té una data de caducitat, la natació no en té.
1: Sempre t'espera?
0: Sempre t'espera i sempre estàs a temps de fer el que et queda pendent.
1: Hi han paradisos pels surfistes, paradisos pels submarinistes. Quin és el paradís dels que neden en aigües obertes?
0: O sigui, aquí no puc ser imparcial. Per nosaltres el nostre paradís és Cadaqués. És impossible dir-te un altre lloc.
1: Si em diguessis un altre...

0: Moltíssim, però a mi a tots, eh? A mi a tots. O sigui, allà prens decisions, allà et relaxes, allà et decideixes per la cara o creu.
1: Tu has pres decisions importants,
0: Nadal. Sí, i tant, i tant. Sí, sí, i tant.
1: De fet, ho busques a vegades?
0: Sí, sí, de fet, a vegades és com... Tinc alguna cosa que embarrina pel cap, no? I que penso, Sílvia, has de prendre una decisió d'això i ho ajorno fins que pugui anar a nedar. Perquè sé que allà prendré la decisió correcta.
1: Coses que hi hagis viscut, que recordis un moment, un lloc.
0: Sí que és veritat que a vegades fem alguna nedada que diem, aquesta nedada la recordarem sempre, per algun plus, pel que sigui, no? Recordo, per exemple, aquest estiu un dia que vam nedar plovent i que primer tots teníem una mica de por de ficar-nos a l'aigua quan no pots nedar mai, ni pensar-ho, és quan hi ha una tormenta elèctrica, o quan hi ha llampecs. Però va ser impressionant, no? O sigui, era aigua per tot arreu. O sigui, hi ha coses... Sí que tot es pot explicar, però hi ha coses que s'han de viure. O sigui, és molt difícil explicar en paraules què és el que sents, no? I això suposo que li passa a tothom amb la seva illa de pau. És com que algú molt a dintre teu sent que està a casa i que és el lloc on està bé, on està en pau, on se sent tranquil, on creu que tot és possible, on el patiment que pots estar tenint pel que sigui desapareix. Mira, ara, abans que em deies un moment que destacaries, organitzem com coses, no? Els que nedem, doncs de cop fem una sortida llarga, com de 6-7 quilòmetres, que hi ha gent que ho neda com si res, però per mi és una superaventura.
1: Què hi pots estar per nedar, 6 o 7 quilòmetres?
0: Bueno, si anem al ritme que nosaltres anem, que ens segueixen barques, portem plàtans, croissants, o sigui, a vegades semblem foques quan ens van tirant l'esmorzar des de la barca, pots estar-hi potser unes 3 horetes, però perquè anem al nostre ritme, eh?
2: Crec que avui la lluna està espectacular, és una festassa, no podem marxar, vull que avui brindem per l'amistat.
0: Però hi ha una altra trobada que fem cada estiu, que l'organitza el Carlos, que és la nedada de lluna plena. Llavors mirem quan hi ha lluna plena a Cadaqués, aquell dia quedem en una platja tots, ens posem llanternes a dintre de les boies, sortim a l'aigua abans de que surti la lluna i ens enganxa la lluna plena sortint de darrere les roques a dintre l'aigua. Llavors veus a tot de gent de 50 cap a punt cantant la lluna a la pruna a dintre l'aigua i després tornem i cadascú porta alguna cosa de menjar, ens canviem, ens aixuguem i mengem pues, una mica de pica-pica.
1: Sílvia, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: Nedar en aigües obertes, sobretot al Cap de Creus, és l'illa de pau de la Sílvia.

0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
1: Tinc més de 55 anys, sóc dona i no trobo feina. Aquesta frase l'hem sentida més cops del que voldríem. Per què no es valora el talent sènior? O fins i tot pot representar un inconvenient per a algunes empreses? Aquest dimarts en parlem a Les dones i els dies.
0: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
2: En un món de respostes simples, et portem la solució.
3: Les identitats digitals molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
2: De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
4: 12.
2: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
5: Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
0: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
6: 3:15 de la matinada, a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Saludem la Raquel, de l'Eixample de Barcelona. Bona nit.
7: Hola, bona nit, Marta, i bona nit als ignorants. Jo us he trucat altres vegades.

0: vegades com a metge de família, però avui us truco per una cosa una mica més personal, que potser semblarà estrambòtica, però és en relació amb la secció que veu dedicar ahir a la vergonya, on l'autora reflexionava sobre doncs, la seva neurodivergència, no? Sobre, bueno, ella parlava de les altes capacitats, sí, de la dislèxia, del TDAH, tot això. I ella va fer una reflexió dient que de petita i al llarg de tota la vida sempre era la diferent, la rara, l'estranya, no? En qualsevol grup, en qualsevol circumstància, no? I jo em vaig sentir plenament identificada amb això i he aprofitat això per intentar dir alguna cosa que fa dies que em tombava pel cap i no sabia com afrontar, no? Jo només seria des de les altes capacitats, des d'allò que es deia abans superdotat,
1: sí,
0: no? I sempre he tingut molt interès, a mi m'ho van detectar de molt gran, tenia 47 anys, i sempre he tingut interès per tot aquest món, però no a l'infantil i al juvenil, que això ja hi ha un munt de, no, de reflexions sobre aquest tema i s'aborda des de tots els punts de vista, sinó des de l'etapa adulta, que això ho he explorat una mica, no, i perquè conec persones de la meva mateixa edat, però ara que ja en tinc 56, em comença a preocupar com no com s'afronta això, vull dir, sinó quines reflexions els genera això a les persones grans, perquè, evidentment, de persones grans amb això n'hi ha, perquè n'hi ha hagut sempre, no? Som un 2% de la població, no? I a mi, no com afrontar-ho, perquè la vida t'ensenya a afrontar les coses, això no és una malaltia, és una circumstància, i per tant ja saps com en sortir-te'n, i converteixes la diferència no en un problema, com quan eres petita, sinó en una virtut que l'intentes explotar.
1: I tant.
0: Però tindria curiositat per saber, i no sé com fer-ho, no? Però com que aquí hi ha moltes persones grans que ens escolten, clar, jo no agafaré una persona pel carrer i li diré això, no? Persona a persona, però com que aquí hi ha moltes persones grans que ens escolten i segurament en la seva intimitat estiguin detectades o no, saben si ho són o no ho són, de superdotades o d'altres capacitats, tinc curiositat per saber com ho veuen, com ho afronten, què pensen, no sé, és, per això dic que era una mica estrambòtic, tot plegat.
1: No,
0: però tinc una curiositat immensa per això, no? Perquè no en el sentit de com afrontar-ho i què m'espera la vida, però quines són les reflexions de persones doncs, més grans que jo sobre aquest tema.
1: Que els
0: no?
1: hi han perquè detectat de grans, que són persones amb aquestes altes capacitats, que abans, a l'època, aquestes persones ho podien ser, se'ls deia superdotats, no? I com han arribat a la vellesa i com ho han afrontat, no? Per saber
0: com ho afronten, perquè bé. Clar, jo, no? És a dir, que amb el món infantil, però a vegades m'imagino jo, no?, amb una residència, és que aquesta és la visió que tinc, no? M'imagino amb una residència de persones grans, no? I amb la mateixa sensació que he tingut tota la vida, no? Que em sento allà com una cosa estranya, que no m'interessa, no?
1: Res del que fan els altres,
0: que
1: no?
0: Que jo ja sé com buscar-me la vida i buscar-me els meus propis interessos, que no és que siguin més elevats o menys elevats, són senzillament
1: diferents. Sí, sí, sí.
0: No? I per tant, penso, bueno, allà em passarà el que m'ha passat sempre, no? Com a burri, com un ostre.
1: Que t'arro...
0: I llavors, ja ho sé que és una reflexió molt tonta aquesta, que no és
1: no,
0: ni
1: no
0: molt
1: és tonta, mira.
0: Ahir
1: hi havia un oient que deia, a veure si els oients fan consultes o reflexions que no es trobin a la IA.
0: Exacte, saps? Això també m'ha fet pensar,
1: Clar, està molt bé perquè és demanar a gent que estiguin en, o que els hi hagin detectat que s'hagin anat fent grans i com és la seva experiència.
0: Exacte,
1: i això no t'ho diu una IA.
0: Exacte,
1: és perfecte, Raquel.
0: Sí, no estic demanant on te puc anar, perquè no ho tracto com una patologia. Jo ja, vull dir, ja sé com sé o no sé, sé com, vull dir, sé, ningú sap com afrontar la vida, vull dir que jo intento sortir-me'n com tothom com pot, no? Vull dir, ja està, cadascú amb les seves virtuts i amb els seus defectes i les seves limitacions, però és la vivència personal,
1: i tant.
0: Com ho viuen això,
1: sí.
0: Si ho volen transmetre, perquè
1: perfecte.
0: Jo sé que això són coses molt personals.
1: Doncs sí, algun
0: ignorant. Perdó, no sé si m'he expressat, però crec que m'has captat perfectament.
1: Jo crec que sí, Raquel, i és molt interessant la reflexió, la proposta que fas, a veure si hi ha algun ignorant que
0: vol
1: explicar-ho.
0: Clar, som un 2% de la població, per tant, estic convençuda que més d'un ignorant, més de dos i més de tres...
1: Tenen altes capacitats, sí.
0: Exacte, i encara que no tinguin aquest diagnòstic o aquesta detecció, que en el seu interior saben perfectament de què els hi estic parlant.
1: Perfecte, Raquel, s'ha entès perfectament. Moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bona nit.
0: Bon programa.
1: Gràcies.
0: Gràcies a tots. Bona nit.
1: Adéu. En David, des de Rialp, bona nit, com estàs?
2: Hola, bona nit.
1: Què tal?
2: Molt bé, i vosaltres?
1: Doncs, mira, aquí aprenent coses i fent que la gent xerreu i ens expliqueu les vostres coses. O sigui, aquest és el nostre propòsit.
2: És la màgia del programa, no?
1: Mm-hmm. Aquest seria l'objectiu. A vegades surt millor, a vegades surt pitjor, però vaja, sempre estem aquí disposats a escoltar i aprendre, sobretot.
2: El dia té això. Hi ha dies que van millor i dies que van pitjor.
1: És veritat.
2: Però molt bé, i feia dies que no trucava i, bueno, que ja ho tinc en marxa, la peça ja està acabadeta.
1: Home, i tinc unes ganes de veure-la, que vaja, o sigui, ja rebràs la foto quan arribi aquesta peça que estàs fent, que això no sé si tots els ignorants ho saben, però vaja, ja quan la rebem ja ho explicarem bé. Quan la rebem.
2: Sí, jo la faig amb tota la il·lusió del món, que us agradi.
1: Segur que
2: sí. Perquè vaig pensar que quan va plegar el noi que hi havia abans de tu, que no recordo el nom...
1: El Xavier Solà.
2: Això. Mm. Vaig pensar, dic, s'ha acabat. I mira, vas aparèixer tu.
1: I no s'ha acabat, veus que bé?
2: I no s'ha acabat, i la vida continua.
1: Sí, senyor.
2: I res, que aquí al Pallars, pues, molta aigua, molta feina, molts turistes, canalla.
1: Molta aigua, molta feina, molts turistes.
2: Sí,
1: clar,
2: sí,
1: aquest pont de l'1 de maig, no? Segurament hi havia més gent.
2: No ha sigut un bassabó, perquè el temps no va acompanyar gaire.
1: Ja.
2: Però, clar, ara ja, pues, no sé, jo tinc molt lío amb l'hort, amb el taller i amb el manteniment, que bueno, treballo amb una empresa que tenen cases rurals i càmpings, i em dedico bàsicament a això, a fer feines de fusta i tal, però tinc un hortet, i clar, ara és el moment que s'ha d'apretar una mica.
1: Clar, que comença a esclatar tot, no? Tot de coses bones. Doncs res, escolta'm.
2: Clar, si no, a la cosa no menjarem tomàquets.
1: No. Els tomàquets són imprescindibles a l'estiu, només faltaria.
2: Sí.
1: Molt bé, David.
2: I res, pues saludar-vos i bona nit.
1: Gràcies.
2: Aquí. I bueno, hi ha una cosa, eh?
1: Què et dius?
2: Que demà juguem contra l'Arsenal, eh?
1: Ja. I què?
2: Una mica... A veure si tenim sort i guanyem i podem jugar a la final.
1: A veure.
2: I no perdre-la.
1: No. Home, posats entre triar, entre l'Atlètic i l'Arsenal, no? Jo crec que tenim clar, David.
2: No, però el fet és que portem... Hem perdre dues amb el Madrid.
1: Ja. Almenys no és el Madrid, sí. És l'Arsenal.
2: I mira, contra el Madrid fa molta ràbia.
1: Doncs va, si guanyeu, escolta'm, estarem contents per tu, David.
2: I jo contents per vosaltres. Bona nit.
1: Vinga, bona nit. Adéu-siau, igualment.
2: Adéu.
1: En Joaquim, des de la Bisbal d'Empordà, bona nit.
3: Hola, Marta, bona nit i bona hora a tots els ignorants i a tu. Feia dies que no trucava perquè he passat una temporada que m'adormia més abans i avui sembla que no tinc gaire son.
1: Jo anava a dir, he passat una temporada dolenta, dic, no fumem, no.
3: No,
1: és perquè t'adorms. No passa res.
3: Que m'adormo. Hi ha vegades que abans de començar la sintonia i tot.
1: Ja.
3: I si no, al cap d'un quart. Però bé, ara, avui
1: t'hem enxampat d'espert. Molt bé, Joaquim.
3: Sí. I la pregunta... Ara, els del temps sempre diuen aquest, com hi ha aquest temps, aquesta boira i això així, bueno, en aquesta pols, diuen,
1: sí.
3: Ens arriba pols sahariana. Suposo que ha anat arribant sempre aquesta pols sahariana, però ara ho sabem, que és pols sahariana.
1: Sí, ara ho sabem,
3: no?
1: Tens raó, sí.
3: I amb el temps, això, a base d'anys i anys i anys, que no ho veurem, tot això, pot ser que canvi la fisonomia, de, per exemple, d'aquestes, d'allà on estem nosaltres, d'Itàlia, de França i tot això, amb tant de pols que va arribant, que el calçada quedi sense sorra i ens la quedem tots nosaltres.
1: I ens la quedem nosaltres? Ostres, no, eh? No,
3: bueno, és una pregunta, a veure si algú... ho pots saber, això.
1: Mm-hmm.
3: I després, jo, com que saps francès, tu...
1: Sé més anglès que francès, siguem pràctics.
3: Perquè jo cada dia, si puc, miro, tinc amb això dels canals,
1: sí.
3: Cada dia faig una hora de televisió francesa.
1: Ah, molt bé, així practica.
3: I practico, i escolto, i tot allò. I de tant en tant diuen una cançó i tot això i la posen. Jo dic que aquesta poc l'havia sentit mai, deu ser d'un cantant modern. I m'ha semblat molt interessant. I, cuita, l'he passada pel WhatsApp a la... I l'Aina me diu, poder la mirarem demà.
1: Ah, sí.
3: Però, esclar, i demà, si m'adormo, no sentiré el comentari que fas tu.
1: Any...
3: Sí, per això.
1: Doncs...
3: Per te la volia demanar. I se'n diu, a totes les filles que j'ai aimé avant. A totes les filles que ja hi ha aimé abans.
1: Que he estimat abans.
3: I és, és d'en Didier.
1: Sí.
3: Barbelivien.
1: Barbelivien.
3: Sí, en B baixa la segona i en B alta la primera. Bueno, les dues primeres. Didier Barbelivien. Barbelivien.
1: Mira, mira, mira l'Oriol, si és ràpid.
3: Ja la té,
1: eh? És aquesta?
3: Sí.
1: Doncs és un home ràpid i pràctic. Tenim un
3: Oriol, veig,
1: l'Oriol al ràpid.
3: El felicito.
1: Doncs ara la posem.
3: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies, una abraçada, bona nit.

0: Ja la recuperarem en un altre moment, tota sencera, perquè si no hem de fer esperar el Pep, que està al telèfon des de Mataró. Pep, bona nit. Pep, bona nit.
1: Bona nit, què tal?
0: Hola, com estàs?
1: Bé, molt bé. Escolta, primer de tot us volia felicitar per l'estant, perquè vau fer una cosa molt de proximitat, el de Passeig de Gràcia, em refereixo.
0: El de Sant Jordi, vols dir?
1: El Sant Jordi,
0: ah,
1: sí.
0: Ah, d'acord. Uh-huh.
1: Vull dir que va ser una cosa que, de cara a la gent, jo hi vaig estar una estona al matí i una estona a la tarda al vostre estant, i realment la gent estava allà embobada perquè veia la gent que li agrada veure-la.
0: Clar, anar passant per allà.
1: Sí, clar, passen per allà, i bueno, ja vas veure la quantitat de gent que hi havia,
0: no? I tant, i tant, i tant que sí.
1: Sí, vull dir, molt bé. No, i després el que volia preguntar és una cosa.
0: Digues.
1: Que la setmana passada, aquesta fi de setmana, el Barça podia ser campió de Lliga.
0: Uh-huh.
1: Però, bueno, desgraciadament no va ser-ho.
0: No.
1: I després, a la nit, el mateix dia, a la nit a Barcelona, hi havia un gran desplegament de policies, antidisturbis, carrers tallats, balles, grups electrògens llogats per fer música, o sigui, una quantitat de mils i mils d'euros que estaven allà gastats per si la pilota entrava, no?
0: Mm,
1: o sigui, per si el Barça era campió.
0: Campió, sí.
1: Sí, aquest fi de setmana
0: passarà el mateix.
1: Pues, tota aquesta operació se repetirà, però no és segur que el Barça sigui campió, perquè pot guanyar el Madrid. Millor que no, però podria ser.
0: Sí, de poder pot ser, però millor que no, com diguis.
1: No, millor que no, però podria ser.
0: Sí.
1: A les matemàtiques hi és.
0: Sí.
1: I després, aquest fi de setmana, hi haurà tot aquest desplegament una altra vegada de centenars de mils d'euros, perquè jo ho he mirat una mica per internet i he vist que els policies que n'hi han agrapats que cobraven aquesta nit, bueno, aquesta nit en coses així, a 40 euros l'hora. Després, només de policies hi ha milers i milers d'euros.
0: Yeah.
1: I, o sigui, comptant que el Barça no fos campió, que no és qui comptem, però bueno, que podia ser, l'altra setmana seria el mateix.
0: Clar.
1: I després, tot això a compte de qui va? De l'Ajuntament amb la crisi que hi ha, va a compte del club, l'única cosa que no va compte és dels manifestants, bueno, manifestants, els que van a celebrar, els que van a celebrar, no?
0: Tu vols saber qui paga tot això? Qui paga tot això, eh?
1: Qui paga tot aquest desplegament, que pot ser una setmana rere l'altra.
0: Sí, sí, sí.
1: I que no és una cosa barata, i amb la crisi que passem,
0: sí,
1: no
0: sí.
1: És una cosa de dir, es poden estar tirant els calés, bueno, tirant-los, no sé si és tirar-los o no, però que sí que són molts i molts diners.
0: Que són molts diners, sí, sí. Entesa la pregunta, Pep, perfecte.
1: I són perduts?
0: Sí, sí, està clar.
1: El dia de la celebració sí, però els altres dies...
0: Els altres dies no, està clar.
1: Llençats a les escombraries.
0: Uh-huh.
1: No sé si algú més t'ho havia preguntat.
0: No, no, ningú, ningú. Deixem que la gent hi reflexioni, si no buscarem resposta a veure qui paga aquestes
1: coses. Sí, perquè algú deu pagar-ho, perquè gratis no és.
0: Sí, sí, està clar. No, no, gratis no és. Perfecte, Pep, arribem a la una de la matinada. A veure si algú ens ho sap dir. Una abraçada molt gran.
1: Doncs va, a descansar.
0: Vinga, adéu-siau, bona nit. A veure, descansar encara no, eh? Que atentament escoltarem el butlletí de la una i després de la una continuem parlant amb vosaltres i ens queden molts temes encara. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El president rus Vladimir Putin ha declarat un alto al foc unilateral a la guerra d'Ucraïna per al 8 i 9 de maig, amb l'objectiu de blindar la desfilada militar de dissabte en commemoració del dia de la victòria soviètica sobre l'Alemanya nazi. Zelensky li ha respost contraproposant, una treva que comenci la mitjanit de dimarts a dimecres i diu que el plantejament rus no és seriós.
2: Un alto al foc d'un dia, però matar la nostra gent abans, per dir-ho suaument, simplement no és just.
1: Putin amenaça Zelensky amb un atac massiu de míssils contra Kiev si dissabte envia drons cap a Moscou. El Kremlin ja havia anunciat que no desfilaran ni tancs ni míssils per la plaça Roja per por dels drons ucraïnesos. En les últimes hores, un dron ucraïnès s'ha estavellat, de fet, contra un gratacel de luxe a Moscou, a menys de 10 quilòmetres del Kremlin. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: Escalada bèl·lica al Golf Pèrsic després de setmanes d'una calma relativa. Washington afirma haver enfonsat 7 naus iranianes i Teheran llença míssils i drons contra els Emirats Àrabs Units, un dels països aliats a Washington. Trump diu que si la República Islàmica s'atreveix a atacar vaixells nord-americans, els eliminarà de la faç de la Terra.
1: La Fiscalia decideix mantenir les peticions de presó per als 3 acusats del cas Mascaretes després d'haver escoltat les seves declaracions. L'últim a fer-ho ha estat José Luis Ábalos, que aquest dilluns ha negat haver cobrat comissions de l'empresari Víctor de Aldama. Ha tornat a carregar contra la investigació del Guàrdia Civil i s'ha declarat víctima d'una conxorxa mediàtica.
3: Catalunya arrossega un dèficit d'inversió pública en infraestructures de prop de 50.000 milions d'euros des del 2009. L'Estat és l'administració amb l'execució pressupostària més baixa. Són els càlculs de Foment del Treball que reclama la unitat de les forces polítiques catalanes per solucionar definitivament la falta d'inversió.
1: La pròxima temporada del Palau de la Música estarà organitzada i protagonitzada per les commemoracions dedicades a Pau Casals, Beethoven i Bach, i la Pau serà el fil conductor de la programació. El concert inaugural serà el 28 de setembre. La vaga de recollida d'escombraries de Girona continua sense avenços després de la darrera reunió de mediació entre l'empresa encarregada de la gestió i els sindicats.
3: L'Ajuntament gironí no descarta prendre mesures si la situació s'allarga. Sergi Cot és el regidor d'Acció Climàtica de Girona.
4: Nosaltres posem molt el focus en la flexió orgànica. També doncs, estem ben a punts i amatents perquè es pugui decretar, si es dona el cas, doncs la qüestió d'emergència per salubritat i poder contractar serveis extres, però sí que és veritat que el tema dels serveis mínims que s'han decretat ens sembla una mica insuficients.
3: Els treballadors demanen increments salarials i una millora de la gestió de personal i dels torns. Mentrestant, els efectes de la vaga ja es comencen a notar als carrers de Girona, on comencen a acumular-se deixalles i la protesta podria coincidir amb el Girona Temps de Flors, que arrenca dissabte.
1: Esports, l'Espanyol i el Girona han perdut 2 punts de coixí respecte del descens un cop tancada la jornada 34 a primera. La victòria del Sevilla davant de la Reial Societat per 1-0 fa que l'Espanyol quedi ara a 3 punts de les places que fan baixar a segona i el Girona a 2.
3: Al Madrid, el lateral francès Mendy té una nova lesió de llarga durada i no podrà jugar el clàssic contra el Barça de diumenge que ve al Camp Nou.
1: El Barça ha ofert un pla de viatge de cara a la final de la Lliga de Campions femenina a Oslo. El club blaugrana proposa viatjar en vol xàrter el mateix dia del partit, amb la tornada després de la final, a un preu de 571 euros per als socis i de 628 per al públic en general, sense entrada inclosa.
3: A la Lliga de Campions masculina, aquest dimarts se'n sabrà el primer finalista. L'Arsenal i l'Atlètic de Madrid es veuran les cares després de l'empat a un gol de l'anada. En transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
1: El Reus Redis disputarà la primera eliminatòria de la fase d'ascens a la Primera Federació contra l'Ourense amb el partit d'anada a Reus aquest dissabte.
3: Triomf a l'esprint a la segona etapa de la Volta Ciclista Espanya Femenina per la belga Shari Bossuit després dels 110 quilòmetres entre l'Obios i Sant Cibrau de Vinyes, a Galícia. Bossuit s'ha imposat a l'alemanya Francisca Koch, que ha estat segona, i de retruc escala el lideratge de la General.
0: Fins aquí les notícies.
5: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
6: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
5: Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
6: Estimar és molt revolucionari. I ets la força que mos pot salvar.
5: I sabem celebrar els bons moments.
6: Padapam, el Premi de Nobel de Lletres Catalanes. Uau!
5: I com diu l'escriptor Biel Mesquida... Visca la veu.
6: M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
1: Que bé.
7: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
5: La tarda dona molt de joc.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Va, ja tornem a ser aquí, segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. El telèfon del directe 93207474 o el dels missatges de WhatsApp que ens deixeu al 667-220-148, que sempre escoltem d'un dia per l'altre. I avui ens hi hem trobat un missatge que ens ha deixat l'Àngels des de Lleida.
1: Mira, ara que estàveu parlant de les declaracions de renda i això, jo resulta que quan treballava a casa, però pagava autònoms. I vaig estar de baixa 2 mesos i quan vaig anar a portar les baixes em van dir que si estava de baixa no em calia pagar autònoms. I jo, bueno, doncs molt bé, aquella noia em va donar un paper i tot, i bueno, el mes següent no vaig pagar, l'altre tampoc. I llavors me ve una carta dels 2 mesos que havia de pagar els 2 mesos que no havia pagat amb un 30% de recàrrec. Imagina't quina jugada em van fer. Vaig anar a reclamar, però ni van voler saber res. O sigui que me va costar cara la festa.
0: Doncs sí, la persona que t'ho va dir, Àngels, déu-n'hi-do, se sabia la lletra petita molt bé. És ironia, clar. Una pregunta que ens ha deixat el WhatsApp de la nit dels ignorants, en Jordi, des del centre de Barcelona.
2: Avui m'han dit que durant la Guerra Civil els hogares Mundet va ser un camp de concentració i que n'hi havia més d'un a Espanya. M'agradaria saber si això és veritat. Bueno, pues, tot és això és el que vull saber. Bona nit a tots els ignorants.
0: Si les llars Mundet va ser un camp de concentració, diu, durant la Guerra Civil. És el que vol saber el Jordi. La Dora diu, a la dita que diu el noi d'Horta, en referència a en Josep Lluís, Déu va ser peres en castellà, diu, en català jo sempre he sentit de Pasqües a Rams. En Jordi, des de Girona, diu, allò que deia un oient de un cop a la lluna blava fa pinta de traducció literal del Once in a Blue Moon, en anglès, és clar. L'Aleix, des d'Esparreguera, diu, els primers semàfors també tenien 3 llums, com ara, és a dir, verd, àmbar i vermell, suposo que vol dir això. En Josep des del Parc Güell ens fa una ampliació, diu, del comentari que ahir ens va fer perquè ens va trucar sobre la regulació dels semàfors. Diu, és obvi que si s'afavoreix, perquè altres oients van trucar després dient que ell ho deia des del punt de vista només del conductor i altra gent va trucar parlant sobre el punt de vista del vianant. Diu ell, és obvi que si s'afavoreix la circulació horitzontal es perjudica la vertical i, per tant, i aplicant el sentit comú, s'hauria d'afavorir la més important i amb major trànsit. Un exemple explícit que em trobo per anar des de Meridiana per Fabra i Puig fins a Virrei Amat, tan sols hi ha un carrer una mica important, que és a Oms. La resta són petits, amb poca circulació. Doncs he de parar de 2 a 3 cops pels semàfors. El mateix em passa en Verge de Montserrat, amb pocs carrers principals que la creuen. I tants altres carrers en què es repeteixen les mateixes circumstàncies. Diu, això comporta que un grup de vehicles hagin de parar cremant i desbaratant un combustible sense aprofitar i, el que és greu, contaminant la zona. Després ve l'Ajuntament dient que s'ha de limitar la circulació privada per excés de contaminació. Fent un raonament del tot l'exposat i aplicant el sentit comú, ens diu en Josep, és pel que penso que hi ha una incompetència dels responsables de la circulació i mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona que, segons ell, no fan bé la seva feina. Per això, penso que totes aquestes queixes i propostes que es fan són una fal·làcia per fer-se la foto, com també comporta un augment de contaminació en les zones de baixa contaminació creades. Diu, observo una gran incongruència en totes aquestes polítiques que apliquen i que perjudiquen a la classe treballadora obligant-los a comprar cotxes nous, ens diu en Josep des del Parc Güell. En Jaume, això de la balissa B-16 sembla una enganyifa. Ahir a la nit, a les 00:23, hi havia 4 balisses activades al voltant de Barcelona, però hi havia més de 2 dotzenes de balisses activades al voltant de Madrid. Diu, des que és obligatòria, ho he estat mirant i sempre em trobo que la distribució de balisses activades, si més no, sospitoses. Diu, alguna cosa no funciona a tot Espanya amb les balisses, a més de l'obligatorietat de pagar els drets de la patent als 2 impulsors. I un altre missatge de WhatsApp que hem rebut aquí a la nit dels ignorants, l'Olga des de Santa Eulàlia de Ronçana, diu, acabo d'escoltar l'opinió del Jesús que va emetre ahir sobre el tipus de preguntes que fan alguns oients. I opino el mateix que en Jesús. La comparteix totalment. Fa dies que ho penso i en escoltar-ho he pensat, Opino el mateix. Obrir les respostes i les preguntes a temes d'opinió o fer preguntes que la resposta no la trobis a la intel·ligència artificial. Són parers que ens fan arribar alguns dels oients d'aquí la nit dels ignorants. Dit això, una de la matinada i 12 minuts, és moment de saber què ha triat la Sílvia per l'abans de l'estrena.
3: Abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
4: Hi ha una pel·lícula que aquests dies està arrasant a les taquilles i de la qual tothom parla, Michael. El film està dirigit per Antoine Fuqua i és el biòpic sobre la figura del rei del pop, Michael Jackson.
5: There's no one like you.
6: This is what I was put on earth to do. I knew you were different the moment you were born.
7: You let your light shine into the world.
4: La pel·lícula Michael explica la formació d'aquesta estrella de la música. El film comença quan es creen els famosos Jackson 5, el grup de música dels 5 germans Jackson. La pel·lícula acaba en el moment que Michael Jackson es converteix en una celebritat i enceta la seva carrera en solitari. El film posa l'èmfasi en la figura autoritària i abusiva del pare de la saga, Joe Jackson, interpretat per un magnífic Colman Domingo.

Els fans de Jackson us ho passareu bé perquè l'actor que fa de Michael, el seu propi nebot, Jaffar Jackson, està magnífic a les actuacions musicals, si bé que no tant en la interpretació. Heu de saber que té com a productor John Branca, que és la persona que s'ocupa de preservar el llegat de Michael Jackson. El film té un enorme problema i és que obvia deliberadament totes les ombres que envolten la figura de Michael Jackson. És un film excessivament naïf que, de fet, no busca obrir un debat sobre la figura de Jackson, sinó tornar a recuperar la seva música i continuar fent dinerons.

0: T'ha donat peu a parlar amb el nostre company de Catalunya Ràdio i tot un savi en això de la música, el Blai Mercè. Ens fa una valoració de la figura de Michael Jackson.
1: Michael Jackson va ser el rei del pop i probablement ho continua sent a títol pòstum, perquè han passat gairebé 20 anys de la seva mort i no m'atreviria a coronar ningú amb la corona pel que fa a estrella pop completa, eh? Algú que domini la veu, els visuals, el ball, que tingui aquest sentit de l'espectacle i que a la vegada pugui emocionar a un gran públic. Segurament és l'artista que ha sabut fer dialogar millor la veu i el cos de la història. Per tant, va ser un geni, va ser el rei, però també hi posem aquí a la balança el que va fer a la seva vida personal, probablement perdria la corona. Si separem l'obra de l'artista, esclar.

0: El Blai ens explica la influència de Jackson en l'actualitat.
1: Si mirem artistes actuals, tots tenen llums i ombres. Sense anar més lluny, jo crec que Kanye West segurament és l'artista que defineix millor el so i la música d'aquesta era post-Michael Jackson. I, com ell, també té moltíssimes ombres que fan que molta gent ja no vulgui ni sentir a parlar d'aquest artista.
0: El Blai ens explica què va significar la irrupció de Michael Jackson a la música.
1: Michael Jackson va ser molt innovador en matèria de ball, això que dèiem, de poder fer dialogar la veu i el cos. No sé si mai ningú ha ballat tan bé com ell en el món de la música i a la vegada doncs, també amb una veu virtuosa. Però, a part d'això, Michael Jackson té un origen afroamericà, malgrat que després doncs, superés i volgués ser blanc, i gràcies a ell, la música afroamericana va arribar a una dimensió global, una dimensió que potser abans no havien aconseguit altres artistes que van ser molt més pioners que ell, no? Potser Little Richard als anys 50, després als 60, altres estrelles del soul, com Aretha Franklin, per exemple, no? Després, una mica més tard, Tina Turner, Stevie Wonder. Ell va aconseguir anar un pas més enllà. Però, com dèiem abans, el preu a pagar va ser emblanquir aquesta música afroamericana i convertir-la doncs, en un pop de masses, a vegades també perdent una mica l'essència. I això és una opinió molt personal. Fa que a mi m'emocioni molt més Marvin Gaye o Prince que no pas Michael Jackson. Si ara tingués un extraterrestre davant i li volgués explicar el canvi de paradigma dels 80-90, faria servir tres discos, que són tres discos que van anar seguits del Michael Jackson, la trilogia entre el 79 i el 87, formada per Off the Wall, Thriller i Bad, que coincideixen amb la producció de Quincy Jones, que jo crec que és el rei Midas del pop modern.

no s'entendria la carrera, ni la discografia, ni l'èxit de Michael Jackson sense aquest productor tan innovador, Quincy Jones, que venia també d'aquesta tradició afroamericana, però li va posar els arranjaments aquests increïbles que tenen cançons com Billie Jean o Thriller i tantes altres, i aquesta orientació cap al disco, cap a la pista de ball, amb un olfacte per les melodies increïble.

0: El Blai confessa que Michael Jackson no forma part de la banda sonora de la seva vida. De fet, li passa com a molta gent, sent la seva música i els peus es mouen sols, però no pot deixar de banda les ombres que arrossega la seva figura.
1: Difícilment em veureu ballar bojament una cançó de Michael Jackson i encara menys emocionar-me. He de dir que quan jo he punxat com a DJ, mai he punxat Michael Jackson, però sí que en l'època que estava obsessionat per les discogràfiques mítiques de Soul dels 60 i 70, doncs sí que havia punxat Jackson 5. Però no m'emociona Michael Jackson. Potser alguna cançó sí, Human Nature, per exemple. I des de que sé el que va fer, doncs m'és inevitable pensar en... Però no... amb tots aquells nens de qui presumptament va abusar quan sento una cançó de Michael Jackson.

0: Per acabar, ens fa una última reflexió sobre la figura de Michael Jackson.
1: Entenc la bogeria que hi ha per ell, perquè Thriller és un disc brutal, és un disc perfecte, és el disc més venut de la història i no podria ser que tantes persones humanes estiguessin equivocades. És una joia en tots els aspectes i també, doncs, clar, a nivell visual, tot el que va fer amb els videoclips, amb portar al cine i els videoclips, jo crec que potser ningú havia fet com ell. I també li hem d'agrair la capacitat d'influència que ha tingut, doncs, després amb artistes com Bruno Mars, The Weeknd, també Frank Ocean, una mica, que per mi és un dels grans artistes dels últims anys. I ja està. Però jo, si he de triar algú de l'època, em quedo abans amb Prince mil vegades i amb Marvin Gaye, que malauradament no va poder fer tanta carrera, que el va matar el seu pare, abans que amb Michael Jackson.
0: Les reflexions del nostre company Blai Mercè segurament representa molt més bé que la pel·lícula aquesta ambivalència que molts sentim al voltant de la figura de Michael Jackson. D'una banda, la fascinació per la seva música, de l'altra, la impossibilitat d'oblidar els presumptes abusos sexuals a nens que retrata el documental de la HBO Leaving Neverland i que la pel·lícula Michael obvia. L'elefant a l'habitació el tenen els Jackson i hi haurà segona part de Michael, on evidentment no podran o no haurien d'obviar la part més fosca de la figura de Michael Jackson. Que difícil resulta a vegades separar l'obra de l'artista.
2: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
3: Soc un sabadellenc que viu a Santiago de Xile i el meu missatge era per agrair-vos, perquè la meva mare va morir a Sabadell el juliol de l'any passat, l'Anna, i molts anys abans. Jo escoltava el vostre programa per les tardes, a aquesta hora, a quarts de set, i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant, ella també, abans d'anar-se a dormir. Ella us escoltava totes les nits. Llavors era una manera ben indirecta d'estar en contacte amb ella, malgrat que no hi parlava ni res, però jo sabia que estava escoltant el mateix que jo. I li agradava molt, i jo també he après moltes coses. Així que moltes felicitats pel vostre programa i seguiu endavant.

0: La nit dels ignorants. Un programa per escoltar a casa o al mig del mar. Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
1: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Els matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, au, contentes.
0: Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
2: Som pura cafeïna.
0: Si jo fos pescador... Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món, malgrat la guerra i l'exili.
3: El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12?
4: D'acord.
0: El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
5: Conxita Badia, us sona?
0: Classe Magistral Conxita Badia, una història que barreja música, memòria i emoció. A l'app web de Catalunya Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3Cat.
7: Cinc minuts i arribarem a 2:15 de la matinada a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Al 932-07474 ens truca l'Albert des de l'Eixample, Barcelona. Bona nit.
8: Hola, bona nit, Marta. Com anem? M'has fet trucar per segona vegada. Bueno, cinquena.
7: M'has fet trucar.
8: Pel tema de... Bona nit. Sí, ho sento.
7: M'encanta, m'encanta. Digues.
8: No, ahir, però em vas quedar... I mira que treballo de nit, eh? O sigui, el consell que donaré per insomni d'Anna Maria de Treu,
7: sí, sí, i tant, i tant, i tant.
8: Però bueno, és temporal, el de treballar de nit. Bueno, no soc el doctor Stevie, que hi ha una clínica per això, n'ha estudiat molt per això, però bueno, ho resumiré, intentaré donar un parell de consells. Hi ha tres tipus d'insomni. Quan costa quedar-se a dormir, quan et despertes freqüentment i quan et despertes a una hora de nit i no pots dormir. No sé quin, suposo que serà típic de la persona, era una persona que... Anna Maria, jo vaig estar a Talarn durant 10 anys, vull dir, segur que la conec. Vale, pensant en el seu nom. Mm. Jo crec que, el que més que prendre un medicament o una planta, que li puc donar també alguna planta, és moviment, és moure's.
7: Moure's.
8: Perquè, clar, caminar, passejar, regar plantes, anar al centre a fer ioga, tai chi, el que sigui. Perquè si no et mous durant el dia, no creus energia, doncs després no tens son. I després, clar, si fas siesta, tampoc tens son.
7: Clar.
8: No és el cas, eh? I, bueno, i si la persona es mou i si no pot moure, fer moviment com sigui. Hi ha unes plantes que ja van molt bé, però clar, ho ha de parlar amb el metge, això, perquè si pren algun medicament li pot provocar interacció.
7: Clar.
8: Si són dos, per exemple, podria prendre la melissa, la passiflora, l'amapola, vam parlar l'altre dia. I va molt bé per dormir. Clar, sempre que anem interaccionem amb un medicament. Perquè si,
7: evident, doncs, clar.
8: Clar, un medicament que també hi ha un extracte d'una planta macho, i doncs una planta macho, dos machos, els esbraien. Seria un romero, per exemple, ja m'acabo, un romero con tomillo, tu prens això i la infusió és amarga. Li vas ficar una hembra, una melissa o alguna cosa perquè la infusió...
7: Ai, no havia sentit mai en aquests termes, Albert. Mai havia sentit això.
8: Jo he estudiat.
7: Que bo, que bo.
8: I ho explico ara, m'ha sentit així, eh? Clar, vull dir, és així. Els expertos en infusions ho sabran millor que jo. Per donar el sabor exacte i que n'entra acció entre elles i que provoquin un malestar, no?
7: Clar.
8: Això se'n va al metge, se'n va a una arboristeria, ja expliquen bé, val? Hi ha preparats molt bons per això. I després també, una altra idea seria també a l'habitació ficar alguna planta que emiteix oxigen i purifica les toxines, com la lavanda, l'aloe vera, la sansevieria, la llengua de suegra, la giu, el jazmín, el potus, vull dir, tot això està a la mà de tothom, vull dir, eh?
7: Tot això, bueno, ajuda, perfecte. Molt bé.
8: Jo he una president... Ah, sí, i li acabo ja, per l'ull de poll.
7: Sí.
8: I també en Brian Bates.
7: Sí, sí, sí.
8: Hi ha un remei, també, de la cinta d'abuela, que agafi, que segur que té a casa, no té ni a farmàcia, que se'n vagi, si pot, avui o demà, a buscar un amic, un all, el talli per la meitat, agafi una com una llesca, sí?
7: Sí.
8: Un all, tal qual.
7: Sí, sí.
8: I se'l fiqui en l'ull de poll i se'l emboliti amb una trita. durant un parell d'hores, tampoc estigui allà. Això és el que fa estovar l'ull de poll. L'estova.
7: Sí.
8: I aleshores... Trec, eh?
7: I aleshores...
8: Però, a partir d'aquí, doncs, anem treballant.
7: Molt bé, molt bé. Escolta'm...
8: I vagin podòleg, clar. Jo crec que
7: sí, ell es vol estalviar el callista, que li costa 30 euros al mes, clar. Ja ho entenc.
8: No, i fa mal. Jo tinc un parell i fa mal.
7: Sí, sí que fa mal.
8: Però, escolta, a menys l'estova, i després, home, no, amb una mica de paciència, va sortint.
7: Perfecte.
8: No sé, doncs, ja està.
7: Doncs, Albert, moltíssimes gràcies.
8: A vosaltres.
7: T'espero un altre dia.
8: Ja la història per explicar, però un altre dia.
7: Molt bé.
8: Perquè ja m'hi he allargat.
7: Perfecte. Molt bé, moltes
8: adéu.
7: Gràcies.
8: Bona nit.
7: Adéu-siau, bona nit. Veus, tenim oients per tot. O sigui, amb una mà de recomanacions per l'insomni, per l'ull de poll, si és que no cal la IA, si el que cal és escoltar la nit dels ignorants. Farem una cosa, perquè és que és una mica tard. I jo crec que l'Aina fa estona que l'Aina m'està dient i jo crec que ara que arribarem a 2:15, és el moment oportú. I em diu, és el moment oportú per agafar un bol de crispetes per escoltar el resum dels moments més destacats de la setmana passada. Ja tremolo. A veure, qui ens haurà triat l'Aina Grau?
2: Bona nit. Doncs aquesta setmana hauria pogut repetir una nova secció de la nit dels enfadats, perquè déu-n'hi-do les queixes que vam tenir. Que si l'atrapa'm si pots, que si la missa de Montserrat, que si les vagues... Però no. Aquesta nit he decidit servir-vos un resum sobre rodes.

0: comencem parlant de rodes de recanvi. Tu, Marta, saps si el teu cotxe en porta o t'encomanes al servei tècnic si se't punxa una roda? Dimecres a la matinada, el Lluís, des de Premià de Mar, feia aquesta pregunta.
1: Venia enterat que els cotxes que surten ara de fàbrica, per tant, els que estan als concessionaris a la venda, els d'ara, els nous, totes les marques, he trucat a un concessionari per assabentar-me i poder parlar coneixement de causa, perquè no em diguessin, no, que ho has entès malament, i m'ha dit que sí, m'ho han confirmat. És a dir, que els cotxes que surten ara de fàbrica, que es posen a la venda, totes les marques sortiran sense la famosa roda de recanvi. Si els cotxes, a més, que són més cars, li treuen una cosa que et donaven abans, no sé si m'explico, no? Vull dir, perquè si tens un rebentón, per exemple, en un dia laborable, naturalment, mira algú, es remolcarà, pot treure el dia que vulguis i punt, tot, tens l'assegurança i tal, no? Bueno, però això et passa en un viatge que fas tu de vacances o de treball, de lo que sigui, i et passa, per exemple, en un diumenge, que la gent surt, llavors el diumenge és que jo sàpiga, les cases que venen pneumàtics, recanvis, vull dir, estan tancades. Les grues possiblement funcionen, naturalment que funcionen. La grua et portarà on tu li diguis, sí. Però vull dir, el cotxe tindrà que dormir, no sé, vull dir, aviam, com quedarà allò? Tindràs que anar agafant el tren?
0: Sí, només començar a dir que no posaria cap queixa i la del Lluís frega la línia, però és que la resposta de la Rosa de Sant Fruitós de Bages amb el seu cas personal em va agradar.
2: Mira, jo fa qüestió, potser fer un any i poc, vaig punxar una roda, i va, jo la mecànica zero, total, que vaig trucar a l'assegurança i em va venir un vehicle de l'assegurança per arreglar-me la roda, en el lloc, eh?
3: Sí, sí.
2: Va ser en aquell moment que vaig descobrir que el meu vehicle no portava roda de recanvi. I vaig quedar parat i dic, però com l'han pres? Però com és? I el senyor em va venir...
3: No s'esveri, no?
2: Va dir, no, aquest cotxe de vostè, doncs no em porta. Em va arreglar la roda allà mateix. I la setmana passada vaig tornar a tenir una altra punxada, que tenia un clau clavat a la roda, però un bon clau, i també va venir un vehicle de resistència, un vehicle en turisme, porto un mini taller a dintre i em va arreglar la roda al lloc i vaig poder, en una hora ho vaig tenir solucionat. Ho dic perquè no és la grua que se'm va emportar el cotxe a un taller, sinó que va venir el taller a arreglar-me...
3: Per això a través d'una assegurança que tens...
2: L'assegurança del cotxe, correcte. Sí, sí. Vaig donar totes les dades, on ets, l'ubicació, i et veu...
3: Que venen i t'ho arreglen.
2: Allà. És a dir, que en aquest cas, jo crec que deuen, penso jo que deuen tenir també assistència d'aquest tipus al cap de setmana, de guàrdia.
3: Sí,
2: no han de portar el cotxe a un taller que estigui tancat.

0: No deixem el món del cotxe de banda perquè un dels malsons a la gran ciutat és l'aparcament. Sobre les places per a persones amb discapacitat, feia aquesta pregunta al Jaume des d'Igualada.
1: La meva parella va amb cadira de rodes i, per tant, té una targeta com a persona de mobilitat reduïda, sí, per poder aparcar a les zones destinades pels minusvàlids. I volia saber perquè les places de Barcelona la majoria són personalitzades. En canvi, si els de Barcelona veniu a Igualada, tindreu totes les places de minusvàlid lliures per gent que tingui la targeta.
0: La Cristina des de l'Esquerra de l'Eixample i l'Anna des del barri de Mirasol de Sant Cugat del Vallès li van donar diverses solucions per aparcar a Barcelona.
2: Mira, això de les places nominals que diu aquest senyor, això ho sol·licites a l'Ajuntament, fas una instància i presentes la documentació que et demanen i te la donen o no te la donen. Jo en tinc i la tinc en matrícula.
3: Sí.
2: És a dir, que només puc aparcar jo.
3: Clar. Però ella es queixava que quan ells venen a Barcelona amb cotxe, sí, clar, no troben places que no siguin nominals.
2: Sí que n'hi ha.
3: Sí que n'hi ha.
2: Bàsicament als costats dels centres cívics, però també diríem a aquest senyor que si ve a Barcelona pot aparcar a la zona de càrrega i descàrrega o a la zona blava.
4: I Barcelona, sí, és veritat, té raó, que n'hi ha molts que tenen la matrícula i no hi pots parar. Però es pot parar una hora a càrrega i descàrrega. I a la zona blava i a la zona verda pot aparcar sense pagar res.

0: I ara agafem el transport aeri perquè sobre el cremallera de Montserrat ens feia aquesta pregunta la Montserrat des de Barcelona.
1: Abans de la pandèmia, les que es deien Montserrats podien pujar el dia de la Verge a Montserrat amb el cremallera de franc. Això ho van treure quan la pandèmia. I van dir que ho tornarien a posar, però uns diuen que sí, els altres que no. Algú podria dir si això està vigent o no?
0: Hem traslladat la pregunta a Ferrocarrils de la Generalitat, que són els responsables del cremallera de Montserrat, i això és el que ens han dit.
2: Efectivament, abans de la pandèmia hi havia el carnet del Club de les Montserrats, que incluïa la pujada gratuïta de les Montserrats a la cremallera, el dia de la Mare de Déu, el 27 d'abril. Aquesta promoció va finalitzar l'abril del 2021.
0: I acabem, com sempre, recuperant una pregunta pendent de resposta. És aquesta que ens feia el Magí Anguet des de Vilafranca del Penedès.
3: Fa 4 dies que ha fet 40 anys l'explosió de la central nuclear de Txernòbil. Segons diuen a la tele, van dir l'altre dia, han de passar 20.000 anys, 20.000, van dir, perquè la Terra, que hi ha en un radi de 30 quilòmetres, quedi totalment neta de radioactivitat. I llavors he dit, bueno, ara fa 80 anys que els americans van tirar sobre Hiroshima i Nagasaki dues bombes nuclears, i tot i que fa 80 anys no sabien exactament l'abast de la destrucció de les bombes, sí que sabien que la radioactivitat era mortal.
4: Sí.
3: A veure, no vull jutjar si van fer bé o malament el tirar-les, però sí que jutjo perquè van permetre que només al cap de 15 dies els japonesos anessin a reconstruir damunt les runes radioactives les dues ciutats, i ara estan totalment poblades i tot, no? Però sabent dels cercles que hi anaven i hi treballaven més de 15 o 20 dies, tenien segur una mort prematura. Jo pregunto si no en tenien prou amb els 230.000 morts inicials.
4: Sí, doncs, bueno,
3: sembla que no. I l'altra pregunta era si la nació japonesa pot fabricar una bomba nuclear o està vetada per la ONU o per els americans o per qui sigui.
0: Ens ajudeu a donar-hi resposta?

0: Sempre atenta, l'Aina, a totes les preguntes i els comentaris que surten al programa, perquè pren nota, va prenent nota, per després, la setmana que ve, pam, fer el pròxim resum. Va, que avui el que farem és tancar el cercle amb l'últim capítol del Tercera Generació que aquestes últimes setmanes hem dedicat a la Celsa i al seu net, Iago.
1: Tercera Generació.
0: Últim capítol del Tercera Generació, dedicat a la Celsa, una àvia gallega de 79 anys, que va decidir aprendre català el dia que es va jubilar, tot i que viu a Catalunya des dels 17 anys, i la visió del seu net Iago, de 22, un dels quatre que té. Després de saber que cada setmana participa al grup de conversa Xerrem, de la Cal, que llegeix una adaptació de Solitud, de Víctor Català, i que s'arrenca amb tothom a parlar en català, excepte quan ha d'anar al metge, perquè en castellà s'explica millor, la Celsa té molt clar que es quedarà a Catalunya per sempre més i que està molt agraïda del que aquest país li ha proporcionat.
2: No, no, la meva vida està aquí ja. No, no, és que jo, a veure, és que jo fa més de 60 anys que estic aquí. La meva vida està aquí feta. Allí sí que m'agrada, però les vacances i els arrels, i mentre tens família, tens germans, tens nebodes, doncs sí, estàs allí tot l'estiu i lo passes bé. Però després la meva vida, les meus filles, els nets, tota la família està aquí, tota, tota. El meu marit també ha quedat aquí, o sigui que jo, al costat d'ell, vol dir que jo, no, no, no, nostra vida està aquí en Catalunya. I la

0: per fer i trobar-te en un lloc ampli que te dé més futur, més futur. I jo no me lo plantejaré, ja no me lo plantejaré, era molt joveneta, però jo ja ho tenia molt clar, de que volia sortir, encara que els meus pares no volien, perquè era l'única nena que estava a casa allà, ja pensaven que me quedava jo allà amb ells, però jo no després m'he ajudat, no, tu futuro es tu futuro, o sea que no, tu vete y haz tu vida, como yo, como los netos ahora, que tampoc no t'agrada que vagin fora, però és la seva vida i el seu futur.
1: Dels 4 nets que té ara, 2 són vivint i treballant a l'estranger i els altres 2 a Catalunya. La Celsa pensa que en certa manera la història es repeteix, però que la sort és que la gent jove actualment està molt més preparada.
0: A veure, és un futur una miqueta incert. A veure, fet és que si estudien aquí i després tenen que anar a treballar fora. O sigui que la història se repite. Però, a veure, se repite en altres condicions perquè ells van més preparats. Ells ja tenen altra posició i molt més preparades. Nosaltres pues no teníem la preparació. I ells també van per buscar una vida millor. O sigui, aquí a casa, bueno, però per viure aquí a Barcelona no hi ha lloc millor. No, és veritat, no és millor, però després, bueno, que per treballar a lo millor tenen millors condicions fora. Això sí, ells ara són els que van decidir la seva vida, el futur de la seva vida ja, com hem decidit nosaltres els antepassats ja.
1: Per acabar, li demanem al Iago com és la Celsa com a àvia, després d'haver demostrat que ha estat una dona emprenedora, amb ganes de saber català ja de gran i sempre, sempre molt a prop dels seus nets.
2: Ah, és molt bona àvia. Que sí. Sí, sempre és molt atenta, sempre també ens havia... Abans ens cuinava molt, ens preparava molt menjar. I ara el bo que hem tingut és que al final vivim al mateix edifici, clar, això és una cosa. Ella viu al pis de dalt i sempre hi ha hagut molta relació, sempre hem estat molt junts. Aleshores, bueno, sempre l'he vist pues, molt bé, en plan, si no sabria com descriure-ho. Una relació quasi com una segona mare, també, no? Perquè sempre ha estat allà, sempre quan érem petits ens venia a buscar, també, i he passat molt temps amb ella, quan no estaven els meus pares. Aleshores, doncs, molt
3: bona. És una àvia que cuida molt, és una àvia que vol saber tot, que és xafardera, que li encanta saber on vas, amb qui vas i què fas, o no, o guarda les distàncies.
0: Més que res, jo sempre li pregunto a la meva filla, ha sortit el Iago? Per a l'hora que vindrà després, perquè, clar, quan surten ara, surten tard i venen tard. I jo, no, hoy no sale, o sale sábado, lo que sea, però, clar, encara que no sepa, jo sempre li pregunto, por si acaso, i a la meva filla també, ¿salen hoy los niños, claro, per estar pendents, si estan en casa o no? Perquè, a veure, jo sempre, quan sortien les meves filles, que tenien que sortir, jo, hasta que arribava a l'ascensor, que lo escoltava, no dormia mai. Però això jo crec que no es passa a totes les mares. Sempre la història jo crec que se repite. Estar pendent, clar, dels teus... No, perquè ja sabes que són bons, ells són bona gent i tot això, ja sabes que no van fer res. Però el que li poden fer a ells és... I avui n'hi ha molta incertidumbre també. Però, clar, estan en una edat que tenen que sortir, no els vas tindre ahí amagades, que no poden, tenen que... El que deia, bon saber, fer la seva vida.
1: Ai, les àvies patidores. Però és veritat, Celsa, els joves han de fer la seva vida. Arribem a 2:15 i a aquesta hora saludem a la Teresa des de Casserres. Bona nit.
4: Hola, bona nit. Mira que feia molta cosa, sortir per antena.
1: Per què, dona? Però... No.
4: Escolta'm, doncs és que he sentit això de l'all per l'ull de poll.
1: Sí.
4: Jo, per exemple, sempre he fet servir moltes verbes amb molt bons resultats. Però això de l'all és que ja una vegada me'n vaig posar per treure'm una berrugueta, molt poquet, eh? Clar, em va treure la berruga, però també em va fer cremadeta a la pell. O sigui, es va passar de rosca. I jo com n'hi vaig

0: posat molt poc i he pensat, aquesta senyora que no se li faci una cremadeta, una llagueta al dit.
1: Però que vas tenir-ho moltes hores, la làmina d'all?
0: Oh, sí, esclar, potser és això. Li vaig posar una tireta i, home, més un dia segur.
1: Ah, clar, és que aquest noi ens ha dit un parell d'hores com a molt.
0: Ah, veus, això no m'hi he fixat.
1: Ah, anava a dir, clar, no, clar, sí.
0: Així ja està bé.
1: Sí, l'all va cremar la pell,
0: A pell, o sí, sigui, sí. Poquet, poquíssim ja, hi vaig posar. Però sí, va passar-se, o sigui, va treure allò i a més cremadeta. Bueno, ja amb una cremeta ja se'n va arreglar, no?
1: Sí.
0: Perquè a poc va dir, ostres, una cremadeta, el dic que no.
1: No, i... està bé avisar, però no, ell ha dit un parell d'hores com a molt, sí.
0: Així ja està bé la cosa.
1: Així està bé la cosa, perfecte. Doncs a veure, a provar si marxen els ulls de polls amb una mica d'all durant un parell d'hores.
0: Que ho fas molt bé.
1: Ai, gràcies, Teresa. Doncs va, anima't a trucar un altre dia,
0: A veure.
1: No fa vergonya, això. No passa res.
0: Gràcies, bona
1: Vinga,
0: nit.
1: Vinga, moltes gràcies. Adéu-siau.
0: A tu, bona nit.
1: Va, doncs, per l'hora que és, jo em sembla que farem una cosa, perquè, clar, aquesta setmana tenim comptes foscos, o sigui que som-hi.

0: El conte per anar a dormir.
1: Aquesta setmana busquem una mica de llum a la foscor de les històries que el cronista esportiu i escriptor nord-americà Damon Runyon va escriure el llibre Dèries de Broadway, un llibre de relats editat i traduït per la Carme Geronès i que ha publicat Coma Negra. Avui continuem amb el conte Pressió Sanguínia. Si us recordeu, el nostre narrador és al carrer pensant que el seu metge li ha cobrat 10 dòlars per dir-li que té la pressió alta i que vagi en compte amb què menja i que eviti emocions fortes, perquè, si no, farà un pet com un aglà. A tot això se li acosta en Charlie Panocha, un individu de molt mala fama, que se'l vol endur a la partida de daus de Nathan Detroit, i en Charles Panocha no se li pot dir que no. Qui tira? Pregunta en Charlie Panocha mirant a banda i banda. Tu mateix, Charlie, diu de seguida en Cau Agros, el que fa de crupier, i li passa un parell de daus. Després, sento a dir que quan arriben, el col·lega, en Cau Agros, està jugant intentant fer un nou. Tothom calla. Tothom es mira en Charlie. Ningú no es fixa en mi. Ja saben que sóc d'aquells que no es fan veure. Ningú s'imagina que tinc res amb en Charlie. Tot i que en un moment donat, en Harry el cavall em clava una mirada que veig que no em convé per la pressió o per la pressió de qui sigui, si anem a buscar el cas. En Charlie agafa els daus i es gira cap a un homenet amb un bombí que té al costat, un que s'esmuny enrere perquè no el vegi. En Charlie li treu el barret, sacseja els daus i els tira dins del bombí, boi exclamant: "Ah!" Com solen fer els jugadors de daus. Després mira dins del bombí i diu 10, fent-s'ho venir bé perquè ningú no ho vegi, ni jo mateix, de manera que ningú no sap si en Charlie n'ha fet 10 o què. Però salta a la vista que no n'hi ha cap de disposat a alçar-se i posa en dubte que en Charlie Panocha n'hagi fet 10, perquè en Charlie es podria imaginar que el tracten de mentider. I a un paio com ell segur que no li agrada gens que el tinguin per mentider. Les partides de Nathan Detroit són de les anomenades mà per mà, perquè els jugadors aposten entre ells i no contra la banca o la casa. És igual que quan s'ajunten un parell de paios, on sigui, i tiren entre ells. I així, a Nathan Detroit no li cal tota la parafernàlia de les cases de joc. L'única cosa que fa en Nathan Detroit és trobar un lloc, posar-hi els daus i endur-se'n el percentatge, que no és cosa de per riure. En aquestes partides no passa gaire res fins que un decideix de treure un número i els que l'envolten hi juguen a favor o en contra. I arreu del món, les probabilitats que el paio en qüestió no sumi 10 amb dos daus abans de 7 tirades són de 2 contra 1. En fi, quan en Charlie diu que en té 10 al bombí, ningú obre boca. En Charlie fa una ullada general i tot d'una veu en Louis el jueu, en un extrem, tot i que en Louis el jueu mira d'encongir-se quan veu que el sotgen els ulls d'en Charlie. Me n'hi jugo 500, diu en Charlie. Vinga, Louis. Cosa que vol dir que permet que en Louis se n'hi jugui 1.000 contra 500, que no en fa 10. Passa que en Louis el jueu no aposta mai gaire. És més un rapàs que un jugador i només s'ha acostat a la taula perquè ha deixat pasta a Nick el grec. Normalment hi ha tantes possibilitats de 1.000 contra 500 d'en Louis el jueu com que decideixi fer aquesta donació a l'exèrcit de salvació, és a dir, cap ni una. Seguríssim que mai no li passa pel cap de posar-hi 1.000 contra 500, que un paio en suma 10 als daus. I quan en Charlie Panocha li diu que accepta la juguesca, en Louis comença a tremolar de cap a peus. Els del voltant de la taula no diuen res, per tant, en Charlie sacseja els daus, els bufa, els tira al bombí i fa ha! Com és natural, ningú no veu què hi ha al barret fora d'en Charlie, de manera que hi fa una ullada i diu 5. Els torna a sacsejar, els torna a tirar al barret i deixa anar el ha! Després de mirar-se'ls, afegeix 8. Jo ja començo a suar de pensar que acabi les 7 tirades sense sumar-ne 10. I sé que en Charlie no en porta 500 per pagar, encara que també sé que en Charlie no té intenció de pagar, vagi com vagi. A la tirada següent, en Charlie crida «Pasta!», que vol dir que ja en té 10, si bé l'únic que ho veu és ell. Allarga la mà cap al Lui el jueu i aquest li passa amb una gran parsimònia un ofenós bitllet de 500. En tota la meva vida no he vist un aire tan retrist com en d'en Lui quan diu adéu al bitllet. Si el Lui té la més mínima intenció de dir a en Charlie que li deixi veure els daus per assegurar-se'n, no ho esmenta. I com que en Charlie no sembla que estigui disposat a ensenyar-los ninguna piula, probablement perquè s'imaginen que en Charlie Panocha no és dels que permeten que se'ls qüestioni la paraula, sobretot en un assumpte de tan poca volada com un 10. Doncs bé, fa en Charlie mentre s'embutxaca el bitllet. Em penso que ja n'hi ha prou per avui. Torna el bombí a l'homenet i em fa senyal de sortir, cosa que m'alegra, qui sap l'or, ja que el silenci que regna per allà em fa una puja i baixa a l'estómac i penso que tampoc no ha de ser bo per la pressió. Ningú no fa un gest des que entrem fins que ens disposem a sortir i no us imagineu la inquietud que crea això de trobar-te enmig d'una gran colla de gent que no es mou ni esmena, més que quan penses que allò de cop es pot abrandar. Però quan som a tocar de la porta, qui va de boca és justament en Lui el jueu, per dir en Charlie Panocha. Ei, Charlie, que diu, l'has tret per la via més complicada? Tothom es posa a riure. Nosaltres sortim, però encara no sé si en Charlie n'ha fet 10 amb un 6 i un 4 o amb dos 5s, que és la via complicada, i això que hi penso sovint. Tinc l'esperança, doncs, que em puc lliurar d'en Charlie Panocha i anar cap a casa perquè veig ben clar que és l'últim paio amb qui has d'anar de tronc si tens la pressió alta. A part que la gent es pot fer una idea equivocada de mi si em veu amb ell, però quan li dic sembla que li sap greu. Alça aquí, diu en Charlie. Com pots parlar d'anar-te'n si ens acabem de trobar? Tu et quedes amb mi perquè necessito companyia. Ens n'anem a Caril, l'Ikei el Berro, a jugar al faraó. L'Ikei és un amic i li dec una visita. Per descomptat que no tinc ganes d'anar a l'Ikei al Berro, que és lluny del centre i no vull jugar al faraó perquè és un joc que no he entès mai i, a més, tinc present que el doctor Brennan diu que he de fer una becaina de tant en tant, però trobo que no he de ferir els sentiments d'en Charlie, a més que podria prendre mesures dràstiques si no l'acompanyo. O sigui, que demana un taxi i ens n'anem a l'Ikei al Berro, però el taxista va tan rebent que em fa pujar la pressió per mitges, o això sembla, encara que en Charlie ni para esment a la velocitat. A la fi trec el cap per la finestreta i dic al taxista que s'ho agafi amb una mica més de calma, perquè m'estimaria més arribar sencer, però ell, gas a fons. Som a la cantonada del carrer 19, amb Broadway, quan de cop en Charlie Panocha crida al taxista que s'aturi un moment, i ell ho fa. Després en Charlie baixa i s'hi encara. Quan un client li diu que s'ho agafi amb una mica més de calma, per què no té l'amabilitat d'agafar-s'ho amb una mica més de calma? Miri què n'ha tret. I en Charlie Panocha alça el puny, l'estampa contra la barbeta del pobre paio que va parar el seient del mig del carrer, després s'asseu al volant i sortim de per allà deixant-hi el taxista repte com un bacallà. La qüestió és que en Charlie Panocha fa de taxista un temps fins que la pasma veu que no sempre deixa els passatgers on li diuen que van, sobretot els que pugen un xic tocats. Això que és un bon conductor, però només mira en una direcció recta al nas. A mi no m'atrau d'anar en taxi amb en Charlie, i encara menys si condueix ell, però perquè li agrada massa córrer. Para una cantonada de que li queia el berro i diu que deixa el taxi allà perquè qui el trobi el porti al seu lloc. Però quan ens n'allunyem, se'ns acosta un poli uniformat i ens diu que allà no ens hi podem aturar si no es queda ningú dins del taxi. El cas és que en Charlie Panocha no pot sofrir els consells d'un poli, per tant, mira a un costat i a l'altre del carrer per comprovar si veu algú i clava un cop de puny a la mandíbula del poli que el deixa fora de combat. Haig de dir que en Charlie Panocha és el pegador més precís que he vist mai perquè sempre la clava al lloc adient. I mentre el poli cau per terra, en Charlie m'agafa del braç i arrenquem a córrer cap a un carreró, girem la cantonada i anem a parar a Calique i al Berro. Allò és una timba on s'hi aplega gent de categoria per jugar al faraó. Ningú no sembla que estigui gaire content de veure entrar en Charlie Panocha, encara que l'Ikei el Berro mig insinua que està emocionat amb la visita. Aquell Ikei el Berro és un tio baixet, de coll embotit, que t'imaginaries acabat de sortir del forn per Cap d'Any, de pèl a pèl, amb una poma a la boca, però sembla que ell i en Charlie Panocha es coneixen prou i segons com s'aprecien. Veig, però, que a l'Ikea Albert li passa l'emoció quan entén que en Charlie hi va jugar, encara que ensenya de seguida el bitllet de 1.000 i diu que li és igual perdre'n algun calé a Caliquei per recordar vells temps. Tota manera, jo m'imagino que l'Ikea Albert sap perfectament que aquest bitllet de 1.000 ja l'ha vist prou. I, efectivament, en Charlie se'l fica l'altre cop a la butxaca i no el torna a treure malgrat que es posa a jugar al faraó i comença a perdre. Bé, a les 5 de la matinada, en Charlie acumula un deute de 130.000 dòlars, una bona quantitat fins i tot quan vas de catxa, i és clar, l'Ikea Albert ja sap que és impossible que en Charlie pugui esquitxar tots aquests diners, per no parlar d'aquesta pila de bitllets dels grossos. Ja tothom se n'ha anat i l'Ikea vol tancar. Està disposat a acceptar-li un pagaré d'1 milió si cal per veure'l fora, però el problema del faraó és que qui perd té dret a un tant per cent de la quantitat perduda. I l'Ikea s'imagina que en Charlie el voldrà el tant per cent amb un pagaré, o amb el que sigui, i aquesta quantitat li enviarà a rodar al xiringuito. D'altra banda, en Charlie Benoche diu que no té intenció d'abandonar en aquestes circumstàncies perquè l'Ikea és amic seu. De manera que, a la fi, l'Ikea envia a buscar en Goldberg el penjat, un taforer que entra al joc, i ho soluciona tot apostant a favor d'en Charlie Benoche.

Històries del submón, de la màfia, del joc, de la vida nocturna i de tots els personatges que corren per aquí, que ens haurem d'esperar fins demà a saber com acaba aquesta pressió sanguínia de Damon Runyon. Així que demà, si ho voleu, i espero que sí, doncs al final del programa sabrem com acaba aquesta història. Perquè ara arribem a les 2 de la matinada i això vol dir que tanquem paradeta, que us deixem a les notícies de les 2 i que demà, que serà un nou dia per nosaltres, us esperem a partir de les 12 amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses serenes. Així que descanseu i fins demà a les 12. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'Organització Mundial de la Salut eleva fins a 7 els casos d'antivirus identificats en un creuer de luxe que travessa l'Atlàntic des de l'Argentina i que podria arribar a les Canàries. En total, hi ha 2 casos confirmats